0: animales, por ejemplo, nada, ¿no?
1: No me gusta. No.
0: Ni de policías ni nada.
1: No, mucho no. Más como te digo, romántica, ¿qué te digo? Y acción.
2: Bueno, no m'agrada molt. M'estim més una pel·lícula d'índios o de cowboy. Però el que m'agraden són les pel·lícules bones, les clàssiques.
0: Les clàssiques, idò. No vas de sobre misteris ni rescat.
2: Perquè a vegades me fa passar pena. I a vegades ja sé el final antes de acabar i m'avorresc.
3: I mira que pitjat per veurement si sortia res de crims, però així tot no ha funcionat. Escoltam ara aquesta parella que tant ell com ella ho tenien ben clar.
4: A mi me da igual, yo me pongo y así, sobre todo del oeste. Caiga muchos tiros.
0: Anava a dir, les pel·lícules de l'oeste també hi ha bastant de crims.
4: Por eso te digo, hay bastante crims. Bueno, pero por lo menos te trae un poco.
0: I si te posen un documental de crims reals, el mires o el lleves?
4: Normalmente lo llevo. Lo llevo, sí.
0: Te'n vas a l'oeste?
4: Sí. O si me dan de esto de animales, esto sí lo veo, lo miro, pero el otro no.
5: Bé, ell, no ho sé, però jo som més de pel·lícules històriques. Sí, jo pel·lícules que siguin verídiques.
0: I si és una pel·lícula històrica que inclou...
5: Bé, si maten no me queda més remei. Jo m'ho he de... Nosaltres hi vaig veure una... Sí, aquella que era de les cruzades, sí, que eren los templarios, dels templarios, i que estaven, no sé, estaven conquistant Palestina i jo què sé, i em mataren, hi havia aquella que rodolaven, no vegis, però com que era històric jo me la vaig enviar tota.
3: I amb aquesta mateixa dona hem quedat xerrant una estona i mos ha contat que ella havia estat col·laboradora d'IV3 Televisió i seria un crim no posar aquest trosset de conversa.
5: No ho sé, tu, Balears, amb en Joan Montser, presentador.
0: I que no, amb tu?
5: Jo, Mari Cruz Sánchez, estava de col·laboradora. M'agradava molt aquell moment. Vaig dir, i encara mos pagaven i tot. I mos donàvem berenar.
0: Berenar, això ja no ho dona, no?
5: Sí, jo no, i mos donàvem berenar. Sí, un bon berenar mos donaven. Sí, és vera.
3: Si és que hi ha dies que sortim en un carrer demanant per una cosa i acabam aprenent molt més de lo que mos pensàvem. Però ara sí que ho deixam aquí per ara. Mos ha quedat clar que la gent esquiva o crins fins i tot quan són a la pantalla.
6: Molt bé, Aina Marc, idò, atenció, que seria un crim no encendre els fogons ara mateix.
7: Ja saps què has de preparar per sopar avui? No tens temps? Se t'acaben les idees? Escolta cada dia el sopar d'avui i el tàper de demà. I pren bona nota. Entre avui i demà, et servei públic.
8: Esto no es un aperitivo, es una emboscada para mojar pan. Hoy berberechos tratados con ajo y perejil. Bueno, ya he tenido estos berberechos en agua y sal durante media horita o así. Para que vayan sacando la arena. Caña en fuego, buen chorrazo de aceite. Nos laminamos un par de ajitos. Bueno, los ajos ya para adentro. Y nos picaremos un poquito de perejil para terminar el plato. Bueno, aceite ya toda hostia, el ajo dorándose y los berberechos para adentro. Y cuando empiezan a abrirse los primeros berberechos, los bautizamos con un poquito de gin y en cuanto le falte un minutito o medio minutito, un poquito de perejil, un meneito. Esto ya está listo. Emplatamos un poquito de perejil fresco. Y aquí tenéis berberechos salteados con ajo y perejil. Y a disfrutar. Como comer pipas, tío. Buah, brutal.
6: Miquel Llebrés Mercadal, com estàs? Benvingut.
9: Hola, com va?
6: Molt bé. Escolta, la loreta d'aquestes escopinyes, mos arriba pràcticament fins a l'estudi d'IV3 Ràdio.
9: Que... No, són les bones que van ser.
6: Sí, les esbares deixa ben batiades, eh?
9: Hombre!
6: No necessitaven anar a missa, aquestes, eh?
9: No, no, això no falla.
6: Escolta, tot el que et prepares per el teu perfil d'Instagram o de Facebook, després t'ho menges?
9: Hombre, no tiren res aquí.
6: Aquí no tiren res. Jo crec que aquí primer no haguereu dit, primer menjam i després ja veiem si ho mostrem a televisió o a xarxes,
9: sí,
6: no?
9: Primer se'm va dels plats, després ja veurem si ho traiem o si no ho traiem.
6: Molt bé. I surtes a primera o fas moltes tomes i vas teant i vas aferrant?
9: Bueno, al principi, quan vaig començar, havia de repetir moltes coses. Avui en dia ja ho tenim bastant per mà i ja se'l sortís a primera.
6: Molt bé. I d'aquí tenim a Miquel Llebrés Mercadal, el Rubio Kitchen. Potser vos ha sonat la seva veu, potser vos ha sonat el que sentiu. Més de 39.000 persones el segueixen a Instagram, més de 20.000 a Facebook. Que els dones per aconseguir aquesta comunitat en només un any i mig, Miquel?
9: Pues mira, la veritat, cuina tradicional i cuina bastant típica d'aquí de Balears, sobretot de Menorca, que és d'aquí on soc, i, bueno, mostrar tot pas per pas i explicar el més bé que puc.
6: I crec que d'una manera molt natural, no? Aquí també hi ha un poquet de secret del teu èxit, no?
9: Bueno, sí. Jo som molt... Pot ser molt així, ens agrada molt anar pel camp i per la mà i realment és el que cuin i tenim mortal i pues, el que cuin per casa nostra és el que aprofitem per cuinar i el que hi havia aquell temps i el que nosaltres encara fem.
6: Molt bé, i així ho mostres a través d'aquest perfil i és hora de crear aquest perfil del Rubio Kitchen que, com dic, ja té molt de seguidors a Instagram i a Facebook. Crec que va tenir molt a veure el teu veí. Espera, no te moguis, escolta, que tenim un missatge.
10: Hola, Araceli, buenas tardes. Bueno, pues soy Benjamín Riquelme, soy fotógrafo y videoproductor y el Rubio Kitchen es mi vecino. Yo creo que ahí básicamente se resume el 50% de esta historia. El resto es que siendo vecinos, tanto él como su familia les encanta hacer comidas. Como buenos menorquines y ciutadellencs, pues les gusta juntarse, reunirse y estar alrededor de una mesa. Nada, yo viviéndolo todos estos años siendo vecino, me han invitado muchísimas veces, he vivido mucho pues, esta hermandad y esta familia que montan alrededor de una mesa, tanta cocina menorquina y a raíz de eso, pues... Un día le dije, oye, Miquel, ¿y si grabamos esto? Y como nos habíamos tomado alguna cerveza, pues fue relativamente fácil convencerlo. Pero no se lo digas esto.
6: I de bo, crec que ho has sentit ja, Miquel, però sí. Una cervesa no basta, que hi ha molt de curro per fer el que feis.
9: Bueno, sí, la veritat que hi ha curro, però la veritat amb Benja, que és... Benjamín, és qui m'agrada, el tio té molta idea, té idees molt clares de com ho vol treure, el tipus d'imatge que vol treure i tal, i jo faig el resto. Jo només posc cara i fogons.
6: Que ja n'hi ha. De fet, hem de comptar que tu no ets cuiner de professió, però cuines i ho mostres i estem segurs que està boníssim. Parlaves de que sou gent de camp i gent de la mà. De qui has après i com a cuinar?
9: Pues, no ho sé, és que ho he dit sempre a casa, a casa àvia, nosaltres sempre hem estat famílies molt unides i sempre ens hem juntat molt i quan diuen Benja, pues, aprofitant qualsevol excusa per juntar-nos a una taula i menjar. He après molt de sàvia, he après molt de mon pare, de mon mare i de tothom. La veritat, m'agrada el món de la cuina i m'agrada aprendre i m'agrada fer i provar coses noves.
6: Uh-huh. I per on t'està duent el Rubio Kitchen? Que ha passat aquest any i mig a la teva vida?
9: Hombre, la veritat és que ha canviat. Primera, perquè els diumenges aprofitant per gravar i ja no puc estar tant sola amb la família. Ja s'has convertit en una altra feina més. Però sí, la veritat que molt guai, perquè pues, molta gent pel carrer, clar, en el trotxot de Menorca, a Ciutadella, un poble petit... Entre cometes, tots ens coneixem i, clar, i hem passat de... Jo aquell dia feia de carnisser i ja me coneixem per la plaça, doncs ara ja me venien a la plaça demanant-me què faig avui per menjar i com ho cuinaries i tal, saps? I te quedes un poc, ostres.
6: I ara que fas electricista m'imagino que t'ho demanaran igual, no?
9: Pues sí, és veritat, és que aquest estiu que he fet moltes avaries i
6: Sí.
9: d'una casa a l'altra, doncs
6: Sí.
9: pues, igual.
6: Sí,
9: Clar,
6: sí.
9: també, tothom es coneix aquí a Ciutadella.
6: Sí. I doncs, ja que la gent demanava a veure, Miquel, què faig per menjar? Això és el que te demanam ara nosaltres. Què podríem preparar per sopar? Tens alguna idea, pels oients?
9: Pues mira, jo ara mateix tenc un tionot de la iaigua d'un de foc.
6: Un
9: Me
6: tio,
9: feia ganes
6: sí?
9: d'aprofitar les darreres verdures de casa.
6: Sí?
9: I faig oli i aigua.
6: Ah, molt bé. I això és fàcil o
9: Aprofitar.
6: complicat de fer? Ho podríem
9: No,
6: explicar?
9: és molt fàcil, simplement fer un bon sofrit de tomàtiga, ceba, un poquet d'all, sempre, i un pot de pebre vermell, pebre verd, o un pot de verdures que tinguis per casa, i ben sofregit, sobretot ben sofregit, i després simplement estirar l'aigua i un punt de tantes de que bulli, això és molt important, un poquet antes de que comenci a bullir, aturar el foc.
6: Sí.
9: Perquè si bull, perd tot el gust. Som una mentida. Ets un secret que té a la aigua.
6: I des d'un bon secret,
9: Digues.
6: que gràcies per compartir-lo amb els oients i un tàper per demà, que mos proposaries? Feim alguna cosa amb aquest oli i aigua o n'hem de fer un de nou de tàper?
9: Pues mira, jo l'altre dia vaig sortir amb barca, amb un parell d'amics, i vaig fer un tàper per prendre-me una picadeta al migdia, que havíem anat a pescar, i me feia ganes d'algú fresquet, i simplement vaig agafar dos cogollos de lletuga, els de baix tirar, juliana, que quedi un poc grosset, una tomàtica, i després faig conserves, a casa meva, bueno, a casa mos agrada molt fer conserves, i tenia conserva de perdiu amb escabetxa.
6: Toma.
9: I vaig agafar aquesta perdiu amb escabetxa, la vaig emmenussar per dins, vaig fer una ensaladeta amb la perdiu aquesta desmenuçada per damunt i amb la mateixa escabetxa, pues, remenant els pots, me va quedar la vinagreta
6: Sí.
9: per trempar, i amb un pot de pimenta negra i listo.
6: I llest i delicatessen i a damunt la mà encara millor, no? Amb més bon gust.
9: Clar, i així, però és que ocupat mantenint la nevereta, pues, encara
6: Sí,
9: millor que millor.
6: ja ho
9: I ara que
6: crec.
9: encara fa calor,
6: Sí,
9: aprofitar.
6: molt bé. I de bones idees, aquestes que mos dona avui en Miquel, el Rubio Kitchen, per cert, el Rubio, que no el Rubius, que aquest era un altre, eh?
9: Sí, d'un altre.
6: Val. Nosaltres ens quedem amb el Rubio autèntic, que és aquest de Ciutadella. I de, escolta, Miquel, ara en Aina Marc i en Juny Cortés t'han de fer un parell mallorquí en aquest cas de preguntes. Espera.

0: Idò, Miquel, quan hi ha un crim hi ha un interrogatori i nosaltres hem triat per un programa d'avui la paraula crim. Estàs preparat perquè en Joan i jo te facem un petit interrogatori de culinari, diguem?
1: Sí, mai no. Ara veurem quan surt.
0: Sí. La primera pregunta és si has comès qualque crim a la cuina.
1: Bueno, en quin sentit?
0: Qualque cosa que diguis ara, aquesta l'he feta i quan estaves començant t'hagis mesclat, qualque cosa que diguis d'aquesta me'n record i no ho he tornat a fer.
1: Pues sí, n'he feta qualcuna d'aquesta. N'he feta qualcuna. Mm-hmm. Me'n recorda un parell de vegades amb els companys meus quan anem a fora o això, sempre me'n toca jo cuinar. I unes tantes vegades feia una paella i me tenien els companys, me tenien marejat ja de que volem menjar i tal, i no sé què. I quan hi faltaven res, 6 minuts per tirar l'arròs, ells se'n van agafar i se'n van anar a la platja. I van dir, d'aquí 20 minuts o mitja hora tornem. I vaig dir que sí, pues, vaig tirar un quilo i mig d'arròs, que anava aproximadament mig quilo així, i bé, vaig fer una cosa horrorosa. No feia ni gust, no tenia color, no feia ni voreta.
2: Vaja, vaja. Bueno. I ara demanant per l'altra cara de la moneda, quin és el crim culinari, així, aquesta roca, dius, ai, no m'ho puc creure que hagin fet això, que te trobes més sovint quan vas a restaurants o quan vas a menjar fora?
1: Sò xungo, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: No, pues no ho sé. No ho sé.
2: No seria un interrogatori si fos fàcil, i supos que també és més fàcil en recordar-se dels errors propis que d'altres persones. No te preocupis.
1: Sí, és veritat que sí. Pues no sabria que contestar-te.
0: Sí, no, és que hi ha vegades que val més no agafar-se dits amb aquestes coses, així no queden malament.
1: Sí, va més així.
0: I ben, quina de les quasi 160 receptes que has fet tu en el teu perfil d'Instagram és un crim no tastar?
1: Pues el pa més típic d'aquí de Ciutadella, almenys, que són les pilotes en tomatigat. Aquí hem els de posar dins un bocata de pilota amb tomatigat, no sabeu què és.
2: Me fa renou a la panxa, me fa renou a la panxa. I quin diries tu que és el producte de Menorca més agraït a l'hora de cuinar?
1: Pues, així, producte típic d'aquí de Menorca? No ho sé. Depèn de la recepta que vulguis fer, però jo trobo que el formatge avui en dia és una cosa que va bé a pràcticament tot. Tenim molt de tipus de formatge, tendre, vell, semi, mesclat amb cabra, mesclat amb bé. No sé, podeu triar, hi ha una carta molt ampla.
0: Sí, amb això sí. I ja la darrera pregunta d'aquest interrogatori. On t'agradaria que arribés la cuina menorquina?
1: Hombre, jo crec que la cuina, en general, no només la menorquina, s'ha de mostrar i s'ha de poder veure per tot. Allò que m'agrada la cuina, o tots els que m'ho agrada la cuina, sempre volem veure plats, no només de casa, com aquell que diu, sinó plats de l'altra punta del món.
0: Clar.
1: Jo crec que la cuina, en general, s'ha de mostrar per tot.
3: Molt bé, i de Miquel Llebrés Mercadal, superat interrogatori, pots partir, estàs lliure. El Rubio Kitchen, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients d'Ivetres Ràdio i te seguim a Instagram i a Facebook. Moltes gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, adeu.
4: A Ivetres Ràdio, entre avui i demà.
5: I de tres ràdios, humor.
0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
7: Tèntol!
6: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
10: Notícia d'última hora.
11: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
12: Amb espais d'educació i criança.
13: Per pares i mares.
14: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
15: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
16: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
15: Som una ràdio.
16: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
17: Aquest programa de ràdio legendari.
18: És un facto.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: i 8 minuts. Aquí ens teniu en directe tot l'equip d'Entre Avui i Demà, en Juny Cortés, Naina Marc, en Joan Jiménez, en el control tècnic aquesta primera hora, després vendrà Miqui Fiol, l'Aina Marc. Vinga, que han de passar pel teu prisma particular la paraula d'avui, que és crim.
1: Sí, i és ben interessant especificar que és un crim, perquè posar primer la llet i després els cereals, per això és un crim. Preferir les crispetes dolces en vez de salades és un crim. I tombar-se en un llit en la roba de carrer també és un crim. Però bé, anem ara a les definicions que mos diuen diccionaris. En moral i en dret, un crim és una violació greu de la llei moral que implica que has fet una infracció punible. I si hi ha qualcú que comet crims de forma continuada, deien que aquesta persona viu d'un crim. Però segons contra qui o com se cometi, encara especificam més la definició. Si s'atenta directament contra la figura d'un rei, xerram d'un crim de lesa majestat. Si l'atac posa en perill la seguretat de tota la comunitat o d'un país, tenim un crim d'alta traïció. I si mon anant cap a un dret internacional i un conflictes armats, apareix un crim de guerra, que són infraccions contra un dret humanitari durant un conflicte armat de caràcter internacional.
2: Por mucho que congenies con alguien en página de citas, en realidad no le conoces. Acabó siendo uno de los casos más raros e impredecibles en los que he trabajado.
3: Según la fiscalía, es un triángulo amoroso con mal final.
2: Una mañana, recibí un mensaje de Carrie. Me quedé totalmente en shock. Empezó con pocos mensajes, pero fueron incrementando.
4: La conclusión era, si no estás conmigo, no estarás con nadie.
1: Acabam d'escoltar un trosset de tràiler de la pel·lícula Amor, Acoso, Asesinato, perquè els crims passionals, com has comentat tu, Araceli, abans de la introducció, també existeixen i són aquells originats per la passió o el desengany amorós.

0: un judici penal, una infracció contra els drets humans, una atrocitat bèl·lica o una simple queixa quotidiana quan qualcú fa una barbaritat. Una paraula amb prou pes per fer tremolar qualsevol consciència. Manteniu-vos lluny d'Ucrins i fins la pròxima paraula.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.

0: Exenegats que ens xerren d'un assassí que no se vol rendir i que vol escriure el seu destí. Però no ens diuen, Juny Cortes, com és aquest assassí.
1: Sí, no mos ho diuen. Podria ser lleig o podria ser guapo. En el cinema en trobem molts de guapos, com Ted Bundy, interpretat per Zac Efron, o el protagonista d'American Psycho, interpretat per Christian Bale. O la sensual Catherine Tramell, d'Instinto Básico, interpretada per l'actriu Sharon Stone.
0: Està claríssim que tots guapos, tots.
1: Sí, sí, sí. I a la vida real també n'hi ha hagut de guapos. De fet, Ted Bundy va ser un assassí en sèrie nord-americà dels anys 70, guapo i educat, que es guanyava la confiança de les seves víctimes justament per això. Va arribar a tenir un club de fans i se va casar amb una seguidora.

0: I en aquesta pel·li també eren ben guapes, les criminals. Francesc Soler, periodista, autor dels Assassins Guapos, la fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, molt bé, content de parlar amb vosaltres.
0: I nosaltres de tenir-te avui, que em triàs la paraula crim, eh? Com és conductor d'aquest programa. I deia en juny d'en Ted Bundy, aquest criminal, guapo és la realitat, guapo en el cinema, del qual tu també en xerres en el teu llibre, no?
1: Sí, de fet és un dels primers casos d'assassins guapos que jo analitzo d'una llarga llista que des d'aleshores han acabat inspirant pel·lícules documentals, però també il·lustrant samarretes, pastissos, qualsevol tipus d'objecte de marxandatge i que en el fons acaben sent una mica els ídols pop globals al costat doncs, de persones que s'han convertit en famoses per haver fet una cançó, per haver fet una pel·lícula, per haver escrit un llibre o per haver-se casat amb un príncep com la Meghan Markle i acaben ocupant les mateixes pàgines. És així de boig tot plegat.
0: No, no, i així tu has vist, ho has comprovat, has estirat des fil, per dir-ho d'alguna manera, i has dit això perquè passa. De fet, tu també parles i el dus en el titular, en el títol d'aquest assaig, d'aquest llibre de Luigi Mangione, que va ser acusat de l'assassinat del director d'una gran asseguradora nord-americana a Nova York, allà a Manhattan. En sortir, ho varen veure tots, no? Li va pegar un tir, després el varen estar cercant fins que el varen agafar. 28 anys, en el judici se va declarar culpable. Està clar que un criminal guapo no és manco criminal, ho varen veure tots en aquest cas, no? Però si t'ha de jutjar un jurat, millor ser guapo, Francesc.
1: A la vida sempre millor ser guapo. Hi ha estudis que acrediten que els nens guapos reben menys càstigs,
0: vaja,
1: que
0: sí.
1: En un procés de selecció tenen més fàcil per trobar una feina, etcètera, etcètera, per una sèrie de biaixos mentals que tenim que ens fa confiar en les persones guapes i pensar que una persona guapa és igual a una persona exitosa, és igual a una persona bondadosa i és igual a una persona intel·ligent. Mm. El que passa és que quan s'asseuen al banc dels acusats resulta doncs, que això també passa. L'efecte halo, que és aquest biaix cognitiu que ens fa confiar en les persones atractives, també té a veure amb quan una persona s'ha de posar doncs, això davant de la justícia. Perquè, en el fons, un judici és un acte de seducció. És a dir, l'advocat ha d'intentar seduir el jutge o el jurat amb els seus arguments, però també amb la seva aparença, també amb el, amb el seu to de veu i, evidentment, també el criminal. I la predisposició és positiva. Això no vol dir que les persones guapes sempre se'n vagin de rosita si no acabin mai condemnades. Ja, és evident que no. Però sí que hi ha estudis que diuen que cometen menys delictes els guapos, potser perquè s'han sentit més ben tractats per la societat, potser perquè han pensat que tenien menys motiu. Si els cometen, són menys condemnats i quan reben penes de presó són de menys anys. Això s'ha estudiat, hi ha estudis que així ho testifiquen i, per tant, una de les coses que descobrí amb aquesta investigació que em va portar a escriure aquest llibre és que la justícia és menys cega del que hauria de ser.
0: Que fort i que bo. L'explicació la deus trobar en molts àmbits. Ara, parlant tu, entenc que la neurociència, si mos dona aquesta explicació de la neurociència, o altres ciències, tu on la trobes?
1: Sí, jo he volgut anar estirant fils a partir del cas de Luigi Mangione i pensar, però com pot ser que ens passi això? Com pot ser que una persona que hagi matat a sang freda una altra persona de tres trets a Manhattan, per molt que ell consideri que hi havia una causa política, per molt que algunes persones pensin que pot ser gairebé una revenja i un acte de justícia contra els abusos de la indústria mèdica, aquest és un altre debat, però com pot ser que en unes hores el debat a les xarxes socials i també els mitjans de comunicació sigui sobre la seva bellesa, sigui sobre el seu cabell, sigui sobre les seves celles, sigui sobre el seu somriure. Com pot ser que es comparteixin fotografies d'ell sense samarreta, anant d'excursió, estant a la platja amb amics, etcètera, etcètera. I això, per seguint la pista d'això, doncs he anat a parar molt enrere i he anat a parar a la neurociència, a la psiquiatria, a la psicologia, a la criminalística i sobretot per entendre què ens passa en el cap quan veiem algú atractiu. I el que ens passa és que se'ns activa la mateixa part, el mateix circuit de recompensa que s'activa, per exemple, quan veiem un cheesecake, un pastís de formatge o un tros de xocolata, que és que pensem que és una cosa agradable i ens dona plaer. S'agrega unes substàncies que ens donen plaer. Per tant, la bellesa va molt associada al plaer i a la bondat i a la confiabilitat. I això que fa molts anys, fa moltes dècades, fa molts milions d'anys, era fruit d'un procés de reflexió, és a dir, nosaltres hem de confiar en una persona atractiva amb uns trets asimètrics perquè això és positiu per la perpetuació de l'espècie, ara ja ho tenim com un automatisme. És a dir, el mateix automatisme que fa que abans de travessar una carretera, quan ve un cotxe a velocitat important, ens quedem quiets perquè pensem que hi ha perill, o si veiem una serp al camí ens posem en guàrdia, fa que quan veiem alguna persona atractiva pensem, hi hem de confiar. I això passa quan ens vol vendre un cotxe, quan ens vol vendre una enciclopèdia, i evidentment també, abans feia referència al cas del Ted Bundy, quan aquesta persona ens diu si la podem ajudar pel carrer. Veiem una persona tan ben vestida, tan elegant, tan cuidada, tan atractiva, i pensem, hi hem de confiar perquè aquesta persona no ens pot fer cap mal. I això passa perquè tenim molt interioritzat que hi ha una cara de dolent. És que aquell, és que no feia cara de dolent, què vol dir fer cara de dolent, no? Que hi ha uns trets, o quan diem és que la cara és el mirall de l'ànima, clar, si pensem que una cara és molt atractiva, hem de pensar que té l'ànima molt, molt clara,
0: molt neta,
1: i que no pot tenir una molt neta, i no pot tenir una ànima fosca.
0: I
1: a partir d'aquests prejudicis que tenim molt interioritzats, doncs ens fa incórrer en alguns errors, i evidentment això pot tenir unes conseqüències desastroses quan estem parlant del crim.
0: I tot això mos ho expliques a ciència, mos ho conta també en Francesc Soler en el seu llibre Els assassins guapos. I diries que les plataformes de vídeo, de pel·lícules, totes aquestes sèries que tenim a disposició i que tantes n'hi ha, i també el true crime, que ara en parlarem, han modificat la nostra relació amb els criminals també, no sé, les podríem justificar quasi.
1: Sí, absolutament. Absolutament, sobretot per una deriva en el cas de les ficcions basades en fets reals d'algunes plataformes de streaming, com per exemple Netflix, evidentment, que fan un tractament molt determinat de la figura de l'assassí en aquests darrers anys. És a dir, anys enrere l'assassí el que buscava més que fes por, que repugnés, que inquietés el públic. I ara veient ficcions, abans també parlàveu de l'adaptació cinematogràfica del Ted Bundy, interpretada per Zac Efron, també podríem parlar de l'adaptació de la història dels germans Menéndez, evidentment, o fins i tot del Jeffrey Dahmer, quan aquest paper l'interpreten actors que, a més a més, ja tenen molts fans, quan, a més a més, hi ha escenes sense samarreta, escenes amb un cert erotisme, tot això el que fa és intentar buscar la fascinació per aquest assassí. Ja no busquem que ens faci por, sinó que ens fascini, que ens atragui, i de l'atracció a la celebració, la romantització i acabar-los convertint en una espècie de celebritat, doncs hi ha un pas molt petit. I és això el que està passant. Per això jo dic que la ficció ens ha ensenyat a estimar o enamorar-nos dels assassins, encara que sembli molt fort, però és que jo crec que és així.
0: I escolta, en el final i dos, estètica guanya estètica, no? L'estètica se menja estètica, podríem dir.
1: Absolutament, absolutament. I, de fet, veiem en les ficcions, però també en els casos que ara comentàveu, en aquests casos basats en casos reals, com les víctimes pràcticament desapareixen de la narració. És a dir, moltes vegades són un nom i a vegades ni un nom, només un número. I, en canvi, de l'assassí sabem quins gustos té, sabem la música que escolta, sabem com és la seva família, sabem quins somnis té. És a dir, la figura de l'assassí es converteix en una figura molt complexa, molt atractiva, alhora molt despullada de tots els trets que ens podríem posar en guàrdia per aquesta herència que dèiem que teníem, i en canvi la víctima pràcticament desapareix. En el cas del Ted Bundy, quan es va estrenar la sèrie de Netflix, hi van haver, evidentment, una onada de fans que celebraven la bellesa de l'actor, que deien que els semblava superatractiu. I recordo un criminòleg nord-americà que va fer un fil de publicacions a Twitter molt interessants amb fotos de totes les víctimes de les crec que són més de 20 víctimes, més de 20 dones que va matar Ted Bundy, per recordar una mica aquestes 20 dones i aquestes 20 famílies a qui va destrossar la vida, no? Que a vegades sembla que les acabem esborrant una mica de la història.
0: Que interessant això. Mira, agafarem el fil perquè després parlarem a la segona hora, xerrarem amb la coordinadora de guions de crims, amb la Minaia Llorca, i aquí també hi ha tema per demanar-li. I doncs, t'agraïm molt aquesta estoneta amb els oients i Vetres Ràdio, Francesc Soler, preneu nota, els assassins guapos, la fascinació per Luigi Mangione i altres criminals atractius. Interessantíssim. Francesc, gràcies i molta sort.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada forta. Adéu, bona tarda.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a Segunda Divisió.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
8: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
8: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
8: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
8: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
10: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
10: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. All aboard the night train. A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Miami, Florida.
11: Jo, si ara m'anàs en tren, m'aniria amb en Miquel Àngel Riera. Com estàs?
12: No,
11: i nosaltres de tenir-te el president de Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. T'he de demanar si t'ho dic crim que te ven el cap a tu.
12: És una paraula que no trobem molt potent, perquè per nosaltres hi va lligat una mica en el tema que avui, gràcies a la teva proposta, xerrarem, els crims patrimonials. Ah. El ferrocarril viu molt la situació de crims patrimonials. Sí. És a dir, no es roben coses, no es destrossen monuments, canvien el sentit del món. És a dir, hi ha molt de criminal, diríem, en aquest món. Sí,
11: sí, jo que pensava que m'aniries a xerrar d'assassinat en l'Orient Express.
12: El dia que xerren de cine i de pel·lícules i de llibres, xerren un poc d'aquestes dues versions
11: però
12: importants.
11: Però a Miquel Àngel, a micro tancat, diu, no, jo sempre te sorprendré, efectivament. Escolta, avui és 30 de setembre. No? Avui sí? És 30 de setembre. Què va passar tal dia com avui de l'any 1911?
12: Pues varen passar coses, passar coses. És a dir, el més important és que un dels grans monuments ferroviaris que tenim, que és tot el conjunt del tren de Sóller, pues va ser el dia que la petita locomotora, que no m'hi ha dit, Maria Lluïsa,
11: era com un
12: cotxet en rodes de tren, va fer ser primera vegada el viatge a Palma. De proves, òbviament, va fer el viatge. I això pues, és una petita data, que no se diu mai, perquè és una coseta molt... Però que sí que és de importància. Aquell immens túnel va ser donat per bo, gràcies a en Pere Grau, que va ser enginyer, no només de la plaça, sinó de Pere Grau, sinó d'aquest tren, és que va aconseguir un desig i un somni per als sollerits.
11: Que bé. I d'això va passar fa 115 anys i més ni manco. I vols que recordem alguna altra data de setembre? Per exemple, podríem recordar el metro, que no només xerram de trens que van per superfície.
12: Sí, el metro és una esperança, aquesta segona línia que esperem que arribi a zones passes i doni molta mobilitat a tota una zona territorial, però sí, el 23 de setembre del 2007 és conegut per el dia de l'aigua, el dia que el metro va ser enormement banyat, inundat.
11: Quan diu un amic meu, tenim el primer metro submarí del món.
12: Sí, sí, va ser una cosa que no tens que veure. No, òbviament, tota l'aigua va entrar per el canal del metro. Va ser possiblement uns errors de disseny que es van ratificar amb uns sobres d'aquest un any posterior, però sí, va ser l'any del metro, com diu molt bé, subterrani.
11: Sí, sí, o submarí, sí, sí. Sí. Alguna altra efemèride o passam en...
12: Sí, una molt, molt important, que jo crec que han de fer sempre un agraïment a les persones que des de fa anys han fet feina per millorar la societat, millorar el tren, millorar, de vegades, la recuperació de la línia de Manacorta. Pues el 24 de setembre de 1998 es du la primera gran marxa ciutadana per reclamar la reobertura i l'extensió de Manacorta cap a Cala Ratllada. Aquesta és una data important per al mes de setembre i que aquesta plataforma Tren de Llevant ha estat lluitant molts anys, segueix lluitant i fan que avui el govern no tingui... aquest tema. Té en marxa l'estudi de la línia, que no sabem els temps que pot tardar de demanda, però està damunt la taula. No, a lo millor tot, tan alt com voldríem nosaltres, però està damunt els quatre projectes ferroviaris que en aquest moment tenim.
11: I això és just el que fan des de l'Associació Amics del Ferrocarril. Molta divulgació, però sempre també reivindicant aquest tren.

0: Vinga, d'elements patrimonials volem xerrar. Alerta, criminals dels elements patrimonials, que deia Miquel Àngel Riera. Quin seria el més important? Quin destacaries per damunt de tots?
1: Sempre el que tenim davant, i ho veiem cada dia, no som conscients de la importància que té. I el primer gran element ferroviari de la nostra illa és Estressat. Estressat se va fer en 1875, on pràcticament hi havia 4 camins de carro, i el tren va tenir la capacitat, en les seves necessitats tècniques, d'enxarxar un territori amb un ponts, amb unes trinxeres, amb unes corbes, amb unes estacions, que com era el primer, i ho va fer bé. És a dir, el concepte patrimonialista de Eusebi Estades en aquell moment va ser important, el concepte econòmic de les empreses, o la gran empresa que duia el tema del tren, va ser conscient de la rentabilitat no va barallada en el destròs, i per tant, el primer per nosaltres, gran traçat, es Palma Inca Manacortà, que tan llarg, després la desviació des de Sant Llàs cap a la Pobla, un ramal ja tancat, però que té el seu interès actualment, que és el ramal que surt de Santa Maria, passa per Sant Eugeni i el Gall de Porreres i acaba a Felanitx, i finalment la gran línia de Santanyí, que també ja te puc anunciar, un poc més exclusiva, que l'any que ve farà 105 anys, i així que nosaltres fa 5 anys vam fer una gran campanya poble a poble d'aquesta línia que arriba fins a Santanyí, explicant en diapositives, en maquetes, en conferències, doncs el 105, com no es troben bé, s'han tirat, se troba bé, doncs tornarà a fer una altra moguda de reivindicar aquesta línia, almenys que se mantengui els aspectes patrimonials de lo que queda, perquè són importants.
0: I d'important, importantíssim. I xerràvem del tren de Sóller. Aquí també tenim molt de material mòbil històric, no?
1: Uf, el tren de Sóller l'hem de veure en un context europeu. És a dir, nosaltres sabem que el tren de Sóller és 97% de les persones que hi van són turistes, però també hi ha molt d'aquest turista que és el turista ferroviari. Jo tenc la sort que cada any, des de fa 7 o 8, faig un viatge per Europa, Suïssa, França, es diu veure trens, i veure com la gent estima els trens antics. I clar, venen aquí i troben un tren espectacular. És un tren on tens les locomotores de fa més de 100 anys, que són, el veuen, diuen, és que són les mateixes i funcionen. I jo et puc dir que funcionen a tope. N'hi ha 4 i van per la demanda que hi ha, molt importants. Tenen uns cotxos de fusta extraordinaris, són de la casa Cardés Coriaza, i se mantenen molt bé. És a dir, el gran segon gran element patrimonial que nosaltres tindríem és el tren de Sóller.
0: De fet, quan fan aquesta aturada cada any, importantíssim per mantenir tot això.
1: Sí,
0: no?
1: La necessari. Gent de vegades diu, com pot ser? No,
0: és necessari.
1: Perquè després també ja comentarem que un element patrimonial important és el seu taller, que de vegades és complicat visitar, però se mereix, perquè és un taller que fa 100 anys perquè el tren de Sóller segueix fent les peces del tren de Sóller. I això és una cosa interessantíssima. A més de desmuntar-los, les màquines se desmunten, però perna a perna. Jo els he vist desmuntats, els dos motors, perna a perna, i se torna a muntar.
0: I ho tenim aquí de vora.
1: Sí, per tenir una cosa preciosa.
0: Sí, sí. I després has dit les vies, han xerrat el tren de Sóller, i després hi ha les estacions, no?
1: Sí, quan se van fer la xarxa ferroviària 1875 cap endavant, ho he dit ja a altres bandes, eren bons mestres d'obres, eren bons picapedrers. No sé si cobraven molt o poc, però la feina la feien com toca.
0: Per durar.
1: És a dir, ara fa uns anys van desmuntar el que deien el pont de Susto i va anar gent especialista i va dir, per favor, és que ni la Seu està tan ben feta com aquest pont.
0: Què és el pont de Susto?
1: El pont de Susto és un pont que hi ha just a Villafranca, que se va fer un pont modern i va quedar aquest pont petit. És un pont de carretera que passava per damunt la línia. I com els trens sense electrificació van un pont més alts, no hi havia solució. Se va desmuntar i està aquí. Però és que tenim unes estacions extraordinàries. Basta veure la de Palma, les dues, la de Palma del tren de Sóller, o la de Bunyola, o la de Sóller mateix, que està fet damunt d'una antiga casa senyorial amb una torre mitjaval. Basta veure l'estació d'Inca per lo maca que és i lo ben situada que està, encara que els moderns li van fer aquelles fustes modernes que bueno, estan allà. Allà, l'estació, les dues petites estacions de Palma, és a dir, que avui una se dedica a policia municipal, i, però bé, bueno, aquestes estacions són petites per tot un tema que ja en xerren qualque dia, del tema de que les morades no hi podia haver una altura per tema militar, etcètera, etcètera. La gran estació de Sineu, extraordinària, una de les millors estacions, dirien, d'Espanya, ens ho dic, és una estació de doble planta, no molt aprofitada, però afortunadament bastant mantinguda, i després l'únic lloc on podem veure el que era el global d'una estació, perdonau-vos la gràcia, els excusats d'homes, excusats de dones, el corral pels animals, l'estació pròpia per vendre bitllets i esperar el tren, el magatzem, els dos magatzems per esperar els trens que arriben a la Porreres. A Porreres se va tancar la línia, se va vendre aquest redol, però els constructors que el va comprar no la va tomar per fer pisos, com va passar lamentablement a Felanitx, per exemple. Encara està així. És una cosa que nosaltres hem demanat, perquè allà és, pot dir, reconstruir-se perfectament com era la vida d'una estació en plena feina.
0: I aquí tenim aquests tresors patrimonials i després tenim grans obres d'enginyeria.
1: Sí, jo em fa una pena xerrar d'això tant, no vull dir a la velocitat dels trens, a 90 quilòmetres per hora, perquè te puc garantir que però, cada cosa l'agudim, però
0: no fa falta que en 3 minuts vos ho contis tot.
1: No.
0: T'haurem de fer venir cada setmana, Miquel Àngel.
1: No, jo
0: si vols venir cada setmana.
1: Jo, si me trobar un racó, vendré. Mira, sí, és a dir, quan xerrant de patrimoni vas a mirar els ponts, vas a mirar els túnels, però has de mirar també les estacions. Eh? Sí. Tornem a les que no s'ha tocat pràcticament, que és el de Sóller. Si abans deien que les línies eren extraordinàries, la construcció de cent de Sóller, la manera en què afronta atacar, o enfrontar-se a la tramuntana, la forma en què ha de foradar, la manera en què ha de donar una doble volta, a on, quan va sent dins, li diu, mira, on és Sóller? Miren per la dreta. Als 5 minuts entres un túnel i Sóller apareix a l'esquerra. I clar, és per la volta que fa l'altre. Pues, òbviament, allà el ferrocarril té 13 túnels, té 18 ponts, el mateix, que no se veuen, perquè un pont normalment vas per damunt i no el veus. I després té dues joies, que primer és túnel gros, que aquest té uns 3 quilòmetres, que va ser la primera vegada que se va aconseguir i solventar, es travessar la tramuntana, sí, i després és que no anem, aquí no es costa de vegades dir el viaducte, no anem, 5 ponts, quant de pont té? 5, pues, el viaducte de 5 ponts. Ja deixant una mica Sóller, aniríem a l'estrem d'Esplà. L'estrem d'Esplà, pues, els ponts. Els ponts és el que veiem més, perquè quan vas entrant, quan passes per damunt, normalment no el veus, però després veus una foto, veus una pel·lícula, i clar, tenim, per començar, fins que se va enfonyar l'estació intermodal, el pont d'Estrem, que tots hem conegut, han de dir que hi va haver una batllessa de Palma, que en un moment determinat, amb uns projectes egocèntricos d'aquests, el va tomar de vespre i de... però els jutges el van obligar a l'Ajuntament a reconstruir-ho. Està molt bé perquè ja ho posa la placa, diu poble, pont reconstruït o poble refet. I a partir d'aquí, quins són els més coneguts? Jo què sé, el torrent de jueus, a Serenal, sempre.

0: I doncs, per acabar, i ja ho diré jo, perquè a Miquel Àngel el feim anar a tope, perquè té moltes coses que contar, el podeu escoltar, el podeu veure, li podeu demanar un autògraf, dimarts dia 13, a les 6 de Soro Baixa, una xerrada sobre el tren d'esport i el túnel de Palma. Això està al Terminus, que serà ben guapo, això, sí, un lloc preciós,
1: serà
0: també.
1: Guapo. Serà, crec que serà interessant, serà interessant.
0: I doncs ja teniu cita, dimarts dia 13 a les 6, en Miquel Àngel Riera estarà xerrant sobre el tren d'esport i el túnel de Palma, a sostar el Terminus, a Palma, ciutat, ben cèntric. I de moltíssimes gràcies, Miquel Àngel.
1: A vosaltres, perdó, no és un poquet de bou.

Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula crim. Per il·lustrar aquesta paraula i aquesta idea, sentim un enregistrament d'un paisatge sonor realitzat a la Franja de Gaza el 25 d'octubre de l'any passat, de l'any 2025. Està realitzat per dos companys periodistes i podem sentir el procés de retirada de runes després d'un dels més salvatges bombardejos. Resulta impossible imaginar un crim pitjor que el que està cometent l'estat d'Israel.

0: Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. Entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.
1: Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Avui hem triat una paraula i ho dèiem en començar a les 8 aquest programa, que no és molt polisèmica, que és el nostre joc aquí cada dia, agafar una paraula polisèmica, però sí que és una paraula molt intensa, molt potent, i quan anàvem comentant que parlaríem de crims, d'aquesta sèrie de ràdio, de podcast, de televisió, no sé quanta gent diu sí, sí, clar que l'escolt, sí, sí, clar que la veig. Minaia Llorca, coordinadora de guió i guionista de True Crimes Factory, d'on surt la reconegudíssima i premiada sèrie Crims, presentada per Carles Porta. Com estàs?
2: Hola, bon vespre. Com estàu? Gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per ser nosaltres. Avui t'ho diuen
2: encantada.
1: Molt, no? Quan t'ho dius, ja de Crims. Home, clar, clar, tu de Crims, ja això és una bona targeta de presentació, no?
2: Sí. Bastant bona, sí.
1: Bastant bona. Escolta, no sabem si els crims fascinen, no fascinen, les miram en els ulls això un poquet així, clucs, però volem mirar, però no volem mirar. Què mos passa amb tot aquest true crime des que estem envoltats? Per què mos agrada tant?
2: Jo crec que agraden les bones històries, no? Històries interessants, històries que passen a persones ordinàries moltes vegades, però que, bueno, que de sobte viuen un moment extraordinari. Crec que és això el que més fascina, no?
1: Ho és, hi ha moltíssima gent enganxada. Mos imaginam que si tu te demanam, com feim amb la majoria dels nostres convidats, si te dic crim, que te venes cap primer de tot. No sé si te ve directament crims o me respondries una altra cosa.
2: Bueno, lo primer que me ve és feina.
1: Sí, també.
2: Lo primer que me ve al cap és feina. I, sí. I el que deia, no? Històries fortes que afecten a persones, no? I que s'han de tractar amb molta sensibilitat.
1: Uh-huh. I com seleccioneu justament aquests casos? Precisament perquè s'ha de tenir sensibilitat, perquè molts poden haver passat fa poc, acaben de passar, hi ha famílies, hi ha casos que estan en marxa, tancats, no sé, alguns que potser s'obrin algun dia. Com les seleccioneu?
2: A veure, som un equip de coordinació que més o menys treballem sempre junts i preparem, no? I mirem i seguim de prop l'actualitat. Uh-huh. Seleccionem casos que ens semblen interessants, que tenen una història darrere potent, que tenen girs, sorpreses. Intentem que sempre siguin casos tancats, per que estiguin jutjats i amb sentència ferma, per evitar, doncs, bueno, que hi hagi i pugui haver algun canvi durant el procediment judicial i ja arribar quan tothom pugui haver tancat una mica una etapa. Uh-huh. I després, també sempre m'agrada pensar que ens agrada explicar un moment, no diria històric, però sí, yeah, un context, un lloc, unes persones, una vida. Yeah. Uh-huh.
3: Hola, Mina, ja és on Aina. Bé, nosaltres tenim curiositat per saber com se fa un guió de crims. Te pareix que ho mirem en qualcuns casos concrets i així mos ho expliques?
2: Vale, perfecte.
4: El 18 de juny del 2015, la Carme Gallar, una veïna dels Pallaresos, surt de casa per anar a dinar amb una amiga a Tarragona i desapareix. No es presenta al dinar ni respon al telèfon. Què li ha passat a la Carme? Una dona riallera preocupada per la seva família, que als 65 anys sembla que viu una segona joventut.
3: Palauet, una dona, Carme Gallard, desapareix un dia que havia quedat per anar a dinar amb un conegut de Facebook. Tenia una denúncia per estafa amb una immobiliària. El propietari de la immobiliària, Ramon Franc, va ser finalment condemnat per el seu assassinat. I el cadàver no se va trobar. Com trieu casos que contau?
2: A veure, en aquest cas, bueno, era molt interessant, diguéssim, el tema de l'estafa, no? I com hi havia diversos girs fins a arribar a trobar aquesta persona i com aconsegueixen provar que és ell, no? I sí que era, també era molt important per nosaltres poder parlar amb la Mònica, que és la filla, poder, no, apropar-nos a ella, tenir la seva història. Ella ens va donar el vistiplau per parlar del cas, oh, i a partir d'aquí vam poder contactar, doncs, també amb el fiscal, que també apareix en l'episodi, i amb els principals investigadors. I el que és molt interessant és que els investigadors són els que realment van fer cada una de les proves, cada una de les investigacions que van ser claus per descobrir el Ramon Franc, no? Com per exemple inspeccionar un cotxe on troben allà una prova clau. No vull entrar en molt més detalls per si algú no l'ha vist, però sí que, bueno, aquesta, no? Tenir aquestes persones que ens expliquen de primera mà el que ells van viure durant la investigació és molt important per nosaltres. I sobretot tenir a la Mònica, no? I el seu testimoni, que, bueno, que és molt colpidor.
3: Sí, és que cap allà me dirigia, perquè abans has comentat que normalment trieu casos que ja estiguin tancats i que no hi hagi després possibles canvis en un relat. Però què passa quan ja és a posteriori? Heu tingut mai dilemes morals o jurídics amb familiars i les persones més properes en aquests casos que tractau?
2: Sempre hi ha debat, sempre ens reflexionem, i el que sempre fem primer de tot quan pensem en un cas és intentar contactar les famílies o les persones més properes. No sempre trobes famílies directes, però sí persones properes, explicar-li el que volem fer i escoltar-los, no? I a partir d'aquí comencem a treballar.
3: Clar, perquè jurídicament el necessitau en un permís de les famílies per xerrar d'aquests temes, o és una qüestió de moral?
2: Jo crec que és més una qüestió d'un segell nostre d'intentar que sempre aquestes persones estiguin d'acord, estiguin amb nosaltres. No sempre aconseguim que vulguin participar, cadascú està en un procés i en un moment diferent del seu dol, i no tothom té ganes, no, de explicar-ho, però sí que hi ha molta gent que li va bé, que ho necessita, que compartir, socialitzar el dolor l'ajuda. En el cas de la Mònica, per exemple, la seva mare no l'han trobat, el cos de la seva mare. Llavors ella sí que necessitava com explicar-ho, aquest dolor que ella sent. I si clar, veieu el capítol ho veureu molt clar.
3: Clar, fins i tot pot ser com a una ajuda, no? Tot i que no l'hagin trobat, hi haurà més gent alerta que vagi vigilant, no?
2: Sí. És que hi ha molta gent que pensa que el seu cas, que el que ell va patir s'ha oblidat, que no? La gent passa pàgina, continua vivint, però aquestes persones tenen una ferida molt forta i no sempre poden continuar vivint igual. I llavors, a vegades, socialitzar l'empatia que genera, no? El poder parlar amb els altres d'un cas que potser feia temps que no hi parlaves, però arrel de crims potser hi tornes a parlar, doncs a vegades és bo, no sempre. A vegades per les persones els hi va bé, sí.
1: I com se tria a bon acabar un capítol, Minaya?
2: Amb la sentència, normalment.
1: Sí.
2: Quasi sempre, menys els casos, que són pocs, que no tenen sentència o que estan oberts, n'hi ha alguns que hem fet i que encara no estan resolts, però la majoria, quan hi ha una sentència, una veritat judicial que diem, doncs aquí normalment posem el punt i final. Sempre hi pot haver un epíleg o alguna, no? Alguna cosa després, però en general aquest és el moment, diguéssim, on tanquem la història.
1: I doncs sentim un altre fragment també molt breu.
4: El 13 de març del 2019, a Viladecans, al Baix Llobregat, la Janet, una mare de 39 anys, deixa la seva filla petita amb l'àvia, el seu fill a l'escola, i marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda. Ha de ser ràpid perquè, com cada dia, ha quedat per fer el cafè amb el seu nebot. Però no s'hi presenta. I a la tarda tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet?
1: Idò, aquesta era la pregunta. Vosaltres on posau més el focus? En l'assassí, l'assassina, o a les víctimes? Perquè abans parlàvem amb en Francesc Soler, que ha escrit aquest assaig, aquest llibre, que parla d'aquesta fascinació, no?, pels assassins guapos, que deia, que diu que moltes vegades les víctimes desapareixen de la narració. Vosaltres on soleu posar el focus?
2: precisament sempre intentem, depèn de la història, però sempre intentem posar el focus en les famílies, en les víctimes, posar-los foto, posar-los cara. Si veieu els nostres capítols, en el cas de la Janet, qui parla i qui l'explica i qui la defineix és una amiga seva molt propera, que dona aquest punt on realment la coneixem, no? I també intentem, doncs, això, posar fotos, el nom, explicar aquella vida que va quedar troncada. I sí que crec que és una assignatura del programa Crims.
1: Sí, i te sentíem xerrar i és vera que ens donava aquesta sensació. No sé si te queda alguna pregunta, Aina Marc, per fer-li a Minaia, o li donen ses gràcies?
3: Les gràcies, jo troc que...
1: És que ja li demanen Aina perquè és una gran oient de Crims, som, per això li demanava.
3: Sí, som una gran oient.
2: Fantàstic.
3: Sí, no, i de fet m'encanta, no?, escoltar que més pot servir d'ajuda per les famílies d'aquests casos, no? Que això per jo ha estat brutal.
2: Evidentment no sempre faig aquesta puntualització perquè no tothom estarà d'acord, ja, les famílies que no, però en molts casos que ens hem trobat, sí.
1: I de vos avalen molt de reconeixements, molts de premis, també en els guionistes, així que enhorabona, Minaia Llorca, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Sí, moltíssimes gràcies. Adéu.

I avui que xerram de crim no hem pogut evitar pensar en Entre avui i demà, la radionovel·la, que ja ha estrenat la seva tercera temporada al Palau del Vent.

0: Maria Sastre, interpretada per Aina Serra, i Ramon Vilaseca, interpretat per Xavier Pascuet, se veuen ara immersos a una tèrbola investigació. Una sèrie d'assassinats per totes les illes i en qualsevol tipus de relació amb Antoni Gaudí.
1: Mare de Déu santa! Ramon, mira això!
2: Buf! Un home gran penjat del revés des de la viga central. Una mena d'arnès de cadenes i politges i un mirall gegant just a sota, reflectint tota l'estructura.
0: Aquesta sinistra figura actua amb una precisió mil·limètrica. Deixa escenes de crim que s'inspiren en l'obra d'un famós arquitecte català i els seus objectius són igual d'enigmàtics que la seva identitat.
3: Amb parsimònia i fredor, la figura apaga la ràdio i desplega sobre el volant la llibreta de feina. És moment de revisar el tercer objectiu, seguint la línia dels ceramistes.
0: I acompanyant l'investigació de protagonistes hi ha l'inspectora Marta Torrents, interpretada per Pat Aguiló. Però el que no saben és que una altra figura els encalça entre les ombres. Llop, que és interpretat per Toni Pons.
4: Mentre la judicial perd el temps xerrant amb la premsa, ja partes cap a Eivissa. L'artesà no m'esperarà tota la vida.
0: Tot això amb la narració de David Ordines. Si voleu sentir com segueix aquest misteri, la teniu cada divendres a partir de les 11 en un servei a la carta d'IV3.
5: Entre avui i demà amb Barçal i Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IV3 Ràdio.

0: Són les 9:21 minuts. Crim a la nostra paraula. Rafael Font, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé. Bon vespre a tothom.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. En Rafael és esportista, és entrenador de tir olímpic. De fet, nosaltres, la primera que vàrem xerrar amb tu era justament per la paraula tir. Però és que també ets expert en balística forense. Què estudies exactament en balística forense?
1: Bueno, balística, d'una forma molt concreta, estudia principalment el comportament dels projectils quan són disparats. Uh-huh. Les trajectòries, defectes, el que produeixen. I se divideix principalment en tres tipus de balística, perquè m'entengueu, la interior, la balística exterior i la terminal. La interior és quan se produeix el tro, que tots sentim, sí, dins arma, que és el que produeix les marques dels projectils, uh-huh, dins el triat del canó. Després hi ha l'exterior, que és quan el projectil està volant, perquè m'entengueu, sí, i la terminal, que és la que estudia els defectes del projectil xocant contra qualsevol objecte.
0: Ah, vale?
1: I cada una pues, té molta cosa que estudiar, vale? Depenent, uh-huh, del tir que s'ha pegat.
0: Val. I on? I en el teu cas, que va ser primer, la balística forense o el tir olímpic?
1: Primer el tir olímpic. Uh-huh. Jo de 8 anys, ja me vaig federar. Ja de jove no m'agradava molt l'estil, el que passa que a nivell, ja de molt petit, ja feia els meus estudis de balística a nivell amateur,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: De forma oficiosa, estil olímpic.
0: Val. I un informe teu pot ser determinant per decidir una sentència?
1: Bueno, he anat un parell de judicis i jo el que faig en els informes normalment, perquè quan hi ha un assassinat o s'ha fet ús d'armes,
0: sí,
1: normalment a Mallorca la competència, si és un nucli urbà, és del Cos Nacional de Policia, i si és una zona rural, normalment pertany a la Guàrdia Civil. Jo, com a policia local i com a perit judicial, el que faig és un informe de petició d'una de les parts o del propi jutjat.
0: Uh-huh.
1: Vale? I sí que pot ser determinant si se ratifica, potser, d'informes de la Fiscalia o de la defensa. Però a vegades pues, poden ser contradictoris.
0: Vale.
1: Perquè això no és exacte a vegades.
0: Ja, ja, vale? Ja.
1: Pot tenir lectures distintes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, per això també hi ha judicis, està clar. M'has de perdonar si te faig alguna pregunta així que soni un poc peliculera, però...
1: Sí, però és normal. Tot el que són armes sempre hi ha pel·lícules per mi.
0: Clar, és que tenim aquestes referències cinematogràfiques i de sèries, ara que parlàvem també de crims. Tu ets dels primers que arriben, per exemple, a l'escenari d'un crim?
1: Bueno, com t'he dit abans, en el meu cas no, hombre, puc arribar. Afortunadament no he anat a molt d'actuacions amb persones mortes o ferides per armes de foc, perquè es competència més de la policia científica del Cos Nacional de Policia. ¿Vale?
0: Mm.
1: Aleshores, ells fan d'estudis més com a policies de lo que seria la balística del propi servei.
0: Mm-hmm.
1: Jo t'he dit que faria més com a membre del jutjat com a perit.
0: Vale?
1: Però quan hi ha una escena d'un crim, normalment el que fem és deixar tot preparat perquè el científic pugui agafar totes les empremtes possibles i no se sol tocar res.
0: Val? I després és el que tu mos deies, que mires aquestes marques o mires la trajectòria,
1: sí,
0: o mires els defectes que,
1: sí,
0: pugui tenir
1: la
0: terminal. Val. I sempre, de fet, sentim dir que cada canó deixa com una marca única, no? Tu mos deies lo de les marques, unes estries úniques, com si fos un ADN,
1: sí,
0: o una empremta dactilar. És així, exactament?
1: Sí, això és així. No és que hi hagi unes estries per deixar una marca en aquell projectil perquè puguem reconèixer en quina arma s'ha disparat. Aquestes estries tenen la funció de donar-li una precisió al projectil,
0: sí,
1: ¿vale?
0: Sí.
1: Perquè el que fan és fer un efecte de rotació perquè fa que la precisió sigui molt més alta que si fos un canó llis,
0: sí,
1: que seria una trajectòria molt més erràtica. Què passa? Que aquest estriat, que pot ser d'un parell de voltes dins el canó, de mitja volta, depenent del calibre, de l'arma, de tot això, no hi haurà dos iguals i cada canó deixa una marca distinta, encara que sigui la mateixa marca de fabricant de l'arma a cada projectil.
0: Uh-huh.
1: Que això se veu amb un microscopi, però no n'hi ha dos que deixin la mateixa marca. Després també, a part del canó, sobretot les armes automàtiques, deixen una marca quan expulsen la vaina. Perquè l'agulla extractora te deixa una marca que serà distinta a una mateixa arma per a d'una altra numeració. O també el que seria l'agulla percutora. L'agulla percutora el que fa encendre la pólvora que hi ha dins del cartutxo i quan pega el cop en el fulminant, que el que encén la pólvora, no hi ha dues agulles que siguin exactament igual en el microscopi. I això, amb això pot distingir una arma d'una altra. Vale?
0: Sí, sí. I de, ja veiem que hi ha això, moltes evidències i molt de rastres a seguir.
1: Sí, te dona moltes coses. Si tens les eines adequades, pues és més fàcil poder saber de, si tens arma i el projectil, si poden confirmar que ha estat empleada aquella arma.
0: Rafael, t'havia de posar aquesta de The Who. A part que és bona, és que és de CSI. És cinema i sèries com CSI que vos han fet més mal que bé, no vos afecten, te fan riure, te fan ràbia?
1: Bueno, un pot de tot. És vera que dona a conèixer que hi ha l'estudi balístic dels projectils i tot això. Sí, això sí que ho dona a conèixer, però dona com a molt senzill, molt americà i tot d'una... Clar, és un capítol d'una sèrie i no poden estar estudiant hores el que ha passat. Però sí, és molt peliculero. Amb un projectil tot d'una ja saben qui ho ha disparat i tal, i els projectils moltes vegades queden deformats i no és tan fàcil comparar-lo en el microscopi ja. I ja està. No? Ja.
0: Sí, és que les veus i dius, jo vull ser de gran com ells, que sí, pim-pam, pim-pam, claro. I ja està. Sí. Au, que fàcil, no. Res de mal de cap.
1: Fa molta vida trobar, sí, les restes, projectils, vaines, sí, tot, sí, molt, sí, fàcil, però no.
0: Sí, però,
1: la veritat és més complicat.
0: Sí, i escolta, vull que xerrant de crim, el crim perfecte existe, jo sempre hi ha un rastre que seguir.
1: Bueno, però jo, si tenim el cor i el projectil, ja no és un crim perfecte per jo. Aquí ja estic segur que se podria trobar, o seria molt més fàcil trobar l'assassí o el que ha fet el crim. Si policialment he donat la meva opinió,
0: sí,
1: jo penso que el crim perfecte és quan no se troba el cos, així de clar, perquè és que mos pot donar molta informació. I si ja no tenim l'arma, ja no t'ho vull dir res.
0: Ja.
1: Vale? Però si tenim cos i projectils, el crim ja no és perfecte de per res.
0: Ja, ja. I ja anem acabant. Els reptes de la balística forense, quins són avui dia? Dies o temps d'intel·ligència artificial, de, no sé, d'impressores en 3D, de tantes coses. Quins són els reptes?
1: Bueno, sí, el repte principal és seguir intentant que en les eines també que hi ha poder vincular els projectils i vaines que se troben a una escena d'un crim, se puguin vincular d'una forma sense tenir dubtes amb un arma en concret. I així, pues, vincular molt més fàcil a sospitós que se tingui si tenim les eines que toca per poder demostrar judicialment i científicament que aquesta arma s'ha empleat en aquell crim. Uh-huh. És vera que el que m'has comentat d'impressores també això va en contra de la tecnologia perquè se fan pistoles en 3D i ja tot se complica, però són, sí, pràcticament armes d'un sol uso. Uh-huh. Vale? I aleshores aquestes armes te deixaran unes empremtes que després ja l'arma la pot cremar a qualsevol puesto, sí, i ja és impossible ja fer una comparativa.
0: Bé, no dóna'm idees, Rafael Font, que això és la ràdio pública, no dóna'm idees.
1: Sí, no dóna'm idees perquè ja basta.
0: Però, escolta, molt interessant, avui que parlàvem de crim, pensava que el teu punt de vista era molt interessant i, a més, molt desconegut, la feina que feis, sí, per justament pel que deien, que mos queden les imatges de les pel·lícules i de les sèries.
1: Millor que hi hagi més imatges de pel·lícules que la realitat, afortunadament,
0: sí, sí,
1: i que segueixi molt, per molt de temps així.
0: Sí, sí.
1: Vale? Que sigui una cosa molt, molt esporàdica.
0: Sí, sí, sí. I gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona, Rafael Font. Una abraçada.
1: Un plaer. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
5: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
6: Sí.
5: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
7: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
8: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
3: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
8: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
8: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
8: IB3 Ràdio.
10: Se venen cosetes, petites.
8: Xiu, xiu.
9: Fora.
10: I en Pugues, sí.
1: Pep Díaz, benvingut a Catego, com estàs?
11: Molt bé, gràcies.
1: Si t'he dit crim, que la paraula d'avui que te venes cap primer de tot.
11: La resposta és ben fàcil, això. The Buggles, Video Kill the Radio Star. Moltes vegades se posa aquesta cançó per reivindicar la quantitat de vegades que s'ha pronosticat la mort de la ràdio com a mitjà de comunicació, en l'arribada de la televisió, del vídeo, d'internet, i en tot ens hem fet encara més forts i ho hem incorporat tot. La ràdio se pot veure per televisió, algú fa servir encara el vídeo com a reproductor. No ho crec. I per les xarxes socials podem distribuir la nostra programació per augmentar l'audiència. I una vegada fet l'acte reivindicatiu, anem a la paraula del dia.
1: Anem a la paraula del dia, que és crim i molt killer has vengut tu avui, eh?
11: Sí, però abans jugam amb els oients. La pregunta és, quina relació hi pot haver entre la pel·lícula El Verdugo de Berlanga, Mallorca i IB3 Ràdio?
1: A veure, situem-nos, de quin any és la pel·li?
11: 1964.
1: Vale, això són 41 anys abans que s'inauguràs IB3 Ràdio. No mos ho dius ara, no?
11: No.
1: Esperam, bé, esperarem que d'aquí una estoneta no desconnecteu, que en Pep Díaz mos donarà la solució. I de vinga, seguim, paraula crim. Com la relacionam amb la ràdio?
11: He de dir que aquesta vegada està tot un repte, el manco a priori. Llavors la cosa ha anat més o manco fluida. Si juguem en la paraula crim, malament hauria d'haver anat la cosa que cap emissora no hagués adaptat el clàssic de Fyodor Dostoyevsky.
12: Crimen y castigo. Una adaptación para radio de la novela psicológica del autor ruso Fyodor Dostoyevsky. Publicada originalmente por primera vez en 1866 y considerada como una de sus obras maestras.

0: una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, salió el joven Nicolás Riascos de la reducida habitación que tenía alquilada en una callejuela del barrio.
1: Aquest és l'àudio de l'emissora comunitària de Bogotà, Suba a l'aire. És una adaptació un tant especial, sobretot en l'ambientació musical.
2: Sí, sí, no és molt clàssica aquesta.
1: No ben bé, és com la que segurament va fer servir en el seu moment Ràdio Nacional d'Espanya o la cadena SER en els anys 50 i 60.
2: El problema segurament es troba un arxiu sonor d'aquella època. En aquell moment, a més, les cintes se reciclaven, no?
1: Sí, però he trobat un enregistrament de l'any 1953, però en aquest cas de la Radiodifusora Nacional de Colòmbia, i la particularitat és que sona com si l'enregistrament fos un disc, més que amb una cinta. De fet, fins i tot l'àudio pareix que de vegades bota la guia.
3: De Fedor Dostoyevsky. Adaptación de Fernando Gálvez Salazar. Hacen la interpretación los siguientes miembros del grupo radioteatral de la emisora: Ana del Val en Aliona, Esther Sarmiento de Correa en La Madre, Alicia de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky.

0: los quiere? Le presté un rublo y medio sobre un reloj de plata. ¿No es así? Entra, pues.
1: A veure, és que se nota com bota i tot s'agulla, és fantàstic.
2: Que sí, mira, de les 8 van ser les 9 i 4.
1: Total, que va, això com es diu. Història de la ràdio en el món, s'ha de dir que les adaptacions teatrals són molt agraïdes i un dia podríem xerrar dels quadres d'actors que hi havia, no?, les diferents emissores.
2: I apuntat està, de la mateixa manera que tenc apuntat parlar un dia de concursos o de participacions dels oients. I si relacionem la participació de l'oient en la paraula crim, ens dona com a resultat El juego de los detectives, del programa Si amanece nos vamos, de la SER.
3: Creo que se ha quedado buena noche para dedicar un ratito al juego de los detectives, porque tenemos abierto el caso de Antonio Machado, que es un oyente que nos envió este caso, esta historia, que se titula Un crimen sin resolver.
4: En el capítulo anterior...
5: ¿Puede ser alguna pieza de algo? Por ejemplo, dos guantes, ¿no? Y le faltaba uno. ¿Complemento de algo?
3: ¿Un complemento de algo? No.
5: Tiene que ser algo pues más o menos pequeño.
3: Sí. Eso sí,
2: un crimen sin resolver. Així es titulava la història on havien de trobar l'assassí.
1: Molt bé. I tota base de preguntes on només se pot respondre si... No o no té importància. Sí? No és senzill. Més ràdio veure relacionada amb el crim.
2: Ràdio Crimen.
1: És una emissora dedicada només en el true crime, en els processos judicials d'assassins o què?
2: No, és musical.
6: Y nada, poco más que añadir, así que con esto ya comenzamos.
7: Ràdio Crimen emitiendo. Ràdio Crimen emitiendo.
2: Aquest és un fragment del programa Ràdio Crimen del 27 de setembre de 2026. El programa s'emet per emissores lliures i també està disponible en format podcast. És un temàtic musical d'estil punk.
1: Molt bé, sorprenent. Per cert, jo fa moments esmentaves True Crime.
2: Que és una altra manera de tenir crims a la ràdio. Per exemple, en seccions de Crònica Negra on es parla de successos truculents i aquí també se pot il·lustrar amb àudios de podcast o pel·lícules. Aquest seria el cas de El crimen de Cuenca.
1: Aquella pel·li d'Ana Pilar Miró, dirigida per Pilar Miró, que va ser molt polèmica quan se va estrenar.
2: Sí, i va ser polèmica perquè, si ho recordeu, va ser el cas de la desaparició d'un pastor que nomia José María Grimaldos i dos amics del poble varen ser acusats d'haver-lo matat.
8: El crimen de Cuenca o caso Grimaldos fue un error judicial sobre un supuesto caso de asesinato que nunca tuvo lugar y que por la relevancia de la negligencia judicial y policial comentada ha pasado a la historia del derecho español.
9: Le digo a usted, señor juez, que no lo ha asesinado. ¡Han asesinado a mi José María!
10: Vamos, vamos, señora. Limítese usted a lo que ha venido. A denunciar la desaparición de su hijo. ¿No es así? No es así. Dijo que se iba a tomar los baños y no ha vuelto.
2: Així ho explicava en la secció Una història de cine de Ràdio Nacional d'Espanya en fragments de la pel·lícula.
1: I com han sentit es bessó la polèmica és que no hi havia proves de l'assassinat i que els acusats, a més, varen ser torturats fins que varen dir que sí, que l'ha matat nosaltres, no? Varen confessar el crim.
2: Exacte, però el crim no va passar perquè anys més tard el pastor va reaparèixer en el poble i la polèmica i de com va anar la investigació se'n feren ressò a la secció Tiempo de matar del programa Más de uno d'Onda Cero.
11: Nos situamos en Osa de la Vega al atardecer del 21 de agosto de 1910 entre las 8 y media y las 9 de la noche. Todo ocurrirá en esa media hora y el protagonista de esta historia, que todo hay que decirlo, es un pastor de 28 años llamado José María Grimaldos López.
1: Es que s'ha de dir que és un gènere que fascina molta gent, molts d'oients i que hi ha, no sé, com una part atàvica en el fet que mos expliquin històries i si se saben explicar bé, com aquestes que sentim, és que quedem en sa boca oberta escoltant encara que siguin casos que preferirien no mirar, casos cruents.
2: Sí, d'això en sap molt en Carles Porta, que du moltes temporades a Catalunya Ràdio amb el programa Crims, tant en format de ràdio com després en versions en vídeo per TV3 o per plataformes.
1: Sí, sí, n'han parlat amb la seva responsable i coordinadora de guions, o en el cas d'IV3 també, amb Laboratori de Crims o Memòria Negra.
2: Sí, Laboratori de Crims és una sèrie documental de Virginia Galliano on se reconstrueixen alguns dels casos més estremidors del panorama criminal recent, on se destapen detalls ocults de l'escena del crim i se li dona importància en el procés meticulós que va des de l'autòpsia i fins en el judici.
1: I tenim Memòria Negra, que deia, encara que aquí no aparegui la paraula crim.
2: No en el nom del programa, que va començar a la televisió i que llavors se va adaptar a ràdio, però sí que surt en alguns dels seus episodis, encara que en aquest cas el fragment d'àudio que he triat és l'episodi titulat Tudurí.
1: Ara sí que me despistes.
2: El cas Tudurí és la història del darrer ajusticiat a mort amb garrot a Mallorca l'any 1951, un cas que va trasbalsar la societat illenca i que va inspirar a Luis García Berlanga per fer la pel·lícula El Verdugo l'any 1964.
1: Ah, ara ja sé per on vas. Poden recordar un poc aquesta història?
2: Sí.
12: El compte enrere per a l'execució ha començat. I és en aquest moment quan comença la inspiració que el cas va tenir per a la pel·lícula El Verdugo, de Luis García Berlanga.
13: A la pel·lícula estrenada l'any 1963, José Luis, l'empleat d'una funerària, accepta relevar el seu sogre com a botxí perquè està a punt de jubilar-se i és l'única manera que es pugui casar amb la seva filla i no perdin un pis al qual han d'anar a viure i del que ja han pagat una entrada.
12: La pel·lícula es disfressa de comèdia negra per amagar una autèntica...
1: Molt bé, jo ara me quedaria a escoltar-ho tot. Així que la relació entre El Verdugo, Mallorca i IV3 Ràdios, que se va dedicar a un programa a xerrar d'aquest darrer justiciat?
2: Sí, però si seguim escoltant el programa, descobrireu que no és el so de la pel·lícula i que no són les veus de José Isbert, Nina Manfredi o Emma Penella.
1: Sí, que eren les protes i ara sí que me tens intrigada.
12: A José Luis la carta no li fa cap gràcia, però per a la seva dona i el seu sogre, de sobte, la idea d'aquest viatge a Palma els hi sona com l'oportunitat perfecta per passar unes vacances a Mallorca. I, fins i tot, per fer el viatge de noces que la parella no ha tingut.
14: Por lo menos conoces Palma.
15: No. Yo solo no voy. Si vinieras tú...
14: ¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero.
15: ¿Y qué hacemos con el niño?
14: La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente.
15: Bueno, ¿qué sucede?
14: Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo no hemos hecho... ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo?
15: ¿Pero cómo puedes pensar ahora en bañarte?
14: Uy, hijo, ¿para una vez que voy a conocer el mar?
15: Yo no conozco Palma y Mallorca.
1: Jo sí conozco estas voces, Pep Díaz. Aquestes veus són d'IV3 Ràdio.
2: Sí, senyora, per recrear les escenes, les veus que heu sentit són les d'Antoni Escanelles fent de botxí retirat, Aina Morales d'informatius com Sofia i jo. Fent de botxí jove.
1: I en Pep Díaz fent de botxí jove. Mira que t'agrada en revoltar la figuera, Pep.
2: Sí, ho trobo divertit.
1: I doncs, si t'apareix, ho deixem aquí, Pep Díaz. Gràcies. Torna, per favor, que tu ets pura història de la ràdio i ens encanta jugar amb tu, amb les paraules i la ràdio.

0: Que bé, Pep Díaz, que bé, que bé. I això és entre avui i demà, així que, Aina Marc, ja sabem que t'han de demanar i demà què?
1: Demà ja és dijous, començam a veure una mica més a prop cap de setmana, però avui tornem a tenir com a resposta estrella anar a fer feina.
2: Trabajando.
1: ¿De qué trabajas?
2: De cocinero.
3: Pues trabajar también en la casa. No, ahí en el hogar.
4: Feina todos los días y ya está.
5: La rutina diaria, trabajar y cuidando adulto mayor.
1: Però sempre n'hi ha que tenen més sort i demà poden gaudir de fer altres activitats a més d'anar a fer feina.
6: Demà aniré a dinar amb el meu fill i passar el dia tranquil·lament. I després aniré a prendre un cafè a l'hora baixa.
7: Yo mañana me iré al huerto a regar lo que tengo por ahí sembrado, que tengo unas cuantas cosas sembradas, y pasar un rato por allí.
1: I ara, Zeli i Juny, no sé si recordeu que jo dilluns me queixava perquè volia trobar gent que me digués que feia l'aniversari i no hi havia manera. I d'ho he manifestat i avui hem trobat ja per segona vegada aquesta setmana una dona que avui fa uns anys.
8: Què faré demà? Demà que és dijous? Pues de matí anar a missa i després pues fer dinar? No, perquè ja el t'hem fet. Perquè avui és el meu cumpleaños i m'he alliberat de la cuina.
1: Molt d'any!
8: I demà menjarem escudella fresca.

0: Vinga, aquesta dona tan riallera, molt d'anys, es diu a Tres Ràdio, no?
1: Sí, molt d'anys, molt d'anys.
2: Exacte.
0: Nosaltres ho celebram també i ho hem celebrat amb coses com us ha dit en Miqui Fiola, qui presenta avui. A Miqui, sí, acabam?
2: Acabam amb això, acabam avui la secció de demà.
3: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I avui ens ajuda Llorenç Salvà, que és advocat. Com estàs, Llorenç? Benvingut entre avui i demà.
4: Bona nit, molt bé, tot bé. Gràcies per convidar-me.
0: Gràcies per ser-hi. Avui hem triat una paraula, ja ho he dit en començar, no és molt polisèmica, però clar, és que te pot dur per llocs insospitats. Si en Llorenç Salvà, advocat, li dic crim, que li ven escap primer de tot?
4: No és molt polisèmica, però és molt atractiva, no? Jo crec que quan jo em diuen la paraula crim, jo et diria que em venen dues coses, no? En primer lloc, em ve associar-ho, evidentment, a un delicte, però no qualsevol tipus de delicte, sinó una acció de més voluntària que afecta, diguéssim, en els béns jurídics o en els drets fonamentals més essencials de les persones, la vida, l'integritat física, la llibertat d'una persona, la llibertat sexual d'una persona, sí. Aquest tipus d'accions voluntàries contra aquests drets fonamentals. I en segon lloc, jo com a professional sí que et diria que quan sent la paraula crim em ve en cap pues una persona, una persona que estigui a comissaria, ja, detingut, una persona que estigui al meu despatx, sí, perquè al final darrere aquesta paraula sempre hi ha una víctima, però també sempre hi ha un acusat o acusats. I de vegades inclús el crim ni siquiera ha existit, no? Per això quan sent aquesta paraula, el primer que hem de pensar, sobretot els professionals que ens dediquem al dret penal, és, bueno, no m'ho veure què és el que ha passat realment.
0: Val, no donem les coses per fetes, no? Anem a veure què ha passat. I Llorenç, perquè te vas especialitzar en dret penal, que t'atreu d'aquesta especialitat?
4: Bueno, jo crec que si tu demanes a qualsevol estudiant de dret que estigui a la facultat de dret, el primer que et diran és que l'assignatura de dret penal o de dret processal penal és una de les assignatures més, bueno, de qualque manera més, que pugui cridar més l'atenció
0: a un
4: alumne, no? Sí. Més atractiva, efectivament. I jo vaig coincidir amb uns professors a Barcelona pues que me van ajudar molt i me van fer molt més atractiu aquesta assignatura. I crec que és la branca del dret a on es juguen més les qüestions, al final estàs discutint la llibertat d'una persona, i crec que també el que m'atreu és que, bueno, que cada expedient, cada procés penal hi ha una història de vida darrere, no? Més enllà de, bueno, de que hi pugui haver un cas de la jurisdicció civil on una persona pugui deure una quantitat de dobbers o una altra, no? En el dret penal, que darrere cada procediment té una història d'una persona o d'unes persones que han d'explicar.
0: I ets professor associat de dret processal penal a la Universitat de les Illes Balears. Nosaltres que estem molt més acostumats a les pel·lis nord-americanes i que no tenen res a veure amb el nostre sistema jurídic, què diries que caracteritza el sistema espanyol des del punt de vista penal?
4: Bueno, són dos sistemes, evidentment, molt distints, no? Un és el sistema americà i l'altre l'espanyol. Jo et diria, mira, diré tres coses, tres grans diferències. La primera és que aquí a Espanya qui investiga és un jutge, un instructor, la fase d'investigació del delicte, no? Abans d'arribar a judici. En canvi, als Estats Units, qui investiga és el fiscal. És veritat que això a Espanya fa molt de temps que hi ha un debat, on sigui el fiscal el qui pugui assumir aquesta fase d'investigació també, però de moment això no és així. En segon lloc, una cosa que és molt particular també de la nostra legislació és que, a més del fiscal com a acusació, pot haver una acusació particular. I fins i tot una acusació popular que no sigui afectat per el delicte. Nosaltres hem dit moltes associacions, no? Associaciones Hermanos Limpias, o associaciones sindicatos. Bueno, pues, en definitiva, es pot obrir un procediment penal o es pot seguir un procediment penal, un crim, no? Única i exclusivament amb una acusació popular que no tingui, evidentment, ni siquiera una afectació directa amb el delicte, no? I després una qüestió processal que jo crec que és molt interessant, que nosaltres aquí, i evidentment, diguéssim, a tot el sistema continental, l'acusat no declara sota jurament i té dret a no declarar. Té dret, en definitiva, a mentir, sense que això sigui un delicte. I als Estats Units això no passa.
0: I és una cosa curiosa, que crec que quan estàs de fora crida efectivament l'atenció. Escolta, què prefereixes, un judici, en jurat o sense?
4: Et diria que depèn del cas. Depèn del cas i depèn del client, no? Jo crec molt en el sistema de jurat, en un procediment de jurat, eh? Crec que és un sistema molt valuós democràticament. Crec que, de qualque manera, és un sistema que apropa la ciutadania a lo que és l'administració de justícia. Jo et puc garantir que, quan faig un jurat, les persones que formen part dels membres del jurat al principi no volen ser membres del jurat, però estic segur que, quan acaben el procediment per jurat, estan encantats d'haver participat en aquesta administració de justícia i haver exercit aquesta responsabilitat. Però, clar, per altra banda, té un risc, no? El jurat és molt més permeable a la pressió mediàtica, a les emocions, etc.
0: Sí, i tant. I que efectivament la pressió mediàtica, ara pensa en la dona del president del govern, que en principi ha de ser
4: Efectivament.
0: jutjada per un jurat popular. I escolti,
4: Efectivament.
0: quantes vegades te plantegen si no és un dilema moral per tu defensar, posaré cometes els dolents?
4: Pues moltes vegades, no? I jo sempre la resposta és la mateixa. A un metge que ha d'operar, per exemple, o d'intervenir d'urgències, o una persona que hagi comès, no sé, m'invento, un acte de terrorisme, un delicte o un crim absolutament execrable, no se li demana aquest debat moral. No se li planteja aquest debat moral, no? En els advocats, sí. I, en definitiva, jo crec que això, en el final, és una tecnicitat, no? I és el que ens protegeix a tots, aquest dret a la defensa, perquè tothom és innocent fins que hi hagi una sentència que digui el contrari. I el que se necessita és una defensa tècnica impecable, no? Que es pugui arribar a fer una defensa rigorosa, i, per tant, això suposarà que, si hi ha una condemna, sigui una condemna absolutament legítima, no? Hi ha moltes, de vegades, que hi ha molt de dolents, entre comilles, que són innocents, no? La història judicial, pues, evidentment, n'està plena. Però jo crec que això és una garantia per a tots, per a tots.
0: I és un bon exemple aquesta comparació. I quantes vegades te diuen també, Llorenç, és que el sistema no serveix de res. Entren per una porta i surten per una altra.
4: Sí, també. I, a més, jo crec que és una percepció moltes vegades comprensible, no? Però jo crec que barreja coses diferents. Una cosa és, diguéssim, els delictes on pugui haver penes petites, que pugui haver una suspensió de la condemna, que aquestes persones, evidentment, si són delinqüents primaris, pues han de sortir. I una altra cosa és la multireincidència, que aquí sí que crec jo que hi ha un problema. És a dir, multireincidència de delictes lleus, que són petits furts, que et suposen no ingressar a presó i que sí suposen una entrada i sortida.
0: Això s'ha anat, però s'han anat augmentant les penes en aquest sentit, crec, no? Amb el tema de la
4: Sí,
0: multireincidència.
4: efectivament, hi ha hagut una reforma darrerament, hi ha hagut una reforma de la multireincidència, però que hem de veure menys, des d'un punt de vista pràctic,
0: Com funciona.
4: com funcionarà.
0: Tenim dades de l'Institut Nacional d'Estadística de l'any passat que diuen que Balears va ser la tercera comunitat amb més delictes comesos per cada 1.000 habitants, només per darrere Ceuta i Melilla. Hi veus alguna explicació en això?
4: Bueno, jo crec que aquesta estadística de l'INE, pues, parla de condemnats, no? No de delictes comesos, que jo crec que no és exactament el mateix. Però, evidentment, jo crec que aquesta taxa es calcula sobre els residents, però a l'estiu, pues, ho entenem perfectament, no? Aquí viuen moltíssimes persones, i no vos vull enganar, a mesos de juliol, agost, que, evidentment, els delictes, pues, moltes vegades creixen en aquest sentit per visitar entre la població censada, no? Tipus de delicte, molts delictes contra la seguretat viària, molts de judicis ràpids i, en definitiva, diferents factors socials, no? Pues el cost de la vida, l'habitatge, la precarietat, moltes vegades, de la feina, pues, evidentment, fa que tots aquests factors facin augmentar aquests nivells de delinqüència.
0: Avui mos ajuda a baixar barrera Llorenç Salvà, que és advocat, i hem d'anar acabant i t'he de fer ràpidament les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sempre dic que no és xafardeig, Llorenç, que feim una llista per tenir idees per dormir bé. Tu tens algun hàbit que ens ajudi a dormir millor?
4: Bueno, ojalà jo vos pogués donar qualque hàbit, perquè jo sí que necessito hàbits per poder dormir millor. Jo diria dos. Un, no pensar en crims abans d'anar a dormir, no? Per tenir
0: Sí.
4: una bona
0: Sí.
4: nit. I mòbil fora de l'habitació, sense dubte.
0: Vinga,
4: Mòbil fora de l'habitació.
0: exacte. I d'escolta sempre aquest programa, que anem donant idees. I el que necessitem ara és una cançó per acabar de baixar a barrera fins demà, que m'es proposes?
4: Pues vos propos la cançó d'Oques Grasses, que és un grup que m'agrada molt, que a més ara està de despedida, que es diu La gent que estimo, que és una cançó que parla, pues, de l'amor incondicional, no? De l'amor incondicional, però tant des d'una part positiva com aquest amor condicional, pues, pot fer passar un mal moment, no? Per la por que puguis tenir un moment determinat de perdre les persones que estimes.
0: Idò, una bona cançó per acabar el programa d'avui. Llorenç Salvà, moltíssimes gràcies i bona nit.
4: Bona nit.
1: Una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
0: I nosaltres, que habitualment ja deim adéu o directament no deim res, avui li regalam aquesta cançó a en Miqui Fiol, que ha estat amb nosaltres durant tota aquesta hora en el control tècnic, perquè avui mos diu fins aviat i nosaltres només podem dir-li que l'enyorarem. Bona nit.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui? Ens acostam a una novel·la diferent, reveladora, i algunes de les propostes escèniques que ompliran els teatres els pròxims mesos. Benvinguts a la cultura d'IB3.

0: I començarem tot d'una abans que vingui la fosca, la primera novel·la del manacorí Fausto Puerto, que ha publicat amb Angle Editorial. També dia de moltes arts escèniques. El productor Javier Matesanz ens du avui la nova programació del Teatre d'Esborn de Ciutadella amb el seu responsable, en Josep Marquès. També conversarem amb Jeroni Obrador, que es troba a Xile per estrenar una obra. I acabarem conversant amb en Pere Ramon Cerdà, autor de L'Arquitecte, que avui ha inaugurat la Fira B.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.

D'estructura original i narrativa fluida, erudita i mengívola a la vegada, filosòfica i delicada també, són alguns dels objectius, volien dir, que es poden aplicar abans que vingui la fosca. Basta llegir un parell de pàgines per comprovar que darrere aquesta novel·la, la primera d'en Fausto Puerto, hi ha passió creativa i un bagatge literari i cultural rellevant. Ningú no diria que és un debut literari, o sí, quan recordam que l'autor viu entre llibres, font irremeiable d'imaginació i de pulsió creativa.

0: Vivió entre llibres perquè el 2004 va obrir la llibreria Món de Llibres de Manacor. Fausto, com estàs?
1: Hola, bones tardes, com va?
0: Molt bé, encantats de tenir-te. De lector, escriptor, o de llibreter, escriptor, no sé si consideres fins i tot una conseqüència lògica.
1: Bueno, de llibreter podríem dir que és el que som, en realitat, no? Jo primer de tot me considero llibreter perquè és el que he fet durant 22 anys. Llavors podríem dir que som una mica editor, perquè també hem editat un bon grapat de llibres des de, des de l'any 2009 fins a dia d'avui, però això ha estat com un entreteniment, una cosa que un complement a la llibreria que he passat molt de gust de fer. I finalment, sigui escriptor, ho haurem de dir així.
0: Deixa'm que llegeixi un paràgraf que està pràcticament a l'inici del llibre. Diu que per aquells que han dedicat la vida a llegir, posar-se a escriure pot resultar descoratjador. El dia que vaig seure a l'escriptori convençut que tot el que diem es plagi i sabem incapaç de crear res de nou, vaig comprendre que per contar aquesta història i donar forma a la teoria que l'envolta no podia fer altra cosa que repetir-me. Clar, aquesta, no sé si dir-li complexa, de vegades assumpció directament, que tot ja està escrit, no? Alguns s'atreveixen a situar aquest tot en Homero, jo per ventura afegiria en Sòfocles i en Shakespeare, però diguen que els temes ja estan allà, no?
1: Pues sí, és una cosa que suposo que quan més llegeixes més te n'adones. Vull dir, és molt mal de fer parlar, és impossible parlar de res nou, i el que fas és donar voltes sempre a les mateixes coses i en els mateixos temes. La gràcia està en com ho fas, clar, i quin context li dones i des de quin punt de vista, i això sí que te dona un petit marge per intentar ser original. En quant als temes, és impossible.
0: Diguen que llegeixes i te diré qui ets. Diguen que escrius i te diré que llegeixes.
1: Sí, jo crec que diuen que escrius i te diré que llegeixes. Les lectures en el final de tota una vida, tant de llibreter com abans de ser llibreter, jo ja m'agradava molt la lectura. Si no, no m'hagués fet llibreter. És una conseqüència d'una cosa a l'altra. Està claríssim que les lectures te condicionen, i en el final suposo que quan un se posa a escriure acaba en els llocs allà on se sent còmode, i en el meu cas ha sortit aquesta vegada ha sortit una novel·la filosòfica, però jo som un lector molt obert a tota classe de literatura. Jo m'agrada molt la novel·la policiaca, m'agrada molt la ciència-ficció, m'agrada molt la novel·la de terror, m'agrada llegir llibres més contemporanis, i després m'agrada molt llegir clàssics. O sigui que a mi m'agrada llegir de tot. Però per aquest llibre he emprat la filosofia, que és una cosa que també fa molt d'anys que llegeix, i crec que era l'única manera de fer-ho des de la filosofia.
0: Ja, no seré jo qui contradigui l'autor si diu que és una novel·la filosòfica. Jo diria que és una novel·la amb molta filosofia, molt de pensament, però que no sé si és filosòfica, en el sentit que no és un tractat, no intentes, diguem, entrar dins la filosofia per aportar, diguem, respostes a preguntes eternes, no? Però me serveix igual, vull dir que al final...
1: Sí, home, jo el que he tractat en tot moment ha estat que quan jo trobava que els temes dels quals parlava eren ja bastant complexos, i sobretot concretament la filosofia d'en Mailander, que és una filosofia molt extrema i molt radical, inclús pot ser que sigui un mica mal d'entendre per segon quin lector. Jo sempre he tingut clar que havia de, la meva prosa en aquest cas havia de ser el més clara possible.
0: Clar.
1: Jo no me volia entrebancar en la prosa ni intentar complicar-ho més de lo que ja és, perquè pensava que si no el llibre no arribaria a ningú. I, però també és vera que a la primera part, sobretot, quan parlo del sistema filosòfic de Mailander,
0: sí,
1: hauria de contextualitzar i també havia d'explicar un poquet quines eren les seves inspiracions, quins lectors llegia Mailander, quin filòsof li agradava, i, per suposat, sobre Schopenhauer i en Kant era important, per lo menos per la neu una mica,
0: clar,
1: perquè són els que el varen inspirar i els que el varen induir a fer la seva obra filosòfica.
0: Ara parlarem de Mailander, de Kant i de Schopenhauer, però deies que la gràcia estava en el com explica les històries. Clar, jo crec que aquí la gràcia és, per exemple, l'estructura, el fet d'amagar el que i el qui, sobretot, fins al final, d'anar descobrint coses, de tenir tres, quatre, en realitat, parts o moviments, tu els dius moviments, també molt diferenciats, però que composen finalment un puzzle molt, molt estimulant, no? I anem ja a la primera part, que se centra en la figura, efectivament, de Philip Mailander, pensador a l'ombra de molts d'altres, precursor del nihilisme. Com arribes a ell?
1: Bueno, jo hi vaig arribar per una sèrie de caramboles molt especials que jo, per exemple, amb Mailander compartia una idea com aquestes idees que tenim a vegades cada un vespre que no puguis dormir o un dia que estàs inspirat i te poses a pensar, i record que en una majoria vaig pensar d'una manera molt clara la idea bàsica que Mailander defensa. Jo la vaig pensar i en la meva ignorància vaig pensar que era una idea meva, que dic, mira, ara m'he inventat això. I llavors, curiosament, d'un mes sí que vaig llegir un llibre d'un autor italià que parlava de Philip Mailander i del seu sistema filosòfic i de la seva idea, i va ser quan va dir, pues, resulta que no ho havia pensat jo, que això ja estava ben pensat i estava ben escrit, no? I més que res, per curiositat, el va comprar i el va llegir i me va fascinar. Ho va trobar un filòsof molt desconegut i des d'aquell dia va pensar que de qualsevol manera estaria bé fent de qualsevol cosa, o escriure-ne un llibre, o un assaig, o qualsevol cosa.
0: Quatre moviments, com dèiem, el primer dedicat o centrat en Mailander, el segon amb aquestes converses entre el narrador i Matthew Renard. Com definiries en Renard?
1: Bueno, en Renard és un personatge extrem, en certa manera, no tant com en Mailander, vull dir, més que en Mailander, inclús.
0: Sí, això perquè...
1: sí, no tant o més. Un personatge molt contestatari, molt anarquista, però no és exactament un nihilista. En Mailander, en Renard, és un vitalista, en el fons, no? L'únic que ell és una persona que no està condicionada per sa fe. I el narrador, sí. I en Mailander també està, no? Perquè va rebre, a pesar de que després renunciés a Déu i totes aquestes coses, ell va rebre una educació religiosa i no se la va poder llevar de tot mai de damunt, no? Va condicionar tota sa vida. En canvi, en Renard és un ésser lliure que diu exactament el que pensa, agradi o no, i en el moment que val, i quan val, i fa una mica el que val.
0: Efectivament. Arribam al dietari, al tercer moviment, que jo me sembla colpidor, preciós, amb un ritme fascinant, dur també, perquè és aquí on, sense fer spoiler, se descobreixen moltes coses, no? I el bessó un poc de la història. Per què decideixes en un moment determinat, diguem, canviar de registre i anar-te'n cap al dietari, a més a Menorca com a protagonista també?
1: Bueno, jo, el tema de registres que he emprat i tots els recursos que he emprat, que són bastants, perquè només hi ha aquestes parts que estan completament diferenciades, diguem que la primera és una biografia La segona és un diàleg i la tercera és un dietari.
0: Sí.
1: Jo, quan ho va tenir tot pensat i me va posar a escriure, a mi me costava veure que en el final, podia funcionar el llibre i que fos una novel·la, perquè tampoc no tenia referents i no havia llegit un llibre que tenia aquesta estructura tan diferent, diguem, no? I el que tenia clar és que a la darrera part el narrador, que és el que escriu tot el llibre, i era on havia, on el lector havia de conèixer, és on s'havia de donar a conèixer, perquè considero que un dietari és la manera més íntima que tens de parlar de tu i en tu mateix, no? I el dietari me donava molt de joc per poder explicar totes les coses que havien quedat obertes a la primera i a la segona part, no? I sempre he pensat que quan acabes el llibre havies d'entendre perfectament el narrador i els motius del narrador per fer i per fer tot el que ha fet durant el llibre, no?
0: Deixa'm tornar un moment a
1: Sí.
0: Mailander, perquè
1: Sí.
0: si només entre totes les cometes del món hagués estat un bon filòsof, t'hagués
1: Sí.
0: interessat tant? O és aquesta vida tràgica que també va tenir, que va completar? És a dir, ens agrada en Caravaggio, evidentment, perquè és un dels grans de la història de l'art, però per aventura ens sedueix una mica més perquè va tenir aquesta vida tan convulsa?
1: Bueno, la vida de Mailander és una llàstima. Jo sempre he dit que no, que ningú s'hagi dedicat a estudiar-la en profunditat i a mirar de fer qualsevol biografia més extensa, perquè el que hi ha sobre la vida de Mailander és molt poca cosa. I clar, jo ha estat una de les coses que he trobat a faltar a l'hora de construir el llibre. Me faltava bibliografia,
0: Clar,
1: no?,
0: clar.
1: sobre ell. Així com d'altres filòsofs n'hi hagués pogut trobar molt, no sé, hagués, per exemple, hagués decidit que havia de centrar-me en Nietzsche, amb en Schopenhauer, pues, era molt més bo de fer trobar llibres i sobre ell, però de Mailander no. I així tot, el poc que se sap i el poc que s'explica és molt tràgic, és molt bèstia, perquè, clar, ell és un personatge que va tenir el coratge de suïcidar-se, i això ho podem contar perquè passes les primeres
0: Sí,
1: pàgines del llibre,
0: sí.
1: se va suïcidar el mateix dia que va rebre enquadernat el seu llibre. I ho va obrir, ho va mirar, i no ho va tornar a llegir, per suposat, i se va suïcidar. I ja amb aquest començament penses, ostres. Llavors, la seva família també hi ha un quant de germans seus que se varen suïcidar. Vull dir, tot és una tragèdia. I això crida molt l'atenció, no?, en el lector que no ho coneix de res.
0: La mort, Fausto, tan present, inspira la filosofia. És no sé si frase literal, però em manca una idea, un concepte que transita per la novel·la. O demanat d'una altra manera, com que som mortals, cercam respostes a la filosofia, i això a la vegada, aprofitant també per dir-ho, ens diferenciarà sempre, per exemple, de la intel·ligència artificial.
1: Bueno, per suposat que mos diferenciarà sempre. Vull dir, el que la humanitat pot arribar a pensar i a cavil·lar, crec que, per lo menos a dia d'avui, crec que la intel·ligència artificial no ho pot fer de la manera tan exquisida. Ho pot fer d'altres maneres, però no d'aquesta manera tan profunda i generant tantes connexions com genera el nostre cervell. Segurament que no.
0: Entrevistant a Fausto Puerto en ocasió de la publicació d'Abans que vingui la fosca d'Angle Editorial. Fausto Schopenhauer i Kant, fars de Mailander, també els teus? O no és el cas?
1: Bueno, no, jo m'agrada molt Schopenhauer, més que Kant. Kant me costa més. Per escriure el llibre ho vaig llegir, igual que vaig llegir Schopenhauer, i encara jo només l'he empleat per qualsevol capítol, un fragment, però trobava que la meva responsabilitat era, per lo menos, conèixer-los a fons i entendre per què inspiraren en Mailander. En Mailander inclús tampoc no estava d'acord de tot ni amb un ni amb l'altre. Ell va
0: Clar.
1: agafar el que més li va agradar de cada un i va fer la seva construcció filosòfica. I de qualsevol manera, sí que penso que Mailander pertany a una generació de finals del segle XIX, on no era l'únic filòsof pessimista, n'hi havia un bon grapat. I tots es tenen els, sí, diguem, els 25 darrers anys de XIX a Alemanya, i van donar pues, una corrent filosòfica pessimista molt potent, que avui en dia són autors que encara se poden trobar, traduir, si se poden llegir. Se coses que ells, a lo millor, varen tenir monstres com en Schopenhauer que varen superar.
0: Uh-huh.
1: I la gent coneix els filòsofs més grans i que són una mica secundaris, se n'ha oblidat, i és molt interessant tot aquests personatges que hi havia envoltant de Philip Mainlander i de Von Hartmann, i inclús hi havia unes quantes dones que filosofaven i eren molt interessants també.
0: Jo sempre he trobat un contrast, per no dir una dicotomia, Faust, entre religió i filosofia. Bé, jo hi ha moltíssimes més persones com a grans contenidors, no?, que cerquen respostes. No sé si estàs d'acord amb això de que som ateu o agnòstic, per tant, crec en la filosofia.
1: Hòstia, jo crec que només hi ha aquestes dues opcions.
0: Clar.
1: Si tu ets una persona creent, pues ja tens molt guanyat, perquè si en realitat et ve de bon de veres, és una cosa que t'ajuda a anar per la vida i a superar les coses bones i les dolentes. I si no veig, jo m'estic més en la filosofia, per exemple, perquè la filosofia t'obliga a pensar, i t'obliga a pensar de diferents maneres. Un dia llegeixes un filòsof i penses d'una manera, llegeixes a l'altre i penses de l'altre, i això fa que al final tu treguis les teves conclusions, i és una eina que te pot servir, igual que la religió, per anar per la vida.
0: Uh-huh. M'agrada molt la quarta part, i també una cosa que de vegades ni se llegeix, però crec que en aquest cas està ple de contingut, no? Aquests agraïments als vius, als cassons dins la mà, als morts. Clar, quan fas agraïments sempre tens la por de deixar-te qualcú. Si és el que entre aquells que són dins la mà, tampoc passa res, perquè sí, no crec que se queixin. Però no, clar, evidentment és una responsabilitat això d'agrair, no?, de tot aquells que t'han inspirat, de qualque manera.
1: Bueno, jo, això sí, sempre, quan fas un llibre sempre tens... no ho fas exactament tot sol. Sempre tens qualcú amb qui parlar, amb qui parles directament del llibre, perquè crec que, encara que l'escriptura és un acte solitari i això, és molt important poder parlar amb una sèrie de persones de confiança, perquè és una manera de verbalitzar el teu discurs i de donar-li forma i veure a través dels altres tu ja veus si allò t'hi convenç o no, o si li pareix interessant o no, no? I també t'ajuda a organitzar una mica les idees. Quan fas un llibre, el mostres sempre en els més propers, el primer.
0: Uh-huh.
1: I aquestes persones, pues, te diuen la seva opinió, i a vegades te diuen coses molt interessants que no havies vist.
0: Clar.
1: I encara quan no està publicat ets de temps a corregir o arreglar coses, i per això hi ha d'haver uns agraïments, perquè al final et deixaves donant una mica la tabarra durant el procés d'escriptura, sigui un any, dos o tres, no?
0: Tenia un amic que malauradament ja no hi és, estarà entre aquests que estan dins la mà, a més era un bon mariner, que ens va deixar abans d'hora, que deia no s'hauria de publicar res fins als 40. M'ho deia jo, que ja tenia aquestes ínfules quan els 20, i en general era una afirmació que ell defensava, no? Tu ho has fet en els 51, però clar, ara irremeiablement t'ha de demanar, Fausto, si ja que t'hi has posat, continuaràs publicant.
1: Bueno, sí, no, jo pues, això, millor, quan més tard millor.
0: Sí, no?
1: Les coses que...
0: S'han de viure,
1: primer. Dolentes que havia, sí, primer s'han de viure. I llavors les coses, no dic dolentes, sinó les manies, els teus rotllos a l'hora d'escriure, les teves fixacions, tot això... tens temps de llibertat de damunt, però normalment no sol ser bo el primer que escrius. Has d'escriure un parell de vegades i has de descartar les teves idees, i perquè dius això són coses com obsessions meves que t'has d'anar llevant de damunt, i clar, necessites tornar gran per poder-lo fer. I llavors es diu que t'hi poses en sèrio, si ha llegit molt t'ajudarà per almenys a comparar, no?, el que tu has escrit. Després penses, si això ho llegís d'un altre autor, ho donaria per bo. Aquest paràgraf, aquest capítol, si ho llegís d'un autor dels que a mi m'agraden, així com està, estaria bé o no? No? I això ho fas quan tens moltes lectures i quan ets una mica més adult, que ja ets capaç de sacrificar coses que has fet, encara que tu consideris que per això estan bé, però quan te pots esborrar directament, és com un símptoma de maduresa, no? Uh-huh. I això sí que és una cosa que jo he fet en aquest llibre. Per sempre els llibres són més cruixats quan te acabes que quan te publiques. I tu mateix vas, no sé, anar llevant i no afegir. Normalment t'has de llevar. I això és una cosa que sí que jo he fet a base de revisió i repassar i rellegir, no? I respecte a lo que deies de si haurà algo més, pues no ho sé, la veritat és que sé que hi haurà una cosa que és completament diferent en aquest llibre i que és una cosa que no m'acostarà tant i que és més alegre i més... és un llibre sobre llibreter, que és el que som, i és un llibre ple d'anècdotes i de lectures també, i de un poc intentar explicar la llibreria i el poble on jo he fet feina tots aquests anys, explicar els lectors i la gent que ha vengut per la llibreria. Bé, és un llibre molt divertit, que crec que no m'ha durat ni la meitat de feina de que m'ha duit aquest. I de moment ja està, no sé.
0: Bé, no, que no és poca cosa. Ràpidament, Fausto, sí. Pròxima presentació d'abans que vingui la fosca?
1: La pròxima presentació és a Palma, aquest dissabte,
0: molt bé,
1: a les 12 del matí a Drac Màgic, i després a Barcelona en fem una dia 21 d'octubre, en dimecres, a les 7 de l'hora baixa, a la llibreria Laia.
0: I de Fausto Puerto Quecles, moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: A tu, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
7: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: A Xena, amb Javier Matesanz.
9: Amb en Javier Matesanz, com sempre, com estàs, Javier? Amb el qual avui repassarem un caramull de propostes escèniques que o ben estan a tocar o ben les podrem gaudir les pròximes setmanes i mesos. Començam a anar-nos cap a... Jo, quan presenten a Carme Planells, jo no sé si anar-me'n cap a Eivissa, anar-me'n cap a Mallorca, o en realitat a quedar-me a les Illes Balears, aquesta cosa tan universal i a la vegada tan complexa. Carme Planells, com estàs?
10: I si te quedes enmig de la mà, clar, o millor estaria
9: no,
10: també, no?
9: Clar, perquè saps què passa? Que na Carme, és eivissenca, acaba de guanyar un premi a Menorca, i a més, però a més en aquests moments és a Mallorca, allà on viu. O sigui que...
11: Vinga, idò, jo faré de formenterenc, que així estem tots, vale?
10: Bueno. El deixam en aquesta cosa tan estranya que són les Illes Balears.
9: Les Illes, clar que sí.
10: Aquesta comunitat autònoma que tenim. Vinga, sí, ho deixem així.
9: Na Carme Planells, que acaba de guanyar amb les mans plenes de paraules el Premi del Públic al Teatre de Butxaca, que s'ha fet aquest cap de setmana passat a Ciutadella, ex-aequo en Superkaufen, la història de Cèlia Vinyes. Carme, que vull que ens expliquis, per si algú encara no sap, qui és Cèlia Vinyes.
10: Home, és que Cèlia Vinyes va ser una dona interessantíssima, que per mi ha estat com amagada durant tots aquests anys, que només la coneixien la gent tal vegada del món de la pedagogia o de la família. Ella era cunyada d'en Llompart, i crec que ara a la fi la recuperarem. La Cèlia va ser una lota que, bueno, va ser filla d'un professor un catedràtic, que no és el mateix, de pedagogia de la Normal, que estava aquí a Mallorca. Ell havia nascut a Lleida, però en realitat la seva vida la va fer aquí a Mallorca, i als anys 40 va anar destinada o se'n va anar a Almeria a fer de professora, de catedràtica, ella també d'institut, perquè aquí no la volien per aquesta cosa massa republicana que hi havia a la seva família. I allà, bé, va deixar la gent tan al·lucinada, els va ser com una bomba, que me contaven a Cèlia Riba, que és la seva neboda, que hi havia gent que fins i tot en el seu currículum posaven com a mèrit que havien estat alumnes de na Cèlia Vinyes.
9: Que bé. Clar,
10: o sigui, que era molt important. Per Almeria va ser un revulsiu, eh?
9: I amb tot això vas fer una peça, si no recordo malament, Javi, d'uns 20 minuts?
11: Sí, una miqueta més llarga de 15.
9: Encarregada per Fundació Mallorca Literària, que se va estrenar ja fa uns mesos.
10: Javi, que està aquí de vora tu, sí. És un dels culpables d'això, també.
9: És el productor de tantes coses.
10: Que també va ser ell que me va dir, Carme, buscant-me això. Jo que feia fer no res, que havia parlat en Cèlia Riba, això, perquè també vaig fer sa... els mots que m'han abocat al poble sobre en Llompart. Veníem de parlar d'això, havia sortit la seva tia, jo ja coneixia la història perquè la meva família són coneguts de la família Vinyes, o tenien relació també, I va ser com a una casualitat, no?, que vam anar parlant amb Cèlia, me telefona en Javi i me diu: Carme, estan buscant una cosa així a la Fundació Mallorca Literària, i jo vaig dir: és que ha de ser ella.
9: Molt bé.
11: I amb aquesta peça...
10: T'ho vaig dir així, ostres, és que ha de ser ella.
11: Ha de ser ella, i va ser tot un encert, perquè la peça no només va agradar moltíssim quan la van estrenar allà a la Casa Museu Llorenç Villalonga, sinó que estan passant coses guapes al seu voltant, perquè recorda que era l'any Cèlia Vinyes a l'Institut Ramon Llull, i ens van convidar a fer-la allà, i va passar una cosa molt guapa. Ningú no la coneixia, per això estaven reivindicant la seva figura, els professors d'allà, i va tenir una connexió. És cert que en Alba Flor i en Salvador Oliva fan una peça molt propera, molt guapa, poètica, íntima, molt emotiva, però poques vegades arribam d'una manera tan, una connexió tan directa i tan emotiva amb al·lots de 16, 15, 16, 17 anys d'instituts, que moltes vegades tenen altres referents avui en dia, no?, culturals i visuals i de més.
10: Com a molt diferents.
11: Sí. Molt diferents, i que mos costa molt seduir-los, no?, i que quedin en silenci i seduïts per el nostre teatre, que és un dels reptes que té això, no? Però, i allà el Ramon Llull va ser com una comunió tan bonica.
10: També,
11: és cert que Cèlia Vinyes era alumna del Ramon Llull fa 100 anys.
10: No, perdona, és l'única catedràtica que hi ha, i a la sala de professors tenen aquelles famoses galeries de retrats, no?, de catedràtics d'instituts. L'única dona que hi ha és la Cèlia Vinyes.
11: Sí, sí.
10: I també va ser un poc això de reivindicar-la, el paper de la dona que ha tingut la cultura i l'ensenyament, i que hi ha hagut dones interessantíssimes que han quedat com a oblidades.
9: Està clar, Carme, però el més interessant de tot és que el viatge de la Cèlia no ha acabat, que la peça breu que va escriure fa un any està, no sé si a punt, però que se convertirà en una obra de llarga durada, que crec que més la tens escrita.
10: Bé, és que jo tinc un problema a vegades, que és que me sobren pàgines quan escric coses. Sobretot si m'agrada el tema o m'agrada la història que estic tractant. En aquest cas me va sortir un text bastant llarg. En Salvador Oliva em va ajudar a retear-lo, a concretar-lo amb una peça curta, però tenim tota la resta allà esperant, i, bueno, esperant. Ara hi estic fent feina, entre altres coses, quan tinc temps. Però sí, la meva pròxima obra, diríem, serà una Cèlia, que no sé si m'entendrem el títol o el canviarem.
9: Bueno.
10: El títol és a partir d'un vers d'ella, també era poeta i escritora, i era un vers que deia que té amb les mans plenes de cel, i a mi me va agradar aquesta idea, i vaig dir: home, les paraules també són una cosa tan poc material com el cel, no? I vaig trobar que quedava bé. A més, ella tenia molta facilitat, com se veu a la peça, avui en dia crec que la diagnosticarien d'hiperactiva.
9: Carme, enhorabona per el Premi de Teatre de Butxaca. Desitjant veure aquesta peça allargada, saber més, conèixer més sobre la figura de Cèlia Vinyes. Ella s'ho mereix, i jo crec que tu també, per la feina que estàs fent. Moltes gràcies.
10: Gràcies, Carme. A i gràcies a la gent de la Ciutadella, que això
9: és un
10: premi de públic, que crec que són els premis millors que hi ha de tot.
9: Totalment. 14 edicions, i creixent, creixent sosteniblement.
10: Que duri.
9: Carme Planells, moltes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres. Fins una altra.
9: I mira, Javi, d'una autora que va participar en aquella edició de la Fundació Mallorca Literària, d'aquelles peces que se varen representar, estrenar a la Casa Museu Llorenç Villalonga, anam a un autor que també tenia allà una peça que es deia El Projecte, i que avui ha estat notícia, perquè l'arquitecte ha inaugurat fa una estoneta aquesta edició de la Fira B. Per Ramon Cerdà, com estàs?
5: Molt bé, encantat de que comenci Fira B una altra vegada, com cada any.
9: Clar que sí. Quantes alegries ens està donant l'arquitecte en manera de premis, i sobretot en forma de funcions. Fins i tot, jo crec que després de Fira B, si no vaig errat, sortiu de les Illes, no?
5: Això encara no ho sé, sé que n'hi ha 5 o 6 per aquí per Mallorca, sé que hi ha pobles on encara no hem anat, Alcudi, Artà, la Pollença, i seran durant els propers mesos. O sigui que de moment està veient un recorregut molt xulo, és veritat. I sobretot allò que satisfà molt és veure que agrada moltíssim, que la gent acaba la funció i té ganes de xerrar de sobre i té ganes de discutir sobre què va passar amb en Josep Ferragut, té ganes de discutir sobre què ha passat en la transformació de Palma, sobre la transformació urbanística de Mallorca en general a causa del turisme des dels anys 60. Està pensat en molt de temes i molt de debat.
9: Fes una sinopsi, tu que és l'autor de l'arquitecte, recorda'm, dirigida per Rebeca del Fresno, interpretada per en Txen Garcinuño, per Miquel Àngel Torrents, Xisco Segura i Caterina Alorda. Fes uns 5 cèntims de què va la història.
5: Bé, és una conversa. En realitat és una conversa que passa una nit, la mateixa nit, i això, és a dir, vull aclarir que tota aquesta història està basada en personatges reals, com és Josep Ferragut i com és Gabriel Lomà, Gabriel Lomà Esteve, és una ficció. Per tant, el que faim és proposar una història que sí, que és versemblant, però que ja he dit d'entrada que aquesta nit que se representa és impossible que s'adonés, perquè aquella nit aquests dos personatges no se van poder trobar, entre altres coses, perquè estaven a ciutats diferents. Però bé, fem venir bé una cosa que va passar en mesos de diferència, que és la darrera funció del Teatre Líric. El Teatre Líric era un teatre que era allà on estava on és ara Sort del Rei. I doncs la darrera funció d'aquest teatre, a banda que el tomàssim per aquesta reforma urbanística de Palma de final dels 60, fem que coincideix quins assassinat en Josep Ferragut. I una conversa entre dos arquitectes urbanistes que van ser molt influents a Palma, de Mallorca en general, sobre les seves idees, sobre com era la ciutat, sobre com havia de ser, sobre quin seria el futur de Mallorca. És un diàleg així intel·lectual, però en l'al·licient que estan contant en el final un thriller, perquè és història d'un assassinat.
9: Què sents, per cert, quan entres en el principal ara ja com a autor, després d'una etapa com a director que va durar, si no vaig errat, 4 anys, va ser?
5: Me sent molt còmodo, la veritat.
9: Gaudeixes més, per aventura, o d'una altra manera?
5: A veure, jo, el principal, per jo sempre serà casa meva, perquè, vull dir, la gent del principal, per jo, ja som família, com aquí qui diu, vull dir, m'hi va molt còmodo. I en s'alleujament de no haver de tenir responsabilitat, però més allà, sinó que vaig a gaudir de l'espectacle. Ja és una sensació molt agradable. Jo, des que vaig deixar el principal, que m'estic dedicant sobretot a escriure, estic gaudint molt de veure teatre i estic gaudint molt de fer-ne.
9: Idò, per Ramon Cerdà, autor de l'arquitecte, que també està col·leccionant premis, autor també de la segona línia, que va ser mereixedora del primer premi Àngel Guimerà de textos teatrals, i amb molt de projectes per endavant que varen repassar ja fa un parell de setmanes. Moltes gràcies, per Ramon, i llarga vida a l'arquitecte.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
9: Vinga, vaja.
0: IB3 Ràdios, diversitat. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
12: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: I continuem parlant d'arts escèniques. Hem començat a Palma, després ens hem anat cap a Menorca en aquest Premi de Carme Planells i ara ens anem ni més ni menys que cap a Xile, perquè el Monólogo de Marte, un dels textos teatrals vinculats a la història cultural del 15M, precisament aquest dia és on una altra reivindicació ha pres la Puerta del Sol de Madrid. Xile recull el relleu de la campanya Sí al Teatro, que es va fer en aquest context, i allà tenim en Jeroni Obrador, que és un poquet el pare de la criatura, i que està participant al festival La Rebel·lió de les Voces, que depèn de Santiago Off. Jeroni, com estàs?
1: Molt bé, bones, com esteu?
0: Molt bé, amb 5 hores menys, si no vaig equivocat, amb aquests horaris d'hivern i d'estiu. Explica'ns la gènesi del Monólogo de Marte i què és això que estàs fent a Xile en aquests moments.
1: Sí, d'acord. La gènesi del Monólogo de Marte realment està a dins una obra més gran que se diu La Guerra de las Imágenes. Uh-huh. I aquesta obra, que dura una hora i tres quarts, va sortir editada el 16 de maig del 2011. I després ja el moviment 15M va començar a agafar aquest monòleg de dins l'obra, que són 13 personatges, va començar a agafar aquest monòleg en concret de 2 minuts per demanar un canvi de valors a través de la cultura. I van començar a llegir-lo arreu del món i a traduir-se de 7 idiomes i tot això. Uh-huh.
0: I, sí, clar, diguem que aquella campanya de Sí al Teatro ara se replica a Xile, a més, un país amb molt de creadors i creadores que intenten obrir camí també en el món de les arts escèniques, de vegades en condicions i en contextos bastant complicats a nivell polític, a nivell econòmic.
1: Sí, totalment. O sigui, realment, clar, aquí han sofert un retall ara del 40% i escaig, no? Perquè han entrat aquí l'ultradreta i els han fet aquest retall. I, clar, pues, ells han vist un poc també d'aquesta manera de dir, ostres, pues, traiem endavant aquestes lectures del monòleg, que en els finals és només una reivindicació del teatre com a necessitat bàsica, cultural, universal, des del punt de vista que és de les emocions bàsiques, de que tothom hauria de saber manejar les emocions bàsiques, que és un pot de lo que va a sobre, no? Uh-huh. I res, ja ha sortit aquesta campanya paral·lela en el fet de que se munti tota l'obra que s'està muntant en el festival. Llavors, són com a dues coses que van de la mà, però cada una per la seva banda, no? Bueno, va junt, però
0: qui,
1: sí.
0: Qui se pot adherir en aquest manifest de Sí al Teatre, Sí al Teatro?
1: Tothom, és a dir, totes les persones estan, o sigui, de fet estan tornant a arribar vídeos d'Alemanya, ara en Roda de Gener, per exemple, també l'ha llegit, s'ha animat amb això de Xile, després també hi ha català, en castellà, en anglès, no sé, si la veritat que estan arribant un pot de totes bandes, no? Uh-huh. I se pot llegir, pues, entrant en el monòleg de Mart, que hi ha dins, per exemple, el blog d'Espacio Comú, el trobaran, per exemple, no?
0: Clar, és un monòleg breu, no sé si el tens davant i t'animes a llegir a tu mateix.
1: Sí, ja que som a Xile i que estem parlant de Xile, ara me l'ha passat un dels actors i dic, mira, pásamelo perquè si puedo lo leemos.
0: I de venga.
1: No? I és, bueno, per la gent ho diu així, diu, el llegesc en castellà perquè estic aquí i el tenc ara mateix en castellà.
0: Ho entendrem.
1: La sí. La gent diu, por un sí al teatro, no? Por una educació emocional bàsica mediante la actuació, per a tots. I diu, aquí ho llegeix ni llapa, perquè també he de dir que aquí lo interessant és que els déus grecoromans els han convertit en bandinos, no? Que això tal. I diu, si no provoco la guerra de los dioses, tendré que provocar la guerra en el mundo. ¿Qué hacer, sueño infinito? Sentido ambicioso. ¿Quién es capaz de desobedecer al poder? ¿Debo luchar por lo que creo? ¿Debo creer en mi verdad? ¿No es cierto acaso que si dejo de luchar, el mal ganará su batalla? ¿No es la ley y la costumbre donde se ampara muchas veces el poderoso para esconder la libertad? Tal vez mi padre Viracocha, aquí digo, bueno, en vez de Júpiter, tenga razón. Los humanos merecen morir. Padre, si pudieses aconsejarme mi deslealtad hacia ti, tú me creaste para escoger la verdad más cierta. Oh, colores, metáfora de lo diverso. Oh, emociones, mar infinito de verdades por descubrir. Oh, libertad luchada. Si la vida debe morir, yo debo ser el primero en perecer por defenderla. Si sentir es el milagro, y Yapa desafiará a Viracocha para mantenerlo, y todos los reinos deberán unirse junto a mí para seguir adelante. Oh, amor desconocido, placer desvirgado, oh, diversión desbordante. Acudid a mí impulsos necesarios, disfrute del suceso, verdades de la salud. Acabemos con la lucha de los oprimidos y que sean los dioses poderosos los que liberen el sentimiento. La guerra de los dioses debe empezar.
0: Molt bé, aquest és el
1: Això és.
0: monòleg, que no sé si tindràs ocasió també de llegir-ho públicament en el context d'aquest Festival de la Rebel·lió de les Voces, o no?
1: Supos que sí, perquè tenim una xerrada de altres funcions de l'obra sencera, que són 1 hora i 3 quarts de la guerra de les imatges, i a mi m'agradaria llegir-ho a la trobada que hi ha en públic el primer dia. I sí, és la veritat que ja ara amb la campanya que hi va haver dels 15 anys, dels 15M, enguany me van convidar a la Teatre del Barri i allà a l'Ateneu de Madrid els vaig llegir amb el públic a la vegada, que són unes lectures molt xules. Si aneu a l'Instagram de Sí al Teatre, trobareu la campanya, tota la informació i tot això. I res, la gent ho llegeix i jo encantat, duim així 15 anys, saps, amb tota aquesta història.
0: Efectivament,
1: Sí.
0: i creixent un poquet també el projecte i la bolla. Quan se representa la Guerra de les Imatges?
1: Dia 2, 3 i 4 en el Teatre Matucana 100, en el centre,
0: Molt bé.
1: és un teatre nacional d'aquí. I bueno, jo som aquí a Xile pues, per veure-ho. La veritat que és molt agradable venir com a només dramaturg, no? O sigui, que l'altra gent estigui allà muntant i
0: Clar.
1: tu només estàs mirant. La veritat que amb això
0: Una peça que
1: és
0: dirigirà
1: més
0: en
1: senzill.
0: Antenor Allende, que també va fer
1: Tal
0: una
1: qual.
0: residència també a Santanyí i que és un dels autors, directors emergents interessants que a Xile. A més, amb aquestes connexions que des de fa anys tens en Amèrica Llatina, en Colòmbia, també en Xile, altres països, Jeroni, que al cap i a la fi serveixen per mostrar, diguem, autors d'aquí obres allà i al revés, no?
1: Sí, o sigui, jo crec que la connexió que sempre hem fet en Llatinoamèrica des de Satalaia, que realment ha estat, o sigui, com a creador independent, arrel de venir per aquí, doncs he pogut fer aquesta connexió després mitjançant el centre de residències, no? Però certament jo la vaig obrint tot el que puc, des de, no? Des d'aquesta part de creador independent, la vaig obrint a poc a altres autors, altres artistes, no? Ja han pogut anar doncs, bastanta gent, no? En David Mataró hi van poder anar, allà han pogut anar també Naina Conta, sí, hi ha bastanta gent que han pogut acabar moguent cap a Llatinoamèrica. Bueno, amb tu també vam fer un
0: Sí,
1: treball,
0: l'any
1: no? La
0: passat, sí.
1: Rebel·lió de les Voces, que també és superxulo. I, bueno, jo crec que se trata això també d'obrir-nos a tota aquesta regió iberoamericana que en el final sempre estan pendents dels autors europeus i jo crec que també haurien d'estar pendents d'ells perquè jo ara ahir vaig veure dues peces i me vaig dir, hòstia, aquí també de sempre ho he dit, no? Però hi ha també unes autories molt interessants que estaria molt interessant fer intercanvis com estem promoguent, no? Des de Satalaia. I bueno, sí, tot això.
0: No, digués, i
1: Moltes
0: clar,
1: ganes.
0: moltes ganes, no?, també de transitar per aquests intercanvis entre les dues voreres que tantes alegries i tantes també tanta comunicació necessària ens estan donant. Idò, Jeroni, moltíssima merda per aquests dies al Matucana, també un centre de creació d'exhibició de referència ja a Santiago de Xile, i que aquesta campanya de Sí al Teatre pugui créixer en volum i que s'adhereixi al major número de gent possible. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. I sí, o sigui, jo crec que hem de començar a ser conscients, com dèiem ara aquí, de que si el segle XXI està l'alfabetització, jo crec que el segle XX, perdó, el segle XXI pues, ha de ser el desmaneig de les emocions bàsiques de tothom, perquè vivim un moment amb una falta d'empatia a nivell de segons quin tipus de dirigents o segons quines personalitats, i la societat no està donant-se importància que li toca en això, no? En el fet de que han de tenir dirigents que tinguin empatia i tinguin capacitat d'intel·ligència emocional, no? I crec que és el bot d'aquest segle.
0: Jeroni Bredó, moltes
1: Molt.
0: gràcies. Vinga,
1: Moltes
0: enhorabona i molta
1: gràcies a vosaltres.
0: merda.
1: Igualment, una abraçada enorme. Adéu.
0: Adéu. Javi, amb aquests intercanvis que també estan donant els seus fruits, avui és dimecres, això significa que demà nova sessió del Teatre de Barra. No sé si encara queden
2: Ah, no,
0: entrades.
2: no, no, no, en realitat no, en
0: Poques.
2: realitat no queden. Sí, és perquè avui sempre passa el dia anterior, com que la gent reserva molt de temps, han hagut avui a la baixa 3 o 4 anul·lacions, poques, o sigui que, i és el que queda. Mos queden, jo què sé, 20 entrades, que si no les col·locam avui mateix a altres reserves que vagin arribant, seran les que surtin demà a taquilla, o sigui, molt poca cosa. Ple absolut per demà. Això sí, anem a fer la famosa cridada vuitantera als espectadors mallorquins. No sou gremlins. Demà diuen que plourà. Això no vol dir que els bars no tinguin sostre. Vull dir, i si vols banyar una miqueta de camí entre el cotxe i el bar, no passa res. Després feis una cerveseta o un cafè calentet i veis l'obra de teatre. Perquè aquí ja sabem que quan plou la gent escampa, això, com els gremlins, com si tinguessin...
0: Aquesta pedrera inesgotable, no? Perquè parlàvem del teatre de butxaca i el 80% de les peces que se van exhibir sortien precisament d'edicions del teatre de bar o d'aquesta de la Fundació Mallorca.
2: I la veritat és que és una satisfacció afegida, no? Que Zuberkaufen és la guanyadora de l'anterior edició de Teatre de Barra dedicada al teatre i la van copremiar al darrer Teatre de Butxaca i amb les mans plenes de paraules. És una acció paral·lela que varen fer, no?, com el Teatre Barra, però en aquest cas en teatre entre llibres, que varen coproduir amb la Fundació Mallorca Literària, i varen fer aquesta obra sobre Cèlia Vinyes i han donat un exaequo entre dues peces produïdes per nosaltres.
0: Quanta dus tu d'això, d'aquest premi?
2: Bueno, no sé, ara parlaré...
0: No, són reconeixements
2: ara parlaré simbòlics, amb el meu promotor, a veure si podem ampliar el xalet.
0: No, però ho deien a Carme, que és interessant que sigui el públic qui decideixi quina és l'obra que més li ha agradat. També passa en el Teatre Barra, sí, que el jurat vota unes categories, però que la gran, diguem, l'obra que més ha impactat o emocionat o ha divertit, això és votació del públic sobirà, en aquest cas, no? Tant del Teatre Barra com el Teatre de Butxaca.
2: Sí, és el famós debat entre les opinions més especialitzades dels crítics o de la professió i del públic. Uns valoren unes coses, uns valoren unes altres. Normalment el punt de connexió, el punt de trobada és la qualitat, però el públic normalment pues vota més una qualitat que molt vinculada a l'entreteniment, la diversió o l'emoció, una cosa que te pega forta, que te commou, la voten molt bé, i després i el públic especialitzat, els crítics o la gent de la professió, de vegades valora pues més unes construccions, un desenvolupament d'històries, interpretacions molt ajustades en els personatges, etc., que de vegades el públic pues no valora igual i diu nosaltres no som tan tècnics, però és igual, pues el punt de trobada sol ser la qualitat, no? I per tant, tot i que no sempre puguin coincidir les dues corrents d'opinió, al final si la gent vota i dona el seu suport a un títol, doncs nosaltres molt contents. I Zuberkaufen va guanyar aquí, ha guanyat a Ciutadella, per qualque cosa
0: serà, perquè és molt divertida, entre altres coses. Javier, fins la setmana que ve.
2: Pues aquí estarem com sempre amb més teatre.
0: Per cert, estem de comiat.
2: Estem de comiat, sí, va, no? Sí.
0: Aquest home que tens davant del vidre, darrere el vidre, en aquest cas.
2: I l'únic bo de que se'n vagi és que ha duit uns pastissos molt bons, eh?
0: I coca de verdura. Miquel Àngel Fiol, que ens deixa, que estem a tocar de les 11, per tant, crec que és el darrer programa, no, Miqui? Deixes, llançarà el micro, metafòricament, sí, en aquest cas mollarà els botons, que te vagi molt bé en tot allò que facis. Miqui, te trobarem a faltar. I, no sé, que ho passis molt bé, també, a part de fer molta feina. Moltes gràcies. I de música acabam per avui el programa. T'hi acostumaràs, un tema de Foraster. És del darrer disc, Misericòrdia. Ja sabeu que demà tornem a partir de les 10 a l'aviador.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com anem?
2: Molt bé.
0: Ja sí que estic bé, sí, que sí, estigueu sí. De vora jo. Escolteu, ja sabem que així mos agrada molt una bona estona vermella.
2: Ei, sí.
0: I doncs ja coneixem algunes de les guanyadores dels premis Enderroc de la Música Balear 2027.
2: Ni més ni manco que Júlia Colom, Maria Jaume i Maria Dalmà Bonet, guardonades...

0: amb els premis Enderroc de la música balear. Molt bé, l'enhorabona.
1: Jordi, ja pots començar a llogar un traje, un smoking, perquè hauràs d'anar a cobrir aquesta
2: història. Espero que sigui vermell, perquè ara s'estilen blaves, les estores.
1: Ah, sí?
2: Una cosa que no. Ja va passar, Mallorca Confidencial, ja era blava. Ara s'estila, això.
1: Una estora vermella no és... No té glamour, sinó el vermella.
0: És conceptual. Després poden ser d'altres colors.
2: Bé, la volen fer més mediterrani, però jo trobo que no.
0: Exacte. No te va bé, això, no, és estora blava.
2: Això és vermella, com els Oscars.
0: Efectivament, com us agraden a altres.
1: Sí.
0: Bé, primer nivell.
1: La crítica ha seleccionat aquestes tres artistes mallorquines, entre d'altres reconeixements, com per exemple Fora del Sembrat, a Cucorba i a Traginada. Per cert, a partir d'avui, bé, ja fa crec un parell de dies, el públic pot votar en aquest premi. Mm, sí. Per tant, si vos voleu creure crítics musicals, o si vos penseu que en sabeu més que els altres, votau en la web d'Enderroc els premis de la música balear. Jo sempre vot, perquè me sent crítica musical.
2: Bé, sí, també si no ho ets, poc. Ja està. Si és obert en el públic, tu, això, va, aquí t'agrada.
1: Sí, però té un punt de... Vinga, vaig a jugar a ser jurat.
0: I vols dir que no votes aquella gent que per ventura tens més afinitat, simpatia, o tu ets crítica
1: objectiva? No, jo soc molt objectiva.
2: Molt objectiva. Per exemple, en els discs de música clàssica balear, quin has votat?
0: Uf.
1: Jo no he votat perquè encara.
2: Ah, d'acord.
0: No, perquè està escoltant totes.
1: Exacte. A més, no ho podria dir, perquè es vota et secret, això sempre.
0: Sí.
1: I, en segon lloc, no vull influir des de la meva posició d'influencer...
2: Clar.
1: A la gent que voti qui jo digui.
0: Està molt ben fet. És a dir, vol dir que ets una votant noble.
1: Exacte. Uh-huh. Tot i que he de dir que els duplicats, que són amics d'aquest programa, s'hi presenten i m'han demanat que els voti.
0: Això també m'han demanat els
1: votaré els duplicats.
2: Ah, ho faràs.
0: Ah, ja ho saps.
1: No, home, no.
0: És a dir, un segon. Nines, aquí s'està lluint de ser una gran... tenir un vot popular excel·lent, de ser objectiva, de no influir en la gent, i acabes de dir a qui votaràs i per motiu per qual votaràs, que simplement és un tracte de favor perquè t'ho han demanat.
1: Això sempre s'ha fet així.
0: Això és veritat. Exactament, això és així, això és així. Però bé, escolta...
2: T'acabes de contradiure totalment amb un minut.
1: Ja ho sé, era una broma, era una broma.
0: Bé, molt bé, massa bé.
1: Ja vos ho
0: diré. I després també tenia una cosa. Hi ha artistes que tenen moltíssim, una comunitat digital immensa, demanen el vot, i també això de qualque manera hi té a veure.
1: Exacte.
2: Clar, home, de... si és votació del públic, acabaran guanyant els que tenen més seguidors.
1: Per tant, no ho digueu, que vosaltres també sou influencers.
0: Jo sé qui votaré, ja.
1: No ho diré.
2: Ja ho tenc claríssim, també, però qui? No puc dir. No puc dir.
0: Ah, ja sé per on va, en Jordi. En Jordi també aquí hi ha un tracte de favor.
2: Clar, no puc dir.
1: El grup del teu germà.
2: Efectivament. Però no saben qui és. Potser el meu germà és en Pau Debon.
0: Ho puc dir, quin és.
1: Vinga, digue-ho.
2: Ho puc dir, sí.
0: Ni més ni manco que Baba Jussifà.
2: Efectivament.
0: En Jordi votarà per Baba Jussifà, ni n'és per duplicats, i jo encara no puc fer públic, perquè no ho sé, bàsicament.
1: Avui tenim en Facundo Tenaglia en el control tècnic.

0: Bé, doncs, estimats oients, avui tenim un missatge per als alumnes de la UIB. Escoltau bé.
1: Sí, perquè a partir d'ara, les vostres butxaques ja estan fora de perill.
0: Uf, tanta sort.
2: Així és, perquè les cafeteries de la universitat han rebaixat el menú de 7,55 a 6,85 euros, és a dir, 70 cèntims.
0: Jo crec que a partir d'ara...
2: Això és una mesura de bot de veure.
0: Els universitaris tindran molt més fàcil accedir a l'habitatge, gràcies a aquests 70 cèntims de cortesia en el menú.
2: Així és, és una bona mesura, és una bona mesura per fer un poc més econòmic el dia a dia dels estudiants de la universitat, que han de quedar molts de dies de dinar per allà, i és veritat que se pot fer un poc costa
0: no,
2: molt.
0: No, ara fora bromes. 70 cèntims cada dia si has de quedar a dinar, no sé fer càlculs, però sé ben cert que és una bona... bona...
1: En el mes...
0: Un bon estalvi, amb el sentit de... Un dinar, per molt barat que sigui, és una despesa formiga. Això vol dir que si ho fas cada dia, s'arriba a acumular. Per tant, benvinguda sigui aquesta mesura. Clar,
1: efectivament, un càlcul rapidet són més o manco 14 euros cada mes. Aquest estalvia se hi vas cada dia. D'acord?
2: Idò, 14 euros per fer moltes coses.
1: Home, sí.
2: Pots pagar una subscripció mensual.
1: Per exemple...
0: No, te guardes, Jordi. És que veus tu, com a bon jove, ja penses en gastar-lo.
1: És que no tenim previsió.
0: No t'han arribat a la mà i ja penses...
2: Exacte,
0: ja
2: jo.
1: En Jordi troba 20 euros pel carrer, què fa?
0: Què faig?
2: Què faig? Netflix, me'n vaig fer un gelat.
1: És vera. Sí, perquè...
2: Pots anar a fer un gelat, un dia de festa, en el mes...
1: Sí o no, el que has dit tu. Pagar una subscripció a una plataforma de streaming, per exemple.
0: No, estalviar-los i començar a fer butxaca.
1: O fer després en cultura, 14 euros, així mateix. Pot fer cosetes, un llibre.
0: El cine.
1: Sí, el cine. Sí, dos cines.
0: Segur que els alumnes de la UIB estan ben agraïts.
2: Bé, jo m'he atracat per allà per veure si hi ha eufòria. Que jo pensava que, clar, això seria una festa, emocionats, contents, estaria tothom eufòric, però no ha estat exactament així com jo m'esperava. Dinau aquí, vosaltres. Vos duis lo vostre.
3: Sí, sempre.
2: És que ara hem vist que vos han rebaixat el menú del bar, enhorabona.
3: Sí, ho he sentit. Però...
2: No sé si a partir d'ara aniràs allà a dinar cada dia.
3: No, que va. Només si un dia m'udeix o no m'ho puc preparar o alguna cosa, però...
2: 70 cèntims no són suficient rebaixa com per anar cada dia.
3: No, i a més també m'estic més preparar el que jo preferesc.
2: És bo el menjar del bar, el manco.
3: Sí, és veritat que sí, el manco del Mateu Orfila. La qualitat és bastant bona, sí.
2: Tu aniràs a partir d'ara en el bar amb aquests 70 cèntims?
4: A lo millor provaré alguna vegada, sí, però normalment m'estim més agafar tàper.
2: T'ha convençut 70 cèntims per anar-hi?
4: Bueno, no és massa...
5: Nunca es suficiente para mí.
2: I no els hi basta.
0: No els hi basta. Poc agraïts, aquests estudiants d'avui en dia.
1: Amén. Jo vos diré una cosa, que per 6,85 euros ja està prou bé el menú, és a dir, hauríem d'anar a provar-ho.
0: Feim això, ara, seriosament, demana'm a dinar a web. És que l'obra és molt bon preu.
2: Jo tinc una mala notícia. És que me sembla que no tenim aquest privilegi.
1: Ah, no?
0: Per què?
2: Jo pensava aturar-me i dir, bé, ja
1: que som per allà. Per 6 euros, avui en dia, què te costa 6 euros? Una cervesa te costa 6 euros.
0: Pràcticament.
2: Però m'ha passat una cosa que m'ha descol·locat.
0: No sé quina cervesa veus tu, perdona.
1: No, bé, és igual, és una forma de xerrar. Com dius, les coses costen més que
0: bé. Sí, sí,
1: que
0: bé.
2: Però ja us diré que els alumnes mos han descol·locat un poc. Mos han descol·locat un poc.
4: I a més, hem de tenir una targeta posta, no?, per mostrar que som estudiants per tenir descompte. Com funciona?
2: Aquí m'heu agafat completament. O sigui, hi ha una targeta?
4: Sí, crec que sí. Normalment hem de dur una targeta a l'aplicació del mòbil per mostrar que som estudiants.
2: Vol dir que si jo ara vull un menú, hauré de pagar més?
4: Sí.
3: Més que nosaltres, sí.
2: Com és això?
4: Bueno...
1: Estima.
0: Escolta, jo encara he de tenir la meva per dins la cartera.
1: És vera.
0: Sí.
2: De l'una a l'UIB.
1: Però que duquen, eh?
0: Bé, no ho miren en això.
1: No ho miren, eh? A més, per aventura sí, no ho sé.
2: Bé, hauríem de contrastar aquesta informació perquè no són 100%. Això. O sigui, això és el que ens han comentat.
1: Sí.
2: Hi ha una targeta, tu hi vas i si no, no te fan la rebaixa, que té cert sentit, no?
0: Clar. Sí. I jo crec que el personal de les cantines, jo crec que en línies generals deuen saber més o manco qui és estudiant i qui és professor.
1: Sí.
0: Bé, els professors, els docents, no sé si tenen també descompte.
1: Segurament, jo crec que te pot fer passar professora. Són una professora de filosofia.
0: Perdona,
1: lògica.
0: Jo, si m'he de fer passar per qualque cosa a UIB, serà l'última.
1: Ah, perdona. No, sí, però no ho deia, per si no tenies carnet.
2: Bé, però dius, sóc la professora de ràdio. de la UIB.
1: I a més, dic, i ho diries com
2: a la ràdio? Sí.
1: Així és. Sí, periodisme, ara, fa poc, ho van posar ahir.
2: Bé, no sé si vosaltres éreu de quedar a menjar a la universitat, si dèieu tàper...
0: No, jo sempre ho evitava.
1: Jo duia una carmanyola, també, sí.
2: Sí,
0: sí, jo duia carmanyola i, si no, que nostra.
1: Sí.
2: Jo he de dir que a la universitat jo els vaig fer negoci, jo hi anava molt.
1: És vera.
2: I cafès.
1: Era bo, però què feien?
0: Aquestes despeses formigues.
2: No ho sé, feien menú.
1: Menú, però un dia faran llom en col, per exemple.
0: Pasta,
2: exacte,
0: feien.
2: Molta pasta, hamburgueses, bé.
1: Bo, bo. Tot d'hidrats, bo, perquè clar, et serveix, et necessita sucre per pensar.
2: Sí, sí, sí. És vera, hi havia dies i dies, no? Hi havia dies que no
1: que era magre.
2: Era magre, però bé. No,
0: clar,
2: no,
0: també
2: no
0: depèn de si el menjar de la cafeteria, de la cantina, és bo o no.
1: Amem, però si vas cada dia també és important que sigui equilibrat.
0: Per tant.
2: I doncs jo he trobat gent que sí que hi va, sovint, a la cafeteria. De fet, estaven menjant i jo els he col·locat un micròfon d'Ivetres a la cara, cosa que ha estat molt simpàtic per la meva part, però m'han contat un poquet que em pensaven ells que tal era el menjar d'allà. No sé si estem menjant el menjar d'aquí del bar. Sí, és que em dic que vos han rebaixat 70 cèntims el preu del menú. No sé si ho heu notat, això.
6: Sí, yo lo he notado. Está muy bien, porque si vienes a comer cada día lo acabas notando.
2: Tu vens a menjar cada dia?
6: Sí, aquí.
2: I aquests 70 cèntims se noten?
6: Sí, al fin y al cabo la semana s'acaba notando. S'agradece, la verdad.
2: Jo no sé què faràs amb aquests 70 cèntims que t'estalvies. Si podràs pagar una altra cosa, te compraràs un cotxe?
6: No, bueno, tampoco tanto, pero bueno, algo se hace.
2: És bo el manco, el menjar?
6: Sí, sí, está bueno, ¿sabes?
2: És equilibrat.
6: Sí, cada día va cambiando, más sano y tal, y sí, está bien.
0: Molt bé, idò. Aquest sí que era agraït.
2: Era agraït, diu que és bo, equilibrat, verdureta, escolta,
0: que menjaven, ho ha dit?
2: Ara ho veurem. Quin era el menú del dia? Perquè no m'han sabut tampoc explicar molt bé,
1: ah, no?
2: Però bé, jo crec que més o menys ho hem entès. Però si hi ha gent que realment ho agraeix, això. Quin és el menú d'avui?
7: Ous.
2: Ous, amb res.
7: No, ous farcits, bacallà, i ell ja ha demanat ensalada i carn.
2: Jo no sé si sol ser bo el menú de la UIB, veniu molt.
7: El menú del Mateu Alfil és boníssim.
2: Venim perquè vos han rebaixat 70 cèntims. Heu d'anar a la bona, no sé si esteu contents.
7: Contentíssims.
2: Veniu cada dia, però, a dinar aquí?
7: No cada dia, però cada setmana sí.
2: No sé què faràs amb aquests 70 cèntims que t'estalvies cada dia, si miraràs de comprar-te un cotxe a final d'any...
7: Segurament, segurament.
6: Jo crec que menys pallar la benzina, perquè així com està...
2: Tu com ho trobes, això?
8: Jo, això, molt bo. Beníssim.
2: Sí. Ho has notat, idò, aquesta baixada?
8: Sí, molt.

0: també...
1: Molt bé, fa bona pinta.
2: Fa bona pinta. I és vera que ho agraeixen perquè fa... O sigui, ara costava 7,55 abans, però abans d'aquests 7,55 costava quasi 10 euros.
1: Clar.
2: I eres la més cara de totes les universitats públiques d'Espanya.
0: Saps on s'hi va sortir?
1: Sí. Clar. Fa dos anys, ara després ja ho van rebaixar.
0: Exactament, sort.
1: Dos euros
2: sí, i ara està per davall la mitjana.
0: Molt bé, clar que sí. Bones notícies, clar que sí.
1: És que hem de fer campus. Per nostres drets.
0: Efectivament, hem de fer campus. La gent ha de quedar a dinar, ha de fer despesa de dins de la universitat. És important. Sí.
1: Fer campus, m'agrada.
2: No, ara la gent farà més despesa.
0: Fem campus, fem UIB.
2: Home, és que el campus és gros. Jo hi vaig i me perd quasi.
0: Sí,
1: és veure que la UIB és complicada.
2: Sí, sí.
1: No ho estan.
2: Jo he cercat més opinions.
0: Què diuen?
2: M'he perdut per la UIB, que és tan grossa, i era cercant. Solo dinar per aquí, per la UIB?
1: No, només avui.
2: Hem vist que vos han baixat el preu del menú del bar, 70 cèntims. No sé si esteu contents, és una alegria.
3: Pues sí, però... solo traig comida jo de casa, també te digo.
2: Sí, no menges aquí del bar?
3: No.
1: Jo he provat una vegada i sí que està bona. Però, bueno, el preu, duc menjar de casa meva, ara mateix. Però, bueno, estic content perquè mengi, que 70 és més barat, doncs, per lo menos.
2: Home, res més barat que dur de casa.
1: Hombre, clar que sí. Si m'ho faig jo, millor.
2: Home, 6,85 ja és un poc més assequible, però podem dir-los que ho rebaixin un poc més.
1: Hombre, clar que sí. Això sempre. Sempre està la possibilitat de rebaixar-lo. Jordi, que ara demanes més, eh?
2: No,
1: més
2: ha estat aquesta alumna de l'UIB que volia més i més.
1: Clar. I més.
0: M'ho fa lliure, eh? No, a partir d'ara ho farem de franc.
1: Sí. Bé, tu volies, volies realment anar a l'UIB a celebrar aquesta rebaixa del preu del menú.
2: Sí, sí, i no he trobat gent. Però sí que uns al·lots m'han dit que sí, que podien fer festa.
1: Ah, home, però... has anat a la universitat i has trobat joves amb ganes de festa.
2: Clar, jo ara no cap de saber si és per els menús que els han rebaixat o perquè volen sortir de festa.
1: I ja està.
2: No sé què penseu vosaltres.
4: No sol dinar aquí. Però si me quedo avui, com per exemple tenc classe després, doncs molt dubte que anava.
2: Molt bé, perquè he dit que vos han rebaixat en el bar 70 cèntims el menú. Estàs d'enhorabona.
5: La verdad es que ni lo sabía. Jo no tenia ni idea.
2: I ara que vos han baixat 70 cèntims, no aprofitaràs i aniràs més sovint?
5: No, segurament no.
2: Per aquí anirem més?
4: No crec. M'ho surt millor venir de dinar a casa meva i vine.
2: Sempre surt millor venir a casa, no?
4: Sí.
2: Escolta, 70 cèntims...
4: O perdón.
5: Dos xicles.
2: Hombre, se podran comprar alguna cosa, no? A final de mes.
4: Una botella d'aigua. Costa 70 cèntims.
2: Moltes gràcies i enhorabona. Estic de fer que podem fer festa avui.
5: Efectivament, saldrem de festa. Qui se m'ha tothom que aquesta nit se vulgui pegar a festa. La penya està present ballant a festa.
1: La penya volta el ritme de la festa. La teva pradina a festa. Balla i volta col·la... Avui d'avui volen anar de festa?
2: Avui s'avui bé surt de festa.
1: Perfecte. Home, els universitaris tenen fama de sortir cada dia de festa.
0: Sí, cada dia.
1: Avui,
0: no, el nostre només un dia.
1: Sobretot els dijous, no?
0: Els dijous.
2: Sí. Això m'ha sorprès això de molta gent que surten fixa. O sigui, que cada setmana ja saben que els dissabtes sortiran. No sé, m'ha pres una cosa.
0: Sí.
2: Bé, coses d'estudiants.
0: Coses d'estudiants.
2: D'aquells estudiants joves.
0: És d'aquella gent que mos pega tant en fora. Sortim de sa copa,
6: s'ambient és ben bo. Sa cosa està calenta. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: La situació, volia fer l'agost, li ha arribat setembre.
1: No, i això sí, i això sí que sé jo punyetes que venc.
2: La Guàrdia Civil ha recuperat els 3.000 euros que un veïnat de Palma havia perdut a una estafa per SMS coneguda com smishing.
0: La víctima va rebre dos missatges que suplantaven el seu banc i l'alertaven de suposades transferències no autoritzades. Els missatges apareixien dins el fil habitual de comunicacions de l'entitat. I l'home va telefonar el número indicat i un fals empleat li va assegurar que, per cancel·lar les operacions, havia de fer una transferència immediata de 3.000 euros. Després de rebre un altre avís de presumptes moviments irregulars, va contactar directament amb el seu banc, que li va confirmar que era, efectivament, una estafa. I va ser en aquell moment que no va poder revertir la transferència.
2: Arran de la denúncia presentada a la seu electrònica de la Guàrdia Civil, la cibercomandància va analitzar els missatges i va seguir el rastre dels dobbers. La investigació va permetre recuperar l'import i identificar el presumpte implicat localitzat a Cadis, en qui es va prendre declaració en col·laboració amb l'equip de la zona.
1: No, i això sí que sé jo punyetes que veig.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Vinàs Mateu.
1: I Vetres Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i Vetres Ràdio.
1: Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i Vetres Ràdio. Serveis informatius.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a segunda divisió.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
9: Hola, bon vespre, com va? Mira, som en Miquel Bouzà i m'agradaria dedicar una cançó a la meva parella, a la meva dona, així que, a Mengual, Joan, per més senyes, simplement perquè fa més de 25 anys que estan junts, ja fa de... ja n'han camí des que fa 26 i crec que s'ha guanyat el cel en terra per m'ha de comptar tot aquest temps. Com a mínim pot tenir un premi així de senzill. Mira, com que no sé si poden triar qualsevol tipus de tema, a ella li encantaria, li tornaria loca per escoltar Salomé d'en Chayanne. Era el seu amor platònic impossible. Adéu.

0: el mítico de Salomé, eh? Ols ho veu?
1: No, jo no, me sap greu.
0: Jordi!
2: Vento, vinga, canta, karaoke, karaoke,
0: no,
2: Inés.
0: No. No, és que justament ara...
2: Ara t'has d'empagaït.
0: Ara m'empagaït, ara
2: m'empagaït. Em cantava, cantava
0: ja abans. Ja ho sabeu, que me'ls podeu enviar les vostres cançons dedicades a qui vulgueu. 646-93-45-01. Marques Cafí, com estem? Com has dormit avui? A nit passada?
3: He dormit millor que la darrera vegada que vaig venir, la veritat.
0: Que bé.
3: S'ha arreglat els meus ritmes circadianos.
0: Molt bé. I d'ara tot una, escoltarem la historieta que mos du avui en Marc, però heu de saber que avui és el Dia Internacional del Dret a la Blasfèmia.
2: Ja ho val, eh? Tantes desigualtats al món i existeix un dia de dret a la blasfèmia.
0: Correcte. Mm.
1: Sí. Sí, sí, i els illans en sabem molt d'aquest tema, de blasfemar. De fet, quan tenim ràbia de, i qualque cosa mos surt malament, ho solen fer.
0: Solen blasfemar, sí.
1: Solen blasfemar, blasfemar.
0: Tot i que hem de diferenciar blasfemar, que és una expressió, és a dir, ofensiva contra una divinitat, una religió o un símbol religiós, hem de diferenciar entre blasfemar o insultar directament.
4: Insulto tot sol, no el tenc. Seria segons si una persona en més curt que una màniga de guardapits o segons el que fa en els 10 primers. Si la persona és tacanya, per exemple, diu no menja per no cagar, aquest no menja per no cagar, o si, no ho sé, segons la qüestió del moment que l'haig d'insultar. Si és una persona estufada, dius, aquest se pensa que rei li pastura ses cabres, no ho sé, ara se me'n van acorreguent, però així un de concret, et segons s'acorreguen.
0: Vinga, Vaida, quin és el vostre insult popular preferit? Telefoneu-mos 971-13-9900 o envieu-mos un missatge directe a Instagram @xiuxiu.tv3. Marques Cafí, primer de tot, quin és el teu insult preferit popular?
3: El meu insult preferit és i ha estat sempre cap de fava.
0: Home, un clàssic.
3: No, però és que per la imatge que se me genera en el cap, no?
0: O sigui, sí.
3: Tu, vosaltres ara, quan... cap de fava, no?
2: Com volies.
3: Sí. Imagineu, depèn de la persona.
0: Clar, no? Melicotó tenia l'il·lustració d'un cap en forma de fava.
3: És que clar, se me ve aquesta imatge i és... Però també crec que és superimportant com ho dius. No és el mateix dir cap de fava que omplir-te sa boca i dir cap de fava, no? És a dir, amb una F geminada, quasi, sí. No? Cap de fava.
0: Sí. I depèn, mos deia aquest oient també, de l'ocasió o d'allò que hagi fet l'altra persona.
3: Exacte.
0: M'ha encantat. No menja per no cagar. Aquest se pensa que el rei li pastura ses cabres.
2: És que després, en la manera en què pronuncies o insultes, ho dius, té més greu o manco, perquè no és el mateix dir, ets un beneit. Ai, curt, o ai, curt.
0: Alerta, sí. Xavi.
2: Perdó,
0: horari infantil. Els al·lots, ara mos escolten que se'n van a tenis.
2: Bé, beneit i curt, me sap greu. És com bossot o benastre, sí. Que tampoc són...
0: Sí.
2: Són gaire punyents.
0: Sí, mira, m'on arriben d'altres.
5: Botes iquis, que ets un botes iquis, fill de set pares.
0: Fill de set
1: pares,
0: l'havia sentit.
1: Sí. El lleig?
0: Sí.
1: El lleig, però...
2: Sí.
0: El lleig, sí, i una mica misògin, també. Mm.
1: Sí, però aquí hi ha un vídeo.
2: Un vídeo?
1: Un vídeo de fill de set pares.
2: Ah, jo no l'he vist, aquest vídeo.
1: No sou el vídeo de fill de set pares, ets un fill de set pares.
0: Jo tampoc l'he vist, Jordi.
1: Bé, idò, però vos falta internet.
2: Ah, sí, pot ser.
0: Vos falta internet, exacte. Vosaltres en teniu de preferit. 971-13-99-00. Telefoneu-mos, va.
2: Pur, benastre, bossot, també.
0: Bossot.
2: Bé, després n'hi ha d'altres, no ho sé, n'hi ha molt. Després hi ha alguns que no tenen... Bé, després és més beneit que...
0: Sí. Hi
2: ha un personatge que jo sempre de petit me l'imaginava que era en Pep Merda.
0: Sí.
3: Ja, pobre, en Pep Merda, no?
2: Sí. Tros de banc, tros de suro, és que n'hi ha molts.
0: Sí. Mira, tenim un altre missatge.
6: Mal te moris prest. Resposta. I que ho veixis en ser ulls trets dins un plat.
2: I esteu ines? Quin és l'insult que més vegades has repetit?
0: No el puc dir.
2: Un bo de dir que tampoc sigui... És a dir, si és que més vegades repetit, no crec que sigui gaire punyent i ofensiu. Mar riu perquè et seieu per ventura així.
3: No, no, el meu és Cant de Falba.
0: Benastre m'agrada.
2: Sí. I esteu, Jordi?
1: Jo és que ja l'he tret, eres fill de set pares, me l'han llevat.
2: Amen, després pots insultar de manera subtil, pots dir, ets un geni. Quan ja. Realment no, no, no ets un geni.
3: M'encanta insultar així.
2: Sí, és una ironia.
0: Irònicament, no?
2: Sí. Sí.
0: Tenim un altre missatge, veurem.
7: No, hola Inés, com estàs? Pues sí, una de les coses que s'ho activa tant és Cap de Fava. És com despectiu, però no massa. És un insult que pels menorquins és... No és molt bèstia, és que sé, com tant de suro o coses d'aquestes, però crec que és català, però Cap de Fava, no sé, és com molt... innocent, saps? Com si... No és molt bèstia, no és molt fort. I per si gent qui no és de Menorca, la veritat és que es queda quan diuen Cap de Fava, cabeza de Ava, que no se te queda mirant quan diuen no entenc aquest insult. I tothom va supercontent.
0: És molt graciós quan tradueixes aquest tipus de paraules malsonants, clar.
2: Més. Bumbles, Bumble Figa...
0: Ara som Tentol?
2: No, però és que és vera que n'hi ha moltíssim.
0: No, nosaltres intentam imitar Tentol, que no és el mateix. Mai. Intentam imitar els bons. Veurem el darrer missatge que mos arriba, va.
8: No sé si és el meu insult preferit en català, però l'he après aquests dies i m'agrada molt. És Belitre.

0: els camins s'embriaguen.
1: Belitre, mos diu aquest oient. No l'havia sentit mai, jo.
2: Belitre.
1: Mireu, l'he cercat en el diccionari Alcover Moll i Belitre és un home de poca vergonya i sense escrúpols.
3: I n'hi ha molts d'aquests.
2: Clar, l'he de començar a dir. Jo conec
1: Belitre!
2: Molta gent, clar, conec Belitre. Molta gent que li toca.
1: L'han de recuperar, en aquesta.
2: Sí.
4: Belitre.
1: Molt bé. Bé, idò, si no mos telefona ningú, passarem una altra cosa. N'han dit molts, també, eh? N'han dit molts.
3: Home, jo crec que no se pot perdre una oportunitat de telefonar a la ràdio pública per insultar.
4: Avui és dia, càmeres, és dia internacional dels drets a blasfèmia. Que la blasfemia sigui una altra cosa.
1: Exacte.
4: Seria ficar-se en qüestions religioses, espirituals, que transcendeixen de lo físic, però nosaltres ens hem aprofitat per amollar quatre...
1: Mireu, escoltau aquest.
4: Mem?
5: Prende sa cartera, però on ho de pega? Cap a Palma. Cari, com de Palma? Deu aquí pegau sa cartera cap a Palma? Sí. Però tec!
6: Com de fer, Palma?
5: No, no, no, Palma, no,
6: Palma. Que deixeu anar a Palma?
5: De cap a Palma.
6: Aquí
5: pegues la carretera.
6: Com de borrinar,
1: aquest és un vídeo que m'acaben d'enviar, no ho sé.
3: És un bon exemple.
1: És un bon exemple, exacte.

0: de si tenim una telefonada. Hola, molt bon dia, com anem?
1: Hola,
0: qui parlam?
1: Bona tarda, com va?
0: Molt bé.
1: Jo m'agrada molt aquest xic que diu Moneato.
2: Moneato.
0: Moneato, sí. Que bona.
1: No. Havia sortit. No havia sortit. Ah, que és de content.
0: Moltes gràcies per telefonar. Qui sou?
1: Bueno, Javi, de sou jo.
0: Molt bé, Javi. I de moltes gràcies per telefonar-nos i escoltar-nos. Moneato.
1: Moneato, sí, senyora.
0: Ja, mira, jo en tenc dos aquí de vora.
2: Bon Moneato.
0: En Xavi i en Jordi. Moltes gràcies per telefonar-nos, Javi.
1: Bona tarda.
2: Que vagi bé. Adéu.

0: Minut de glòria d'avui és per Alejandro Torres, copropietari de l'únic videoclub que queda a Eivissa. El videoclub Torres a Sant Antoni de Portmany. Són declaracions a IB3 Televisió.
1: El nostre perfil de client ara darrerament és gent que busca la pel·lícula aquesta que ja no troba a ninguna plataforma, pel·lícules que no són novedats, perquè la novedat sí que la poden trobar encara a diferents llocs. Però aquí tenim encara doncs, aquestes pel·lícules que són de tota la vida, perquè nosaltres estem aquí des de l'any 81. Fa molt de temps que no l'he vist i té moltes ganes de tornar-la a veure. Entonces ve aquí i me la demana.
2: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu. TV3 Ràdio és entreteniment.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i se va acostar allò, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
4: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.

0: Xiu, xiu, amb el Marc Escafí. Marc, t'ho estàs passant bé avui?
1: Beníssim, com sempre que venc.
0: A més, avui venim alliberats.
1: Sí.
0: Avui tenim dret a blasfemar, no del tot, però a insultar de manera popular el Manco.
1: No, passa? No, i ja...
2: Manco ha intentat això d'insultar de manera popular.
0: Què passa?
2: Se pot insultar de manera no popular, és a dir...
0: Sí.
2: Com seria?
0: Insults més malsonants.
2: Ah, entesos.
0: I maleducats. Però jo, cap de faves entranyable.
1: Clar, és això, no? Ara jo ja m'he alliberat, m'ho he llevat de damunt, he entrat, diguent, cap de fava, i així que ara ja tot el que ve és positiu.
0: Exacte. De fet, mos continuen escrivint altres insults que vos agraden. Mos ha telefonat en Javi de Solla i han rebut altres missatges.
2: En Pasqual Marí, amic d'aquest programa, mos diu derivat de bosses, bosses tristes, bosses buides, pardal bosses.
0: Clar,
3: ostres.
2: Sí.
1: Sabia que hi havia tota aquesta varietat de bosses.
2: Sí, derivats.
0: Marc, escolta, què t'ha passat aquesta setmana?
1: Doncs m'ha passat una cosa. Just en el minut de glòria que hem escoltat com hi havia un videoclub
0: a Eivissa,
1: Sant Antoni de Portmany. Doncs jo vaig estar a Sant Antoni de Portmany.
0: Ostres!
1: I vaig anar per feina, tot molt bé, Eivissa m'encanta, fantàstic. Però no venc a xerrar d'Eivissa.
0: D'acord.
1: Venc a xerrar d'anar i tornar a Eivissa. Que aquest ha estat la meva odissea, aquest ha estat el meu problema aquesta setmana.
0: O sigui, un vol interilles.
1: Sí. Res, jo havia d'anar un dia, passar una nit i tornar, no? Fàcil, però és així com un vol...
0: Sembla fàcil.
1: Sí, no? A més, Palma i Eivissa són 128 quilòmetres de diferència. Hi ha gent... que jo he fet aquest càlcul sense cap tipus de suport matemàtic, però si un vol de Mallorca a Eivissa dura 40 minuts i l'avió va a 128 quilòmetres, o sigui, no vos pareix que va super a poc l'avió?
0: Però perquè és d'aquests que apareixen de juguetes, d'Alice.
1: Sí, són d'aquests que tenen només dos assients a un costat i dos assients a l'altre, però jo no m'esperava un vol que
2: un
1: rompés... Claro, que rompés la barrera de so, però aquest dato me va quedar...
0: Tu no sabies que eren sovint aquests avions?
1: No, jo no sabia que anaven tant a poc... Clar, és a dir...
2: Això va com un cotxe.
0: Clar, que tu pots anar més ràpid.
2: Tu si vas en cotxe... Ja,
1: això, t'apulles un avió, fos de Mallorca a Eivissa o de Mallorca a Tòquio i...
2: Quina velocitat has dit?
1: No. Allà.
2: Ser molt poc.
1: No, hem de fer aquest càlcul. 128 quilòmetres i va tardar 40 minuts.
2: 128 quilòmetres a 40 minuts, no ho sé.
1: I demà pareix molt poc.
2: Però ho has cercat o has fet tus càlcul?
1: No he fet cap, com pots comprovar, no he fet cap càlcul. He cercat el que dura i la distància, però no he fet el càlcul de quan va l'avió. Però em va pareix 40 minuts per anar de Mallorca a Eivissa, em va aparèixer molt. 10 minuts, està aquí de bo, no?
2: Sí, però eco, és a la porta de Sant Joan.
0: Però diu durant
1: no,
0: el vol.
1: No, de vol.
2: Durant el vol, d'aquest és l'aire fins a terra.
1: És que a l'aeroport, on vos contaré aquí, on he tingut el conflicte, no? Bé, tot comença perquè jo tinc un principi que és que no vol més pres de les 9 des de matí, val? Ni més tard de les 9 del vespre, intent que sigui com el més... Val. Lògicament, és que està...
0: És molt difícil de complir. Exacte. Per mort de les companyies.
1: No vaig poder seguir els meus principis i me va tocar un d'aquests vols que allà m'apareixen terribles de les 7 de matí, perquè per tu estar a les 7, o sigui, per estar volant a les 7 de matí has d'estar a les 6 a l'aeroport, per estar a les 6 a l'aeroport ja no em porta mai de dormir el dia d'abans, no?
0: Totalment.
1: I què va passar? Aquest dia, la sort m'acompanyava perquè no me va sonar el despertador.
0: No.
1: Val? Me venien a cercar, perquè com ja sabeu, jo no tinc carnet de conduir. I el que me va despertar va ser una telefonada de... baixes o què? No? T'he posat 4 missatges. Baixes o què? I clar, ja tot el meu protocol que jo necessito...
2: Adrenalina.
0: Clar, ai, quin mal despertar,
1: no mai poden ni dutxar, ni berenar, ni res, tot una bossa, tot ficat de qualsevol manera, no me vaig endur el carregador del mòbil, bé. Ja va començar així el dia,
0: fatal.
1: No?
0: Fatal.
1: I clar, pareixia que només podia millorar. Doncs no, va anar a pitjor. Per què? Perquè A mi em fa molta gràcia això de que hi ha moments, no?, de la setmana o moments de l'any, no?, que hi ha com el que es diu separació sortida, no?, en els aeroports, no?, que se suposa que estan com a... Ja m'ha aparegut que a les 7 del matí a l'aeroport era el dia que s'anava tothom, perquè estava pleníssim. Jo no entenc com un dia entre setmana hi havia tant de tràfic a l'aeroport. Molta gent...
0: Que l'operació sortida i anada a l'aeroport de Sant Joan és 365 dies a l'any.
1: Clar, és que... I això que va provocar que jo arribar just a l'aeroport...
0: Ara va ser culpa de que l'aeroport hagués gent,
1: va ser,
0: Marc.
1: Clar, és que estava massa ple, hi havia massa cor per fer el control i...
0: Però una cosa, els vols interilles tenen un control
1: Tenen un control especial. Bé, i tenen una ala especial, també.
0: Sí, una terminal.
1: Una terminal per ells tots sols. No, si de la terminal no tenen problema. Tenen problema de descontrol. Perquè... m'ha de tocar sempre a mi que piti. M'ha de tocar sempre a mi que literalment me toquin. Perquè... clar, jo ja... Que no sé, és que encara estic en fase REM.
0: Tu encara dormies.
1: Clar, jo ja me llep tot, les sabates, que damunt me vaig posar unes deportives mitja altes que no pot passar. Bueno, és veritat que ara a l'aeroport de Sant Joan ja no em porta que llevis líquids de la teva bossa, que això, la veritat, que és una passada.
3: Sí, sí.
1: Però bueno, això va ser lo de menys perquè jo anava allà. Passo una vegada. Pip. Bueno, va, vinga, com sempre, no? Vale, tal, torna enrere. Ai, és que és el cinturó. Pues sí, m'havia deixat el cinturó
0: posat.
1: No passa
0: res.
1: Ja està, no passa res. Sí. Vaig tornar enrere.
0: Anys i anys agafant avions, però pot passar.
1: Sí, no hi vaig caure. No vaig caure i ja està, me va passar. Torna a passar, torna a pitar. Ai, bueno, man, si seran ses ueres. Normalment ses ueres no piten, no? Perquè si tu...
0: Que
1: no,
0: dues
1: no...
0: que pitava.
1: Doncs, me vaig donar compte després que perquè mai havia passat per un control... amb una quantitat desproporcionada de forquilles en el cap. Però jo ja ho duia tan integrat perquè estava jo subjectant estructuralment el meu pentinat que no vaig caure que això se'm podia llevar. Era això.
0: Eren ses horquilles.
1: I me'ls varen fer llevar. Així que la meva proposta capilar se va veure frustrada.
0: Te vas haver de despentinar.
1: Me vaig pentinar en el cotxe, en el mirallet, i me vaig haver de despentinar, i vaig fer dues trunyelles, que després veurem també que varen tenir el seu moment, aquestes trunyelles. Però...
0: Bé, vas passar el control.
1: Vaig passar el control, en diu, amb una... Jo termorregul fatal, de passada de fora, de que fes una calorada, l'aeroport que està... pràcticament t'estan criós, és com una gelera, no? Però bé, res, ja està. Vaig passar, vaig arribar justet, ja estem embarcant, però, bueno, bé. Aquí...
3: Però tot això, la persona que t'havia duit, venint tu de viatge...
1: No.
3: T'havia vingut a cercar, t'havies quedat dormit, te vaig a l'aeroport i se'n va anar.
1: Exacte. Va ser...
3: Bé, t'estima molt. Tira,
1: exacte, va ser una de ses persones, igual que a Antoni avui, que m'ha acompanyat, que està aquí a la peixera, li ha tocat acompanyar-me, perquè com que de moment no tinc el carnet de conduir,
0: Toni,
1: no sé que me'l vulguin
0: donar... Toni, gràcies per dormir-nos amb Marc.
1: Honoríficament, que ja ho vaig suggerir aquí, però aquí... Vos vull comentar una cosa que jo he descobert. Hi ha un complot entre les aerolínies i les empreses que fabriquen maletes. Perquè no hi ha cap maleta que tingui les suposades mides de la cabina que hi càpiga a tots els medidors de maleta, perquè jo vaig veure davant, jo duia un bolso en tot ficat de qualsevol manera, fatal.
0: T'anaves a Eivissa 24 hores, tampoc necessitaves
1: ja
0: més equipatge.
1: Però jo vaig veure davant una loteta que duia la seva maleta de mà, petita, no? Una cosa molt, molt comedida, i no passava.
0: I no va passar.
1: Si no passa per les rodes, si te passa d'ample, no te passa per les rodes. Si te passa per les rodes, no te passa per Sansa.
0: Qualque virgueria ha de fer sempre perquè encaixi.
4: I sempre hi ha algú que s'enfada molt.
0: Sí.
4: Que li fan pagar com a 50 euros. I diu, però això, la vergonya... Bé.
1: I clar, després, no? Aquesta línia de negoci de les aerolínies low cost, no sé, aquí he d'investigar més. Però què va passar? Que vaig tenir un moment humillant. Va ser una cosa que jo crec que li passa a molta gent. Però quan ja me va tocar passar el control, o sigui, el control no, a passar la porta, no, el finger, la lota que hi ha allà me va dir: "Bon viatge." I jo li vaig dir: "Igualment." Aquesta lota no vola, o almenys no volaven jo.
0: Clar.
1: Així que després me'n vaig donar compte quan ja era en el finger, en el passadís aquest, i ja vaig dir, bueno, ja està.
0: No passa
1: ja
0: res.
1: Està, no? Una altra cosa que
0: això
1: vull declarar.
0: Això és
1: quan
0: te diuen molt d'anys, dius igualment, i dius, ai... Ja.
3: Són moments que tenen una viscòmica. Sí.
1: Jo graciós. Crec que tampoc ja en aquelles hores, en aquesta lota, no li feia massa gràcia, no? Massa prest, i tampoc era la primera vegada que li feien.
0: Són
1: jo
0: respostes
1: que...
0: automàtiques que a vegades... Sí. Jo, per exemple, sempre ho conto, una vegada vaig haver de telefonar a qualcú per una feina que tenia, era una persona molt seriosa, vull dir, un senyor... I quan me'l van acomiadar, li vaig dir, d'acord, val, d'acord, un beso.
1: Bé, que tu no te llevin la teva part efectiva, no? Aquella persona...
0: No,
3: segur que ho agraeix.
0: Fora de lloc, fora de lloc.
3: Sí, què te va dir? Una altra?
0: No m'ha dit res.
3: Ah, bé,
0: però igual vaig notar quedar... un fil de silenci.
1: Ja. Se va quedar dient, bueno, el meu primer beso del dia, no? Igual. Jo vull fer una reflexió, perquè si s'avió, per exemple, surt a les 8, per què han d'embarcar 40 minuts abans per estar 35 en el finger, en el passadís aquell, sense cap tipus de regulació tèrmica, amb, o sigui, tothom dret, suant, jo clar, jo estic en diu, m'estava a punt de donar una lipotímia allà enmig, que jo deia, bueno, si m'adona i així almenys passaré primer, no? A dins l'avió. Estava a intentar sacar la part positiva. Però, bé, ja està. Jo vaig dir, això és un tràmit, ho passam, tal. Arriba en el meu seient, que m'havia tocat passadís, i quina és la meva sorpresa? Jo no vull ara condemnar o castigar en els atlots, perquè ells tenen dret a volar, tenen dret a anar a Eivissa, però... Han de volar de vora, jo? no era un bebè, no era un bebè, perquè jo no tinc cap problema. Era com un equip de no sé, d'un esport o algo, un grup
4: sí,
1: de nins...
4: Que molts,
0: és que en els vols interilles és molt habitual que hi hagi equips de Mallorca, Menorca i Eivissa, Formentera, que afortunadament van a combatir a interilles.
1: I la selecció aleatòria de seients que jo vaig fer m'havia d'ubicar enmig... No? De tot aquest grup...
0: No te vas fixar quin equip i quina no sabien, modalitat eren? Jo sempre m'hi fix.
3: Sí.
1: No me vaig,
0: quin equip són, d'on són...
1: No sé ni quin esport practicaven, sincerament. Eh? Ai, va, i veure, tots anaven amb el mateix xandall, però...
0: Això sí que ho vares.
1: Però res. El que passa que, clar, jo tenia dos al lot de vora asseguts, jo estava en el passadís, a darrere tenia tres, davant tres, a davant tres... No, bé,
0: estaves envoltat.
1: Sí, era un vol de dos i dos, La necessitat que tenien d'anar al bany, a un vol de 40 minuts, això me sortia un pipí cada dos minuts i mig.
0: I xerraven molt entre ells.
1: Jo és que, clar, vosaltres imagineu-vos, ells, en l'eufòria de jugar... I jo vaig arribar allà, m'havia fet dues tronyelles, la meva mascareta de dormir, el meu taps, així...
0: A veure, Marc, era un vol a Eivissa, no a Tòquio, per la mà de Déu.
1: No, però per sort que era.
0: Dues màscara de dormir, taps, per anar a Eivissa.
1: Clar, tu saps les hores que a mi me quedaven de dormir encara, si jo m'havia aixecat...
0: I quan vas arribar a Eivissa, te'n vas anar a dormir, o no?
1: No, quan vaig arribar a Eivissa tot va anar bé, la veritat. No tens res que destacar negatiu d'Eivissa, Eivissa m'encanta, però sí que tinc que destacar que la tornada va ser també
0: igual.
1: Molt peculiar. Com sempre, vaig calcular malament, aquí sí que no m'acompanyava ningú, vaig haver d'agafar un taxi, vaig calcular malament el marge, vaig arribar tardíssim, però bé, vaig tenir la sort de que quan vaig arribar m'havien retrasat el vol.
3: Uf.
1: Així que fantàstic. Que a més m'he donat compte que ho fan... O me sol passar que se fa d'una forma molt gradual.
0: Sí.
1: Primer torre
3: psicologia d'aeroport. 5
1: minuts, exacte, 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts, de fet ja són els 40, que dius, bé, ja està.
4: Després te canvien de porta.
1: Després te canvien de porta i se reinicia una altra vegada. I clar.
3: Jo, de 8 anys, vaig fer feina a l'aeroport com a agent de check-ins i jo era la persona que anunciava que els vols estaven retardats.
0: I com ho fes, per favor, feu?
3: No me'n record. Me donava un paper en alemany, escrit fonèticament, és a dir, perquè posis fer la fonètica en anglès.
0: A veure, men, Facu, no, que
3: no, no me'n record, no me'n record.
0: Dindandon.
3: Atenció, estimats. Opa, m'han parat un... Atenció, passajeros. Bé, és que en alemany jo no recordo com era. Però, bàsicament, en català era... Atenció, passatgers del vol 77 Boeing, ja que sé, direcció a Viena. No me'n no recordo gaire més. Fa molt d'any, ja fa 10 anys, pràcticament, d'això.
1: Si te dedicaves a donar males notícies.
3: Sí, i la gent s'enfadava. I dic, escolta, jo no tens res...
1: Estic locutant, no puc fer res més.
3: Però la gent s'empipava molt, els alemanys s'empipava moltíssim.
0: Ara ho faré jo.
3: És que com és? Com li agrada fer de Pere Mateu?
0: Fem-nos ding-dang-dong.
3: Pere, posa't el micro. Ding-dang-dong.
0: Moment, que encara
3: un
0: no m'ha
3: posat.
4: No està configurat.
3: En Facu ara li estem fent massa coses. Pere, girem els Gypsy Kings. Ding-dang-dong.
0: Senyors passatgers.
3: I nens, no te pots empeguir.
0: Els informam que el seu vol 34585 està retardat 3 hores.
3: Uf.
0: Poden passar per mostrador per fer les pertinents reclamacions. Un menú i res més.
3: 8 euros.
0: Un menuet de 8 euros i res més. Gràcies.
4: T'ha faltat dir un beso.
0: No m'ha sortit tan bé com pensava, disculpeu.
1: Però bé, jo, lo que, com sempre, vos duc aquí unes preguntetes. Perquè, no sé, mos dona temps, no?
0: Sí.
1: Fer un parell de preguntes.
0: Fes-les,
1: perquè, a banda d'acabar d'explicar lo terrible que va ser la meva tornada, vull saber a vosaltres si sou passatgers experts.
3: Uf.
1: O passatgers de pacotilla. No? Això és, són preguntes que m'heu de dir si és vera o és un mite.
0: Uh-huh. Vinga.
1: Val? La tomàtiga està més bona dins un avió que fora.
0: Mentida.
3: No sé per on vas ara,
4: mentida, Marc. Mentida.
3: El més bona...
0: Alguna cosa de separació...
3: El més bona dins un avió, si no haguessis fet aquesta pregunta.
1: Ja, sí, la veritat.
3: Perdó,
1: que si
3: mare,
1: no,
3: perdó.
1: És que és així. Doncs, tècnicament, no és que dins un avió, sinó per l'altitud a la que estem volant, la potència... Sumami de la tomàtiga.
3: Sumami?
1: Sí, és un...
0: Et gust.
1: Sí,
3: què és sumami? És un restaurant, dona?
0: No.
4: Ai.
1: Umami, una tomàtiga pot ser dolça, salada, i a part tenir umami, que és una nova descripció de gust, no?
0: Com si dir salat,
3: dolç. Ah, sí?
1: Sí.
3: Això és
1: tampoc
3: és
1: tan nou, eh?
3: Bé, jo és que...
0: Des de sempre.
3: Jo, francament, ja a vegades coses que ja no entenc.
1: Les tomàtiques no te fan gust umami.
3: És que no sé què és umami.
1: I d'una tomàtica.
0: És el cinquè gust bàsic.
3: Bé, deixeu-me tranquil.
0: És dolç, és àcid, és salat i ja...
3: Però quan fa que s'enxerra d'això?
0: Sempre.
3: Quin idioma és umami? Vaig jo malament, ja ho sé, però... Per què m'ho expliqueu?
0: Jo no ho sé.
1: No ho sé.
0: Te'n pots avançar.
3: És internacional, umami?
1: Sí, sí.
3: Ah.
1: És un decret gastronòmic.
0: Dolç, àcid, salat, amarg... I umami.
3: Molt bé.
1: I doncs sí, lo salat i lo dolç de la tomàtiga se noten un 30% menys a l'avió i així que l'umami rebenta dins la teva boca. Uau. Així que si voleu menjar tomàtiga bona...
0: Ja sé què he de fer.
1: ...o un avió.
0: La pròxima vegada que agafi un avió que espero mai.
1: La caixa negra és groga.
0: Correcte, correctíssim. Taronja. Ah, taronja, és vera.
3: Ah, perdona, també anava per aquí.
0: És taronja, tens raó.
1: És taronja, molt bé.
3: És una cuita amb això.
1: Molt bé, és taronja i és perquè en el cas de que, desgraciadament, hi hagi un accident, se pugui identificar, perquè si fos negre, no sabria.
0: No
1: sabria.
3: És que les caixes negres són taronges.
1: Exacte.
3: Jo pensava en caixes.
1: Són tomàtigues.
0: Molt
1: bona. Són tomàtigues umami.
0: Marc, moltes gràcies. Vull aprofitar per dir que, si vos interessa, tots aquests xiu-xius d'aeroports, de vols, de terminals, hi ha un podcast que podeu recuperar a IB3 Ràdio que es diu Xiu-xiu, la terminal, que varen fer des d'aquest programa, i que cada capítol és una terminal dels aeroports de les Illes. Sant Joan, Eivissa i Mó. Així que és molt interessant. Xiu-xiu, la terminal. I molt divertit, també.
1: M'hauria d'haver vist així, o sigui, m'hauria d'haver escoltat així, el meu vol no hagués estat tan estrepitós.
0: I ja s'acabes de fer. Pròxim avió que agafis, te poses xiu-xiu, la terminal.
1: Espero descansar una estona i no volar d'aquí poquet.
0: Gràcies, Marc.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Canvi de temps avui a les Balears. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges a partir de les 2 del migdia al sud de Mallorca. També avís groc per precipitacions i tempestes a la Serra de Tramuntana, interior i zona nord i nord-est de l'illa i a Menorca. Això en un dijous en què el primer decret d'habitatge entra en vigor i quan estan pendents de conèixer la lletra petita del segon decret. Aquest s'ha de publicar avui al BOE i, de moment, el que ha transcendit és que obligarà els propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats a l'inquilí en cas que aquest decideixi no renovar el lloguer de manera automàtica i en les mateixes condicions per una de les causes injustificades. És el ministre d'Afers Socials i Consum, Pablo Bustinduy.
2: Se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. ¿Y qué es una causa justificada? Pues que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Pues si te despiden, te tienen que indemnizar si no hay una causa justificada.
1: Els dos decrets es debatran demà al Congrés dels Diputats i el govern espanyol continua negociant els suports per poder-los convalidar, mentre l'executiu demana responsabilitat. Forts i PP han confirmat que no hi votaran a favor. Són el president del govern espanyol i la presidenta del govern, Pedro Sánchez i Marga Proens.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traïdora a aquest tipus d'interessos. Què quiere que le diga?
4: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar...

0: i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
1: A Eivissa, el jutge ordena el desallotjament immediat de Casa Lola, l'assentament ocupat per unes 200 persones i on es va registrar un incendi mortal. És Joan Carles Rodríguez, advocat, que representa la propietària del solar, Francisca Ordóñez.
2: Celebram aquesta resolució judicial que duem esperant 3 mesos des del passat 2 de juliol quan vàrem interposar la denúncia per un delicte d'usurpació. Agraïm al jutjat que hagi resolt amb aquest desallotjament immediat i ara la pilota està a la policia judicial, és a dir, Guàrdia Civil i policia local, que s'hauran de coordinar, muntar el dispositiu i decidir quan procediran en aquest desallotjament.
1: I a Mahó, 9 desnonaments amb persones vulnerables, entre els quals hi havia un nadó d'11 mesos i una persona major. Ocupaven des de fa anys un habitatge pràcticament en ruïnes al camí del Castell. Allà hi havien arribat a viure 20 de persones. Així han parlat els afectats.
3: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilen con opción de compra. Se niegan a alquilar. Y dice la venta, estoy solicitando la venta para que nos venden. Estoy tratando ahora con el Sovina y con la IBABI, porque según IBABI todavía no tienen alternativa.
1: I atenció als conductors, perquè avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació. Els més afectats seran els conductors de motocicletes i ciclomotors, que hauran de dur a partir d'ara sabata tancada, casc i guants homologats. També canvis al mar, perquè des d'aquest 1 d'octubre les barques recreatives de lloguer només es poden arrendar amb patró professional o algú amb llicència per fer-ho independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. Amb aquesta punt, arribam a les 6:04, tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 72a hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Tomeu Estelric, Torriscos, cinturó negre de judo a 84 anys.

0: Everybody was kung fu fighting. També ho està el Ric. Benvingut a Xiu-Xiu. Com anem?
1: Va bé.
0: Com heu dormit a nit passada? Que és una pregunta que li feim a tothom.
1: No, bé. Normal.
0: Normal.
1: Sí.
0: Escoltau, cinturó negre de judo a 84 anys. Jo estic impressionada, la veritat.
1: No, hombre, no. Tot és estar un poquet al dia i cuidar-te un poc.
0: Això és important. Perquè per judo entenc que vos heu de moure de manera molt àgil.
1: Sí, però jo ara ja no faig el que fan els joves. Me limit a el que puc fer.
0: Quan el vareu aconseguir, cinturó negre?
1: Pues fa poc temps.
0: I do, supos que podeu fer moltes coses.
2: Conteu-nos un poc com és això del judo i què és.
1: Bueno, el judo és una pràctica que se fa, també que són dues persones, i que practiquen claus i sistemes de tomar-se damunt un tatami, que és una cosa blana, relativament.
0: I com el vareu descobrir, el judo? Per què vareu començar a practicar-lo?
1: Bueno, mira, el judo va començar de vegades el 67, per aquí, allà on se diu, a Cala Murada. Aquí a la Murada hi havia un jove que li deien Mateu Joan, àlies Marilla, que anava a caminar amb companyeros seus. I entre ells hi havia un enginyer que feia feina allà, que havia estat per França, havia estat en contacte amb judo. I ell ja el practicava i van dir, i per què no ho provam? I ho van provar. Eren dos a dins una portassa i no tenien tatami, perquè no tenien manera de fer. Tatami és estripalt en terra.
0: Sí.
1: I sabien que en el Japó el feien de paia d'arròs. I què van fer? Van anar a la pobla
0: i
1: van comprar paia. I un tapisser els va fer la funda.
0: Sí.
1: Però no t'ho dic, bons i clats i bons, quasi te feia més mal quan que eres damunt, que si no hi hagués res. Però vamos, era la manera de començar. I aquí varen començar, llavors es varen pegar, ja va ser com a petit, allò, i varen mirar de juntar-se un parell més, varen trobar en Toni Ramon, que ja no està en altres, i en Paco Tejedor, que també tampoc ja no estan altres, se van ajuntar i van dir no, han de fer qualque cosa més. I van demanar permís a l'Ajuntament per emplear un local a Porta Colom, que va ser la primera sala de judo, el primer dojo, que diuen, que se va fer a Felanitx.
0: Ostres.
2: I és quan va néixer el club judo Felanitx, és així?
1: No, bueno, el primer judo. Primer judo. Llavors ells varen anar fent poc a poc, ens varen anar a apuntar, després d'allà es varen trobar que hi havia molt que eren de Felanitx, i per anar a esport no hi havia sistemes d'ara de locomoció. Per això, a part del 67.
0: Però això, allò que m'ha cridat més atenció també és que en els anys 60 a Mallorca se practiqués judo, perquè sí, no és un esport gens...
1: Va ser, en els anys 60 va ser quan va començar a Palma, hi havia un club, l'únic, que va començar a fer judo en els 60. Que l'enginyer, que era nomia Martín Felani, que també el pobre ja no està en altres, el practicava allà. I quan va dir no, ja no me'n puc anar a Palma cada dia... I va començar a fer-ho nosaltres aquí. Llavors, d'esport, van passar a Felanitx, que va ser quan allà van començar més en sèrio, que diríem. També a dins una portassa, perquè tampoc no teníem...
0: Clar. Però que vos vas tirar de judo?
1: La part física de tenir el cos ensenyat. És una disciplina que te fa tenir el cos interiorment i exteriorment a les ordres, que diríem. Te cuides el menjar, no menjar grasses, menjar les proteïnes que toquen i estar àgil, te sents bé.
2: I després els valors que hi ha darrere, perquè també els acompanyen molt de valors en aquest art marcial.
1: Sí, però jo ara no sé què dir-te...
0: Disciplina, per exemple?
1: Sí, sí. Això, principalment, quan són joves, com en maig, t'ensenyen a tenir una educació a través dels altres, que tu domines el teu cos. I això és molt important.
0: I doncs ja l'heu sentit en Tomeu Estelric, que mos explica la seva experiència com a judoka, se diu així?
1: Sí.
0: Judoka en els 84 anys, però és que hi ha un relleu generacional que és en Max, que és el seu net, Mats, i conegut aquest programa. Com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Molt bé, Max, gràcies.
0: Escolta, Mats, Espredí, t'ha aferrat això de judo?
3: Bueno, en principi va ser ma mare la que me va apuntar, perquè me va apuntar en 3 anys i jo no coneixia
0: anys.
3: Ni que es podrien fer ni si existia.
0: I nosaltres sabíem que fas teatre,
2: clar,
0: però
2: clar, és un crac fent teatre.
0: És polifacètic.
2: Polifacètic, però judo, quin cinturó ets, Max?
3: És verd blau.
2: Verd blau, ja n'hi ha. Després, però fins al verd blau, m'he volgut contar això, com funciona un poc, dels cinturons, dels dans... M'ho explicàvem tots dos.
1: Mira, comences per blanc.
3: Sí.
1: Desquiat d'un anyet, si malament l'ha fet...
3: Nosaltres fèiem... Ara mos fan com a...
1: Bé, però...
3: Per trimestre un examen.
1: Sí.
3: Que és dan.
1: I després del blanc ve el groc. Desquiat d'un temps prudencial, llavors del groc ve el taronja.
2: I en aquest temps prudencial s'entén que has d'haver assolit les competències com per...
1: Sí, has d'haver fet, has de saber les claus que pertinents.
2: Quines claus hi ha? O sotogari, per exemple?
1: N'hi ha moltes.
0: Uau, Xavi, te vaig a
2: veure. Quines hi ha?
1: Comences amb el sotogari, Ippon Seonage...
3: Surikomigoshi.
2: Uau! Surikomigoshi!
0: Max!
1: Araigoshi.
2: Araigoshi.
1: Taotoshi. Ushimata. És que n'hi ha moltíssimes.
2: I totes són de dret o com és?
1: No, aquestes són de dret.
2: Entesos?
1: Llavors, este basat en terra, que això ja és més complicat.
2: Entesos. És a dir, que els grans són per immobilitzades en terra.
1: Exacte,
2: Molt bé, molt bé, molt bé. I quina, Max, que te fa millor? Quina és?
3: Pues Surikomigoshi, perquè jo record que ets la primera que mos varen ensenyar i ja la tinc bastant integrada.
0: Però, Espredí, t'ha ensenyat alguna tècnica que concret que tu posis a la pràctica, Max?
3: Sí. De fet, a Porta Colom, ara movien les butaques i m'ensenyava un poquet de judo i me va ensenyar una que... I va ser molt curiós perquè me'n va ensenyar una que just s'era baixa i tenia judo i li van ensenyar aquesta mateixa que ell m'havia dit des de matí.
0: Ah, mira.
2: Tomeu, perdoneu que vos he interromput, vos havien quedat en el groc blanc.
1: Sí. Bueno, groc... Bueno, de blanc, groc, taronja, verd, blau, marrón i negre.
0: Sí que està alt en mans.
1: Els atlots el tenen xapat. Els cinturons els tenen. Tenen groc, llavors és groc taronja, taronja, taronja, verd...
3: L'únic que no està xapat és marró i és negre, però... Nosaltres, almenys és que jo conec de banda blava, que vaig tenir una amiga que tenia marró, va haver d'esperar 3 anys, m'apareix, per fer l'examen de cinturó negre.
4: No, jo anava a dir aquí, sembla que no, però jo era blanc-groc.
2: Bueno.
1: Ja és qualque cosa.
2: Espectacular.
0: Jordi Suárez, això ho tenia molt callat.
2: Quina clau feies, si més t'agradava?
4: La bona. No me'n record, era molt petit, però sí que record que vaig arribar a blanc-groc. I després n'hi ha un vermell, no? Com després d'un negre hi pot arribar un...
1: Si n'hi ha un de vermell, proves...
2: Ha de ser un mestre.
3: No, és que els nostres mestres, els meus mestres no el tenen encara.
1: No, el tenen vermell i blanc, que és a partir de 6 d'any. És a dir, has de fer 9 o 10 anys que ets cinturó negre.
0: Idò, avui va de judo, cas la cosa, perquè no sé si pot sonar a Tomeu Max el nom de Macià Ferrer, però la publicació Xarxes, en la qual se celebrava que en Tomeu havia tret el cinturó negre, en Macià va comentar: per aquestes coses estim el judo. Macià, benvingut. Idò, ara tenim en Macià per telèfon. Macià, com anem?
5: Enhorabona, Tomeu, per aquest cinturó negre, que això és un premi en la feina ben feta. I és la disciplina que heu dit abans.
1: Gràcies.
0: Pues coneixeu, Tomeu, amb en Macià?
1: No, crec que no.
5: No, conec la Cia i el genre.
0: Molt bé.
5: I en Max, també de vista, però a ell personalment no.
0: I Macià, que t'apareix que en Tomeu, a 84 anys, no, me sap greu fer referència a l'edat, però no, perquè és un bon exemple de, això mateix has dit tu, disciplina i d'esport i d'esforç.
5: Mira, és curiós, perquè el que ens ha mogut a tots dos són els aspectes complementaris, perquè jo hi vaig precisament per la filosofia del judo. Jo no hi vaig per tant per l'exercici físic, perquè jo feia exercici físic amb altres aspectes, com per la filosofia. La filosofia del judo se basa en dos pilars principals. Un és prosperitat i benefici mutu, que vol dir que ajudes en els altres perquè venguin en el mateix nivell que tu, i així creixen junts. I l'altre és emplear l'eficiència damunt tot el que fem a la vida. No només en el judo, sinó no gastar energia de bases. Aquests dos pilars, amb en Tomeu, se manifesten perquè, clar, amb 84 anys, ella potser no està per fer segons quines filigranes, però sap emplear el seu cos amb la màxima eficiència per treure'n el màxim profit.
2: Jo voleu dir res,
1: sí,
2: Tomeu?
1: Sí, sí, té tota la raó, eh? Perquè efectivament ja tens tota aquella experiència, la tens a dins el cos, i la saps exterioritzar. I això t'ajuda molt a aprendre tu i ensenyar en els altres que venen amb tu.
0: I, Macià, quina és la teva història amb el judo?
5: Bé, jo quasi molt prescuda, el que fa, en la diferència d'edat, jo en tenc 47 només, però jo quan era ben jovenet, de fet, vaig visitar la cosa portada aquesta caixerra de Falaní, de tot d'una, perquè hi havia el meu dojo, que era Sant Ferriol, i hi anàvem a vegades a fer la competició a Falaní, i la veritat és que jo vaig començar de molt petit, però per molts dels estudis ho vaig deixar anar, i ara fa 10 o 11 anys, sí, 9 anys, vaig acompanyar els al·lots i vaig dir a la mestra: escolta, dic jo, m'agradava molt el judo i trob que és una filosofia que hauria de tornar a reenganxar, què te pareix? I ella tot no va posar tot facilitat, i la veritat és que estic encantat, m'encanta, hi vaig tot sempre que puc. Ara aquesta setmana estic constipat i no he pogut anar, i el dimoni m'endú.
2: El que està clar és que ajuden a escapar de la filosofia, en els valors de la persona, també, bé, és esperit, i també és la qüestió física, per tant, és un esport supercomplet, m'ho esteu convencent.
5: Jo com a infermer el recomanaria a totes les edats, perquè a les edats primerenques, en els 3 anys, com en Max, quan comenten, els ensenyes coordinació, els ensenyes psicomotricitat fina, els ensenyes disciplina i ordre, perquè no s'han de desmadrar estem que guarden la fila, i a les edats més grans, més avançades, clar, tu mateix regules la teva intensitat i sobretot t'ajudes fora de caure. Tots aquests predins que quan caven se rompen el ballador de la cama, la cadera, el maluc, si fessin judo i estiguessin tonificats, segurament haurien evitat aquesta lesió, que llavors es estan invalidant.
2: Idò, home, això és fantàstic, però abans ho xerràvem a la redacció, que mos cria molta atenció, que clar, el judo és un art marcial, mil·lenari del Japó, etc. Però aquí, a les Balears, mai no han tingut, ho demanam, un art marcial, no?
1: Tràpia, no.
5: No, no? No, com a tradicional, no.
1: No,
5: no, no. No, no,
1: no.
5: Va venir judo, això, als anys 60 va venir, sí. Va ser la revolució, els quatre enderiats que ho faren... entre el Salonit, el judo Club Palma, i el judo Samurai, també de Palma, i això. Varen ser els impulsors, i el Murator, també, que va anar cap a Manacor. Tots aquests, sí, però aquí no hi havia res, no.
2: Clar, i ara és un art marcial, una disciplina que així mateix és bastant popular. Se practica raó de les Balears.
1: Sí, sí, sí, sí, no, bastant. No, hi està a molta altura.
5: No, hi tenim judocar de bon nivell, eh? Sí. Nosaltres pensem que tenim una campiona d'Espanya vigent i l'any passat també, o sigui, 2025 i 2026, la campiona absoluta femenina de menys 73, ara ho dic de memòria, és mallorquina. Alerta. I en temes de catas, que és un altre tipus de competició, també tenim competidors a nivell mundial, tant a Manacor com precisament a Felanit.
1: A Felanit.
5: Dos mestres de Felanit, que són dos fenòmenos a nivell europeu i a nivell internacional.
0: Tu em vols destacar qualcun, Tomeu?
1: Com?
0: Vols destacar qualcun?
1: Tenim el fill de director de la sala de judo de Felanit, Antoni Obrador, i el seu company, en Pedro Marcos, que nada menos han estat 10 vegades medalles d'or en el campionat d'Espanya. Tres vegades...
5: No, i ara han fet 5 anys al món. O sigui,
1: perdona, exacte, quarts.
5: Sí, exacte, quarts. Sí. 5 anys són més de Manacor.
1: Exacte. Tres vegades campió d'Europa.
2: Déu-n'hi-do.
1: I 9 vegades subcampions.
5: Tenim judocats de molt alt nivell, sí. La federació que som molt poques.
1: I tenen dues medalles de plata de campió del món, és a dir, subcampió del món.
0: Sí.
1: I actualment, dins el club, hi ha un grapat de cinturons negres joves que ja bastants estan a nivell competitiu nacional.
0: Impressionant, jo aquestes dades no les sabia. Macià, a banda de judoka, tu ets glosador. Imagina que tens qualque glosa dedicada al judo.
5: Home, són coses que inspiren, sí. De tant en tant, fem qualcuna de publicar en xarxes.
0: T'atreveixes a fer-ne alguna aquí, a Ivetra Ràdio?
5: Uf, ara.
0: Ara no sé si t'he plegat que d'improvist.
2: Ara... Macià?
0: Macià? Sí. Ah, escolta, Macià, mira, si vols... Te donem un minut i li demanarem una altra cosa en Max i en Tomeu. Així te la prepares.
5: Vinga. Perfecte.
0: Perquè jo no sé... Bé, ara a lo millor demanaré un doll, em perdoneu la paraula, però clar, jo no sé si vosaltres, Tomeu, Max, per dir net, podeu fer tècniques plegats, ho dic per tema de pes, d'alçada, etc.
1: Bueno, podem fer... Clar, que sí que podem fer les tècniques. Sí, d'acord. Que... Sempre respectant el pes i l'edat.
0: Heu d'anar més alerta, suposo, meu.
1: Exacte. Sí.
3: Però també, aunque pesi 100 quilos, encara hi haurà sempre qualque manera de tirar-ho.
0: Sí, i això t'espedí.
3: Espedí, no.
0: No
3: ho he provat.
0: No t'has atrevit abans.
3: Però vos he de dir que un campionat però de nivell de classe, pues, vam fer un randori una vegada, grans contra petits, bueno, més que grans, no, però sí que hi havia diferència de pes, i va haver un que era petitonet, que va arribar a tirar-ne un de gros de...
0: Sí, sí. Me'n puc imaginar, i tot. I, Tomeu, no sé si vos heu donat classes de judo. I teniu qualque anècdota que mos pugueu contar.
1: No, quan, de tot d'una, clar que no teníem professors. Sí, que
0: ni YouTube.
1: Sí, donàvem, mos donàvem classes unes sobre altres. Sí. Un sabia més una tècnica i l'altre també. I entre això sí. Però fins que en Joan Obrador, en Ramis, va agafar d'això de judo per ell compte, va fer la sala de judo, que avui és sala de judo de Felanit, la va fer ell, que ara ell va ser el primer cinturó negre felanitxer, i ara és vuitè dan. Ja és molt
2: elevat. És a dir, està fregant el cinturó aquest vermell.
1: Quasi, quasi.
0: Wow.
3: Sí. Jo i crec que són 12 dans, el vermell.
2: 12?
1: Sí, és complicat arribar-hi. Sí. I ell va fer la sala de judo amb un esforç molt, li vàrem ajudar, i estic molt content perquè l'anagrama, l'escut que tenen d'allà, es fet meu.
0: Oh.
1: I el vaig fer als anys 70, per any. I encara el guarden i el conserven com a anagrama. I per jo, això és un orgull.
2: Home, ja ho pot ben dir, devies tenir, no devies fregar els 30 anys...
1: Sí, por ahí.
2: Devies tenir 30 anys. Bueno, això és ajuda.
1: Perquè vaig començar en el 26.
2: Aposta, clar, i el 60... Bueno, el 68... Ja sí, més o manco.
0: Sí que, sí que és un orgull. Sí.
2: Algun orgull, i estan passant moltíssim de gust de conversar amb vosaltres, entendre els valors d'aquesta disciplina, d'aquest art marcial, que és el judo. Clar, cintura negra a 84 anys, l'enhorabona. Però, bueno, a banda de acomiadar-nos tots, jo torna a sol·licitar en Macià. Macià, m'ho sentiu?
6: Sí.
2: Teniu la glosa preparada o no?
0: Sí.
6: Mira.
2: Un segon, que baixarem la música. Joan, podem baixar la música un segon? Macià.
6: I m'autoficaré d'un entreno de veteranos que varen fer precisament amb honor en Tomeu. Diré, veterans en peu de guerra. Diu, has de passar la trentena per venir aquí a pegar fues. N'hi ha que prop de les dues duen la lluita a la sabana. A uns les croixeix l'esquena, l'altre té un genoll inflat. Tothom deia apedaçat, però que ningú s'exclami. Em posar un peu en aquest tatami et sols un nombre, l'edat.
1: Molt bé, guapa.
0: Molt bé, Macià Ferrer. Que bona. Tomeu. És així,
6: només
0: no, Tomeu?
6: Només és un número.
2: Exactament.
0: Tomeu, no feis comptes a aturar, o sí?
1: No, de moment no. Perfecte. Mentre el cuerpo aguante...
0: Això mateix.
6: Sí. Sí.
0: Això
1: gràcies a tenir dos professors, tant en Joan com en Joan Obrador, Antoni Obrador com en Pedro Marcos, que me cuiden molt bé. Me tenen molt en ment, va molt alerta a que no me passi.
0: Perquè és important, això.
1: Sí, i gràcies a ell he pogut arribar aquí on he arribat i faig comptes arribar més en van, si Déu vol.
2: Clar que sí.
0: Que
2: sí.
0: Bé. Per nosaltres ja ets un Dan 12.
1: No tant, un de llarg.
0: Bé, idò, Macià Ferrer, gràcies per aquesta glosa preciosa.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Per atendre'ns.
6: I ànim, Tomeu i Max, no vos aturo cap dels dos.
1: Vale, gràcies.
0: Vale. I Tomeu Estelric, també, moltes gràcies per haver vengut
1: bé,
0: a conversar amb nosaltres.
1: A vosaltres per convidar-nos.
0: Ha estat una inspiració, Max, es predies un 10?
3: Sí.
0: Has d'aprendre molt d'ella, te'n recordes?
2: En Max també és un 10.
0: Bé, sí, ja ho sé.
2: Tot dos són un 10.
0: Ja
2: la família Estelric, en general.
0: Com que en Max ha vengut més vegades, en Max ja ho sap. Amat?
3: Sí.
0: Tu tampoc t'aturis amb el judo, ni amb el teatre, ni...
3: No, és que de fet...
1: Que no provi.
0: Clar, el padrí no t'ho deixarà d'aturar.
3: Jo ho troc que el judo és algo familiar, perquè el padrí que s'hi ha tornat a apuntar, i a més amb un cinturó negre que no té cap, ningú el tindrà igual, perquè té gravat el seu nom i llinatge.
2: Ah, sí?
0: Que bona.
3: I també ma mare va entrar en el judo i va quedar fins en el cinturó groc, m'apareix. I jo noto que és algo de sa família.
0: De família, de sang. Molt bé, quin orgull. Molt bé, Mats, gràcies, Tomeu, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.
7: Plana Internacional.

0: Un tauró de 3 metres i mig s'ha convertit en la gran atracció turística de Bazun, a Corea del Nord, del Sud, perdoneu, després de quedar atrapat dins d'un canal artificial de la ciutat. Només uns dies, més de 600.000 persones l'han anat a veure.
1: L'animal va entrar al canal perseguint una presa, però després no va trobar la sortida per tornar a la mà. Els veïnats l'han batejat com a Bukangi i els especialistes estudien ara com tornar-lo a aigües obertes sense posar-lo en perill.
2: La popularitat del tauró està tan grossa que el govern de Busan li ha concedit el títol d'ambaixador honorari de la ciutat.
1: 600.000 persones han anat a veure el tauró. Sembla que Busan estan abusant de la situació.
2: Ha estat bé, ha estat bé.
0: Un home dels Estats Units s'ha fet viral després de passar 10 anys intentant cultivar la carabassa perfecta. El seu objectiu és aconseguir la primera carabassa que pesi 1.360 quilos.
1: Jamie Graham cultiva carabasses gegants al seu jardí i participa en una mena de competició no oficial amb altres cultivadors que també intenten arribar a aquesta xifra. Ara, les imatges de les seves carabasses s'han fet virals a les xarxes.
2: Graham fa 10 anys que hi dedica temps i recursos cuidant les plantes i controlant el creixement. De moment, però, encara no s'ha aconseguit arribar al seu objectiu.
1: Després de 10 anys amb aquesta afició, ja entenem per què les seves cites li donen carabassa.
3: Patinada!
0: L'economia de la soledat és la darrera terminologia de moda. A l'Àsia, cada vegada hi ha més persones que viuen totes soles i que, en lloc de gastar els dobbers en família, els gasten per elles mateixes.
1: La tendència és especialment visible a diversos països asiàtics, on cada vegada hi ha més gent que decideix viure sense parella i dedicar els dobbers a les seves pròpies aficions.
2: Amb les taxes de natalitat en mínims històrics, els solters han començat a gastar més en mascotes, objectes de col·lecció i experiències per gaudir el seu temps lliure.
1: S'anomena economia de la soledat, però nosaltres ho hem conegut tota la vida com una tudadissa de dobbers.
0: Molt bé, i d'ara fem una aturada i tot una tornam.
4: I más que modo, te quemas.
5: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu.
6: I de tres ràdios, diversitat.
7: Companys, començant temporada, què podem fer?
8: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
7: Què?
9: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
8: No, jo no soc la moderna és ella.
10: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
7: Però què fan exactament?
8: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
7: Però ho fan els joves o els no tan joves?
10: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
9: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
5: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
11: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
11: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
11: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
11: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
12: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
5: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
13: Bienvenidos a la segunda división.
12: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
14: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
15: En Tomàs, ho pot dir.
12: David Gui, bon dia.
15: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
12: Company Fuster, bon dia.
16: S'ha de fer feina. Sí.
5: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
17: El primer dia està com tot descol·locat, no?
18: Sí.
17: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
19: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
20: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: acaba d'entrar a Passaporta de Xiu Xiu, qui sempre mos apropa en aquell record que tots tenim gravat a sa memòria col·lectiva. Ella és la més xula de sa ràdio, na Mònica Borràs i et seu.
1: Aquell gran moment.
0: Mònica Borràs, com estàs?
2: Molt bé, com esteu vosaltres?
0: Beníssim.
3: Molt bé.
0: Com has dormit la nit passada?
2: Bé, molt bé. De fet, l'altre dia m'ho he cansat tant, vam anar a Ciutadella a fer el programa de l'aviador divendres, van caminar tantíssim, que al vespre vaig quedar frita, i a més vaig somiar coses que normalment no me'n recordo els somnis. I vosaltres?
0: Van assumir en Ciutadella? De bé, si és així, d'aquest és un somni preciós.
2: Molt guapo, un somni molt guapo.
3: Nosaltres bé, sí. Jo bé, així sí. Mateix, sí.
0: Escolta, Mònica, na Mònica, per, si no ho sabeu, oients, sempre mos dut dos temes i els hem de triar nosaltres, sí. O vosaltres. És a dir, vosaltres teniu el poder, la potestat, absolutament legal, per triar de què parlarà, de què xerrarà avui na Mònica. 971-13-9900. Si mos telefoneu, podreu triar dels dos temes que mos proposin a Mònica quin voleu.
2: Clar,
0: 971-13-9900.
2: Exactament, no és un tema lliure. Són dos temes dels que tenim preparats i en podeu triar un dels dos.
0: Vinga, va.
2: Sempre tenen una pista. La primera opció d'avui és aquesta.

0: Aquesta és la primera opció, sentint cantant Ventafox, la Cenicienta, sí, sí, en castellà, perquè justament demà és una data assenyalada. Heu anat mai a Disney World, a Florida, heu anat a Saltra, no, a París? Jordi,
1: jo
0: sí, a París.
1: Jo vaig a París, però no recordo res.
0: No?
2: Jo vaig anar un dia, passar un dia.
3: A Disney World?
2: A París.
0: A París.
1: Sí, jo igual, no, no, ni hotels.
0: Clar,
1: ni...
0: Jo vaig anar, sí, en aquest de Florida, quan era més joveneta, també en 14-15 anys.
2: A Florida? Oh, Mònica, és que la Mònica té molt de viatge.
0: Té molt de món, no? Molt de carrer.
2: Molt de món,
0: no, no.
2: Exacte.
0: I la veritat és que demà farà 55 anys que se va obrir aquest Walt Disney World a Florida. Era el segon, ja hi havia hagut un altre, però realment Walt Disney estudiava la possibilitat de fer-ne un altre també a la part est, no? I llavors una aventura, és una història molt interessant de com en secret va adquirir els terrenys, 100 quilòmetres de terrenys, és a dir, no una parcel·leta, és a dir, va haver de aconseguir molt de terreny per no repetir els errors que havia comès en el primer Disneyland que havia construït. És una història molt guapa, molt curiosa.
3: El primer fou de París, eh?
0: No.
3: El primer va ser d'allà.
0: És de...
2: Orleans.
0: Sí, és d'Orleans. Ah, no estic molt segura.
2: Orleans o Orlando? Oh.
0: No, Orlando. Orlando. Aquesta és Orlando. De Florida. S'altra que està a Chicago, no?
3: No ho sé, no ho sé.
1: Sí, i és de París. I és de París. Per mi que va...
0: El molt recent.
1: El molt recent, però que va estar a punt de fer-se...
2: Supos que
0: a Espanya, sí. Es va... No, a Espanya.
3: Aquí a Inca, per mi, volien fer Disneyland.
0: Sí, sí, Xavi, a Inca.
1: Disneyland.
0: No, no, però a Espanya. És vera que després... Clar, va ser una lluita molt gran, no?, quedar-se amb aquest centre. I d'aquest seria un tema, parlar de Walt Disney, de com se van crear aquestes ciutats, perquè realment és una gran ciutat amb moltes curiositats que ens encantaria compartir amb vosaltres. L'altre tema que vos proposam és aquest.

0: Es pica pedra.
1: Que la sé vol en castellà. Jo en castellà se sintonia no me la sé en anglès. Voltros en castellà.
0: En castellà.
2: Sí.
1: Que deia Pedro, pica pedra. Sí. Que curiós.
2: En català seria Pere, pica pedres.
0: El foren en català, pica també, pedra.
1: Sí.
2: És bé, és que tres.
1: No, idò, també ho han fet coincidint amb aquesta data. Avui, justament, el 1960, se va estrenar The Flintstones, els pica pedra, als Estats Units. Van ser només 6 temporades, per ahir que van ser moltíssimes més. En Xavi m'ha mirat estranyat, després se va fer una pel·lícula, s'han fet altres, llavors hi ha hagut seqüeles, els fills, clar, hi havia Pedro, Pedro i Navilma, en Pablo i na Betty, i llavors teníem més endavant, hi havia dinos, dinosaure, que era com un ca, hi havia també els fills, na Pebbles, com se deia aquí, pedretes?
0: No me'n record.
1: I llavors Tam-Tam, que era el fill que varen adoptar en Pedro, en Pablo i na Betty perquè no podien tenir fills. Vull dir que és una sèrie, encara que en principi semblava que adreçada a nins, era una sèrie per adults, amb animació i, a més, amb una innovació que va fer que fos més bona i fàcil de produir. I, a més, reproduïa a la prehistòria sa vida dels americans de la dècada de 1960. Què vos agrada més?
0: Bé, 971 139900, si mos voleu telefonar i triar de què xerrarà avui na Mònica. De Disney, del parc d'atraccions en concret, o dels Picapedra. 971 139900. Vosaltres siguéssiu de triar.
2: Aquí, en Joan Jiménez, en el control tècnic, té clar.
0: Triarà en Joan, i d'avui.
2: No, ell pot dir la seva.
0: Joan, digues.
2: Vols la primera opció,
0: La primera opció? M'has sorprès, Joan. Vosaltres, companys, farem majoria?
2: Això se m'ho va bé tot.
1: Perdoneu-vos, l'altre, que hem tingut un lapsus, està a Califòrnia. No sé com no hi caies.
2: Bé, primer. Chicago has dit. És Chicago, però.
1: Ah, sí.
0: Chicago no és Califòrnia.
2: Perdona, som francès, m'he equivocat.
1: Sí, però és allà, clar, un costat, i llavors va veure que era important tenir a l'altre costat del Mississippi també un altre centre.
0: Jordi, què t'interessa més? Si ningú mostra que... telèfon...
1: Ara dirà, no m'interessa cap dels dos. No,
3: però jo Picapedra
1: no els has treballat.
0: No jo anava a dir Picapedra.
2: Jo però també anava a dir Picapedra.
3: He vist molta il·lusió.
1: I de vinga, el que vosaltres trieu.
2: En Joan Jiménez també, i també és perquè en Ventafocs té cançons que són precioses per ambientar guapes musicalment. Per tant, no ho sé, va vostre.
1: En Walt Disney, a més, podríem fer dues parts, és a dir, una part és a Disney World de Florida, però també podríem parlar un poc de les llegendes de Walt Disney, que també té històries, però això crec que en un dia no m'ho cap.
2: Tu què vols, Mònica?
1: No, jo...
0: Vinga, va, es pica pedra.
3: Pica pedra, ha decidit el director del programa.

0: Molt bé, així m'agrada. I dia 1 d'octubre del 71 és quan se va estrenar... Ui, ara m'havia mesclat els temes, ara us parlava de l'altre, m'he mesclat els papers. No, tornem a començar. I és una família, com sabeu, els Picapedra, que realment no va ser original del tot, perquè se va inspirar també en una altra sèrie de Honeymooners, en la qual també hi havia un matrimoni i tal. Llavors, el que varen fer és crear aquesta sèrie, no exactament infantil, com hem dit al principi, sinó que realment ens presentava una prehistòria certament curiosa. Avui fa 66 anys, com vol dir, que se va estrenar aquesta vida a la prehistòria. Els homes de les cavernes tenien cotxe, tenien electrodomèstics, tenien una vida molt semblant a la que tenien també la gent dels anys 60, televisió, telèfon, bolera, restaurants, vida, oci, electrodomèstics, una feina de 8 hores, un cap molt pesat, problemes conjugals, factures... És a dir, tenien tot el que teníem, el que tenim també avui en dia, no? Ara veure que la sintonia que estàvem escoltant ara se va estrenar i realment tenia tota aquesta música perquè, com vos deia, no anava dirigida a nens, s'emetia als vespres en prime time i també adreçat a tota sa família. Realment anaven i era una sèrie i a vegades s'amaga, com varen parlar també de Star Trek, que darrere la ciència-ficció se parlava de problemes actuals, del racisme, de l'emancipació de les dones, etc. I d'aquí igual, se parlava de sa societat, amics, fills, feina, però realment eren una família clàssica de treballadora. Tots els noms se varen adaptar a noms prehistòrics. Ells vivien a Bedrock, en castellà on vivien? A Picapiedra, no a...
1: No ho sé.
2: No ho sé. No
0: Piedravil, no ho sé.
1: Piedravil, pot ser Piedravil?
0: No, una cosa semblant,
1: sí,
0: però no.
1: Ara cercarem.
2: Jo me'n recordes Troncomòbil.
0: Exactament, sí. Exactament. Perquè és vera que no s'ha evolucionat massa, els problemes que ells tenien els tenim també avui. Els Honeymooners eren una sèrie que també eren dos amics, ell i el seu veïnat, i que se ficaven sempre en mil històries. Eren en Fred i en Barney, en Pedro i en Pablo, no? Els protagonistes. Els creadors, Josep Hanna, William Hanna i Josep Barbera, segurament heu sentit o heu llegit això, Hanna i Barbera, mil vegades, ja havien creat Tom i Jerry, però clar, Tom i Jerry era que ara eren dibuixos animats dels antics, que encara duien molta de feina, tot se dibuixava de vell nou. I realment, a finals dels 50, el negoci de l'animació va començar a canviar. Necessitaven continguts i varen crear aquesta animació limitada. És a dir, se mouen els personatges, però els fons no canvien. És a dir, no ho han de tornar a dibuixar tot, sinó que només canvien allò que se modifica. Llavors, clar, quan van en seu cotxe, veiem el mateix fons a darrere una vegada i una altra.
1: Sí.
0: Però és com una...
1: Clar.
0: Compensa, és a dir, la gent ho sap, que està tot repetit, però no és l'important.
1: És com
0: forma
1: un pas,
0: part. Exacte, forma sí, part.
2: Forma part de l'encant, no?, de la sèrie.
0: En certa manera, sí. Llavors, no és que sempre tinguin el mateix paisatge, però realment la gent se va adaptant a això i era com una espècie de pacte entre l'espectador i també els creadors. Com vos deia, els noms tots teníem i havien de sonar a pedra. Fins i tot se van crear personatges famosos que participaven a alguns dels episodis i també se'ls posava, encara que els dibuixaven com fan en els Simpsons, no? Un poc, se'ls dibuixava, però canviaven de nom. Per exemple, Anne Margaret li van posar de nom Anne Mark Rock. O en Anthony Curtis li van posar Stony Curtis, de Stone, de pedra, no?
2: En castellà, la ciutat s'ha de Piedradura.
0: Ah, Piedradura, mira.
2: Si no, vaig malament, eh?
0: Pot ser, me sona. Llavors, per exemple, electrodomèstics, clar, tenien de tots, vivien a coves, però coves... no vull dir
2: modernes.
0: Domòtiques, però, sí. Però bé, semblant-se...
2: Era part de... Jo, quan la mirava, la sèrie... Me feia gràcia això, no? Que a veure, men, que se reinventaran
0: com solucionaven algunes coses, no?
2: Els nostres propis objectes que tenim.
0: Per exemple, sa dutxa. Recordeu com era per dutxar-se?
2: Amb un animal que els tirava aigua.
0: Exacte, era un mamut que en sa trompa els hi tirava aigua.
2: M'encanten.
0: Per exemple, una grua. Clar, ells feien feina a una empresa de construcció i sa grua era un gran dinosaure que agafava sa roca, les pujava i les canviava de lloc. Tocar discos. Idò, tenien un ocell amb un bec així molt llarg que feia sonar el disc a mesura. Un triturador de fems també en tenien, perquè tenien un animal prehistòric que se menjava totes les restes, i així, clar, als Estats Units tothom té un triturador de fems.
2: És el seu orgànic.
0: A sa pica, no? Diguéssim. Aquí no ho tenim. A sa pica de rentar els plats...
2: No, sí. Perquè deu ser fatídic, això.
0: Clar, això quan se romp tens un drama. Sí. Però allà tenen per on se'n van ses coses, que nosaltres tenim aquesta...
2: Bé, nosaltres tenim el poal de fens orgànic i ells ho tiren per...
0: Sí, exacte, ho tiren per allà.
2: Per la pica, exacte.
0: Per la pica d'escurar. Bé, el cotxe, també, ja heu parlat, clar, el cotxe que eren com a dos troncs que rodaven, ells primer havien de córrer els seus peus, com si fos un patinat, i llavors pujaven els peus i allò rodava i anava amb un volant, tucutu. Clar, tenien de tot, una estructura de fusta, un sostre, un volant, i eren ells dos moguent ses cames així... molt ràpidament.
2: I aquesta espicapedra també inspiren moltes disfresses per carnaval i per les festes, no?
0: Clar, perquè en Pedro duia fins i tot una corbata, no? De muntar aquesta roba de senyor troglodita.
1: I duia sempre com una branca, un garrot.
0: Ara, a veure, duia un garrot,
1: Sí.
0: I que feia un sobre, sí, me'n record, duia
1: no
0: un garrot.
1: Sé. Sí, perquè tenia com aquest punt de salvatge.
0: Clar, en el principi de sa sintonia heu escoltat escrit, no? Ja matava dur.
2: Sí.
0: El sabeu fer?
2: No.
0: En Jordi, és com a sa classe, el sabeu fer i tothom mira cap a un altre costat. No, jo no. Idò, aquest crit, realment sector que li va posar sa veu, va proposar una alternativa, perquè primer li van dir, tu digues Yahoo, que és un crit que fa molt allà com a de...
2: Yuhuu.
0: Sí, una cosa així. Però ell va fer com aquestes variacions que realment en el final varen quedar molt bé. Anys després, aquest senyor va patir un accident o el varen operar i quan se va despertar de l'operació, el metge li va dir, ja va dur. I va dir, ai, mira, quina alegria en el final que això s'ha fet tan popular.
2: Ha calat, sí.
0: I mira, i he tornat a despertar. Clar, després tenim també... això ho he llegit una altra banda. Sembla que aquest senyor estava molt malalt. Bé, ara vos ho contaré perquè és una altra veu. Però bé, el cas és que en Pedro i en Pablo eren realment el matrimoni de la pel·lícula. Són els amics que fan desastres. Un té una idea fatal, però l'altre la fa amb ell. És a dir, és típic... la típica història també dels personatges còmics, no? o de dibuixos animats. En Pablo era en Mel Blanc, que era aquest actor que l'interpretava, una llegenda del doblatge nord-americà que també havia posat sa veu a Bugs Bunny, en Porky, en el porquet Porky, també en el Pato Lucas, en Tweety, he vist un lindo gatito, aquest ocellet, com se deia?
1: En Piolín.
2: No era en Calimero?
0: No. En Piolín.
2: Calimero. Blanco i negro.
0: Idò, aquest senyor va tenir un accident de cotxe molt greu el 1961, se moria, però durant una part se va recuperar. Durant una part de sa recuperació els altres actors varen haver de fer sa veu d'en Pablo, així com varen poder. Però tan aviat com aquest senyor ja se va recuperar un poquet, li varen dur l'estudi de gravació a l'hospital.
2: Ostres.
0: Perquè ha fet sa veu.
2: Baixa laboral.
3: Explotació laboral.
1: Exactament. Després diuen que ningú és imprescindible.
0: Teletreball total,
3: Sí, ara sona molt guapa la història, però...
0: Però llavors tu estàs de baixa ja que t'estan morint i vinga, grava,
1: grava. Què t'ha passat? Que no, però pot caminar.
0: Vinga. Que pots, vinga. I d'endavant. I llavors en Dino. En Dino és un dinosaure casolat, sa mascota, que en els primers episodis xerrava. Era un altre tipus de dinosaure, però tot ho varen canviar i el varen fer que actués com si un ca. Llavors en Pedro arriba a casa seva i en Dino se li tira damunt, li llepa sa cara, però clar, han de pensar que un dinosaure pesava molt més que un ca, però bé, això són dibuixos animats i realment no passa més. Però primer era un snorcasaurus que xerrava. Ni idea. Bé, una, jo realment no l'he conegut així. Però bé, després van arribar nins, pebbles, que se podria traduir com a pedretes, o ja pensava primer gravilla, no, pobreta meva. I en Bam Bam, que era aquest altre nin que van adoptar, que de fet tenia com a superpoders, tenia molta més força que no els pares. I és curiós perquè els Picapedra primer els varen patrocinar una marca de tabac, Winston. Winston patrocinava els Picapedra. Ara és brutal. I a més, ells sortien fumant. Ara és impensable.
1: Clar, és impensable.
2: Absolutament.
1: El seu nom és Flintstone, no?, en anglès.
0: Sí, sí. I a més, Flintstones.
1: Però té res a veure, o no?
0: No, no. Flint vol dir sílex i stone, pedra. Clar, pedra antiga. Flintstone.
1: I el Winstone també deu venir també de pedra.
0: No.
1: Winstone.
0: No. Que és de bromista.
1: No era cap broma.
2: Si era una broma no l'he agafat.
1: No, no era cap broma, però broma.
0: Idò, també s'ha de dir que en Pedro i na Vilma varen ser la primera parella en aparèixer junts a un llit, però després se diu que Norbera, que és un mite i que ja s'havia vist a altres sèries. Realment, era una sèrie que va agradar molt. És curiós ara que veiem com varen veure'ns Star Trek o amb altres sèries que no han tingut un recorregut tan llarg, però que s'han convertit en clàssics molt ràpidament. 6 temporades, encara que quan se va estrenar Variety va dir que era una sèrie molt dolenta, va descriure l'estrena com a decebedora, rutinària, però la primera temporada va acabar amb un Emmy, van guanyar un Emmy en la categoria d'humor, i com vos dic, després van arribar les reposicions, dissabte al matí, especials, spin-offs, pel·lícules, llavors merchandising, tot tipus de productes, cereals, dibuixos, i efectivament encara continuen. Què ha quedat d'això? Els Simpson, de fet, els creadors dels Simpson van dir que realment s'havien inspirat moltíssim en Los Picapiedra. Va ser el 89 quan se va fer aquesta altra sèrie, també d'animació per adults, i que, clar, no era el mateix tipus de sàtira, però sí que tenien una mare sensata, un pare imperfecte, una família, veïnats, problemes econòmics, molt de trets de la cultura popular, i en definitiva en Homer diuen que li deu alguna cosa també a en Pedro Picapiedra.
2: És que sí, fan els mateixos desbarats, no?
0: Sí, bueno, un poc sí.
2: En Homer i en Paulo i l'altre.
0: Sí. Discutien amb sa dona, sortien amb el seu amic, sempre el mateix.
2: Això sí que se reflectia, jo crec, molt bé. Els problemes d'un matrimoni dels anys 60.
0: Això sí, un poc, no? I com els homes són de vegades, amb carinyo per Jordi i per Xavi, un poc bossots, o no?
1: Sí, és així.
0: Un poc simples.
2: Ells eren, sí, ells eren la paròdia de... Sí. De la simplesa.
0: Sí. Què trobeu? La tornaríeu a mirar o no?
1: Sí, un capítol sí.
2: Home, jo no, la veritat.
1: Revisitar però... aquestes sèries...
2: Sí que me'n recordo
1: una perspectiva
2: molt
1: nostàlgica sempre és agradable.
0: I a més també després la ciència va dir que els dinosaures no havien coincidit amb els homes, encara que...
2: Però...
1: Bé, i els cotxes tampoc van a... M'entén.
0: No, a veure, també, tampoc.
3: No era que se dutxessin tampoc amb...
1: Un mamut.
0: No se dutxaven i llavors sortien a sopar i feien moltes coses, clar, tenien tele i de tot.
2: Sí, sí.
0: O sigui que, bé, idò, una data per recordar avui.
1: Sí.
2: 66 anys d'Espicapedra. Cine? Voleu jugar a cine?
1: Va.
0: Sí.
2: Vinga, va.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: 9713-9900, si voleu participar en aquest concurs que tenim a Xiu Xiu d'endevinar la pel·lícula que mos presenta avui en Xavier Oliver. 9713-9900.
2: Primera pista. El telèfon de IB3 Ràdio. Molt bé, un clàssic de clàssics, anys 80, banda sonora mítica, però avui, escoltau, senyors i senyores, perquè la sentirem com a pista, a l'inrevés.
1: D'acord, jo me'n veu un escap.
2: A mi, quina revenguda, punta bo, Jordi, punta... És que en Jordi ja ho sap. En Jordi ja ho sap, m'està mirant com que ja ho
3: sí,
2: sap.
3: Sí, sí.
1: Està mirant com si dic que fàcil.
4: Però has dit l'argument.
2: No, ara vaig. Se troba mal explicada. Un jove descobreix que conèixer massa bé els seus pares pot ser un problema. Més, una pista encara...
4: El graduado.
2: El graduat. Una pista... per ventura vols despistar un poc, però...

0: No ho sé. Mem, no, ETM us diuen per aquí.
1: Espera, que tenim una telefonada. A veure, men, si ho saben.
0: Mem, una telefonada. Per tant, jo,
1: hola, molt bon dia, amb qui parlam?
2: Hola, bones, amb la Maria.
1: Hola, Maria, des d'on vos telefones?
2: Des d'Inca.
1: Molt bé, gràcies per telefonar. Tu saps quina pel·lícula és?
2: Jo crec que és Regreso al Futuro.
0: Molt bé, Maria. Has guanyat una visita per IB3 Ràdio.
2: Ai, que bé, que bé, que bé.
0: Te fa il·lusió de veres?
2: Moltíssim. Ja m'ha dit el quan puc anar.
1: Sí, sí, quan vulgueu.
0: Agafem el telèfon, ara.
1: Ara, exacte, ara agafem el telèfon. Maria, gràcies per telefonar. Que vagi bé.
0: Adéu, gràcies.
1: Que bé, que bé. Regresa al futur.
0: I de Regresa al futur, men.
3: Que bona.
0: Era molt bona de saber.
3: Sí. Clar, però i els
1: jo,
3: pares...
1: Jo, en realitat, no la sabia.
4: Clar, però que deixa massa més pares, i se li complica.
3: Sí. Clar, ja ho entes. Que
0: exactament.
3: Bona.
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: Molt bé, i de res, ja està. Hem fet una pel·lícula, mos han telefonat. Fantàstic.
3: Que monada.
1: Mònica, gràcies. M'ho has sentit la setmana aquí bé?
3: Molt bé, bona setmana a tots.
1: Igualment.
0: Que vagi bé.
4: Adéu,
1: hem arribat en el xiu-xiu número 485. Gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. Dijous 1 d'octubre i avui entra en vigor el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres, que entre d'altres mesures prohibeix els desnonaments fins al 2030. També està previst que es publiqui el BOE, el segon decret impulsat per Sumar, i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats de llogater si no se'ls renova el contracte. Cap dels dos decrets compta, però, amb el suport clar dels socis de govern de Pedro Sánchez perquè es convalidin demà al Congrés. Ni Podem, ni Junts, ni el PNB han avançat encara el seu vot, mentre que Vox i el PP asseguren que hi votaran en contra. La presidenta del govern, Margà Proens, critica l'executiu central de reaccionar tard, mentre que el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra confiat d'aprovar aquests decrets.
1: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
2: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre?
0: Tot mentre les protestes al carrer agafen força amb acampades de cada vegada més multitudinàries. Cristina Bausà, bon dia.
3: Bon dia. A la plaça d'Espanya de Palma, una 80ena de persones han passat la tercera nit dormint en tendes de campanya. Els activistes per l'habitatge han convocat també cacerolades avui a tot Espanya des de les balconades i han organitzat una manifestació dissabte a la plaça d'Espanya de Palma a les 12 i a les 7 del vespre a Mó i a Ciutadella.
0: I a Eivissa, el jutge ha ordenat el desallotjament immediat de Casa Lola, un assentament ocupat per 200 persones.
3: Aquesta setmana hi va haver un incendi mortal i també hi ha hagut incidents violents, com ara agressions. El mes de juliol, la propietat va denunciar l'ocupació de la propietat i ara, 3 mesos després, el jutjat li ha concedit la mesura cautelar del desallotjament immediat.
0: I avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis que afecten sobretot els conductors de motos i ciclomotors, patinats elèctrics i bicicletes.
3: Pel que fa als primers, a partir d'ara hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc i matrícula.

0: I pel que fa a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Per tant, si un cotxe els segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres.
1: United Airlines reforça la connexió entre Nova York i Palma amb vols diaris a partir del mes de maig de l'any que ve.
0: La companyia preveu començar el servei amb 3 freqüències setmanals al març i augmentar-les fins a un vol cada dia a mesura que avanci la temporada amb connexions programades fins al mes d'octubre.
1: I també hi ha novetats en el bus nàutic de Palma, començarà a funcionar dia 1 de novembre.
0: L'autoritat portuària de les Balears ha adjudicat temporalment el servei a Palma Cruises després que la UT encapçalada per Tui renunciés al projecte.
1: I a Formentera ha tancat la temporada de regulació de vehicles amb més de 40.000 autoritzacions concedides amb dediques al 8è any consecutiu que es limita l'accés. I en els esports, el tècnic del Reial Mallorca cerca solucions per cobrir les absències de diumenge a Montilivi. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia. Hem vist el partit contra el Girona. Luis García Fernández haurà de resoldre molts interrogants al centre del camp. Antonio Sánchez i Josep Sardà podrien tenir la seva oportunitat des de l'inici. El míster recupera Calumbà Júnior. Sumajoro ha superat el problema físic i el Pichu Cuellar s'entrena al marge dels seus companys. Pel que fa a la representació balear, la Champions femenina, el Barça s'imposa per 0-6 a la Roma, Cata Coll i Patrick Jarro titulars, París Futbol Club 2, Arsenal 2, Mariona Caldentei també va estar a l'11 inicial. I en tennis juguen a aquesta hora Jaume Munar la primera ronda del torneig de Tòquio contra Taylor Fritz. El primer set, 7-6 pel nord-americà, el segon se l'ha adjudicat el Santanyiner per 4-6 i en aquest moment, en el tercer set de moment, 3-4 favorable a Jaume Munar.
1: I avui, atenció, el temps s'espera un dia complicat amb avís taronja per pluges intenses, tempestes al ponent i al sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estarà en avís groc. A més, emergències ha activat el pla Meteoval i demana precaució a la població. A València s'han suspès les classes per risc d'inundacions, sobretot a la zona del litoral de Castelló i Alacant. També hi ha avisos importants a Catalunya en zones com Tarragona. Xesca Cifra, bon dia. A partir de quina hora es preveu aquí a les Balears la situació més complicada?
3: Bon dia. A partir de migdia és quan es poden activar les tempestes, els ruixats damunt les illes, però no seran ruixades generals, seran fenòmens bastant localitzats, però sí que on caiguin, sí que poden ser intensos, les pluges poden caure amb força i acumular en poqueta estona una gran quantitat d'aigua, però no serà un fenomen general, només veurem ploure a redols. En alguns punts, de fet, no veurem precipitació. Avui ja començàvem amb el cel ennigulat, ja han tingut brusques, pluja molt feble, dècimes de litre acumulats a Menorca i en alguns punts de Mallorca, també a Vicea Formentera. Durant el matí el cel estarà bastant ennigulat i a partir del capvespre és quan esperam aquestes plogudes en forma de ruixats localitzats, sobretot a Mallorca i a Menorca. El vent avui bufarà de component est, continua bufant de l'est, aporta molta humitat, tenim cops moderats, la situació a la mà dominada per redols de maró. Les zones ara, al nord de les illes, superen el metre i mig d'altura. I la temperatura avui davalla una mica. Així tot, continuarem amb un dia de molta basca, amb màximes entre els 28 i 30, com a molt 31 graus. I ja venim d'una nit de temperatures molt elevades. De fet, ara mateix tenim entre 25 i 26 graus.
1: Molta precaució, per tant, avui, sobretot a partir de les 2 del migdia a les Balears. I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Toni Escanelles, bon dia.
4: Bon dia. Idò, trobam trànsit lent a l'autopista d'Inca entre Marratxinet i Binissalem, en concret en aquesta darrera part per un accident en sentit descendent a l'alçada del polígon de Binissalem. També comencen les habituals retencions en l'enllaç d'aquesta autopista amb la via de cintura. I atenció avui als busos del TIP, perquè la línia 303 de Bunyola, Hospital Joan Marc Palma, deixa d'accedir-s'hi per l'estació intermodal. A partir d'ara sortirà i arribarà al carrer Eusebi Estada de Palma.
1: 7 i 7 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Avui entra en vigor el decret de mesures urgents d'habitatge que prohibeix desnonaments fins al 2030 i limita la pujada de les rentes. Això el mateix dia en què estan pendents que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, el segon text aprovat en el Consell de Ministres i que obligarà els propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats l'inquilí si aquest no renova el lloguer per una de les causes justificades.
0: Entre altres, els contractes es poden rescindir si el pis ha de ser per al propietari o per algun familiar de fins al segon grau de consanguinitat, també si l'arrendatari no ha residit en la propietat durant més de mig any o si disposa d'un altre habitatge en el mateix municipi. En canvi, si l'inquilí és el que no vol seguir amb el lloguer, haurà de comunicar-ho com a mínim 2 mesos abans. El ministre d'Afers Socials i Consum és Pablo Bustinduy.
6: Se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. ¿Y qué es una causa justificada? Pues que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Pues si te despiden, te tienen que indemnizar si no hay una causa justificada.
0: Respecte del decret que entra avui en vigor, destaca que la prohibició de compra de pisos per part de fons voltor només es limiten en cas que l'operació sigui gratuïta o per un preu inferior al 70% del valor del mercat. També el mecanisme de l'enervació extraordinària que atura automàticament el procés de desnonaments de persones vulnerables per part de particulars. Segons el vicedegà d'AE Business School, Juan Carlos Sigueras, aquestes mesures poden espantar l'oferta de lloguer.
7: Esto puede ser un completo despropósito, porque va a hacer que la oferta sea ausente. Indudablemente, si esto se aprueba el próximo viernes, estoy convencido de que muchísimos propietarios que ahora mismo tienen su vivienda en plataformas de alquiler la van a retirar, pero miles y miles.
1: Els dos decrets s'han de convalidar demà divendres al Congrés dels Diputats, però el govern espanyol, Cristina, encara no té els suports necessaris garantits.
0: No els té i el president espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a demanar, com ja ha fet durant tota aquesta setmana, responsabilitat a les formacions polítiques.
8: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
0: Vox i PP han deixat clar que hi votaran en contra. Són el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta del govern, Marga Proens.
9: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo. Jo no vull enganyar als espanyols.
10: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
0: Altres socis del govern no han avançat el sentit del seu vot, com és el cas de Junts per Catalunya. La seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueres, fa aquesta anàlisi del decret.
11: La realitat és que estem decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. Aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè volgués deixar en herència un pis en lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar-lo abans que el seu fill l'heretés.
0: Tampoc sabem què farà Podem avui, que la formació morada reunirà amb el sindicat de llogaters per consensuar una resposta. És la seva portaveu, Ione Belarra.
12: Ya vale, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo.
0: Més conciliadora ha estat Maribel Vaquero, del PNB, que ha dit que no faran política de trinxera, però tampoc ha dit que votaran.
13: Negociación, no imposición, porque hay grupos que parecen más empeñados en alimentar el desacuerdo que encontrar soluciones.
0: I pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián contradiu Oriol Junqueras, qui havia confirmat el suport als decrets, i assegura que les revisaran coma a coma.
1: El Reial Decret de Llei d'Habitatge també afecta els prop de 24.000 pisos turístics que hi ha a les Balears, perquè els seus clients passaran a pagar un IVA del 10%, quan fins ara aquests establiments n'estaven exempts. El president d'Aptur, Toni Barceló, assegura que la mesura és positiva i, de fet, part del sector ja la reclamava.
14: Part del sector és una petició que 2 anys fent poder tenir si ven el 10%. Això farà que els propietaris, o encara els diferents petits propietaris, que és un cost afegit, els donarà més facilitat a l'hora de poder desgravar despeses.
1: I tot això mentre les mobilitzacions socials continuen. Activistes per l'habitatge han convocat cacerolades avui a tot Espanya des de les balconades. També s'ha organitzat una manifestació dissabte a la plaça d'Espanya de Palma a les 12 i a Menorca. Concentracions també el mateix dissabte davant dels ajuntaments de Maó i de Ciutadella a partir de les 7 del vespre. Tot mentre continuen les mobilitzacions a diversos punts de l'estat, també a Palma, on cada dia s'hi suma més gent. Toni Sastres a la plaça d'Espanya. Toni, bon dia. Els activistes volen acampar al Manco fins al cap de setmana?
15: Bon dia. Sí, bé, de fet ens diuen que ho volen fer de forma indefinida, no tenen data per posar fi a aquesta acampada. Avui ja és el tercer dia de mobilització i cada dia hem de dir que hi ha més tendes de campanya i més gent. Si hi eren una quarantena de persones amb 20 tendes, avui ja són una vuitantena en unes 30 tendes. Estan situats als peus de l'estàtua del rei en Jaume en forma d'U i si ahir hi havia només una filera de tendes, avui ja n'hi ha dues a banda i banda. He pogut parlar fa uns minuts amb un dels portavors del campament, ella és en Manu Galera, i m'explicava que dedicaran la jornada d'avui a assessorar jurídicament a les persones que viuen de lloguer i se'ls acaba el contracte i que vulguin demanar una pròrroga. Diu que els ajudaran a redactar els burofats per enviar els propietaris.
16: Intentando asesorar jurídicamente a las personas que necesiten una mano para hacer las prórrogas, etcétera, y para también vigilar que haya gente que no vaya a estar pidiendo una prórroga de 2 años cuando se le ha cambiado el precio del alquiler recientemente, por lo que le pertenece 5 años en vez de 2, etcétera, y tener tiempo y sobre todo logística personal, que tampoco somos tantos, para poder asesorar a la gente, enviar burofaxes, etcétera.
15: Precisament en aquests moments estan preparant aquesta taula informativa en cartells que pinten en cartons que diuen du la teva documentació i t'ajudam, avui jornades d'assessorament jurídic gratuït. De fet, he pogut parlar amb un parell d'aquestes persones que acampen aquí a la plaça d'Espanya, diuen que són aquí per fer sentir la seva veu i exigeixen que el mercat de l'habitatge canviï.
17: Nos tenemos pues las ganas pues de seguir resistiendo. Y estaremos aquí a ver si podemos conseguir que se bajen los precios de los alquileres.
18: Tenemos una crisis habitacional de vivienda que está haciendo que la gente colapse y esto tiene que explotar de alguna manera y la forma que sea aquí en Palma es estando en la Plaza España, estando en la calle.
15: Avui, hora baixa, no està previst, com feien fins ara, que celebrin assemblea en punts de l'ordre del dia, sinó que dedicaran la jornada d'avui, el dia d'avui, com deien les persones que viuen de lloguer i se'ls acaba el contracte. Aquí, un dia més, com deien, s'ha doblat el nombre de tendes de campanya i de persones en el tercer dia d'acampada de mobilització, ja compta amb una 30ena de tendes i una 80ena de persones.
1: De cada dia, per tant, hi ha més gent acampant a la plaça d'Espanya de Palma. 7:15 del matí. I a Eivissa, el jutge ha ordenat el desallotjament immediat de Casa Lola, un assentament ocupat per unes 200 persones i on es va registrar aquesta setmana un incendi mortal. Alberto Ferrer.
19: Va ser el passat 2 de juliol que va denunciar per usurpació les persones que diu que ocupen il·legalment la seva propietat i el jutjat d'instrucció 2 d'Eivissa ha tardat 3 mesos a concedir la mesura cautelar del desallotjament immediat que l'acompanyava. L'advocat que representa la polèmica empresària, Joan Carles Rodríguez, diu que la situació s'ha tornat insostenible tant pels veïns de la zona com pels mateixos ocupants. Els incidents violents que s'hi han registrat, com agressions i altres problemes de convivència i fins i tot incendis com el que li ha costat la vida un home de 48 anys que vivia al recinte, fan urgent, diu Rodríguez, posar fi a un assentament que suposa un risc greu per tots els implicats i ha ofert tota la col·laboració perquè s'executi com més aviat millor.
20: Celebram aquesta resolució judicial que duem esperant 3 mesos des del passat 2 de juliol quan vàrem interposar la denúncia per un delicte d'usurpació. Agraïm al jutjat que hagi resolt amb aquest desallotjament immediat i ara la pilota està a la policia judicial, és a dir, Guàrdia Civil i policia local que s'hauran de coordinar, muntar el dispositiu i decidir quan procediran en aquest desallotjament.
19: Rodríguez ha mostrat el condol per a aquesta víctima i diu que és fals que Francisca Ordóñez s'estigui lucrant de cap manera en aquesta situació, una acusació de la qual es feia ressò fa uns dies el batlle Josepí Vicent Roig, que va recordar la llarga llista de problemes que ha generat Casa Lola, que no s'acabaren amb l'esbocament del complex turístic il·legal que hi havia. De fet, l'Ajuntament l'Ajuntament encara li reclama als jutjats el 500.000 d'euros que va costar aquell enderroc.
1: També a Eivissa, dies després de desmantellar un poblat a Ses Feixes de Vila, l'Ajuntament ha detectat nous infrahabitatges en aquesta zona humida.
19: L'Ajuntament d'Eivissa explica que es tracta d'algunes de les persones desallotjades fa una setmana, mig centenar, que varen acceptar partir voluntàriament d'una parcel·la de Ses Feixes per poder-la netejar dels fems acumulats amb maquinària pesant. En aquesta ocasió s'han endinsat a la part amb major protecció, així que Vila s'està assessorant abans de fer cap passa, com explicava el batlle Rafa Triguero.
2: Que los ocupantes tuvieron a bien en desalojar ese emplazamiento. También os tengo que decir que una parte de esos ocupantes se han desplazado a parcelas colindantes, donde sí hay humedal. Son zonas que están declaradas como son humedales. Por lo tanto, por parte de Medio Ambiente y Urbanismo se está valorando las futuras acciones para minimizar ese asentamiento.
19: El batlle diu que es fa un seguiment setmanal dels campaments que també s'han detectat a Esviver i Casmut. Triguero sosté que són persones que venen a fer la temporada i que estan avesades a viure en aquestes condicions.
2: Quedan pocos espacios donde esos temporeros que están acostumbrados a vivir así, porque son temporeros que están acostumbrados a vivir en esas condiciones, muchos de ellos de forma insalubre, se ha reducido a la mínima expresión. Y os puedo decir, las próximas actuaciones, que son los terrenos colindantes a la actuación en Ses Feixes, pero tenemos un punto en Esviver, en la calle Calayonga, en el barrio Casmut, por las denuncias de los vecinos hemos actuado, la imagen de las caravanas que campaban por toda la ciudad se ha minimizado.
19: L'Ajuntament està actuant també davant les ocupacions il·legals, mirant d'identificar els que hi viuen i també els propietaris. Una tasca que pot resultar complicada, com diu Triguero, que els està passant en diversos baixos del barri de Sapenya, per arribar als jutjats quan els amos no se'n fan càrrec.
1: I a Menorca hi ha hagut un nou desnonament amb persones vulnerables. Ha estat amb un nadó i una persona major, són dos dels desallotjats d'un habitatge pràcticament en runes al camí de Es Castell. Fa anys que estava ocupat i havien arribat a viure-hi una vintena de persones. Cristina Tomàs.
21: La comitiva judicial ha arribat a les 11:20 del matí d'aquest dimecres, escortada per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de primera hora. De l'edifici han sortit 5 persones i un nadó d'11 mesos, però explica una de les persones desallotjades que hi havia més persones que hi vivien.
22: Hay personas con discapacidades físicas y mentales y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
21: L'edifici propietat de Solvi és el número 66 del camí d'Es Castell. Són dos pisos i una planta baixa que els mateixos habitants havien connectat rompent-ne els sostres. Durant la inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent. Sentim dues de les persones desnonades.
23: La persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
22: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Estoy tratando ahora con el Suvia y con la IBABI, perquè segons Ibabi todavía no tienen alternativa.
21: El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se l'any 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi residien. De moment, l'Ajuntament de Mahó només ha oferit allotjament a la casa d'acollida a la persona gran. Segons el consistori, la mare i el nadó disposen de recursos propis.
1: I en aquest context es dispara la preocupació ciutadana sobre la crisi de l'habitatge. 8 de cada 10 espanyols creuen que les opcions per aconseguir un primer pis empitjoraran o es mantindran igual de malament en els pròxims anys. Són les darreres dades que hem conegut del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
24: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
25: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I atenció, perquè avui, aquest dijous, entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis per als usuaris vulnerables. Els més afectats són els conductors de les motocicletes i els ciclomotors, que han de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc ni matrícula. I pel que fa a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular preferentment per centre del carril. Si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres.
4: Les motos també podran circular pel voral dret a determinades retencions. Es regula el carril d'emergència també. Quan el trànsit estigui pràcticament aturat, els vehicles hauran de deixar lliure la part central de la calçada perquè hi puguin passar ambulàncies, policia o altres serveis d'emergència. L'advocada especialitzada en trànsit, Neus Canyelles, recorda que això en concret ja se feia, però ara senzillament se li dona cobertura legal.
6: Jo crec que ja ho estan fent, per això pot ser que s'hagi posat ara en vigor reglament. És que tenen la possibilitat d'utilitzar sarcent dret quan hi ha un embús. Però, ojo, no sempre se pot fer quan les característiques de la via estiguin indicades i sempre a una velocitat màxima de 30 km hora.
4: L'incompliment de totes aquestes normes, a més, i això és nou també, serà castigat com a falta greu. Per les autoescoles, en canvi, la norma ha quedat curta. Joana Ribas és la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles.
7: No basta, ¿vale? Estes motos creen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
4: Les tendes de motos estan plenes aquests dies de persones que van a comprar aquest equipament, que a partir d'ara serà obligatori, guants, cascs, sabates específiques, un canvi que ha generat certa controvèrsia entre els conductors.
8: Sí, estic cercant uns guants que siguin per l'estiu, que no hi ha cap, perquè per l'estiu no n'hi ha, però que siguin un poc més lleugers a l'hora de dur. Però, esclar, no n'hi ha, han de dur proteccions i demés, o sigui que, bueno...
9: També això, jo penso que vivim en un sitio on hi ha molt calor, y tendremos problemas del casco, guantes, es que va a ser fatal. Yo creo que va a crear muchos problemas.
4: Cal recordar que alguns ítems no entraran en vigor fins l'octubre, però de l'any que ve, de 2027, com per exemple el casc homologat en el cas de ciclomotors o la llum diurna per patinets elèctrics.
1: I també hi ha canvis en la normativa marítima. A partir d'avui, les barques recreatives de lloguer només es poden arrendar amb patró professional o amb algú amb llicència per fer-ho independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. El sector nàutic veu aquesta mesura amb bons ulls, ja que pretén augmentar la seguretat de la mà i prevenir els accidents que es produeixen amb aquest tipus d'embarcació. Això sí, cal tenir en compte que les barques d'ús privat i l'esportiu queden excloses d'aquesta obligació. Caterina Abany, bon dia.
26: Bon dia, així és el canvi que fins ara, per exemple, si no tenies cap tipus de llicència, podies llogar una embarcació recreativa de fins a 5 metres d'eslora i menys de 15 cavalls de potència i allunyar-te també de 2 milles des del port de sortida. Això ara ja no serà possible. Lluís Collell és de We Seats Boats.
27: Per exemple, si tu creus una embarcació, vols crear una embarcació de 12 metres, doncs hauràs de tenir Esper, que és un títol espanyol, que te permet dur aquest tipus d'embarcació, vale? I això, tot això va depenent. Hi ha uns tres tipus de titulacions deportives, diguin recreatives, que són el titulín, el PNB i el PER, d'acord, que són les més genèriques.
26: A més, ho veu amb bons ulls, ja que diu, és un perill.
27: Pues, ha hagut incidències com, per exemple, pues, barcos que s'han enfonsat, barcos s'han pegat per les roques, ha hagut pues, situacions de col·lisió amb altres tipus d'embarcacions, ha hagut gent que ha estat, pues, que nedava i ha estat pues, passada per damunt d'aquestes embarcacions. Després, sobretot en la Posidònia, que és algo que tenim molt controlat aquí a les illes, aquesta gent pues, no té els coneixements de com ha de tirar l'ancla i com ha de funcionar.
1: I també tenim novetats en el bus nàutic de Palma. Començarà a funcionar dia 1 de novembre. L'autoritat portuària de les Balears ha adjudicat temporalment el servei a Palma Cruces després que l'UT, encapçalada per Tui, renunciés en aquest projecte.
26: Ara bé, la posada en marxa serà esglaonada. Les línies 2 i 3, centrades principalment en el transport dels passatgers de creuers, començaran a operar ja l'1 de novembre. La línia 1, que serà de connexió regular dins el port de Palma, no entrarà ja en vigor fins al 15 de gener, però de l'any que ve. El servei provisional connectarà 4 punts del port i tindrà una durada inicial d'un any prorrogable fins a un màxim de 3, mentre l'autoritat portuària tramita encara un nou concurs per adjudicar definitivament aquest servei. El bitllet senzill costarà entre 10 euros i l'anada i tornada 18. El resident disposaran de bons específics, els de 20 viatges costarà 20 euros, per exemple. L'objectiu, hem de recordar, del bus nàutic és oferir una alternativa al transport per carretera i, per tant, descongestionar, especialment durant l'arribada de creuers, l'avinguda Gabriel Roca i els accessos al Port de Palma.
1: Set i 28 minuts, és el moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris editats a les Illes, que, Toni, avui continuen parlant d'habitatge.
4: Clar, sempre ha estat un tema recurrent, però val a dir que en els darrers dies sembla l'únic pràcticament que està a debat a nivell públic. Ressaca, podríem dir, dels ítems de l'actualitat. Última hora diu que ara mateix hi ha 200.000 llogaters i arrendadors a l'espera del que diguin aquests decrets. Fotografia de la gala de foment del turisme. Fixeu-vos quin contrast amb la fotografia de Magaluf, que surt al Diari de Mallorca, però que explica que comença el FLEM, el Festival de Literatura Expandida. El titular torna al tema, diu que el govern central vol que els propietaris indemnitzin els inquilins que no renovin el contracte. Els digitals, en canvi, aposten per altres temes. Mallorca Diario entrevista un càrrec judicial preocupat per la salut, diu, dels jutges, per l'estrès. OK Baleares criminalitza el govern de Marratxí, de PP i Vox, diu, perquè no han llevat el requisit del català per accedir a una plaça als serveis de neteja. Juco, al Ara Balears, parla de simplificació burocràtica, precisament, i diu que els robots han estalviat 45.000 hores de feina als funcionaris de CAIP. Tornen a l'habitatge els diaris en paper de les Pitiuses, en aquest cas. El periòdico per dir que s'autoritza el desallotjament immediat dels ocupes de Casa Lola després de l'incendi mortal. Més o manco el mateix que trobam a la portada de Diari d'Ibiza. També el Menorca parla d'un desallotjament a un domicili. Del manco 15 residents de diverses nacionalitats, entre ells un nadó d'11 mesos, diu el diari, en condicions precàries. Va ser a Maó.
1: I els diaris de tirada estatal, l'actualitat internacional s'imposa avui a la política interior.
4: El País, de fet, obre en dos temes. Un gros, que és aquest vol a Israel, en què un pilot va apunyalar l'altre i volia fer caure l'avió, el passatge el va neutralitzar i va fer aterrar la nau. A baix, amenaça de Rússia als països de l'OTAN amb armament nuclear. Aquestes amenaces són portada del Mundo. També diu que en aquest cas posen per damunt un titular que diu que Pedro Sánchez de puntilla textualment als propietaris i espera el sí de Junts i PNB. L'ABC posta per un tema diferent, diu que el govern socialista vol colar la llei de nets a una esmena d'una altra llei, diu que és una esmena trampa, fotografia de la declaració de Vives pel cas Ceuta. La Vanguardia, en canvi, també obre amb aquest vol israelià i diu que va poder acabar en tragèdia.

0: Hem arribat a les 7:30, és el moment per repassar els titulars més destacats i començam amb una notícia de darrera hora. En aquesta hora estan pendents d'un incendi a Palma. Cristina, que és el que sabem ara mateix.
1: Bon dia. De moment sabem que s'ha declarat un incendi a les 6:15 d'aquest matí. Afecta un setè pis d'un edifici del carrer Francesc Fiol i Joan i, pel que sembla, han estat els veïnats qui han avisat d'aquest incendi. Fins allà s'hi han traslladat els bombers de Palma i també la policia local, que han pogut treure a les persones que habitaven en aquest pis. Pel que sabem, tres de les persones han estat traslladades a l'Hospital de Son Espases per inhalació de fum, igual que també alguns agents de la policia local. En aquests moments encara hi actuen les dotacions dels bombers i també la policia està regulant el trànsit. Així mateix, atenció si heu de circular per allà, perquè el bus de l'EMT s'ha hagut de desviar.
0: I també estaran pendents, per tant, de la informació que anem rebent sobre aquest incendi que es produïa d'haver-les 6 del matí al carrer Francesc Fiol i Joan a Palma. També avui que entra en vigor el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres i que, entre d'altres mesures, prohibeix els desnonaments fins al 2030, està previst que també es publiqui avui al BOE el segon decret impulsat per sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater si no se'ls renova el contracte.
1: Cap dels dos decrets compta amb el suport clar dels socis de govern de Pedro Sánchez perquè es convalidin demà al Congrés. Ni Podem, ni Junts, ni el PNB han avançat el seu vot, mentre que Vox i el PP asseguren que hi votaran en contra. La presidenta del govern, Marga Proens, critica l'executiu de reaccionar tard, mentre que el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, es mostra confiat d'aprovar els dos decrets.
2: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre?
0: Tot mentre les protestes al carrer agafen força amb acampades de cada vegada més multitudinàries.
1: A la plaça d'Espanya de Palma, una 80 de persones han passat la tercera nit dormint en tendes de campanya.
4: Ganas pues de seguir resistiendo y estaremos aquí.
5: Tenemos una crisis habitacional de vivienda que está haciendo que la gente colapse y esto tiene que explotar.
1: Els activistes per l'habitatge han convocat també cacerolades avui a tot Espanya des de les balconades i han organitzat una manifestació dissabte a la plaça d'Espanya de Palma, que serà a les 12, i també a Mó i Ciutadella a les 7 del vespre.
0: I a Eivissa el jutge ordena el desallotjament immediat de Casa Lola, un assentament ocupat per 200 persones.
1: Aquesta setmana hi va haver un incendi mortal i també hi ha hagut incidents violents com agressions. El mes de juliol la propietat va denunciar-ne l'ocupació i ara, 3 mesos després, el jutjat ja ha concedit la mesura cautelar del desallotjament immediat.
0: I vos explicant durant aquest informatiu, avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació en canvis que afecten sobretot els conductors de motos, ciclomotors, patinats elèctrics i de bicicletes.
1: Pel que fa als primers, a partir d'ara hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Joana Ribas, que és la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, creu que la norma ha quedat curta.
6: No basta, vale? Estes motos creen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
1: Els patinets elèctrics tampoc es podran conduir sense casc i matrícula i en relació a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres.
0: I atenció, avui al temps l'EMET ha activat la vista taronja per pluges intenses, tempestes al ponent i al sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estaran a vis groc. A partir de quina hora es preveu aquí a les Balears que hi hagi la situació més complicada? Això és que xifra, bon dia.
7: Bon dia, sí, serà la segona meitat del dia. A partir de migdia es comencen a reactivar aquests ruixats, aquestes tempestes, que val a dir que no seran generals, però sí que a redols pot ploure molta intensitat, aquestes plogudes acompanyades de tempesta, però que no afectaran arreu. Especialment a punts de Mallorca, també a Menorca, on esperam aquests ruixats, aquests fenòmens locals, que en molt poqueta estona podrien descarregar una bona quantitat d'aigua, però en alguns punts no veurem ploure, per tant, Hi ha molta variabilitat. A Eivissa i a Formentera ara cauen 4 gotes, també ha fet 4 gotes a Menorca, a Mallorca. De fet, avui matí tindrem el cel bastant ennigulat i amb aquesta possibilitat de qualque brusqueta, però és a partir de migdia quan la situació comença a ser una mica de precipitacions més intenses, de plogudes més intenses, sobretot això, a Menorca i a Mallorca. El vent avui bufa de component est, continua aquesta aportació d'humitat a tot el sector de les illes, amb una situació a la mà dominada per maró, amb ones que passaran avui del metre d'altura. La temperatura davalla una mica a migdia, al capvespre, respecte a la que teníem ahir. Així tot serà temperatura molt alta, continua la basca, a màximes entre 28 i 30 graus. Per demà aquesta temperatura pot davallar una mica, també davallarà un poc la temperatura del vespre. Avui ha fet molta calor, amb unes mínimes tòrrides fins i tot, que no han davallat en alguns punts dels 25 graus. Davallen una mica a nit i demà encara possibilitat de precipitacions, però es trasllada cap al sud. A Eivissa, Formentera, qualque tempesta que pot ser intensa, o també al ponent de Mallorca. De moment, temperatures de 25 graus a Mó, també a Palma, i a Sant Francesc hi tenim 26 graus ara a Eivissa.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Fuster.
0: 7 i gairebé 37 minuts. Encetem el d'esports, Toni, parlant del tècnic del Reial Mallorca, Luis García, que ja cerca solucions per cobrir les baixes que patirà l'equip diumenge contra el Girona.
9: En les absències de Manu Morlanes i Antonio Roca, el tècnic asturià haurà de resoldre molts interrogants en el centre del camp. Antonio Sánchez i Josep Cerdà podrien tenir la seva oportunitat. Ha tornat a la feina el Pichu Cuellar, després de patir un accident domèstic, malgrat el trenc al cap, el porter va entrenar ahir a Son Bibiloni al marge dels seus companys, i també s'exercitant la resta del grup Calumbà Júnior, que encara no ha debutat aquesta temporada. Bones notícies per Sumajoro, que sembla haver superat els problemes físics. La plantilla mallorquinista tornarà a entrenar-se avui a les 10 i mitja a Son Bibiloni, i recordant també sense els tres internacionals Martin Balien, Lubumbo i Lucas Beristrón. A partir de la 1 i 5 el programa Esport 3 d'aquesta casa i Betre Ràdio entrevistarem el futbolista del conjunt del Real Mallorca, Pablo Torre. I pel que fa a la representació balear a la Champions femenina, Roma 0, Barça 6, la portera Catacoll i la migcampista Patre Guijarro van ser titulars, i París Futbol Club 2, Arsenal 2, la felanitxera Mariona Caldentey també va formar dins l'11 titular. Després de dues jornades, el Barça té 6 punts, l'Arsenal en té 4. Pel que fa a l'Europa Cup femenina, la Reial Societat s'imposà per 4-0 al Hearts escocès a Zubieta i s'ha classificat pels 8 de final. I per altra banda, també Cristiano Ronaldo ha anunciat la seva decisió d'abandonar la concentració de la selecció portuguesa després d'escoltar la roda de premsa del seleccionador Jorge Jesús. Cristiano diu que explicarà pròximament les raons de la seva marxa. Cristiano Ronaldo no va jugar al darrer partit de la National League contra Noruega per mor una decisió tècnica del seleccionador portuguès. Més futbol a la Primera Federació. L'Ude Eivissa necessita refer-se diumenge de les dues darreres derrotes que ha patit. Els eivissencs no ho tindran fàcil. Diumenge visitaran el camp del Villarreal B, líder de la categoria. El futbolista de l'Ude, Javi Eslava, diu que saben com li poden fer mal al filial groguet.
10: És veritat que és un gran rival, un equip jove, un filial. Ja sabem com juguen aquest tipus d'equip. Crec que els podem fer un bon partit, competir-los bé. Ara mateix estan en bona dinàmica, està clar, si van primers és per alguna cosa. Però bueno, nosaltres estem amb confiança i crec que més o menys sabem com li podem fer mal i com, doncs, parar les seves virtuts que tenen, que són moltes.
9: Eslava deixa clar que hi ha unió dins la plantilla i es poden aconseguir coses importants aquesta temporada.
10: Al final aquí, bueno, els jugadors també hem de fer el nostre paper, que és ajuntar-nos bé, fer bon grup, fer bon equip, i crec que en aquest camp hi estem, no? Al final els resultats són els que manen, però bueno, crec que n'hi ha bon grup i que si des de ben principi som una bona família, crec que podem fer coses grans.
9: El partit d'aquest diumenge entre el Villarreal B i l'UD Eivissa el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12 al programa Esport 3 en joc. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha començat de manera immillorable la temporada. Les tres jornades sense perdre i de 9 gols a favor suposen el millor inici golejador de la seva història. El Palma, sense participació a la Champions aquesta temporada, aspira a ser campió del torneig Obertura. Per aconseguir-ho s'ha de continuar guanyant, és el jugador del Palma Futsal local.
11: La gente va a empatar, va a perder partidos. Hasta ahora solo nosotros, Jaén, todavía hemos ganado todos los partidos. Así que bueno, es parte de la liga tropezar, ¿no? Perder los puntos, pero nosotros no queremos. Tenemos en la cabeza que cada partido es prácticamente una final, porque al final si empata y Jaén, por ejemplo, sigue ganando, perdemos la liga, la apertura. Así que bueno, tenemos muy claro que cada partido es lo más importante.
9: El pròxim partit del conjunt mallorquí serà demà contra el Peñíscola del Palau d'Esport de Son Moix. El rival tan sols ha guanyat un partit dels tres disputats.
11: Bueno, un equipo que conocemos muy bien. Han tenido el cambio de entrenador, pero sigue un poco la misma dinámica de siempre. El Peñíscola, un equipo muy pesado de jugar contra, la verdad. Y bueno, a ver, estamos preparados. Entrenando muy bien toda la semana para afrontar ese partido otra vez en Son Moix. Afrontar de la mejor manera posible. Yo creo que podemos ganaros.
9: El Palma Futsal Peñíscola, clar, també podreu seguir-lo en directe divendres a IBETA Ràdio a partir de les 7:30 de Vora Baixa. I en bàsquet s'han sortejat el 16 de final de la Copa d'Espanya pel que fa als equips balears, així han quedat els emparellaments. Bàsquet Sant Antoni Saragossa, Palmer Zamora, Alacant Menorca Bàsquet i Morón Figuí Mallorca. Aquesta eliminatòria disputarà partit únic entre el 20 i el 21 d'octubre. I acabam en tennis. Bones notícies fa un minut per al centenyiner Jaume Muna, que ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio després d'imposar-se al nord-americà Taylor Fritz per 7-6, 4-6 i 3-6.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i Dinca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient, entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
12: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
13: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
8: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: 7:44 minuts del matí. La bonificació de 20 cèntims que s'aplica als carburants a partir d'avui pel decret anticrisi aprovat pel govern espanyol no es notarà, però, de manera homogènia a totes les benzineres fins aquí uns dies. Això és perquè els descomptes no s'apliquen als estocs que tenen les estacions de servei.
1: Les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Així, segons el president de les estacions de servei, Joan Mayans, durant uns dies veurem preus desiguals.
14: Durant diversos dies hi haurà un ball de preus, però aquest ball de preus és conseqüència d'això, de que el real decret no contempla una compensació perquè demà poguéssim tots aplicar aquesta bonificació. Com que no ho contempla, l'haurem d'aplicar de manera gradual, així que nosaltres aniguem fent comanda.
0: I Formentera ha tancat la temporada de regulació de vehicles amb més de 40.000 autoritzacions concedides. Aquest és el vuitè any consecutiu que es limita l'accés i el Consell destaca que s'ha reduït el trànsit, Elena Trinidad.
15: El Consell de Formentera ha tramitat enguany més de 48.000 sol·licituds per entrar i circular per l'illa amb vehicles a motor. La major part, és a dir, 41.000, han estat autoritzades. Pel que fa als vehicles dels visitants, s'han autoritzat més de 8.300 turismes i gairebé 1.300 motocicletes. També s'han concedit gairebé 6.300 autoritzacions a turismes i a 1.200 motocicletes de residents d'Eivissa. I com a novetat, el Consell ha revocat 122 autoritzacions de llarga estada després de comprovar que els vehicles no havien circulat per Formentera durant 15 dies consecutius. Formentera va ser el 2019 la primera illa en implantar la regulació de vehicles a motor. Des de llavors, el sostre de vehicles establert per Formentera Eco pels vehicles de lloguer i els vehicles de visitants ha passat dels 12.450 inicials als 10.287 actuals, amb una reducció de més de 2.000 vehicles. Els estudis tècnics realitzats durant aquests anys demostren, segons el Consell, una reducció de la intensitat mitjana diària del trànsit i una millora del nivell de servei en la majoria dels trams de la xarxa viària.
0: I United Airlines ha reforçat la connexió entre Nova York i Palma amb vols diaris a partir del mes de maig de l'any que ve. La companyia preveu començar el servei amb 3 freqüències setmanals al març i augmentar-les fins a un vol cada dia a mesura que avanci la temporada en connexions programades fins a l'octubre de l'any que ve. La ruta entre l'aeroport de Newark a Nova Jersey i Palma es va posar en marxa durant la temporada d'estiu del 2022. Des d'aleshores, el servei anà guanyant continuïtat als vols, oferiran una capacitat cadascun per a 231 passatgers. I nova rebaixa dels menús per a universitaris. A partir d'avui, els estudiants pagaran 6,85 euros per a un menú complet i 4,30 per mig menú. Això és un 10% manco del que era fins ara.
1: D'aquesta manera, la UIB ha passat de ser la que té l'oferta per dinar més cara de l'Estat a situar-se per davall de la mitjana espanyola. Fa 2 anys, el preu del menú complet en algunes de les cafeteries de la universitat arribava als 10 euros. El topall d'enguany suposa facilitar-ne l'accés als estudiants per pal·liar l'elevat cost de vida a les illes. Va ser, de fet, el Consell d'Estudiants que va sol·licitar l'any 2024 la rebaixa del menú de les cafeteries de la universitat. Francisco Espín és vocal del Consell d'Estudiants de la UIB i Jaume Carot és el rector.
16: Nosotros escuchábamos a los estudiantes y nos hacían llegar que se les dificultaba mucho poder hacer un día a día en la universidad al no poderse quedar a comer por el precio tan alto que suponía el precio de los menús. Y bueno, en este proceso de escucha con el director general, trabajando poco a poco, se ha conseguido esta medida de la que se beneficiarán cientos de estudiantes cada día.
17: ¿Por qué? Bueno, doncs perquè el cost de la vida a les illes, com tothom sap, doncs no és precisament baix. I no teníem cap mena de subvenció, eren preus de mercat adaptats al campus.
1: La Conselleria d'Educació va aportar 150.000 euros al curs passat per fer possibles aquest descens dels preus.
0: I dilluns que ve començarà la vacunació de la grip. Els primers a rebre-la serà l'alumnat d'infantil, usuaris de les residències i les persones que reben atenció a domicili, ens explica Carme Moreno.
18: A partir del pròxim dia de 9 d'octubre, la vacunació s'estendrà a tota la població de les Balears. Enguany hi ha novetats. Salut vol immunitzar contra el virus respiratori sincicial la població de 60 anys o més que viu a residències. A més, s'amplia la vacunació entre la població infantil fins als 11 anys. En aquest cas, la vacuna és intranasal. La consellera de Salut, Manuela García, fa una crida a la vacunació de la grip, sobretot entre les persones grans.
19: És molt devastador los efectos finales de pérdida de autonomía, de pérdida de masa muscular, de pérdida de movilidad que pueden tener, ¿no? Además, la vacunación previene los infartos, previene los ictus. Hay datos en que demuestran que ictus e infarto disminuyen en las personas que se han vacunado entre un 50 i un 60%.
18: Salut ha comprat més de 289.000 vacunes contra la grip. L'any passat es va aconseguir vacunar el 34% de la població diana. Són 3 punts i mig més que l'anterior campanya, però la conselleria no es conforma i vol millorar aquestes xifres. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que un dels col·lectius en què s'incidirà és entre els professionals sanitaris.
20: Enguany continuem amb una estratègia de promoure i d'incentivar la vacunació entre els professionals sanitaris. Fem molta formació, empoderam realment, o ho intentam com a líders a la recomanació, apel·lam a la deontologia mèdica.
18: La immunització dels nounats contra el virus que causa els quadres de bronquiolitis greus començarà aquest dijous a tots els hospitals públics i clíniques privades.
0: Set i 50 minuts. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha declarat aquest dimecres com a testimoni davant l'Audiència Nacional, on s'investiga l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc. A la sortida del jutjat, Vives ha ratificat que havia demanat ajuda a Madrid dies abans dels fets perquè hi havien detectat un increment notable d'arribades.
1: Una alerta que, segons ell, l'executiu de l'Estat va ignorar. El president ha qualificat els fets directament d'invasió.
21: Hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
1: Tot això mentre avui testifica davant la jutgessa de l'Audiència Nacional, Gonzalo Sanz, l'exalt càrrec del govern a Ceuta, que va parlar amb el CNI per WhatsApp abans de les entrades massives. Una citació que desperta gran interès perquè es produeix després que presentés la seva dimissió. Sanz assegura que va traslladar als seus superiors els missatges d'un membre del Centre Nacional d'Intel·ligència que un dia abans de les entrades massives el va avisar de la convocatòria que es movia a les xarxes socials per accedir a Espanya, tot aprofitant la festa del tron marroquí.
0: I Pedro Sánchez, d'altra banda, assegura que hi va haver una comunicació constant amb les autoritats de Ceuta abans de l'entrada massiva de migrants. El 30 de juliol respon així al president de Ceuta, Juan José Vives, que, com dèiem, afirmava que va intentar contactar amb Sánchez fins a 10 vegades. Hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. Presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per l'assassinat de la seva parella a Benidorm.
22: De fet, està acusat d'un delicte d'homicidi o assassinat. També s'investiga altres dos homes per un delicte d'encobriment que ha quedat en llibertat provisional. Els fets van passar al cap de setmana.
0: També s'ha decretat presó provisional per l'home acusat de matar la seva dona a La Campana, a Sevilla.
22: I, per tant, amb la confirmació d'aquests casos i també el d'una dona assassinada a Màlaga a mitjans del mes de setembre, el Ministeri d'Igualtat eleva ja el nombre de dones assassinades per la violència masclista a 41.
0: I de la crònica internacional, Israel investiga com a possible segrest o atac terrorista l'incident d'un vol que cobria la ruta Dubai a Tel Aviv.
22: El vol, hem de recordar, va de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. A partir d'aquí hi ha diverses versions. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el pilot va apunyalar a un company i va intentar estavellar l'aeronau. En canvi, l'aerolínia ho ha definit com un altercat a la cabina de comandament. Diu que investigar ara mateix els fets i ha suspès de manera temporal els vols amb origen o bé destinació amb Israel.
0: I una dona condemnada a mort a Tennessee, als Estats Units, ha sobreviscut a dues dosis letals, segons els periodistes que han presenciat el moment. Els seus advocats han presentat una moció d'emergència per frenar l'execució.
22: Krista Pike és la primera persona que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys. Els testimonis han explicat que després de les dues administracions, Pike ha continuat respirant i, de fet, emetent sons, a més de realitzar moviments amb el cap i també amb el coll. El cas queda ara mateix en una situació extraordinària, ja que els seus advocats sostenen que el protocol estatal no contempla que passa amb aquestes circumstàncies.
0: I un darrer apunt, Rússia avisa per carta a l'OTAN de l'ús d'armes nuclears davant d'un possible atac de l'Aliança al seu territori.
22: L'Aliança Atlàntica, de fet, ha contestat a la missiva assegurant que Moscou, que les seves maniobres militars o també activitats no suposen un risc per a cap part de Rússia.
0: I moment ara per la cultura, avui l'encetem tant parlant del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
23: Yo tengo un jardín
0: Rodrigo Cuevas serà l'encarregat d'encetar avui el Flem. Arriba a Calvià carregat de tristesa, o millor dit, amb un espectacle que diu fa plorar i és ple de cançons, amb molta de pena, romansos de segles enrere que l'apassionen. Ho va explicar ahir a la roda de premsa de presentació, on també va voler deixar clar un missatge per als mallorquins. Sandra Martínez.
2: I això ha estat quan se li ha demanat sobre el fenomen de la gent d'aquí que compra cases al Principat aprofitant que estan més bé de preu. La resposta és ben clara. Som benvinguts, però...
3: Chicos, ja sé que Astúries és molt atractiu, és molt sexy, Astúries, però el que heu de fer és protegir el vostre territori. És vostre territori. Lluiteu per al vostre territori. Ho tenim que fer tots, no? No podem fer com que gentrifiquen, doncs ara gentrifico.
2: Enamorat de la música tradicional, que qualifica d'eina contra l'individualisme salvatge del nostre món, aquest showman inclassificable aposta per la bellesa com a la defensa davant la violència del món i també reclama valentia contra la por.
3: No tenemos buenos políticos porque hay mucha gente que tiene miedo a meterse en la política directamente. No tenemos discursos muy comprometidos en el mundo de los influencers o todo esto porque tienen miedo a quedarse fuera, y yo creo que pasa en el mundo del arte también pasa, ¿no? En el mundo de la cultura, que hay miedo a decir cosas que, bueno, que no tendríamos por qué tener miedo, y sin embargo los que dicen barbaridades no tienen ningún miedo a decirlas, es un poco contradictorio.
2: L'artista que espera veure algun dia, o diu, una cançó seva al cinema, ha estat un dels milers d'espectadors de La Bola Negra, i el balanç no pot ser més positiu ni el símil més encertat.
3: Bueno, yo creo que es una historia de maricas que siempre... Bueno, yo que soy marica, pues me conmueve verme ahí un poco contado, ¿no? Y que para las personas heterosexuales igual no le dan importancia porque como siempre lo tuvieron, es como el que tiene... como el que le sale agua del grifo a diario, pues la primera vez que cuando solamente ves un grifo, pues una vez al año o una vez cada... o no he visto un grifo hasta los 18 años.
2: Cuevas és un artista apreciat a Mallorca i com a mostra la seva rebuda al Flem. Les 500 entrades per veure la seva actuació s'esgotaren en 6 minuts.
0: I sonen ara els fora de Sembrat, Caterina, perquè ells seran un dels protagonistes de la gala dels Premis Enderroc d'enguany, que es lliuraran dia 18 de novembre al Principal de Palma. El grup de Pep Suasi rebrà el guardó a la trajectòria.
22: Sí, de fet, Mariani ho farà justament enguany, quan han anunciat una gira puntual de retorn abans del comiat definitiu i com a reconeixement al seu llegat del

0: Nosaltres, el fet que te reconegui una feina que la fa sense cap finalitat de que sigui reconeguda, sinó simplement la fas per fer feina, ara te'n dones compte que dius, uau!
1: Fet els traginada la seva tasca en la recuperació i alhora dignificació de la identitat cultural menorquina i que els manté ben vius 50 anys més tard, es mereix el Premi d'Honor de la Música Balear. També uns altres clàssics, els Cucorba, ja ho sabeu, veuran reconeguda la seva trajectòria amb el Premi de l'Obra Cultural Balear.
2: De fer mirar la lluna, de fer creure que és teva.
1: I millor disc l'escoltau de l'any pel Paradís de Júlia Colom i millor artista triada en aquest cas Maria Jaume en Sant Domingo Forever. Jaume també és a la terna de la millor artista amb Xanguito i també Fades en els premis que s'elegeixen per votació popular i en què ressonen entre diferents estils i també noms com per exemple els de Sant Joan Ànimo Esparrec, Les Pitxorines, Baldó o Cris Joanico.
2: Vull la primera lluna matinada. Crec que avui ja no t'escriu.
1: La gala repetirà presentadors en David Ordines i Maria Dalmà Coll inclourà una desena d'actuacions en Fora del Sembrat, Júlia Colom, Marc Grimal, Carme Vives, Amulet, Cris Joanico, M de Mar, també Terra i Sal, Pere Bujosa i Projecte Mesquida, entre molts altres.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. És dijous, dia 1 d'octubre, i fa uns minuts s'ha publicat al BOE el segon decret d'habitatge impulsat per Sumar. Aquest inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater si no se'ls renova el contracte. Aquest decret, i el que vàrem conèixer en detall ahir, que ja ha entrat en vigor avui, s'han de convalidar ara al Congrés. Es votarà demà, però cap dels dos decrets compta encara amb el suport clar dels socis de govern de Pedro Sánchez. Ni Podem, ni Junts, ni el PNB han avançat el seu vot, mentre que Vox i el PP asseguren que hi votaran en contra. La presidenta del govern, Marga Proens, critica l'executiu espanyol de reaccionar tard, mentre que el cap del govern central, Pedro Sánchez, es mostra confiat d'aprovar els decrets.
2: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. I intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
3: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? A los fondos buitre.
1: I tot mentre les protestes al carrer agafen força, amb acampades de cada vegada més multitudinàries. Cristina Bausà, bon dia.
4: Bon dia. A la plaça d'Espanya de Palma, una 80ena de persones han passat la tercera nit dormint amb tendes de campanya on tot d'una serem en directe. Per altra banda, els activistes per l'habitatge han convocat cacerolades avui a tot Espanya. Des de les balconades ja han organitzat una manifestació per dissabte a la plaça d'Espanya de Palma, serà a les 12, i a Moll, a Ciutadella, a les 7 del vespre.
1: I aquesta matinada s'ha declarat un incendi en un setapis al carrer Francesc Fiol i Joan de Palma.
4: Els veïns han alertat de les flames i el foc s'hauria originat en un dormitori que ha quedat molt malmès. En el moment del sinistre hi havia 3 persones que han estat desallotjades i, segons la policia local, han estat evacuades a l'Hospital de Son Espases.
1: I serem en directe en aquesta segona hora de l'informatiu. I a Eivissa, el jutge ordena el desallotjament immediat de Casa Lola, un assentament ocupat per 200 persones.
4: Aquesta setmana hi va haver un incendi mortal i també hi ha hagut incidents violents, com poden ser agressions. El mes de juliol, la propietat va denunciar-ne l'ocupació i ara, 3 mesos després, el jutjat li ha concedit la mesura cautelar del desallotjament immediat.
1: I avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació, en canvis que afecten sobretot els conductors de motos, de ciclomotors, patinets elèctrics i de bicicletes.
4: Pel que fa als primers, a partir d'ara hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els patinets elèctrics tampoc es podran conduir sense casc i sense matrícula, i en relació a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular de manera preferent pel centre del carril. Per tant, si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres.
1: I també avui hi ha canvis en el sector nàutic.
4: A partir d'ara, les barques recreatives

0: De lloguer només es poden arrendar amb patró professional o algú amb llicència per fer-ho independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. En parlarem a les 8:30 amb el president d'ENIP, Jaume Baquer.
1: I en els esports, el tècnic del Reial Mallorca cerca solucions per cobrir les absències de diumenge a Montilivi. Toni Fuster, bon dia.
2: Bon dia. Hem vist el partit contra el Girona. Luis García Fernández haurà de resoldre molts interrogants al centre del camp. Antonio Sánchez i Josep Sardà podrien tenir la seva oportunitat des de l'inici. El míster recupera Calumbà Júnior. Sumajoro ha superat els problemes físics i el Pichu Cuellar s'entrena al marge dels seus companys. Pel que fa a la representació balear, la Champions femenina, el Barça s'imposar per 0-6 a la Roma. Catacoll i Patrick Guijarro titulars. París 2, Arsenal 2, Mariona Caldentei també va formar a l'11 d'inici. I en tenis, Jaume Munà ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio després d'imposar-se Taylor Fritz per 2-16-1, 7-6, 4-6 i 3-6.
1: I avui, atenció, el temps s'espera una jornada complicada amb avís taronja per pluges intenses i tempestes al ponent i al sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estarà en avís groc. Xesca Cifra, bon dia. A partir de quina hora es preveu a les Balears que la situació es compliqui més?
3: Bon dia. Serà durant el capvespre, a partir de migdia començaran a créixer aquestes nuvolades que poden deixar precipitacions intenses, però redols. No seran plogudes, no seran ruixats generals, però sí que en alguns punts allà on afectin aquestes ruixades es poden acumular bones quantitats d'aigua, a més acompanyades de tempesta i, per tant, amb cops de vent que poden ser intensos. Però es veurà que no seran aquestes precipitacions generals les que necessitem de bon de veres a les illes. De fet, a Eivissa i Formentera en queda una mica al marge. A partir d'aquesta pròxima nit, matinada, sí que es poden activar també aquestes pluges amb una mica més d'intensitat a les Pitiuses. Durant tot el dia el cel estarà bastant ennigulat. De fet, ara plou de manera feble en alguns punts de Menorca. Poden continuar caient aquestes quatre gotes a punts de les illes durant avui matí, però serà a partir d'avui a migdia quan poden tenir ja aquestes ruixades que en alguns punts, atenció, poden ser ben importants. Durant aquests pròxims dies encara continua una mica d'inestabilitat, per tant, demà encara aquestes plogudes afectant sobretot el ponent de les illes i a partir de dissabte i diumenge també poden tenir qualque brusqueta, però en general no esperam de moment precipitacions gaire intenses. La temperatura avui semblant a la d'ahir o una mica més baixa, màximes encara altes, molta basca, temperatures a migdia, al capvespre, per damunt dels 28 graus, vent encara de component est i a la mà tindrem maror. Ara temperatures entre 25 i 27 graus.
1: I quant al trànsit, quina és la situació ara mateix? Caterina Bany, bon dia.
4: I de poden dir que ara mateix trobant trànsit ja molt més complicat, molt més lent, en aquest cas a l'autopista d'Inca, a l'altura sobretot de Consell cap a Santa Maria. També hem de dir que ja comencen ja les habituals retencions ja en força a l'enllaç d'aquesta autopista, en aquest cas amb la via de cintura, direcció cap a Andratx i en sentit cap a l'aeroport. També complicat a la zona de les escoles i atenció especial avui als busos del TIC, perquè a partir d'avui mateix la línia 303 de Bunyola cap a Joan Marc, en aquest cas Palma, deixa d'accedir en aquest cas a l'estació intermodal i ara sortirà i arribarà al carrer Eusebi Estada.
1: 8:07 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Fa uns minuts s'ha publicat el BOE, el segon decret d'habitatge impulsat per Sumar. Aquest inclou l'obligació als propietaris d'indemnitzar amb 12 mensualitats de llogater si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades. Entre d'altres, es pot rescindir si el pis ha de separar el propietari o per algun familiar de fins a segon grau de consanguinitat. En canvi, si és l'inquilí el que no vol seguir amb el lloguer, haurà de comunicar-ho com a mínim amb 2 mesos d'antelació. El ministre d'Afers Socials i Consum és Pablo Bustinduy.
6: Se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. ¿Y qué es una causa justificada? Pues que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar. Si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar al inquilino. Algo parecido a lo que ocurre en las relaciones laborales. Pues si te despiden, te tienen que indemnizar si no hay una causa justificada.
1: I això quan avui entra en vigor el decret de mesures urgents d'habitatge que prohibeix desnonaments fins l'any 2030 i limita la pujada de les rendes.
0: Destaca que la prohibició de compra de pisos per part de fons voltor només es limita en cas que l'operació sigui gratuïta o per un preu inferior al 70% del valor del mercat. També el mecanisme de l'enervació extraordinària que atura de manera automàtica el procés de desnonaments de persones vulnerables per part de particulars. Segons el vicedelegat de l'Escola de Negocis Business School, Juan Carlos Higueras, aquestes mesures poden espantar l'oferta de lloguer.
7: Esto puede ser un completo despropósito porque va a hacer que la oferta sea urgente. Indudablemente, si esto se aprueba el próximo viernes, estoy convencido de que muchísimos propietarios que ahora mismo tienen su vivienda en plataformas de alquiler la van a retirar, pero miles y miles.
1: Els dos decrets s'han de convalidar demà al Congrés dels Diputats, però el govern espanyol, Cristina, encara no té els suports necessaris garantits.
0: No té els suports necessaris i el president espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a demanar, com ha fet durant tota aquesta setmana, responsabilitat a les formacions polítiques.
8: Soy razonablemente optimista sobre la convalidación. He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traïdora a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga?
0: Vox i PP han deixat clar que hi votaran en contra. Són el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta del govern, Marga Proens.
9: Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza. Un gobierno que aprueba un decreto y en el mismo instante aprueba el siguiente, derogando el anterior, y los dos lo somete a votación de las Cortes, es un gobierno tramposo. Jo no vull enganyar als espanyols.
10: Ja sabíem que teníem un govern corrupte, ara sabem que a més tenim un govern trampós. Intenten legislar i intenten donar solució a la problemàtica d'accés a l'habitatge que no han estat capaços de fer durant 8 anys.
0: Junts per Catalunya, que estarà en clau en aquesta votació, no ha avançat encara tampoc el sentit del seu vot, però la portaveu al Congrés de la Formació, Míriam Nogueras, ha fet aquesta anàlisi.
11: La realitat és que estem decebuts i també preocupats. Preocupats perquè els dos principals objectius d'aquest Reial Decret eren aturar els fons voltor i també protegir les famílies. I aquest Reial Decret no atura els fons voltor perquè els fons voltor poden seguir comprant i tampoc protegeix a les famílies perquè si vostè volgués deixar en herència un pis en lloguer al seu fill, amb el redactat actual, amb el redactat tal i com està, el llogater podria tenir dret a comprar-lo abans que el seu fill l'heretés.
0: Tampoc sabem què farà Podem. Avui es reunirà amb el sindicat de llogateres per consensuar una resposta. És la portaveu de la formació morada, Ione Belarra.
12: Ya vale, esta vez no va a colar. Si de verdad quieren hacer algo para frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo.
0: El PNB no ha concretat encara que votarà, tot i que ha dit que no durà a terme polítiques de trinxera. I pel que fa a Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha contradit a Oriol Junqueras, qui havia confirmat el suport als decrets. Rufián, per tant, assegura que els revisaran coma a coma.
1: El Reial Decret Llei d'Habitatge també afecta els prop de 24.000 immobles turístics que hi ha a les Balears perquè els seus clients passaran a pagar un IVA del 10% quan fins ara aquests establiments n'estaven exempts. El president d'Aptur, Toni Barceló, diu que la mesura és positiva i, de fet, part del sector ja la reclamava.
13: Part del sector és una petició que du anys fent per a tenir aquest IVA del 10%. Això farà que els propietaris, encara els diferents que els petits propietaris, que és un cost afegit, els donarà més flexibilitat a l'hora de poder desgravar despeses.
1: Tot mentre les mobilitzacions socials continuen. Activistes per l'habitatge han convocat cacerolades avui a tota Espanya des de les balconades. Avui vespre també s'ha organitzat una manifestació dissabte a la plaça d'Espanya de Palma a les 12 i a Menorca. Concentracions també dissabte davant dels ajuntaments de Mahó i de Ciutadella a partir de les 7 del vespre. I tot mentre continuen les mobilitzacions a diversos punts de l'Estat, les acampades també a Palma, on cada dia s'hi suma més gent. Toni Sastre és a la plaça d'Espanya. Toni, bon dia. Els activistes volen acampar al Manco fins al cap de setmana.
14: Bon dia. Sí, volen continuar acampant i diuen que no tenen cap data per acabar amb aquesta mobilització. La novetat d'aquest tercer dia és que preparen en aquests moments una taula informativa per ajudar els inquilins que acaben el contracte i vulguin tramitar la seva pròrroga de lloguer. Diuen, asseguren que els ajudaran a tramitar els burofats per enviar els propietaris, aprofitant que un dels decrets ja ha entrat en vigor a l'espera que es convalidi o no el Congrés dels Diputats. M'ha explicat fa ben poc, fa minutets, el portaveu substitut d'estos desnonaments i i membre de la coordinadora d'habitatge de les Illes Balears, Joan Segura, que també acampa aquí a la plaça d'Espanya.
15: Són mesures de resistència, però amb aquestes pròrrogues tindrem més tranquil·litat per poder seguir lluitant per un habitatge digne. Per tant, com l'acampada ha decidit facilitar, fer una jornada de feina perquè puguem, entre tots enviar un munt de comunicacions als propietaris, passi el que passi amb el Real Decret, que moltes llogateres puguin tenir la pròrroga de 2 anys.
14: A aquesta hora preparen els cartells informatius i s'organitzen, parlen també sobre com encarar aquesta jornada d'avui. De fet, fa res han gravat un vídeo per publicar a les xarxes socials per promocionar i anunciar aquesta taula informativa. Els escoltam.
16: Cada vez estamos más organizados, dividiéndonos las tareas con distintas comisiones y ahora la que más bombo le queremos dar es a la jurídica porque podemos ofrecer ayuda para gestionar la pròrroga de los contratos, que està un poco al límite.
17: Estem fent un poc l'exercici de sortir un poc d'escampament per tenir com aquesta visió de què és el que els hi pot ajudar a entendre, què fem aquí, què els hi podem aportar, que estan convidats a venir.
14: Ja ho heu sentit, organització, preparació, i és que cada dia són més les persones que acampen en aquest punt de ciutat als peus de l'estàtua del rei en Jaume. Si dimarts, que era el primer dia d'aquesta mobilització, eren una 20ena de persones i 10 tendes de campanya, avui ja són una 80ena de persones i unes 30 tendes. Avui hora baixa, no tenen pensat celebrar assemblea com sí que feien aquests dies, sinó que dedicaran tot el dia, tota la jornada, a assessorar els llogaters que finalitzin els seus contractes.
1: Gràcies, Toni. Per tant, es multiplica la gent que està participant en aquesta acampada a Palma. 8 i 15 minuts. I a Eivissa, el jutge ordena el desallotjament immediat de Casa Lola, assentament ocupat per unes 200 persones i on es va registrar aquesta setmana un incendi mortal. Alberto Ferrer.
18: Va ser el passat 2 de juliol que va denunciar per usurpació les persones que diu que ocupen il·legalment la seva propietat i el jutjat d'instrucció 2 d'Eivissa ha tardat 3 mesos a concedir la mesura cautelar del desallotjament immediat que l'acompanyava. L'advocat que representa la polèmica empresària, Joan Carles Rodríguez, diu que la situació s'ha tornat insostenible tant pels veïns de la zona com pels mateixos ocupants. Els incidents violents que s'hi han registrat, com agressions i altres problemes de convivència i fins i tot incendis com el que li ha costat la vida un home de 48 anys que vivia al recinte, fan urgent, diu Rodríguez, posar fi a un assentament que suposa un risc greu per tots els implicats i ha ofert tota la col·laboració perquè s'executi com més aviat millor.
19: Celebram aquesta resolució judicial que duem esperant 3 mesos des del passat 2 de juliol quan vàrem interposar la denúncia per un delicte d'usurpació. Agraïm al jutjat que hagi resolt amb aquest desallotjament immediat i ara la pilota està a la policia judicial, és a dir, Guàrdia Civil i policia local, que s'hauran de coordinar, muntar el dispositiu i decidir quan procediran en aquest desallotjament.
18: Rodríguez ha mostrat el condol per aquesta víctima i diu que és fals que Francisca Ordóñez s'estigui lucrant de cap manera en aquesta situació, una acusació de la qual es feia ressò fa uns dies el val de Josepí Vicent Roig, que va recordar la llarga llista de problemes que ha generat Casa Lola, que no s'acabaren amb l'esbocament del complex turístic il·legal que hi havia. De fet, l'Ajuntament encara li reclama als jutjats el 500.000 d'euros que va costar aquell enderroc.
1: També a Eivissa, dies després de desmantellar un poblat a ses feixes de Vila, l'Ajuntament ha detectat ara nous infrahabitatges en aquesta zona humida.
18: L'Ajuntament d'Eivissa explica que es tracta d'algunes de les persones desallotjades fa una setmana, mig centenar, que varen acceptar partir voluntàriament d'una parcel·la de ses feixes per poder-la netejar dels fems acumulats amb maquinària pesant. En aquesta ocasió s'han endinsat a la part amb major protecció, així que Vila s'està assessorant abans de fer cap passa, com explicava el batlle Rafa Triguero.
20: Que los ocupantes tuvieron a bien en desalojar ese emplazamiento. También os tengo que decir que una parte de esos ocupantes han desplazado a parcelas colindantes, donde sí hay humedal. Son zonas que están declaradas como son humedales. Por lo tanto, por parte de Medio Ambiente y Urbanismo se está valorando las futuras acciones para minimizar ese asentamiento.
18: El Valle diu que es fa un seguiment setmanal dels campaments que també s'han detectat a Esbiver i Casmut. Triguero sosté que són persones que venen a fer la temporada i que estan avesades a viure en aquestes condicions.
20: Quedan pocos espacios donde esos temporeros que están acostumbrados a vivir así, porque son temporeros, que están acostumbrados a vivir en esas condiciones, muchos de ellos de forma insalubre, se ha reducido a la mínima expresión. Y os puedo decir, las próximas actuaciones, que son los terrenos colindantes a la actuación en Ses Feixas, pero tenemos un punto en Esvivé, en la calle Calayonga, en el barrio Casmut, por las denuncias de los vecinos hemos actuado, la imagen de las caravanas que campaven por toda la ciudad se ha minimizado.
18: L'Ajuntament està actuant també davant les ocupacions il·legals, mirant d'identificar els que hi viuen i també els propietaris. Una tasca que pot resultar complicada, com diu Triguero, que els està passant en diversos baixos del barri de Sa Penya, per arribar als jutjats quan els amos no se'n fan càrrec.
1: I a Menorca, un nou desnonament hi ha hagut amb persones vulnerables. Ha estat a Maó, un nadó i una persona gran, són dos dels desallotjats d'un habitatge pràcticament en runes al camí des Castell. Fa anys que estava ocupat i havien arribat a viure-hi una vintena de persones. Cristina Tomàs.
2: La comitiva judicial ha arribat a les 11:20 del matí d'aquest dimecres, escortada per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de primera hora. De l'edifici han sortit 5 persones i un nadó d'11 mesos, però explica una de les persones desallotjades que hi havia més persones que hi vivien.
21: Hay personas con discapacidades físicas y mentales y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
2: L'edifici propietat de Solvi és el número 66 del camí des Castell. Són dos pisos i una planta baixa que els mateixos habitants havien connectat rompent-ne els sostres. Durant la inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent. Sentim dues de les persones desnonades.
22: La persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para a cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
21: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Estoy tratando ahora con el Sofía y con la IBABI, perquè, segons Ibabi, todavía no tienen alternativa.
2: El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se l'any 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi residien. De moment, l'Ajuntament de Maó només ha oferit allotjament a la casa d'acollida a la persona gran. Segons el consistori, la mare i el nadó disposen de recursos propis.
1: I en aquesta hora anem en directe fins al carrer Francesc Fiol i Joan de Palma, on avui matí s'ha declarat un incendi en una finca de pisos. Els veïns han alertat de les flames a la 7a planta de l'immoble. Segons els bombers, el foc s'havia originat en un dormitori que ha quedat molt malmès. En el moment del sinistre hi havia 3 persones que han estat desallotjades. Segons la policia local, han estat evacuades a l'Hospital de Son Espases afectades per inhalació de fum. En aquest carrer, el carrer Francesc Fiol i Joan de Palma, hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia. Quina és ara mateix la situació?
23: Bon dia. Idò, ara mateix ningú diria que ha succeït res. Evidentment, a poc s'ha anat restablint la situació. Ja han partit fa molt poca estona les darreres ambulàncies que encara estaven atenent algunes persones que en principi no han requerit anar a cap hospital. En tot cas, els bombers també ja s'han retirat d'aquesta zona i només queda al carrer pràcticament algunes restes de l'escuma que s'ha utilitzat i que ha davallat per l'escala. En tot cas, com dèieu, aquest és el balanç d'aquest incendi, transferit per inhalació de fum. Alguns agents també de la policia que han hagut de ser atesos i l'EMT que ha hagut de desviar la seva ruta perquè passa per aquest carrer i per tant els usuaris han hagut de fer un poc de volta per evitar aquesta zona. En tot cas, com dèiem, s'ha produït en aquest 7 pis d'aquesta finca, és un àtic, és una finca de 7 pisos i després un àtic damunt aquests. Els veïnats explicaven com han estat els detalls d'aquest incendi i apuntaven també a possibles causes. Els escoltam.
24: Había gente gritando por el pasillo, pensaba que era una pelea y luego escuché también policía que decían de salir de los pisos y fuimos todo el edificio fuera. Había un incendio en el piso de al lado, en la 7ª planta.
25: Pero sabemos nada, que ha sido alguien, entendemos que un cigarro o algo así, que se lo ha dejado encendido y se ha incendiado.
23: Hores d'ara, això és el que explicàvem. Hores d'ara, com dèiem, els veïnats encara es troben al replà de l'escala comentant precisament tot això que ha succeït. En tot cas, més enllà de la resta d'escuma, el carrer pràcticament ni es nota, la façana ha restat intacta perquè les flames s'han produït a l'interior i s'ha de dir que la ràpida actuació de policia local i també dels bombers ha impedit que aquest succés fos molt pitjor.
1: Gràcies, Toni. 8:22.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
26: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I Vetres, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
4: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I abans de la informació dels esports, vos hem d'explicar que avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació amb canvis per als usuaris vulnerables. Els més afectats són els conductors de motocicletes i els ciclomotors, que han de dur sabata tancada, casc, i quan homologats els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc i matrícula, i pel que fa a les bicicletes passaran a circular preferentment pel centre del carril. L'advocada especialitzada en trànsit, Neus Canyelles, recorda que això en concret ja es feia, però que ara senzillament se li dona cobertura legal.
6: Jo crec que ja ho estan fent, i per això pot ser que s'hagi posat ara en vigor reglament. És que tenen la possibilitat d'utilitzar sarcent dret quan hi ha un embús. Però, ojo, no sempre se pot fer quan les característiques de la via estiguin indicades, i sempre a una velocitat màxima de 30 km hora.
1: L'incompliment de totes aquestes normes, a més, i això també és nou, serà castigat com a falta greu.
5: IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Esports. Toni Fuster.
1: I ens atam els esports, Toni, a les 8:25, parlant del tècnic del Real Mallorca, Luis García, que ja cerca solucions per cobrir les baixes que patirà l'equip diumenge contra el Girona.
7: En les absències de Manu Morlanes i Antonio Roca, el tècnic asturià haurà de resoldre molts interrogants en el centre del camp. Antonio Sánchez i Josep Cerdà podrien tenir la seva oportunitat. Ha tornat a la feina el Pichu Cuellar després de patir un accident domèstic. Malgrat el trenc al cap, el porter va entrenar ahir a Son Bibiloni al marge dels seus companys. I també s'exercita tant la resta del grup, Calumbà Júnior, que encara no ha debutat aquesta temporada. Bones notícies per Sumajoro, que sembla haver superat els problemes físics. La plantilla mallorquinista tornarà a entrenar-se avui a les 10:30 a Son Bibiloni, recordant també sense els tres internacionals, Martin Balien, Lubumbo i Lucas Beristron. A partir de la 1:05, el programa Esport 3 d'aquesta casa, i Betres Ràdio, entrevistarem el futbolista del conjunt vermell, Pablo Torre. Pel que fa a la representació balear a la Champions femenina, Roma 0, Barça 6, en Catacoll i Patrick Jarro de titulars, París 2, Arsenal 2, també la felanitxera Mariona Calentei va formar dins l'11 inicial. Després de dues jornades, el Barça té 6 punts, l'Arsenal 4. A l'Europa Cup femenina, la Reial Societat s'imposà per 4-0 al Hearts escocès, a Zubieta, i s'ha classificat pels 8 de final. I per altra banda, Cristiano Ronaldo anuncia la seva decisió d'abandonar la concentració de la selecció portuguesa després d'escoltar la roda de premsa del seleccionador Jorge Jesús. Cristiano diu que explicarà pròximament les raons de la seva marxa. Cristiano no va jugar el darrer partit de la Nations League contra Noruega per mor una decisió tècnica del seleccionador portuguès. A la primera federació, l'U d'Eivissa necessita refer-se diumenge de les dues darreres derrotes que ha patit. Els Eivissa no ho tindran fàcil. Diumenge visitaran el camp del Villarreal B, líder de la categoria. El futbolista de l'UD, Javi Eslava, diu que saben com li poden fer mal al filial groguet.
8: És veritat que és un gran rival, un equip jove, un filial. Ja sabem com juguen aquest tipus d'equip. Crec que els podem fer un bon partit, competir-los bé. Ara mateix estan en bona dinàmica, està clar, si van primers per alguna cosa. Però bueno, nosaltres estem en confiança i crec que que més o menys sabem com li podem fer mal i com, doncs, per a les seves virtuts que tenen, que són moltes.
7: Slava deixa clar que hi ha unió dins la plantilla i es poden aconseguir coses importants aquesta temporada. El partit de diumenge entre el Villarreal B i la U d'Eivissa ho podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 12. En futbol sala, l'Illa Balears Palafutsal ha començat de manera immillorable la temporada, en les 3 jornades sense perdre, i de 9 gols a favor suposen el millor inici golejador de la seva història. El Palma, sense participació a la Champions aquesta temporada, aspira a ser campió del torneig d'obertura i per aconseguir-ho s'ha de continuar guanyant. El pròxim partit del conjunt mallorquí serà demà contra el Peñíscola Son Moix. El rival tan sols ha guanyat un partit del 3 disputats. Sentim el jugador Lucao.
0: Bueno, un equipo que conocemos muy bien, han tenido el cambio de entrenador, pero sigue un poco la misma dinámica de siempre. El Peñíscola, un equipo muy pesado de jugar contra, la verdad. Y bueno, a ver, estamos preparados, entrenando muy bien toda la semana para afrontar ese partido otra vez en Son Moix, afrontar de la mejor manera posible. Yo creo que podemos ganarlos.
7: Aquest Palma Futsal Peñíscola també el podreu seguir en directe demà a IB3 Ràdio a partir de les 7:30 de l'hora baixa. En bàsquet s'han sortejat el 16 de final de la Copa d'Espanya pel que fa als equips balears, així han quedat els emparellaments. Bàsquet Sant Antoni, Club Bàsquet Saragossa, Palmer Zamora, Alacant Menorca Bàsquet i Morón Figui, Palma Mallorca. Aquesta eliminatòria es disputarà a partit únic entre el 20 i el 21 d'octubre. I acabam en tennis, ja que fa un minuts el santanyiner Jaume Munà ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio, després d'imposar-se el nord-americà Taylor Fritz per 7-6, 4-6 i 3-6.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dijous. A primera hora d'avui matí s'ha publicat el BOE, el segon decret d'habitatge, que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater si no se'l renova el contracte.
2: Aquest se suma al decret publicat ahir i que s'han de convalidar tots dos demà al Congrés, però cap compta amb el suport clar dels socis de govern, mentre que Vox i Partit Popular asseguren que hi votaran en contra. Podem, Junts i el PNB mantenen la incògnita del sentit del seu vot.
1: I avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació. Els canvis afecten sobretot els conductors de motos i de ciclomotors.
2: A partir d'ara hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats. També, però, aquest canvi afecta patinets elèctrics i bicicletes. En relació a aquestes, passaran a circular de manera preferent pel centre del carril i els cotxes hauran de mantenir amb elles una distància mínima de 5 metres.
1: I a partir de les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Mallorca. Aquesta matinada s'ha declarat un incendi al carrer Francesc Fiol i Joan de Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El foc s'ha originat a les 6:15 del matí en l'habitació d'un pis ubicat a la 7a planta de la finca. L'estància ha quedat molt malmesa. En el moment del sinistre hi havia 3 persones que han estat desallotjades i, segons la policia local, han estat evacuades a l'Hospital de Zones Pagues.
1: I a Eivissa, el jutge ha ordenat el desallotjament immediat de Casa Lola, un assentament ocupat per 200 persones. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Aquesta setmana hi va haver un incendi mortal i també hi ha hagut incidents violents com agressions. Al mes de juliol la propietat va denunciar-ne l'ocupació i ara, 3 mesos després, el jutjat li ha concedit la mesura cautelar del desallotjament immediat.
1: I amb un infant d'11 mesos i una persona major són dos dels desallotjats d'un habitatge pràcticament en runes al camí d'Es Castell. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Feia anys que estava ocupat i havien arribat a viure una vintena de persones. L'edifici, propietat de Sòlvia, són 2 pisos i una planta baixa que els habitants havien connectat rompent els sostres. Durant la inspecció, la comitiva judicial va descriure l'immoble com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent.
1: I avui dedicam l'entrevista del dia al sector nàutic.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: Des d'avui, 1 d'octubre, les barques recreatives només es poden llogar algú amb titulació per patronejar-les o si l'arrendament inclou un professional, sigui quina sigui la grandària de la nau. D'això en parlam ara amb Jaume Baquer, president de l'Associació de les Empreses Nàutiques de les Balears. Molt bon dia, senyor Baquer.
6: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Primer de tot, quin canvi implica respecte de la normativa vigent?
6: Bueno, és una mica gotllàs d'alentat. Les embarcacions de fins a 5 metres, per llogar-les, s'haurà de tenir una titulació. Això pues, ja estava anunciat de fa 2 anys. De qualque manera, se va donar un any de pròrroga perquè les empreses se poguessin adaptar i preparar una sortida que no fos traumàtica, per dir-ho de qualque manera, perquè s'anava detectant que el comportament d'aquestes embarcacions i d'aquestes persones concretament no era adequat en molt de moments. Dins els ports, a l'hora d'entrar i sortir dels canals, a l'hora de fondejar les cales, no se feia una prevenció dels temes de seguretat com Déu mana i, bueno, per desgràcia, això mos ha duit qualque incident i qualque accident que han hagut de lamentar víctimes i, bueno, és un motiu més que suficient com per reconèixer que hi va haver un error per part de Marina Mercant i, definitivament, aquest tipus d'activitat s'ha de prohibir. Una mica tard, però bueno, va ser per donar un revulsiu en el mercat de les empreses de charter. Tot va començar pels titulars particulars, més ben dit, que poguessin manejar embarcacions petites sense titulació, però bueno, va ser una mesura que no va ser acertada.
1: Comentava que han tingut un any per adaptar-se a aquestes empreses. S'han adaptat? Hi haurà un impacte econòmic o logístic per a aquestes companyies, per a aquestes empreses?
6: Mínim hi serà. Depèn de l'empresa si estava estructurada en el 100% en l'alquiler d'embarcacions de menys de 5 metres o si era una part de negoci. Quan això ja estava anunciat, les empreses han tingut temps per adaptar-se, com t'he comentat, i n'hi ha moltes que han fet els deures. Estan canviant la potència en algun dels casos, mantenen l'embarcació, augmenten la potència i és una embarcació, evidentment, útil per alquilar en so titulín, que se diu vulgarment, i les empreses sí que ho notaran a l'hora de facturar, perquè aquest tipus de lloguer d'embarcació era un, per dir-ho de qualque manera, un degotis diari de petites quantitats, però que no s'aturava, i era una embarcació d'un cost relativament baix i una amortització ràpida degut a la seva activitat. Les empreses ho notaran, o ja t'he comentat, en funció del percentatge que aquestes embarcacions tenien dins les seves activitats. Però, bueno, hi ha alternatives, evidentment, com has comentat. L'empresa pot aportar patrons, pot aportar pues, una sortida guiada en gent de l'empresa, si fos el cas, i l'activitat no s'atura, evidentment, incrementarà una mica el preu en els clients a l'hora d'allò ja, però bueno, això no serà un motiu per haver de tancar amb el salut. És que tanca serà per altres motius, no serà per aquest.
1: Senyor Baquer, aprofitant que avui parlam amb vostè, també volem fer balanç de la temporada que ja acaba. Quina valoració feis d'aquesta temporada nàutica?
6: Bueno, ha estat una temporada difícil, difícil perquè ha començat tard. No sabem exactament per quin motiu, crec que són molts aspectes, no n'hem de cercar un en concret. La situació geopolítica, el preu de sortir de vacances, el Mundial de Futbol. Poden cercar infinitat de motius i la realitat és que la temporada ha començat tard aquest any. S'ha començat tard, sí que s'ha mig salvat perquè ha estat un any de bon temps, no s'han perdut dies per mal temps i en general pues, ha estat una temporada difícil. Hi va haver durant el mes d'agost, degut al tema de l'eclipsi, que hi va haver un boom massa augmentat a la realitat cercant embarcacions de lloguer per a veure l'eclipsi des de la mà, però això va ser puntual, va ser una bombolla i va ser per un dia concretament. Això no va salvar la temporada. Sí que qualcú va fer sortides especials amb un nivell de servei a bordo superior i ha pogut posar una tarifa dient en el servei que donava per un dia puntual, però això no ha bastat per recuperar retras que duíem respecte a maig, a juny, que han estat mesos molt més baixos de lo habitual. El motiu no el sabem, però jo crec que per allò que t'he comentat abans, que per molts aspectes la gent fa els dies de vacances més curts, la disponibilitat per gestar en destí se va reduint. Una vegada que has pagat el vol i l'hotel, pues, el teu pressupost ja queda menys per l'oferta complementària i això pot ser traduït que hi ha hagut menys sortides i la temporada ha començat més tard. Després també podem comentar que l'aspecte comercial, el que són serventes d'embarcacions, com que se fan amb més programació, amb més antelació, volia dir, no estan tan supeditats a si farà bon temps o si hi haurà esdeveniments internacionals que puguin afectar, perquè això se prepara normalment d'un any per l'altre. Totes les embarcacions que s'han matriculat aquest any, hi ha moltes que ja se varen vendre dins l'hivern passat. I la situació geopolítica era molt diferent de la que s'han trobat durant la temporada. La temporada comercial de venda d'embarcacions, i això ho confirma el número de matriculacions, pues, és una mica millor que l'any passat. En general, hem de tancar una temporada en positiu. Jo crec que ens hem de quedar amb aquest missatge.
1: Jaume Baquer, president de l'Associació de les Empreses Nàutiques de les Balears, ANIP. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
6: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I són ara les 8:41. Vos parlem del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ha declarat aquest dimecres com a testimoni davant l'Audiència Nacional on s'investiga l'entrada massiva de milers de persones des del Marroc. A la sortida dels jutjats, Vives ha ratificat que havia demanat ajuda a Madrid dies abans dels fets perquè hi havien detectat un increment notable d'arribades.
7: Sí, de fet, una alerta que, segons ell mateix, l'executiu de l'Estat espanyol va ignorar. El president ha qualificat els fets directament d'invasió.
8: Hubo intentos de 10 intentos de comunicarnos con el presidente del gobierno a través de llamadas y de mensajes. De estos 10 intentos fructificaron. En cuanto que tuvimos respuesta, 3.
7: Pedro Sánchez, d'altra banda, assegura que hi va haver una comunicació constant amb les autoritats de Ceuta davant de l'entrada massiva de migrants, recordem-ho, el 30 de juliol. Moncloa nega tenir constància d'aquestes telefonades. Interior Defensa, que ja havia reforçat la presència policial des de principi del juliol.
1: Tot això mentre avui testifica davant la jutgessa de l'Audiència Nacional, Gonzalo Sanz, l'exalt càrrec del govern a Ceuta, que va parlar amb el CNI per WhatsApp abans de les entrades massives. Una situació que desperta gran interès perquè es produeix després que presentàs la seva dimissió. I presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat de la seva parella Benidorm.
7: Està acusat d'un delicte d'homicidi o d'assassinat. També s'investiga altres dos homes per un delicte d'encobriment que han quedat en llibertat provisional. Els fets van passar al cap de setmana.
1: També s'ha declarat presó provisional per a l'home acusat de matar la seva dona a la Campana, a Sevilla.
7: Amb la confirmació d'aquests casos i també el d'una dona assassinada a Màlaga a mitjan del mes de setembre, el Ministeri d'Igualtat eleva ja el nombre de dones assassinades per violència masclista a 41.
1: Israel investiga com a possible segrest o atac terrorista l'incident d'un vol que cobria la ruta entre Dubai i Tel Aviv.
7: I que va haver de fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. A partir d'aquí hi ha diferents versions. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, assegura que el pilot va apunyalar un company i va intentar estavellar l'aeronau. En canvi, l'aerolínia ho ha definit com un altercat. A la cabina de comandament diu que s'investiga els fets i ha suspès de manera temporal els vols amb origen o destinació a Israel.
1: I Rússia avisa per carta a l'OTAN de l'ús d'armes nuclears davant d'un possible atac de l'Aliança al seu territori.
7: L'Aliança Atlàntica ha contestat a la missiva tot assegurant a Moscou que les seves maniobres militars o activitats no suposen un risc per a cap part de Rússia.
1: I una dona condemnada morta a Tennessee als Estats Units ha sobreviscut a dues dosis letals, segons els periodistes que presenciaven el moment. Els seus advocats han presentat una moció d'emergència per frenar l'execució.
7: Krista Pike és la primera persona que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys. Els testimonis han explicat que després de les dues administracions, Pike ha continuat respirant i ha emetat sons, a més de realitzar moviments amb el cap i també amb el coll. El cas queda ara en una situació extraordinària, ja que els seus advocats sostenen que el protocol estatal no contempla que passa en aquestes circumstàncies.
1: I encara un darrer apunt, Itàlia allargarà durant dues setmanes més els controls a passatgers procedents d'Espanya. És la tercera pròrroga que fa el país des que va suspendre l'espai Schengen arran de la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de l'Interior italià ho justifica per les dificultats, diu que encara viu la ciutat autònoma. Arribam a les 8:45.
0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Atzel Camarasa.
5: Bon dia, Menorca. La crisi de l'habitatge continua marcant l'actualitat informativa. Als decrets del govern central arran del cas Mari Carmen s'hi afegeix ara el desnonament d'un edifici en runes al centre de Mó on hi vivien diverses persones, entre les quals un menor i també gent gran. Tot d'una, en donant més detalls.
0: Edició Menorca. Atzel Camarasa.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
5: Entrem en matèria. Un infant d'11 mesos i una persona major són dos dels desallotjats d'un habitatge pràcticament en runes al camí d'Es Castell. Feia anys que estava ocupat i hi havien arribat a viure prop d'una vintena de persones. Durant el llançament d'aquest dimecres s'han viscut moments de certa tensió. Cristina Tomàs.
10: La comitiva judicial ha arribat a les 11:20 del matí d'aquest dimecres, escortada per la Policia Nacional, que havia tallat el carrer des de primera hora. De l'edifici han sortit 5 persones i un nadó d'11 mesos, però explica una de les persones desallotjades que hi havia més persones que hi vivien.
11: Hay personas con discapacidades físicas y mentales, y un niño, una niña menor que también se nació en la misma vivienda.
10: L'edifici propietat de Solvi és el número 66 del camí d'Es Castell. Són dos pisos i una planta baixa que els mateixos habitants havien connectat rompent-ne els sostres. Durant la inspecció, la comitiva judicial ha descrit l'habitatge com un espai no digne per viure-hi, amb molt poca higiene, zones apuntalades i sense llum ni aigua corrent. Sentim dues de les persones desnonades.
12: La persona que me lo contrató con que no era su casa. Yo he vivido aquí 14 años. Estaba para a cumplirme 15 años el mes que viene, día 2, porque me lo alquiló un español.
11: Yo pido que me lo venden o que me lo alquilan con opción de compra. Estoy tratando ahora con el Suvia y con la IBABI, perquè, segons l'IBABI, todavía no tienen alternativa.
10: El procés judicial d'aquest desnonament va iniciar-se l'any 2021 i els serveis socials han fet seguiment de la situació de les persones que hi residien. De moment, l'Ajuntament de Mahó només ha oferit allotjament a la casa d'acollida a la persona gran. Segons el consistori, la mare i el nadó disposen de recursos propis.
5: Gràcies, Cristina Tomàs. Precisament s'han convocat mobilitzacions ciutadanes per reclamar el dret a un habitatge. La Plataforma per un Habitatge Digne ha anunciat concentracions aquest dissabte, tant a Mó com a Ciutadella, unes protestes que es faran davant els respectius ajuntaments a partir de les 7 del capvespre. Els organitzadors han convocat aquestes concentracions arran del doble decret estatal anunciat després de l'impacte social pel desnonament de Mari Carmen. Unes protestes que arriben precisament poques hores després que el Consell de Ministres hagi aprovat dues normes per ampliar la protecció davant els desnonaments fins a l'any 2030 i també per prorrogar dos anys els contractes de lloguer vigents que acabin abans del 31 de desembre del 2028. I encara parlant d'habitatge, Mahó disposarà de 8 pisos de protecció oficial nous. S'ubicaran a l'edifici de l'estació d'autobusos. L'IBABI reconvertirà en habitatges a la primera i la segona planta dos espais que es van construir com a locals comercials, però que no s'han arribat a emprar mai. Gemma Carrasco.
13: L'any passat se'n va autoritzar el canvi d'ús de comercial a residencial i la declaració d'interès general n'ha permès agilitzar la tramitació. El conseller d'Habitatge ha destacat precisament la rapidesa en què s'ha pogut impulsar el projecte. És José Luis Mateo, l'escoltam.
14: Se trata de un edificio que en su momento construyó SFM, Servicios Ferroviarios de Mallorca, y se cedió ese edificio al IBABI, y en este caso, en estas dos primeras plantas, que estaban, eran edificios de unas plantas de oficina sin que estaban sin usar, sin utilizar, pues se van a construir estas 8 viviendas.
13: Els 8 pisos tindran entre 45 i 50 metres quadrats i dues habitacions. La inversió prevista és d'uns 750.000 euros i les obres podrien començar a principis de l'any que ve amb un termini d'execució de 10 mesos. Per accedir als habitatges serà necessari, això sí, acreditar almenys 5 anys d'empadronament al municipi Albala de Mahó, sector Pons.
15: En aquest moment, sumant els 8 d'avui, tenim 87 habitatges públics que estan en tramitació amb Sibavi, però tenim també aquest centenar de catissa que hem de treballar per també definir i poder avançar.
13: A la tercera planta de l'edifici ja hi ha 8 habitatges, de manera que una vegada acabada aquesta actuació, l'immoble en comptarà amb un total de 16.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
5: Gràcies, Gemma Carrasco. 8 i 50 minuts. Més qüestions. Avui ja es pot tornar a accedir en vehicle privat a la platja de Macarella. Ahir va finalitzar el servei d'autobús, coincidint amb el darrer dia del mes de setembre. S'ha acabat la ruta que durant l'estiu ha estat l'única manera d'accedir en aquesta emblemàtica platja de la costa sud de Ciutadella. Un servei que ha estat vigent durant 4 mesos des del passat 1 de juny i que cada any transporta milers de passatgers. La mesura es va implantar el 2018 davant l'allau de vehicles que circulaven pels accessos i dificultaven també les actuacions als serveis d'emergència. De fet, les platges verges de Ciutadella han tancat cada dia els accessos perquè els aparcaments s'omplen al matí. Al juliol i a l'agost, Torqueta i Son Saura han tancat entre les 8 i les 9 del matí i durant tota la jornada, fins a les 7 del capvespre. La Vall ho feia més tard, cap al migdia. Pel que fa al servei d'informadors, han finalitzat ja els operaris a les platges de Cala Pilar i Cala Mitjana. A Cala Mitjana és on aquest estiu s'ha produït l'incident més destacable. Dos dels informadors, recordem, van ser acomiadats de manera immediata en descobrir-se que feien pagar 5 euros als turistes per estacionar els seus vehicles quan l'aparcament és gratuït. La resta d'informadors finalitzen temporada el proper dia 15 d'octubre. Mentrestant, Es Castell eliminarà els penjadors de poals del porta a porta dels punts més conflictius. A partir d'ara, cada vesí haurà de deixar el seu poal davant el portal a partir de les 8 i mitja del vespre i l'haurà de retirar abans de les 10 del matí. El consistori vol posar fi als usos incívics d'alguns ciutadans que embruten la imatge del poble dipositant bosses sense poal amb els cubells penjats durant tot el dia o directament deixats en terra. A més, adverteix, la policia podrà identificar qui no compleixi les normes i, per tant, començar a sancionar. Sentim el batlle d'Es Castell, és Lluís Camps.
16: Si retiram aquesta opció de poder deixar el cubo i molvit que només davall de casa s'abossa i li posa dins el cubo i no l'ent per res a casa meva, entenem nosaltres que hi haurà un antes i un després. El cercle el tanca, desgraciadament, fer complir les ordenances. Per tant, la policia també és un actor principal, sempre i quan aquelles persones no vulguin participar de les seues obligacions individuals.
5: En plena de succeïts, detingut a Ciutadella més de 50 grams de cocaïna. La Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues després de localitzar-li més de mig quilo d'una substància que ell mateix va identificar com a cocaïna. Els fets van tenir lloc el passat dilluns durant un control policial. Els agents van aturar un vehicle en què viatjaven un home i una dona. Durant la inspecció, l'home va lliurar dos embolcalls amb una substància blanca. En un dels paquets hi havia una pedra compacta i pols de la mateixa substància. El pes del contingut va superar, com dèiem, els 50 grams, fet que va motivar la detenció d'aquest home. La droga ha quedat ara a disposició del grup d'estupefaents que està investigant els fets. I el darrer minut és per explicar que el cap de setmana arriba amb rebaixes comercials. Ciutadella acull la quarta fira Outlet que organitza l'Associació de Comerciants de Menorca a la sala multifuncional. Una quinzena de botigues hi participen oferint descomptes en productes de roba i complements, articles infantils, calçats i d'altres. La fira a més inclourà activitats infantils durant tot el cap de setmana i diumenge hi actuarà el grup folklòric d'Esborn. A més, atenció, per cada compra en el comerç local hi haurà un descompte per anar als cinemes Moix Negre. I coincidint amb aquesta cita, Es Mercadal celebra també una nova edició de la Fira d'Estocs, una iniciativa que tindrà lloc durant el cap de setmana i que té com a objectiu dinamitzar l'activitat comercial del municipi i donar suport al comerç local. Durant aquests dies, els establiments participants oferiran productes amb descomptes i preus rebaixats. Per complementar la proposta comercial, l'Associació de Comerciants del Municipi ha preparat un programa d'activitats amb activitats infantils i una sessió de ball en línia oberta a tothom diumenge que vespre. Vuit i 55 minuts, això és tot per ara. La informació continua a IB3 Ràdio.

0: 8 i 55 minuts, moment ara per la cultura, començant parlant del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
1: Se volvieron a encontrar al volver de aquella esquina. Se volvieron a encontrar y como dos criaturas.
0: Serà l'encarregat d'encetar avui el FLEM, aquest Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que arriba a Calvià carregat de tristesa a partir d'avui, o millor dit, amb un espectacle que diu fa plorar i que es ple de cançons amb molta de pena, romansos de segles enrere que l'apassionen. Sandra Martínez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Això és el que va explicar ahir, tot just arribat en la roda de premsa de presentació, on també va voler deixar clar un missatge per als mallorquins.
2: Bé, un missatge que se li va demanar, eh? No és que arribés i comencés ja a donar aquest missatge, ni sinó que se li va demanar sobre aquest fenomen que, del qual n'hem parlat aquí també a l'informatiu, el fet de que gent d'aquí estigui comprant cases al Principat aprofitant que estan més bé de preu. Idò, la resposta ben clara, i som benvinguts, però...
3: Chicos, ja sé que Astúries és molt atractiu, és molt sexy Astúries, però el que heu de fer és protegir el vostre territori. És vostre territori. Lluiteu per al vostre territori. Ho tenim que fer tots, no? No podem fer com que gentrifiquen, pues ara gentrifico.
2: Enamorat de la música tradicional que qualifica com l'eina contra l'individualisme salvatge que patim en el nostre món, aquest showman inclassificable aposta també per la bellesa com a defensa davant la violència del món i reclama valentia contra la por que paralitza.
3: No tenemos buenos políticos porque hay mucha gente que tiene miedo a meterse en la política directamente. No tenemos discursos muy comprometidos en el mundo de los influencers o todo esto porque tienen miedo a quedarse fuera. Y yo creo que pasa en el mundo del arte también pasa, ¿no? En el mundo de la cultura. Que hay miedo a decir cosas que... Bueno, que no tendríamos por qué tener miedo. Y sin embargo, los que dicen barbaridades no tienen ningún miedo a decirlas. Es un poco contradictorio.
2: L'artista que espera veure algun dia, digué, una cançó seva al cinema, ha estat un dels milers d'espectadors de La Bola Negra i el balanç no pot ser més positiu ni el símil més graciós.
3: Bueno, jo crec que és una història de maricas que sempre... Bueno, jo que soy marica, pues me conmueve verme ahí un poco contado, ¿no? Y que para las personas heterosexuales igual no le dan importancia porque como siempre lo tuvieron, es como el que tiene... como el que le sale agua del grifo a diario, pues la primera vez que cuando solamente ves un grifo, pues una vez al año o una vez cada... o no he visto un grifo hasta los 18 años.
2: Cuevas, com dèiem, actua aquesta nit al FLEM, és un artista molt apreciat a Mallorca i com

0: Un soci feliç, emocionat i que destacava com aquest reconeixement a la feina no era només seu.
1: Eren pocs en els 90, cantant, fent rock i en català, aquí a Mallorca en concret, o a Menorca, hi havia ja tota idea, fincats a Girona, però sí que és veritat que ens van contades. Hi havia la Fosca, hi havia els Ocults, els Tots Sants, els Fora del Sembrat, a finals de 80-90. Per nosaltres aquest reconeixement és un poc també un agraïment en aquests grups que ens van donar l'empenta per agafar instruments i afinar.
0: Els Jato rebran aquest reconeixement a la trajectòria justament enguany quan han anunciat una gira puntual de retorn abans del comiat definitiu. I també sabem quin ha estat el millor disc de l'any, El Paradís de Júlia Colom, i també la millor artista Maria Jaume amb el seu Sant Domingo Forever. Jaume també és a la terna de millor artista amb Xanguito i Fades en els premis que s'elegiran, com deien, per votació popular i en què ressonen també Ànimos Parrec, Les Pitjorines, Baldo i Cris Juanico.

0: I hem arribat a les 9, repassam ara les notícies més destacades. Aquest matí de dijous, el decret d'habitatge impulsat per Sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats el llogater. Si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades, ja s'ha publicat al BOE.
1: El propietari de l'immoble pot rescindir el contracte en cas que l'inquilí faci mig any que no hi resideix o si necessita l'habitatge per a ell o algun familiar. Això quan avui també entra en vigor el decret de mesures urgents d'habitatge que prohibeix desnonaments fins al 2030 i limita la pujada de les rendes.
0: Mentrestant, al carrer, les mobilitzacions prenen força. Un exemple el trobam a la plaça d'Espanya de Palma, on a nit s'hi han tornat a acampar. És el tercer dia consecutiu i han passat de 20 participants a una vuitantena. I anem en directe. Toni Sastre, bon dia.
2: Bon dia, així és, aquest campament no atura de créixer en nombre de persones i també de tendes. La principal novetat d'avui és que estan organitzant una taula informativa gratuïta per a tots els llogaters que acaben contracte i que es poden adherir a la pròrroga d'aquest contracte que recull un dels decrets que ja està en vigor. L'espera que es convalidi o no demà al Congrés dels Diputats. Ho explica el portaveu substitut d'Estot Desnonaments, Joan Segura.
3: Nos tenemos pues las ganas pues de seguir resistiendo. Y estaremos aquí a ver si podemos conseguir que se bajen los precios de los alquileres.
2: No era Joan Segura, sinó que era una de les persones que campen aquí a la plaça d'Espanya, que asseguren que no tenen cap data per acabar amb aquesta mobilització. Diuen que ho faran de manera indefinida.
0: Gràcies, Toni. I es dispara el sensellarisme a les Illes. Així ho ha constatat un dispositiu format per d'avés 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per la UIB, la Xarxa per la Inclusió Social a les Balears, i que aquesta matinada han duit a terme un recompte als municipis de més de 20.000 persones.
1: Sí, fa dos anys es varen comptabilitzar d'avés 700 persones sense llar. Avui són moltes més. I el principal motiu és la impossibilitat d'accedir a un habitatge digne, tot i tenir feina. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
4: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molt d'anys que es diu en situació de carrer i que alguns fins i tot a lo millor ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional de coïment quan no tenien les places plenes, com és ara el moment i estan sobrepassats, però ens trobem també moltíssima gent que té una feina, que té un salari i que no li queda més remei.
0: I aquesta matinada s'ha declarat un incendi al carrer Francesc Fiol i Joan de Palma. En el moment del sinistre hi havia tres persones que han estat desallotjades i, segons la policia local, han estat evacuades a l'Hospital de Son Espases. El foc s'ha originat a les 6:15 del matí en l'habitació d'un pis ubicat a la 7a planta de la finca.
5: Escuchaba al patio gritos, perros ladrar, y decía, ¿qué está pasando? Que estaba medio dormida. En un momento dice uno, nos llega el cuello. ¡Corred! Y oías a la gente gritar.
6: Había gente gritando por el pasillo, pensaba que era una pelea. Y luego escuché también policía que decían de salir de los pisos.
0: I avui entra en vigor la reforma del reglament de circulació. Els canvis afecten els conductors de motos, ciclomotors, que hauran de dur sabata tancada, casc i guants homologats.
1: També hi ha novetat pels conductors de patinets elèctrics i bicicletes. Aquestes passaran a circular de manera preferent pel centre del carril i els cotxes hauran de mantenir amb elles una distància mínima de 5 metres.

0: També atenció avui al temps, s'espera una jornada complicada amb avís taronja per pluges intenses, tempestes al ponent i sud de Mallorca a partir de les 2 del migdia. Menorca estarà també en avís groc. És per això que Emergències ha activat el pla Meteoval i demana precaució a la població. Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa al dia.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts. 9 i 5 minuts sense tam jornada, 24 graus de temperatura i un notable canvi de temps. Un talbec posa en alerta aquest dijous 1 d'octubre gairebé tota Mallorca. Al sud estarà en alerta taronja per pluges molt fortes, ja que poden caure fins a 30 litres en només una hora. Avís també per tempestes, sobretot a l'interior de la Serra de Tramuntana, nord, nord-est de Mallorca. L'alerta, però, serà groga a Menorca. També pot ploure amb moltíssima intensitat. Tots els avisos estan en vigor entre les 2 del migdia i les 9 del vespre. Així que atenció, sobretot, de cara al migdia. Davant d'aquesta situació, Emergències 1-2 ha demanat precaució a la població i ha activat el Pla Meteoval per Meteorologia Adversa. Com és habitual en aquests casos, l'Ajuntament de Palma també haurà de procedir al tancament de determinats espais públics. Així que no deixarem d'estar pendents del temps al llarg d'aquestes 3 hores de programa, però, com vos explicaven, se complica sobretot a partir del migdia. Nosaltres continuem ben pendents de les novetats relacionades amb l'habitatge. Recordem que avui entra en vigor el decret de mesures urgents que prohibeix desnonaments fins al 2030 i limita la pujada del preu de les rendes. Això el mateix dia en què estan pendents que es publiqui el butlletí oficial de l'Estat aquest segon decret. Aquest és el que du més controvèrsia perquè obliga els propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats l'inquilí si no se renova el lloguer per una d'aquestes causes justificades que especifica. Què implica aquí a les Balears? Idò, hi ha xifres interessants i també rellevants. La primera, 25.000 contractes de lloguer que es podrien veure afectats per aquesta pròrroga, i la segona té a veure també amb el lloguer turístic. A Balears hi ha uns 26.000 habitatges turístics i amb les noves mesures hauran de fer front a un 10% de l'impost de l'IVA. Abordarem aquesta qüestió avui amb els nostres tertulians. No deixem de banda el focus de l'habitatge perquè continua generant reaccions a les diferents ciutats espanyoles on els activistes esperen el text definitiu, també aquí a Palma, per descomptat. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Idò, també hem de dir que hi ha novetats relacionades amb l'habitatge que afecten a desnonaments. És un dels canvis més importants. El decret preveu que se suspenguin fins al 2030 en el cas de persones vulnerables que no disposin d'una alternativa habitacional. Un paquet de mesures que té un impacte directe sobre milers de llars i propietaris de les Balears i que torna a situar l'habitatge al centre del debat. I ahir, vos hem de contar també, es va viure un moment de molta tensió al centre de Mahó, a Menorca, durant el desnonament de diverses persones d'un habitatge. La intervenció de l'autoritat judicial va obligar la Policia Nacional a tallar durant tot el dematí al carrer Camí des Castell, mentre es duia a terme aquest desnonament. Entre les persones afectades, o desnonades, més ben dit, hi ha un menor d'11 mesos, fet a la qual cosa va marcar una actuació especialment tensa. Respecte del decret que entra en vigor avui, destaca que la prohibició de compra de pisos per part de fons voltors només es limiten en cas de que l'operació sigui gratuïta o per un preu inferior al 70% del valor del mercat.
0: Recordem que tenim ja els decrets publicats, o sigui que per aquesta raó avui podrem entrar en anàlisi i analitzar fil per randa tot el que contemplen. Recordem que aquest tema seguirà pràcticament present al llarg d'aquestes 3 hores a través de la ràdio, a través de la televisió, però també avui és un dia important respecte al trànsit. Avui entra en vigor la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis pels usuaris vulnerables. És un canvi que ha generat també certa controvèrsia entre els conductors. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Els conductors de motos i ciclomotors són alguns dels que notaran més aquests canvis. A partir d'ara hauran de dur sempre sabata tancada, casc i guants homologats. També canvien les normes per als patinets elèctrics. Hauran de dur casc i matrícula obligatòria i no es podran conduir fins als 15 anys. I atenció als ciclistes, perquè arriba una de les principals novetats. Hauran de circular preferentment pel centre del carril. I si un cotxe el segueix, haurà de mantenir una distància mínima de 5 metres. I també queda regulat l'anomenat carril d'emergència. Quan el trànsit estigui pràcticament aturat, els vehicles hauran de deixar lliure la part central de la calçada perquè hi puguin passar ambulàncies, policies i altres serveis d'emergència.
0: Vos contem també que Israel investiga un possible intent de segrest d'un avió de Fly Dubai que cobria la ruta entre Dubai i Tel Aviv en 172 persones a bord.
1: Sí, segons el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, un dels pilots hauria apunyalat l'altre. A més, va intentar fer caure la parella. Els membres de la tripulació i un passatger l'haurien reduït en ple vol. L'avió va aterrar d'emergència a l'Aràbia Saudita i el pilot ja ha estat detingut. Les circumstàncies dels fets encara s'investiguen, però tot podria apuntar a un intent d'atac terrorista.
0: Important també, atenció conductors, perquè la bonificació de 20 cèntims que s'aplicarà als carburants a partir d'avui no es notarà de manera homogènia a totes les benzineres fins aquí uns dies. Això és perquè, com dèiem ahir, amb el president de les estacions de servei, aquests descomptes no s'apliquen als estocs que tenen ja les estacions, així que les benzineres les aniran aplicant en funció de si el combustible que tenen l'han comprat abans o després de l'aprovació del decret. Moment per la frase del dia. Amb què reflexionem avui, Xisco?
2: I de la frase és del novel·lista i polític francès André Malraux, que un dia va dir que en un univers bastant absurd hi ha una cosa que no ho és, allò que podem fer pels altres.

0: I de què parla tothom avui?
1: I de tothom parla de Patrick Blanco, el director de la Torre Eiffel, que ha hagut de dimitir per mort d'una decisió que li ha passat factura. Sí.

0: La Torre Eiffel torna a estar al centre de la polèmica i aquesta vegada no és per les vistes ni per les coes de turistes. El seu director, Patrick Blanco Ruivo, ha anunciat que deixarà el càrrec abans que acabi l'any després de l'escàndol provocat per una visita privada d'una delegació hindú ultraconservadora. Els fets es remunten. El passat 5 de setembre, per aquella visita i a petició dels convidats, diverses treballadores de la Torre Eiffel varen ser apartades dels seus llocs de feina i convidades a amagar-se perquè no hi hagués cap dona al món durant la visita d'aquesta delegació. Dos dies després, els treballadors varen convocar una vaga que va obligar a tancar la Torre Eiffel durant tota una jornada. L'Ajuntament de París va obrir dues investigacions i una d'elles ja ha conclòs que hi va haver diverses disfuncions i errors en la gestió de les visites protocol·làries i concretament d'aquesta visita. Però l'incident no és l'únic problema que arrossega la gestió de la Torre Eiffel. Els treballadors ja havien denunciat problemes financers, de manteniment i de seguretat. El 2024, per exemple, varen fer vaga per reclamar més recursos per mantenir el monument. I aquí les xifres són importants. La Torre Eiffel va rebre 6,7 milions de visitants. L'any passat compten 403 treballadors i va generar 156 milions d'euros de negoci. Ara, el director, que ocupava aquest càrrec d'ençà de 2018, anuncia que se'n va. I la pregunta que queda damunt la taula és si l'escàndol de les treballadores ha estat simplement la gota que ha fet vessar el tassó o el símptoma d'un problema de gestió molt més profund a un dels grans símbols de França. Com valorau aquesta polèmica, estimades companyes?
1: Home, supos que és una sèrie d'acumulacions, però aquesta crec que és de les més grosses que hem sentit. Que tu, perquè tingues una visita de gent de fora, amaguis a les dones que fan feina per tu, en lloc de fer... Precisament haurien de fer al revés. Aquesta gent que molt bé visitar són ultraconservadors
2: que s'adaptin.
1: Que s'adaptin, que vegin que aquí sí que tenim dones i res més faltaria que segueixin... Bé, jo ho trobo escandalós. I no sé si hi ha hagut molt més casos de mala gestió d'aquest senyor, però ben retirat està, per jo.
0: Marta Garau.
2: Estic indignada. Com se pot permetre, no?, en realitat. I què
0: a mi el que me sorprèn és quina circular interna envies per
2: sí,
0: dir
2: perquè...
0: treballadores de la Torre Eiffel amagau, que t'amagues sí. Darrere una viga sí. Estàs allà camuflada com si fossis un tros de ferro. No ho sé, supos se me fa estrany.
2: Supos que hi ha dobbers darrere de tot això, un important font d'ingressos per part d'aquesta visita, interessos creats que hi ha al darrere com per consentir una exigència d'aquesta magnitud.
0: Per molt de dobbers que hi hagi, també hi ha la carta bàsica dels drets humans que
1: talment
0: marca que no,
2: sí,
0: que no te poden discriminar molt manco per sa dona.
2: Aquest director se la va votar per alguna raó. Per alguna raó. Quina podria ser aquesta raó? És el que se m'escapa un poc, no?
0: No, mira,
2: història.
0: El seu cap tampoc devia ser tan greu. De dir, escolta, vos sap greu quedar-vos totes en el soterrani les dues hores que durarà la visita d'aquests hindús?
1: A poder ser no xerreu molt.
0: No fos renou.
1: No fos renou.
0: Clar, això també demostra una mica com allò que deien ser el Turmada, no? Diners del tort fan veritat. Ja fa dos dies que aquesta frase, perquè ell la vaig dir en cinc dies, ja vull dir que aquí és un vers meravellós. I
2: això és algun senyal,
0: no,
2: eh?
0: No, que mentem que els doblers mouen molt el món. I que per
2: que
0: doblers la
2: sí.
0: Gent fa com
2: sí.
0: Moltes coses, com per exemple amagar les seves treballadores. Jo no sé, m'acostaria molt si dirigeixes qualsevol cosa, encara que et dirigeixis una oficina de tres unitats. Ah, clar, si ve una delegació hindú ortodoxa aquí, si vos he d'amagar, és que no quedaria tot sol. Se faria
1: sí.
0: Estrany.
1: Estranyíssim. Bàsicament perquè som més del 50% dels programes.
2: De totes maneres, no anava bé aquesta direcció de la Torre Eiffel, perquè arran d'aquest motiu en concret han sortit pedaços bruts, no?
0: A mi el que me preocupa és que els treballadors denuncien problemes de seguretat.
2: Per exemple,
0: imagina que ets a la Torre Eiffel en aquell ascensor i tu te penses que viuràs l'experiència romàntica de la teva vida, perquè quan arribis a dalt de tot te demanaran per casar amb un bon anell de diamants i resulta que és que no surts viu de la Torre Eiffel, ja me diràs.
1: Heu pujat.
0: Jo sí. Hi vaig anar, però fa mil anys, clar, no hi havia ni turistes. És que no vàrem haver de fer ni coa.
1: Ja
2: imagina't. Idò, ara,
0: ni coa. Clar,
2: ara
0: era,
2: el panorama és totalment
0: distint. Era l'any 97, perquè vaig anar a viatge d'estudis en l'institut i era tercer de BUP. I me'n record que és que no hi havia gent. Clar, jo ara quan veig aquestes imatges que han portat aquesta espècie com de pilons on la gent ha de començar a fer aquelles corbes per poder entrar, jo vaig comprar l'entrada a una espècie com de
1: ja
0: rulot que tenien I en els 10 minuts ja eren dins l'ascensor per pujar cap
1: avall. Jo ara pic fa només 3 anys que hi vaig anar i si no compres pràcticament les entrades des d'aquí,
0: ja moltes
1: vegades no puges, o sigui...
2: I clar, això li lleva molt de romanticisme, sí. Perquè sí, has de demanar matrimoni a la Torre Eiffel, clar. Però has de fer 2 hores de cua, després sortejar tota la gent que està intentant fer-se selfies o fotografies,
0: per
2: jo crec que això li lleva molta,
0: molta
2: màgia.
0: Demana per casar des de Champs-Élysées, en la Torre Eiffel de fons.
2: Hi
0: ha com una esplanada on tothom que se demana per casar ho fa allà i tens la torre a darrere.
2: I ja teniu l'alternativa, si qualcú està pensant en demanar matrimoni...
0: Crec que la Maroto ho estava pensant.
2: És una bona alternativa. I d'això parlam, d'aquesta polèmica i de moltes qüestions, tot i que dedicarem gran part del programa a parlar de les novetats respecte a l'habitatge a través d'aquest decrets. En la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, també ens acompanya Robert Mercè, Yolanda Ruiz a la producció, Juanjo Carretero i Miquel Rosselló ens atam el dijous.

0: altos,
1: hipoteques,
0: desahucios, jo veo un panorama bastante negro.
2: Em sap greu acabar d'aquesta manera,
3: sí,
2: però
3: és
2: un anàlisi
1: de... Estamos casi en fin de semana.
2: És la part positiva de tot això. Que aprofitin, i tant que sí, que puguin descansar. Alicia, José Manuel, Pep, moltíssimes gràcies a totes.
1: A veure, sí.
2: Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, tornant tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Podem acaba de confirmar que donarà suport als dos decrets d'habitatge després de demanar-ho al sindicat de llogaters. La secretària general de la formació, Ione Belarra, ha avançat que els quatre diputats del seu partit al Congrés votaran demà a favor de les dues normes, atès que així els ho ha demanat la Confederació de Sindicats de Llogaters.
2: En declaracions a Televisió Espanyola ha afegit que, malgrat que consideren insuficients les mesures aprovades pel Consell de Ministres, les quals ha qualificat d'engrunes, donaran suport a la seva convalidació a la Cambra Baixa, perquè Podem no serà l'excusa, diu, perquè l'executiu continuï sense fer res.
3: Senyora Belarra, ¿cuál será el sentido de su voto mañana?
4: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas. Claro que sí.
2: Ara el dubte és saber què faran tant el PNB com Junts. Els seus vots són necessaris per convalidar amb dos decrets.
1: Idò, gràcies al decret d'habitatge que es va publicar ahir en el BOE, més de 69.000 contractes de lloguer a les Balears es podran prorrogar de manera obligatòria fins a l'any 2028 amb les mateixes condicions actuals. Aquesta mesura s'aplica a tots els contractes que havien de finalitzar entre enguany 2026 i el 2028.
2: Segons les dades del Ministeri de Consum, a l'arxipèlag balear la mesura blindarà exactament 69.154 contractes. Si tenim en compte la mitjana de l'Institut Nacional d'Estadística, aquesta pròrroga donarà tranquil·litat i estabilitat a prop de 173.000 ciutadans a les illes. Si mirem el conjunt de l'Estat, la mesura afecta més d'1.800.000 contractes, beneficiant uns 5 milions de persones.
1: En paral·lel, el BOE publica avui el decret de lloguer impulsat per Sumar i que inclou l'obligació als propietaris a indemnitzar amb 12 mensualitats a llogater si no se'ls renova el contracte per una de les causes justificades.
2: El propietari de l'immoble pot rescindir el contracte en cas que l'inquilí faci mig any que no hi resideix i si necessita l'habitatge per a ell o algun familiar.
1: I avui també destacam que es dispara el sensellarisme a les illes, així ho constata un dispositiu format per davés 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per l'UIB i la Xarxa per la Inclusió de les Balears i que aquesta matinada han dut a terme un recompte als municipis de més de 20.000 persones.
2: Si fa dos anys es varen comptabilitzar d'haver 700 persones sense llar, avui són moltes més. El principal motiu és la impossibilitat per accedir a un habitatge digne, tot i tenir feina. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
5: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molts anys que hi ha una situació de carrer i que alguns fins i tot a lo millor ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional de coïment quan no tenien les places plenes, com és ara el moment i estan sobrepassats, però mostraven també moltíssima gent que té una feina, que té un salari i que no li queda més remei.
1: I acabam amb una notícia de darrera hora perquè els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla els pròxims dies 13 i 14 d'octubre. Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat de la Sarsuela.
2: Segons han precisat fonts oficials, aquest viatge està consensuat entre el govern espanyol i la Casa Reial. Aquest desplaçament institucional arriba en un moment clau després de la crisi migratòria provocada per l'entrada massiva de milers de persones a les fronteres a finals del passat mes de juliol. Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visiten en dues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, encetem mes d'octubre també, i ho fem amb un canvi de temps que es notarà sobretot a partir del migdia. Avui de matí serà en general tranquil, possibilitat, això sí, d'algun ruixat feble, puntual, però l'escenari canviarà sobretot a mesura que avanci la jornada. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marta. I doncs sí, a partir del migdia, canvi de temps a la vista. S'esperen ruixats i tempestes irregulars, especialment a Mallorca i a Menorca. No plourà pertot, ni de la mateixa manera o de la mateixa intensitat, però allà on descarregui la pluja pot ser puntualment forta o molt forta, fins i tot. Les zones de ponent de Mallorca i Menorca són les que, a priori, tenen més possibilitats de rebre aquests ruixats.
2: I aquí han d'estar pendents dels avisos. Es poden acumular fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora, sobretot en les dues, entre les dues del migdia i les 9 del capvespre. I les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, per tant, precaució, especialment si teniu previst desplaçar-vos avui capvespre.
0: És veritat que les màximes encara continuen altes, 31, 32 graus. A la resta de l'arxipèlag també, a banda de Mallorca, pot haver qualque ruixat, però de manera més irregular. I com sempre que tenim aquestes situacions, us recordem de nou, molta atenció a les zones baixes, carreteres, sobretot si finalment descarrega amb força.
1: Hem d'estar alerta, hem d'anar alerta, sobretot agafar paraigua. Podríem dir que començàvem aquest mes d'octubre amb paraigua a la mà i mirant en el cel
0: tardor,
1: perquè...
0: Tardor, de bon de veres.
1: Sí, eh? Una mica que també ja fa ganes, no? Perquè després d'un dematí més tranquil, que és el que tindrem avui en aquesta hora des de matí, sobre baixa pot venir amb això, aigua i tronada.
2: I en aquesta hora, quan són les 10 i 6 ja i 7 minuts, obrim una finestra a l'exterior per veure algunes imatges des de diferents punts de les Balears. Quan està marancà la Torret, a Menorca, que podem veure com el cel està una mica encapotat. És a dir, no és que estigui lluint el sol a les totes.
0: Hi ha un atge, també.
2: Veïnguls, hi ha un atge, perquè veïm el que serien les roques, com peguen aquestes zones i fan una mica de sabonera, indica que la mà va una mica remoguda, i també veïm que, evidentment, el cel està ben fosc. Ja
1: no
2: és com un paisatge pre-descàrrega.
1: Exacte. És que fins i tot anava a dir que no sé si és que ja ha plogut en aquesta zona perquè veïn la càmera una mica banyada. És vera que avui vespre a certs punts també ha plogut, a Palma ha plogut, jo no me n'he temut, no sé si val
0: temut
1: o no temut.
0: Només per escotxo, sí.
1: Exacte, però aquí sembla que o és una mica d'això, de pluja que ha pegat a la càmera, o és que la humitat també encara no s'ha...
0: Una imatge més. Obrim una finestra més que descrivim tot d'una per als oients del port de Pollença, a Mallorca, on també.
2: Veïm negró, eh?
0: Sí. Veïm aquesta calma que precedeix la tempesta, no? Veïm com se podia complicar de cara a les pròximes hores, perquè de moment el cel està totalment tapat, sí que s'intueix un poquet de llum del sol, però es verà que amenaça tempesta, i així serà. O sigui que màxima precaució, no podem davallar la guàrdia ni molt manco. Quantes persones mos demanam just ara? 10, 8 minuts. Estaran escoltant-nos des del cotxe, just en aquests moments. Probablement alguns se troben en un embòs. Bé, ara no és una hora tan punta ni molt manco, però és veritat que hi ha algunes hores en concret que és una realitat. També han crescut demogràficament, i això es nota en tots els sentits i, per descomptat, també al volant. Si mos acompanyeu en els propers minuts, abordarem una qüestió que jo crec que interessa a tothom, i dic tothom perquè Balears és la comunitat amb més cotxes per habitant.
1: Així és, per més cotxes per més habitant de tot l'estat, en concret 921 cotxes per cada 1.000 habitants, el que situa les Balears com la comunitat autònoma amb més vehicles per persona de tot el país. Per aquesta raó, per aquesta qüestió, i perquè la fotografia a les carreteres els darrers anys ha canviat molt, entra en joc ara la necessitat d'aconseguir una regulació específica. Ahir mateix el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, va presentar la proposició de llei de regulació d'entrada de vehicles davant la Unió Europea.
2: Galmés, el president, va explicar que, seguint l'exemple d'Eivissa i Formentera, Mallorca limitarà l'entrada de vehicles per als no residents, s'implantarà una taxa i també es fixarà un nombre màxim de cotxes de lloguer en circulació. Aquest és un eix important al que se li suma la construcció del tram 1 del segon cinturó de Palma, una iniciativa que torna ara a posar-se en marxa i que suposarà una de les majors obres viàries dels darrers anys. 350 milions, dues fases, prop d'un quilòmetre soterrat, un bulevard en superfície i una nova connexió a l'autopista de l'aeroport i la via de cintura.
0: Per parlar de totes aquestes qüestions de gran rellevància, avui ens visita el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Vostè assegura que les primeres obres d'aquest nou tram, al que feien referència als meus companys, podrien començar a fixar, si se pot, data aproximada.
3: Sí, a final d'any, principi de l'any que ve, començarem amb una fase que nosaltres li deim fase zero. Efectivament, hi ha dues fases d'execució d'aquesta obra. Seria la primera, d'uns 90 milions d'euros. Seria la fase d'adequació de tots els vials, de lo que seria l'autopista a l'aeroport. I després tindríem la segona fase, que és la més grossa, la més important, 260 milions d'euros, que seria la de soterrament i la de la construcció del boulevard a la part superior. Però, per començar aquestes obres, el que hem de fer és canviar l'itinerari del gasoducte, que passa en aquests moments per baix la carretera, el traçat actual, i per tant, per una qüestió tècnica, s'ha de desviar tot aquest oleoducte i s'ha de fer un empalme directe des de CLH cap a l'aeroport. Estan xerrant d'una obra d'una envergadura important, són 8 milions d'euros, ho ha de fer una empresa especialitzada, perquè xerrant d'una instal·lació com l'aeroport, que és d'interès nacional, i per tant començarien les obres, ja dic, a final d'any, principi de l'any que ve, amb aquesta qüestió.
1: 8 milions d'euros, imagino, per aquest traçat que ha de fer l'oleoducte, però en total parlem d'una obra de 350 milions d'euros, que se diu ràpid, però és una xifra considerable, suposo que també s'encareix precisament per aquestes coses que s'han de solventar abans de fer-les. És una obra o una qüestió que fa molt d'any que està damunt la taula, no? Imaginem que aquesta sí que serà la bona, que aquesta vegada sí que se farà aquesta obra, però clar, la gent segurament se demana d'on surten aquests dobbers, no? De quina manera assumirà el Consell de Mallorca, de quina manera assumirà el govern i quina part també espereu que arribi de l'Estat, que aquesta també és una part important.
3: Sí, efectivament. Bueno, dues qüestions, no? La primera és que aquesta obra és i serà una realitat aquesta legislatura. No és que nosaltres ara hem dit, no, farem el tram 1 del segon cinturó. És que duim des del primer dia de la legislatura fent feina per redactar el projecte constructiu. Per tant, aquest projecte constructiu està pràcticament enllestit, falten els darrers informes i aquesta és una realitat. Sempre que se fa obra pública, hi ha dues parts, no? La part de la tramitació, la contratació, que de vegades és més llarga i més complicada, i després està la fase de l'execució, que tothom sap que sempre que hi ha obres, doncs hi ha petites molèsties o molèsties cap als ciutadans, però que en definitiva són dues fases molt importants, no? Per tant, insistim que la passada legislatura i fa 8 anys l'Esquerra no se va posar d'acord, hi havia partits que no estaven d'acord amb el tram 1 i per això se va deixar amb un calaix, i dels que estaven d'acord i ho duien en el programa electoral, com era el Partit Socialista o com eren altres partits polítics, pues no se posaven d'acord amb l'itinerari. I en quant a el finançament, pues és una molt bona pregunta. Nosaltres, des del Consell de Mallorca, reclamam aquesta quantitat, aquest conveni de carreteres, que són més de 300 milions d'euros en el govern d'Espanya. Recordar que la passada legislatura se va liquidar per part de la senyora Cladera i la senyora Armengol. Estem xerrant de que les Illes Canàries tenen un conveni de carreteres de 1.000 milions d'euros, i la pregunta és per què Canàries sí i nosaltres tenim 0 euros, però això no mos atura, no mos detendrà per fer aquesta inversió.
0: Perdó, no... i faig un incís. Això vol dir que si no arribàs a aquest dobbers, aquests 300 milions d'euros als que feia referència, tiraria endavant el projecte igualment.
3: Bueno, és el que nosaltres estem fent en totes les obres i tots els projectes que tenim en aquest moment en l'agenda pública i a la nostra planificació. Efectivament, aquesta és l'obra més important, 350 milions d'euros, no s'apagarien de tot d'una, són dues fases, se farien, a més, una sèrie d'anualitats, seria un plurianual, per tal d'anar finançant, i nosaltres sí que comptam amb el govern de les Illes Balears. El govern de la senyora Proens ja va signar un protocol d'actuacions i un conveni de col·laboració en 30 milions d'euros i també pues, se va comprometre en la presentació del tram 1 la presidenta del govern a ajudar-nos a finançar aquesta obra, per tant també fer un altre conveni perquè aquesta obra sigui una realitat.
2: Clar, deia el conseller Rubio que ja serà un fet, aquest tram 1 el donaran per fet, i un pic que comencin les obres durant els anys que durin, què passarà en el trànsit a Son Ferriol, Coll d'en Rabassa i accessos a ciutat, perquè són zones sensibles on hi passen cada dia un munt de cotxes. Parlam d'una zona que ja està molt saturada. Com està pensat durant l'execució d'aquesta obra que circulin els cotxes per aquestes zones?
3: Bueno, nosaltres estem en mans de tècnics, enginyers, que saben perfectament com s'han d'executar aquests projectes viaris. Quan aquesta obra estigui adjudicada també a l'empresa, que segurament serà una UTE, perquè se presentaran moltes empreses per aquesta licitació, aquestes dues fases, pues, òbviament els tècnics d'aquestes empreses i els nostres tècnics s'asseuran per veure de quina manera s'ha d'executar aquesta obra. Aquesta obra no se fa de tot d'una, no se tanca tot el perímetre, sinó que serà freqüenciada, s'anirà fent per sectors, haurà molta d'ella, moltes intervencions que se faran en horari nocturn, per tant, sense molèsties cap als conductors, i després donant tota la informació als ciutadans si s'ha de fer qualque tancament o si s'ha d'utilitzar una ruta, una via alternativa, també se dirà, però insistes que no tindrà un impacte tan gros com la gent ara a lo millor se pot pensar, no? Perquè s'anirà fent a poc a poc.
1: Clar, és veritat que quan parlant d'obres tothom se posa les mans en el cap, no? Perquè
0: queixes.
1: Solen durar més de lo que en un principi està estipulat o previst. És molt bona notícia que se facin les obres que se puguin durant el vespre per evitar molèsties, però és veritat que segurament tothom se demana, no? La gran pregunta és quin temps preveix, teniu previst que durin aquestes obres en total, més o manco?
3: Bueno, la fase 1 serien 34 mesos, per tant, la fase 1 ja començaria la legislatura que ve, i la fase 2 són 40 mesos, però són dues fases que aniran solapades. És a dir, la de 34 mesos, que la primera és més curta perquè no hi ha tramitació d'impacte ambiental, que això és important per escurçar el termini, i l'altre, que és el soterrament que se fa i es bulevar la part de dalt, on també se fa una adequació per lo que serà la nova estació de tren, que anirà, tindrem una estació de tren en aquell indret per anar a l'aeroport i per anar a Llucmajor, i un pàrquing dissuasiu, aquesta sí que du impacte ambiental i per això seran 40 mesos. Però insistes que aquestes dues fases en el final se solaparan i les obres pues, se faran en el mateix temps.
0: Anem a fer una mirada a llarg termini. Què podria suposar ja tenir el projecte enllestit, acabat i amb algunes xifres? Per exemple, es calcula que entre 10.000 i 10.500 vehicles deixaran de circular per la via de cintura. Això, jo no sé si és una afirmació molt optimista o no, però suposarà el fi dels embossos, ara que segur que moltes persones ens estan escoltant, que és la realitat, malauradament, dels darrers anys, podria suposar el fi dels embossos o el manco una reducció important?
3: Clar, és que el problema és que durant 8 anys pràcticament no s'ha fet res, no? Durant 8 anys hem vist com els embossos s'han anat multiplicant, s'han anat cresquent, però clar, si no se fa inversió i si no s'apliquen mesures de mobilitat, el problema no se resol. D'aquesta manera sí que veurem la via de cintura aliviada per una qüestió clara. Si el tram 2 no estava completat, pues, veiem que el tram 2 està infrautilitzat. Quan nosaltres anem cap a Son Ferriol veiem que pràcticament no hi ha cotxes. Ara, si nosaltres veiem una ruta que estarà connectada en l'autopista de l'aeroport, que a més no únicament serà una única via, no? Serà la part soterrada, però també tindrem la part de dalt. Per tant, hi haurà més fluides encara. I tots aquests cotxes, o una gran part d'aquests cotxes, d'aquests 10.000 que apuntaves, efectivament, que passen per la via de cintura per anar a l'autopista d'Inca, doncs ja no aniran per aquí, sinó que s'aniran pel tram 2, i és el càlcul que els enginyers, més o manco, han fet de cara en aquesta major fluidesa, no?
0: Hi ha algunes corrents que diuen tot el contrari. Menys que podria respondre a aquestes corrents que diuen que construir més carreteres genera més trànsit.
3: Sí, el que passa és que aquí no se trata de construir més carreteres. Aquí se trata d'adequar les carreteres que nosaltres tenim. És a dir, el que no se pot fer és tenir Mercapalma, tenir un centre comercial com fan i no fer un pla de mobilitat, que és el que se va fer la passada legislatura. Se va obrir un centre comercial gran, d'unes dimensions, bueno, tothom coneix aquest centre comercial, i no se va fer cap tipus d'accés, i això el que ens ha duit és que hi hagi un embossament important, no? Per tant, nosaltres el que fem és adequar la infraestructura a les necessitats. No? Per tant, no és que s'estigui creant una nova carretera, una nova via, sinó que el que s'està fent és posar a punt i adequar a la nova realitat.
0: Aquesta és una part important, no?, que volíem abordar amb vostè, però aprofitant que visita el dia, tenim altres projectes que no volen deixar de banda i sobretot fent un poc al·lusió a l'actualitat. Recordem que ahir el president del Consell, Llorenç Galmés, va defensar davant la Unió Europea que la regulació de vehicles és compatible amb els principis europeus, o sigui que aprofito per demanar-li si hi ha garanties jurídiques de que podrà ser reconeguda.
3: Jo entenc que sí. Aquesta proposició de llei ha estat treballada per professionals, juristes del més alt nivell. L'abogacia del Consell de Mallorca ha fet feina de valent, també els nostres tècnics d'ordenació del territori, enginyers, juristes, arquitectes. Per tant, han elaborat, han dissenyat un text normatiu que té totes les garanties. A més, estem seguint el model d'Eivissa, una llei que no va ser atacada, no va ser impugnada, per tant, això també doncs, ens dona garanties de que així serà. I una llei que, a més, parteix del més ampli consens polític, social, institucional. Vull recordar que tots els grups polítics varen votar a favor, a excepció de Vox, que se va estendre, per tant, cap vot en contra a lo que seria aquesta norma, i nosaltres veiem aquesta qüestió pues, que és molt positiva, no? Perquè per tenir una normativa d'aquest impacte i per implementar una mesura tan important és necessari tenir l'acord major possible.
1: Ara ho dèieu, aquesta regulació segueix una mica l'exemple d'Eivissa i de Formentera, limitarà l'entrada de vehicles per als no residents, s'implementarà una taxa, es fixarà també un nombre màxim de cotxes de lloguer en circulació. No sé si poden posar xifres en aquest nombre de vehicles en concret.
3: Pues encara no podem perquè s'està elaborant l'estudi de càrrega que serà el qui mos dirà quin és el topall que s'ha de posar. No? Després, una vegada aprovada aquesta llei, nosaltres hem de fer dues coses molt importants. La primera és aprovar l'ordenança fiscal, on sortirà la taxa que nosaltres hem de posar, no? Perquè la gent que entri o que vengui a un vehicle de lloguer hagi de pagar l'administració pública. I després també haurem de preparar els acords de ple del Consell de Mallorca a on se fixarà aquest topall. En un primer estudi de càrrega se mos apuntava que sobraven entorn a 100.000 120.000 cotxes, però insisteix que aquesta va ser la diagnosi que va fer aquell estudi de càrrega 2024. Ara mos trobam 2026, 2027, la situació haurà canviat i, per tant, mos haurà de dir...
1: Poden ser aquesta. Més.
3: Poden ser més i se mos pot fer un anàlisi, perquè aquest estudi és molt més concret. Aquest estudi únicament analitza la capacitat de càrrega de les carreteres. No valorarà altres qüestions més generals que si feia el primer estudi de càrrega. I per què feim un nou estudi de càrrega? Perquè la llei diu que s'ha de motivar molt bé i s'ha de justificar molt bé quan tu fas una limitació d'aquestes característiques i precisament per no tenir problemes amb el dret comunitari.
2: Heu sintonitzat Tibeta Ràdio, això és El Dia, el vostre magazín de confiança, i som en conversa amb en Fernando Rubio, Consell de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, i parlant precisament sobre la regulació d'entrada de vehicles a l'illa de Mallorca. Si s'acaba materialitzant aquesta regulació, senyor conseller, les Illes Balears seran pioneres a tot l'estat espanyol en la implantació de regulacions d'entrada de vehicles, seguint l'exemple d'altres illes de la Mediterrània o del nord d'Europa. Però jo me demano, i serem atents? Ho dic perquè ja donaven les xifres de la cotxada que a Mallorca. No sé si ara ja feim una mica tard o si aquesta regulació ens permetrà que no hi hagi embossos i circular d'una manera una mica més lleugera a la nostra illa.
3: Sí, arribem atents. Bueno, mai és tard, no? Les polítiques s'han de posar en marxa i s'han d'impulsar. Jo sí que vull dir que quan vaig arribar en el meu departament no me vaig trobar ni cap estudi de càrrega fet, ni cap esborrany de llei per limitar aquesta situació i, per tant, hagués estat molt millor ja tenir unes feines fetes. Però no mos varen trobar aquestes feines i nosaltres pues, mos varen posar de vell nou a fer feina per tal d'arreglar aquesta situació. Per tant, ara, escoltar partits, l'altre dia la senyora Cledera que mos deia que havíem arribat tard, jo encara estic esperant que la senyora Cledera mos contesti perquè és que a la seva legislatura no se va fer un estudi de càrrega i el seu Consell de Mobilitat no va impulsar una regulació de vehicles a l'illa de Mallorca. No? Per tant, insistim que aquestes presses i aquestes pressions, no?, que ara mos venen de que han de fer via, pues, no s'han de fer. No? A més, quan estan xerrant d'un tema tan complicat, les coses amb presses no surten bé. Per això nosaltres sí que hem volgut el consens del sector, mos hem assegut en rentacars, mos hem assegut en les navieres, mos hem assegut amb els transportistes, perquè nosaltres no volem fer una normativa en contra de ningú. No? I sí que consideram que els resultats poden ser positius. A Silla d'Eivissa, per exemple, varen reduir 32.000 vehicles, per tant, un número molt considerable tratant-se d'una illa com Eivissa, que efectivament les dimensions a Mallorca són unes altres.
0: Ja per acabar, senyor Rubio, i molt breument, en aquest oient que descrivíem just a l'inici de l'entrevista, que potser ens està escoltant just ara des del cotxe, que potser també se trobi embossat, què li diria? Se podria solucionar aquesta situació que es viu a Mallorca des de fa uns anys amb totes les propostes que acaba de descriure? Bueno, podrà notar una millora?
3: Sí, bueno, jo li diria que les polítiques de mobilitat són transversals, no se pot fer només una, un tipus de política, han de fer polítiques de contenció, com per exemple aquesta llei d'entrada de vehicles, han d'apostar per la mobilitat sostenible, amb el projecte de vials cívics que també nosaltres estem impulsant, han d'apostar per transport públic, juntament amb el govern de les Illes Balears, que és qui té la competència, per això nosaltres fem un pla especial de pàrquings dissuasius, per tal de deixar el cotxe en el punt d'origen i que des d'allà se pugui utilitzar el transport públic, bus i tren. Bueno, en definitiva, tot un conjunt de polítiques que nosaltres sí confiem que a un termini no molt llarg que ja pugui ser efectiu. No?
0: Fernando Rubio és conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca i ens ha acompanyat durant aquests minuts de ràdio i de televisió. Molt agraït, senyor Rubio, moltíssimes gràcies per visitar-nos.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: 10 i 27, uns consells, parlam d'habitatge, tot d'una. De fet, analitzarem la lletra petita d'aquest decret d'habitatge amb el nostre expert immobiliari, Pedro García del Barco, després d'uns anuncis.

0: TV3 Ràdio és patrimoni. El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i la Residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
1: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
2: I ens ho contaran com sempre amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
1: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
3: Bon dia, com estàu?
4: Antonio per Pablo Torre, entra a l'àrea, Pablo Torre, robat el pal!
1: L'emoció del partit.
4: El pal!
1: I el post en l'opinió dels protagonistes.
5: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
1: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
1: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
7: Estàs a punt de covar-me.
8: Qui?
7: Que és emoció.
9: Què dius?

0: Una setmana més ha arribat el moment de tenir cura dels nostres animals de companyia. Avui volem xerrar d'una d'aquelles situacions que poden espantar molt a qualsevol persona que tingui un ca. Ens referim a les convulsions, ara ho explicam.
1: Sí, Marta, perquè a veure el teu animalet, per exemple, caure, posar-se rígid, moure les potes de manera involuntària o fer moviments estranys, és una experiència que pot deixar-nos completament bloquejats. Però, a més, hi ha un problema. No tot moviment estrany o involuntari és una convulsió.
2: Un ca pot fer petits moviments mentre dorm perquè està en fase REM. També pot tenir una discinèsia paroxística, que és un trastorn del moviment que es pot assemblar a una crisi epilèptica o pot estar patint realment una convulsió. Per això nosaltres avui volem aprendre com diferenciar aquestes situacions i sobretot saber què han de fer i què no han de fer si és nostre cas, el nostre ca li han de fer cas perquè té una convulsió. Saludem el nostre manescal de confiança, en Manu Ruiz, de la Ribera Veterinarios. Molt bon dia, Manu, com estàs?
3: Molt bé, i vosaltres?
2: Te volien demanar, quan un ca té una convulsió, què passa exactament en el cervell del nostre animal?
3: Bueno, hi ha una sobreexcitació neuronal i això provoca moviments, com deia na Joana, moviments involuntaris. Normalment tenim associat la convulsió a una... Sí, a moviments, bueno, com se diu, tònic-clònics, no? Tònico-clònics, és a dir, que està rígid i comença a fer tremblaments, però no sempre són així. De vegades tenim una convulsió que se diu flàccida, que justament és el contrari, no? Tens un ca que està normal i de cop i volta queda que no se pot moure. Fins i tot poden vomitar, poden... Bueno, se fan pipí damunt i fins i tot...
0: Tenim alguns exemples, sí. Vídeos, que si sou tan amables, companys de realització, podem compartir amb els espectadors i descriure per als oients de què hi ha nets que estan vivint, no? Aquestes contraccions, convulsions, o no sé ben bé què és el que li passa. Manu, si bueno, ho pots descriure,
3: sí,
0: tenim exemples.
3: Aquí tenim un ca que està totalment, bueno, està com tombat de costat i està començant a fer moviments estranys, no? Aquí, el que dèiem en Xisco abans, clar, el difícil és diferenciar si està en presència d'una convulsió o és un ca que està dormint
1: i
3: està fent una xata que té una fase REM que de vegades sí.
1: Aquí
3: ara tenim un
1: clar,
3: altre
1: no?
3: Ca xata que està totalment rígid, que està convulsionant i, bueno, la diferència normalment amb una i l'altra, i sí, la veritat és que és bastant interessant, si és possible, fer una gravació, que ja sé que quan...
0: O sigui, si li passa a qualsevol persona que ens estigui escoltant, que gravi el seu ca.
3: Sí, que jo sé que no és fàcil, perquè quan tu
0: no,
3: estàs veient això que teva...
0: No, perquè entres en pànic, jo estic entrant en pànic només de veure els vídeos.
3: I no és fàcil, però ens dona molta, molta informació, no? Perquè sobretot el que hem de mirar és si hi ha una fase conscient o no d'aquest animal. És a dir, és un ca que estava dormint tranquil, normal, i encara continua dormint, o és un ca que estava normal i de cop i volta ha perdut la consciència, si el crides no te contesta. Aquí està la diferència per diferenciar si tenim una... Bueno, si és una cosa conscient, normalment serà pues, una discinèsia o serà una fase REM, per exemple. Si no hi ha consciència, és a dir, l'animal s'ha desconnectat, diguéssim, normalment serà més una convulsió. Per això dic que és important fer una gravació i ja t'he dit que no és fàcil perquè normalment tu no penses a fer-ho, no? Per això, bueno, pues ho deim aquí i si comença a fer això...
0: Sí, perquè sí, tens el material per anar al veterinari.
3: Exacte.
0: I tu li pots mostrar el que li ha passat, ho entenc perfectament,
3: El que estan veient a la televisió, o sigui, a la pantalla, queda bastant clar que són convulsions, no? Perquè està clar que cato el crides i no te dirà ni pruna. Però el primer que hem vist, a mi no m'ha quedat tan clar si és una convulsió o més és un ca que estava dormint i aquest d'aquí, que és un, bueno, no sé com un caniche gegant o alguna cosa així. Aquest no m'ha quedat tan clar. I de vegades és tan espectacular com això, una fase REM, vull dir, i clar, però tu aquest ca el crides, el despertes i està normal. I això no passa amb una convulsió, perquè normalment quan tu tens una convulsió passarem una fase post-convulsió o post-ictal, com es diu, que el ca està com reconnectant. I aquesta fase normalment dura 10 minuts, 15 minuts, que el ca estava com, bueno, embombat i de cop i volta pues, no de cop i volta, sinó a poc torna a la normalitat. Val?
1: I Manu, des abans que tot això es producte o per mort d'una sobreexcitació en el seu cervell. Clar, han de pensar que ha hagut de passar qualque cosa perquè passi això o no, no té per què. Clar,
3: no sempre.
1: Abans d'una convulsió no sé si se noten també canvis de comportament que pot fer escar just abans de que tingui
3: sí.
1: aquest...
3: Mira, els que estan molt avançats a convulsionar, és a dir, que ja saben que tindran una convulsió, passen una fase que se diu d'àurea, i ells ho saben. I normalment te persegueixen una mica o comencen a fer coses estranyes, si havien de sortir en el carrer no volen sortir. O sigui, t'estan dient m'ha de passar alguna cosa i no vull sortir
1: no
3: d'aquí.
1: Ben.
3: Exacte. Sí, sí, sí que ho mostren, però clar, són cans que ja han tingut... que ja han tingut diverses convulsions. Si és la primera o la segona, normalment doncs, no ho notem, no? Però la fase d'aura, i si xerram amb persones que són epilèptics, en principi te la poden descriure, ells saben que tindran una convulsió. És que ho saben. O sigui, hi ha algo per de dins que jo no t'has d'explicar perquè no som epilèptic, però si ho demanem, segurament t'ho explicaran. Alguns diuen que comença a no tenir mal de cap o que no se troben bé directament i saben que tindran una convulsió d'aquí no molt.
2: Hi ha una escena que segurament molt de propietaris hauran escoltat que els recomanen qualque vegada i és posar qualque cosa a la boca perquè no se mossegui la llengua. No sé si això és recomanable o no.
3: Qualque cosa me sembla bé, però no se mà, que és el que feim normalment.
1: Ai.
3: I aquí te mosseguen perquè no són conscients i fan mal, molt de mal. O sigui que sí, qualque cosa me sembla bé. En persona sempre han dit una cuera o un
0: llapis.
3: Un llapis o el que sigui. Si aconseguim fer això, sense ficar la mà...
2: Tenien un mossegador d'aquest d'infants, que era com a de plàstic, que sí que és cert que els humans, quan tenen atacs epilèptics, els diuen, bé, aquesta fase d'aura la tenen, és a dir, saben que 10 minuts abans són conscients de que ve un atac, i sobretot tenir un pedaç o tenir un mossegador d'aquest d'infant et aporta, sobretot perquè no se facin malbé la llengua. No sé si en sos cans haurien de tenir un mossegador de plàstic preparat o qualque jugueta per evitar
3: sí, això se pot
2: aquesta
3: fer,
2: situació.
3: Però sempre sense ficar la mà de dins, perquè la veritat és que moltes vegades el moviment ets justament a la boca i te mosseguen i te fan supermal.
0: Has gravat el vídeo, el teu que ha tingut una convulsió, has anat al veterinari i t'han donat un diagnòstic. Si és epilèpsia, té tractament.
3: Té tractament.
0: I és més freqüent del que la gent pensa.
3: Sí. És anticonvulsivants. Normalment se manifestarà en un cas que té un any i mig, és com comencen, no són de petits. Sí que és veritat que l'epilèpsia se diagnostica normalment per descarte, és a dir, has de descartar altres coses i si això te surt que no, normal, per això que han de fer bastantes proves per mirar que no sigui això, que no sigui res més, que no sigui més que l'epilèpsia i si no, començar amb un tractament anticonvulsivant, que en el principi pot ser una mica complicat perquè han de trobar la dosi mínima i l'efecte màxim, però una vegada que ho tenim controlat normalment i feien els controls que toca, normalment tot sol anar bastant bé.
0: Que interessant, i sobretot que interessant que tingui solució i que sigui més habitual del que la gent pensa. Però, per favor, si viviu aquest episodi, us heu de recordar d'enregistrar-lo amb el telèfon.
3: I no ficar la mà.
0: És el resum de les parts més importants d'un argument que compartia avui el nostre veterinari. Queden nosaltres perquè tenim una qüestió molt important que ressaltar també. Aquest diumenge, el parc de la mà es convertirà en un punt de trobada pels amants de l'esport i també per totes aquelles persones que volen donar visibilitat als animals que esperen una família.
1: Sí, se celebra la segona edició de la cursa Pro Benestar Animal a Ciutat de Palma, una iniciativa que combina esport i sensibilització animal i que enguany proposa dues distàncies, una cursa competitiva de 5 quilòmetres i una prova popular de 2 quilòmetres i mig. I hi ha una particularitat, els participants que vulguin poden fer el recorregut acompanyat dels seus animals.
2: L'objectiu, però, va molt més enllà de córrer. La jornada vol posar el focus en els animals que viuen en centres d'acollida i recordar que darrere cada un d'ells hi ha la possibilitat d'una nova vida i d'una família. En parlant precisament amb en Miquel Elvira, ell és president de Peludí Tots Són Reus i un dels responsables d'aquesta cursa Pro Benestar Animal Ciutat de Palma. Miquel, molt bon dia, com estàs?
4: Hola, buenos días.
2: Encantat de saludar-te. Supos que ja tot a punt, no?, per aquesta cursa de diumenge.
4: Sí, sí, ahora estamos ultimando ya detalles. De hecho, ayer, hoy, mañana estamos dando la entrega de dorsales y camisetas en Dogma, que es un patrocinador nuestro, y para que el domingo esté todo a punto y sea un día maravilloso.
0: A todas aquestes persones que se vulguin sumar a apuntar, ¿encara són a temps?
4: Sí, hasta el viernes a las 12 de la noche están a tiempo. Ya estamos cerca de los 300 apuntados y esperamos superar los 350.
2: Tot i que no és obligatori anar a hincar. Ho dic perquè te poden agradar els cans, poden anar a saludar-los, però no és que la cursa hagi de ser sí o sí amb un ca de vora.
4: Correcto. Hay dos pruebas, que es una de 2,5 kilómetros y una de 5,5 kilómetros, y la puedes hacer con mascota o sin mascota. De hecho, ya ha venido mucha gente que se apunta sin mascota, va a tener una camiseta muy bonita para el recuerdo y encima participa en una causa muy, muy solidaria.
0: Sí, per favor, que adoptin, que és aquest el missatge, perquè encara hi ha molt de canats que esperen, no?, poder tenir una llar, veritat?
4: Sí, correcto. El dia a dia sacamos 2 perros del centro del Sonreu, si te entran 4, es un sin parar. Entonces, que la gente antes de comprar un animalito, si puede adoptar, pues hace un gran favor a la sociedad.
0: Miquel Elvira, president de Peluditos de Sonreus, un dels responsables d'aquesta cursa Pro Benestar Animal Ciutat de Palma, que tothom se pugui sumar, perquè és per una molt bona causa, com ell explicava. Moltíssimes gràcies, Miquel.
4: A vosotros un abrazo, gracias.
0: I si voleu adoptar, teniu una oportunitat perfecta, just ara, en aquest moment.
2: Així és, perquè com cada setmana, ja sabeu que volem que adopteu un moixet del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus, i per això volem presentar-vos-ne Carlota, que té nom de reina dels Bridgerton. Per cert, és una moixeta de 2 mesets que està esperant que qualcú vagi a Sonreus a demanar per ella i dur-la cap a casa. Si voleu adoptar-la, només voleu posar en contacte amb el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Sonreus i ells vos en donaran totes les tres, que és la Marta Garau i la Sara Mola.
0: Avisa navegants, Carlota té cara de pena. O sigui, qui vagi l'adoptarà, perquè

0: Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. L'EMET alerta de l'inici d'un temporal de pluges potencialment molt advers a les Balears i ja activat per a l'hora baixa d'avui una vista taronja al sud de Mallorca per fortes pluges. L'avís, que romandrà actiu entre les 2 i les 9 de la nit, preveu que es puguin registrar precipitacions acumulades de 30 litres per metre quadrat en una hora. Així mateix, el sud de l'illa també té activat un avís groc per tempestes.
2: La inestabilitat s'estén a la resta de l'arxipèlag. L'agència manté l'avís groc per pluges i tempestes a la Serra de Tramuntana, a l'interior, al nord i al nord-est de Mallorca, on també s'espera que les pluges puguin arribar als 30 litres per metre quadrat. Aquest mateix avís groc afecta Menorca, mentre que les Pitiüses són les úniques que no tenen cap alerta activa durant la jornada d'avui.
1: Mentrestant, fora de les Balears s'eleva a vermell l'avís per pluges al litoral de Castelló, València i Tarragona.
2: S'espera que les precipitacions puguin deixar fins a 90 litres per metre quadrat en una hora i un màxim de 250 litres en 12 hores a Castelló, mentre que a València es podrien acumular entre 180 i 200 litres en 12 hores si les tempestes es mantenen estàtiques.
1: Canviant de qüestió, la presidenta de la Comissió del Pacte de Toledo, Mercè Parea, fa una crida als empresaris perquè pugin el salari dels joves treballadors. Són declaracions de Perea a Palma, on assisteix a una jornada que el sindicat UGT ha organitzat amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Mercè Perea també ha destacat que el govern espanyol ha fet un esforç per pujar les pensions, especialment les més baixes.
3: Els empresaris no pugen els salaris. Bueno, doncs, aquells que especulen amb el treball dels joves, el que no poden pretendre és confrontar joves i grans, perquè aquest dilema no existeix, és un fals dilema. Són ganes de no mirar la realitat. I és que són els especuladors del treball aquells que estan perjudicant realment el treball dels joves.
1: I des d'avui, 1 d'octubre, les barques recreatives només es poden llogar a algú amb titulació per patronejar-les o si l'enderrament inclou un professional, independentment de l'eslora de l'embarcació. Fins ara, si no tenies cap tipus de llicència, podies llogar una embarcació recreativa de fins a 5 metres d'eslora i menys de 15 cavalls de potència. Això, per tant, ja no és possible i el sector nàutic ho veu amb bons ulls.
2: En una entrevista a l'Informatiu Matí, Jaume Baquer, president de l'Associació de les Empreses Nàutiques de les Balears, tot i que considera que el canvi contribuirà a que hi hagi més seguretat al mar, reconeix que les empreses notaran el canvi de normativa en la facturació.
4: Aquest tipus de lloguer d'embarcació era un període, d'alguna manera, un degotis diari de petites quantitats, però que no s'aturava, i era una embarcació d'un cost relativament baix i una amortització ràpida degut a la seva activitat.
1: I sobre la crisi de l'habitatge, Isabel Díaz Ayuso demana als tribunals que ordeni la dissolució immediata de l'acampada de la Puerta del Sol.
2: La presidenta madrilenya ha anunciat que presentarà un recurs contenciós administratiu davant la justícia amb la petició de mesures cautelaríssimes davant la inacció, diu, de la delegació del govern central. Díaz Ayuso ho ha anunciat en el ple de l'Assemblea de Madrid.
5: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata dissolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir.
2: La delegació del govern respon que actua de forma procedent.
1: Arribem a les 11 i 4 minuts amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: El dia, amb Marta Grau.

Tercera i darrera hora de programa s'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i vos comentam que el director de la Torre Eiffel ha dimitit per mort d'una decisió que sembla li ha passat factura. Sí.

0: que meravellosa aquesta versió que precisament Celine Dion va cantar fa dos anys, ja s'estiu de 2024, a l'inauguració dels Jocs Olímpics de París, colcada a la Tour Eiffel, que va comparèixer a llarg mig. Fantasia. Però el que vos contarem ara no és tan fantasia, perquè la Torre Eiffel torna a estar al centre de la polèmica. I aquesta vegada no és per les vistes ni per les cues de turistes, sinó perquè el seu director, en Patrick Branco Ruivo, ha anunciat que deixarà el càrrec abans que no acabi l'any, després de l'escàndol provocat per una visita privada d'una delegació hindú ultraconservadora. Els fets, pels quals ha dimitit, es remunten el passat 5 de setembre, perquè en aquella visita i a petició dels convidats, diverses treballadores de la Torre Eiffel varen ser apartades dels seus llocs de feina i convidades a amagar-se perquè no hi hagués cap dona al monument durant la visita d'aquests homes.
1: Els treballadors varen convocar una vaga que va obligar a tancar la Torre Eiffel durant tota una jornada. L'Ajuntament de París va obrir dues investigacions i una d'elles ja conclòs que hi va haver diverses disfuncions i errors en la gestió de les visites protocolàries i concretament d'aquesta visita que, com d'en Xisco, era d'una delegació hindú ultraconservadora. Però l'incident no és l'únic problema que arrossega la gestió de la Torre Eiffel. Els treballadors ja havien denunciat problemes financers, de manteniment i fins i tot de seguretat. El 2024, per exemple, varen fer vaga per reclamar més recursos per mantenir el monument.
0: I perquè ens facem una idea del volum de xifres de la Torre Eiffel, aquest monument va rebre 6,7 milions de visitants l'any passat, compta amb 403 treballadors i va generar 156 milions d'euros de negoci. Ara el director que ocupava aquest càrrec d'ençà de 2018 anuncia que se'n va. I la pregunta que queda damunt la taula és si aquest escàndol de les treballadores ha estat simplement la gota que ha fet vessar el tassó de la gestió d'en Patrick Branco o si és un símptoma d'un problema de gestió molt més profund d'aquest símbol de França. No sé com valorau la polèmica, estimades companyes.
2: Fixeu-vos que tot té dues cares de la moneda. Un lloc idíl·lic, un lloc que ha representat on moltíssimes parelles es donen el sí vull o simplement, no sé, fermen el seu amor, és un lloc molt romàntic i després té una cara tan fosca que quan coneixes el que passa dia rere dia d'una empresa com és aquesta, jo no sé, jo crec que s'ha equivocat aquest home, en quin moment va decidir dir-li a les dones que s'amagassin. És que, per favor, no hi ha per on agafar
0: clar,
2: aquesta
0: notícia. En quin moment aquest home
2: notícia?
0: Se desperta un dematí i els diu, caixeu-vos, amagueu-vos. I totes les dones de la Torre Eiffel
2: és que no
0: mimetitzant-se un soferro, fent com si fossin com una escultura. M'acosta molt de creure...
2: Com seria aquest comunicat?
0: En quin moment
2: de paraula,
0: tens els nassos d'explicar a les seves treballadores, que com que ve una delegació hindú ortodoxa, en aquest sentit, o ultraconservadora, no vols dones a un monument que partes, forma part del patrimoni de tot la France.
2: Però què pot pretendre aquest grup? Perquè si va a París o qualsevol lloc, uns magatzems seran atesos per dones.
0: Sí.
2: Si va a un museu seran atesos per dones.
0: No,
2: i un
0: més...
2: objecte patrimonial com és la Torre Eiffel que poden pretendre, en realitat.
0: I més la Torre Eiffel, que té França com a lema, égalité, liberté, fraternité, poca égalité, poca igualtat hi ha hagut, citeu en les dones de la Torre Eiffel. No, jo no sé si s'encès més d'ençà de les 9 o continua talment encesa.
1: Molt, molt encesa. Jo te diria que encara que no hi hagués hagut cap problema abans, que tu deies que per ventura hi havia coses... No,
0: devia mala maró amb aquest bon home.
1: És que m'és igual, és que només per això aquest home, és que no sé què espera a dimitir ja. Ha d'esperar que acabi l'any, la legislatura, o que ha d'esperar, no, que se'n vagi ja. És que m'apareix fortíssim que se mantenguin els càrrecs.
0: La legislatura de la Torre
1: Eiffel. Exacte, que se'n vagi ja.
0: D'aquí no res, hi ha votació.
1: No, i no vull frivolitzar amb aquest tema, però no. És que hi ha coses que en ple segle XXI m'indignen que segueixin passant. És que no haurien ni de passar.
0: No,
1: i de tot un país, perquè... És que clar,
0: França.
1: Moltes vegades, és que, i si no, aturau-vos a pensar, a vegades pareix que el món va cap enrere. En vez de fer passes cap endavant, a vegades és que tornem enrere i no se pot tornar enrere en qüestió d'igualtat, ni de drets humans, ni... No, és que amb això és una ratxa vermella.
0: Jo sé que en tu sorprèn molt que sigui precisament a França perquè la Revolució Francesa va marcar el naixement del món modern com el coneixem. L'enderrocament de l'antic règim i que començassin a haver països d'estat que començassin a tenir drets com a ciutadania. No cal anar en els miserables per entendre que si una cosa tenen els francesos és que són revolucionaris. Per això m'acosta molt de creure que aquest bon home fes això. Ara, la resposta pot ser arribat una miqueta, una mica malament, però tot d'una, els treballadors varen fer una vaga, varen dir, escolta, això no se pot permetre, i aquest bon home ha hagut de dimitir. Suposo que el proper director s'ho pensarà més de dues vegades.
2: I més enllà d'aquesta polèmica, i més enllà de que aquest director ens ha caigut fatal i pensam que ho ha fet molt malament, trobeu que és el lloc idíl·lic per casar-se? Si tinguéssim una proposta de matrimoni en aquest lloc, no diríeu, heu vist massa pel·lícules?
0: Jo crec que ja cutretja.
2: Ja cutretja.
0: Sí. Ara, no, demanar-te per casar, si en Paire
2: Estén. Que cruel, perquè
0: o demanar-te per casar la Tour Eiffel, jo trobo que ja és un cliché.
2: Un incís, però que cutretgi tampoc és la paraula, perquè t'imagina't que és la teva parella. S'acurra un esdeveniment d'aquesta magnitud, demanar matrimoni en un lloc, bitllets d'avió...
0: Sí, però...
2: Ostres, cutretgi tampoc és la paraula.
0: Cutretgi en el sentit que cutretgi mentalment. Vol dir que has anat a un lloc comú. Que has anat en el cliché. Si tu has de demanar per casar, que m'ho demanin la Torre Eiffel o m'ho demanin a l'Empire State perquè ho han vist a totes les pel·lícules. En el que t'acostarà muntar tot aquest historial, pots anar
2: allà on
0: vulguis.
2: Quin és el lloc idíl·lic per tu, Xisco Nadal?
0: Jo som més de companyies que de llocs. Per mi, sa casa són les persones. Per tant, a mi, a qualsevol lloc que me demanin matrimoni, ja m'aniria bé. No estic per triar. Per tant,
2: Putratge, com diu el teu company.
1: És que jo penso igual, que és un poc el cliché. I és vera, que en Xisco abans de... Jo hi vaig anar, quin any? 1900?
0: 1900 abans... És que sou unes faltones, perquè vos agrada subratllar la meva edat en directe. I vaig anar al 97, en el viatge d'estudis de tercer de buc. I com que som un vell, he de dir que no vaig fer coa. Hi havia com una roló on compraves les entrades i varen pujar en 5 minuts.
1: Jo no volia faltar, jo volia dir que tu abans havies dit que l'any 1997 no havia hagut de fer coa i jo hi vaig anar fa 3 anys i vaig haver de comprar les entrades amb antelació, vaig haver de fer coa per pujar, vaig haver de fer coa per poder mirar les vistes des d'allà dalt. Clar, la cosa ha canviat. Per tant, que m'haguessin demanat l'any 1997 per casar allà dalt, seria diferent.
2: Ara no, i
1: cutre. No.
2: Joan Gaià, pots participar d'aquest debat? Trobes que la Torre Eiffel és el lloc idíl·lic per demanar matrimoni o si t'ho proposessin diries, mira, has vist moltes pel·lícules.
3: No, jo quan ja estic xerat, va, això no m'ho tornin a demanar perquè no...
2: problemes.
0: No, no, això seria un disgust.
3: Sí, tenim un problema. Tant, no. Jo de la Torre Eiffel, el meu fill sempre diuen, és el millor crep de xocolata que hem menjat mai. I menjat amb això. Per tant, si ni entrava en això, ja no... L'ho de membre un poc igual.
2: Parlem de menjua. Just ara, avui no deixem de banda algunes delicatessen i posem el producte, el focus en un producte que té molt de territori dins cada trosset. Avui volem dedicar aquests minuts que ens queden per davant als formatges de les Balears.
1: Sí, de Menorca i el seu conegut Mahó Menorca, amb un tradicional formatge de fa segles, fins a petites formatgeries artesanals que tenim, per exemple, aquí a Mallorca, on la llet de cabra, d'ovella, es transforma amb temps i molta de feina en formatges ben diferents.
0: Però ens volem demanar què hi ha darrere d'un bon formatge? La qualitat de la llet, l'alimentació dels animals, la manera de quallar-la, la maduració, hi tenen a veure. I d'avui volem entrar dins una formatgeria i conèixer tot aquest procés amb en Joan Gea, d'Unió de Pagesos, i també propietari de la formatgeria Escollet de Manacor. Joan, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara ja sí, sense Torre Eiffel i sense res. Anem a parlar del teu tema, que és el formatge. Què necessita una bona llet per convertir-se en un bon formatge?
3: Jo crec que... quan la llet és la matèria primera, en el fons el formatge és una forma de conservar llet. Com millor és la llet, millor és el formatge. Jo sempre he dit que jo he de fer formatge no en la llaire, però les llebres fan la llet molt bona i per tant ja tenen un punt de partida excel·lent.
1: A més, en el teu cas, Joan, has fet una passa en vant, tens a Cateva unes cabres que s'han adaptat molt bé aquí a Mallorca, que no són mallorquines, però que són balears, són d'Eivissa i de Formentera. Quan fem un formatge artesanal, quins són els passos principals? Tu dius, tenim les cabres, en aquest cas, que fan una llet boníssima, però, clar, des de que munyiu la cabra fins que treguis el formatge damunt la taula, també hi ha un procés i també molta de feina, no? Conta-nos un poquet com va la cosa.
3: Sí, en el nostre cas, però molt similar a molt de llocs i sobretot a les noves formatgeries, munyim, i nosaltres, per exemple, quan elaborem, fem formatge cada dia, és a dir, empleem la llet que va de munyir. Històricament, hem parlat del formatge a Menorca, se feien en la llet crua. Val? Durant uns anys, tot el que és llet crua, tot el que són aliments naturals, hi va haver una hiperregularització sanitària perquè pareixia que tot havia de ser molt escèptic. Avui la ciència m'haurà demostrat que no, i per tant el formatge de llet crua precisament per pressió, ara parlaven de la Torre Eiffel, precisament per pressió del lobby francès a la normativa europea, la llet crua és totalment legal utilitzar-la i, de fet, és un dels secrets de que un formatge sigui més bo. Perquè la llet crua te duen el formatge tot el que han menjat els animals, tot el que han pasturat, tots els matisos. A ningú se li ocorre, un formatge francès o un formatge suís fet en llet pasteuritzada, perquè no entraria dins el xat de ningú, perquè la pasteurització mata bacteris, però també mata aquests matisos organolèptics que té la llet. Per tant, el camí va per aquí.
0: I vosaltres elaborau diferents tipus de formatge. Què fa que un sigui tendre, que un sigui semi, m'imagino que estens, o que un sigui, per exemple, formatge blau?
3: En el món hi ha infinites maneres de fer formatge que combinen dos elements, no? Combinen molts, però dos, bàsicament. Una és la quantitat de ferments que tenim, és a dir, de bacteris que fan feina en aquell formatge, i l'altra és la quantitat d'enzims. Els enzims és el que tenim els mamífers a dins la panxa que ens ajuden a digerir la llet. Val? La combinació d'aquests dos dona infinitat de formatges. Tenim, el que tots tenim a dins del xap, un mohones. Un mohones és un formatge que té una quantitat d'enzim que fa que la llet s'aprengui tot d'una i les bacteris fan feina després. I tenim l'altre extrem, dirien, que són el rulo de llabre. Val? El rulo de llabre, les bacteris fan feina en la llet i després, amb una quantitat molt petita d'enzims, torna fort. Per tant, són els dos extrems. La combinació d'això, el que vulguem, blaus, tous, sets, grana padano, infinits.
2: I com combinen, Que sigui un poquet de confitura, que sigui un poquet de rim, en qualsevol moment del dia. Per cert, he llegit que els qui guardam els formatges en paper film, molt malament, a la gelera, que no s'ha d'utilitzar paper film. Per què?
3: Bé, els formatges són aliments vius i prendre-los oxigen els pot perjudicar. Allà cal que t'has que la gelera és un ambient hostil per un formatge, perquè el formatge...
2: Fins i tot amb tanta calor, ara.
3: Bueno, el formatge no li agrada gaire la temperatura, però tampoc no li agrada gaire que no hi hagi humitat.
2: Val.
3: Per tant, la gelera és un lloc que hi ha molt poca humitat i això és el formatge. Això, un formatge molt petit, o quan mos queda un bocinet de mones, o quan dins gelera sense film, i amb un parell d'hores s'ha creat i s'ha assetjat i pareix una mòmia. Per tant, no és l'òptim. Què és l'òptim per guardar un formatge? Jo personalment m'agrada un recipient, un tàper de vidre, pot ser relativament gros, m'agrada que dins gelera, tot dins gelera tenim molt de trastos, i els formatges a dins d'aquest tàper, perquè això els protegirà d'aquest ambient pot seig i no farà falta que els tapem d'un en un. Perill d'això, que tenim un formatge blau amb un mones a de vora, i quan tanquem la gelera, que s'apagui el llum, allà comença una festa, i les espores d'un passen a l'altre i deixat un parell de dies el formatge...
2: I tot fa olor.
3: Per tant...
2: Exacte.
0: Tots són blaus.
3: Sí, sí, sí, sí. És el Penicillium roqueforti, que és el fong que fa tornar els formatges blaus. És molt simpàtic i ferradís. I té una capacitat perquè tothom torni blau molt, molt elevada.
1: No però... sé si penses que s'ha perdut una mica la tradició o la calor mos ha forçat a ficar-los a tots dins de la gelera per mantenir-los, però no sé si penses que s'ha perdut una mica el tema de les formatgeres de dins el robot, de damunt la taula. Jo, per exemple, sempre que anava a casa meva, a Pardina Jove, a casa meva madrina, sempre en tenia una dins unes portetes i entrava a la cuina i ja sabies que allà hi havia formatge, perquè eren molt formatgers allà. I jo... això ho té molt desenvolupat. Hem perdut això pel camí i hauríem de tornar en allò de tenir-lo dins una formatgera? O...
3: tenir-lo dins una formatgera, el que ens donava és que en tot moment estem en el moment òptim. Si tenim el formatge dins gelera i el volen menjar ara, el formatge és fred. Quan el formatge és fred no transporta tan bé els aromes. Quan el món menjar amb fred no li notem el mateix que quan el menjar amb temperat. Per tant, els mesos que porem, el formatge mones, per exemple, jo sempre dic que el formatge mones és el formatge que tenim en mallorquins dins el cap. Si un nen petit li fas pintar un formatge, pinta un formatge mones, vull dir, aquesta idea, no? Un formatge mones és un formatge que durant els mesos que no fa gaire calor el poden tenir dins una formatgera que nostra. No sé que tenien la calefacció a tope. Però és una forma... però, clar, no tots els formatges accepten això. Si tenim un formatge molt cremós o una pasta tova i la tenim dins una formatgera, en poques hores canvia molt.
0: I així com en sovint fan això d'escopaix, que és que mesclen diferents tipus de rem, en el formatge convé mesclar diferents tipus de llet, o millor si un formatge és de llet de cabra, si és d'ovella, d'ovella, si és de vaca, però aquest mix de sensacions pot ser en contra de lo que seria les propietats del formatge.
3: Bueno, històricament, els formatges s'han fet de la llet que hi havia disponible. Per exemple, la DEO Menorca només accepta llet de vaca. De fet, la setmana passada va ser notícia perquè s'ha canviat el reglament i accepten una vaca nova, perquè fins i tot diu quines vaques acceptaven. Ara s'accepta la vaca Jersey, però hi ha llocs, per exemple, Cabrales o Roquefort, que són dues denominacions d'origen molt famoses, que accepten llet d'ovella i de vaca també, mesclades. Per tant, és una cosa que passa. A Menorca hi ha qualque formatgeria que fa formatges mesclats, poden ser d'una llet de dues o de tres, perquè poden ser cabra, vaca i ovella, i a Mallorca n'hi ha també. Allà la gent, poden dir noms, perquè a Mallorca hi ha 11 formatgeries, els de Sementots, i per tant, la gent de Sant Jeroba, per exemple, fan formatges d'ovella i de cabra mesclat, val? I la resta de formatgeria no els mesclen bàsicament perquè només tenen un tipus d'animals. Val? Però, en principi, se pot, i tens formatges diferents perquè la llet són diferents i per tant...
2: És un món, eh? És un món que quan te fiques i després hi ha gent molt pro dins el món del formatge i després hi ha excentricitats també, que segur que has sentit parlar d'aquest formatge amb cucs, que és dels més cars i més perillosos del món, que s'ha prohibit a molt de llocs, o sigui, és un món superinteressant.
3: Sí, a Itàlia fan un formatge que...
2: Que el veus i fa faredat.
3: Sí, jo m'he
2: estat... No sé com se poden menjar això.
3: Però fan que les mosques el piquin perquè tinguin curts, però aquest formatge no se pot vendre perquè la Unió Europea no permet l'alimentació de les persones amb insectes. Vull dir, així de clar, per tant, no té cap tipus de normativa que li doni suport. Sé que se ven, vull dir que hi ha un mercat d'això que és espectacular. Jo personalment...
2: Tu no l'has tastat,
3: no,
2: eh? I no has tingut curiositat de tastar-lo,
3: no tindré la curiositat de tastar-lo.
2: Quin ha estat el formatge més estrany i curiós que has tastat? Perquè segur que tu, quan viatges, tastes formatges.
3: Formatges n'hi ha molt de molt bons a tot el món, però si hi ha un formatge que m'ha cridat molta atenció, té un segell 100% local i, a més, és d'una persona que no és formatgera. Una arquitecta de professió, de Felanitx, que digui a aquestes persones que tot el local...
2: Que ho fa per hobby, eh?
3: El fa bé i fa un formatge excel·lent. Jo l'he intentat copiar i ell va ser generós en donar informació, però no me'n surt. Per tant,
1: és vera que des que queden només, tot i que aquest és un, suposo que un particular que ha fet aquesta prova o que fa que aquest formatge, deies que hi havia o que queden només 11 formatgeries aquí a Mallorca en concret. Clar, després de tot el que ha passat amb Bagama, el tancament, la marca que s'ha anat a fora, que va ser com una galtada, no?, en tota regla per les vaqueries, per la gent que se dedica al tema dels formatges. Com a responsable d'Unió de Pagesos, Joan, com veus el futur de la ramaderia a Mallorca? Què necessites pagès, el ramader, perquè aquesta activitat pugui continuar? I pugui haver, és vera que l'altre dia, el dia a Mallorca, parlàvem un poc d'aquest tema i mordant una mica que passa per fer productes amb la llet, que no només sigui vendre llet, sinó fer kèfir, fer brossat, fer formatges.
3: Jo crec que has dit només queden 11 formatgeries, és incorrecte. Ja n'hi ha 11.
1: Ja n'hi ha 11.
3: Perquè el tema és que és un sector que creix molt a poc i poc, però n'hi ha 11, i a la primavera vàrem fer un tast de campos i només hi havia 10 formatgeries a Mallorca. Avui n'hi ha 11 perquè són Roig i Felanitx, n'han obert una. Ah, per cert, també fan un formatge mesclat de vaca i cabra. Per què? Perquè davant la crisi del sector primari en general, elaborar un producte i donar-li un valor afegit és una manera de poder viure. Jo crec que és un producte de futur. Són aliments que nutricionalment ens aporten moltes coses. Afortunadament, a Mallorca hem parlat d'11, a Menorca n'hi ha moltes més. A Menorca hi ha, me pareix que hi ha quasi 60 formatgeries. A Eivissa n'hi ha una, per tant, un salut a la gent de les xebretes d'Eivissa. Són aliments que cada vegada tenen més demanda en el mercat. Val? Perquè la gent els cerca, nutricionalment, han dit, són molt importants, i a més, hi ha moltes coses. Hi ha gent que fa iogurt, hi ha gent que fa llet fresca, de formatge just a Mallorca, podem xerrar de fàcilment 40 tipus de formatge diferents. Perquè, clar, a Menorca tothom té els mones dins el xap, però a Mallorca, justament, com que no tenim aquesta tradició, o la tradició molt ben s'estronca, hi ha una quantitat de formatges brutals. Per tant, és un món per descobrir i des d'aquí aprofitar aquesta alta veu que mos donau perquè la gent s'hi acosti, que és un món molt interessant.
0: I ara que dius que és un món per descobrir, també el formatge té o passa per modes. Han posat tòfona per sobre de les nostres possibilitats?
3: Òbviament.
0: Ho dic perquè ara no hi ha mostra, de, no te fan un platet de formatge que no hi hagi, que a mi m'encanta, però que no hi hagi un trosset de formatge en tòfona. I dius, el millor, jo què sé. Jo em vaig testar un empesto, que també va encantar, que dic, jo tot el que sumi...
3: Sí, el que passa, jo crec que la tòfona... seria molt grosser i diria tutti fusilati, eh? Vull dir, no, s'ha llevat. S'ha llevat perquè si tu ja fas tòfona, de poble allà on vulguis i facis les coses, siguin extraordinaris. I el formatge, afortunadament, no necessita la tòfona. I moltes coses combinen. Altres, ja nostre en fem una amb malda. I ve molt de nou. I, però clar,
2: en
3: feim
2: a
3: Mallorca.
2: D'on fa?
3: En feim a Mallorca i és una cosa que casa bé i ve de nou i ja està, però tòfona, ja està, deixo de fer la tòfona.
2: Anula un poc
3: sí.
0: I llavors quan l'han de tallar el formatge, ja darrere pregunta.
3: Depèn del formatge.
0: Ho dic perquè jo sempre tinc aquest dilema, quan m'ha informat, jo m'agrada fer-lo superprim, com si fossin, com si estigués tallat amb una màquina, encara que ho intent, i hi ha gent que li agrada que tingui una gruixa.
3: No, el formatge del seu és que sigui primat, i si és un formatge artesà, i mos agrada, sempre hem d'intentar menjar un pot d'escorça, perquè l'escorça forma part del formatge, és aquest debat si sí o no. Els formatges mononerosos industrials que duen una capa de parafina no la vol mengeu, perquè és plàstic.
1: I malgrat que... Com a taronjós.
3: Sí, és dur alimentari, però no vol dir que t'ho mengis. I no porta res. Però en els formatges artesans, fets a la menuda, l'escorça forma part del formatge. I per tant, com més bocí llefem, és a dir, llefem del mig, de la vorera, i de centre tindrem dins una bocinada primeta, per això a la primeta tindrem tots els matisos d'aquell formatge.
2: I ara mateix, no vos vendria de gust.
0: Home,
2: un
0: jo,
2: parell
0: espera,
2: de formatges,
0: jo esperava que arau, que mos t'haguessis preparat una sorpresa,
2: per exemple,
0: i que ara...
2: unes galletes d'oli...
0: Ho t'haguessis darrere de la taula...
2: És que seria meravellós, però no, només haurem d'imaginar-nos, o tant de bo, no?, en arribar a casa, comprar un formatge i poder gaudir d'aquest moment, perquè ajuda molt a recuperar energia, sobretot en els dies llargs, o quan tens fam i no saps què picar. Això aporta nutricionalment moltíssim, és saludable, o sigui que apostant per el formatge, i per favor, sempre per el producte local. Joan Gaià, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Per cert, vos trobeu més cop viu amb el tema de la tardor, anímicament un poc més fluixets? Vos ha afectat?
0: Pot ser. Jo tenc dies.
1: Tot tenim dies. Vam, és vera que tenim ganes de tardor perquè ha fet una calorada,
2: sí?
1: Però és vera que la falta de llum mos afecta una mica tots.
2: Idò, avui parlam de la síndrome afectiva estacional, que és això que té a veure amb l'arribada de les estacions, amb el canvi d'estacions, els dies s'escurcen i això sembla, segons els experts, que ens acaba afectant anímicament. Tot d'una vos ho contam.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
3: Sí,
4: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
3: Què saps?
4: No has de venir a presentar el programa?
3: Quan?
4: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
3: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
4: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
3: I d'ahí, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
5: Onze i mig en punt, ho hem dit, arriba la tardor i de cop sembla que tot canvia. Els dies s'escurcen, tenim menys hores de llum, tornem a les rutines, que això també va bé de tant en tant, deixem enrere el sopar a la fresca, les vacances, la platja, els capvespres llargs, que són a vegades tan agradables, i aquí, a les nostres illes, on venim d'un estiu especialment luminós i social, clar, el que passa que aquest contrast pot ser encara és més evident.
6: En arriba la tardor, l'Enric va tornar i amb ell la certesa que la farien mamà li va fer un fill.
7: Hi ha persones que asseguren que amb la tardor els baixa una mica l'ànim, que estan més cansades, tenen manco ganes de fer coses i fins i tot els acosta més relacionar-se, socialitzar. Però una cosa és notar aquesta espècie de baixada i una altra molt diferent és patir un trastorn afectiu estacional.
8: Per saber què ha de cert en aquesta sensació que la tardor ens posa més tristos, avui en parlam amb el psiquiatre José Carbonell. Què passa realment en el nostre cervell quan disminueixen les hores de llum? Quant hi ha de biologia i quant de canvi d'hàbits? I sobretot, quan hem de començar a preocupar-nos? No passeu pena, perquè en José ens donarà totes les respostes. Com estàs? Bon dia.
9: Què tal? Com estàs? Bon dia.
8: Doctor, quan arriba la tardor i molta de gent diu «Ai, és que en aquesta època me deprimeix un munt». De què parlam? Què diferència una davallada d'ànim d'un problema?
9: La capacitat funcional, la capacitat de fer coses. Quan tu veus que no pots fer les coses que feies habitualment, quan veus que la teva habilitat de disfrutar de lo que feies, quan veus que l'estat d'ànim se manté més a baix de lo que és habitualment, quan ja no fas les coses que feies habitualment, i això perdura el temps que no te pots... no pots sortir del llit, és quan t'has de començar a donar compte que no només és una miqueta de baixada, sinó que potser és una miqueta més.
5: O sigui que quan tu ja penses i fas aquesta reflexió, potser va un poc més enllà. Però si no fem aquesta reflexió i simplement ens sentim un poc cop-piu, que a vegades passa, és natural, no? Igual que te cauen els cabells, amb els canvis de tensions, i tenim una sensació d'aquestes de... ai, de recolliment, de veure la pluja a través de la finestra, de necessitat de nostàlgia, jo, fins a aquest punt seria un poc natural i humà i normal, no?
9: Mira, una de cada cinc persones, la seva estació preferida és la tardor.
5: Sí, sí, jo m'incloc. Sí, sí.
9: Quatre de cada cinc no. O sigui que... per la majoria de la gent el canvi de temps, la falta de llum o quan cauen les fulles, normalment la gent més sensible li afecta més. I te diré més, o sigui, els països nòrdics, que normalment sempre fa fred, no s'hi afecta tant, però aquí a les illes,
5: clar,
9: a la gent els afecta moltíssim. I el canvi de passar, avui me deia, l'altre dia me deia un client, me deia un pacient meu, me deia, hem passat de l'infern d'aquest estiu...
5: Sí.
9: En el mal temps, o sigui, realment no hem tingut estiu perquè feia massa calor i ara comença la foscor, o sigui, és que com podem estar bé anímicament?
5: Ja.
9: Doncs jo crec que sí que és vera que sempre dic que la tardor és l'època on més gent se descompensa, hem d'anar amb molta precaució.
7: Clar, veure que hem passat un estiu horrorós, que també ha passat factura a l'estat d'ànim, no?, de les persones, però la falta de llum afecta molt a la gent, sobretot a l'hora de descansar, de dormir, no? Són més gana, sabeu que ens estiu tenim manco gana, més gana i més necessitat també d'estar com a casa, no?, de ser més casolans, per dir-ho d'alguna manera. Són símptomes que encaixen amb aquest trastorn?
9: Són símptomes que encaixen sobretot si va a més. O sigui, si tu te'n dones compte que no sortir no vol dir aixecar-te, deixar d'anar al gimnàs, deixar de fer les coses que fas habitualment, quan comences a veure tot més melancòlic, més negre, i comences a no funcionar adequadament és quan ens hem de començar a preocupar. Però nosaltres tenim una gran oportunitat ara, perquè realment el canvi serà d'aquí 3 setmanes quan faig el canvi d'hora, que és on realment aquest trastorn afectiu estacional mos pegarà més fort. O sigui, el que hem de fer d'aquí a 3 setmanes és el que canviarà i evitarà que nosaltres tinguem un problema més greu en el canvi de temps.
5: Prevenir, anticipar-se.
8: És com molt una adaptació.
5: Exacte.
9: Perquè pensa una cosa, pensa que de cop d'aquí 3 setmanes vendran tots els santos, que són una època molt dolenta, i a més, cada setmana que és des 24-25 canviaran l'hora i ja de repente saldrem, o sigui, serà de noche i per les mañanas serà de noche, i és bon realment la gent se deprimeix més. O sigui, aquestes 3 setmanes són 3 setmanes per mentalitzar-se de que han de tornar una altra vegada a la rutina que teníem abans, d'anar al gimnàs, de fer les coses que... fer una bona alimentació, fer les coses que sabem que no... perquè després empitjorarà.
8: Clar, normalment quan canviem d'estació, quan cauen les fulles o quan tornen a sortir les flors, és quan el nostre cos se com a descompensa, fent aquesta espècie com a de preparació, no?
9: Total.
8: Ja evitam que potser et sotrà aquest cop sigui com a més fort. Per tant, tenim 3 setmanes per ajustar rutines. Ara 3 setmanes per tornar a anar a cercar hora pel gimnàs.
9: Exacte.
8: Tornar a anar a dormir quan toca. Menjar una mica millor per evitar segons quines coses copioses que després te deixen embambat en el sofà. Això serien els consells del nostre doctor Carbonell.
9: I aquelles persones més sensibles que normalment han anat al psicòleg o al terapeuta o han anat a prendre medicació, és el moment d'anar a fer una revisió. Aquestes persones més sensibles i aquestes persones que potser tornen i tenen el síndrome postvacacional i comencen a veure que se'ls junta el síndrome postvacacional està malament en el canvi de llum, la falta de llum, aquesta gent ha d'anar a cercar ajuda ràpidament perquè després s'empitjorarà. I després, en el canvi d'hora, pues, la gent ja se descompensa molt més, perquè te lleven una hora o t'afegeixen una hora i la gent ja va més perdut. Molt important ara començar a fer coses.
8: Això també pot afectar les relacions de parella, eh? Clar, si no estàs centrat del tot, això també repercuteix en aquells que tens al teu voltant. Les parelles que tinguin un dels membres a qui li afecti la tardor han d'estar també preparats en aquesta espècie com a d'anticipació que m'ho recomanaves.
9: No te pots ni imaginar el que acabes de demanar, l'important que és, perquè és una d'aquestes coses que moltes vegades la gent, després de passar unes vacances, de disfrutar, d'estar junts la mar de bé, trobar-te a casa, que no tens ganes de fer res, no tens ganes de sortir, que fas plans i aquesta persona te diu, mira, jo no tinc ganes de sortir, aquestes parelles moltes vegades ho passen malament. I jo el que dic sempre, procrastinar o tenir paciència durant la tardor és una cosa que mos han de donar aquest permís, permetre, aquesta és la paraula. Han de ser més condescendientes con nosotros mismos i amb les nostres parelles, perquè és una època que no tothom du bé. A tu t'agrada?
5: A mi m'agrada la tardor, però perquè duc molt malament la calor. I ja arriba la tardor, i a part és quan hi ha millor cartellera al cine. És veritat, poca broma, però és l'època...
9: De quin tipus de pel·lícules? Dramàtiques, perquè...
7: Li agraden de terror.
9: De terror.
5: No sé, sé que és una època que m'agrada moltíssim anar al cinema, pots fer més activitats culturals, ha fugit la calor, que estàs fins aquí de viure la calor, i és veritat que és una època igual que la primavera, mateixa comparativa.
9: Jo veig les fulles de la Rambla, des dels meus despatx, i veig el verd,
5: sí,
9: que a poc a poc va caigent, i això és una cosa... I quan veig que ja posen les llums de Nadal, entonces dius, això te dona una sensació de no sé, com a d'angoixa, però bueno, me dona d'alegria saber que hi ha gent que ho disfruta. Però sí que és vera que és una època que ja ho deia mon pare, que com a psiquiatre de tota la vida, sempre que li demanàvem, menja quan és que han de tornar? i de caure les fulles.
5: Les canvis d'estacions.
9: Aquí a les illes, és l'època més precaució. Perquè és diferent. Si vols comparar els estudis, aquests estudis s'estan fent moltes vegades a nivell europeu. Però aquí a Mallorca...
5: Tenim el mateix clima, clar, no t'ho vas a veure.
9: Aquí a Mallorca passam d'un clima ideal a un clima... que és complicat, el que tu dius. Aquest estiu ha estat terrible.
5: Horrible, ha estat horrible, clar.
9: I s'agraeix una miqueta.
5: De totes maneres, José, mos has donat unes pautes molt interessants, que és anticipar-se, no?
9: Molt important.
5: Anem a descriure algunes red flags, algunes senyals d'alarma per actuar i per ja prevenir i canviar d'actitud totalment.
9: Mira, el més important de tot, sempre no dormir. Si tu veus que ja no dorms al vespre, no és res que funcioni l'endemà. Lo segon és quan te'n dones compte que has de prendre més cafès de lo que prens habitualment. Aquí és ja quan te'n dones compte. Lo tercer és la irritabilitat, quan te'n dones compte de que no tens paciència amb les persones que tens en el teu entorn. I que lo quart és la sensibilitat, quan tens la sensació de que tot ho fan aposta per fer-te mal a tu, o sigui, que estàs molt més sensible, que les coses t'afecten més. Quan tu veus que ja, i sobretot quan perds il·lusió de les coses que normalment t'agraden. Tu que t'agrada el cine, me dius, és que ja no tinc ganes d'anar al cine.
5: Clar.
9: I dius, amigo mío.
5: Això és un senyal d'alarma enorme, no?
9: La falta d'energia i la falta de disfrutar de les coses que normalment disfrutam i l'alteració en no dormir bé i a lo millor no menjar bé, no menjar com toca, que tenim aquestes crisis de menjar dolç o crisis, tot això són red flags de cuidado.
5: Op una qüestió al debat, que crec que és molt interessant. Jo crec
8: ara
5: que
8: pas pena, perquè jo les tenc totes.
5: Xisco, Nadal, no és vera.
8: No, ara sortiré d'aquí i faré aquesta prèvia de 3 setmanes, perquè jo, però ja no només és en la tardor, darrerament don malament, però més que fer, irritabilitat, jo crec que és per la companyia que tinc aquí a la redacció, això no està en meu, i sensibilitat, sempre heu estat una mica sensible. Per tant, és que som carn ara mateix de teràpia.
5: Has posat X a totes les pautes.
8: No, quan ara diguent en José, jo que sempre l'escolt, m'ha fent la llista, i quan t'he vist que ho tenia tot, dic...
9: Però això és una virtut.
8: Ja demanaré hora.
9: És la virtut de ser sensible. Tu tens una... Lo que jo dic, la hipersensibilitat emocional, que no és el síndrome de les persones altament sensibles, que se diu espàs. Les persones que tenen aquesta hipersensibilitat emocional són persones més empàtiques, que tenen la capacitat de disfrutar més de les coses. Tot el que tu me dius ho pateixes perquè tens aquesta virtut de ser més sensible. La gent que és més diferent, pues no li passa tot això.
8: I amb aquesta part positiva.
5: Pues, claro. És molt positiva, de fet.
9: Claro.
5: Jo vull acabar amb una reflexió molt important, perquè segur que ens estan escoltant i veient algunes persones que se senten així i que comencen a sentir-se així. Jo vull pensar que ara ja han canviat un poquet el paradigma i que demanem ajuda. Que ja el manco, abans, per demanar ajuda t'havien d'animar... No, ara jo crec que està molt més interioritzat la necessitat de demanar ajuda. És així?
9: Totalment, i tenir una cosa, mira, tant presencialment com online, com telefònicament...
5: És que hi ha diferents formes,
9: si
5: exacte. Si
9: ja te contacta a través de les xarxes o te contacta directament, però t'has de donar permís a demanar ajuda quan no te trobes bé. I no has de, sobretot, la frase que jo o dir més és quantes que els familiars diuen és que no pone voluntat.
5: T'has de posar a la pell d'aquesta persona.
9: Ets tu.
5: No se tria estar deprimit.
9: Està així perquè vol. Clar. I dius, no, és que ell i tots els altres que he vist, la gent se descompensa.
5: Crec que és un missatge molt important i que conviden a aquesta reflexió, no? Tenir la empatia, que això no se tria, i que sobretot li pot passar a qualsevol. José Carbonell, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
5: 11:43, no parlant de cinema, sinó de sèries, perquè avui és dijous, o sigui que després de la publicitat farem un repàs sobre com ve octubre. I Joana Maroto, un titular, com ve octubre, per favor?
7: És que avui no puc dir ni que duc 3 coses, perquè ve tan carregat que duc d'haver 10 coses.
5: Les
7: no sé si
5: t'han
7: d'atendre tantes. Però
5: allò haurem de xapar en diferents sessions. Tot una les descobrim. Uns missatges, finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
0: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
2: Diumenge a les 7 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
3: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
2: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
4: Bon dia, com estàu?
5: Bé, bé, bé. Antoni per Pablo Torres, entra a l'àrea, però la Torres remata el pal!
2: L'emoció del partit.
5: El pal!
2: I el post en l'opinió dels protagonistes.
6: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
2: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
2: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
8: Estàs a punt de covar-me.
9: Qui?
8: Que és emoció.
10: Què dius?
11: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
12: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
13: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
14: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, IB3 Ràdio.
15: Primer dijous d'octubre no pot faltar el nostre temps per repassar quines són les estrenes i les recomanacions de les sèries més destacades. Let's go.
0: Crispetes i sofà.
15: Moment perfecte per fer un cop d'ull a les estrenes i temps perfecte també per partir, per quedar a casa i fer qualque marató. Joana Maroto, com us dus avui?
16: Ai, moltes coses, i me sap greu perquè crec que no tindran temps de dir-les totes, però he estat incapaç de dir tres coses o de triar tres coses.
15: Comença.
16: Si ja començau a pensar que mirareu aquest mes d'octubre, ara que xerraven de la tardor, de que arribes temps això de quedar a casa en la flacedat, i llavors he de dir que les plataformes no mos ho posen gens fàcil, mos ho posen dificilíssim, perquè octubre arriba carregat de sèries noves i de temporades molt esperades. N'hi ha per a tots els gustos, històries d'amor, assassinats, monstres marins, terror, màfia, dones disposades a plantar cara i fins i tot futur, molt de futur. Però bé, així que, si vos sembla bé, fem una volta per les plataformes i apuntau perquè començam avui mateix, que és dia primer, amb estrenes. La primera que tenim per comentar-vos és A l'Este de l'Eden. Començant ben fort, diria jo. L'adaptació de la mítica novel·la de John Steinbeck, que conta la història d'una Florence Pugh, una dona que se converteix en el centre d'una història de passions, rivalitats i conflictes familiars que travessen generacions. I aquí tenim una curiositat, Marta Grau. La sèrie està creada per en Zoe Kazan, que és neta d'Alia Kazan, que va dirigir la famosa adaptació cinematogràfica l'any 1955 amb en James Dean. Que supos que
15: això ja és de cult, anotat.
17: Ara també sí. Conèixer la cançó de Naute. James Dean tirava piedres.
15: A una casa blanca, entonces, TBC.
16: Perquè vegeu, idò, James Dean també d'alguna manera està present en aquesta sèrie. Ara aquesta història però torna a la pantalla amb molt més espai per a desenvolupar els personatges, que també això mos agrada, no? Que a vegades mos quedem amb ganes de més i de més. Idò, jo vos recomano aquesta història perquè A l'Este de l'Eden promet i molt per aquesta temporada 2026-2027.
17: Idò, per tant, si ens agraden les nissagues familiars en secrets i personatges amb moltes arestes, aquesta l'han d'apuntar, Joana.
16: Correcte,
17: Maria Maroto Munà.
16: Correcte, correcte, Xisco Nadal en Fedake. Però tenim molt més coses. Kill Jackie, a HBO, des de demà mateix, que és dia 2, una sèrie que canvia, o que me'n fa canviar totalment de registre, aquest Killing Jackie amb na Catherine Zeta-Jones com a protagonista. Ella és na Jackie, una antiga narcotraficant reconvertida en galerista d'art que intenta deixar enrere el seu passat fins que descobreix que 7 assassins, 7 assassins professionals, van darrere ella. Vos demanareu què fa? Fugir? I dono, tot el contrari. Ans el contrari, com diria en Xisco. Decideix anar a cercar-los abans que ells la trobin a ella. I atenció, perquè hi ha un toc local. La sèrie s'ha rodat entre Bilbao, altra localització del País Basc, i també a Londres. És una sèrie que també vos recoman si vos agrada secció i si teniu ganes de veure a Catherine Zeta-Jones, que aquest dia no hem parlat d'ella.
4: Està divina, exactament. Sempre com un dels matrimonis amb èxit, el seu.
17: No, jo sé que tingui 7 assassins que l'encalcen. No, no. No, ni un ni dos. Missatges.
4: El que guionista s'ha quedat tranquil, ha dit ni un ni dos. Segona recomanació apuntada, sèrie amb Catherine Zeta-Jones com a protagonista, però també tenim sèries per riure, com aquesta, Pequeños Profetas.
16: Sí, ara una d'aquelles que costa d'explicar, i m'explic. Precisament per això pot ser divertida veure aquesta sèrie. Pequeños Profetas és una comèdia britànica sobre Michael, que és un home que fa 7 anys que espera que la seva parella, que ha desaparegut, torni. Ell té l'esperança, i un bon dia descobreix que hi ha una antiga recepta d'alquímia per recrear homòncols, que vos demaneu que és això, i de petites criatures capaces de predir el futur. Sí, ho he dit bé, o no ho he dit molt bé, però bé. Homúnculs. I evidentment decideix provar-ho. Ell vol fer aquesta alquímia, vol fer aquesta prova per saber si pot saber del futur. La sèrie combina humor, fantasia i elements d'animació, i la veritat és que també pinta molt bé. Tot lo que britànic, jo volia dir, o anava a dir, tot lo que és britànic, i té a més segell de BBC, mos agrada. Per tant, la teniu a Apple TV.
17: Tu ets molt brit.
16: Sí, la veritat és que...
17: Té molt brit i d'anar a Britney,
16: no, i coses. Els actors m'agraden sempre molt, siguin coneguts o no, troc que ho fan tots molt bé.
17: La dicció anglesa, si està aprenent l'idioma, és meravellosa. N'hi ha alguna de por, però, Joana Maria Marotomuna, perquè Anna Marta ho està esperant amb ànsia. No sé si tens qualque cosa de por en
16: sí,
17: el menú.
16: Sí, en el menú allà, atenció...
4: Però amb bona nota.
16: Carri. Perquè te queixis, Marta Grau.
4: No, cap queixa ni una.
16: Si vols passar una miqueta de por, arriba aquesta Carrie, serà dia 7, la història de Stephen King torna, però aquesta vegada en forma de sèrie i amb Mike Flanagan al capdavant. Carrie, ja sabeu que és una adolescent assetjada a l'institut que, en plena era de les xarxes socials, comença a descobrir un misteriós poders telequinètics. La sèrie té 8 episodis i està protagonitzada per Na Summer Howell. I sí, saben que en Carrie ja l'han vista moltes vegades, però és que Flanagan en aquest cas assegura que mos ofereix una nova mirada sobre aquest clàssic d'en Stephen King. Per tant, Marta, no t'esperis 100% història d'en Stephen King, perquè ja he fet una mica d'espoiler.
4: No, és adaptada en aquest temps, evidentment, amb xarxes socials, però parla socials. Del mateix, assetjament i podes. O sigui,
16: exacte.
4: Que...
16: Si història ets la mateixa, pena. Però adaptada en els temps moderns, i en Carrie ets la Carrie d'en Stephen
4: I
16: King.
4: I molt ben triada, per cert. Aquesta me l'apunt, però si encara teniu ganes de passar por, per l'endemà... Perdó. L'endemà arriba bajo la superfície.
16: Sí, perquè jo de que aquesta de Carrie arriba dia 7 i del dia 8 mos arriba aquesta altra sèrie que és Bajo la Superfície. Mos traslladem en aquest cas a un petit poble de Terranova on una misteriosa criatura marina comença a sembrar el terror. I un pescador i la seva família acaben convertits en l'esperança de tots els habitants d'aquest poblet. O sigui, que després de veure aquesta, potser ja no mirarem igual... Saigo, on anirem.
4: Grans actors,
16: exacte,
4: a més.
16: Exacte, l'has reconegut, no?
4: Perfectament.
16: En
4: o sigui,
16: Josh
4: Hartnett. Me l'apunt, perquè a vegades hi ha dies que necessites una sèrie apocalíptica.
16: Però si és apocalíptica,
4: però que tens
16: sí que
4: un monstre i un...
16: Pena.
4: Exactament, i un poble en perill, o sigui, que aquesta me l'apunt. Com has dit que se nomia? Bajo la Superfície.
16: Bajo la Superfície.
4: És la gran aposta a partir de dia...
16: Com un monstre nés, per fer-nos una idea.
17: I ara arriba la segona part, que, segons diu aquest guió, d'una sèrie que tinc pendent de veure. O sorpresa! Fúria.
16: Sí, jo t'he dit que la tens pendent perquè sé que no l'has vista i te la recoman, vull que la vegis. Dia 9 torna una sèrie que ja ens ha deixat unes quantes dones amb ganes de més fúria. En aquest cas hi tenim a Maribel Verdú, a Carmen Maura, a Marian, Maria León, a Cecilia Suárez, Anna Mena, també, atenció, Clara Sanz, Clàudia Salas i Anna Torrent, que tornen en aquesta segona entrega de Fúria, on a la primera ja hi van veure, per exemple, en Can de la Penya, que ho va fer beníssim. En aquesta ocasió, en aquesta vegada, les trobam atrapades en un sistema on pràcticament tot es pot convertir en espectacle i en negoci. És una sèrie de dones, poder, dobbers, venjança i molt de sarcasme. I amb un repartiment que, només de llegir-lo, jo crec que ja fa ganes de donar-li en esplay.
4: I doncs mira quina... D'acord. Sí, jo crec que sí, també és una bona...
16: Maria Verdú, que és jo crec que fa estona que no la veiem per mig, no?
4: Ja la trobàvem a faltar, o sigui que és una molt bona oportunitat, com deia Joana, però acabàvem amb una estrena esperadíssima pels amants i seguidors de Rafael. Aquell, per favor,
16: aquell,
4: que està a la punta.
16: Apuntadíssima. Dia 9, tenim una proposta completament diferent a l'anterior. Aquell, la sèrie sobre la vida d'en Rafael. Seran 8 episodis que recorren 5 dècades de la seva vida, de la vida de l'artista, des dels seus inicis a la postguerra fins a la seva projecció internacional. Madrid, Las Vegas, Moscú, París... Acapulco. I dues cares també d'en Rafael. Javier Morgade interpreta en Rafael de jove i en Carlos Santos l'interpreta així a l'etapa més adulta. Vos he dit també una curiositat. La sèrie no vol quedar-se només amb l'artista i amb els seus grans èxits, sinó també va mostrar les seves passions, els conflictes personals i les parts manco conegudes d'aquest mite.
4: Serà superinteressant. I com sona, Rafael, per favor?

0: Moltíssimes gràcies, Joana Maroto. Bones recomanacions.
1: Tengo de totes. Sí? Sí? I només són els 10 primers dies d'octubre, això.
0: Per favor, com se presenta octubre? Sí. Anirem descrivint tot el que ens espera en aquest mes de tardor, on les sèries, la veritat és que han fet acte de presència i venen amb força, perquè vaya títols. Companys, moltíssimes gràcies, com sempre.
2: Fins demà.
0: Repassa l'actualitat esportiva, perquè ja ha arribat Marta Sampas aquí per contar-nos què és el que tenen preparat. Entrevistes potents a partir de la una.
3: Sí, així és, Marta. Avui en Toni Fuster s'anirà cap a Sombi Bilònia. Ja se trobarà amb en Pablo Torre, protagonista avui a Esports 3, com a prèvia també del pròxim partit del Mallorca, que serà diumenge, visitant Girona, visitant Montilivi, un equip que també va descendir a segona divisió. Per tant, partit important pel Mallorca. A veure com us diu Pablo Torre d'aquest inici de Lliga, un jugador important pel Mallorca. Xerrarem amb ell, serà l'entrevista principal del programa d'avui, d'Esports 3, però també molt pendents tota aquesta setmana, encara més perquè es compte enrere ja pràcticament s'acaba, perquè l'Azul Marino faci el seu debut a la màxima categoria del bàsquet nacional. Les jugadores ja estan preparades per rebre aquest dissabte a Son Moix el València, un València que també ve amb una mallorquina, que és Nelena Puello, partidàs per encetar una il·lusió que es pot tenir bàsquet femení de la màxima categoria aquí a Mallorca. Xerrarem avui a Anna Blanca Millán, una de les jugadores, i molt més, com sempre, Marta, dels postres.
0: Pues escoltam en només una horeta. Moltíssimes gràcies, Marta. Escoltam també a Clara i Mamí amb el contingut del programa El Dia Menorca. Bon dia.
4: Bon dia, avui al Dia Menorca conversarem amb un dels membres de la plataforma per un habitatge digne de Menorca. Dissabte s'han convocat manifestacions tant a Ciutadella com a Mó i volem saber en tots els detalls. Després aprendrem a fer kombucha, una beguda que ja sabeu que amb les dietes saludables està de moda, i hem trobat aquí a Menorca una coctelera, Anamel Fernández, que elabora kombucha artesanal feta a la nostra illa. Dijous tenim sempre un espai dedicat a les vesins, de les associacions de veïns de Menorca. Avui conversarem amb l'associació de veïns d'Es Mercadal i la salutació musical a càrrec del duet musical Pluma.
0: I Laura Tur, a Eivissa i Formentera?
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs, naltros avui dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que girarà, evidentment, entorn a assumptes que són competència de la màxima institució insular de Formentera. Entre d'ells parlarem d'habitatge, de migració i també de les inversions que han de fer les companyies telefòniques per evitar caigudes com la de la xarxa d'internet i de cobertura que es va viure aquí a Formentera durant moltes hores a mitjans del mes de setembre. Hi participaran representants dels tres partits que conformen el Consell de Formentera, com us dèiem, i també deixarem un petit espai al final per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia.
0: I el Dia Mallorca, amb Joana Maroto.
1: I doncs, mira, Marta, avui prendem un cafetet perquè és el Dia Internacional del Cafè. Conversarem amb un gran cafeter de les Balears. També parlarem del Dia de les Persones Grans. Tindrem amb nosaltres l'activista Julia Gallo, que d'alguna manera mos explicarà quines són les reivindicacions i els reptes que tenen les persones grans a dia d'avui. També establirem rutines o rituals, com li vulguem dir, per afrontar aquest curs amb bons hàbits, i parlarem d'una festa ben gustosa, la del Botifarró, que arriba aquest cap de setmana a Sant Joan.
0: Mira, és que en aquestes hores s'entra format ja el Botifarró, La veritat és que ja tenim unes ganes de picar alguna cosa i un cafetet també entra bé. Molt important, pendents del temps, per favor, perquè a partir de les dues, recordant que comença aquest canvi de temps, sobretot a partir del migdia, hem tingut un matí tranquil, però ara podria haver una tendència a complicar-se, ruixats de manera puntual, i un escenari que canvia a Mallorca i a Menorca. No plourà a tot arreu ni en la mateixa intensitat, però sí que és vera que allà on descarregui la pluja pot ser puntualment forta o molt forta, o sigui que màxima precaució. Sí. Per favor, paraigua en sa mà, perquè la veritat és que avui sí que podem dir que és el dia en què comença la tardor.
1: Carretera, sobretot.
0: Per favor, màxima precaució. Nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9, com sempre. Que tingueu un bon hora baixa i moltíssimes gràcies per seguir-nos.

0: que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler.
1: Podem ha confirmat avui el seu suport als dos decrets i a l'espera de conèixer el vot del PNB i de Junts està confirmat ara mateix el no del PP i Vox. I dels decrets d'habitatges, el decret per pal·liar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, que inclou, en aquest cas, una ajuda per al gasoil professional. Aquí a les Illes, la Conselleria d'Agricultura afegeix al descompte de l'Estat 10 cèntims extra pels agricultors i pescadors. En total, destina 1,5 milions d'euros pel gasoil del sector primari.
2: A banda, la Conselleria també tramita una partida d'ajudes de 13 milions d'euros més, dels quals hi ha dues línies directes pel combustible de pagès i també de pescadors. Són 750.000 euros per gasoil agrari i 750.000 més per gasoil pesquer. Ho explica Joan Simonet, conseller d'Agricultura i Pesca.
3: L'ajuda de 20 cèntims que té que dona el govern central, nosaltres l'hem reforçada amb una ajuda de 10 cèntims més per aquest litre de gasoil que s'hauran consumit ara aquests darrers mesos. Cal dir que, juntament amb La Rioja, som les dues úniques comunitats autònomes que ha habilitat línies extraordinàries d'ajudes per complementar ses de l'Estat.
1: D'altra banda, el govern espanyol nega rotundament les acusacions del president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i ha fet públic el llistat de comunicacions per demostrar que les seves queixes són infundades. Segons els registres de Moncloa, entre el 27 i el 30 de juliol es varen intercanviar 9 trucades amb el gabinet ceutí i totes varen ser ateses de manera immediata.
2: Aquesta rèplica arriba després que Vivas assegurés davant l'Audiència Nacional que té les proves d'haver intentat contactar Moncloa fins a 10 vegades, va dir els dies previs a la crisi, això per alertar de la situació, i diu també que només va rebre resposta en 3 ocasions. Des de Sevilla, el president de Ceuta ha afirmat que té el registre de totes les telefonades i ha lamentat que Pedro Sánchez només el cridàs en una ocasió.
4: Nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30. Estos son los hechos. Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron.
1: I Antonio Garamendi ha estat reelegit president de la COE per als propers 4 anys. Amb aquesta proclamació, l'empresari basc enceta el que serà el seu tercer mandat consecutiu al capdavant de la patronal espanyola. Amb aquest apunt hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
5: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

Una i cinc minuts, dijous 1 d'octubre. Bon dia. Avui passa per aquest programa el migcampista del Mallorca, Pablo Torre. Amb Facundo Tenaglia al control tècnic, començam les postres d'avui en part de l'equip a Son Bibilònia, la ciutat esportiva del Mallorca, per parlar amb Pablo Torre, un dels jugadors cridats a ser importants des de la seva arribada. Li demanarem pel descens, per les primeres jornades a segona, per les titularitats, també per les dues banquetes. Analitzarem amb ell la derrota amb l'Almeria i farem prèvia del partit a Montilivi d'aquest diumenge. Pablo Torre, precisament, hi va jugar cedit una temporada quan era jugador del Barça i abans de venir a Mallorca. Luis García, el tècnic del Mallorca,

prepara el partit de diumenge i haurà de cercar solucions a totes les baixes. S'hi han afegit les de Manu Morlanes i Antonio Roca, llavors hem explicat les dues lesions que s'afegeixen a la llista d'altres absències i també encara dels internacionals. Sergi Darder tampoc no acaba d'estar bé, s'entrena amb el grup, el vàrem veure ahir, però fa setmanes que no es recupera del tot d'un procés bacterià i té tothom molt pendent d'aquesta evolució. Veurem per quines alternatives aposta el míster, tot d'una connectam amb la Ciutat Esportiva i saludant Pablo Torre, abans però repassam ràpidament altres titulars. A la Champions, l'Arsenal de Mariona Kildentay va sumar ahir un punt després d'empatar a dos en la seva visita al París Futbol Club i el Barça, amb Cata Coll i Patrick Guijarro, va guanyar per un contundent 0-6 a la Roma. Les dues futbolistes mallorquines varen ser titulars i varen jugar tot el partit. Amb dues victòries i 6 punts, el Barça ja és líder de la fase de la Lliga de la competició europea. Per cert, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de la selecció de Portugal, unes declaracions del seleccionador Jorge Jesús reafirmant la seva autoritat després de deixar-lo sense jugar contra Noruega han estat el detonant. Ronaldo ha abandonat, com dèiem, la concentració i ha dit que aviat donarà explicacions quan ho consideri oportú. Deixem el futbol per la mare de bàsquet. L'Azul Marino compta les hores per al seu debut a la Lliga Femenina. Serà aquest dissabte a Sant Moix contra el València Bàsquet, una fita històrica a Mallorca, i avui en parlarem amb protagonistes dels dos equips. Parlarem amb Blanca Millán, jugadora de l'Azul Marino, i també amb la mallorquina del València Bàsquet, la internacional Elena Puello. També en bàsquet encara, la Copa d'Espanya, els quatre representants balears ja coneixen a qui s'enfrontaran els setzens de final. El Bàsquet Sant Antoni rebrà el Saragossa, el Palmer Bàsquet el Zamora, i a domicili jugaran el Bàsquet Menorca, que visitarà l'Alacant, i el Figue Mallorca, que jugarà a la pista del Morón. Aquesta eliminatòria es disputarà a partit únic i serà entre el 20 i el 21 d'octubre. Per la mare de vòlei, perquè la Barca Menorca donarà aquest cap de setmana el sus a la temporada, serà contra el Heidelberg al Pavelló Menorca dissabte a les 7 de l'hora baixa. Serà la temporada número 21 del conjunt menorquí a la màxima categoria del vòlei nacional, més de 20 anys, i un any més cercaran lluitar per tots els títols possibles. En parlarem també en aquest programa amb la jugadora Jimena Galloso, que torna a l'equip després de dues temporades a Alemanya. I en tenis, Jaume Munar ha donat la sorpresa de la jornada a l'ATP 500 de Tòquio. El santanyiner ha eliminat a l'actual subcampió del torneig i número 12 del món. Ha guanyat a Taylor Fritz per 6-7, 6-4 i 6-3. Han estat quasi 3 hores de partit i Munar passa així als vuitens de final. Una i nou minuts.

0: va, que tot d'una connectam amb Somni Biloni per parlar amb Pablo Torre. El Mallorca juga diumenge a Montilivi contra el Girona a les 9 del vespre, un dels partits destacats d'aquest primer tram de temporada, ja que els dos equips es tornen a trobar després del descens a segona divisió. Pablo Torre, van de venir a Mallorca, va jugar amb el Girona. Són la 1 i 10 minuts, fem res, una pausa rapidíssima i tot d'una el sentim aquí en directe a IB3 Ràdio.
1: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
2: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: De dilluns a divendres a les 5...
4: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
4: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
4: Uf, molt bona.
5: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
4: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
4: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
4: Aquest setembre serà possible.
3: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
4: Fora.
5: Oh, no. I en pugues, sí.
1: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.

Ja l'heu sentit, cap de setmana en què comencen les lligues, les nostres representants a les màximes categories, tant de volei com de bàsquet, la Barca Menorca i l'Azul Marino, que tenen els seus primers partits aquest dissabte i que avui n'han fet prèvia amb protagonistes de tots els equips. Avui també que hem parlat amb Pablo Torre, jugador del Mallorca, en la prèvia del partidàs de diumenge contra el Girona. Demà, a partir de la 1:05, prèvies de tot el que ve el cap de setmana, i el cap de setmana, ja ho sabem, tot l'esport en directe. Ara vos deixem amb l'informatiu migdia. Gràcies per ser-hi. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El govern espanyol preveu una ofensiva judicial de les empreses contra els decrets de l'habitatge aprovats aquesta setmana i que arriben demà al Congrés dels Diputats, amb el dubte encara de si seran convalidats de manera majoritària. Per ara, l'executiu de coalició ha aconseguit el suport de Podem a les dues normes. Per tant, la clau en la trajectòria d'aquestes normatives la tenen els nacionalistes catalans i els bascos, Junts i PNB. El decret que inclou les prohibicions als desnonaments ha entrat en vigor avui mateix i s'ha estrenat ja paralitzant-ne un a Barcelona. L'altre, el que preveu la pròrroga automàtica als lloguers i una indemnització si es rescindeix el contracte sense justificació, s'ha publicat avui en el BOE i si demà no rep llum verda a la cambra baixa, pràcticament no tindrà temps d'aplicar-se. La maquinària política en marxa, mentre la mobilització

0: ciclistes i usuaris de patinets.
1: És a dir, per als conductors més vulnerables. El casc, element indispensable per als que vagin damunt d'una bici en carreteres sense execució i per als usuaris de patinets que han de tenir al manco 15 anys. Els motoritzats, a més, han de dur guants i calçat tancat i en algunes ocasions podran anar pel voral dret.
0: Nova fita científica de la UIB.
2: Investigadors de la Universitat de les Illes han desenvolupat i patentat dues molècules que s'han incorporat en la guia de referència que l'Associació Americana d'Urologia utilitza per la diagnosi i el tractament de les pedres en el ronyó. L'equip de litiasi renal de la UIB s'ha mostrat satisfet.
0: Llum verda al polèmic reglament europeu de retorns.
1: Norma que permet la creació de centres d'aportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
0: A partir de les 2:30 arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats del dia a Mallorca. 5 persones han resultat ferides per inhalació de fum a un incendi a Palma. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia, estat al carrer Francesc Fiol i Joan, i es tracta de 3 veïns que vivien a l'habitatge i 2 agents de la policia local que han participat en el rescat. A més, un centenar de persones que han hagut de ser desallotjades. El foc ha començat a les 6 del matí per motius que encara es desconeixen.
0: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital Camises. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia, era una reclamació històrica que evitarà que els pacients s'hagin de traslladar a Mallorca per a rebre tractament. La nova unitat es donarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es poden traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca per al desenvolupament de determinades tècniques.
0: Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei d'aigua. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa també una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans en no haver avisat de l'accés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
0: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia.
0: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, transmet un missatge de tranquil·litat i de confiança després de la derrota contra l'Almeria.
6: El Mallorca, que continua preparant el partit contra el Girona de diumenge, confia en continuar millorant per tal de poder sumar de 3 en 3, afiançar-se a la part alta de la classificació i aconseguir l'ascens. Ho ha dit avui el programa Esports 3, el migcampista Pablo Torre, una de les apostes del club per assolir l'objectiu. El sentirem. A la Champions femenina, el Barça va guanyar per 0-6 a la Roma, en què t'acolli Patrick Harrow l'11 titular, i l'Arsenal, amb Mariona Caldentei d'inici, va empatar 2-2 contra el París Futbol Club. I en tenis, Jaume Munar ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio, això després de guanyar Taylor Fritz per 2-16-1.
0: I avui molt pendents del temps, que ha obligat a activar l'avís vermell a part del litoral València i Tarragoní per un episodi de pluges que a les Balears s'espera que arribi amb manco força. Així tot, s'ha activat l'avís taronja al sud de Mallorca i el groc a bona part de l'illa i també a Menorca. Coneguem amb més detall la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
7: Bon dia, així et sembla que aquestes tempestes i precipitacions també ens arribaran al nostre territori. De fet, ens trobam a les portes d'un episodi de pluges que es podrà llegar pel que resta d'aquesta setmana i fins i tot fins dilluns. De moment, avui i les següents hores tindran la possibilitat de ruixats intensos però irregulars entre Menorca i Mallorca, sobretot, acompanyats per tempesta. De fet, fins a les 9 del vespre tindrem avisos actius a Menorca i bona part de Mallorca per pluges i tempesta, i pel seu costat el vent bufarà moderat de llevant i gregal, esperant tenir una mà més alterada al nord de l'arxipèlag amb el pas del capvespre. I tot això acompanyat per una petita refrescada. Avui la màxima girarà entre els 27 i els 30 graus aproximadament. I en vista demà continuarem amb aquest temps inestable, cel tapat i pluges importants, aquest cop sobretot a les Pitiuses a partir del migdia i en menor mesura també al ponent de Mallorca. El vent bufarà de nou moderat, de gregal, i tindran redols de maror a la costa més exposada i a més podran restar qualque grau més en el termòmetre sense esperar, això sí, una gran baixada.
0: Gràcies, Pedro. Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
8: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
0: Finalment, tal com estava previst, avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el segon dels reials decret llei sobre habitatge aprovats dimarts al Consell de Ministres. És el més polèmic, el que recull la renovació automàtica de

0: els contractes de lloguer i que, tal com s'havia avançat, obliga el propietari a indemnitzar amb 12 mensualitats l'inquilí si decideix no renovar el lloguer per una de les causes justificades, entre les quals que necessiti el pis per ell mateix o per un familiar fins al segon grau. És un decret, però, que tot i haver-se publicat al BOE, encara no és vigent perquè el mateix articulat recull que serà a partir de demà quan entri en vigor. Ara bé, podria tenir una vida efímera si hores després el Congrés no el convalida, que és ara mateix l'opció més possible davant la negativa frontal de Junts a aquest decret en concret.
1: Estamos en esas horas en las que tienen que trabajar, se tienen que analizar los grupos políticos y mañana tendrá lugar la votación. Insisto, yo soy razonablemente optimista, hay mucho trabajo detrás y la materia es absolutamente importante y además, bueno, pues son cuestiones que están dando respuesta a una demanda ciudadana.
0: Negociacions a contrarrellotge i optimisme, ja ho sentiu, encara del govern espanyol, segons ha manifestat fa tan sols uns minuts la portaveu Elma Said. En tot cas, ara mateix, tots els escenaris són oberts i l'aritmètica parlamentària no permet assegurar amb certesa si sortirà endavant un d'ells, els dos o cap. Tot d'una explicam com avancen aquestes negociacions. Abans, però, Olivia, ens endinsam en el text publicat avui.
2: Sí, és el que obliga a indemnitzar l'inquilí amb 12 mensualitats de cop si es decideix no renovar el contracte sense causa justificada, mensualitats que en tot cas no serien les que ha abonat l'inquilí per al pis en qüestió, sinó en base a un índex de referència que publica el Ministeri de l'Habitatge, que en el cas de les Balears serien aproximadament aquests 12 mesos 18.000 euros per un pis mitjà. Això sí, si el pis es ven, qui paga aquesta indemnització és el comprador si decideix no seguir amb el contracte de lloguer. Ara bé, hi ha excepcions. Si el propietari vol el pis per si mateix, per un familiar de fins a segon grau, o si l'inquilí no l'ha habitat durant 6 mesos o té altra alternativa disponible dins el mateix municipi, aquestes serien excepcions. Aquí bastaria en comunicar-ho amb 6 mesos d'antelació. En canvi, si l'inquilí és el que no vol renovar el contracte, el previst ha de ser, en aquest cas, de 2 mesos. Si ningú diu res, els contractes es prorrogaran automàticament a les mateixes condicions, un termini de 5 anys si l'arrendador és una persona física, 7 si és una empresa.
0: És el que recull aquest decret, que de moment no està en vigor i que també penja del fil dels suports parlamentaris. Ara per ara, cap vot sobre i fins i tot un de sol podria decantar la balança. El camí per al govern espanyol, però, continua aplanant-se després que s'ha desvetllat, finalment, el vot de Podem, després de dies de fer el ronsell.
3: Señora Belarra, ¿cuál será el sentido de su voto mañana?
4: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas. Claro que sí.
0: Ho desvetllava aquest matí la portaveu de Podem, Ione Belarra, a preguntes de la periodista Sílvia Inxaurrondo a Televisió Espanyola, tot després que ahir el sindicat d'inquilines ja va demanar el vot a favor dels dos decrets.
2: En Podem, la majoria a favor de la convalidació dels decrets és més a prop, però encara no està garantida. Dels 350 escons que hi ha al Congrés, 171 ja s'han manifestat en contra. Són PP, Vox i UPN. Pepa Millán, portaveu de Vox.
5: Tenim un govern que passó de prometer 184.000 viviendas a tenir 45 ejecuciones diarias y no se puede calificar más de estafa los dos decretos que va a traer mañana al gobierno para intentar pues presentarse como una especie de oposición cuando son ellos los principales artífices del desastre de la vivienda en España.
2: I a l'altra banda, a favor, hi ha ara mateix 167. Els de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, BNG i Compromís. Queden per definir-se els 7 de Junts, els 5 del PNB i també el vot de Coalició Canària, que és un únic vot, però que també podria ser clau, i és que perquè els decrets siguin convalidats necessiten més vots a favor i en contra, i per tant aquí també juguen el seu paper les abstencions.
0: El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, serà l'encarregat de defensar el segon decret al Congrés, el de la renovació automàtica dels lloguers. Avui ha fet una crida als que encara no han fixat la seva posició.
6: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país lo va a pagar muy caro, y lo va a pagar electoralmente también. Que no se equivoquen. Nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler.
0: La ministra d'Habitatge, la socialista Isabel Rodríguez, per la seva banda, defensarà el primer dels decrets, és el que recull el gruix de mesures per garantir l'accés residencial. Tot un conjunt de mesures que el govern espanyol ja ha calculat, creu que tindran un cost de 1.600 milions d'euros públics.
2: Sí, és concretament el cost de les bonificacions fiscals que s'aplicaran a cada part, la protecció també front als desnonaments o la limitació de compra de pisos a fons deduccions, Voltor, entre d'altres. Hi ha els 835 milions d'euros en les deduccions de l'IRPF a prop d'un milió d'inquilins. Pels propietaris també s'han previst altres 370 milions d'euros, en aquest cas per l'impacte de la deducció de fins a un 60% per rehabilitació energètica. L'Estat, en canvi, també ha calculat en aquesta balança que ingressarà de vers 170 milions d'euros en concepte del nou IVA que s'aplicarà als pisos turístics.
0: I en espera del que passi demà al Congrés, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha informat del primer desnonament aturat gràcies al decret de l'habitatge. És el cas de Maca, una llogatera de la barriada de Sant Andreu a Barcelona, que avui havia de ser expulsada de casa seva, però finalment el procés s'ha suspès després que els jutjats han acceptat el recurs de la seva defensa, que sol·licitava acollir-se a la nova normativa antidesnonaments que en espera del que passi demà al Congrés. Doncs avui sí, ja està vigent. I el moviment social generat arran del cas Mari Carmen i que està pressionant la classe política es manté fort i ha sumat una nova acampada, aquesta a Santiago de Compostela, al campament de Palma, a la plaça Espanya, en el quart dia, aplega ja 80 persones i una trentena de tendes.
7: Durant tot el dia, aquesta acampada per l'habitatge de Palma manté instal·lada una taula informativa gratuïta per assessorar els inquilins que acaben el contracte de lloguer perquè el puguin prorrogar. El portaveu substitut d'Estop Desnonaments i membre de la coordinadora d'habitatge a les Balears, Joan Segura, explica que els donaran una mà a l'hora de redactar els burofaxos per exigir als propietaris l'aplicació de la pròrroga.
8: Són mesures de resistència, però amb aquestes pròrrogues tindrem més tranquil·litat per poder seguir lluitant per un habitatge digne. Per tant, com l'acampada ha decidit facilitar, fer una jornada de feina perquè puguem entre tots enviar un munt de comunicacions als propietaris, passi el que passi amb el Real Decret, que moltes llogateres puguin tenir la pròrroga de 2 anys.
7: Els manifestants tenen previst continuar acampant i asseguren que no tenen cap data per acabar amb la mobilització. Fan una crida als ciutadans a informar-se allà mateix sobre les noves normatives.
9: Estem fent un pot d'exercici de sortir, un pot d'escampament per tenir com aquesta visió de què és el que els hi pot ajudar a entendre, què fem aquí, què els hi podem aportar. Que están convidados a venir.
10: Los tenemos pues las ganas pues de seguir resistiendo y estaremos aquí a ver si podemos conseguir que se bajen los precios de los alquileres.
0: En paral·lel a l'acampada de Puerta del Sol a Madrid, avui la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que demanarà davant la justícia que sigui desallotjada de manera immediata.
11: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata disolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías saltimbanquis con Macintosh, por favor, que desalojen por lo menos lo suficiente para que puedan pasar las ambulancias. Ya no les digo los carritos de bebés y la vida ordinaria de tantos comerciantes que nos han tenido que escribir.
0: Això mentre la delegació del govern espanyol a Madrid ha defensat que s'està desenvolupant sense incidents i en el marc del dret a reunió. Arribem així a les 2:15. La crisi de l'habitatge continua amb altres derivades.
12: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La propietària de Casa Lola, Sant Josep a Eivissa, ja té l'autorització judicial per desallotjar les 200 persones que s'hi han assentat des de fa mesos. Francisca Ordóñez nega, a través del seu advocat, que hagi cobrat mai lloguer als habitants d'aquest assentament. Ens ho conta Alberto Ferrer.
13: El jutjat d'instrucció 2 d'Eivissa ha autoritzat el desallotjament de Casa Lola i instrueix una denúncia per usurpació contra els habitants d'aquest assentament. L'advocat de la polèmica empresària, Joan Carles Rodríguez, diu que la situació s'ha tornat insostenible amb episodis violents que han acabat amb la mort d'un home de 48 anys per les cremades que va patir en un incendi que s'investiga com a intencionat.
14: El que pretenem tots és acabar amb una situació d'inseguretat que s'ha cobrat fins a una mort i és tràgic que hagi hagut d'arribar en aquest punt. I ara Tot està en mans dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
13: Rodríguez nega que Francisca Ordóñez s'estigui lucrant d'aquesta situació.
14: Els únics que han fet negoci en la propietat de Casa Lola han set els ocupes que s'hi han instal·lat, però la propietat en cap cas ni està percebent cap lloguer ni n'ha percebut, i el que té és una propietat que era una joia, la té completament destrossada, abandonada, i ara haurem de veure en quina situació m'ho la trobam, tant per les construccions il·legals, els assentaments que han construït els ocupes, com per la situació interior de la vivenda.
13: És una acusació de la qual es feia ressò fa uns dies el batle Josepí Vicent Roig, que també acusava l'empresària de manca de col·laboració.
14: Perquè l'alcalde no volia entrar per desallotjar els ocupes, l'alcalde no volia col·laborar, l'alcalde el que volia era incoar-nos un expedient de disciplina urbanística, que era el que ens faltava, que nosaltres haguéssim de patir les conseqüències desocupes, la inversió milionària que ens suposarà recuperar la propietat, com perquè a més haguem de pagar una infracció urbanística per obres que han fet els ocupes.
13: L'advocat reclama a l'Ajuntament celeritat amb les llicències per esbocar les construccions irregulars i rehabilitar Casa Lola, perquè adverteix que qualsevol retard pot facilitar que hi tornin els ocupes.
0: Mentrestant, es dispara el sensellarisme a les Illes, ho ha constatat un dispositiu format per divers 400 voluntaris que han format part d'un projecte impulsat per la UIB i la Xarxa per la Inclusió de les Balears per recomptar les persones en situació d'exclusió residencial en tots els municipis de més de 20.000 persones.
2: Si fa dos anys es varen comptabilitzar d'haver 700 persones a les Illes sense llar, avui en són moltes més les que han de recórrer a caravanes, a infrahabitatges, per poder passar la nit a cobert, a més de les que ja ho fan albergs i altres recursos. El principal motiu, segons explica David Abril, que és director tècnic de la Fundació Intercoopera, és la impossibilitat actual de l'accedir a un habitatge digne, tot i que molts d'ells tenen feina estable.
15: El que ens hem trobat en perfils molt diversos. Tenim des d'un perfil més crònic de persones en situació de carrer, que fa molt d'anys que viuen en situació de carrer i que alguns fins i tot potser ni tan sols han volgut accedir o no han pogut accedir a un recurs institucional de coïment quan no tenien les places plenes, com és ara el moment i estan sobrepassats, però ens trobem també moltíssima gent que té una feina, que té un salari i que no li queda més remei.
2: El fenomen, per tant, està molt més estès que any enrere. Si abans el sensellarisme es concentrava sobretot en nuclis urbans molt poblats, com les ciutats, ara es troba arreu de les Illes. En tot cas, el projecte espera tenir ja una radiografia elaborada amb tota la informació que s'ha recopilat aquest vespre en una setmana o en 10 dies.
0: Un dels col·lectius vulnerables en tota aquesta crisi és el de la gent gran. Les darreres dades de què disposem de l'INE indiquen que l'any 2021 hi havia unes 60.000 persones de 60 anys o més que no tenien una casa en propietat a les Illes. Això suposa el 22% del total de la gent gran, que superava les 266.000 persones.
16: Els preus del lloguer desorbitats i el fet que les Balears sigui una de les comunitats amb les pensions més baixes pot posar en una situació de risc d'exclusió aquelles persones grans que viuen de lloguer. La directora de l'Anuari de l'Envelliment, Carme Orte, lamenta que no hi ha recursos per atendre'ls i que la pressió recau moltes vegades en les residències que tenen la vulnerabilitat sanitària però no la social. Orte aposta per mesures com aquestes.
17: Té diverses solucions lligades en el lloguers que tenen que veure, per exemple, en lloguers compartits, en serveis compartits. Jo crec que és bo perquè socialitzen, és bo perquè els recursos se poden aprofitar millor perquè les persones viuen juntes, cada una a casa seva, però compartint serveis, i jo penso que l'Estat això ho ha de regular.
16: El secretari de la Unió de Jubilats d'UGT, Pedro Berruezo, lamenta que als sindicats els arriben denúncies de gent gran en dificultats per pagar el seu habitatge, una situació que diu a vegades els obliga a abandonar l'illa.
18: És que quan arriba la seva data de jubilació prefereixen anar-se'n a la península, vendre el que puc que tenen aquí, perquè li surt molt més a compte que seguir visquent amb els preus que són força més cars que el resta de la península aquí a les Illes.
0: Tot això coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebra avui i que, en el que la presidenta de la Comissió pel Pacte de Toledo, Mercè Perea, ha fet una crida als empresaris perquè apugin els salaris dels joves treballadors. L'objectiu, ha dit, és garantir que les pensions futures siguin dignes. Declaració de Perea a Palma, motiu de la jornada que el sindicat UGT ha organitzat sobre pensions. Carme.
16: Sí, Mercè Perea també ha destacat que el govern espanyol ha pujat a les pensions, especialment les més baixes, i ha demanat que els empresaris facin el mateix.
19: Els empresaris no pugen els salaris. Bé, doncs, aquells que especulen amb el treball dels joves, el que no poden pretendre és confrontar joves i grans, perquè aquest dilema no existeix, és un fals dilema. Són ganes de no mirar la realitat, i és que són els especuladors del treball aquells que estan perjudicant realment el treball dels joves.
16: La també diputada socialista al Congrés ha reclamat un pacte d'Estat per blindar les pensions i ha assegurat que l'actual sistema és sostenible.
12: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
1: Un vi denominació d'origen vinicel·lam és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicel·lam amb el suport del Consell de Mallorca.
2: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, Agència Tributària de les Illes Balears.
3: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
4: Bé, amb mantítoles entra en vigor el decret dels hidrocarburs. Des d'avui s'aplica la rebaixa de 20 cèntims pel litre al dièsel i la benzina per compensar l'encariment dels carburants, mentre que la reducció de l'IVA a l'electricitat, això sí, dependrà de la inflació del mes de setembre. I davant d'aquest decret del govern espanyol, els pagesos ja han dit que és insuficient. Assaja, de moment, no anul·la les protestes previstes. Aquí a les Illes, la Conselleria d'Agricultura afegeix el descompte de l'Estat 10 cèntims extra per als agricultors i pescadors. En total destina 1,5 milions d'euros per al gasoil del sector primari.
5: A banda, la Conselleria tramita una partida d'ajudes de 13 milions d'euros, dels quals hi ha dues línies directes pel combustible de pagesos i pescadors, 750.000 euros pel gasoil agrari i 750.000 més pel pesquer. Joan Simonet és el conseller.
6: L'ajuda de 20 cèntims que té que dona el govern central, nosaltres l'hem reforçat amb una ajuda de 10 cèntims més per aquest litre de gasoil que s'hauran consumit ara aquests darrers mesos. Cal dir que, juntament amb la Rioja, són les dues úniques comunitats autònomes que ha habilitat línies extraordinàries d'ajudes per complementar les de l'Estat.
4: I avui ha entrat en vigor també la reforma del Reglament General de Circulació amb canvis per als usuaris vulnerables.
7: Sí, els motoristes han de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els dels patinets elèctrics tampoc podran conduir sense casc i matrícula i abans mai dels 15 anys. Pel que fa a les bicicletes, que és una de les principals novetats, passarà a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres. Les motos també podran circular pel voral dret en algunes retencions i es regula el carril d'emergència. Quan el trànsit estigui pràcticament aturat, embossat, els vehicles hauran de deixar lliure la part central de la calçada perquè per allà puguin passar ambulàncies, policia i altres serveis d'emergència.
4: L'advocada especialitzada en trànsit, Neus Canyelles, recorda que això en concret ja es feia, però ara se li dona cobertura legal.
8: Jo crec que ja ho estan fent i per això pot ser que s'hagi posat ara en vigor reglament. És que tenen la possibilitat d'utilitzar sarcent dret quan hi ha un embús. Però, ojo, no sempre se pot fer quan les característiques de la via estiguin indicades i sempre a una velocitat màxima de 30 km. Ara.
4: L'incompliment de totes aquestes normes, a més, i això és també nou, serà castigat com a falta greu.
7: Per les autoescoles, en canvi, la norma ha fet curt. Joana Ribas, presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles.
9: No basta, ¿vale? Estes motos creen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
4: Emergències demana precaució a la ciutadania davant les pluges i tempestes que en els pròxims dies afectaran les Pitiüses i Mallorca. El primer episodi ja ha començat a les 2 del migdia i s'espera que entre Andratx i Llucmajor pugui ploure 30 litres per metre quadrat en una hora.
7: Ho ha explicat el cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, que demana estar alerta i informar-se'n pels canals oficials. Continua activada aquesta hora l'alerta taronja per pluges a Mallorca, la groga, per tempestes també a Mallorca i per pluges i tempestes en el cas de Menorca.
10: el frente, o sea, esa línea que puede limitar lo que sería el sur de Mallorca, sería el lugar donde podría entrar con mayor o menor intensidad, que sean prudentes, que sean responsables, que en caso de lluvias intensas pues eviten los desplazamientos innecesarios y, por supuesto, que eviten cruzar torrentes o zonas que pueden ser inundables.
7: A partir de la mitjanit s'espera un nou capítol que en aquest cas podria afectar les Pitiuses, per la qual cosa s'activa l'alerta taronja del pla Meteoval a Eivissa i a Formentera.
11: Una recerca feta a la UIB acaba de fer un pas important cap a la pràctica mèdica internacional. Dues molècules desenvolupades i patentades des de fa anys per investigadors de la universitat, el fitat i la teobromina, s'han incorporat per primera vegada a les recomanacions de l'Associació Americana d'Urologia. Es tracta de dues substàncies que poden ajudar a prevenir la formació de càlculs renals, la litiasi.
5: La guia americana és una de les principals referències internacionals en el tractament i la prevenció dels càlculs renals, una patologia que afecta milions de persones i que té una elevada tendència a repetir-se. El fitat dificulta la cristal·lització de les sals de calci, mentre que la teobromina presenta el cacau pot dificultar la formació del que col·loquialment coneixem com a pedres. Pel catedràtic de la UIB, Fèlix Grases, el reconeixement de l'eficàcia de les molècules avala dècades d'investigació.
12: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt d'aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
5: Per a la investigadora principal del laboratori de litiasi, Antonio Costa, la publicació a la guia nord-americana obre la porta perquè l'efectivitat de les molècules de la UIB arribi a més professionals i, en conseqüència, a més pacients d'arreu del món.
13: És molt important per difondre les capacitats d'aquestes substàncies i la possibilitat terapèutica d'elles.
11: La Unió Europea ha aprovat avui el controvertit reglament de retorns que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari, la mesura tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
7: La nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular. El text ha rebut avui l'aval definitiu en un Consell de Ministres Europeus d'Interior a Luxemburg, on ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya i amb l'abstenció de Bèlgica.
11: El primer ministre israelià ha donat detalls nous de l'incident ocorregut en el vol de la companyia Fly Dubai. Netanyahu ha dit que va ser un passatger israelià de professió lampista que va evitar un altre 11S i que és massa pres per culpar ningú.
7: Israel ha denunciat que l'incident ocorregut al vol de Fly Dubai es tracta d'un intent d'atemptat jihadista. Tel Aviv afirma que un dels pilots del vol va intentar prendre el control en l'objectiu d'estavellar-lo.
11: Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
3: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.

0: Bon dia, Menorca. Ultimàtum de l'Ajuntament de Mo a l'empresa Hidroval, responsable del subministrament d'aigua al municipi. Si li dona 3 mesos per reposar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja o, del contrari, en rescindirà el contracte. Fa 2 anys, recordem, que es va clausurar la planta per ordre de salut i encara no s'ha reparat. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Mao dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa ara una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans per no haver avisat de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa. 2 anys després que Salut ordenés el tancament de les instal·lacions per no garantir la qualitat del subministrament, finalitza ara l'expedient en el qual es dona aquest ultimàtum a l'empresa concessionària. L'oposició s'ha abstingut en el ple. Sentim la portaveu del Partit Popular, Virginia Victori, i també el de Ramó, Jordi Tutzó.
2: Però la responsabilitat d'Hidroval no lleva la seva responsabilitat política. I avui li demanam que expliqui Què ha fet l'Ajuntament durant aquests 2 anys i per què la planta encara no dona servei.
3: Però el que m'ho sembla encara més sorprenent és que assenyali que un incompliment d'aquest nou termini de 3 mesos es procedirà a la resolució contractual immediata. I aquí és on ens entren moltes dubtes. Que tenen un pla pensat des de seguit de govern en cas de que això passi? Tenen una previsió? És que es diu col·loquialment, tenen un plan B?
0: El Batla, per la seva banda, confia que la planta entri presta en funcionament.
4: Héctor. Casper, i pens que no hi arribarem, perquè la planta, com ja saben, estava bastant avançat el procés i estic segur que l'empresa concessionària serà capaç de posar-la en funcionament en els temps que se li ha donat.
0: El contracte amb Hidroval finalitza en poc més de 2 anys, el 2029. I avui entra en vigor el decret llei que prohibeix la navegació de barques sense patró ni llicència. A ASMEN, la patronal del sector, celebra la nova normativa per millorar la seguretat d'aquesta activitat molt estesa aquí a l'illa i que també ha causat, recordem, nombrosos incidents a la mà. Fa 2 anys hi havia unes 200 barques destinades al lloguer sense llicència aquí a l'illa. Aquest estiu, a la zona de Ciutadella, només n'eren una quinzena. El sector s'ha anat preparant per a l'entrada en vigor d'aquest decret llei que prohibeix l'activitat. Biel Massanet és el president de la patronal nàutica.
5: Fa 2 anys que ja es va ratllar que s'havia d'aturar. Vam poder aconseguir 2 anys més perquè hi havia gent que havia fet inversions importants.
0: L'Associació Menorquina d'Activitats Nàutiques ja havia demanat a Ports controlar aquest lloguer sense llicència. El sector considera que hi ha hagut males praxis per part d'algunes empreses.
5: El 70% d'empreses pot ser que tinguessin la barca de salvament, però no l'empraven. La seguretat de tots, dels banyistes, dels recreistes i per ells mateixos.
0: A partir d'avui només es podrà llogar una barca a persones que tinguin al manco llicència de navegació, que són cursos d'entre 4 i 6 hores en què s'ensenyen els conceptes bàsics de navegació i fondeig. Des d'ASMEN, no obstant, creuen que encara és insuficient.
5: Això no basta, perquè només per aprendre a fondejar bé, com ho has de fer, per aprendre a maniobrar, necessita que hi hagi més pràctiques. 6 barcos per 7 persones, o per 8, o per 6, se presenten amb 8 persones. Sense tenir pràctica ja es barco ple, que és més mal de maniobrar, que hi ha més coses per despistar-se.
0: La llicència de navegació permet llogar barques sense límit de potència, fet que creuen que també podria generar problemes de seguretat. I seguim amb el sector nàutic perquè el concurs per gestionar el port de Calambosc s'allarga un mes més. El termini per presentar ofertes finalitzava ahir, però s'ha posposat fins al 30 d'octubre per un recurs presentat que en va suspendre el procediment de manera temporal. La licitació acumula retards i també polèmica. De fet, l'Associació d'Usuaris ha traslladat ja a la Fiscalia i també davant el Defensor del Poble la situació del port. Entre altres qüestions, denuncia que l'actual concessionària cometi irregularitats, tot i estar en precari, i que la Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua ha atès totes les peticions d'aquesta empresa de cara al nou concurs. Entre aquestes, una rebaixa de les tarifes que ha provocat un descens del cànon previst inicialment, que ha passat dels 475.000 euros als 235.000.
1: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Més qüestions a l'aeroport després de les reclamacions polítiques. Avui han estat els treballadors els que han alçat la veu. Asseguren que l'estat de la torre de control compromet l'operativitat de l'aeroport i denuncien la manca de planificació d'Aena. Amb ells ha estat Gemma Carrasco.
6: Sindicats de l'aeroport i dels controladors aeris adverteixen que la torre de control de Menorca està obsoleta i que continuar posant-hi pedaços pot acabar comprometent l'operativitat. Ramon Carreras és delegat sindical de Comissions Obreres a l'aeroport.
7: Si mañana la torre de control, como ocurrió ya este mes de agosto, se queda sin radar o se queda sin poder prestar servicios y se tiene que parar, o si no parar, como mínimo reducir en un 70% o en un 80% el tráfico, esto puede ocasionar unos problemas brutales porque es una isla, Menorca.
6: La torre es va construir l'any 1969. Els treballadors denuncien avaries elèctriques, filtracions d'aigua, problemes de climatització i deficiències estructurals, també limitacions de visibilitat i equips tan antics que asseguren ja costa trobar-ne recanvis. Sentim Cristina Llobet, delegada de la Unió Sindical de Controladors Aeris a la Torre de Control de Menorca.
8: Nos parece extraño que una infraestructura que sabemos que se tiene que cambiar, renovar, desde hace 20 años, dicho por ellos mismos, siga quedando fuera de estas inversiones. Esto es un aeropuerto, no un centro comercial.
6: Per tot això reclamen a Aena una torre de control nova i demanen unitat als partits polítics per aconseguir-la.
1: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
0: Gràcies, Gemma. Menorca es troba avui en avís groc per pluges i tempestes. No s'espera, no obstant, que plogui a tot arreu de forma intensa, però sí que es poden produir ruixats puntuals importants. En té més detalls, Xesca Cifra, bon dia.
9: Bon dia. Temps variable i inestable per les pròximes hores. Després del matí de cel tapat, avui cap vespre la possibilitat de precipitacions augmenta. Tindrem alguns ruixats, que seran locals, i poden ser intensos. No afectaran tota l'illa, però sí que on caiguin poden fer amb força. I a més també acompanyat de tempesta. La temperatura de moment es manté molt suau, màximes entorn dels 27 a 28 graus. El vent de componentes fa que a la mà tinguin redols amb maror, sobretot a punts del sud-est i de l'est de l'illa. Per demà, temps una mica més tranquil, encara amb intervals de núvols i possibilitat de qualque ruixat, però ja serà més feble. Per tant, de moment, atenció en aquesta possibilitat de l'arribada de qualque tempesta intensa que podrà deixar grans quantitats d'aigua.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
0: Dues i pràcticament 40 minuts, es Castell eliminarà els penjadors de poals del porta a porta dels punts més conflictius. A partir d'ara, cada vasí haurà de deixar el seu poal davant el portal a partir de les 8:30 del vespre i l'haurà de retirar abans de les 10 del dematí. El consistori vol així posar fi als usos incívics d'alguns ciutadans que embruten la imatge del municipi dipositant bosses sense poal amb els cubells penjats durant tot el dia o bé directament deixats en terra. A més, adverteix, la policia podrà identificar qui no compleixi les normes i, per tant, començar a sancionar. Sentim el batle Lluís Camps.
10: Si retiram aquesta opció de poder deixar el cubo i molvit que només davall de casa se bossa i li pos dins el cubo i no l'ent per res a casa meva, entenem nosaltres que hi haurà un antes i un després. El cercle el tanca, desgraciadament, fer complir les ordenances. Per tant, la policia també és un actor principal sempre i quan aquelles persones no vulguin participar de les seues obligacions individuals.
0: I el Centre BIT de Menorca lidera una iniciativa per aconseguir reparar l'exoesquelet que serveix de rehabilitació a l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma. Aquesta pròtesi integral, que ha patit ara una avaria, és d'alta importància per a la recuperació de pacients amb lesions medulars. Precisament una pacient d'aquest exoesquelet, que també és usuària del Fab Lab del Centre BIT, és qui impulsa ara aquest projecte de col·laboració tecnològica pel qual es fa una crida a professionals de la impressió 3D, de la robòtica i de l'enginyeria per aconseguir reparar el dispositiu. La campanya sorgeix per la impossibilitat de recuperar el dispositiu, aquest exoesquelet, davant els problemes de distribució d'aquest tipus de tecnologia a Europa i també l'elevat cost de reparació per part del fabricant.
11: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: Parlem ara de l'adolescència, que pot posar a prova en la relació entre pares i fills. L'escriptora i divulgadora Diana Alzem ha explicat a Sant Lluís com entendre millor els joves per mantenir la connexió en aquests moments de canvis de conducta. La rebel·lia, la falta de comunicació i l'ús de les pantalles són algunes de les principals preocupacions de les famílies respecte dels adolescents. Diana Alzem explica que molts d'aquests comportaments tenen relació amb els canvis hormonals i cerebrals propis d'aquesta etapa. Alzem és professora, escriptora y divulgadora y dona algunas eines als pares.
12: Estamos, gracias a esa neurociencia, entendiendo qué está pasando con nuestros adolescentes, por qué son tan impulsivos, por qué se rebelan tanto, por qué nos llevan la contraria en todo, por qué son tan arriesgados.
13: Bueno, ahora se te esa receta mágica y aniré directa a esa farmacia, la compraré y... No, ara sí podem aprendre un poc més, no?
14: La sensació sempre és que mai ho fas bé.
15: Hem d'aprendre a ocupar-nos més que preocupar-nos, no?, de la situació. Jo crec que ens falten eines.
0: La professora i fundadora de la plataforma Adolescència Positiva, que ajuda les famílies a comprendre millor aquesta etapa, insisteix en la importància d'escoltar els joves i evitar prendre's el seu distanciament com una qüestió personal.
12: Está habiendo de alguna manera una explosión de vacío emocional en los jóvenes, la juventud de ahora, porque sienten que nadie les escucha, que nadie les atiende ni les presta atención.
0: Des de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència, que ha organitzat aquesta xerrada, també ha exposat la seva preocupació per alguns dels riscos que afecten els joves, com els vapers i les begudes energètiques. Escoltem Esther Balaguer de l'oficina.
16: Ara s'ha aprovat la prohibició de la venda de begudes energètiques en els menors per part del Parlament i creiem que és una mesura molt eficaç.
0: L'adolescència, una etapa de canvis que també posa a prova les famílies.
11: L'actualitat insular a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Moment ara per a la informació esportiva per parlar de bàsquet, perquè el Menorca s'enfrontarà a l'Alacant en la primera ronda de la Copa d'Espanya. El sorteig celebrat ahir, el club insular ha quedat emparellat amb l'Alacant en els setzens de final de la competició, que es disputaran el 20 o el 21 d'octubre, en una data encara per concretar. En aquest cas serà a domicili, a diferència del partit de demà passat, de dissabte, que és també contra l'Alacant, en aquest cas a Vintaufa, i correspon a la Lliga regular. En cas de superar l'eliminatòria, el Menorca tornaria a jugar a domicili, en aquest cas contra el guanyador entre el Melilla i el Gandia, exequip de Kyle Grilly, en partit corresponent als vuitens de final de la Copa. Un bàsquet Menorca que en les darreres hores ha acomiadat també Golden Dike, jugador que havia reforçat l'equip durant la pretemporada i havia fins i tot disputat uns minuts en la primera jornada de Lliga. La segona es disputa aquest dissabte, com dèiem, contra l'Alacant en el debut a Vintaufa i amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada.

0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: Amb els esports un dia més. Arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.

0: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: En pràcticament un quart seran les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, transmet un missatge de tranquil·litat i de confiança després de la derrota contra l'Almeria.
3: El Mallorca, que continua preparant el partit contra el Girona de diumenge, confia a continuar millorant per poder sumar de 3 en 3, refermar-se a la part alta de la classificació i aconseguir l'ascens. Ho ha dit avui el programa Esports 3 el migcampista Pablo Torre, una de les apostes del club per assolir l'objectiu i una peça clau a l'esquema de Luis García. Sentim Pablo Torre.
4: Mandar el mensaje de tener tranquilidad, estabilidad y bueno, sentir ese apoyo de la afición como lo sentimos en el estadio, porque bueno, sinceramente cuando vienen con ganas es increíble el ambiente que hay y bueno, eso nos va a hacer ganar muchos partidos también.
3: Són 7 partits disputats de les 42 jornades que té la Lliga. Pablo parla de tenir paciència i de seguir millorant perquè arribin les victòries.
4: Al final han venido muchos jugadores nuevos, ¿no? El míster nuevo. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos que ir es mejorando semana tras semana. Se va a ver y se está viendo, yo creo, mejoras. Entonces, bueno, también tener esa tranquilidad, que al final la liga es muy larga y nosotros, pues evidentemente, con ganas de seguir ganando, de seguir mejorando, y es lo que vamos a hacer.
3: Pel que fa al seu rendiment, Pablo és conscient de les expectatives que giren al seu voltant i per això vol recuperar la seva millor versió, que diu va trobant de Michelis.
4: También soy consciente de que en estos partidos no he estado a mi 100%, pero bueno, no siempre uno va a estar como quiere, ¿no? Evidentemente en mi cabeza está volver a jugar regularmente. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de como cuando jugué con De Michelis, que me sentí muy bien y bueno, va a llegar, pero bueno, espero seguir pues eso, haciendo goles, dando asistencias, que bueno, es lo que quiero para ayudar al equipo.
3: La millor versió de Pablo i la de tot l'equip serà necessària per guanyar diumenge al Girona.
4: Bueno, a ver, al final siempre nos gusta jugar contra equipos buenos y creo que vamos a un estadio complicado, que si tú miras la plantilla del Girona el año pasado no te explicas cómo acaban bajando igual que nosotros. Fue muy rara, la verdad, sobre todo la segunda vuelta el año pasado. Y bueno, con la motivación esa de saber que vas a un campo importante contra otro rival directo y al final son los partidos que por lo menos a mí me gustan jugar.
3: A Montilivi ja no hi seran Manu Morlanes i Antonio Roca, dues baixes sensibles, ho diu Pablo Torre.
4: Es una pena, ¿no? Al final las lesiones de Manu y Antonio creo que son jugadores importantes para nosotros. Antonio, tanto cuando estaba dentro en el 11 como cuando sale del banquillo, es un jugador muy importante. Y bueno, Manu que ya sabemos lo que nos da, ¿no? Ese equilibrio, esa tranquilidad también cuando hay que tener el balón, ese trabajo que nos da y que nos ayuda a todos y bueno, pues a intentar que no se les eche de menos, sí. ¿No?
3: Sense Morlanes ni Antonio, però amb un Pablo Torre confiat, el Mallorca cercarà la segona victòria a domicili. El partit contra el Girona ho podreu seguir en directe a IB3 Ràdio diumenge a partir de les 7 del capvespre. Més futbol a la Champions. L'Arsenal de Mariona Caldentei hi va sumar un punt després d'empatar a 2 en la seva visita al París Futbol Club. I el Barça, amb Catacoy i Patrick Jarro, va guanyar per un contundent 0-6 a la Roma. Les dues futbolistes mallorquines van ser titulars i jugaren els 90 minuts. Amb dues victòries i 6 punts, les blaugranes són líders de la fase Lliga de la competició europea. Sentim el seu entrenador, Pere Romeu.
5: Bé, ha sigut un partit un pèl diferent al que ens esperàvem perquè l'equip rival ens ha fet un canvi en el plantejament. de lo que veníem fent, vale? Per tant, ja només per això fa que sigui un partit totalment diferent. Crec que ens hem adaptat molt i molt ràpid en el partit, per tant, és algo que crec que mostra la bona variabilitat que té aquest equip. Hem controlat molt bé el mig del camp, hem jugat força bé, així que la versió nostra d'avui és super, super, super positiva.
3: I un darrer punt en futbol, perquè Cristiano Ronaldo ha anunciat la seva decisió d'abandonar la concentració de la selecció portuguesa, això després d'escoltar la roda de premsa del seleccionador Jorge Jesús. Cristiano diu que explicarà pròximament les raons de la seva marxa. Cristiano no va jugar al darrer partit de la Nations League contra Noruega per mor d'una decisió tècnica del seleccionador portuguès. En bàsquet, l'Azul Marino compta les hores per al seu debut a Lliga Femenina. Serà dissabte a Somos contra el València, una fita històrica a Mallorca que esperen encetar amb victòria. Sentim la jugadora de l'equip mallorquí, Blanca Millán.
6: Con muchísima ilusión y ganas, ¿no? Al final ya llevamos un mes más o menos trabajando y sabemos que el camino que se ha recorrido para llegar a un partido como el del sábado no ha sido ni fácil ni corto, ¿no? Entonces creo que todo el mundo con muchas ganas y con muchísima ilusión.
3: I el conjunt valencianista hi serà Elena Puello. La mallorquina afronta amb ambició la temporada amb el València, amb qui va fitxar aquest estiu i amb qui aspira a guanyar-ho tot. Les taronges són les vigents campiones de Lliga, de Supercopa i de Copa de la Reina. Puello s'estrenarà a la Lliga Mallorca, que seva, un partit, per tant, ben especial per a ella. La sentim en declaracions a IB3 Ràdio.
7: Con muchas ganas, sí, con mucha ilusión sobre todo de poder volver a casa, de poder volver a jugar allí en casa, que hace ya muchísimos años, de tener ahí a toda mi familia, amigos, conocidos, y bueno, creo que va a ser un partido especial, un partido bonito, y nada, a ver si podemos empezar de la mejor manera posible.
3: Puello, que ja sap el que es guanya amb el València, campiona de la Supercopa la passada setmana, porta uns mesos immillorables. També es va penjar el bronze juntament amb Alba Torrents amb la selecció espanyola al Mundial. Elena està convençuda que l'Azul Marino, tot i ser un debutant a la categoria, no els hi posarà les coses fàcils.
7: Bueno, pues yo espero un Azul Marino como cualquier otro equipo que va a jugar su primer partido de temporada, ¿no? Con esos nervios buenos, esas ganas de soltarlo todo en la pista después de haber trabajado toda la pretemporada, un equipo con mucho talento, creo que también con jugadoras con muchísima experiencia como Alba, y creo que lo van a dar todo, lo van a luchar, y por eso creo que va a ser un partido interesante, un partido bonito, y ojalá pues que sea un partido bonito de ver, que venga mucha gente.
3: També en bàsquet, a la Copa d'Espanya, els quatre representants balears ja coneixen a qui s'enfrontaran als 16 de final. El bàsquet Sant Antoni rebrà el Saragossa, el Palmer, el Zamora, i a domicili jugaran el bàsquet Menorca, que visitarà l'Alacant, i el Fibui Mallorca, que jugarà a la pista del Morón. Aquesta eliminatòria es disputarà a partit únic entre el 20 i 21 d'octubre. En voleibol, la Barca Menorca donarà el sus a la temporada contra el Heidelberg al Pavelló Menorca dissabte a les 7. Serà la temporada 21 del conjunt menorquí a la màxima categoria del vòlei nacional. Un any més cercaran lluitar per tots els títols possibles. Sentim la jugadora de la Barca, Jimena Galloso.
8: Pues nosotras siempre tenemos objetivos muy ambiciosos, creo que es lo que nos caracteriza como equipo. Creo que también trabajamos para eso, ¿no? Para demostrar de lo que somos capaces y que podemos pelear en las finales, y pues como mi última temporada aquí, sumar dos estrellas al escudo. Realmente esta temporada no tenemos ni Copa Ibérica ni Supercopa, pero tenemos el objetivo de la Copa de la Reina y de la Liga. Ya hace dos años ganamos la primera Copa de la Reina para el club, y creo que podíamos este año hacernos con la Liga. Entonces vamos a trabajar por esos dos objetivos.
3: El pilot eivissenc Toni Vingut continua amb la seva participació en el Rally de Marroc, que avui disputa la quarta etapa. Vingut ha baixat a la sisena posició després de patir una caiguda que, afortunadament, només ha tingut conseqüències mecàniques. David Ventura, bon dia.
9: Bon dia. Vingut, que sempre ha conduït un quad, s'està adaptant a la conducció de la moto, el que no és senzill. A la segona etapa va caure, va torçar el manillar i es va trencar el dipòsit d'aigua, el que és un drama en ple desert. Així valorava Vingut la situació en un àudio que ens ha enviat al final de l'etapa.
10: Em vaig quedar sense aigua, duim 3 litres d'aigua a l'esquena, i em vaig quedar sense aigua en el desert. Pues feia moltes hores i sense beure aigua, pues és bastant complicat, se me va fer bastant pesat.
9: A la categoria Moto3, els pilots no tenen assistència i s'han de reparar ells mateixos el vehicle. Aquesta feina ha provocat que hagi dormit poc i li ha passat factura a la tercera etapa, en la qual ha baixat a la sisena posició.
10: La veritat és que m'he notat molt el cansanci d'haver dormit poc. He vengut aquí a aprendre, de totes maneres. En moto és una categoria nova per jo, així que realment no estic buscant cap resultat, hem de passar-ho bé i aprendre per estar preparat pas de cap.
9: En aquests moments, l'Eivissenc està disputant la quarta etapa a Sagora amb 363 quilòmetres cronometrats.
3: I acabam amb tennis. El santanyiner Jaume Munà ha superat la primera ronda del torneig de Tòquio, això després de guanyar el nord-americà Taylor Fritz, tercer cap de sèrie del torneig i número 12 del món, per 2-16-1.
2: Gràcies, Marta. Després dels esports, arriba la cultura.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: El Fes Jaja, el Festival d'Humor de Mallorca, es posa en marxa demà i posa en marxa l'edició número 17 i ho fa superant totes les xifres de venda d'entrades i amb gairebé la meitat d'espectacles. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb les entrades esgotades.
1: Sí, és el cas, per exemple, d'Ernesto Sevilla, protagonista de les primeres dues actuacions, demà i dissabte al Trull Teatre, i que ha venut les 2.500 entrades d'aforament. Un cas que, com dèiem, no és únic i que explica el que passa enguany quan abans de començar ja s'està a punt de batre el rècord de les 16.500 entrades que estava vigent fins ara. Albert López és el director de comunicació del festival.
2: Falten dos mesos perquè finalitzi el festival i estem a 400 entrades del nostre rècord. Són dades, la veritat, que impressionants. I nosaltres produirem al voltant de 66 shows. De 66 shows, 30 d'ells estan esgotats o a punt d'esgotar-se. És a dir, el 45% de les funcions del còmput global estan esgotades.
1: Un èxit mai vist que per a López respon a una clara necessitat.
2: Si alguna cosa demostra el context sociocultural i socioeconòmic en el que vivim avui en dia, perquè basta obrir les notícies, és que la gent necessita desconnectar, la gent necessita passar-s'ho bé i la gent necessita riure.
1: I per riure, a banda d'Ernesto Sevilla, un cartell variat i amb noms propis destacats de fora i d'aquí.
2: Aquest cartell poden trobar noms com Neva Soriano, El Monaguillo, La Ruina, Dani Martínez o l'Ernesto Sevilla. Això pel que fa a un parell de noms nacionals que van de dir, però seguim comptant amb la millor comèdia internacional, no ens oblidem dels nostres, Agustín El Casta hi serà, la Clara Ingolti hi serà, el Rubén García hi serà, en Jaime Gili també.
1: I també en Arco Nache, o Inactius Ferrai, José Corbacho, Madó Pareta, Xavi Canyelles. La majoria d'espectacles es podran veure al Trull Teatre, però també a la Sala Rívoli, al Sonamar, Principal d'Inca, l'Auditori de Samàniga i al Mar i Terra de Palma.

0: I sona Maria Dalmà Bonet, com ho va fer fa 50 anys a l'Olímpia de París, avui que hem sabut que l'artista repetirà espectacle dia 11 d'octubre a la mítica sala de concert.
1: I ho farà per rememorar aquest espectacle històric que hi va oferir el 25 d'abril del 1975 i que es va recuperar l'any passat en una nova edició en vinil i en disc compacte. Serà un concert especial on, a banda de presentar una selecció de les cançons més emblemàtiques d'aquella fita, interpretarà també alguns dels temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, que és també, recordem-ho, Premi de la Crítica dels Premis Enderrocs de la Música Balear.
0: Maria Dalmà Bonet ens posa la banda sonora al nostre darrer punt cultural avui, que hem visitat el taller de restauració del Bisbat de Mallorca, on s'està ultimant la recuperació del retaule del nom de Jesús de Montuïri.
1: Han estat 2 anys de treballs i un pressupost de 225.000 euros per mirar de recuperar aquesta obra de finals del segle XVI i principis del XVII, que duia dècades en un estat de conservació crític, protegit per un vidre pel risc d'esfondrament. Antònia Reig Morro és directora del taller de restauració del Bisbat de Mallorca.
2: Tenim aquí la formiga blanca, que actua molt en silenci, actua molt quan hi ha foscor, quan hi ha humitat i sobretot actua en silenci perquè no se deixa veure, actua per de dins, i quan ja se deixa veure és quan ja és massa tard, allò s'esfonsa i llavors ja hi ha clivellat i és quan ja se pot veure.
1: A banda d'aquestes tasques de restauració, el Consell també ha aportat 50.000 euros a la Biblioteca Diocesana per, entre d'altres coses, digitalitzar el seu immens fons amb 200.000 lliures.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'avui dijous, 1 d'octubre, i començam amb una darrera hora. El PNB votarà a favor del principal decret d'habitatge i en contra de la renovació automàtica dels lloguers que està condemnada al fracàs demà en el Congrés. Mentrestant, Junts ha convocat una reunió d'urgència per decidir el seu vot als dos decrets. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El PNB ha anunciat fa uns minuts que donarà un suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures en considerar que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. No obstant això, la formació basca també ha avançat que votarà que no al segon decret, el qual regula la renovació automàtica dels lloguers. Això confirma que aquesta norma, que avui s'ha publicat en el BOE, no té els vots necessaris per a la seva convalidació. Ara totes les mirades estan posades en Junts per saber si el primer decret supera la votació prevista per demà al Congrés.
0: Emergències 1-2 demana precaució a la ciutadania davant les pluges i tempestes que en els pròxims dies afectaran les Pitiuses i Mallorca.
1: El primer episodi ja ha començat a les 2 del migdia i s'espera que entre Andratx i Llum Major pugui fer plogudes de 30 litres per metre quadrat en una hora. De fet, continua actiu l'avís taronja per pluges a Mallorca i l'avís en groc per tempestes i per pluges i tempestes a Menorca. Aurelio Soto és cap del Departament d'Emergències.
2: El frente, o sea, esa línea que puede limitar lo que sería el sur de Mallorca, sería el lugar donde podría entrar con mayor o menor intensidad. Que sean prudentes, que sean responsables, que en caso de lluvias intensas

0: Informàtic de l'UIB, Fèlix Grases, el reconeixement de l'eficàcia d'aquestes molècules avala dècades d'investigació.
1: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt d'aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
2: Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja.
0: En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans. Tot plegat per no haver avisat de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
2: Noves normes de trànsit per motoristes, ciclistes i usuaris de patinets.
0: És a dir, per als conductors més vulnerables. El CAC serà indispensable per als que vagin damunt d'una bici en carretera sense excepció i també per als usuaris de patinets que hauran de tenir al manco 15 anys. Els motoristes, a més, han de dur guants i calçat tancat i en algunes ocasions podran anar pel voral dret.
2: Tot això quan s'ha donat llum verda al polèmic reglament europeu de retorns.
0: Una norma que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya. Aquesta nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular.
2: 3:04, és tot de moment. Més notícies a IB3 Ràdio, el butlletí de les 4. Ara comença Tentor.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: fou l'effet, l'effet que ça fait.
1: Bon dia, sí, avui és el Dia Internacional del Cafè. El cafè, que és una de les begudes més populars i més consumides de tot el món. És, a més, el producte estrella dels cafès, dels bars, ara anomenades cafeteries d'especialitat. Sí, i si se beu tot sol, és un cafè negre. Si se beu en llet, és un cafè blanc. I si se beu amb aigua, és un cafè americà. I si, a més, hi afegim un glopet de licor, es converteix en un rebentat. A molt de bars s'hi serveixen cafès, perquè la paraula bar ve de l'anglès i significa barra o barrera. Aquest nom ve perquè a les tavernes angleses separaven la zona on venien les begudes alcohòliques de la resta del local amb una barrera. Aquí, d'aquesta barrera, en deim estacer, perquè és un espai destinat a tenir-hi tasses, tassons i botelles, estacer d'un bar o estacer d'un cafè. I si tenim un cafè típic a les Balears, aquest és el cafè Caleta, que se serveix a qualque bar d'Eivissa. El cafè Caleta es fa amb brandy, rom i cloves de cítric. Té un origen relativament recent, ja que data de mitjan del segle XX. Rep el nom de cafè Caleta perquè el varen popularitzar dos pescadors de sa Caleta, una cala que està situada al sud de l'illa d'Eivissa, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. I ara pot ser un bon moment per fer un cafè, així que vos convidam a veure-lo plegats, perquè ja sabeu que el cafè fa pair bé. Comencem.
2: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com esteu? Ben trobats un dia més atento a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.

Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també amb l'actualitat del dia. Avui, encetam més, és dia 1 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Juch.

0: sí, un dia més aquí a taula, Miquel Juncabanam, ben tornat. Maria Pons, com estàs? Benvinguda. I Celestia Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Avui encetant mes d'octubre, primer d'octubre, fa una calor que no és normal, no sé si estem d'acord, és que fa un dia d'això d'humitat. I ha de ploure, vol ploure, però no plou.
2: I fa gotes. I
0: sí, no acaba.
3: Sí, gotes n'ha fet.
2: Sí, gotes sí.
0: De fer net aquest temps, però
1: ah, sí?
0: Bé.
1: Ha fet gotes?
2: A la Pobla, en Manco, jo quan m'he despertat de matí, que res estava ben banyat. I després, de matí, he vist que anaven caigant gotes, però poca cosa més.
0: Sí,
2: però...
0: poca sí, cosa, tapadot, de tota manera, basca, que no vos... En un... Exacte, fa basca i humitat. Que no vos faci pas mal temps, perquè demà serem a Calvià, serem a Magaluf, farem el programa en directe des d'allà, entre les 3 i les 5 del capvespre, com sempre, no tots serem en directe, en aquest festival FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, i Vetres n'és el metge oficial, i nosaltres aprofitarem que serem allà a un escenari que m'han dit que és espectacular, que apareixerem allà... no sé, en Beyoncé,
3: m'han
0: dit.
3: Mira que bé.
0: Les Beyoncé,
1: nou tot escenari.
0: 4. Sí.
3: Seran ser Spice Girls.
2: L'any passat érem davall una piscina.
1: Exacte, aquests anys anteriors veiem la gent nedar. Sí, no sé quant de metres.
0: Han canviat d'hotel, però ho han de dir. No és aquest hotel de ser piscina a l'aire.
1: Veurem altres.
0: És un que està molt a prop. Fantasies. Però el coneixereu, exacte, perquè hi ha una piscina d'ones.
1: Ah.
0: Que se pot...
2: Duir banyadors, que potser...
3: Ah, farem un cafico.
2: Bé,
3: bona manca, que tal es diu, com està?
0: Aprofitarem per parlar molt d'autors, perquè n'hi passarà moltíssims aquest cap de setmana. De fet, avui comença i ja hi ha moltes activitats. Demà, dissabte i diumenge, són 4 dies d'actes literaris, de conèixer autors, novetats literàries i converses i pensament, i nosaltres també hi voldrem ser en directe. Així que demà, a partir de les 3, mos escoltareu des de Magaluf, i allà hi serem. Però bé, avui tenim altres temes, i Celestí, començant per tu.
1: Sí, perquè avui parlarem també d'un nou llibre d'assaig, concretament del Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani, que atorga per primera vegada atorgat a l'Ajuntament de Santanyí, i se tracta de l'obra Vestigis, laberint, empara en flames, d'Ana Lucia Pietrelli.

0: I quin assaig que ha escrit na Lucia Pietrelli, molt profund i amb molta intensitat. Avui en parlarem amb ella, Celestí.
1: Sí, perquè ens visita.
0: Exacte, visitarà aquí els estudis d'Iveta Ràdio. Però, Maria, tenim més temes.
2: Sí, perquè avui som dijous i, com cada dijous, cercam els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de ses dites nostrades que més fem servir aquí a ses illes. Avui sa cosa va sobre el dimoni cucarell.
3: Un dia de festa, una colla de lotets de joia anaven cantant i votant.

0: dalt d'una teulada.
1: Que mos agrada, aquí hem de fer que amb aquesta cançó sí. El dimoni que creix, el meu germà li posa el seu fill i els diuen basta, per favor, no mos posin més aquesta.
2: Li fa por, els hi fa por.
1: No ho sé, la tenen avorrida. Ah, crec que s'estimen més escoltar altres coses, però bé.
3: Bé, però coses que passen. S'ha d'escoltar, no? I s'ha de conèixer també.
1: Sí, però bé, que me fa gràcia. Més coses, Miquel, tenim també del dia.
4: Sí, avui el dedicam a la festa del Botifarró, que se farà aquest cap de setmana a Sant Joan, a Mallorca, dissabte 3 i diumenge 4 d'octubre, a la plaça de Constitució. Música, festa i, sobretot, bon menjar.

0: Metzanyonet s'hi posen prest, també ja pot fer rons.
1: Bastant prest, sí. Sí, perquè,
0: no sé si qualcú ja fem tant. Sentir
2: fer l'enzivendi aquesta festa.
3: Clar, amb aquesta calor torrà, és de valents.
1: Clar,
2: bé, però... per botifarró és ben bo, igual.
3: Sí, sí, això sí.
1: Sant Joan s'hi han posat prest a fer matances.
0: Totalment.
1: O s'hi posen prest.
0: I és una festa que Anna Maria Mor diu que té 60 anys.
3: Sí, sí. He llegit avui en el diari Tot Pla, que fa 60 anys que estava en marxa.
1: Jo entenc de congelats, aquí nostre.
0: Sí, no?
3: Sí, home, això ja se fa durar.
1: Segur que dins el congelador hi són.
0: La festa del botifarró.
1: No crec que els traguin descongelats.
0: Bé, pentura menys i refresco un poc.
3: Mm. Potser els guarden per aquest dia, també.
0: Aquest cap de setmana i fa bon menjar botifarrons. En tot cas, una festa que serà ben divertida i que després en coneixerem més detalls. Però avui també hem de rebre les Marines de Tèntol, com sempre, Anna Marina Bennassa i Anna Marina Ullet, parlaran de criança. I a la secció d'avui, un tema tan interessant com complex.
4: Sabem que hi ha moltes maneres de dormir. Se pot dormir tot sol, o en parella... Se pot dormir un llit gran, un llit petit, però sabiu que també se pot dormir fent collit? I això què és? Avui, a Ja Anirem, xerrarem de collit. Això és un...

0: Si demano cervesa.
1: Mira, si avui aquesta paraula, collit, que vol dir compartir llit.
2: Per ara vaig ben encaminat, eh? Crec que passaré a
3: l'examen, no?
1: Sí.
2: Perquè aquesta pregunta la vaig contestar bé.
4: L'única que vas encertar, Celestí.
2: L'única, sí.
4: Mira per on. Sí.
2: Vaig haver de pensar bastant,
1: de fet, eh? Hi ha com una moda de compartir llit.
2: Que es collit, que es collit,
1: De pares que comparteixen llit amb infants, no de parelles, sinó de compartir llit amb infants.
4: Dormint són nins.
1: El bo, no el bo, té el cos de bones, no en té.
2: En sé, i que ja són grans.
4: Jo també, en sé. Sí.
1: No. Doncs, en xerrarem avui perquè és un tema ben interessant. Aquest. I dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolIV3, o al Facebook de Tento.
4: O bé el correu electrònic,
3: o sorpresa.
4: Que nosaltres, que tento @ivetresradio.com.
1: I de tot això teniu, per favor, contactau amb nosaltres i feu-ho, perquè ara hem trobat en Joan Carles Palos, que diu, ahir vos volia telefonar.
3: Ahir me volia telefonar, sí, per explicar-nos perquè tots els municipis d'Eivissa tenen santa. I és perquè un bisbe volia recristianitzar Silla, i per això tots els municipis tenen, van dedicats a un sant, i després ja més endavant li van posar l'altre topònim, i per això hi ha sant no sé què de tal.
1: De fet, ahir demanàvem per...
2: I com, és que no va telefonar?
1: Perquè...
3: Devia conduir o qualque cosa.
4: Sí, oients, no ho d'estar en pagar.
3: Avui mos ho ha contat i no ho podem contar aquí.
2: És que és de visita a la ràdio, ara, un de dia.
1: Sí, l'hem trobat aquí a centrar, que passat. Avui tenim un... No pengeu, que diuen. No, bona nou, que avui tenim un convidat que serà molt bo. Ara, tot d'una, el coneixerem, Miquel Maria Voltagràcis.
3: Sí,
1: ara. Perquè ara, com vos dèiem, hem de saludar també el nostre tècnic. Un home que avui fa anys.
2: Avui, però els fa avui. Redons.
1: I però redons, dit, ja li he dit, supos que t'has preparat una festa i una cançó d'aniversari, però m'ha dit que no.
2: Una està festa pagueït. Per avui, aquí, o una festa particular?
1: Les dues coses.
2: Més tard, o... Diu que no ha preparat res.
1: En la intimitat.
2: Ah, d'acord.
1: Facundo Tenaglia, molt d'anys, gràcies.
2: Molt d'anys, que són molts, eh? Bé, està bé, arribaria.
1: Les
2: són 40.
1: Tres... 40 anys.
2: Són 40.
1: Fa compte nostre.
2: Està bé. Bona cosa.
1: Molt d'anys, clar que sí. Ara sí, però coneguem quin és el tema del programa d'avui.
5: La rabiosa actualitat.

0: Idò, sí, moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem, com es deia, amb el nostre convidat d'avui, Celestí.
1: Idò, sí, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un tema que ens interessa a totes i tots. Agafeu boli i llibreta, perquè avui parlarem de dobberets i de cultura financera. Mira per on.

Bienvenidos si avui volem dedicar el programa a la cultura financera, en els dobbers, a l'economia, un tema que, com vos podeu imaginar, no és alia a la nostra parla, perquè ja coneixeu la dita, qui té dobbers vola i qui no en té, redola. Això, malauradament, encara subsisteix al llarg del temps. No, sí. No està en desús aquesta dita. Bé, tenim prou cultura financera? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Estan prou informats de per què, per exemple, han pujat tant els preus de les cases a les Balears? Els dobbers són importants pel nostre dia a dia i com a tals tenen una gran presència, també ho dèiem, en el nostre llenguatge. Per exemple, se diu tenir possibles, tenir-ne molts, tenir lloc, ser un estofat, un botifarra, un bufarell, un bufa, quan tens molt de dobbers. O també pot ser de Casa Bona, de Can Verga, tenir més dobbers que pel, tenir blat a cambra, tenir el ronyó en closos, que això és quan un els té estrets en els dobbers, que també passa, tenir més sous que una peça, són maneres de dir que una persona també maneja molt de dobbers.

0: Alerta, però, que hi ha moltes maneres de fer negoci. També podem fer el negoci de peix frit. Segur que el coneixeu. També se diu el negoci d'en Robert en ses cabres. I és a dir, que han fet un mal negoci, que han sortit perdent, que a vegades passa. Però avui no hi sortirem perdent perquè han convidat al nostre programa un influencer de les finances. És un felanitxer, és en Pere Canatoliver. Se defineix com a economista liberal, fa anàlisi econòmic i polític de Balears i d'Espanya i també parla de turisme, de salaris, d'inflació i d'habitatge. I també és professor d'economia i fa vídeos com, per exemple, aquest.
1: En uns anys hem passat de veure com un únic sou bastava per alimentar una família sencera i avui, en molts de casos, dos, ben injustos. De cada vegada generam més riquesa, però a la vegada tenim la sensació de que vivim pitjor. Sous que no s'equiparen en el nivell de vida actual, un accés molt difícil a l'habitatge i, sobretot, serioses dificultats per arribar a final de mes. Però què ha passat? Han estat les dretes, que va ser aplicat el capitalisme més radical, han fet que el sistema col·lapsés? O han estat les esquerres, que va ser d'ofegar amb impostos a les empreses i treballadors, han eliminat qualsevol incentiu a la producció i han deixat a les famílies sense renta disponible per gestar? Som en Pere, som economista, i vull néixer aquest canal amb tres idees. Entendre què mos ha duit fins aquí, entendre cap a on anem i sobretot què podríem fer, no per tornar enrere, sinó per al manco recuperar aquelles condicions de vida que fa anys sí que teníem. El meu compromís, per tant, no és formar-me en cap ideologia, tot i tenir les meves idees, sinó en explicar per què hi ha coses que funcionen i altres coses no funcionen. Així que allí, des del comunista més radical fins al capitalista més liberal, hi són benvinguts. Si estàs cansat de que te diguin el que has de pensar i prefereixes primer
0: aquesta
1: entendre...
0: Aquesta és en Pere Canet, això és el seu canal d'Instagram que fa aquest tipus de vídeo. I avui parlarem amb ell i també parlarem d'un tema que moltes vegades encara és tabú. Els dobbers, l'economia, les finances... Curiosament, la paraula dobbers ve del llatí duplarium i significa que val el doble. És el primer sentit que trobam ja en el català antic. Més tard, però, significa que canvia a d'altres com val dos dobbers i més recentment passa a definir-se a qualsevol moneda o riquesa d'una moneda, els dobbers. I ja ho sabeu, trobam un reguitzell d'expressions relacionades amb els dobbers, com qui no té dobbers en bossa ha de tenir mel en boca, donau-me dobbers que els consells no omplen, o feina feta sols espera.
2: Idò, i sí, dit i fet, avui jugarem
0: bon tema
2: i parlarem de dobbers, que és un tema recurrent, xerram dia a dia, i per tant jugarem i parlarem amb la cultura financera.
0: Són les 3 i 23 minuts. Senta. I hem de conèixer la pregunta del dia, però abans volant telefonat de Porreres. Bon dia, amb qui parlam?
3: Hola, bon dia, dona Peloni.
0: Hola, Peloni, com estàs?
3: I bé.
0: Així m'agrada, gràcies per telefonar-nos. Tens, hauries de baixar un poquet el volum de la ràdio.
2: Sí, perquè si no mos sentim repetits.
3: Que ja s'ha dit, sempre, des de molt petita, la sentida en qui té bo, vola, i qui no, redala.
0: I és
3: no en la paraula del bé.
0: És així, Pelani.
3: L'has creada nova, Ida, no?
0: No. Sabeu que té diferents maneres de dir-se.
3: Ah, mira.
2: Variacions.
3: El que sí que te puc contar una història molt curiosa.
2: Conta.
3: Que me va contar un home major i és molt, molt acertada. Això és un senyor major que va quedar viudo i anaven ses nores a fer-li dinar a casa seva i que el tens, això ho has d'imaginar, fa molt d'anys. I a poc a poc va veure que el plat de sopa era més petit i que les jaquetes no estan gaire netes i llençols sense rentar. I res, i la cosa anava magra, li feia un poc cas, i un dia va topar un amic seu i va dir, i tu? No estic molt content, les nores no me fan molt de cas. I li va dir, jo tens la solució, vine demà i te donaré la solució. Vam demà, se van veure, i el seu amic li va donar una bossa plena de monedes. I li va dir, tu, cada vespre, treu la bossa de monedes del comodí, la poses damunt la taula i comptes les monedes. Ben comptades, un parell de vegades. I així ho va fer. I les nores aviat van sentir renom de monedes. Uep! I aquest home encara té cèntims. I a més, i ja aviat li anem a fer un bon plat de sopa, i m'ho emparem un paret, i xiqueta ben neta, i llençol canviat i net, i m'ho emparem un paret, i ell en sa clau d'escomodir dins de butxeca, i cada vespre comptar monedes, i ben aviat sa cosa va canviat, i va veure el seu amic, i la va tornar a sa bossa de tot bé, i moltes gràcies, Déu t'ho pagui, molt bé, molt bé, i es dia que això monet se'n va morir, varen córrer ses nores al discomodí. I hi va haver una massa i una nota de paper que deia tot, aquesta massa és perquè la persona que ho doni tot en vida se pegui tot pescat. La història.
0: Boníssima, Pelari.
3: Molt antiga, molt antiga.
0: Boníssima, moltes gràcies. Vinga. Per compte de la
2: mort. Pelari, podries venir aquí a la ràdio,
0: no? Sí, exacte,
2: no?
0: Trac has de venir un
2: estones. Dia. Sí, perquè això de xerrar per telèfon no... No lo seu.
0: Gràcies, sí. Pelari, de Porreres.
2: Pot venir.
0: Exacte, fins aviat.
2: Bé.
0: Adéu, bon dia, moltes gràcies. Ai, que divertida, na Pelari, aquesta anècdota que mos ha contat. És que ara els dos bé sempre han donat anècdotes també. Però bé, la pregunta del dia d'avui diu així. Hi ha una expressió metafòrica mallorquina que és el dobbé de sa panxa. Saps que és el dobbé de sa panxa?
2: Ho sé, sí.
0: És a dir, ens referim en el llombrígol, això que tenim les persones a sa panxa. El mot llombrígol ve del llatí umbiculum, que significa botó, centre d'un escut. Per tant, designam el dobbé de sa panxa amb una antiga metàfora heràldica. Però la pregunta és, sabeu quina d'aquestes paraules no és una manera de referir-se en el llombrígol a les Balears?
4: Ho giocato tre numeri al lotto 25, 60 e 38 Pensa un po' che successo farà La canzone...
0: Celestiquina no és una manera de referir-s'hi.
2: I des guixa,
0: senti,
2: sí.
0: Et senti,
2: sí. O dau d'en mig.
0: O es dau d'en mig. Com no deim llombrígol? Guixa, senti o dau d'en mig. També mos podeu dir com ho deis vosaltres, eh? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971-1399-00. I així vos sentim, com han sentit en Pelari. 971-1399-00.
0: Com li deis en on es botó del mig, com és? No, es dobbé sa panxa.
2: Es dobbé sa panxa.
0: Es dobbé sa panxa. Mm. Què li deis? Li deis senti, li deis guixa, li deis dau del mig. Ara tornem.

0: no tanti.
1: Fem un intent-ho.
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.

0: Tornem a ser aquí, tot una coneixerem el nostre convidat abans, recordant la pregunta, perquè avui tenim una d'aquelles paraules que se pot dir de moltes maneres, parlant del llombrígol, d'esdobbé de sa panxa, no sé per què està relacionat amb els esdobbés, això és una cosa que si qualcú sap també mos ho pot dir.
1: És que redona, és curiós, sí. No sé.
0: No sé. Quina d'aquestes maneres, però no és correcta, no se diu a les Balears.
1: I doi, és guixa, és cèntim, o és dau del mig.
0: I de moment, el 60%, 64, mos diuen guixa, però jo crec que no han llegit bé la pregunta. No. Cèntim.
1: Exacte, no. Un no...
0: amb un 9%, sí. I es dau de dau del mig en té un 27%. Per tant, per avui el demanar no se diu. És una manera de no referir-se. Dita la pregunta, ara sí que coneguem el nostre convidat.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I de ser el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la cultura financera, l'economia, els dobbers. Però abans de xerrar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui és?
5: Com se diu? Vostè qui és?
0: Qui ets?
6: Som en Pere Genet Oliver i res, som economista i un amant de les finances personals. M'agrada molt tot el tema de l'economia, tot el tema de les finances, tot el tema de l'inversió, tot el tema també de política vinculada a l'economia, a la societat, i pergut de xerrar-ne, de divulgar-ne, i també, bueno, la meva feina, som professor d'administració i finances i també som assessor financer, hora baixa, tenc dues feines.
7: Això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on ve, espera?
6: Jo som de Felanitx.
0: Ningú diria.
6: Ningú diria. Ningú
0: sí, tothom.
6: Era bo de saber. Som de Felanitx, en concret de Porto Colom. Jo vivia allà. Som de la mà. M'agrada moltíssim la mà, moltíssim. I som de 1988. Som mil·lennial.
8: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: Amb on has estudiat?
6: Jo anava a Sant Cayetano, a Palma, perquè mon pare i ma mare feien feina allà a Palma i m'hi duen. I després vaig estudiar a la Universitat de Barcelona.
9: Treballa pel govern o pel seu compte?
6: Faig les dues coses. Des de matí som professor en el Grau Superior d'Administració i Finances en el Politècnic de Llevant, allà a Manacor, un centre integrat d'FP, i després som també autònom, m'ha dit que consultoria financera, sobretot més planificació econòmica. Intentar que la gent pugui estalviar i pugui, bueno, dur una tranquil·litat econòmica a les esquenes que us permetin viure en el dia a dia de la millor manera possible.
4: Ostres, quina passada! La teva vida és genial!
10: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Què has de m'estar, Pere?
6: No hem d'estar pràcticament res, perquè tot m'ajuda, sí, però el duc posat, però crec que tot m'ajuda a favor. De matí tenc molt bons companys de feina que m'ajuden, tenc molt bons alumnes, per sort, que també estan disposats a sumar a la causa, i també a la part financera, bé, la gent ve molt interessada, així que la veritat crec que ho tenc tot a favor.
11: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
12: Mira per on, xerrant de dos parets.
6: Quin grau de transparència...
0: Tota? La que vulguis.
12: Ah, la teva. No. Per part nostra, tota.
6: Pues, de professor... Aproximadament. He vingut a concursar, no?
0: Sí.
12: Jugues fort.
6: Saps què passa? D'això se'n podria xerrar i se'n podríem xerrar molt sobre el tema aquest de transparència econòmica, de que xerres des dos ves i la gent se fa un poc per enrere. Però de la part de professor, entre 2.000 i 3.000, i la part d'autònom que he dut des d'abril d'una facturació en viva de 10.000 euros, més o menys.
12: Per què has vingut a fer la declaració?
6: Bueno.
12: Per què has vingut a fer la declaració?
6: No, però estic...
0: Això parlant de cada mes.
6: De professor, sí, de l'altre són un parell de mesos. No te puc dividir en mesos perquè és una...
12: Màxima transparència.
6: Hi ha mesos que van molt bé o que us hem planificat perquè sigui així, i mesos que són més de construir. Uh-huh. Però més o manco.
0: Molt bé, així. Gràcies.
6: No, ja ho veus.
13: Té fills?
6: Sí, tenc dos fills. Tenc en Elisa, que té 6 anys, i tens en Jaume i en Tetres.
13: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
6: Jo som del Mallorca. Del Mallorca tota la vida, des de que mon pare m'ha donat Lluís Sitjà i fins a hores d'ara. I bé, moriré sent del Mallorca. Possiblement a Mestiam.
14: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
6: Jo som jugador de tenis taula. Jugué tenis taula amb Valeró. He jugat fa 25 anys que jugo. I també tots a guitarra.
15: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
0: Què pot fer el padrino per tu?
12: Ell.
6: No, s'allí ben igual. Si sou el padrino, sou vosaltres. S'allí ben igual. I de fet, vos dono les gràcies en nom de la meva dona, que vos escolta ja a l'hora baixa, ja a l'hora baixa, Maria Antònia.
0: Una ferrada.
6: I es fan molt, fan bo. Jo també, però ella té temps per escoltar-vos.
12: Clar, tu m'ho sents a través d'ella, per allò que te conta.
6: Efectivament.
12: Està bé, és una cadena.
6: Efectivament.
16: Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
17: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
13: Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
16: Un gran admirador del seu enorme talent.
18: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
19: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?

0: Bueno, Miqui, ja poden saludar en Pere Canet. Oliver, com estàs, Pere?
1: Bé, molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt encantat de ser aquí.
0: Nosaltres encara més. Economista liberal.
1: Sí.
0: Així te defineixes?
1: Sí. Som... No... Un mínim d'intervenció estatal crec que hi ha de bo, però amb excés crec que perjudica molt més de l'oig que jutja a favor de les seves persones.
0: Això és un dels termes que tractes també en els teus vídeos, aquest que fas a Instagram, perquè ara vols ser influencer de les finances o és una cosa per divulgar, divulgativa?
1: No, jo abans del canal que tenc ara, entenc un també en castellà, que és d'allà on ve la meva base de clients, que ho vaig convertir també en una newsletter, ja li envio un correu. I...
0: Cada dia?
1: Cada dia. I d'aquí pues, se deriva tot. Primer va ser aquest canal i després vaig decidir fer aquest canal d'economia perquè també m'apassiona i no puc dur el mateix grau d'implicació. L'altre, jo penjaria un vídeo cada dia. No puig, però...
0: No t'entens, en 3 de matí que fas feina assistitu. BCFP, sí, formació professional.
1: Sí.
0: Dos fills, guitarra.
1: Guitarra la tenc ja nostra allà penjada en simplificador i sona molt poig. M'agradaria ja sonar molt més.
0: Dos fills. Això també deu tenir... mallorquinista, que sap que
2: i tens per pensar, perquè clar, en Pere sobretot allò que és un gran pensador.
1: M'agrada pensar, reflexionar, però de quin és el concepte de gran pensador?
2: Gran pensador.
1: M'agrada.
0: S'ha de pensar bastant. Precisament en com invertir els teus dobbets, si els vols invertir, si tens capacitat d'inversió, si no, com estalviar, com viure en una societat tan complicada com
2: perquè, clar, feim, pensam, hora d'invertir els dobbets?
1: Primer de tot, hauríem d'entendre que la cultura financera, tristament, és baixa, és molt baixa. La gent, a l'hora d'invertir, la majoria va com en por, perquè, clar... Dius, jo he fet feina, he estudiat tots aquests dobbers i ara me trobo en una situació a la qual, clar, jo aquests dobbers deixen d'estar en el meu compte corrent, allà on jo els veig, o deixen d'estar a dins de baix d'un matalàs, a dins d'un calaix, i què serà d'això? I la gent hi va amb por, però crec que, com se diu sempre, si no inverteixes, has perdut ja directament, és a dir, es pot de la inflació i la força que fa, que si tu tens els dobbers aturats, si en guany tu, per exemple, tens 100 euros, l'any que ve els deixes aturats, seguiràs tenint 100, però el que pot comprar és potser una cosa que avui val 98. Per tant, aquesta pèrdua te du d'alguna manera o bé a renegar-te en aquesta pèrdua o bé a invertir els dobbers en una cosa que te generi un rendiment igual, almenys, superior a la inflació. Si no, estàs en una situació compromesa.
0: Però a la gent li costa invertir perquè té aquesta desconfiança, també, però també li costa parlar de dobbers. És a dir, tu ara mos has dit el teu sou, però ets la primera persona. En fet, aquesta pregunta de paguen bé l'han feta gairebé cada dia i ningú mai mos diu que cobra.
2: Clar, perquè també és un tabú xerrar de sou.
1: Sí, bé, jo ho entenc. Al final hi ha un lligam, o s'ha fet així culturalment un lligam entre lo bo que és un o lo que val un, o així com un se presenta de cara des de més en relació als ingressos que té, i que té uns grans ingressos, però és que és una persona que tot li ha anat perfecte a sa vida, i un que té uns ingressos més reduïts, però és que qualcú que les coses li han anat malament, quan no té per què ser així. Per tant, per intentar evitar aquesta relació, entenc perfectament que la gent se vulgui guardar aquesta resposta per ells, és ben normal. Ho tenc molt naturalitzat, no m'importa en absolut tota aquesta part de transparència. De fet, m'he trobat en xaros que la gent ha vengut, ara ja amb els temps és més és diferent, però venien i me deien, jo tenc un dobbes, però no me venien a xerrar amb quina quantitat exacta de dobbes tenia,
2: uns.
1: Un dobbes. I tu, pues, a jugar. I segurament que feim amb això. I, clar, bueno, crec que és una de les feines també que hi ha més de... Al final, democratitzar molt més la part de les finances i que la gent se senti no tan fermada, que si guanya un dos veces un tipus de persona i si en guanya uns altres un altre tipus de persona.
0: En el teu canal d'Instagram xerres de moltes coses, és veritat que ara, com que fas també aquests vídeos en mallorquí, també parles de coses que són molt properes a la nostra comunitat, a Balears, parles d'habitatge, parles de inflació, parles de preus, moltes coses.
1: Sí, jo crec que és necessari, al final també, perquè un dels motius per què va néixer el canal és perquè crec que hi ha molt de fanatisme i jo l'entenc, però al final la situació és delicada, la gent està preocupada i a més està preocupada per un tema que li afecta en el dia a dia. O sigui, a nivell polític, un polític ho pot fer molt malament, robar, pot gestionar les coses molt malament i que la gent s'enfadi, però al final la gent se lleix amb el seu dia a dia i ja està. El problema està en què la gent no olvida que té moltes dificultats per poder accedir a un habitatge, la gent no se n'olvida que quan surten al carrer té una restricció de mobilitat alta, la gent no se n'olvida que ja allà li costa més arribar a final de mes, i crec que aquesta divulgació més m'intent posar mig, entendre tothom i intentar donar el meu punt de vista de la millor manera que puig.
0: Parlau, escoltau, Pere Canet Oliver, i un dels missatges que vares fer, per exemple, sobre l'informe PISA. Vols que l'escoltem un poc?
1: O puc dir jo ara, m'és ben igual.
0: Sí? Digue'l.
1: No, l'informe PISA al final és un examen que se fa a alumnes de 15-16 anys, això se fa ja de 3 anys, i aquí el que se miren són tres competències, la competència en ciències, en matemàtiques i en lectura. I el que se pot veure és que des de l'any 2022 fins ara la davallada ha estat global. Molta gent se centra en que en Balears les coses estan per davall de la mitjana d'Espanya, que Espanya està per davall de la mitjana de l'OCDE, tots els països que formen part d'aquest examen, però realment jo crec que lo interessant és la caiguda tan forta que hi ha hagut a nivell generalitzat mundial de les capacitats de les persones per entendre un test, per respondre a una, resoldre problemes matemàtics o per entendre la situació de ciències. I això és el que a mi me fa preocupar, perquè de cada vegada crec que anam culturalment molt, molt per avall, i crec que darrere de tot això el punt d'inflació va ser l'any 2022 en la democratització de la intel·ligència artificial. Crec que molta gent, moltíssima, no només els alumnes que fan l'examen, en vez d'entendre un test, el passa a la intel·ligència i li diu treu-me les 10 principals conclusions. En vez d'intentar resoldre un problema, resol-t'ho aquest problema per jo i dona'm la solució. I això jo hi ha molt més en contra que a favor nostre. Ara bé, també pens que és perquè no ho empleem adequadament.
0: Creus, idò, que aquestes dades de l'informe PISA estan molt influenciades per la intel·ligència artificial?
1: Sí, clarament, la tendència, i també diria que hi ha un altre factor, que és el tema de les pantalles, de l'escroll infinit, que arriba, crec que, a molta gent a donar-li una dopamina que hauria de cercar amb altres coses més naturals a la vida, que hauria de estar un poc més avorrida i mirar quina altra cosa li pot donar al cervell.
0: A la intel·ligència artificial?
1: Sí, clar. Jo l'emplei per fer feina i m'ajuda. M'ajuda molt i m'optimitza molt de processos. Sí.
0: Però, en mesura, o exercitant el cap, no ho sé, perquè clar, hem de conviure amb això.
1: L'aprenc molt per aprendre. És a dir, clar, quan sortia això, se posava damunt la taula si el fet de que s'havia de prohibir la intel·ligència artificial o s'havia de regular d'alguna manera. I un posava un símil i era el següent. Diu, també hi ha més accidents a la carretera perquè hi ha cotxes. Què hem de fer? Hem de prohibir els cotxes. No té sentit prohibir els cotxes per aturar els accidents. Els cotxes mos permeten arribar molt més en fora i de manera molt més ràpida i eficient. Per tant, el que hem de fer és a la gent que aprengui a manar. I crec que la intel·ligència artificial passa exactament el mateix. Crec que mos pot permetre arribar molt més enfora, tant en els investigadors com a qui sigui. Ara bé, no la poden demonitzar. Crec que el problema és nostre per no saber-la emplear bé i cedir intel·ligència lliurement i que facem amb ella el que vulguem. Crec que el problema
2: però pensant bé, pensant prou, pensant com toca i alhora sabem gestionar, per exemple, els dos bés.
1: Bé, jo crec que si xerrant del món en general, crec que xerrant d'un món que no deixa gaire espai per el pensament, que la gent intenta ocupar de la manera més ràpida possible. Jo, moltes vegades tens la tentació, tantíssimes vegades, de treure el mòbil i posar-me a fer scroll infinit, que es xerrufa. Mm. Però si estàs avorrit una estona, te'n dones compte que el teu servei cerca l'alternativa per una altra banda i que treu coses molt positives d'allà. I crec que això s'ha perdut completament i la gent només està focalitzada i enfocada en... I avanteny, però al final cerca el servei, cerca una ocupació, cerca com substituir-ho de la manera més ràpida possible, i ja tenim un mòbil, i venga.
0: I venga. Però hem de fer una pausa, però tu saps que aquí també tenim anuncis. Fem una petita pausa.
1: D'alguna manera s'ha de financiar.
0: Perquè encara tenim moltes preguntes per tu, Tarrant.
1: Molt bé, perfecte.
3: Fem un tèntol. TV3 Ràdio és entreteniment. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram 1 del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
4: Sentins.
5: D'on ves, simplement?
6: Que està ben forrada.
5: Antigament, per exemple, simplement deien en té molts. Aquest en ja volia dir que aquell home era una persona possible.
4: A vegades deim tenir nyoc. Ten nyoc, que vol dir té la bossa plena.
7: Està forrat.
8: Sí, està forrat.
7: Està forrat. Ai, que... Va molt estufat.
5: D'on ves?
8: Duro. Un duro, que ara ja no existeix el duro. Hauríem de dir un euro, un forat.
9: D'on ves?
10: Els d'on ves són d'on ves.
11: D'on ves?
12: Morralles, peix per fer brau, menut. I d'aquí ha passat a designar, en castellà diuen calderilla, no?
13: Però els hi deim d'on ves, els hi deim sous, els hi deim diners, els hi deim peces.
14: I sempre en l'article 1, d'on ves.
11: A peta deim d'on ves.
7: D'on ves?
15: Els d'on ves i els collons són per les ocasions.
16: Una persona que té molt de d'on ves li deim un botifarra, ben que dir... Sí, un bufarell, ben que dir no... Ves això, ves un bufo.
17: Jo presento la Ximet. I l'altre ha nascut a casa rica, tu. Ha nascut a casa bona, aquest.
16: Un bufo.
10: Sí, és botifarra del poble, és botifarra.
18: Llavors, els senyors, sí.
11: Sí, a Petra se diu normalment en el Merritz, o sigui, per això de Can Berga.
19: Per dir Can Berga, haver sentit dir molt de pits.
20: Pot estar més forrat que en Berga, que ja vol dir que en té molts.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Pere, m'encuriosei molt això que hem sentit ara, la quantitat de paraules que hi ha per referir-se a una persona que té molt de dobbers, també que en té bots. Però, clar, tradicionalment sempre hi ha hagut com a les famílies de possibles de dobbers, a cada poble, no? Tu t'agrada aquest vocabulari?
1: No m'agrada amb excés.
0: No.
1: Perquè penso que t'etiqueta moltes vegades en aquelles persones que entenen i que no entenen
0: que
1: estan en una bona situació. Ah, ets un bufo, tal. Crec que associen aquella persona que a lo millor a través de sa feina i de s'estalvi l'ha duit a una bona posició econòmica i l'associa directament, no vull dir una mala persona, però una persona que sí que se situa en una posició per damunt des de més, o se vol d'una manera amb molt més orgull, i per això estic bastant en contra d'aquestes dites.
0: Crec sí, que no, clar. Però clar, no la cultura popular, pentures, perquè veníem de molt a baix i la gent que va fer dobbers va sortir tot
1: sí,
0: aquesta...
1: Sí, clar, sí. Si anem en els orígens, possiblement és una altra història, però avui en dia jo crec que xerren la gent i entrat gent que pues, ha fet feina en aquesta vida, me'n dono compte de que són la gent més senzilla, humil del món, i el més probable és que tu ara estiguis un dia assegut de vora d'un cavall amb unes sabates, amb una camisa de mi fora dada, i no perquè sigui el que se diu un rata, sinó perquè no té aquesta vinculació entre l'obès i estatus i tal. I de fet, moltes vegades, inclús aquell que vol demostrar, a més, que ho fa a través d'un cotxe o un bon rellotge o el que sigui, crec que això li du moltes més conseqüències financeres negatives que no, que no positives.
0: És a dir, tu tens un cotxe
2: financeres per
0: normalet.
2: Bueno. Financeres per començar, sí.
1: Sí,
2: conseqüències financeres.
1: Sí, conseqüències. Clar, això va associat a un deute, amb moltíssimes objecions, si no ho pot mantenir, però només és un deute dolent, és a dir, l'has de pagar...
0: No recomanes com gastar del bes en un cotxe.
1: No, jutge te dugui... tu me demanes, tens un banco, jo tens un Seat León, però per aquí va la meva família de dins. Uh-huh. Jo aniria amb un... jo no vull dir que en marge, però...
2: Un petitó, vaja.
1: Que les portes no lliguessin. És que m'apareix un atras a nivell financer, que tu ara compris algo i l'endemà estigui un 30% menor de valor. Se me rebé.
0: Amb el que sí que invertiries.
1: Se me rebé. En qualsevol cosa que revaloritzi el valor...
0: L'habitatge?
1: Si l'habitatge ha de servir per incrementar l'oferta en el mercat i que això ajudi a que l'accés a l'habitatge sigui millor i més fàcil per a les persones, sí, crec que sí, perquè al final els habitatges han de sortir de qualque banda, és a dir, el govern no posa de manera massiva habitatges en el mercat. Per tant, si no ho fan les petites unitats econòmiques a través de la seva pròpia inversió, no ho farà ningú. Per tant, si qualcú diu que faré aquesta casa que està mig esbutjada, la reformaré, i amb aquesta reforma permetré que qualcú hi pugui accedir, m'apareix perfecte.
0: Mm-hmm. Clar, d'això és una de les coses que parles més d'habitatge i de preus i també de les xifres de com han augmentat en els darrers anys els preus de l'habitatge.
1: Sí. S'informa de... Jo tenc més dades. Ara no me'n recordo. La sèrie continuada de... No és valor catastral, és valor escriturat. És de l'any 1995. I fins ara els preus han incrementat un 550%. S'ha multiplicat per 6,5. És una autèntica barbaritat, sobretot tenint en compte que els sous no han anat amb absolut darrere i que la gent que m'ho passa malament, no? Allà de ser malament.
0: Mm-hmm. També has parlat de la polèmica que hi va haver les segones residències.
1: Clar, aquí el problema de les segones residències és que, com que és una normativa europea, és a dir, és un tractat internacional, afecta tots els ciutadans per igual. Per tant, si tu vols prohibir que una persona estrangera compri una segona residència, també per igual afecta una persona que sigui de la pròpia illa i, per tant, tothom que fos de Mallorca, això no podria comprar un segon habitatge. Jo, això ho deixo a criteri de cada un, si està bé o si està malament. Però, de totes maneres, jo tenc en dubte de que aquesta mesura realment de ballar el preu o el de ballar tant com diuen. Perquè crec que si tu una persona que ara mateix té una segona residència, potser se planteja vendre-la algun dia, si li dius que mai més en podrà tenir d'altra, potser se frena moltíssim l'oferta, perquè ja ho que entengui una, s'aferrarà amb l'enginat desesperat per no vendre-la. Mm. Clar, si l'oferta la davalles amb excés, no sé quina repercussió tindrà en el preu final. Mm-hmm. No ho veig tan clar. I això de ballar de manera massiva, almenys.
0: Mm-hmm. Pere, t'havíem preparat unes preguntes, mos queda molt poc temps, però en fem qualcuna.
1: Demanava jo.
9: Guanya qui la sap més llarga.
0: Home, Pere, les Illes Balears troben moltes maneres de designar els dobbers. Van dir diners, dobbers, les pitiuses diuen sous. Aquestes definicions provenen del sistema monetari que va durar segles a la nostra economia i que va instaurar el rei Jaume II de Mallorca l'any 1300. Rei Jaume II, l'any 1300. La pregunta és, saps quin any va durar, fins quin any va durar aquest sistema monetari? Tens dues opcions.
2: Va durar 350 anys, és a dir, fins al 1658, o va durar 550, fins al 1858.
0: Aquest sistema monetari.
1: Ara pensava... diria que 1700... No?
2: 1858 o 1658. Va durar 350 o va durar 550
1: anys. No, entenc ni idea. No, ni idea. Zero.
0: I va durar 550 anys el sistema monetari que va implantar Jaume II. Són molts.
1: Era ho deia fer molt bé.
2: Sí, eh?
1: O sigui, clar, perquè les coses no duren 550 anys. No, si no se gerrellassin abans, vull dir una reforma dura dues setmanes.
2: O ningú s'hi veia amb força.
1: O ningú s'hi veia amb força.
2: Amb coratge.
0: Bé, aquesta és una de les curiositats per a vos engrescam.
1: Gràcies.
0: Que visiteu, te poden trobar a Instagram.
1: Ho poden trobar a Instagram, a Janet Oliver, i si no, pere.janet, que allà hi ha de finances personals.
0: Uh-huh. I aquestes en castellà?
1: Aquestes en castellà, si tenen client de clar, per tot Espanya, i inclús a Sud-amèrica i tot això.
0: També? Tant, i de Pere, moltes gràcies per venir i sobretot moltes gràcies perquè m'ho heu dit un pastís. A més a més, d'un forn de fadenís que jo m'encanta.
2: Sí, ara en acabar les tastarem.
0: Ho poden dir? De cap?
1: Sí, ja és francès. Sí.
0: Fan unes mongetes a cap francès.
1: Espectacular.
0: Pere, moltes gràcies.
1: Gràcies. Ha estat un plaer.
0: I que poden seguir parlant de cultura financera.
1: Sí, sense por. Lliurement i de manera tranquil·la. De manera que com més en xerrem, més bé m'aniran les coses. Problemes quan vam allà.
0: Gràcies, Pere.
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Arriben els serveis informatius i tornant a tornar.
9: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
21: Bon dia. L'Ajuntament de Palma demana el desallotjament de l'acampada per l'habitatge de la plaça d'Espanya. Reclama a la delegació del govern que hi actuï i restableixi la normalitat.
22: S'afegeix així a altres ajuntaments, com el de Madrid, de posar fi a les concentracions. Cort alega que ha acabat el termini comunicat per l'organització per fer l'acampada. Diu que aquesta situació impedeix la tasca dels serveis públics municipals i que els ciutadans puguin fer ús de l'espai amb normalitat.
21: Mentrestant, la plaça d'Espanya s'ha convertit en un punt informatiu i de suport per a les persones que volen demanar la pròrroga del seu lloguer.
22: Els mateixos activistes ajuden els llogaters a preparar els burofaxos que cal enviar per demanar la pròrroga. Això des de que avui ha entrat en vigor el primer decret d'habitatge que recull aquesta mesura.
21: Pel que fa al segon, el més polèmic, el que recull la renovació automàtica dels contractes de lloguer, s'ha publicat avui al BOE, però no es preveu que tiri endavant el Congrés demà.
22: El PNB ha anunciat que donarà un suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures, però que votarà que no al segon decret. Això confirma que amb aquesta norma que no té els vots necessaris per a la seva convalidació. Ara totes les mirades estan posades en Junts per saber si el primer decret supera la votació prevista per demà al Congrés.
21: Més qüestions. Avui ha entrat en vigor el nou decret sobre l'impost d'hidrocarburs. S'aplica una rebaixa de 20 cèntims en la benzina i el dièsel.
22: La benzina 95 ha baixat dels 2 euros. El descompte passa dels 5 als 20 cèntims, però el dièsel no ha baixat de preu. També se li aplica el descompte de 20 cèntims, però aquesta rebaixa ja estava en vigor al setembre. Per això segueix superant els 2 euros. En tot cas, si no s'hagués prorrogat la mesura, el que hauria fet és pujar. A les benzineres, els usuaris es troben entre la queixa i la resignació.
23: Està increïblement clar. 2 euros el gasoil és una passada. Però, bueno, hem de posar benzina. Si no es volen moure, pues es lo que hay.
24: Sigue subiendo, y bajando y subiendo, pero bueno, toca pagar lo que toca, ya está, es lo que hay.
21: A l'aeroport de Menorca, els treballadors asseguren que l'estat de la torre de control en compromet l'operativitat i denuncien la manca de planificació d'Aena.
22: Sindicats de l'aeroport

0: unos problemas brutales porque es una isla Menorca.
1: I dos mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, avui s'ha confirmat que els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla els pròxims dies 13 i 14 d'octubre.
2: Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat de la Zarzuela.
3: Buenos días, majestad. ¿Ya tiene fecha para ir a Ceuta satisfecho?
4: Pues ya la conoce, ¿no?
3: Le hace ilusión, majestad, le hace ilusión.
2: Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visiten ambdues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014.
1: I acabem amb un darrer apunt. Emergències demana precaució a la ciutadania davant les pluges i tempestes que en els pròxims dies afectaran les Pitiuses i Mallorca. El primer episodi ja ha començat a les 2 del migdia i s'espera que entre Andratx i Llucmajor pugui ploure 30 litres per metre quadrat en una hora. Hem arribat així a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que aquest cada setmana a Sant Joan celebren la festa del botifarró.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

per començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tental. Aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Joan Jiménez, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, amb la cultura financera, hem parlat de dobbers i d'economia, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia del dia, saludem en Celestí Olivent, na Maria Pons,
1: com va?
0: I en Miquel Junc,
2: bon dia.
0: Com esteu? Ben tornats, també amb en Joan Jiménez, que em dèiem el control tècnic, amb en Joan, que demà serem en aquest festival de literatura expandida. Joan, tu també vendràs amb nosaltres, un escenari que m'han dit que és espectacular, així que veniu, per favor, a veure'm-vos. Allà a Magaluf és un hotel, se diu Hotel Wave, Melià
2: Wave,
0: Waves.
2: Inside Wave, sí.
0: Waves val d'ones.
1: Que modern.
0: No sé.
2: Gran banyador.
0: Sí, exacte, tot molt modern.
3: Dins la zona, no?
0: T'imagines?
3: Inside Wave.
0: Tu sí vas fer una connexió en directe des de la piscina d'ones. Estàs convidadíssim a Celestí.
1: Oh, Celestí.
3: Sí, d'acord.
0: La que trobis.
3: Ara bé, no sé, tenim micròfons aquàtics. Bé, aquàtics, sabíem.
0: Que se puguin banyar.
3: Que se puguin banyar.
2: Jo m'he dit dins la piscina.
0: Sí, amb els companys tècnics.
1: Va fent remull, però que no te tapi molt, així no perilla en la zona del seu micròfon.
0: Demà ho sabrem, perquè, com vos dèiem, serem entre les 3 i les 5 del cap vespre a Magaluf fent el programa en directe en aquest festival de literatura expandida. Entrevistarem molta gent, molts autors que passaran, moltes autores també, sobretot, perquè moltes dones escriptores, perquè justament coincideix que demà seran allà i que avui ja comença amb moltes activitats. Però bé, aquest cap de setmana també passaran altres coses i ara pegarem un vot a Sant Joan, Miquel, perquè ja tenen tot preparat per la festa del botifarró.
2: Deuen tenir molt de botifarró preparats.
0: Home,

0: que pegam un vot a Sant Joan.
1: I sempre que xerrem de Sant Joan han de sonar Ànimos per Rec.
2: Home, no podia senyora... ser d'una altra manera, clar.
1: I més aquesta cançó diu de porcs i de senyors, eh? Sí. I ja va.
2: Ai,
1: bé,
2: diu,
1: ja va bé.
2: Ja,
1: sí, anant fins a Sant Joan per parlar d'aquesta festa del Botifarró, una festa que va impulsar fa molt d'anys la penya motorista d'aquest municipi amb l'objectiu de crear un espai per fer poble, per sopar tots junts. I amb els anys aquest esdeveniment ha anat canviant de mans, sobretot coordinat per diferents associacions del poble, fins al punt que fa uns anys va estar a punt de desaparèixer. Ens ho conta en Tomeu Gomis, que és l'organitzador actual d'aquest esdeveniment.
3: Aquesta festa la va fundar la penya motorista l'any 1956 i durant tots aquests anys per diferents raons, diferents associacions, i fa un any, el segon any, que la duim a la producció juntament amb Bar Restaurant també 46, ja que bé, l'any passat no hi va haver cap associació que se posava al capdavant per fer-la, i van decidir amb en Rafel i jo fer-la per mantenir aquesta festa i perquè no s'ha fet, digue.

0: I això, com us explicava en Tomeu Gomis, que l'any passat no hi va haver cap associació que se volgués posar en el capdavant d'aquesta festa, i varen ser ell i en Rafael del bar M46 que varen evitar que aquesta festa del bot i ferró desaparegués, i varen intentar recuperar l'esperit festiu i col·lectiu amb el qual va néixer.
1: L'any passat varen comptar amb aquests d'aquests vells bastant importants a nivell musical, com els DJs Joan Campos, per exemple, dissabte, i diumenge amb Antonio Conya i Femnis, i la veritat és que va sortir, crec que la gent va quedar contenta, i enguany han decidit poc més esquiar, era poc més el mateix, el van tornant com el que fa, per mantenir-la, bàsicament. I hem apostat per omplir més els dos dies i fer-la per més rosseta.

0: Però si s'hi posa en prest a Sant Joan...
1: Sí, jo m'ha sorprès això, que no sigui en Sivan, aquesta festa, que sigui dia primer d'octubre, a principis d'octubre.
2: Però les torren?
1: Les torren, sí, sí, sí.
2: Els mengen cru, bé, crus.
1: Bé, crus també, sí. Jo m'agraden molt els botifarrons
0: crus. Però no són crus,
2: pas més gust, no són crus, però clar, quan se torren,
1: però,
2: ja, clar,
1: ja són bullits.
2: Però també pas més gust d'un botifarró cru.
1: Jo m'agrada més. Jo
3: m'agrada més torrat, sí.
2: Tot i que també menja.
0: Perquè si fa poc que estan fets, clar, és que el botifarró té aquesta cosa de la caducitat, cosa que la sobrassada és més llarga, la caducitat, perquè com més conservada està, a vegades la gent li agrada fins un any, i jo conec gent que ha menjat sobrassada de 2 i 3 anys, però clar, botifarrons...
2: Un botifarró aguanta poc, un botifarró de casa.
1: No pots esperar molt.
0: No. Per tant, té aquesta cosa de conservar, però són boníssims i realment se poden menjar tot l'any.
1: Jo m'encanten els botifarrons i em menjo tot l'any, també.
3: Bon poble, Miquel.
1: Clar, i si són covents, millor.
3: Clar, això per si ja l'has.
0: Aquí estrempat ja va a gust de qui el fa.
2: Clar, perquè és un tema. Clar, si vas a matances, llavors has de tastar si està com toca.
1: Hi ha gent que se deu queixar, sempre.
0: Sí.
1: Una festa del botifarró que després de tants anys celebrant-se va ser declarada d'interès turístic, i a part de torrar i menjar botifarrons hi ha un bon grapat d'actes per gaudir de 2 dies de festa i de tradició. Voleu saber quins són aquests actes? Per menys que fa ganes anar-hi. I davant també el Gomis mos ho conta.
4: Dissabte comptarà amb una exhibició de capastores, de grans pastors, i diferents DJs a nivell balear, fins a l'1 del vespre. Diumenge hi haurà exposició del motor, cotxos i motors clàssiques, ja que la festa aquesta fou fundada per la penya, un treball que s'havia de fer com a botany, que s'ha fet exposicions i activitats relacionades al motor. Hem pegat també en Sky infantil i hi haurà un número de, es diu Mont Pirata, animació infantil, a càrrec de Circ Stromboli. Llavors comptaran l'actuació d'en Joan Simó, de Géminis, i llavors ja les 9, el tribut dels Beatles. I que tot això també estarà acompanyat tant dissabte hora baixa com diumenge tot el dia de paradetes de diferents roba i bisuteria i algo d'alimentació també. Van reforçar el que seria també el que són torroneres de tota la vida. Paredetes de juguetes, dolços. Hi ha una parella de Sant Joan que ja l'any passat ja va fer bunyals i un guany torna a repetir. Nostra història, celebrant un
1: 5-0 gloriós. Idò, no només hi ha botifarrons.
3: No serà per veritat.
1: Si no vos agraden els botifarrons, podeu menjar més coses allà. No?
3: Que complet aquesta festa.
1: De tot allà.
3: Vaja, això és quasi una fira.
0: Això serà dissabte?
1: Dissabte i diumenge.
0: Dissabte i diumenge, dos dies.
1: Sí, serà dissabte, hora baixa i vespre, i el diumenge tot el dia.
0: Tot el dia, a la plaça de la Constitució. A Sant Joan, si voleu ja començar a menjar els primers botifarrons, allà les trobareu, i també altres, que hi haurà altres coses abans
1: de
0: botifarrons.
1: Sí, hi haurà més embotits, i ja dic que hi haurà menjar de tot tipus, és a dir que si no vos agraden els botifarrons no passeu pena que menjareu segur.
0: Ja aquí aneu, menjau, si vos agraden i sou... Vos agrada menjar carn, perquè també hi ha gent que no li agrada. Doncs és una bona oportunitat per fer-ho aquest cap de setmana a Sant Joan. Moltes gràcies, Miquel.
1: Moltes gràcies.
0: Aquest ha estat el tema del dia, però continuem.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Dia d'homenatge a la gent gran. Què entenem per envelliment actiu? És una manera d'entendre aquesta etapa de la vida en positiu, potenciant la salut, la participació i el benestar de la gent gran. Fixeu-vos-hi, hem dit gent gran i no deim persones majors ni tampoc gent major. Gent gran, sí. Mantenir l'autonomia, és a dir, la capacitat de prendre decisions sobre la pròpia vida i afavorir la independència en les activitats quotidianes contribueixen a millorar la qualitat de vida. També és important la participació social, a través de les relacions personals, les activitats comunitàries o l'aprenentatge al llarg de la vida. Tot plegat ajuda a mantenir-se actiu i connectat amb l'entorn. I no hem d'oblidar el benestar emocional, essencial per afrontar els canvis amb una actitud positiva i enriquidora. En definitiva, mantenir-se actiu és clau per gaudir d'un envelliment saludable. I ten-me explicat, terme acabat.

0: I avui hem de conèixer un nou refrany marí, però abans convidarem a participar també les nostres marines. Marina Bennassa, Marina Huguet, com estàu? Ben tornades?
1: De tardor.
0: Ah,
1: de tardor.
0: Sí?
1: Sí, sí, a l'escola ha arribat la tardor, en el calendari també, encara que les temperatures no se n'hagin adonat.
0: No.
2: I què vol dir estar de tardor a l'escola?
1: Colors. Colors, fulles,
3: dites,
1: endevinaies, tot això ja mos estan veient.
0: Ara tothom amb mànega curta i que fan curs.
1: Sí, perquè a més tu dius tardona als infants i el primer que te diuen és farà fred, dius sí, però d'aquí un temps.
4: Fulles que vol dir? Que feies triar els al·lots, allò que feien nosaltres quan érem
1: infants. Els clàssics.
4: Triar fulles.
1: Sí, les fulles, clàssics no maren.
0: Això no se perd mai.
4: I posar una cartolina.
2: Se poden fer mandales, se poden fer mandales de fulles. I saps què se poden fer de coses?
3: Això ja en ment nou. Fer mandales.
2: Això és una cosa més bé que es pot estar, però
1: això és Instagram, exacte. Sí.
0: Bé, avui no parlarem de tardor a l'escola, però si voleu un dia en xerram, parlarem de compartir llit, que és un temazo, però haureu d'esperar un moment, perquè abans vosaltres vos agrada dir refranys, qualcuns en deis.
1: Sí.
2: Sí, sí,
0: així,
2: sí.
0: Així m'agrada.
2: Un exemple, qualque dia mos podeu enviar qualque àudio, si voleu.
3: Ai, i també els nostres oients, si mos envien.
2: I els nostres oients mos envien missatges per Instagram o el mos telefonin o el que vulguin. Però bé, avui escoltam la veu d'un oient nostre que té 89 anys, que és la Magdalena Ballester.
5: El dimoni Cucarell en tenia unes bones ganes. Toca-li esclotell, que si no feia bonda li feien... el porrosaven.
2: Ai, ai, ai. Ah, ella.
3: Ja fa gràcia, no? Ja fa gràcia.
0: Unes pràctiques ara, això de tocar esclatell, que ja no...
3: No, ja no se pot fer.
0: No.
2: No s'usa.
0: Eren altres temps.
2: Mira, ja que xerraran de botifarrons, ja mira, xerraran del dimoni Cucarell, avui està amb Temàtits, que és un personatge de la mitologia popular mallorquina, documentat en el diccionari, com sempre, català-valencià-balear, d'Antoni Maria Alcobé i Francesc de Borja Moll. Aquesta font el defineix com un dels dimonis importants de l'infern, segons la mitologia popular, i diferencia d'altres figures com el dimoni gros i els dimonis boets. El mateix diccionari també assenyala que Menorca rep el nom de dimoni serenell, i una de les gloses populars que l'han fet més conegut és aquesta que sentíem. El dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa mare tenia ganes de tocar-li esclotell.
0: Però l'havia nascut ara, per tardor també, si va néixer en temps de magranes.
2: Exacte. També tenim les escoles plenes de fruits de tardor ara mateix. Això també és un tema.
3: També toca. Aquesta,
4: i sa magrana, que de fet és un fruit que va associat al dimoni.
0: També.
4: Sí, sí.
0: És així.
2: Bé, però no hi ha només aquesta versió de les magranes, en tenim més, perquè la tradició oral n'ha conservat diverses variants, i aquest mateix diccionari recull, per exemple, que Llumajor, el darrer vers, era diferent, que era el dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa mare tenia ganes de tirar-lo en el bordell.
3: Encara pitjor.
2: Ho crec. Anem augmentant la violència. I després també hi ha la versió menorquina, protagonitzada pel dimoni Serenei, que diu el dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa trutja en va tenir ganes i va fer molt de porcells. Thank you.

0: dia. Ses moles, ses ungles i ses cura de ses dents.
1: Aquesta la posaven els infants?
2: No? Ah, precisament estava pensant que aquesta no l'havia sentida mai.
1: No, i des d'aquí hem de fa que és boníssima aquesta.
2: Oh, ostres! Mm. Ara ja queda malament.
1: No passa res.
3: Ara ho pot posar.
4: Sí, ja ho saps.
1: També pots dir, és un conte.
2: Cada dia aprenen coses noves. Sí.
5: Clar, i més atentos. Que... Bé, aquestes variants són especialment interessants perquè ens mostren això, com funciona aquesta transmissió de la poesia oral i se manté l'estructura de la glosa, però canvien els versos, els personatges i, per ventura, també el sentit humorístic segons el lloc. I en concret, a la tradició festiva mallorquina, com dèiem, el dimoni cucurell va quedar incorporat en el repertori humorístic de les festes de Sant Antoni i les gloses que se canten durant aquestes festes i aquestes dates estan assenyalades, sobretot, a pobles com el d'en Miquel.
3: Sí. Sí, sí, de fet, aquesta del dimoni i cucurell va néixer en temps de magranes.
5: Ets a cadell, vosaltres. Cadell, esclotell, el bordell, cadell.
3: Esclotell, sí, sí. Pot ser que he sentit jo tota la vida.
1: Sí. Mira, me n'envien una altra. Aquesta és de Santa Margalida, però.
3: Mira.
1: El dimoni i cucurell, a l'infern, està a les fosques i quan no té res que fer, en sopar dalt mata mosques.
3: Crec que també l'havia sentit.
1: No és per hora infantil, aquesta.
2: Aquesta també l'havia sentit.
1: Ara no m'ho esperava.
3: Sí, segons quines hores de Sant Antoni ja sí, no. Comencen a dir aquestes.
5: Arba, bé, aquesta varietat que tenim que està tan guapa. I la figura del dimoni que va adquirir també una nova vida literària i musical en Guillem de Fac, que ara escoltam, que l'any 1966 va publicar El dimoni cucarell, un disc infantil, així que marines vos ho podeu
1: apuntat.
5: De la col·lecció discoteca Cavall Fort, que combinava aquesta narració la història del personatge en la cançó del dimoni cucarell. I posteriorment, en Manacorí va convertir la història en una obra teatral infantil que va estrenar l'any 1973 i uns anys després la va publicar en forma de llibre. Bé, en Miquel mos ha dit quina solia dir. Vosaltres quina soleu dir?
4: No, no, aquesta mateixa.
5: Esclotell?
4: Sí.
5: I vosaltres heu dit que no...
2: Nosaltres aquí això no la treballem, crec.
5: No estàveu familiaritzades.
2: No, amb el dimoni cucarell sempre et se descapell, no?
3: No, però això d'en Guillem de Fac vos ha donat dues altres classes.
2: A Gemma hi ha quedat l'altre, que a més a mi m'agrada en Guillem de Fac, no ho havia sentit mai.
3: Això és una cançó, llibre, teatre...
2: Sí, sí, sí.
4: En Guillem de Fac ho té, que és hipnòtic, eh?
2: Una unitat de programació sencera, ja el tenim resolt.
5: Ja, aquí ja està.
1: Idò. Molt bé, Maria, moltes gràcies. Sumam aquest refrany, ja en tenim més, eh?
5: Sí, en tenim, de moment, aquest seràs quin. Tenim de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Hi ha un bon mostel, de gota a gota s'omple la bota i ostres vengueres que de casa vengueren que de casa ens tragueren. Per tant, volem ampliar el nostre refranyer, així que mos escriguin, que mos telefonin, que mos enviïn àudios i n'afegirem més,
1: per favor. Doncs un altre refrany que tenim avui relacionat amb el dimoni cucarell, però ara les marines arriben amb un tema que se diu collit. Anem parlant.
6: Fem un tèntol. IB3 Ràdio és servei públic. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
7: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Ja anirem. Amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
1: Oh, vinga, Marina, que han començat... Marina Bennàsser, que han començat a fer una enquesta de qui fa collit en aquesta taula. Amb infants, oi? Això sí.
5: Vas quedar en Can Celestí, va contestar el vostre qüestionari i va saber el que era collit.
3: L'única que va contestar.
2: Va fer un poquet de trampes.
4: No sé quantes, quantes preguntes tenia la evolució, però crec que em vaig contestar 3.
2: Set. I s'opcional, pot ser?
4: I aquesta la vaig contestar.
5: Sí, però crec que tu vas contestar en un altre sentit, no?
4: Vaig dir compartir llit.
2: No, ella va contestar. No, ella va contestar molt bé. Passa que va tenir ajuda tecnològica.
5: Això se de, el meu temps, fer xuletes.
2: Oh? Copiar, tota la vida.
4: M'havien enviat un WhatsApp. Clar, a la ràdio no mos veuen si mos envien WhatsApp, si he de contestar.
2: Clar.
1: Tots vols que us bona.
5: No m'ho mentiré, oh? Avui és increïble.
2: Però en com si el creguessin, que és el que fem amb el nens.
1: Això mateix. Què has escollit, Marines? Què has escollit? He escollit una cosa tan senzilla com compartir el llit amb l'infant a l'hora d'anar a dormir. No s'ha de confondre compartir llit amb compartir habitació, perquè hi ha dues modalitats.
8: Mm-hmm. Ah, d'acord.
1: Mm-hmm. Una seria compartir habitació amb l'infant, allà on l'infant...
9: Això també passa.
1: Això també pot passar. L'infant té el seu espai a dins l'habitació, té una cuna, o té una cuna d'aquestes que són van acoplades en el llit, i això és, i, però ella està a la seva cuna. I l'altre seria collit allà on ja mos fiquem tots a dins el llit de matrimoni, esper, a dormir.
3: Sí, perquè si més petit...
2: Sou molt optimistes. Se coneix que sóc l'única d'aquesta taula que té criatures.
9: Que fas collit.
1: Sí, tot això és d'oïdes, eh? Jo només ho vaig fer una vegada i no repetiré mai més de la meva vida.
2: Però està molt bé, perquè aquesta secció avui la duim molt, molt ben compensada. Tenim els dos punts de vista.
1: Mm-hmm. I tu estàs ben envoltada dels dos punts de vista.
9: Sí,
1: no?
9: Bé, sí. En Joan, el nostre tècnic, t'acompanya, Marina, també.
2: Sí, sí, m'he sentit recolzada en aquest
9: també
2: sentit.
9: També practiques collit.
4: Una miqueta de suport. En el seu llit, clar, encara xerrant d'acompanyament. Oh, sí, de... sí. Sí.
9: Bé, ara mos explicareu si té coses bones, què significa, què suposa, què pot comportar per l'infant.
2: Partim amb els conceptes clars. Collit és aquest moment de compartir, no aquest moment de son. Quan diu una Marina, allà, l'opció de compartir es matalàs, perquè mos entenguem, tens un llit i tothom hi va, o compartir l'habitació, però amb un altre llit separat, o bé amb un bres o un llit aferrat, però cadascú també té el seu matalàs.
9: Però també depèn de l'edat de l'infant.
2: No, sí, perquè, per exemple, el bres...
9: Ah, aquí no entrarem a l'edat, perquè bé, hi ha infants que tenen 11 anys i encara fan collit.
2: Bé, però nosaltres avui xerrant de modalitats i aspectes tècnics.
1: Mos estendrem d'opinions personals.
2: És a dir, sí que, per exemple, el tema dels bres de collit, els bressors de collit que poden trobar actualment en els mercats són, o bé, aquest primer bres, que és més petitó, que és des del naixement fins més o manco a mig any, o bé, llavors, ja aquest bres un poc més gros, que sol tenir ja baranes, que també hi ha versions de collit i que podries estirar, segons lo gran que sigui la criatura, a no millor fins a 3. Si li agrada dormir molt en xovedet, pentura 4, apurant, si és petit.
9: Sí, però hi ha una edat límit
2: però,
9: aquí.
2: Però llavors ja passaries, sí, en tot cas, a aferrar senzillament un llit en el que li podries afegir baranes, perquè no caigués la criatura a estar davant.
9: Clar, és que aquí hauríem de diferenciar també l'època de lactància i l'època de no lactància, en el cas de que hi hagi lactància.
2: I quan t'acaba l'època de lactància? Ai, fi meus!
1: Sí, aquest és un altre meló.
2: En la lactància hi passarem avui, però ens hi podem ficar un dia diferent, amb més temps i més calma dins el jardí de la lactància. Sí, perquè també dona molt de sí. Però sí, és vera, no, seria el mateix, no serien els mateixos motius els que empenyen a la família a fer collit durant la lactància materna o artificial, perquè en el cap i la fi representa, sigui com sigui, una sèrie de despertars molt més freqüents en la nit, que una vegada que l'infant ja ha abandonat aquesta etapa de lactància.
1: Uh-huh. Igualment, aquest és un tema que és molt, molt, molt, molt espinós, perquè nosaltres, encara que hem estat cercant, no hi ha el lloc que se faci un estudi pedagògic, científic, fiable, que digui si és millor una cosa o si és millor una altra. Ja, això també vendria depenent de cada família. Hi ha moltes coses que intervenen, tant el mètode de criança com la cultura. Hi ha cultures en què compartir espai forma part del seu dia a dia, però no hi ha lloc, per exemple, que digui que compartir llit fomenti o no deixi de fomentar, si no ho fas, l'autonomia, que és un dels motius pels quals molta gent defensa escollit, perquè diuen que així els infants són més autònoms, també tenen...
9: Més?
1: Sí, perquè quan tu comparteixes llit representa que la vinculació amb l'infant és major, hi ha major confiança de l'infant cap en aquest món que l'envolta i se pot enfrontar a ell amb més seguretat. El que passa que sí que és vera que no han trobat el lloc que digués que això estava mesurat. És un tema que circula. I hi ha moltes d'opinions diverses i és vera que és un tema una mica espinós perquè a vegades les famílies se poden sentir jutjades tant si fan una cosa com si fan una altra. Si comparteixen llit, perquè comparteixen llit, i si no el comparteixen, doncs perquè no el comparteixen. Per això és un tema una miqueta delicat.
9: Però perquè les famílies decideixen compartir llit amb els seus fills?
1: Doncs hi ha molts motius diferents. Per una banda, com hem dit abans, pot facilitar la època de lactància, que són períodes molt curtes de son, i que l'infant dorm 2 hores, 3 hores i mitja, t'has d'aixecar i has de donar pit,
9: Marina, què no ha dit?
2: Que vull dir, no agafeu les franges horàries que agafem no, com a referència de res, perquè cada criatura,
9: cada criatura és un món.
2: Però com a referència estàndard és una bona xifra.
9: Com a referència. Ja, bé, n'hi ha més i n'hi ha que menys.
1: Va, aquest podria ser un motiu.
9: Hem de treure la mitjana.
1: Però quins altres?
9: Pues una altra seria per poder fer vincle, per poder vincular més amb l'infant.
1: Dormint
9: vell
1: crea més vincle?
9: Diuen.
2: És a dir, el tema de la proximitat, el contacte, exacte. Hi ha una qüestió de que científicament això sí que s'ha pogut comprovar i és que tenir la freqüència respiratòria d'una altra persona a prop, això en els infants molt petitons, sobretot en els nadons, i fins i tot s'ha vist amb altres mamífers, s'havien fet estudis en ratolins, sí que rebaixa la freqüència cardíaca dels nadons quan estan angoixats. Llavors, és això...
4: Dona pau.
2: Dona pau.
9: Dona pau.
2: Sabre que tens a una persona que te cuida a prop, això dona pau. I com més petits són els bebès, hem de tenir en compte que quan no poden tocar, no poden notar, no poden veure, allò desapareix. Sigui una jugueta o sigui una persona. Per això també, a partir de, això estem xerrant sobretot a partir de la crisi de l'angoixa voltant en els 8 mesos, que és quan prenen consciència de que són éssers separats de sa mare, de sa figura cuidadora principal. Per tant, aquest sabre que de veres és perquè la veig, la toc, la sent en aquesta persona, dona pau.
1: Val, això podria ser un dels motius.
2: Aquest és un dels motius.
9: Però estem xerrant d'infants molt, molt, molt petits, molt que encara no han fet ni sang. Després se pot...
2: Després saben qui són.
1: Sí, hi ha més beneficis, a part d'aquests?
2: Els aspectes pràctics.
9: Els aspectes pràctics, que se pot respondre més ràpid en esplor, s'angoixa de l'infant, i com he dit abans, per aspectes culturals.
1: I també pels pares o mares, que no s'han d'aixecar.
9: Exacte, que no tarda, pintura no tarda aixecar, o tot d'una arribes, i ja està, i els aspectes culturals. El que passa que sí que és vera això, de que se pot... no se pot dir que... El fet de dormir junts faci que una família pugui fer que un infant tingui més autonomia que un altre, perquè l'autonomia se treballa de moltes maneres diferents i hi ha molts elements diferents que intervenen, no solament escollit. Podria ser que fos una cosa que pogués sumar, però hi ha molts altres factors que ho envolten.
1: Hi ha diferents tipus d'acollit, és a dir, hi ha el conscient, és a dir, que tu ja directament te poses en el lot a dormir dins el llit, del minut zero, o primer colgues...
2: Un accidental.
1: Un accidental, que és que venen en el seu
4: avui,
1: llit.
4: Per exemple, que plourà al vespre, potser...
2: Hi haurà molta gent que no en feia comptes i colliterà.
4: I llavors, venen...
2: Clar, llavors també pot passar, i a mi, per exemple, això me toca viure-ho, que l'infant dorm en el seu llit, però a mitjanit se desperta, te crida, tu hi vas... I, bueno, a mi els dematins me sones despertador una hora, jo...
1: I a vegades ets en el llit de l'infant.
2: Clar, perquè jo he anat a esperar que s'adormís i no millor m'he dormit jo a banques de criatura. Llavors, una mica, no?, això que deien d'escollit accidental. Però sí, llavors és allò típic de que en la nit te fa por, te despertes, el que sigui, i anaves i te ficaves tu dins el llit.
1: Fins a quina edat és recomanable fer collit?
2: La bibliografia que han consultat...
5: Ai, aquest silenci, ai.
2: No se banya. I nosaltres no voldrem ser més que les persones que han publicat aquesta bibliografia. Així és que farem un mutis por el fora, que diuen en castellà.
9: Exacte, el que sí que hi ha algunes dades que sí que són més fermes, com la American Academy of Pediatrics i l'Associació Espanyola de Pediatria, que sí que donen algunes dades científiques que sí que mos poden tirar cap a un costat o cap a un altre, com a mínim mos poden fer reflexionar. Perquè els diuen que els infants en edats molt primerenques han de dormir damunt superfícies d'un gruix i d'una duresa específica, que és important controlar si l'infant està a boca de rosa o està a boca amunt, i això sí que els diuen que quan se fa collit amb infants tan petits, xerrant de nadons de mesos, sí que és una cosa que pot ser perillosa, perquè Ventura no s'està adaptant a la sanitat de l'infant, i després hi ha una altra cosa que és molt tonta, però és molt òbvia, però un infant Puntura no se remenarà, però se du Puntura rodola.
4: I el pots esclafar.
9: I el pots esclafar. És vera que, sobretot les mares, crec que tenen un sis de sentit superdesenvolupat, però igualment sí que se diu que Puntura, més que compartir matalars tan petitets, Puntura millor posar un d'aquests bressols que estan aferrats.
1: Sí, i que també no poden caure del llit, que això a vegades també passa, que se'n fan caure del llit.
2: Que de totes maneres, això de que l'infanta caigui del llit, hi ha dos tipus de famílies, que són les que els han caigut l'infant del nit i les que els hi caurà, perquè passarà un moment
9: sí, un moment a l'altre, com més grans faci millor.
2: No. Exacte, sí, això ja està. De totes maneres, sí que és vera que com a mesura de seguretat, a part de tot això que deia Anna Marina, del tema de la duresa de la superfície, també s'ha de tenir en compte que si hi ha medicacions, sobretot pastilles per dormir, perquè mos entenguem, abús de substàncies, o persones que consumeixen tabac, tampoc no se recomana compartir el llit, sobretot amb nadons petits.
5: Clar. Qualsevol perquè cosa sí que pugui fer, que puguin estar més dormint de lo que...
2: Exactament. Aquí és quan entraria aquest risc que comentava Anna Marina.
5: Exacte. Això sí que s'ha d'anar en vermell.
2: Sí, però bé, de vegades no millor no està de més, no? Fer consciència de moltes aquestes coses.
9: Clar, els temes que se poden donar molt a casos, hi ha molt de tipus de famílies, n'han xerrat moltes vegades, hi ha molt de tipus de dormir, hi ha gent que dorm separada, gent que dorm junta, hi ha gent que està separada, vull dir que el pare i sa mare, en aquest cas, pentures estan separats i els hi toca una setmana amb una setmana amb l'altra, amb un i dormen amb l'altre no, o dormen amb tots dos. Vull dir que tot això després pot dur controvèrsies.
5: Cada família és un món, jo també. Sobretot en cas de famílies separades, crec que és important la comunicació dins el que sigui possible, però tant amb el dormir com en qualsevol altre aspecte de la seva vida. El dormir seràs un altre aspecte més. També te poses d'acord amb els temes menjar, en principi, o t'hauries de posar d'acord. Per tant, amb el dormir també. Jo crec que la millor, en qualsevol cas, seria una certa consistència, perquè crec que l'infant... crec que no és perjudicial ni l'altre, però crec que si vas alterant ritmes i canviant constantment, podria ser que l'infant pues, necessités una mica més d'estabilitat. O dormim junts, o no hi dormim, o posar unes normes de dormir junts el cap de setmana o en una ocasió especial, o el que sigui. Però una vegada més, jo no tinc fills. I jo estic xerrant des de la teoria i des de la ignorància supina.
2: Jo només anava a afegir que, com deia Marina abans, també hi ha una qüestió molt cultural i és que nosaltres aquí actualment tenim com a molt present això de que nosaltres varen créixer amb el nostre llit, la nostra habitació, però hi ha altres bandes del món a les que això no se fa, no s'ha fet mai i no duvies de fer-se.
9: Per exemple?
2: Bueno, hi ha diferents tribus, sobretot... a Sud-amèrica, sé que hi havia diferents tribus, que ara no m'ho fa dir perquè no recordo el nom exacte, que tenien per costum dormir tota la família a dins el mateix espai.
9: Que tinguis dos, tres fills.
2: Bueno, però vull dir tothom, encara que no hi hagi infants, me refereix, se dorm tothom en el mateix espai. I després, no oblidem que en la crisi habitacional que hi ha avui en dia,
5: no
2: és que molta gent no li quedarà més remei que fer collit perquè no hi ha habitacions per tothom. Aleshores... Allà de vegades, com dèiem abans, hi ha aquest collit accidental perquè hi ha una por, un mal son, una tempesta a mitjanit, i després hi ha aquest collit que ve donat també per les circumstàncies de l'habitatge en si.
9: Clar, el tema és quant de fills també pots pillar fer collit. És a dir,
2: jo...
9: Perquè a vegades també entre germans això pot ser un conflicte.
2: Jo havia vist... Depèn. Circulen imatges per internet, llavors ja vés a cercar, però eren prèvies a la intel·ligència artificial i en aquest punt darrer. Quan va néixer la meva filla, jo havia vist una foto d'una família que explicaven que tenien 7 criatures i s'havien fet fer mobles de mida per poder dormir 9 persones a la mateixa habitació.
5: Bon Jesús. Tinc una pregunta.
2: Que segurament no sabré contestar.
5: No,
2: però la demana.
5: No, a més l'estic guardant per el darrer minut perquè no m'ho doni temps a discutir-la.
2: I d'això esperarem que se direm ordi i quan ho podem fer.
9: No, és quan vulgueu, perquè ja mos queda un minut.
2: I d'ahir, vinga, ara.
5: Ara és el moment.
2: Dali.
5: Quan se fa collit, se parella aquí.
2: Ho he pensat, també no ho volia demanar.
5: Ai, per favor, bona gent. Quan vosaltres éreu adolescents... Sempre vareu tenir una habitació disponible.
9: Però vaig agrair molt quan la vaig tenir.
2: Sí, clar que ho agraeixes, però...
9: Es va multiplicar les interaccions, també.
2: El món és molt gros, l'espai de casa també és molt gros i trobes moltes solucions quan tens ganes de trobar-les.
5: Bona
9: però
5: resposta.
9: No dificulta el fet de... el moment d'intimitat d'una parella?
2: Jo crec que no dificulta el collit, sinó el fet de tenir criatures i lo cansat que vas.
9: D'acord.
2: Més que el fet que el llit estigui ocupat.
5: Bé, si no, el dia té moltes hores, també, no?
2: Per
5: al final,
2: això, per això.
5: Se troben altres moments.
2: Si en té ganes, trobarà la manera. Era bona de contestar.
5: I per avall. No era per tant, Marina.
9: Però ara, la bé que ho he fet.
2: Molt bé.
9: Bé, doncs avui hem parlat del collit, si els oients molt volen dir les seves, si fan collit, si no en fan, si troben que és una bona cosa, si no, si creuen que l'infant a partir d'una certa edat ha de tenir la seva independència de son, no sé.
2: Si tenen un rècord superior a 9 persones dormint juntes a la mateixa habitació com a base familiar.
5: Mm. Això sí que corronca la mort en el lindo.
8: Sí, jo espero que l'adolescència ja... A l'adolescència que cadascú la seva habitació, pens jo, però bé, això ja, cadascú.
9: Gràcies, Marina.
2: A vosaltres.
9: Fins aviat. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
10: Tentol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: IB3 Ràdio és coneixement.
11: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
12: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
13: Si a tu te dic vel,
12: tinta,
13: mur,
12: cornada...
13: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
10: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: Diumenge a les 7 de vora baixa, segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
15: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
14: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
16: Bon dia, com estàu?
17: Bé. Per Pablo Torres, entra a l'àrea, però la Torres remata el pal!
14: L'emoció del partit.
17: El pal!
14: I el post en l'opinió dels protagonistes.
18: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
14: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
19: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
14: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
20: Estàs a punt de covar-me.
21: Qui?
20: Que és emoció.
22: Què dius?
10: De dilluns a divendres a les 5...
5: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
23: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
10: Xiu, xiu.
23: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
23: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
23: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
10: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
23: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
10: IB3 Ràdio.
23: Se venen cosetes, petites.
10: Xiu, xiu, xiu.
23: Oh, no. I en pugues, sí.
24: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
10: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
25: Bienvenidos a la segunda división.
24: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
26: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
27: En Tomàs, ho pot dir.
24: David Gui, bon dia.
27: És que no ho ha de dir el jugador.
24: Company Fuster, bon dia.
28: S'ha de fer feina. Sí.
10: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Tento.
9: Mos queden un poc més de 10 minuts per acabar el programa i abans d'acabar-lo vos hem de contar que el llibre Vestigis és la nova obra de l'escriptora Lucia Pietrelli, que parla de moltes coses i és el premi Blai Bonet d'Assaig.

0: I de vestigis, Laberint amb part en flames és el títol content del nou llibre de Lucia Pietrelli, publicat a Dia Edicions, i que ha estat guardonat amb el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani, amb aquest primer premi que atorga l'Ajuntament de Santanyí, i a més ha estat un dels llibres més venuts en la 37a setmana del llibre en català que s'ha fet a Palma, que va tenir lloc la setmana passada en els Jardins de la Misericòrdia. Com en el seu llibre Deimos, la mitologia poètica hi torna a tenir pes narratiu sobre la mort i la memòria. Una mirada a vol d'ocell damunt les persones i els fets que conformen el nostre paisatge i els nostres records. Una exaltació de la paraula com a darrer món habitable.
1: I nosaltres en volem parlar amb la seva autora, Lucia Pietrelli. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Moltes gràcies per ser aquí.
2: A vosaltres.
1: I clar, és que no em havíem parlat prou d'aquell llibre i com que també vau presentar la setmana del llibre, però ja havia guanyat aquest premi d'assaig, aquest premi de Pensament Contemporani Santanyí, primera edició, Premi Blai Bonet, enguany coincidint amb el centenari Blai Bonet, està com a un tot...
2: Moltes coses.
1: Un floquet, eh?
2: Moltes coses, sí, bueno, va fer molta il·lusió, clar. Em va fer molta il·lusió pel jurat que va confiar en el llibre i també pel nom, no?, del premi, per ser dedicat tant a Blai Bonet, que és vera que el tenc allà com a des de sempre, des de que vaig començar a escriure en català. Va ser un dels primers autors que vaig descobrir i sempre, no sé, l'he tingut com a autor de referència, no? Que si he de pensar en dos autors que m'han marcat molt en la meva trobada amb la llengua catalana, sí que diria la Mercè Rodoreda a Catalunya i en Blai Bonet aquí a Mallorca.
1: Ah, sí?
0: I que bé guanyar aquest primer premi Blai Bonet l'any Blai Bonet.
2: Sí. No? També, també.
1: Sí, i a més em fa llistó molt alt, perquè realment en Lluchi ha fet un assaig molt ben estructurat, molt ben pensat, molt lligat amb la mitologia, amb moltes referències literàries. Vull dir que això no se fa en dos dies, tampoc, Lluchi.
2: No, generalment no. Bé, és un llibre que clar, que té molta feina prèvia també de documentació, no? I de lectura. Una mica, bé, jo sempre quan escric un poc a les fronteres dels gèneres i en realitat la documentació sempre hi és, d'alguna manera, però en aquest cas encara més. I sí que hi ha moltes lectures, sobretot a nivell de mitologia, com dèiem abans, que és la meva gran obsessió, i sempre torna.
0: Clar, mitologia literària, mitologia poètica, clar, mitologia sí. Des de moltes veus, no?
2: I... Sí, aquí n'hi ha de molt de tipus, no? Mm. Hi ha la mitologia del món antic, no? La greco-latina... Després ja, bueno, surten els contes populars també, no? amb el pòsit també que tenen de mitologia. Després hi ha llegendes d'Amèrica del Sud, una mica, bé, llocs diferents d'on anar a pensar i repensar el tema d'aquest assaig, que són la mort, la memòria i segurament d'alguna manera també el llenguatge. Mm-hmm, no?
1: Clar. La mort sempre és un tema complicat i mira, avui precisament llegia, diu, darrers llibres que s'han publicat al voltant de la mort o que són recomanables si t'interessa el tema de literari o no, de la mort, o si vols aprofundir-hi. I justament hi havia un llibre d'en Blai Bonet que era per et seva.
2: Ah, mira.
1: No sé si estaries d'acord.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Després també hi havia comiats d'en Barnes i també hi podria haver, òbviament, el teu llibre de vestigis.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, segurament. Clar, és un llibre que parteix, no?, d'una experiència d'una absència, no? I és com una manera de viure el dol pintura de manera diferent, no? Anant a cercar i fent investigació a voltant del tema, perquè és vera que la mort és un fet molt, molt sabut, però ho deia justament una Berta Creus a la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, molt sabut però molt poc inculcat, no? Que sempre intentem com a esquivar-lo, i en realitat és aquí des de sempre. I des de sempre també en la literatura, no? Perquè els contes populars sempre tenien aquesta llavoreta de terror i de mort, no? Diríem, de final, poruc, que nosaltres avui dia hem anat modificant i una mica edulcorant, però hi era. I era molt important, crec, des de petit aquesta primera experiència amb el terror, d'alguna manera, amb la por, per saber després dur-la, no? Durant
1: que
2: tota la
1: vida.
2: Que
1: tu ja havies transitat en aquest tema, altres obres teves.
2: Sí, no, jo el tema de la mort el tenc bastant inculcat, jo sí. Clar, bé, des de punt de vista és un poc diferent, però sí que és... Depèn, no? És la mort, sobretot en relació al temps i a la memòria, el que també sortia a moltes obres meves, no? A Lítica o a Deimos, per exemple, és un poc el plantejar-se de quin rol té la memòria en conformar la nostra identitat i llavors a on se'n va la memòria nostra, no? quan ja no hi som. Mm-hmm.
1: Sí, va sortir, crec, Deimos, perquè fa uns dies entrevistàvem na Laura Gós, que també en el seu nou llibre se planteja què passaria si tinguessis un fill però hagués de morir una persona mm-hmm. per poder-lo tenir, i tu també en el teu llibre també plantejaves una distopia de no poder-ne tenir.
2: Sí, sí, sí, era una distopia en la que, clar, no existia la mort. I llavors, bé, totes les normes, no? Totes les coses més normals, entre cometes, de la nostra vida ja queden capgirades, i hi havia una manera diferent de relacionar-se amb el sexe, no? Per
0: clar,
2: exemple,
0: perquè no hi ha temps.
2: No hi ha temps, i també la memòria arriba un moment en què ja el teu cos no la podia contenir. Llavors, aquests personatges de Deimos vessaven records, suaven durant la nit els seus records, i era una relació complicada, no? Amb el passat, perquè arriba el moment en què ja no ets capaç de fer-hi front.
1: Clar, està molt bé. I ara, en aquest assaig, és quan també fas, doncs, un... com assentes totes aquestes coses, no? Que has anat treballant durant totes les seves obres i ho poses per escrit.
2: Sí, pot ser. Hi va haver un amic que em va dir, ai, mira, ara amb aquest llibre entenc molt millor altres llibres teus, no? Altres novel·les, tot i que aquest és el primer, no? Com assaig, però quasi com...
0: Tenies pensat que fos un assaig?
2: No exactament. Jo me volia posar a escriure una novel·la, però se veu que tenia aquest tema massa dins i m'havia de sortir, i no m'acabava sortint dins del marc, no? D'una narració, i quasi des del principi, quasi, ho vaig veure que tiraria cap a una altra banda... Però la veritat és que vaig passar molt de gust. És un llibre en què el procés d'investigació i de lectura vaig passar molt de gust, va ser molt bonic investigar sobre això. I sí que, d'alguna manera, se podria veure també un poc com un reflex de la meva poètica, no? Perquè sí que el que comentàvem ara, no? La memòria i la mort sempre han estat molt presents.
1: Dius, els llibres mai no s'acaben ni d'escriure ni de llegir. Vestigis, Laberint amb pare en flames, fins ara el llibre que m'ha costat més de tancar.
2: Sí, sí, perquè suposo perquè seguia llegint, ja era com un imant. Quan veia algun llibre sobre aquest tema, l'anava agafant, el llegia, i llavors en el moment de tancar el llibre encara estava llegint altres coses sobre aquests temes, i cada vegada pensava, ai, és que això ho hagués pogut posar aquí o hagués pogut canviar una mica. Me va costar molt desfer-me, no? Allunyar-me d'alguna manera d'aquest text, perquè seguia trobant inputs, estímuls, no? Trampolins que hagués pogut posar-hi. I després, bé, jo en general sempre sóc molt dolenta en el moment de tancar les coses, tancar. Perquè em fa molta por. Perquè em fa molta por les lletres aquí, negre sobre blanc, que no se poden canviar. I...
0: Però clar, a diferència de Deimos, era un conte, és més una rondalla, no?
2: Sí.
0: Aquesta és la diferència.
2: Aquesta és la diferència,
0: bé,
2: però...
0: entre moltes d'altres, evidentment.
2: Però el mateix...
0: una història més tancada.
2: Sí, sí, sí, això segurament. Però és vera que jo m'obsessiono molt després amb les paraules, volia amb el llenguatge, no? I llavors sempre tenc por de que s'obrin adjectius, de que hi hagi alguna coseta que se pugui millorar, que sempre hi és, no? Això ho sabem tots. Però això em porta a revisar i revisar moltíssim, i llavors el tema de tancar no és el meu.
1: També hi ha molta, molta poètica, molta poesia, com dèiem, moltes referències a molts d'autors. Ja ho tenies apuntat? O com l'has anat construït? Dius, clar, que és una feina de molts d'anys, aquesta.
2: És una feina de 2 anys, més o manco.
1: Hi havia... Bé, dit molts, dos, d'escriure, però molts
2: sí,
1: de,
2: sí,
1: de documentar.
2: Sí, no, segur, sí. Hi havia coses que jo des de temps tenia al cap.
0: Des del moment que tanques Deimos, perquè clar, Deimos que té ara dos
2: anyets. Deimos ara en té, sí, sí, 2 i mig. Sí, més o manco va ser poc després que vaig començar. I clar, hi ha coses que ja coneixia i que ja tenia apuntades i dins del cap, i coses que van ser més específiques de documentació per escriure aquest llibre. Però sí que, o sigui, jo tenia molt al cap una frase de Naciri Husvet, que diu: recordar, imaginar, oblidar, al·lucinar, no? Sabem sempre on acaba una d'aquestes accions i on comença una altra. I crec que en Vestigis el que he intentat fer és un poc això, barrejar records amb oblit, amb imaginacions i al·lucinacions sobre el tema, no, de l'absència i de la mort personal que m'ha tocat, i més enllà, no, de jo, que és lo important també, anar fora de tu, i allà, trobar també en quina fissura poder posar el verb escriure entre totes aquestes accions.
1: Sí, de fet, Naciri Husvet, que ara en parlaves, també ha fet un llibre que molta gent l'ha llegit aquest estiu.
2: Històries de fantasmes.
1: Exacte, sí. Tu l'has llegit, sí, sí. I t'ha agradat.
2: I m'agrada molt.
1: Sí, que sí. Parla un poc també de la pèrdua, sí, de la seva parella, però des d'un punt de vista també molt...
2: Sí, sí, sí.
1: Molt complet.
2: Molt complet i molt, molt interessant. Sí, molt.
1: Doncs avui tenim a Lucia Pietrelli. Abans que te'n vagis, te farem un paraulòmetre. Preparada? Ah, vinga, molt fàcil.
3: El paraulòmetre.
1: Una Lucia que ja heu pogut comprovar, és una gran lectora, també és escriptora, òbviament, també llibretera, vull dir que vius en revoltada de llibres, i ara Anna Maria te farà unes preguntes, amem.
4: Clar, a veure si sap triar, perquè, bé, començant, quin llibre estàs llegint?
2: Estic llegint el nou llibre d'en Gianmarco Griffi, que es diu Digressione, encara no està traduït aquí.
4: És a dir, en italià, no?
2: En italià, és l'autor de Ferrocarrils de Mèxic, que aquí també ha tingut prou èxit.
1: Llegeixen molt en italià?
2: Darrerament més.
0: Sí. Darrerament més?
2: Darrerament més.
0: L'havies deixat de banda una mica?
2: L'havia deixat, sí, des que tinc la meva filla, que llavors xerro més italià també perquè ella en sàpiga, i he tornat més també a la lectura.
4: Que bé. I com a prescriptora de Dram Màgic, quin és el llibre que més estàs recomanant ara? Perquè n'han sortit molts aquest mes, no? O sigui, ha estat...
2: El setembre és complicat.
0: Que recomanes, eh? Però no que te demanin.
2: Jo estic recomanant molt un llibre que no és d'aquest setembre, perquè encara no he arribat a llegir les novetats d'aquest mes. Jo estic recomanant molt un llibre que es diu La piel hembra, de l'Elaine Vilar, que és l'autora que se va fer famosa amb El cielo de la selva, i va sortir poc després de Sant Jordi, i és un 100 anys de soledat a la cubana, meravellós, meravellós.
0: Més que el cubana,
2: a mi m'ha agradat molt més. I mira que m'havia agradat l'altre, però trobo que aquí ja és, bueno, brilla moltíssim.
1: A més, té una portada, aquell llibre, que ja te fa agafar-lo.
2: Sí, bé, o te fa un poc enrere. A mi, la veritat, també, no sé si m'agrada molt la portada.
1: No t'agrada?
2: Me feia un poc... Sí, no.
1: Però, si més no te deixi indiferent.
2: Sí, això segur, això segur.
1: Te pot agradar més el manco, però sí, és allà...
2: I el llibre tampoc. El llibre tampoc.
0: Apuntat.
4: I estàs escrivint aquests dies o ara estàs en una fase que dius... descans?
2: Estic escrivint... Bueno, revisant poemes, cosetes... estic com en ebullició, pensant molt i escrivint poc, però a nivell d'escriptura, això, revisant algun poema.
1: El teu nou llibre serà de poesia?
2: De podria ser.
1: No serà un assaig?
2: Això jo mai no ho sé, com si estic sempre allà, que...
4: que surti, no? No, la teva ment no deu aturar.
0: Ara l'assaig és un bon gènere, perquè clar, entra,
2: sí,
0: tot, no?
2: No ho sé, a mi me van dir, vas passar de la germana pobra a la encara més pobra de la poesia a l'assaig, i vaig dir, bueno, dic, no sé, pel mig també passa per la narrativa, però...
1: Així que no ho sé.
2: Jo, la veritat és que he gaudit molt amb el procés de Vestigis, eh? Mm-hmm. Però no tothom està d'acord amb el fet de que sigui un bon gènere, sabeu.
1: No, i que ha deixat el llistó alt. A veure, quines obres bueno. Se presenten en la segona edició del Premi Blai Bonet d'assaig, que per cert serà l'any que ve.
2: Clar, sí.
1: I serà clar, el segon premi.
2: Sí, sí,
1: de
2: sí.
1: De pensament contemporani, molt bé.
4: Bé, ja per acabar, un llibre de capçalera que s'hagi de llegir sí o sí. Un clàssic. Un referent.
2: De capçalera, la... Ai, ara torno a Itàlia, eh? Ara me fa com a Gràcia.
4: Home, s'ha
2: de
4: res, això està molt bé.
2: I he pensat la història de Nelsa Morante. Fa poc l'han tornat a traduir, no sé si ja estava traduït o no, però fa poc ha sortit a Quaderns Crema, traduït en català. I bé, a mi Nelsa Morante m'agrada molt com a escriptora i aquest llibre en concret barreja la història d'Itàlia amb ficció. I és un llibre que m'agrada molt, molt, molt.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Ja m'ho anàvem ben carregat. Sí. Ja
4: tenim tasca.
1: Lucía, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest premi, el primer premi Blai Bonet de Pensament Contemporani que atorga l'Ajuntament de Santanyí, que cada any fa aquests premis literaris, que són fantàstics, de narrativa, de poesia, ara també d'assaig i també de teatre. I res, a veure si aviat llegint coses teves, tot i que ara hem de pair això. Poc a poc, perquè també no
2: poc a poc.
1: Tanta producció tampoc no és bona.
2: Tampoc no fa falta.
0: Tenim presentació aviat.
2: Tenc una altra presentació el 28 d'octubre a Sant Joan, a dins del cicle tardoral de la Fundació Mallorca Literària.
1: Fantàstic, doncs sí. Apuntat queda. Lucía Pietrelli, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I res, nosaltres hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Demà anirem a Magaluf. Allà ens trobarem. A les 3. Gràcies.
4: Fins demà.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. El govern assegura que les promocions impulsades per l'IBAVI permetran més que triplicar el parc públic a Eivissa, que passarà dels 171 habitatges actuals a més de 600. Alguns d'aquests estaran protegits en règim de lloguer a Can Cantó.
6: Són 48 habitatges en plaça d'aparcament. Avui s'ha posat la primera pedra d'aquesta obra que hauria d'estar enllestida al maig del 2028. La presidenta del govern, Marga Proens, ha deixat clar que tot l'habitatge públic que es fa a Eivissa serà per als eivissencs.
7: 10 anys de residència legal aquí serà d'aplicació també en aquesta promoció, com en tota la resta. També, i ho vull deixar ben clar, a la futura promoció de Can Escandell. Vulgui o no vulgui la ministra, vulgui o no vulgui el Partit Socialista d'Eivissa, vulgui o no vulgui el govern d'Espanya.
5: Mentrestant, un estudi constata un augment del sensellarisme a les illes. 400 voluntaris han format part d'un projecte impulsat per la UIB i la Xarxa per la Inclusió per recomptar les persones en situació d'exclusió residencial en tots els municipis de més de 20.000 persones.
6: Una iniciativa amb la qual s'ha comprovat com el fenomen s'ha multiplicat els darrers anys. Cada vegada més persones han de recórrer caravanes, infrahabitatges o albergs per poder passar la nit a cobert. David Abril és director tècnic de la Fundació Intercoopera.
8: Evidentment seran molt més elevades que la darrera dada de la que disposam, no? Que és d'unes 700 persones, no només perquè han passat més de 2 anys des del darrer recompte que va ser 2024, sinó perquè també han recorregut, doncs, van prendre nota també d'altres tipus de situacions d'exclusió residencial, des de gent pernoctat en cotxes, en furgonetes, en caravanes, segoles, en microhabitatge.
5: Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbúger. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei.
6: També li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans per no haver avisat de l'accés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa. El batlle Héctor Pons confia que la planta antiprest en funcionament.
9: I estic segur que l'empresa concessionària serà capaç de posar-la en funcionament en els temps que se li ha donat.
5: Facua recomana no comprar bitllets d'avió de la companyia Volotea per risc de fallida de l'aerolínia.
6: La companyia ara per ara opera amb normalitat, tot i que s'ha acollit a un preconcurs de creditors, una situació que, segons l'Organització en Defensa dels Drets dels Consumidors, suposa una manca de garanties per als viatgers. Lamenten una manca de regulació per garantir que les empreses tinguin assegurances per indemnitzar casos com aquest. Actualment, Volotea opera 25 rutes des de l'aeroport de Palma.
5: I en la crònica de successos, 5 encaputxats varen segrestar i apallissar 3 joves a Inca. Se'ls

0: El controvertit reglament de retorns que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant amb l'únic vot en contra d'Espanya.
1: La nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i per fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular. El text ha rebut l'aval definitiu en un Consell de Ministres Europeus de l'Interior a Luxemburg.
0: 5 i 4 minuts, més notícies a les 6.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: ja som aquí, ja hem arribat.
1: Què tal?
2: Com anem?
0: Avui hem de lamentar una mort, la de Pepino Mazzullo. Molts el recordareu perquè era la veu d'en Topo Gigio.
3: Hola, niños. Hace mucho tiempo que no venía por aquí.
0: ¿Quién llamó? Jordi i Xavi, sabeu qui era en Topo Gigio?
1: No, clar que no.
2: Me sap greu.
0: Ai, els nostres oients una mica més grans estaran decebuts amb vosaltres. Perquè en Topo Gigio era un personatge que va formar part de tota una generació, no només a Espanya, sinó arreu del món. Era un talp, un ratolinet d'orelles molt grans, que sortia per la televisió i agradava molt als infants d'aquella època. I, precisament en aquella època, en Topo Gigio sortia a la televisió amb una presentadora que llavors també era molt famosa, que era la Xuxa.

0: Tampoc la coneixeu, aquesta cançó?
1: Va ser greu, Inés, no?
0: Ai,
1: no, aquestes referències culturals no les té encara davant.
0: Aquestes coses les
2: jo
0: heu de saber.
2: Jo soy Ratolina, Tamboroies Grans, és en Mickey Mouse.
1: Mickey Mouse...
0: En què nom hi ha aquell? En Ratatouille.
1: En Ratatouille, aquest és bo.
0: Era ben tendre.
1: Sí, ben agut, en Ratatouille.
0: Bé, d'això ha mort Pepino Mazzullo, 100 anys, que va interpretar en Gigio durant més de 45 anys. Uh-huh. I atenció, d'una icona generacional, m'on anem a una altra, perquè en David Bisbal... Eh? Actuarà aquest dissabte a la festa d'aniversari de la Rafaela Nadal Academy. Aquest sí que el coneixeu, en aquest
1: sí.
2: I en Rafa Nadal també m'ho sap.
0: Però en Bisbal...
1: Són dos màquines, que diria...
0: Tu imagina't celebrar una festa d'aniversari, un cumpleaños... i d'un Bisbal.
2: És que les màquines ho has dit perquè com estan les màquines?
1: Evidentment que sí, Jordi. Gràcies per...
2: Ja està, volia aclarir la broma.
1: No, sí, bé, broma, sí. Bé, molt bé,
0: Bisbal. 10 anys celebra la Rafael Nadal Academy i, clar, havien de fer una festa de pinyol vermell, una bona festassa, així que vendrà en Bisbal aquest dissabte.
2: Qui millor per una festa que en Bisbal?
1: És que...
0: Ningú.
1: Quan Xiu-Xiu faci 10 anys, el podrem fer convidar en Bisbal, també.
0: Sí.
2: Creus que en Xenoa apareixerà per allà o no?
1: Sí,
0: segur. En Bisbal o en Xenoa, tots dos no els poden tenir.
1: Pots, podríem generar reencontre. Se retrobrada.
0: Ja va ser. Jo pensava, que per ser Rafael a Nadal Academy durien a na Shakira, perquè són amics, perquè en Rafa va sortir fa molt d'anys en un videoclip seu, o na Aitana, que són més amics encara.
2: Qui són amics?
0: Naitana i en Rafa.
2: Sí? Com és això?
1: No ho saps?
0: Naitana li agrada molt jugar a tenis.

0: tenis i ve aquí a jugar a tenis i aquestes coses.
1: Ah, no, no ho sabia, això. No tenia aquesta informació.
0: Per això està xiu-xiu. Per això està xiu-xiu, per informar-te, Jordi, de les coses importants de la vida.
1: Moltes gràcies.
0: Tu ho sabies, no, Xavi?
2: Ja ho sabia, clar que sí. Vamos.
0: Tanta sort que aquest detall no t'ha escapat. Avui tenim en Facundo Tenaglia en el control tècnic.

0: Mira, ja sabeu que xiu-xiu, mos agrada molt fer propostes. Propostes sí. Per les Balears.
1: Discretes o indiscretes?
0: Atrevides.
1: Atrevides, molt bé.
0: Així que la nostra proposta d'avui, la d'Aim...
1: Anem?
0: Crear una associació balear del variat. Mòria Bruns, no
1: veieu que acabarem els punys. Anem, molt bé, molt bé. Una associació balear del variat, però...
0: Sí.
1: Hi ha un detall que... Pitiuses i Menorca no mengen de variat.
0: Però els agrada.
1: No ho sé. Sí, això de mesclar no coses per mi no els hi va gaire bé.
2: Però a veure, què t'ha pegat ara amb els variats?
1: Exacte, què t'ha pegat ara amb fer això?
0: Bé, idò, si de cada vegada trobeu que hi ha més ous Benedict que variats per venenar, idò, qualque cosa han de fer.
2: Però com ho faries, això?
0: Idò, mireu.
2: Complicat.
0: Aplegam un parell de persones... aficionades, restauradores, qui sigui, constituïm...
1: Ah, bon menjadors.
0: Bon menjadors, exacte. Sí. Constituïm l'associació i lluitam d'una vegada pels nostres drets.
1: Molt bé.
2: Home, sona fàcil, així, dit així. Sí. Ja ho feim ara.
1: De gent segur que entendríem,
2: en sortida, xiu-xiu.
0: Veus?
2: Sí. Anam.
0: Tenim un exemple, i és que a Catalunya s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla. Albert Melis és el president d'aquesta associació. Benvingut a xiu-xiu, com anam?
3: Com esteu?
0: Molt bé. Albert, qui passa per xiu-xiu, li demanam com ha dormit la nit passada. Com has dormit tu?
3: Pues com un nen petit, perquè portava uns dies a molta feina, sortint molt tard a treballar, i la veritat és que aquesta nit he dormit fantàsticament bé. Moltes gràcies, per l'interès.
0: De res, de res. Nosaltres aquí a disposició també de la salut de la gent. Escolta, Albert, Associació Catalana d'Esmorzars de Forquilla.
3: Sí. Sí.
0: En quin objectiu ha nascut aquesta associació? Vos heu aplegat per menjar més i millor? O com va la cosa?
3: No. També menjarem, però no som un club de golafres, exclusivament. A veure, la veritat és que l'esmorzar de Forquilla, no sé si s'ha posat de moda, però sí que ha passat, que està en allò que es diu ara la conversa, val? I aquí a Catalunya se'n parla molt, ara, de l'esmorzar de Forquilla. Llavors, els que vam iniciar una mica aquesta conversa, hem decidit aprofitar la onada, val? I abans de que la onada arribi a la platja i s'esvaeixi, cosa que sabem que passarà, doncs intentar institucionalitzar-ho una miqueta i crear una associació que, amb l'excusa de l'esmorzar de Forquilla, serveixi per prolongar la conversa en... al voltant del que és la cuina catalana. Uh-huh. Val? La cuina catalana, si pot ser, d'arrel tradicional i popular, que és la que ens interessa. Aquesta que creiem que s'ha de potenciar. Val? Aquest és l'objectiu. I llavors, de retruc, doncs el que també pretenem és... Perquè entenem que l'astronomia és com un ecosistema, és un gran ecosistema, no? I llavors, no hi ha cuina, no hi ha gastronomia, no hi ha esmorzar de Forquilla, no hi ha cuina catalana sense... productors, no hi ha sense sector primari, sense pescadors, sense ramaders, sense gent que faci formatge, gent que faci vi, gent que conreï calçots, etcètera. Llavors també volem parlar d'aquestes coses. I també no hi ha cuina sense estris de cuina, llavors també, per què no, ens pot interessar promocionar i parlar i donar voltes al voltant d'un terrissaire que fan les cassoles típiques de fang d'aquí, no? Que també les feu servir a les Illes Balears,
0: sí.
3: Val? Pues per nosaltres per cuinar el fricandó, val? Doncs pues per què no? No? Llavors, al final, l'esmorzar de Forquilla és l'excusa per parlar i per promocionar la cuina catalana. Uh-huh. Val? Però sí que entenem que l'esmorzar de Forquilla té aquest punt convivencial, de compartir, de colla, d'ajuntar-se, val? Que propicia, que pot fer més fàcil pots tenir aquesta conversa sobre tots aquests temes.
0: És molt interessant, Albert. Creus que funcionaria aquí la versió d'associació desvariat?
3: Pues per què no? Si funciona a Catalunya, per què no ha de funcionar a les Balears o a qualsevol altre lloc? L'important és tenir paciència, perquè els tràmits per muntar una associació són absolutament demencials. Val? No vull desanimar ningú, però nosaltres ens vam constituir en una esmorzar de Forquilla el mes de febrer i no hem tingut tota la paperassa llesta pràcticament fins al mes de juliol.
0: Uh-huh.
3: Val? O sigui, és a menys a Catalunya és els tràmits són llargs, però per què no ha de funcionar? No veig per... I qui diu el variat diu qualsevol altra cosa, no? Vull dir, al final l'important és ganes de promocionar el que és nostre, sense oposar-se al que és de fora, vull dir, senzillament defensar el que és nostre perquè és nostre, perquè és el que ens identifica, no? Perquè al final la cuina també és identitat. No cal anar en contra del brunch o en contra dels ous Benedict, no cal. Vull dir, senzillament és el nostre perquè és el que ens identifica, no? Per exemple, nosaltres una de les accions que volem fer és anar-nos a hotels, perquè no estem tenim hotels aquests com vosaltres, a Lloret o a Salou, i convèncer algun hostaler perquè ens deixi fer una setmana, a l'ofet de l'esmorzar, doncs, que ens deixi portar durant una setmana, que ja ho portarem nosaltres i ho cuinarem nosaltres, ricandó, capipota, galtes, i el que se'ns passi pel cap, i explicar-los a la gent que allò és el que mengem aquí.
0: Que bona, que bona. Em sembla molt bona idea, Albert, vos volem copiar, així que nosaltres des d'aquí...
3: Copieu, ja ens agermanem.
0: Exacte, mos agermanem, Associació Balear del Variat. Mira, jo ja se m'acaba de córrer un representant dels ambaixadors dels bons menjar, que si no coneixeu aquest podcast, vos el recomanam, que és Tabac i Sobrassada. Tomeu un mir, com anem, com estàs? Mm.
4: Hola, com està? Avui no és xiu-xiu, com va ser?
0: Molt bé, en Tomeu és un dels tres integrants del podcast de Bat Qui Sobrassada, juntament amb en Rafael i en Pablo. Tomeu, vosaltres heu viscut molt d'anys a Catalunya, coneixeu molt bé els berenars de Forquilla, que són la versió del variat nostre. Tu t'hi veus com a president de l'associació del variat, Tomeu?
4: No me vulguis tant de mal, no? Has sentit, Albert, amb la part de la burocràcia ja més que rufat, així és que... I també recordar que com a podcasters estem ben jubilats ja, o sigui que...
0: Sí, que és veritat, sí.
4: Hem menjat molt i molt bé, però...
0: Però tu com veuries crear una associació desvariat?
4: No, per fer-ho seria guapíssim, i a més subscric tots els motius per els quals mereix la pena fer-ho, d'en Albert, tot això de... M'he imaginat mentre xerrava guiris amb el galup en el bufet, trobant pilotes, callos i frits, i realment seria digne de veure les seves cares.
1: És que vosaltres també, ja em vau xerrar d'això, Tomeu, en el podcast de Tabac i Sobrassada, sentim, hem recuperat un tallet del vostre podcast.
5: Sí, s'ha de reivindicar sisplau, que hi ha una Barcelona entre guiris i cafeteries per nòmades digitals...
6: Sí.
5: I tot això, hi ha una Barcelona arrelada de bars i bodegues i restaurants d'esmorzar de Forquilla, que
7: realment...
5: no és petita.
7: Mos és realment fàcil trobar un lloc nou dins Barcelona.
1: Aquí explicàveu que com, efectivament, que hi havia els berenars de Forquilla, que vos encantaven, després xerrau també entràveu en el tema dels nous berenars, els ous benèdics i altres herbes, però vull que entre tots dos, primer en Tomeu i després el Albert, me digueu que ha de tenir... un bar perquè sigui mític, perquè facin aquell lloc que hi arribes i dius aquí berenarem bé.
4: I va... Bé, si me demanes per quelcom estètic, lo fàcil seria pensar en un bar amb un pot de solera, però també és vera que supos que per la moda aquesta que comentava en Albert, nosaltres hem pogut anar a berenars de llocs que són relativament nous i moderns i no és que sigui imprescindible que hi hagi un dit de barrim damunt la barra. Vull dir,
3: exacte.
4: Un lloc de berenar pot ser modern i pot ser cuidat i pot estar fregant la cuina d'alta gamma, diguéssim. El que sí que crec que és fonamental és que la cuina i els plats que ofereixi pues, tinguin identitat, tinguin arrelament, com deien Albert, i que estiguin fets amb amor, bàsicament. Definiria així, ja.
0: Sí, Albert, que no opines?
3: Sí, jo subscric absolutament el que han dit. A veure, l'important ha d'estar el plat, això és obvi. A mi l'interiorisme pues, m'és bastant igual, només demano que estigui net, no? Però jo crec que, sí, clar, i ho estan, de nets, vull dir, ara no vull aquí
4: dir
3: el contrari, però que per mi l'important ha d'estar el plat, vull dir, ha de ser una cuina honesta i arrelada, evidentment, al territori. Si a més fa servir productes a proximitat, cosa que no és tan fàcil, perquè tinc en compte que, per exemple, a Mercabarna, que és el mercat central d'aquí de Barcelona, només el 15% del que s'hi ven es produeix a Catalunya, o sigui, que això de la proximitat ens omplim tots la boca i no és tan fàcil, no és tan fàcil, no? Doncs això, bàsicament, això, i si a sobre està bo de nassos, doncs pues millor que millor, perquè també jo també he menjat molts fricandors horribles i molts sí. capipotes aigualits. Val? O sigui que també hem de ser exigents amb la nostra cuina. No només l'hem de valorar perquè és nostra, sinó que a més hem d'exigir que estigui ben feta.
1: I què mos expliquen? O què trobeu que mos expliquen? Començarem per tu, Albert. Es berenar sobre la història i la manera de viure d'un territori.
3: Evidentment, és que la cuina explica... O sigui, mira, jo sóc dels que creu que aquella frase que diu que som el que mengem, jo la reformulo una miqueta i no és exactament així. És som allò que hem hagut de fer per menjar. Val? Llavors, el que mengem explica moltes coses de nosaltres mateixos, de la nostra història, del nostre territori, de les nostres condicions socioeconòmiques, per suposat, de com han anat evolucionant al llarg del temps, de les modes que ens han influït, dels pobles amb els que hem tingut contacte. O sigui, és bestial el que hi ha, el que et pot explicar un plat, no? I sí, doncs a Catalunya, a l'esmorzar de Forquilla, no és el mateix a Tarragona, que a Girona, que a Lleida, que a Barcelona, no? Perquè, bueno, doncs perquè les coses han sigut diferents. A Barcelona, doncs, hi ha una cuina de menuts potent, perquè que va néixer al voltant dels escorxadors. Doncs a Lleida són més de brasa i de porc. A Girona hi ha més embotits. I a Tarragona, doncs, per què no? Hi ha romescos a l'hora d'esmorzar, no? Vull dir que, clar que explica... El menjar en general, la cuina en general, explica qui som, també, i què hem hagut de fer per menjar, sobretot.
0: Totalment. Tomeu, faria la mateixa similitud a paral·lelisme aquí a les Illes?
4: Sí, clar, la diferència jo crec que aquí és que els plats per excel·lència dels berenars aquests de Forquilla, Sant Arc de Berenars, és el variat que crec que no té tanta història com el que comentava en Albert. Sí que, òbviament, no tot se redueix en els variats i pots trobar llocs on tens peus de porc per berenar. Però, clar, els variats sent una cosa més moderna, òbviament, a cada banda els fan una mica diferent, però la diversitat és el que, que brilla en aquest cas.
0: Escolta, Tomeu, des de Tabac i Sobressada, que ho fem molt d'anys aquest podcast sobre precisament els berenars de Forquilla i els variats, recordes algun debat sobre menjar que vos dugués una discussió que dius i encara no mos hem posat d'acord?
4: La veritat és que nosaltres som fàcils de contentar. Aleshores, mai hem tingut cap desastre ni cap sorpresa excessivament negativa. Hi ha gent que li agrada molt discutir sobre els variats, si toquen dur, rebossat o no, de que se pot permetre dins un variat o no, de si les coses s'han de fer així o així de sap. No crec que valgui la pena entrar en aquestes discussions perquè al final resten un poc la gràcia.
0: Bé, jo crec, Tomeu, que això s'ha de posar ben posat en els estatuts de la nova Associació Balear del Variat. Ja en parlarem d'això. Així que, Tomeu, comença a preparar la paperassa per l'associació.
4: No, t'encarrec que vols tu ser president.
0: Tomeu, Mir, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
0: I a Albert, Melis, també molta sort en aquesta nova aventura de l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla. Ja compartirem qualque dia un berenar plegats.
3: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
3: Que vagi bé. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: La situació. Qualcú ha perdut un emú?
1: I ara vol dir que t'aprenen les bales que estan fetes.
2: Un veïnat de lloc.
1: Temps vivim? Per altres feines no ho havien recuït. I avui de matí, efectivament, jo amb el cotxe he anat a voreu i falten d'haver 50-60 bales.
2: Un veïnat de Llucmajor ha localitzat un emú a una finca de la zona del Camí de l'Àguila. L'animal va comparèixer als voltants del seu habitatge i de moment es desconeix quin és el propietari.
0: Aquell Llucmajorer ha difós imatges a les xarxes socials per intentar trobar-ne l'amo. Segons ha compartit, l'emú continua per la zona i es mostra tranquil, curiós i sociable. La publicació ha generat sorpresa entre els veïnats que han compartit les imatges i han recomanat avisar el Seprona o el COFIP perquè ningú intenti intervenir si és necessari. Per ara ningú no ha reclamat l'animal i l'emú continua als voltants de la finca.
2: Per tant, si teniu un emú, que ja m'ho explicaràs, Xavi, què és, per cap vostre, mireu-ho bé.
0: És com un gall de les Índies.
2: Ah, d'acord.
0: Més gros, entre un estrus i un gall de les Índies.
2: D'acord, d'acord. Idò, ho miraré bé, perquè si el veus, és probable que s'hagi escapat.
1: I ara vol dir que t'aprenen les bales que estan fetes.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu. IB3 Ràdio Os, informació.
1: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
2: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Xiu, xiu!
7: Hola, soy la Jessica y le voy a dedicar esa canción Si antes te hubiera conocido, de Karol G, a mi padre, que va de persona seria, pero es escuchar esta canción y se le dibuixa un sonriure a la cara. Moltes gràcies!

0: Escolten segon quina música i diuen lleva això, però després se les saben totes.
1: Són guilty pleasures,
2: sí.
0: Plaers culpables, exacte. Ja sabeu que mos podeu enviar la vostra dedicatòria, com la Jessica, la dedicada a son pare.
2: S'ha deixat de memòria, ja.
0: 646-93-45-0. No me la rebré sobre en el número. 646-93-45-0.
2: Ho veus, com ho saps?
0: Vinga, fa unes setmanes varen tenir a l'estudi d'en Andreu Canyelles, el creador de contingut Pollensí, que va venir aquí, a Xiu-Xiu, molt feliç, a explicar que s'anava a fer el camí de Sant Jaume. Tot era il·lusió i alegria, si ho recordeu, fins que va començar a fer viatge.
2: Efectivament, farem un petit recopilatori de les coses que li han passat. Pobre, també ho hem de dir. Res més arribar a l'aeroport, jo quan va arribar a l'aeroport de Pamplona per començar el camí francès, van començar les males notícies.
3: He arribat a Pamplona. És que ho sabia cert. M'han perdut la maleta. Som l'únic de vol que no té la maleta. Me cago en jo.
1: Pobret, que va perdre la maleta, sí, i després d'uns dies el van telefonar i mos va poder confirmar que havia recuperat la maleta. I una vegada començat el camí, que podia sortir malament? I escolteu.
3: Estic marejant, em fa fred, mal de panxa, vòmit, diarrea, i ningú m'atén perquè diu que he d'esperar un metge. Que he d'esperar que me mori.
4: Quin desastre. Mai he tingut tant de mal i mai he estat tan malament.
0: Que he d'esperar que me mori. No, jo ara m'enric, però sí, estan molt preocupats per don Andreu Canyelles, i per això l'han telefonat per veure com està, si ho està surant, com està anant aquest camí de Sant Jaume. Don Andreu Canyelles, ben tornat a Xiu-Xiu. Com estàs?
5: Bon dia, bona tarda, equipo. Jo ja no sé ni on me trob. Se me sent bé o no?
2: Perfectament.
0: Te sentim.
5: L'altre m'ha mort. Ha mort com jo.
0: Te sentim bé, Andreu. A veure, primer de tot, on ets? Ho saps on ets?
5: Crec que som a Maria de la Salut, perquè també veig Rostoi. Així que, no, ara som a Fromista. Et senta-lo, vale? Perquè jo no me surt, perquè dic Fromista i és Fromista.
2: Ah.
5: Vale? És un poc xungo, aquest poble. Però bueno, avui he caminat 28 quilòmetres, m'ho he fet amb una etapa un poc dura.
0: 28 quilòmetres només en un dia.
5: Exacte. El màxim que he fet han estat 33, l'edat de Cristo, i un poc més i jo n'he cap en 33, perquè encara no en tenc 30. Però no m'ha faltat molt.
0: Escolta, Andreu, ja t'has estabilitzat després d'haver perdut la maleta i, sobretot, que no havien tornat a xerrar-t'ho, després d'aquesta... que va ser gastroenteritis, que vares a plegar. Com va ser, Andreu?
5: Sí, com una intoxicació aguda, gastroenteritis aguda, no, el metge no ho va saber, però supos que és perquè vaig veure d'una font... És que això no ho vaig dir, vaig veure d'una font d'un cementeri. Sí, la sona malament ja i tot, ho vaig fer. Perquè li vaig demanar a la dona que regava les plantes d'humors, a menys si se podia veure d'aquesta font, i m'ha dit, sí, ho veïnats en bevem i els peregrins que passen en beuen. I doncs jo em vaig veure aquell dia, i a les 7-8 estava que ja en taigo i vomitant tot ho tens, o sigui, jo crec que vaig veure morts, o serra de mort, perquè no sé què va passar, però vaig estar fatal.
0: Mare meva.
2: Bé, sortadament, Andreu, no ha estat res, van ser un parell de dies que no va estar gaire llatí, però bueno, ara estàs fort, perquè vas bé, o no? Ja no tinc gaire mal.
5: No, ara estic perfecte. Per sort, a fusta, perquè des de 2-3 dies després de la intoxicació ja m'he recuperat i avui... Xavi, t'ha enviat una foto.
2: Sí, ja ho sé. Això ho volia comentar. Jo a Andreu li vaig dir, Andreu, quan comencis a fer el camí de Sant Jaume, fes una foto dels bessons. Dels bessons.
5: Exacte.
2: Per múscul, el bro dels bessons. I quan l'acabis fent en un altre, i m'ha enviat avui una foto dels bessons que té ara, que quant de dies fa que fas l'etapa, que camines?
5: Ara avui és l'etapa 15, bueno, o sigui 15 dies.
2: Te'n recordes d'en Roberto Carlos, el futbolista del Madrid? I jo mira manco. Té un besson arros que el xapen en dos. Molt bé.
5: Gràcies, ben normal. Algo bo ha passat.
2: El Mallorca t'hauria de fitxar, perquè, bueno, peguen un xut...
5: Per xutar un penalti, només quan arribi de Santiago, la primera setmana, pegui un penaltarro que enfonso porter i ja està.
0: Jo crec que xut d'honor en arribar l'haurà de fer. Com a mínim.
5: Li diran Albert Sales, a més si me conviden a fer un xut. He de dir que tot l'equip m'ha demanat com estava aquests dies, eh?
0: Molt bé.
5: Per l'equip Xiu-Xiu també vull un aplaudiment perquè...
0: Un aplaudiment per nosaltres.
2: Clar.
0: Escolta, Andreu, jo me vaig preocupar perquè vares explicar fins i tot que te va venir a recollir l'ambulància a la tenda d'acampada.
5: Claro, perquè jo estava en mig d'un descampat a les afores de Logroño i vaig començar a vomitar, vomitar, vomitar i vaig dir, claro, i me notava que m'anava a desmaiar i dic, si jo no me desmaio aquí sol,
0: estaves tot sol.
5: Perquè, claro, estic tot sol. I vaig dir, cridaré l'ambulància i si ja me desmaio per camí, ja me trobaran, saps què t'ho vull dir? Ja, almenys me socorreran.
1: Estan avirats.
5: I vas entrar, escolta-me, vas entrar dins l'ambulància, va començar a anar a fondo i feia voltes, i mira, vaig vomitar, a la dona no li vaig vomitar de sort, però va donar com una palenguiana i me deia, tu si tens ganes de vomitar, vomita aquí. I van passar 10 segons i ja bueno, vaig fer la font.
2: Pobre.
5: Brutal, brutal, pobreta, mare pena.
2: Hem de dir que tot això, vulguis o no, és molt dolent, és molt feixuc i fotut, però m'ho estàs donant molt de contingut, jo cada dia, Andreu. Demà, per favor, que passin les hores perquè pengis el vídeo. Estic enguinxadíssim, és com una sèrie de Netflix, el que estàs fent.
5: No, no, és que molta gent... És que tinc un problema, i jo no pensava que hauria tanta repercussió, i cada dia vos puc assegurar que tinc mínim 50 missatges nous a l'Instagram. Claro, no me dóna temps, perquè quan jo arribo a un poble he d'editar i tot això, i no me dóna temps a contestar a tothom. I potser tard, dos o tres dies a contestar a la gent, i perquè vaig de guai. Però és que estic flipant la gent, t'ho jur, l'enganxada que està, i el mateix que me diuen. Però és una sèrie de Netflix, la meva sèrie preferida, no sé què, i sí, tothom està pendent d'un vespre, per a menys que m'ha passat, perquè a la meva m'atropella un tractor aviat, saps? No. En aquest pas...
0: Andreu, coses bones que t'hagin passat, vinga.
5: Coses bones, i de les experiències que estic visquent... Jo què sé, mai he trobat, per exemple, un cec que està fent tot el camí de Santiago amb un guia. I, claro, tu, una persona cega, que fa el camí i s'ha de fiar de qualcú, i, claro, no hi veu. I el traductor, que és francès, li va explicant el paisatge, els monuments, i això és brutal.
0: Wow.
5: Però, claro, tu penses que vas caminant. És que no hi veus, tu camines per caminar. Sí, i ell te diu, aquí hi ha un rostó, i aquí hi ha un pato, aquí, jo què sé, saps? I li va explicant el camí... així com va avançant. I jo, quan m'ho va dir, vaig quedar al·lucinat.
0: Quines però, de voler-ho,
5: se m'han quedat la pell de gallina i inclús ahir vespre també m'he trobat un lloc català, que son pare se va morir, i sabeu que tu pots fer el camí de Santiago per qualcú que ho desitjava. Tipo, tu tens un predí que vol fer el camí, se mor, i tu pots fer el camí per ell. I això és superguapo, perquè no només l'acabes per tu, sinó quan te donen la Compostelana, te donen una, com una especial, una personalitzada amb un nom de la persona difunta. I això m'ha aparegut també brutal.
2: Que bé, Andreu, estem, francament, ha passat molt de gust de viure aquest camí a través de tu i sobretot perquè el que generes en la gent que te veu i te coneix, que és molta simpatia i connectes moltíssim, perquè és vera que tothom diu, és que me cau tan bé, Andreu, i és el que transmets. És a dir, de qualque manera, com que feim el camí amb tu i mos acompanyem en aquesta ruta digital.
0: I ara què te falta, Andreu?
5: Ara, justament m'heu cridat i anava a comprar provisions. M'anava a comprar provés per anar a cercar per aquí. Ara ha vingut un cap. Hola, Bobby. Estàs que fa per aquí enmig. I anava a comprar provisions i un vespre avui toca campar.
0: Molt
5: així
0: bé.
5: Que toca
0: I quan tornes?
5: Per...
0: Quant de dies te falten?
5: Ara, avui a la 15 i són 33, o sigui que me'n falten 18, si no ve malament.
0: I de tornarem a xerrar, Andreu.
5: No, quan vulgueu. Jo sempre per xiu-xiu el que vulgueu. Hi vaig dedicar l'etapa.
0: Això t'anava a dir.
1: Això anàvem. Tenim àudio.
6: Ja tot arraconat. Ara el més important que toca és anar a berenar.
7: Aquesta etapa se la dediquem a tot l'equip de xiu-xiu.
2: Molt bé!
0: Moltes gràcies, Andreu.
5: No, però més faltaria.
0: I de moltes gràcies perquè és així, que està molt pendent de tu, Andreu.
5: Moltes gràcies i sobretot també a tothom, perquè jo, per jo no faig el camí tot sol, perquè amb tothom que me va contestant i m'ha xerrant, com que no, que l'esquena duc a Mallorca, saps?
0: Oh.
5: I m'encanta, és superguapo.
2: I donant per fer que cada dia a les 7 vas a missa en els pobles, o no?
5: Bueno, això ja no. No me dona per tant, Xavi.
2: No, sí.
5: Jo arribo i dic, el primer que faig és anar a rovellar, intentem me dutxar, agafar provisions i anar a dormir.
2: Molt bé, això, molt bé.
5: És el que intentem fer.
0: Molt bé, Andreu. Bon camí. Sort. Tornem
5: moltíssimes
0: a xerrar.
5: Moltíssimes gràcies,
2: aviat.
5: Tornem a xerrar quan vulgueu. Vale, adéu.

0: El minut de glòria d'avui és per la cantant Nina, que avui compleix 60 anys i s'ha gravat un vídeo des de la platja de Porto Colom.
1: Avui en faig 60, hoy cumplo 60. Felicidades a todas las del 66. Moltes felicitats, noies. Jo hi he fet les dues coses més importants de cada dia de la meva vida. Una és nedar al mar, plogui, pedregui, nevi. I la segona cosa més important, la segunda cosa más importante és cuidar la meva pell. Molt d'anys!
2: 'Xiu-xiu, amb Inés Mateu. TV3 Ràdio és Dial.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur, cordada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
5: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
6: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
5: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
7: Bon dia, com estàu?
8: Bé. Antoni per Pablo Torrent, a l'àrea, però la Torre ha robat el pal!
5: L'emoció del partit.
8: El pal!
5: I el post en l'opinió dels protagonistes.
9: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
5: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
10: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
5: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
11: Estàs a punt de covar-me.
12: Qui?
11: Que és emoció.
13: Què dius?
2: Xiu-xiu, amb Inés Mateu.
0: Bé, doncs ja és aquí la nostra fada de les Balears. Ella és una Assumpció Gené, arpista professional i professora del Conservatori de Manacor. Assumpció, com estàs?
14: Pues molt bé.
0: Com has dormit la nit passada?
14: Avui he somiat en pirates, però no he cercat el significat.
0: Uau!
14: Sí. Que creus que significa?
0: L'altre dia havia somiat que no tancaves les persianes.
14: Sí, que no sabia tancar portes, persianes. Les persianes mallorquines, que són molt fàcils d'obrir i tancar, sempre surten aquestes en els meus somnis.
0: I ara has somiat amb pirates.
15: Però era un mal son.
14: Sí, ha estat un mal son. Sol tenir mal sons, no sé per què. No sol tenir somnis.
0: Però sempre coincideix en cas de venir a xiu-xiu o te passa sovint?
14: No, sovint, me passa molt sovint.
15: Estem inconscient de xerra.
14: M'està dient coses, sí. També a vegades molt de pit somir que se m'acauen les dents. Això no vos ha passat?
15: Sí, jo sí.
14: Això té un significat molt profund, sí. Que ara no me'n record quin és, però...
0: Crec que alguna cosa econòmica.
15: Era una qüestió d'inseguretat.
0: Inseguretat econòmica.
15: Bé, pot ser econòmica, pot ser d'altres tipus.
0: D'acord. Disculpeu.
15: Sí. O sigui, ho he somiat.
0: No he volgut treure conclusions precipitades.
15: De tenir un accident en cotxe i que només te caiguin les dents.
0: Ai,
15: sí. Que és un supermalsón.
0: No xerreu d'això, que avui vespre somiaré això. Vinga, va, Assumpció, com us expliques avui?
14: Vinga, què vos duc avui? Avui vos duc el mapa sonor de l'edat mitjana, d'un monjo i d'un trobador. Record, que és un mapa sonor, per si un cas de qualcú s'enganxa avui a tot això? Un mapa sonor és la vida d'una persona explicada a través de la música i els sons que l'acompanyen des de que s'aixeca fins que se'n va a dormir. Perquè la música no només és entreteniment. La música mos diu de quina classe social ets, quina era la teva feina, com vivies, vivies bé, malament, en festa, sense festa... I avui anant directes a l'edat mitjana, concretament en el segle XII. És a dir, any 1100, 1150, per allà. És plena època de castells, de puces, pussetes, croades, monestirs de pedra... I aquí la música estava dividida en dos mons. Sempre sol estar dividida en dos mons, la música. En aquest cas, entre la música religiosa i la música profana. La setmana passada vos en recordeu de què parlàrem?
0: Sí, de
15: Grècia.
0: De
15: l'antiga Atenes.
0: Ah, sí.
16: De l'Egipte.
14: De Atenes, exacte. I també hi havia la música del déu Apolo i del déu Dionís.
0: Correcte.
14: Estava xapada en dos. I d'avui és per l'estil. Sempre passa això. Està dividida entre dos mons.
0: Perdona, i avui en dia quins serien els dos mons?
14: Això m'he demanat ara mateix també a mi mateixa. Avui en dia quins serien aquests dos mons?
0: Part de la música urbana, clarament. No?
15: Sí, podria ser.
14: els de la música clàssica també és un món com a molt...
0: Sí, és que n'hi ha diversos de mons.
14: Sí, ja n'hi ha bastants avui en dia. Mm-hmm. Però allà n'hi havia dos, religiosa i profana. Mm-hmm. Per tant, compararem el mapa sonor d'un monjo benedictí, d'un monestir, mm-hmm. i els d'un trobador, que va de castell en castell. Mm-hmm. Anem a posar noms. Que li posàvem el nom del monjo.
15: Uf. En el monjo. Gori. Uf.
14: Bueno, Gori. Don Gori.
15: Més que Gori no és gaire... Bé, quin... No em sap.
14: Gori.
15: El Gori, sí, per ventura, és el trobador.
14: Vinga, el trobador
0: no,
14: serà
0: no,
14: en Gori.
0: No, el trobador, Tom. Perquè és un trobador. Artista que, de Mallorca que és en Tom Trobador.
14: En sèrio?
0: Sí.
15: I d'en Gori... Sí. Però és que en Gori no és gaire de monjo.
0: Sí.
7: Sí. Però és un nom... En Gori i en Tom. A mi m'agrada.
15: Sí.
7: Sí.
14: Vinga, Don Gori, monjo Gori i el trobador Tom. Tom Trobador. Perfecte, m'ha vengut beníssim això d'en Tom Trobador. L'he d'escoltar, m'apuntaré. Mhm. Uh-huh. Idò, anem en el primer moment del dia, mos aixecam, és de matí, amb Don Gori, el nostre monjo, se desperta, atents, a les 3 des de matí. Sí, sí, a les 3.
15: Mm-hmm. A les 3?
14: A les 3, des vespre.
15: Per resar.
14: Per resar, exacte. Bon, per ell no hi havia alarmes de mòbil, tampoc, ni música... Bé, s'aixecava amb les primeres campanes del dia per anar a resar ses matines. Mm. Anem a escoltar com era.

0: Bon dia.
1: Què tal?
0: I bé, i bé.
1: Què feis ara?
0: No ho sé, hem improvisat.
2: No, heu de resar?
1: Sí, anem a resar.
2: Bé, jo crec que no importa.
1: Bé, jo era la monja que
0: aixecava. En llatí, però, no?
1: En llatí, sí.
2: En aquell moment,
1: en llatí.
2: Sí, clar.
1: En Don Gori s'aixeca amb un silenci absolut, amb la seva túnica de llana, i, per cert, no deien ni bon dia, per tant ho van fer fatal, Xavi. No se podia dir bon dia.
0: És vera, tens raó.
1: Se despertaven en silenci, sí, i anaven, sí, sí, directament a cantar Cant Gregorià.
2: Perquè tenien el bot de silenci.
1: El bot de silenci, fet. Exacte. El Cant Gregorià era un cant monòdic. Ara aquí ve classe de música. Què vol dir monòdic? Paraula mono?
0: Un. Òdic, melodia.
1: Això no ho sé. Però mono vol dir un, exacte. Significava que tothom cantava una melodia. És com si ara mos posàvem els quatre a cantar en Joan Petit, a la vegada, pues seria un cant monòdic, perquè els quatre cantam les mateixes notes.
0: Sí? Entesos.
2: No ho farem.
1: No ho farem, tranquils.
2: No canvieu d'emissora.
1: I després, el cant gregorià també era a capella. Bé, a capella. Sabeu què significa?
0: Fora,
2: sí,
0: música.
2: Sense instruments.
1: Sense instruments. Tots sols. Uau,
2: quins bons alumnes.
3: Quin nivell.
1: M'encanta.
3: Quin nivell.
1: Bé, idò...
2: M'agrada molt l'Assumpció perquè utilitza to mestre...
0: Que vol dir a capella?
2: Molt bé.
0: Sense instruments.
2: A capella, molt bé.
1: Control tècnic, anem a escoltar el cant gregorià. Ben com sonava això?
2: Això m'agrada, aquesta música.
1: T'agrada?
2: Sí.
1: Te relaxo.
2: Sí, m'agrada. M'hi sent còmode.
3: Te pots aixecar a les 3 del matí a escoltar-lo.
0: Això pot ser la cridada divina.
2: M'hi sent còmode. A lo millor m'hauré de replantejar la vida.
0: Sí. És que, men, fraco?
2: És que relaxo.
0: Nina, on vas? Està començant a levitar.
1: És l'Assumpció.
0: Exacte.
2: Ja vos diré si la d'en Tom m'agrada més.
0: Tom Trobador.
1: Sí, però aquesta música que escoltau ara, això se cantava a les 3 del vespre, no sé si jo... No sé jo si era tan...
2: Per dormir, va beníssim.
1: No, però era per despertar-se d'aquesta música, en teoria.
3: Tu imagina't, el veïnat també, quina por. Tu a les 3 del vespre dormint i de cop comença a sonar això i dius...
2: No devien tenir veïnats en el monestir.
1: Bé, anem a veure ben què feia en Tom Trobador, el nostre trobador. A les 3 del matí, quan el monjo s'aixeca, en Tom se'n va a dormir. Perquè el que acaba de fer és que se'n va de la festa del castell o de la taverna.
2: Ara sí.
1: Supercansat de cantar, de menjar carn, de beure vi...
2: Carn de cèrvol,
1: Carn de cèrvol, sí. Molt trobadoresc. Control tècnic. Anem a escoltar ben què feia en Tom Trobador.
2: Menja festa.
0: Li falta un pot de marxa, en Tom,
2: Sí, però que tots l'heu visualitzat vestit d'aquella manera.
3: Sí.
2: Com Astèrix i Obèlix.
1: Sí. Això, mentre en Don Gori cantava i resava a capella en llatí, en Tom Trobador s'aixeca a les 12 del migdia amb una ressaca medieval de vi que no se pot aguantar i amb el so deslleut afinant-se a la finestra del castell. Que idíl·lic tot, Tom Trobador. Sí, però...
2: Devia ser un bon peça, en Tom.
0: Sí, en Tom, alerta.
1: Sí, segur que estigui explotat, pels seus amos. Era un treballador.
2: I ell també devia explotar.
1: Bé, si haguéssiu de triar el vostre de matí ideal, que seríeu més tipus un Tom Trobador que vos aixecau a les 12 des de matí en ressaca, o vos aixecau més prestat, en silenci...
2: Jo no se pot trobar un mig.
3: De dilluns a dijous seria en Gori. I de dijous cap en band, perquè va ser setmana com en Tom Trobador.
2: Jo crec que som en Gori.
0: Sí, jo francament...
2: Tu ets en Tom, Xavi.
0: A serà mitjana, jo m'estimaria més en Gori que no pas en Tom,
1: Sí, jo també crec que m'estimaria més en Gori. Però...
2: Aquí som gent tranquil·la. Ja ho podeu sentir.
1: Però nosaltres, Inés, no podríem ser...
2: No podríem ser res.
1: No, perquè som dones.
2: Exacte.
1: En aquest món és tot d'homes, però bé, mos imaginem que sí. Anem a veure què feien durant el dia. Anem a la meitat del dia, què fan, quina música creen... En Gori, el monjo, passa el dia a l'escriptorium, copiant partitures a mà sobre un pergamí de pell d'uva. I atenció, perquè en el segle XII la música religiosa té una revolució. Neix la polifonia. Que és el contrari monofònic que vos he demanat. Per tant, que creus que és la polifonia?
0: Més d'un so?
1: Més d'un so a la vegada. És com si ara, imagineu, en Gori és l'inventor de la polifonia, que no va ser ell, però bé. Ell se va asseure i va dir, per què tots cantam lo mateix? A lo millor en Inés pot cantar una melodia, en Xavi en canta una de diferent i en Jordi una altra de diferent. I així tenim tres persones cantant coses diferents a la vegada. I aquí neix, en el segle XII, pum, la polifonia.
0: Molt bé, interessant.
1: Però pensau, fins al segle XII no hi havia polifonia.
2: Que avorrit, no?
1: Que avorrit, com a moltíssim d'anys.
2: I de, dona'm gràcies a la polifonia, que sona així.
1: Sí.

0: Tampoc és que sigui tan, tan divertida.
1: Sí, jo trobo que aquest trosset que ha començat ara era molt divertit, eh?
0: Sí, tu creus?
1: Sí, hi ha una persona que canta és... i és de damunt... Na, na, na, na,
0: això no s'anomena un cànon, també?
1: No, no exactament. No.
2: Polifonia seria, per exemple, gràcies a la polifonia tenim la nostra intro d'IV3 Ràdio, no? Que sona
1: sí.
2: IV3 Ràdio...
1: Molt bé,
2: ràdio.
1: És... molt bé, Jordi!
3: Fa com una harmonia.
2: Sóc un polifonista.
1: Fa una harmonia, exacte. La sintonia d'IV3 Ràdio, si vos hi fixeu bé, les veus se separen i n'hi ha una que va cap a dalt i l'altra va cap a baix. No sé si ho poguéssim escoltar.
3: La sintonia d'IV3 Ràdio?
1: Sí.
3: Mira, comença, Jordi. Escolta, no,
0: la tenim, la tenim.

0: 21 anys amb tu. O 22?
1: De 21, 21 encara.
2: I d'aquí, aquí ses al·lotes, que en aquest cas són al·lotes ses que canten, n'hi ha distintes i unes se'n van per un costat i ses altres per l'altre, gràcies a sa polifonia.
3: Quina classe de música!
0: No, superinteressant.
3: Estam tenint avui.
1: 12 segles van tardar i nosaltres, a Ivetra, ja ho tenim.
2: Bé, però què feia en Tom
0: Trobador? 21 anys. Perdó.
2: Què feia en Tom Trobador durant la hora baixa, en el castell o a la plaça del poble?
3: Beure.
0: Era un peix en Tom.
2: A part de beure. Feia una cosa que no feien els de Can Gregorià, que era fer servir instruments. En Tom Trobador feia servir el llaüt, per exemple, la viola de roda, que era un instrument que tenia una maneta com la de la finestra del cotxe. Bé, era així, un instrument així, o el tamborí. Per tant, a l'os, a la música profana hi havia instruments. I a la música religiosa, no.
3: Només veus.
2: Només veus.
0: És a dir, els instruments, per tant, entenc que pensaven que era una cosa no, del dimoni.
2: Sí, una cosa dionisiaca del dimoni, sí, una cosa vulgar.
0: És a dir, entesos, que curiós.
2: Sí, en aquell moment sí. I de què xerrava la música? El trobador no xerrava en llatí ni cantava en llatí com els capellans. Cantava en la llengua vulgar. En el nostre cas, en occità o amb el català antic, i cantava sobre l'amor cortès. Un amor impossible cap a una senyora de la noblesa, normalment casada amb un senyor feudal del castell. O sigui, era premsa d'escor.
3: Ara l'entonem en Tom.
2: Ara sí. Era xiu-xiu total. A través de la música contava xiu-xius del poble.
3: I sonava així.

0: que ritme ben diferent del cant gregorià, a que sí, més festiu, té instruments. A mi m'agrada més, sincerament, m'agrada més la música d'Anton Trobador.
1: Ai, canta i tot, Anton.
0: Canta.
2: Molt interessant.
0: Na Maria s'ha liat amb en Felí. Això contava, Anton.
2: Na Maria s'entén amb en Pep.
0: Bé, com podeu veure, xerra d'amor, d'humor, de sa vida. El trobador cantava sa mo impossible en aquestes dames que mai podria aconseguir. I vos volia demanar, vosaltres... Quin ha estat el salseo o la cançó de mo impossible més gran que heu tingut a la vostra vida? N'hi ha qualcun?
1: Sí,
0: que cantaríeu, que cantaríeu com si fóssiu trobadors?
2: Esa de Nalet Zubago, aquella que és Me muero por conocerte. Sabeu quina vols dir?
1: Sí.
2: No. Aquesta s'ha cantat a ple pulmó.
0: Sí. Quan ara jo estava pensant també... Si
2: molt joves. Però és com molt de desamor, no?
0: Sí, però no teniu...
1: Vos diuen des de control La Inocente.
2: No sé la quina inocente. És aquesta.
1: Això és d'en Bad Bunny, o no? Vos diu... De Morat.
0: De Morat. De Morat.
2: Tu entens?
0: Estava pensant també si tenc algun salseo amorós que pogués cantar si fos trobadora.
1: És a dir, tu estàs referint, perdona, que se pregunta.
2: És que no m'ha entès, si se cançó...
1: És a dir, jo crec que ella se refereix, fa referència a menys si nosaltres tenim qualque història romàntica, amorosa, que mos agradaria cantar.
0: Sí, exacte.
1: Si fóssim en Ton Trobador i tinguéssim la capacitat de cantar-la, i que ho féssim.
0: De què tractaria la vostra cançó?
2: De desamor.
1: De més desamor també, total.
0: De desamor sí. Tot. Ai, que trist.
1: Sí. Jordi? D'en Jordi, d'amor.
3: Jo bé, d'amor.
0: Tu sí. Bé, no? D'amor cap a...
2: Assumpció?
0: Jo d'amor, però no. Contaria qualcun xiu-xiu del poble, segurament.
1: Sí, també, també. Fossis trobadora.
3: Tu d'amor, però d'amor dels altres.
0: D'amor dels altres i...
2: Home, jo també, idò.
0: Interessant.
2: Jo també vull cantar dels altres.
0: Bé, anem a parlar ara de lo que passa quan arribes vespre... Aquí és contrast o no, sí que és superdefinitiu. En Gori, el nostre monjo, sopa en silenci mentre qualcú està llegint la Bíblia i mengen sopa de ceba. I no poden dir ni, ei, passant-se sal. No, no ho poden dir, han d'estar en silenci. I a les 8 del vespre canten ses completes i se'n van directament en el llit fins a les 3 del matí.

0: Uf, ara ja mos pega sa son, no?
1: Sí, amb això pega sa son, però en canvi amb en Ton Trobador no és el mateix. Ell estava en el banquet del castell, amb els senyors feudals que menjaven cant de cèrvol, bevien vi, en Tom se posa enmig de sa sala i comença a cantar els darrers xiu-xius i cançons de dansa. Anem a escoltar-ho.

0: aquesta taverna sí que hi ha trull, eh?
1: Sí, aquí hi ha trull i encara falta que comenci a cantar per contar les cosetes del poble. Uh-huh. Així que ja ho veus, a l'edat mitjana hi havia dos mons completament diferents, aquest món del silenci, el cant gregorià d'en Gori, i el món on es rima i els instruments i el salseo, cortes, el cantaven els trobadors com en Ton Trobador. En quin vos quedau?
0: Home, jo crec que amb en Ton Trobador, no?
2: Sí.
1: Jo també. Sí.
0: Tu, Xavi, dubtes?
3: Jo, home, jo si m'hagués de ser qualcú seria en Gori, perquè vivia millor que en Ton. En Ton per ventura dormia en el carrer.
1: És cert.
3: A dormir a Lloure. En canvi, en Gori volgués anar a veure que feia un bot de silenci, però bueno, resava, menjava sopa de ceba... Més o menys estava bé.
2: Sí, sí.
3: Però en Tom...
2: És vera que en Tom és tentador, però tu penses tota una vida. Llavors, és tota una vida amb aquests sons, tal vegada això, cada dia, dius que va...
3: I després en Gori, qualque dia podria fer una escapadeta a la taverna, per ventura.
1: Sí, segur que s'escapava en Gori.
3: Ara, exactament.
1: A cantar amb en Tom.
3: Molt bé.
0: I de Assumpció, jo vull que abans ens la meva cançó que cantaria si hagués estat en Ton Trobador, d'acord?
3: Seria tota una revolució a la mitjana. Sí. Va segle XI, segle XII.
1: Que bona. Bé, Ida, moltes gràcies.
0: Bé, seria el desamor que cantaríem avui en dia, no?
1: Sí, això
0: bé,
1: seria
0: avui
1: en Trobador.
0: Ja no, però en els 2000.
1: Sí. Sí, sí, els trobadors dels 2000 eren Àlex Ubago.
0: Totalment. Assumpció Gené, moltes gràcies per haver vengut a xiu-xiu-etjant nosaltres sobre música, com cada setmana fas, cada dijous. Perquè avui és dijous, no? Avui és dimecres.
3: Avui és dijous, avui és dijous Inés, per l'amor de Déu.
0: És dijous, avui?
3: Sí. És dijous. Sí. Ah, no és divendres.
0: Que bé, ja. Gràcies, sí. Assumpció.
1: A vosaltres.
0: I la setmana que ve.
3: Adéu.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. La delegació del govern a les Illes assegura que no ha rebut cap petició formal per part de l'Ajuntament de Palma per desallotjar la plaça d'Espanya, l'acampada per l'habitatge. En declaracions a IB3 Ràdio han explicat que consideren que l'acampada està emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns passat.
2: També ha puntualitzat que, donat el caràcter transitori de la concentració i que no altera l'ordre públic ni tampoc els serveis bàsics, no procediran a retirar les tendes. Cort al·lega que ha acabat el termini comunicat per l'organització per fer l'acampada. Diu que aquesta situació impedeix la tasca dels serveis públics municipals i que els ciutadans puguin fer ús de l'espai en normalitat.
1: La xarxa 03 d'Escoletes es reuneix a aquesta hora a Inca per preparar les mobilitzacions del pròxim dimarts, quan hi ha convocada una vaga general i una concentració davant el Parlament.
2: Asseguren que no han aconseguit avanços per part de la Conselleria i que han presentat una desena d'esmenes al decret de mínims pendent d'aprovar. Reclamen un nou decret adaptat a la realitat actual, amb menys infants per educadora i parelles educatives a les aules. També mostren preocupació per la falta d'informació sobre el procés d'absorció del personal de les escoletes municipals per part de la Conselleria. Dolores Márquez és la portaveu de la xarxa 03.
3: Seguir fent renou perquè pensam que ho hem de seguir reclamant, perquè nosaltres seguim en les mateixes condicions de feina i pensam que hem de seguir reclamant que qualcú ens escolti i que ens facin cas.
1: Entren en vigor noves normes de circulació amb canvis per als usuaris vulnerables. L'incompliment serà castigat com a falta greu.
2: Els conductors de les motocicletes i els ciclomotors han de dur sabata tancada, casc i guants homologats. Els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc i matrícula i mai abans dels 15 anys. I pel que fa a les bicicletes, passaran a circular preferentment pel centre del carril. Tot i això, segons la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles, Joana Ribas, la norma queda curta.
4: No basta, ¿vale? Estes motos creuen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
1: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital Can Misses. Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per rebre tractament.
2: La unitat del dolor s'ubicarà allà on eren els peritoris de l'antic Hospital de Can Misses. Són 200 metres d'espai que s'adequarà perquè els pacients rebin el tractament específic i que per ara només poden rebre a Mallorca. Un avanç molt significatiu, segons la consellera de Salut, Manuela García.
5: Es una reclamación histórica, es la única isla en nuestra comunidad que no tenía una unidad de dolor y además eso supone una afectación importante para los pacientes que tenían que trasladarse a la unidad de dolor de Mallorca cada vez que tenían que hacer algún tipo de técnica o algún tipo de procedimiento que fuese un poco más invasivo.
1: Nova campanya de bons comercials a Felanitx per incentivar el consum i dinamitzar el comerç local. Cada resident podrà obtenir fins a 30 euros de descompte en vals que es poden aplicar en compres d'un mínim de 20.
2: És el sisè any que el municipi posa en marxa la iniciativa per tal d'afavorir els diferents comerços adherits i la diversificació de les compres. Cada val s'haurà d'utilitzar en un establiment diferent.

0: Començant segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i com cada dijous, és moment de posar-nos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a Coent, coent...
2: Les crisi d'edat.

0: Les crisis d'edat no tenen fonament científic demostrat, però se solen relacionar sobretot en la mitjana edat.
1: Exactament, i tenim estereotips, eh?
0: Com per exemple l'home que compleix els 40 i compra una moto. A un cotxe descapotable. Coses de privilegiat, també, tot s'ha de dir. I si mos referim en els homes, perquè sempre han estat els qui les han patides, aquestes crisis. El manco socialment parlant. No oblidem l'estereotip d'aquell que se separa i comença a sortir amb una lota més joveneta. No heu sentit parlar? En els anys 70, la psicoanalista Elliot Jacques defensava que als 40 anys començàvem a assumir la bellesa amb una profunda sensació de malestar. Però això eren els anys 70, com bé han dit. I ara, existeixen les crisis d'edat? Només són els 40? Afecten només els homes?

0: Vinga, no volem assenyalar ningú, però ha vengut a parlar de les crisis d'edat en Sebastià Benrey. Sebastià, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornat a xiu-xiu, com has dormit la nit passada?
1: Bastant bé, la veritat.
0: Sí, sí. Que bé, m'alegra. Perquè en Sebastià es fan nostre. Bé, fan nostre, a veure.
2: M'escolta.
1: Molt de gust de sentir-vos.
0: Sí, Sebastià, gràcies per aquest apunt. La veritat és que ha sonat molt dèspota per part meva. Però a veure que en Sebastià és un oient. No sé si amb el canvi d'horari ara és més complicat escoltar-nos.
1: M'enganxa un poc de, jo què sé, acompanyant nens, fent feinetes, però sí, sí. Si no, en radiodifusió també.
0: Així m'agrada, Sebastià. Una aferrada a tots els que estàveu acompanyant els vostres fills i filles a activitats extraescolars. Qüestió, Sebastià, has tingut crisis d'edat?
1: Jo diria que sí.
0: Quant d'any tens tu?
1: 52.
0: D'acord, per tant, hauràs hagut de passar dels 20, dels 30, dels 40, dels 50.
1: Sí, però home, quan comences, jo què sé, quan tens 20 anys, sí, tens una crisi perquè has de trobar la teva identitat i coses tal, però realment són, si està ben duita, en realitat és una evolució, tu vas madurant i vas aconseguint les cosetes. Uh-huh. En els 30, tal, que si tens fills, el mateix, també vas assumint.
0: Tu com ho has notat, que tenies crisi?
1: Home...
0: Perquè has dit que sí, que les has tingudes.
1: Sí. Jo te diré que cap als 50, de sobte dius, ostres, t'aixeques un dematí i te fa mal el genoll. Val. I dius, però si no he fet res, què ha passat? Pues sí. I de sobte comences a notar senyals. Jo què sé, te'n vas al metge i dius, joder, tu no ets molt jove per ser metge. O te'n vas al notari i dius, tu no ets molt jove per ser notari. En fi, comences a veure senyals que dius, què està passant? No? I clar, tard

0: un poquet em s'ho miro i veus que dius, ostres, és que ja té 50 tacos o... Estic per
1: I què has fet? És a dir, com has superat o transitat per aquestes crisis?
0: Comprar una moto.
1: Tu vas comprar la moto, Sebastià, vas caure en estereotips.
2: Ben fet, Sebastià.
0: Sí, sí, sí, sí. Però som feliç, eh? Anant amb la moto.
2: Però, mem, ara arribaràs punt. Com és aquesta moto?
0: És una CB500.
2: Ara, mem, és una bona moto.
0: És una moto que ja està bé. Sí, sí, eh? I, a més, me'n vaig a fer excursionetes amb els col·legues, hem fet qualque viatge, ara van anar a Aragó a les bores en motos...
1: I a quina edat te la vas comprar, la moto?
0: 49.
2: Clar, perquè la crisi arriba abans del punt d'inflexió, que serien els 50, 40 o 30, cada dècada, o arriba... Durant, és a dir, en els 50. En els 49 tu comences a patir aquesta crisi, abans que arribes.
0: Ja t'ho comences a ensumar, ja t'ho dic, els senyals, comences a veure què passa tal, i has de, en fi, o per exemple, deixar-me la barba. Jo no havia duit mai barba, però em vaig trobar, ostres, la qüestió jo crec que és que arribes un moment en què necessites qualque cosa que te motivi.
3: Això és molt interessant el que has explicat, que en els 20 no, has d'avançar, no? has de trobar el teu camí. En els 30, fills, comences a establir la feina, però 40-50 ja t'has establert, no?
0: Exacte, ja no, ho tens perquè ho tens més o menys tot controlat i penses, ostres, i ara cap a on vaig?
3: I de moto.
0: Moto.
3: Moto directa.
1: I la Bàrbara, sí, sí. Quant anys te la vas deixar?
0: Fa 2 anys, era 50.
1: Sebastià, has caigut en tot els estereotips.
0: Però bueno, també he fet coses, jo que sé, vaig apuntar en el taller de teatre d'Esportles, que és molt guai, perquè és quasi una teràpia.
1: Que bona.
0: Dir, anem allà, pegant crit, pot dir de tot, i tan amics.
1: Molt bé.
0: No,
1: per tant, recomanes transitar per les crisis d'edat amb atreviment?
0: Sí. Has de cercar coses noves per fer.
1: No te les pots reprimir, les crisis. No, han de sortir.
0: Exacte.
2: I en el teu cas hi ha una crisi de... Bé, crisi, digue-li crisi com vulguis, i nosaltres no fem broma. Però en els 50 anys, després... Per exemple, jo estic fred que els 30, en tenc 29. L'any que ve ja fa 30 i comença a veure cosetes. Vol dir que en els 30 n'hi ha una, en els 40 n'hi ha una altra, o només n'has patit aquesta?
0: Sí, jo crec que sí. Cada vegada que tomba la dècada, diguéssim, te fa un pot de vertigen.
1: D'acord. Aquí tenim l'exemple d'en Xavier... Xavi, què te passa, tu?
2: No, això no passa res, però... Mirau, hi ha una cosa que tentems, que ja t'has fet gran, i és quan els esportistes d'elit són més joves que tu. Això és un punt d'inflexió, dius, però aquest pájaro té... Perdona per l'expressió, però té 23 anys.
1: Però tu què t'està passant?
3: Però jo en tenc 24 i però tu, la minya mal en té de
2: 9. 9. Clar, això vol dir que...
3: Jo dic, tampoc m'afecta.
2: Perquè quan eres petit i els admiraves, en Rafael Nadal, quan jo era petit, tenia de 8 anys i pensava, uau, és molt gran.
1: Sí.
2: M'entens? Bé, a tot això, què va passar?
1: Què t'està passant? Com ho notes?
2: Home, canvien les amistats, per exemple, en les amistats, són les mateixes amistats, però les dinàmiques canvien. Després, sí, sobretot aquesta qüestió.
1: Sí, llavors, però la crisi és més... Estàs fent qualque cosa que no havies fet mai?
2: Més feina que mai.
1: Això, ho hem de mirar.
3: I no t'has apuntat a un club d'atletisme de runner?
2: No, massa greu, no, encara no. Però tu l'any que ve, quan facis 30.
3: Has començat el pàdel.
2: No, tu i nenes no tenen cap crisi?
1: Jo no. Perquè precisament la gran pregunta...
2: Mai has tingut cap crisi? Qualque vegada.
1: Sí, però jo crec que són més d'identitat que d'edat.
2: Entesos.
1: Però la gran pregunta que volia fer és... Aquí tenim l'exemple, clar, d'en Sebastià i d'en Xavi. I la gran pregunta és... L'estereotip diu que són més els homes els afectats per aquestes crisis d'edat. Tu què n'opines, Sebastià?
0: Pot ser que sí.
1: Pot ser
0: perquè
1: que sí.
0: Jo crec que també és que, clar, la manera o els assumptes que... Bé, la meva dona està molt més volcada, per exemple, en el tema dels nens, educació i tal i qual. I com que...
1: No tenen temps per tenir crisis, Sebastià. Per desgràcia. S'han de repartir les crisis. Fem una cosa. O demanarem a dues dones que estic segura que tenen la resposta, més que res per experiència, que són la Maria Borràs, a l'Aronera. Maria, com anam?
4: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Molt
4: bé. Estic escoltant.
1: I també saludam a Margalida Givert, que també és a l'Aronera. Margalida, com anam?
5: Molt bé, molt bé. Aquí, escoltant aquests senyors.
1: A veure, mam, Maria, començarem per tu. Tens 70 anys, si mos apormets dir. Estàs d'acord en que les crisis d'edat són dels homes o també l'heu passat, les dones, Maria?
6: Vol que te diguis la veritat, que això, els homes, per mi els s'encalcen en aquestes crisis. Les dones no tenim temps de pensar en les crisis. No tenim temps, les dones són més japalante. No. Ai, ja no me trobo, ja no me trobo. Ara aquest senyor, què diu? En Sebastià. Què tal, Sebastià? Com estàs?
0: Molt bé, gràcies. Dius,
2: sí, ara per mi rebràs, Sebastià.
6: Anys. Escoltem, no, però que 50 anys te deixis la barba, no, fiat, no te deixis la barba 50 anys, que te farà una barba blanca, te posarà 10 anys damunt. El que tens ben morena, que és la barba.
2: No, la teua guapíssima. Mig morena, mig blanca.
6: Ai, no m'agraden els homes amb barba. Amb barba només poden dur, els poden dur fins a 25 anys. Llavors ja comencen a tenir aquella barba un poquet canós i tot això, i se posen anys a damunt. No, no, no. Bueno, pel dany de crisi...
2: Pensa un segon, que en Sebastià val dir qualque cosa.
0: És que la meva dona només m'encalça que me llevi la barba. I venga, i pim, i pim, i pim.
2: Sebastià, deixa-te-la, deixa-te-la, que és una bona barba. Me fas enveja.
0: Gràcies.
6: No, ja tindrà temps de donar de barba. Quan ser barba se duen, quan són majors, quan són jovenets com vosaltres, han de mostrar la cara tendra que tenen. I per què s'han de posar una barba tota canosa? Tota, bueno, n'hi ha que els tenen ben canoses. N'hi ha que no, però vaja, jo no troc que no.
1: Bé, da, Maria, tu no has passat crisi d'edat perquè no has tingut temps.
6: Ja, mira, el que dèiem, ara el que tu has volgut dir, quan tu fas un aniversari i a damunt la coca hi poses les dues veletes per llavors per bufar i el número de davant ja és un número 7, dius, ué, aquí jo ja... Sí, crec que ja no me cansava tant antes i me canso una mica més. Bé, però jo no hi do més importància. Pues hem de cansar, hem de tornar grans. I no sé què t'he dit. No vaig a pensar entrar en crisis. En crisis, sí, una crisi de mal sofridura. Qualque vegada m'he passades. Crisis de mal sofridura perquè farien més coses que no, potser ja no t'entén de faldars. Però vaja, avui en dia teniu en compte, no porta tingueu tanta de por tornar majors. La gent major avui en dia, la gent major que tornen grans, perquè tots hi han de tornar, estem molt actius.
1: Ara
6: aquest jove l'ha compensat com per ser una moto. Mare de Déu, idò, veníssim, fer voltes sense moto. Exacte. Que te penses tenir, 18 anys, idò. Perfecte, si això te fa feliç. Au, ja està. Bueno, idò, una moto ha d'estar alerta, no pegar un...
2: Això sí.
6: Una bleda a qualque banda.
0: Ah,
6: jo, t'he dit la veritat, sempre m'ha agradat molt dur tacons. Dur sabates sí. Amb tacó. I, claro, ara ja ets amb la post amb una ocasió d'una cerimònia, un event que diguis ara la manera d'anar amb tacó perquè disfrut. Però quan t'arriba que no sigui el meller, tenc els genolls, com a fan, quedem amb el lloc i xiribites. Pensi, ai, jo no m'ho feia, jo no m'ho sentia, això antes. Però és igual, és igual. Anem a ballar, anem a fer gimnasi, anem a teixir, estic a dins un grup de teatre com amb aquesta lota també de l'Aró, i mos ho passam
1: sí.
6: Beníssim. Crisis, jo crec que si tot ho volguéssim pensar tot i ho pensant clar. Tot, tothom entendria de crisis, tothom té motiu. Tenir crisi. Però nosaltres no tenim crisi. Crisi monetària en aquest moment ja no. Seria trist que encara tinguéssim crisi monetària, sí. Que no tinguéssim el money. Però de lo de més, no. Hem de disfrutar.
1: Idò, que bé, Maria. Jo escolto molt atentament això que mos estàs dient. Margalida, tu que no opines? Tens, Margalida, 79 anys, si mos ho permet dir. Tu...
7: No me'n posis tant.
1: Tenc 79. Jo aquí...
7: Ah, 69.
1: No ho sé.
7: Què m'has dit?
1: Digue-m'ho
7: a tu. 79 o 69?
1: Digue-m'ho a tu. Quant d'any tens?
7: Mira, jo en tenc 69.
1: 69, perfecte. I que has passat crisis d'edat?
7: No. Sincerament, jo no he passat crisis d'edat. Perquè total, el que estem dient, l'edat és un número. Jo penso, i ho dic sincerament, que la gent de la nostra època no hem passat crisi d'edat. Pens que les passen més els joves d'avui en dia. Han tingut una altra manera de viure. Han tingut moltes coses que nosaltres no teníem. I això, per això pens que quan... vegades nosaltres no teníem un cotxe on els de 8 anys.
1: Clar.
7: I ell d'avui en dia, qui més qui menys, té un cotxe on els de 8. I en els 30 ja n'ha tingut dos. I sempre aspiren, oh, ara no ho tindré, i ara ja en tinc 30, ara en tinc 50. Nosaltres en això no ho vàrem tenir. Ho dic en el sentit que la nostra vida ha estat sempre... Jo sempre dic que la vida són etapes.
1: Sí,
7: quan te'n tens 18 o 20, ets jove, tens ganes de fer coses, la teva feina, cercar o tenir una bona parella, te cases, llavors tens els fills, l'edat dels 30, potser fins als 45, estàs bolcada en els fills, els estudis. Mm-hmm. No tens temps de pensar ton bé. A més, jo no ho he pensat mai. Jo dic molt de... l'any puc tenir, però bé, no.
1: Idò, què li dius a aquesta gent que pensa que, ai, és que ton vell, aquest missatge tots et sentim sempre?
7: No ho puc entendre que una persona amb 50 anys, i d'alt, i menys, diguin, oh, 45, és que jo ja som vell. I nosaltres què hem de dir? Jo no ho som vell. Jo edat puc tenir... però jo no me sent bé, i és el que diu la Maria, hem de tenir moltes coses, com per exemple, anem a gimnasi, fem ball de línia, tenim el grup de teatre, sempre hem de cercar coses per estimular-nos la vida, si no li dones qualque cosa, i no la cerques tu, ningú vendrà que teva a dir-te això. Sempre trob que nosaltres, som nosaltres que ho hem de cercar, uns bons amics, poder sortir amb els amics, fer un dinar, fer un sopar, i cada cosa en el seu temps. Uh-huh. Evidentment, jo no faré coses de quan tenia 40 anys ni quan en tenia 50. I hem de pensar que cada cosa en el seu temps i en l'estiu xigales, com deia ara.
1: Molt bé.
7: La veritat, ja no m'ho anirem tampoc segons quines excursions, segons quines coses, però lo nostre i disfrutar lo que tenim.
1: Clar, jo crec que cada vegada que estigui trista vos telefonaré, Maria i Margalida.
7: Mira, mos pot telefonar amb volar, perquè no mos acabarà la xerrera. Sempre tindrem un tema per poder tocar.
1: Que bé.
8: Ni s'energia, Norbera. Ni s'energia que mos acabarà.
7: Lo no, ni s'energia tampoc.
8: El que jo tinc clar, Margalida, crec que ni tu ni jo moto ja no m'ho comprarem.
7: No.
8: Ho
7: això deixarem sí que ho deixarem anar. Per de 50 anys.
8: Deixarem anar. Però,
0: no, no, deixarem anar. Vos puc fer una volta, no hi ha problema.
7: No, i podem venir. Mos posarem el casco. I li prendrem allà un morduguis.
0: D'acord.
1: La cosa és estar actives, Maria?
7: Sí. Jo crec que les dones, perquè hi ha de tot en el món, tenim més avantatge que els homes. No, que en els principis n'heu parlat d'homes o dones, hi ha de tot. Però jo penso que les dones tenim una altra manera de cercar molts a vida, molts amb les amigues... bueno, mil coses. Sí. Homos també, perquè hi ha homos, però un home, quan toca 60 o 65, n'hi ha ben, però, bé, i tant mateix. Això és una paraula que no l'hem de dir mai. No. Això, i què té més? I ja són idees. Què vol dir, són idees? No. Edat podem tenir, però cada cosa... s'ha de fer, claro, no mos comprarem una moto, ni anirem a córrer, a fer maratons, però excursions, i anar cap aquí, cap allà, i ara sortir, i ara entrar.
1: Clar
7: això
1: que
7: és
1: sí.
7: Una monada.
1: Clar que sí, que bé. Escoltau, idò, jo m'ha encantat xerrar amb Maria Borràs i amb Margalida Gibert, així que una ferrada ben forta i tornarem a xerrar prest.
2: Tornarem a xerrar i farem una cosa. Escoltau-me, a l'Aroneres, si no veniu a l'estudi el pròxim dia, vos enviarem en Sebastià en sa moto perquè us vengui a cercar.
7: Oh, d'acord.
2: Perquè vol volem veure aquí. Que vengueu aquí amb nosaltres.
8: Tots tres damunt sa moto.
7: I en Xavi també qualque dia pot venir a l'Aro a veure en moto.
2: Tornarem. I anirem a berenar.
8: Claro.
7: Vinga,
8: has de venir a veure en moto.
2: Tornaré, tornaré.
8: Però ja porto aquesta companya teva, tan agudíssima i tan simpàtica com és. I si vol dur de sa moto, Sebastià, també estàs ben convidat.
2: Vendrem tots a l'Aro. És que vendrem abans a l'Aro que vosaltres vendreu a l'estudi.
1: Ja vos vull conèixer.
8: Molt bé. Beníssim.
1: Gràcies a totes dues.
2: Que vagi bé.
7: Moltes gràcies a tots. Vinga, fins pròxima. Adéu.
1: Idò, també, ara xerraven a Maria i a Margalida de les crisis d'edat. Sebastià, t'han fet una bona repulsa.
0: Home, que jo també m'he apuntat en el teatre també vaig a ioga, faig meditació, en fi, vaig apuntant-te coses per mantenir.
1: Això se diu ser actiu, no és cap crisi, això es fa molt bé. Això era de les crisis, jo crec que és un concepte d'un temps. Però, resulta que he llegit que en els Estats Units ha nascut un concepte. Escolteu, se diu MAMIC, Middle Age Men Into Coffee. És a dir, els homes de mitjana edat que, a més d'una moto, se fan fans de el cafè bo. El cafè bo. Com a... això, com en Bad Bunny. A tu t'ha pegat pel cafè, Sebastià, o no?
0: Sí, sempre m'ha agradat el cafè.
1: Sempre, 9 d'en 5.
3: Comprar-te aquesta màquina d'especialitat.
2: Exactament.
3: Estar-te cafè bo.
2: 1.000 euros en cafè.
1: Idò, mireu...
2: Ara faig un cafè colombià, ara faig no sé què...
1: Idò, això se diu MAMIC. I un altre concepte. MAMIL, Middle Age Men Into Licra, que es fa referència a la passió del ciclisme. Això també que algun li ha pegat. Això del cafè, per exemple. Cafè o ciclisme? Escolta'm bé, escolta'm bé. Està fonamentat perquè, per exemple, Brad Pitt, David Beckham, George Clooney han fet anuncis de què? De cafè. Quant d'any tenen? Middle age.
2: Amem, Ines, una cosa.
1: Jo només dic el que diuen els documents.
3: Però els guarels era estratègia comercial pura.
2: A què?
3: Els guarels.
2: Efectivament, molt bé, és vera. Bé, però jo crec que per ventura seria un reclam que publicitari que apela tant a els homes com a les dones. En George Clooney, però amem, Ines, tu fas referència.
1: Les dones.
2: En Sebastià l'han barrejat na Margalida i na Maria. Això m'has barrejat tu. Però vol dir que les dones no teniu crisis d'edat?
1: És un altre tipus de crisi. Les dones estan més sotmeses a la pressió estètica, per exemple. Mm-hmm. Quan en Sebastià s'ha deixat la barba blanca sense problema. Què fan les dones quan tenim una crisi? Mos tenyim, perquè no volem mostrar les canes. Vull dir, tenim més pressió estètica pel que fa quan creixem. Mm-hmm. Per exemple, no feim anuncis de cafè, feim anuncis de cremes.
2: És vera.
1: Anti-age.
2: Però és un altre tipus de crisis.
1: Sotmesa a la pressió social, com sempre. La crisi dels homes està més enfocada a soci, en els hobbies, i la crisi de les dones està sempre enfocada en l'afusellament estètic.
2: Però tu crisi n'has tinguda, per exemple, qualcuna.
1: D'identitat.
2: Però d'identitat no d'edat. A 30 anys, jo t'ho entenc 33 ja.
1: Sí.
2: Jo en tenc 29. Jo confessar que és vera que estic fregant els 30 anys, veig canvis, veig moviment. A Sebastià, em dic que tot una qüestió de moviment. Un genoll que te fa mal. Però tu, que en tens 33, sí. no has patit cap crisi relativa a l'edat.
1: Sí, clar que sí.
2: Com ha estat això?
1: Home, jo en tenc 30, vull dir, és una edat clau, per exemple, a l'hora de tenir fills. Això a les dones ja n'hi parlem. Què vos he d'explicar? Quan tenim 30 anys, si no tenim parella, també una altra vegada som meses en aquest rellotge biològic que va contra el rellotge perquè el sistema no mos ho posa del tot fàcil. És que jo crec que és diferent,
2: conceptualment,
1: no? Per diferent, això la crisi d'edat se relaciona més amb els homes. Bé, Sebastià, no te'n vagis, perquè ets aquí per donar-me els consells, ja que has patit per... has passat per totes aquestes experiències. Te parell bé, donant un parell de consells?
0: Beníssim, vinga. Bé, vagis sobre.
3: Sí, sí. Ara, fins ara, he estat aconsellat. Per Maria i Margarida. Ara te toca s'aconseller tu.
1: Vinga, vam. Però abans, plana internacional.

0: Plana Internacional.
1: L'actriu Sofia Vergara ha oferit empanades colombianes a uns robots humanoides.
2: Ha estat als camarins del programa American Got Talent durant una visita d'aquests robots humanoides al programa. Vergara els ha volgut oferir aquest menjar tradicional del seu país.
3: Els robots responen apropant-se a l'actriu, que fins i tot s'ha... fins i tot s'acosta a l'alçada dels robots per alimentar-los, però després l'actriu s'ha fet enrere i escarrufada que ha acabat fugint dels humanoides.
2: Per tant, ja ho poden confirmar, els robots humanoides mengen panades, el manco de colombianes. De les nostres encara no sabem si són més de panades o de formatjades.
1: Les vendes del CD tornen a créixer als Estats Units i també augmenta la demanda a alguns països d'Amèrica del Sud.
2: Segons un informe de Luminate, una de les companyies d'anàlisi de dades més reconegudes de la indústria de l'entreteniment, les vendes de CDs als Estats Units han augmentat un 16% en el primer semestre de 2026, aconseguint les 16,3 milions d'unitats. Els vinils, en tant, només van augmentar les seves vendes un 2,4%.
3: Entre els factors que cita l'estudi es troba l'augment de consumidors de la generació Z, el preu més accessible i l'auge mundial del K-pop i el seu ampli catàleg amb edicions especials per a col·leccionistes, una situació que no sembla exclusiva dels Estats Units.
2: Aquest retorn pot generar certa discòrdia entre els formats físics i les plataformes digitals.
4: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem. No.
1: Un home balla gairebé sense aturar durant 7 dies per aconseguir el rècord Guinness.
2: És el nigerià Benjamin Daniel, que ha ballat durant més de 168 hores. Ha aprofitat el seu extens coneixement de ball tradicional nigerià per dur a terme la fita.
3: Durant el desafiament ha menjat lleuger i s'ha hidratat mentre prenia els 5 minuts de descans permesos per cada hora d'activitat contínua.
2: Ja ho diuen, que el ball es du a les venes. Això sí, sempre amb una pauseta d'hidratació.
5: M'encanta.

0: Xiu Xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: IB3 Ràdio és patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
3: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
2: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
4: Bon dia, com estàu?
5: Antonio per Pablo Torre, entra a l'àrea, Pablo Torre, robat el pal!
2: L'emoció del partit.
5: El pal!
2: I el post en l'opinió dels protagonistes.
6: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
2: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
2: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
8: Estàs a punt de covar-me.
9: Sí?
8: Que és emoció.
10: Què dius?
0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
11: Ens tanca un xiutori amb en Sebastià, amb en Rei Sebastià. T'ho estàs passant bé avui?
12: Sí.
11: Espero que tornis.
12: Sí, sí. Encantat.
11: I da, vinga, a veure quins consells mos dones avui, segons això que mos han demanat.
13: Vinga, el primer diu: hola, Xiu Xiu, vos escolt cada dia en sortir de la feina. Mira, moltes gràcies. Tenc una amiga de 35 anys que tenia una parella estable, se volien casar i tenir fills, però de cop ha decidit que no vol aquesta vida. Ha reputat sa parella, ha deixat sa feina, s'ha gastat els estalvis en una caravana i diu que se'n vol anar a viatjar perquè sent que no ha viscut lo suficient. Jo no sé si animar-la a fer o dir-li que ha de viure sa seva... O sigui, no sé si animar-la i dir-li que ha de viure sa seva vida o intentar fer-la entrar en raó abans de que ho deixi absolutament tot enrere. Què li diria a una persona que de cop vol rompre amb tota sa estabilitat que tenia per començar de zero?
11: Ui...
14: Todas tus amigas son tan... tan frías, ellas se entretienen presumiendo, analizan.
15: Bé, aquí com que ningú no hi reus, ho diré jo. Mira, escolta, estimada amiga, transita el que estàs passant, digeriu, has de pair el que estàs sentint, i si has de transitar una crisi d'edat, endavant amb ses atxes, no passa res. Si es costa demanar això, endavant. Si t'has d'oxigenar, endavant. Sebastià?
16: Hauríem de saber què li ha passat a aquesta doneta.
15: No,
16: perquè
15: rompre
16: d'aquesta manera en tot, què ha passat? Però bé, això sa panxa t'ho diu. Mm-hmm. Tu saps,
15: és
16: quan
15: baixa.
16: Te fiques amb aquest merder, o bé, o amb aquesta opció...
11: Sí, sí,
15: és un merder, un bon berenar.
16: Sa teva panxa t'ho diu. Si realment ho necessites, endavant. És a dir, jo sempre he dit que tothom té dret equivocar-se.
15: 100%.
11: Totalment. I molt important fer cas en les coses, les senyals físiques.
16: Mm. Però ja t'ho dic, tothom té dret d'equivocar-se o no, però ho has d'intentar.
15: Exacte.
16: Si ho tenc claríssim, endavant.
15: M'agrada. I per ventura te pots permetre el luxe de dir, escolta, me vaig a provar això, per ventura m'equivoc, però bueno, si tornes, que espero que si t'estimen sigui que puguin entendre que t'has arribat a equivocar i per tant te rebin amb els braços oberts.
13: Mm-hmm. Mm-hmm. Quin nivell.
11: Quin nivell, quin nivell que teniu en aquest programa de Savis de l'Amor. Vinga, següent consulta, Jordi.
13: Vinga, diu... Hola, estimats, tenc un germà que fa molt d'anys que no té parella. Diu que mai ha aconseguit trobar aquella persona ideal. No li ha anat gaire bé fins ara, però tampoc li afectava massa. Era una cosa que duia bé. Ara bé, darrerament s'ha obsessionat amb aquesta qüestió i especialment amb un amor que va tenir a l'institut, que diu que és ella era la persona ideal, que no trobarà mai a ningú igual. És bona idea intentar contactar amb ella molts anys després o li dic que millor deixi aquella història i passi una altra cosa.
11: Sebastià.
16: Uf, jo no li recomanaria que ho intentés. A veure, els amors que no has realitzat, diguéssim, poden ser millors. Si la realitat és tan idealitzada, després trobar-se la realitat pot ser molt bo o molt dolent. Un pot perillós.
11: Jo crec que hi ha una idealització absolutament innecessària i que se n'ha d'anar a fer una volta a trobar una altra de nova. Sí. Qualque cosa refrescant.
15: O ha de tornar a travessar aquella paret, travessar aquella porta i travessar aquell amor per saber que, efectivament, no és res allò que... no té res a veure amb allò que s'imaginava, que totalment. Simplement està enamorat d'una idealització, d'una imatge, d'un oasi que ja no existeix, i m'ha semblat molt de greu dir-te que ets orfe, orfe d'aquest amor, perquè no existeix i no el trobaràs pus mai més. Per tant, assumeix que hi ha més coses allà i endavant te'n saps.
13: I te compres unes esportives i te fas runner.
15: Exactament.
11: Oh, no importa, això.
16: Supereu,
15: Això s'arrumen amb això.
11: Supereu, amb una paraula.
13: Supereu, au.
11: Estic impressionada d'aquests savis de l'amor que tenim en aquest estudi, Xavi Oliver, increïble.
15: Segurament tots els psicòlegs que m'ho estiguin escoltant vos invalidaran els consells que estan donant, però bé.
11: Sebastià Benrey, esperen que t'ho hagis passat bé avui.
12: Molt bé, molt bé.
11: Tornaràs?
12: Super. Sí, sí.
11: Gràcies per haver vingut.
15: Gràcies, Sebastià.
11: Adéu.

0: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Inés Mateu, Xavi Oliver i Jordi Suárez.
1: Bona notícia per als fans dels Beatles. El quartet de Liverpool no se va separar mai, però abans que s'acusi Beatles de fake news, he de dir que hauria estat a una dimensió alternativa. De fet, escoltam la seva presumpta música. Com a mínim, això és el que va afirmar un anònim que se feia dir James Richards. És a dir, que s'esqueixes a ell. Segons contava, l'any 2009 va atabalar, va quedar inconscient i un home el va dur a una altra dimensió per ajudar-la. Allà en James va robar un casset com a prova. La jurisdicció d'aquest robatori encara no està del tot clara. El casset que va robar és Everyday Chemistry, una suposada obra dels Beatles de la dimensió a on varen continuar junts. Everyday Chemistry és un casset mesclat fet a partir de les cançons dels Beatles per separat. Explicava el nostre anònim que, tot i tenir un destí diferent, tenien les mateixes idees musicals en el cap. I aniria així, amb un poc de Paul McCartney i un poc de John Lennon, o mesclar amb en George Harrison, un poquet de Ringo Starr i tot mesclat tenia aquest resultat. És una història real, és un muntatge, i doncs, si m'obliguen a respondre, jo dic que és una fabricació, i si no m'obliguen, també ho diria. És un dels fakes més treballats i divertit d'internet. La web de BeatlesNeverBrokeUp.com, on encara continua aquesta història, és una de les grans perles d'internet.
0: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Companys, començar una temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que hem duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio. A TV3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Ja sabeu que a Xiu Xiu mos han proposat crear un himne de les Illes Balears. Aquest estiu han fet un rànquing de les cançons icòniques de cada poble i mos hem inspirat moltíssim. Joan Francesc Barceló, però tot amb un objectiu.
1: Quin? Ara no me'n record.
2: Amor.
1: Un himne.
2: Un rànquing.
1: No? I un rànquing.
0: I un himne de les Balears, perquè
1: però
0: no
1: sobretot
0: l'objectiu,
1: realment, tot això de rànquing era xup-xup, Xavi.
2: Xup-xup.
1: Clar.
2: Ah, ja m'ho enganat, idò.
1: Anant cuinant. Ah. I anant cuinant una proposta d'himne que han dit que Ventura sí. No serà oficial, però Ventura serà més oficiós, però que realment jo crec que serà institucional.
0: Podem
1: perquè si és divetres, serà institucional.
0: Podem anunciar que des de Xiu Xiu avui duim una proposta d'himne de les Illes Balears.
1: Exactament, un tastet.
2: Un tast.
1: Allò que en diuen, un teaser.
0: I per això
1: en temes audiovisuals.
0: Ha vengut a veure'm-vos l'artista, soy Eric, Pere Andreu. Pere, com estàs?
3: Viu. Crec que som viu.
1: Està cansat d'aguantar-me.
3: Malgrat aquesta feinada que m'ha dut en Joan Francesc.
0: Gràcies per pujar-te en el carro d'aquest himne de les Balears.
3: No, jo no m'he pujat, m'hi ha pujat ell. No
1: vull fer-ho. Telefonar, ja. Recordem com sí. M'ha anat la cosa.
3: Sí, sí, ja.
1: Que a més a més ho hem explicat aquí en directe a Xiu Xiu.
3: Jo vaig telefonar ahir. Vaig estirar un poc la corda.
1: Ahir no, ahir l'altre dia.
3: L'altre dia.
2: Exactament, fa una setmana.
1: Que quan estàvem fent secció a Xiu Xiu i estàvem explicant que hi havia un cranc de 35 milions d'anys, un fòssil que s'havia trobat en el Puig de Randa i van dir, ostres, això segurament pot ser el llavor per una icona que esdevengui en himne.
2: M'agrada, un
1: símbol. I ho va dir en Pere Andreu, ho va dir en Pere Andreu perquè me'l va telefonar.
3: A veure, és que és increïble. Vinc a dir, si idea d'un cranc que viu, jo pons damunt una roqueta i que la mà va baixant
1: roqueta.
3: I se converteix en Mallorca,
2: brutal.
3: És una meravella, no?
2: És molt bo.
1: És que som un poc crancs nosaltres, no?
2: Sí,
1: trobeu?
2: Sí, hi ha molt de paral·lelisme, molt de simbolisme.
1: Vivíem a ser roquetes.
2: Vivíem a ser roques. El cranc pelut, per exemple, està en perill d'extinció. Morà està en el sol, l'any cap enrere, fem feina segons on, no.
0: Han fet molta feina en el sol.
2: Com els cranquets. Bé, és igual, no m'anem a Espanya.
1: No mos agrada anar cap enrere, però hi hauríem d'anar més.
2: Exacte, tu.
0: Bé, per validar tota aquesta simbologia artística, tenim el nostre artista polifacètic, en Josep Elordi, en Jacob Elordi, que mos ha vengut a veure també. Jacob, com estàs?
4: Sí, no sé què faig aquí.
2: Ara m'hi present.
5: Ara en músic, Josep. Ara en músic.
4: Ahir vaig venir, després dic també. Bé, d'igual.
2: És igual.
0: Bé, ets un gran col·laborador. No, d'aquest programa.
4: Jo ja no sé, però ja venc. Ja
0: tu, si haguessis de fer un himne de les Balears, què hi posaries?
4: Sobreçada i encimada. No, no ho sé, no ho sé.
0: Precisament, no volíem caure aquí.
4: Claro, claro,
1: hi ha un caragol, van dir, que se li deia encimadina. No sé si recordeu.
4: És
1: que aquests mateixos que varen trobar el cranc de Randa van fer una troballa que se diu encimadina.
3: Sí, sí. És que és molt forçat.
4: Hi ha molta gent cutre que se pensa que això, que Mallorca sempre és una encimada i una sobreçada.
3: Paisajes lindos tiene Mallorca.
0: Perdoneu, penseu. És que estàu fent mallorcacentrisme tot es tens.
1: És un himne,
0: de les Balears. Himne de Mallorca ja en tenim.
1: I aquest de fa 35 milions d'anys, recordem que mos agrada perquè les Balears ni tan sols existien enteses com a illes separades.
2: A veure, el que aquí és molt interessant, bé, molt, no, moltíssim, és que, clar, hem fet des d'aquí un himne oficiós de, bé, nosaltres no, evidentment, ha estat en Pere Andreu, a quatre mans amb en Joan Francesc. D'acord?
1: Bé, jo no en sé si en tenc dues, jo en tenc una... si arriba.
2: Una i mitja.
1: No, va dir una i mitja, una
2: mitja.
1: Si arriba.
2: Bé, és igual. I però en aquest himne hi participaran moltes músics que han passat
1: això,
2: per aquest programa.
1: Això m'ho han dit? Això recollirem aquest testimoni?
2: Ells m'ho han dit que sí. Després ja si te diuen que no, ja no sé... Nosaltres poden dir que m'ho han dit
3: està
2: que
3: gravat,
2: sí.
3: Està gravat, no?
2: Bé, quins noms participaran en aquest himne? Sí, sí. Noms com els de...
1: Tomeu Penya.
2: Per exemple.
1: En Pau Franc.
2: Quin Pau? En Pau Franc.
1: Després també...
2: Julià Picornell.
5: En Jorra.
2: En Jorra.
0: Tots són homes, falten dones.
1: Sí.
3: Tots són dinosaures.
2: Qui més?
0: Però tindrem
1: sí.
0: Artistes
1: Maria Jaume
0: també.
1: Va escoltar...
0: Sí, na Maria Jaume va dir que també, eh?
1: Sí, no, va dir que sí. En Brocalet.
2: Sí. En Brocalet.
0: Escoltau, i arran de tota aquesta història simbòlica que comença arran en el Puig de Randa, recordeu que recordeu que també està molt relacionat en la història de Ramon Llull, també, que és un gran símbol de les Balears i de la nostra llengua. Per tant, contactar ara amb un gran coneixedor també de tota aquesta simbologia traslladada a la música.
1: Exactament.
0: Que és en Pere.
1: En Pere Víctor, sí, de Nou Romancer, que ja fa molt de temps, perquè ara mos pensant nosaltres que estem inventant qualque cosa.
0: Sí.
1: Però en Pere i Nou Romancer, juntament amb Antoni Gomila, ja van fer una proposta amb textos d'en Ramon Llull. De fet, el tenim, no?
0: Pere, com va? Estàs?
1: Hola, Pere.
3: Hola, què tal?
6: Sí, ho sentiu? Pere.
0: Ara sí, Pere, com estàs? Escolta, vosaltres ja heu fet molta feina traslladant simbologia a música, no? Com és el procés que utilitzeu vosaltres?
6: Bueno, sí, aquesta feina la fèrem ara fa una sèrie d'anys, quan se celebraven també els 700 anys de Ramon Llull, amb Antoni Gomila, i bueno, el que vàrem fer és agafar un poc textos de Ramon Llull i musicar-los i convertir-los en romans i bé, i Antoni Gomila a més feia unes presentacions i van fer tot un espectacle que jo crec que va estar molt bé, però no arribàrem a fer cap himne de les Balears amb això, vull dir que no sé exactament cap on tirareu, però
1: com ho veus? Que vaja. Sí. Creus que això, inspirar-nos en la figura d'en Ramon Llull i concretament amb l'Agró Enganyós, que és un dels textos, una de les faules que apareix en el llibre de les bèsties d'en Ramon Llull, pot ser un bon camí o no?
6: Home, jo sempre he pensat que Ramon Llull està poc valorat aquí, vull dir que a mi em pareix fantàstic que l'anomeneu i que el tragueu dins un himne, perquè a vegades pareix que no volem popularitzar les nostres grans figures i aquest home, déu-n'hi-do. I a més, home, el cranc aquest de dins aquesta faula, clar, és el que a més s'arrevenja un pot de la traïdoria.
1: Això m'agrada, és un heroi.
6: És un heroi, o sigui que més encertat no pot ser.
1: Perquè com anava això? No sé si ara, Pere, me pots ajudar a explicar-ho una miqueta, perquè hauríem d'exposar-ho. És a dir, hi havia, no?, en una zona que mos agradaria pensar que són les Balears, peixos que hi vivien, i va arribar un agró i els va dir: ostres, si voleu menjar, viure millor, jo vos puc dur a una altra banda, a un altre llac, i allà segurament tindreu un futur millor. I va ser amb aquestes que l'agró va aprofitar i cada vegada que els duia d'una banda a l'altra, volant, que això mos agrada molt, el concepte aquest de volar, perquè nosaltres sent illes necessitem volar de vegades, o mos han venut que necessitem volar per entrar i sortir, després aprofitava l'agró i se'ls menjava. Així que era un traïdor complet. Fins que el cranc va dir: ostres, idò, duem ara això, si tens nassos, allà on has duit aquests peixos. I ell, que era molt avispat, ja va veure que quan s'enfilava l'agró hi havia un moment que voldria se també menjar teca per l'agró, i en les seves pincetes, clac, cagutu. I aquí tenim l'heroi, o no, Pere?
6: Exacte. Totalment com ho has contat, és com jo ho record, perquè tampoc molt més d'all no te podria dir. Però és així, vull dir, en ser mort d'ales, acaba venjant-se d'aquesta enganyifa que li ha fet l'agró. Vull dir que és així.
1: Talment. Per tant, hem de recuperar aquesta figura. També t'agrada la figura del cranc i, de fet, un títol que ha donat nom a un dels vostres treballs, és concretament el vostre darrer, també hi apareix el cranc. Com és això?
6: Sí, el nostre darrer disc se titula De crancs i moixos, de fet. I bueno, sí, apareix el cranc. En realitat són, tant el moix com el cranc, són dues figures que apareixen a dues cançons, però a més d'això és perquè el cranc és un símbol per nosaltres molt nostre, molt mediterrani, i
0: ja, bueno, ja ho tenim, ja ho tenim.
6: Sí.
0: Això és fantàstic, Pere. L'has clavada, Pere Andreu.
3: Home, de moment crec que tot encaixa, no?
1: Sí. Tots són peres, clar, és que per això jo crec que hi ha hagut un poc de
3: tots són peres, tots són crancs.
6: Sí, exacte.
1: Moltes gràcies,
0: Pere. I de Pere, de Nou Romancer, moltes gràcies per aquest consells. Si vols ara quedar sintonitzat i escoltarem aquesta...
1: I mos ho valores.
0: Exacte, sí. Gràcies, Pere. Pere, Andreu, a veure, en què mos hem de fixar amb aquesta cançó?
3: Vaja, per començar, jo crec que m'ha agradat molt una cosa que diu que és que recuperam o posam una mica en valor la figura de Ramon Llull, i a més pens que ho feim d'una manera que s'ha fet poc, no? Que és d'una manera quasi quasi humorística. És a dir, Ramon Llull se l'ha tractat sempre de manera, evidentment, molt
0: seriosa,
3: acadèmica,
0: no?
3: Seriosa, no? Estudiosa.
0: També t'he dit, així quan toca.
3: I, sí, efectivament.
1: Sí, que hi havia 12 de cerebrats, no?
3: De cop, exacte, o no 4, sé, jo, això, aquesta cançó quasi quasi serà una xirigota de Cádiz, quasi quasi, eh? És a dir, és un pas doble, és una cosa un poc més humorística, de manera que crec que és positiu, no? Donar-li un aire diferent.
0: O sigui, mos han de fitxar amb la sàtira de la cançó.
3: La veuràs, la veuràs.
0: Estic intrigada ja, oh?
3: Repeteix que és un teaser, eh?
0: Sí, no passis pena.
3: Tenim quatre estrofetes i amb això...
2: Aquesta és la proposta que en Pere llença a tots els músics de Balears que vulguin formar part d'aquest himne.
3: Sí, sí. I més que si volen... Això ho parlàvem amb en Joan Francesc, que si volen col·laborar escrivint també, vaja, les quartetes que es feim són ben senzilles.
0: En Josep Olarda té qualque aportació? Ah, pot dir que no.
3: Jo espero que
2: home, Josep, espero que
3: no.
2: Les taronges ja han de sortir.
4: Jo espero que no. Ostres, amb sobressades podria tocar, no?
0: Han quedat que sobressada, no?
4: Ai, perdona. És que no...
2: Amb crancs.
0: No saps?
4: No, perquè ja m'acosta...
3: Amb surimis.
4: Tenir que aconseguir...
3: Amb surimis.
4: Tenir que aconseguir 13 taronges ja se me fa costa dalt. 13 crancs.
3: A més, els surimis van de 12 en 12, no pareix. Seria una putada.
4: Bueno,
3: hauries de comprar una altra caixa de surimis sencers.
0: Vinga, ja, per Andreu, tenim ganes d'escoltar-te.
2: Sí, ja moltes.
3: Va, vinga, és un tast, eh? És una cançoneta així, ja veureu. És una cançoneta.
0: Mos agraden les cançonetes.

0: aquí, un moment.
1: Bravo!
2: Espectacular!
1: Ens ha encantat, Pere, moltes gràcies. Està fantàstic.
0: De moment, de moment.
2: Se tornades, jo era un cranc.
3: Com era, com era?
0: Això, sí, se tornades, no?
2: Vinga, va, tots.
0: Un, dos.

0: Molt bé, molt bé. Jo ja veig que totes les places de les Balears cantaran aquesta cançó.
1: És molt guapa, aquesta cançó.
2: Moneta Sant Pedro no els viu, si no, el que et diria.
0: En Pere, Víctor, que no opina. En Pere de Nou Romancer, que no opina.
3: M'encanta, la veritat, és que no m'agrada. Ho veig, veig cimne, me fa gràcia, perquè Nou Romancer va treure, o sigui, és cranc, diu un cranc xafarder que va de costat, o serve aquell home continu somiant. Vull dir que també m'apareix que aquest cranc a la Roqueta ho és un pot xafarder, aquí que estàu anomenant. M'encanta, el trob preciós, me veig totes les Balears cantant aquesta cançó.
4: I ja tenim també la promoció de Nou Romancer.
0: Que bé, això. És que això és un èxit, és un èxit. Pere Víctor Rado, moltes gràcies per acompanyar.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Vagi molt bé, adéu.
4: Gràcies.
3: Adéu,
0: adéu. Josep Alorta, què pots aportar aquí?
5: Necessitem molt de merchandising de crans, tabeoles, banderes...
1: Ells sempre van pas més enllà.
5: Hem de començar...
6: Sí, sí, ja vol fer negoci, en Josep.
0: És que en Josep maneja molt bé el màrqueting, però...
5: Claro, claro, hem de fer una campanya.
2: Maneja millor el màrqueting que la càmera, imagina't.
5: Bé, que tot l'altre.
0: Bé, doncs, la pròxima passa, quina és, Joan Francesc?
4: Jo crec que hem d'anar en el Museu de les Ciències Naturals de Solla a veure què és cranc que mos ha inspirat
0: es i fàcil, cantar-li. És cranc, exacte.
1: Me fa gràcia perquè no acaba mai, això, sí.
2: No. Ja he vengut dues vegades.
4: No, dura cosa, què vols pensar?
2: Ja he vengut dues vegades, ara toca que vengueu vosaltres, clar.
0: Sí, vendrem a Solla, sí. Sí. I de per Andreu, moltes gràcies per haver-te apropat aquí. I Josep, tu, quan vulguis.
5: Sí, sí, bé. Demà un altre...
1: Aquí demà, si vol, també. Esperam, no sabem, però bé, pot venir aquí a seure una estona.
0: Venga. Joan Francesc, em arriba fins aquí en la cosa de cimne.
4: Què trobes?
0: Ah, no, és un punt i a part. És un punt i seguit, perdoneu.
4: I seguit, que, però estic aprovat o no?
0: Aprovadíssim.
4: Sí?
1: Sí.
0: No, home, per favor.
1: Matrícula d'honor.
0: En Joan Francesc ha fet una feinada.
1: Un aplaudiment per la feinada que ha fet en Joan Francesc.
4: No. En Pere i tots els músics que han volgut participar. Sí, realment, sí, sí. Ens tonteria. Han fet una cosa que té bastanta cara. I Lluís, no trobeu?
0: Sí. I tant.
4: I esperau. Que és allò que diu en Pere Andreu, que aquí ara ha d'agafar formes a promesa.
2: Ara comença.
1: Això és un tícer.
4: Cercant patrocinadors, sí. Cercant maneres de finançar.
2: Cercant punxarant la sirena, per exemple. Ultracongelats.
1: Qualsevol cosa, va bé. És igual. Una cimentera, endavant. Quan dona, 5 euros, va bé.
4: Per un himne de Balears, clar que sí, formigó.
1: Exactament.
0: Molt bé. I doncs hem arribat en el xiu-xiu número 4. 486, Jordi Suárez, fins demà. Xavi Oliver, bon cap de setmana, perquè demà no vens.
4: No vinc.
0: Idò, això. Nosaltres sí, serem aquí. Serem aquí nosaltres. Gràcies per ser-hi.
7: Crema't sol a Ciutadella per Sant Joan.
8: Ui, ui, ui.

0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Bon vespre, són les 7. La delegació del govern espanyol a les Illes rebutja la petició de l'Ajuntament de Palma de desallotjar l'acampada de la plaça d'Espanya pel dret a l'habitatge, tot i que asseguren que no han rebut la petició formal. Consideren que aquesta acció queda emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns, a més de no alterar l'ordre públic, ja que és una concentració, diuen, transitòria. És la resposta a cort que al·lega que la trentena de tendes impedeix fer un ús als ciutadans d'aquest espai públic, un moviment social que s'unirà a les 8 a una cacerolada a tot Espanya des de les balconades quan totes les mirades estan posades en Junts i Coalició Canària, que reuneixen a nit les seves executives per decidir si donen suport al primer decret d'habitatge. Victòria Morell, bon vespre.
2: Bon vespre. Parlant del decret que inclou el gruix de les mesures, el Partit Nacionalista Basc i Podem han anunciat que demà votaran a favor de la seva convalidació al Congrés. Per tant, falta saber què faran els independentistes catalans i els canaris. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, els ha pressionat perquè hi votin a favor o no s'hi posin.
3: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
2: Per validar el primer decret, si Junts s'hi absté, seria necessari el vot a favor de Coalició Canària, el segon decaurà, ja que el Partit Nacionalista Basc ja ha anunciat que hi votarà en contra.
1: I en aquest primer decret, que ja està en vigor, hi ha la pròrroga dels contractes de lloguer per 2 anys. A les Balears, 69.000 contractes es podrien veure beneficiats d'aquesta mesura, segons Sumar.
2: Un fet que fa repensar molts propietaris, però treure el seu habitatge en el mercat. Entre les mesures, si un propietari no vol renovar el contracte després de 5 anys, ho ha de comunicar en 6 mesos d'antelació.
4: Jo si tinc que llogar un altre pis no ho llogaré amb aquestes condicions, amb absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen. No m'interessa.
5: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere, saps? I que tinguin por de llogar-lo.
1: I front comú a Menorca per reclamar una nova torre de control per l'aeroport.
2: El Consell de Menorca demana una reunió amb AENA per exigir millores a la infraestructura aeroportuària. Els sindicats denuncien les nombroses deficiències d'un equipament que ha quedat obsolet.
1: I a Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses.
2: Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per a rebre tractament. La nova unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es podran traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca pel desenvolupament de determinades tècniques.
1: I quan passin uns minuts de les 7:30 arribaran els esports. El jugador del Mallorca, Pablo Torre, demana paciència i confiança a l'afició. Miqui Tous, bon vespre.
6: Bon vespre, migcampista. En declaracions a IB3 Ràdio ha explicat que la clau per poder complir l'objectiu de l'ascens a primera és que hi hagi unió. Torre també reconeix que el seu rendiment té marge de millora i veu clar que la plantilla té nivell més que suficient per poder acabar la temporada dins les primeres posicions. I en el món del tennis, Jaume Munà s'ha classificat per als vuitens de final de l'ATP 500 de Tòquio, després de guanyar en 3 sets el vigent subcampió del torneig, Taylor Fritz. El pròxim rival del mallorquí serà el portuguès Jaime Faria.

0: Junts reuneix la seva executiva d'aquí a 2 hores a partir de les 9 del vespre per decidir si demà dona suport al primer decret d'habitatge, el que inclou el gruix de les mesures i que rebrà el suport del PNB. El Partit Nacionalista Basc ha anunciat que votarà a favor de les ajudes fiscals que ja estan en vigor i en contra de la renovació automàtica que està condemnada al fracàs demà en el ple que se celebrarà al Congrés a partir de les 11 del matí. Pendents, dèiem, d'aquesta reunió de l'executiva de Junts i també de la de Coalició Canària, que reuneix també a nit.
1: El PNB ha anunciat que donarà suport crític al decret d'habitatge que recull la majoria de mesures perquè considera que protegeix les persones vulnerables i millora la situació dels petits propietaris. També Podem ha anunciat que votarà a favor dels 2 decrets. Per això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un vídeo a la xarxa social, pressiona Junts i Coalició Canària perquè hi votin a favor o al manco no s'oposin als 2 decrets.
2: Des del govern hemos aprovado una serie de medidas que responden a una demanda social evidente, que es contar con instituciones que escuchen, que actúen y que den respuesta. Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
0: Pel que fa al primer decret ja en vigor i el que té més recorregut, podria revalidar-se amb una abstenció de Junts, sempre i quan Coalició Canària hi voti a favor. Una decisió que els canaris prendran avui amb l'executiva. Ara bé, si Junts vota no, a què podria tenir les hores comptades i també de caure demà en la votació al Congrés?
1: Pel moment, aquest primer decret, que inclou la pròrroga dels contractes de 2 anys, té 172 vots a favor, els de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, Bloc Nacionalista Gallec, el PNB i Compromís, enfront del 171 en contra, que són els del PP, Vox i UPN. Són Juan Bravo, vicesecretari del PP, i Pepa Millán, portaveu de Vox.
3: Nuestro voto es no. Es no porque queremos proteger al conjunto de españoles. Estos 2 decretos lo que traerán es confrontación. Generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino.
4: Tenemos un gobierno que pasó de prometer 184.000 viviendas a tener 45 ejecuciones diarias y no se puede calificar más de estafa los dos decretos que va a traer mañana al gobierno para intentar pues presentarse como una especie de oposición cuando son ellos los principales artífices del desastre de la vivienda en España.
0: Negociacions a banda, tal com estava previst, avui s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat, el segon dels Reial Decrets Llei sobre Habitatge, aprovat dimarts en el Consell de Ministres. És el més polèmic, el que recull la renovació automàtica i de manera indefinida dels contractes de lloguer. Si el propietari decideix no prorrogar el contracte sense una causa justificada, estarà obligat a indemnitzar el llogater amb un mínim d'un any de renda.
1: Mensualitats que no serien les que ha abonat l'inquilí del pis en qüestió, sinó d'acord amb l'índex de referència que publica el Ministeri d'Habitatge, que en el cas de Balears serien de 18.000 euros aproximadament per un pis mitjà. Això sí, si el pis es ven, qui paga aquesta indemnització és el comprador si decideix no seguir amb el contracte de lloguer, una mesura que, asseguren alguns ciutadans, els tiren enrere.
5: Jo, si tinc que llogar un altre pis, no ho llogaré amb aquestes condicions. En absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen. No m'interessa.
6: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere i que tinguin por de llogar-lo.
1: Entre les causes justificades per no renovar-hi hi ha la necessitat del pis per a si mateix o per un familiar fins a segon grau. També es preveuen altres supòsits vinculats a l'incompliment de les obligacions del llogater o a l'existència d'una altra alternativa residencial.
0: El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, serà l'encarregat de defensar aquest segon decret demà al Congrés, el de la renovació automàtica dels lloguers.
7: Quien mañana dé la espalda al clamor social que está recorriendo este país, lo va a pagar muy caro y lo va a pagar electoralmente también. Que no se equivoquen, nadie va a salir indemne y no va a haber proclama, no va a haber campaña del miedo, no va a haber insulto que pueda tapar que mañana, a la hora de pulsar el botón, esos grupos políticos se pongan de lado de quien está desahuciando y no de las personas que lo que quieren es seguir viviendo en su casa, pagando honradamente su alquiler.
0: D'altra banda, la formació apunta que en la pròrroga de 2 anys es podran allargar 69.000 contractes a les Illes Balears, 1,89 milions en el conjunt de tot l'Estat.

0: l'espera del que passi demà al Congrés. El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha informat avui del primer desnonament aturat gràcies al primer decret ja en vigor.
1: És el cas de Maca, una llogatera de la barriada de Sant Andreu, a Barcelona, que avui havia de ser expulsada de casa seva, però finalment el procés s'ha suspès després que els jutjats hagin acceptat el recurs de la seva defensa sol·licitant acollir-se a la nova normativa antidesnonaments que, a l'espera del que passi demà al Congrés, ja és vigent.
0: Tot això quan al carrer continua el moviment social amb acampades a la Puerta del Sol a Madrid i a la plaça d'Espanya a Palma. Tant l'Ajuntament de Palma com el de Madrid reclamen a la delegació del govern el desallotjament d'aquestes acampades que a Palma ja aplega una trentena de tendes. De fet, a la plaça d'Espanya de Palma s'ha convertit avui en un punt informatiu i de suport per les persones que volen demanar la pròrroga del seu lloguer. Francesca Mas es troba en aquest punt. Francesca, bon vespre. Han estat molts els que s'hi han acostat?
2: Bon vespre. Encara no sabem quanta de gent ha pogut venir fins aquí per demanar assessorament jurídic i és que aquest punt informatiu s'ha posat en marxa a les 6. Tot i això, en aquesta hora ja hi ha hagut diverses persones que han demanat ajuda per precisament demanar aquesta pròrroga. Escoltam el testimoni d'una activista i també d'una llogatera que s'ha acostat fins a la plaça perquè vol demanar la pròrroga. Viu a Sant Agustí, paga 740 euros per 40 metres quadrats i el contracte li acaba el 2027.
3: M'avui enterar com s'ha de fer aquesta pròrroga, sobretot perquè jo no tinc aquí a adreçar-me. Perquè el contracte del lloguer que tinc és amb el antic propietari i els nou propietaris d'ara són danesos, només tinc, són danesos i viuen a Dinamarca i només tinc el correu electrònic i el WhatsApp. Res més. I no sé com s'ha de fer. Jo no puc adreçar un correu electrònic certificat.
4: L'objectiu és poder oferir assessorament gratuït a gent que no té els recursos necessaris. És a dir, per exemple, jo soy jurista. Es decir, yo puedo ayudar a la gente. No tienes por qué ir a un abogado a pagarle cuando tendría que ser un derecho de todos.
2: Una de les indicacions per demanar aquesta pròrroga és fer-ho amb un burofax. Paral·lelament, en aquesta hora, l'Ateneu Popular La Fonera, a Palma, el Sindicat de l'Habitatge està fent una assemblea i prepara material com el model de burofax perquè la gent ho pugui demanar per el seu compte, aquesta pròrroga. També es repetirà informació pels decrets. Per altra banda, Cort, com dèiem, demana retirar les tendes d'acampada. Alega que ha acabat el termini i comunica a l'organització perquè vol que comuniqui a l'organització per fer-la i diu que aquesta situació impedeix la tasca dels serveis públics municipals i que els ciutadans puguin fer ús de l'espai en normalitat. Tot i això, la delegació del govern estatal ha explicat en declaracions a IB3 Ràdio que no ha rebut cap petició formal per desallotjar la plaça i que consideren que l'acampada està emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns passat. També ha puntualitzat que ha donat el caràcter transitori de la concentració i que no altera l'ordre públic ni els serveis bàsics, no procediran a retirar a les tendes. Aquesta ha estat la reacció dels activistes per l'habitatge.
4: El ayuntamiento diciendo que su primera noticia es que quieren mandar a la policía a echarnos. Es impresionante que su primera medida ante tal movilización sea vamos a desalojar a todo el mundo en vez de escuchar al pueblo.
2: Tot això mentre continuen les mobilitzacions. D'aquí una hora hi haurà cacerolades a diferents ajuntaments d'arreu de l'Estat i també des dels balcons de les cases.
0: Gràcies, Francesca. Seguim parlant d'habitatge, en aquest cas, protegit.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El govern assegura que les promocions impulsades per l'IBAVI permetran més que triplicar el parc públic a Eivissa, que passarà dels 171 habitatges actuals a més de 600. Algun d'aquests immobles protegits es faran a Can Cantó en règim de lloguer.
1: Són 48 habitatges amb plaça d'aparcament que es construiran en un solar cedit per l'Ajuntament d'Eivissa. N'hi haurà d'una, dues i fins a tres habitacions. Quatre d'ells estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En la col·locació de la primera pedra, la presidenta del govern, Marga Proens, ens ha deixat clar que tot l'habitatge públic que es fa a Eivissa serà pels eivissencs.
6: 10 anys de residència legal aquí serà d'aplicació també en aquesta promoció, com en tota la resta. També, i ho vull deixar ben clar, a la futura promoció de Can Escandell. Vulgui o no vulgui la ministra, vulgui o no vulgui el Partit Socialista d'Eivissa, vulgui o no vulgui el govern d'Espanya.
1: L'obra s'executa per prop de...
6: El govern d'Espanya.
1: L'obra s'executa per prop de 9,8 milions d'euros al termini.

0: ni d'execució és de 19 mesos, és a dir, que hauria d'estar enllestida al maig del 2028.
1: I un dels col·lectius més afectats en aquesta crisi de l'habitatge és el de la gent gran. Les darreres dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística són de l'any 2021 i ja aleshores hi havia unes 60.000 persones de 60 anys o més que no tenien una casa en propietat a les illes. Això és una de cada cinc, Carme Moreno.
2: Els preus del lloguer s'han desorbitat i el fet que les Balears sigui una de les comunitats amb les pensions més baixes pot posar en una situació de risc d'exclusió aquelles persones grans que viuen de lloguer. La directora de l'Anuari de l'Envelliment, Carme Orte, lamenta que no hi ha recursos per atendre'ls i que la pressió recau moltes vegades en les residències que tenen la vulnerabilitat sanitària però no la social. Orte aposta per mesures com aquestes.
3: Té diverses solucions lligades en el lloguers que tenen que veure, per exemple, en lloguers compartits, en serveis compartits. Jo crec que és bo perquè socialitzen, és bo perquè els recursos se poden aprofitar millor perquè les persones viuen juntes, cada una a casa seva, però compartint serveis. I jo penso que l'Estat això ho ha de regular.
2: El secretari de la Unió de Jubilats d'UGT, Perro Berruezo, lamenta que al sindicat els arriben denúncies de gent gran en dificultats per pagar el seu habitatge, una situació que, diu, a vegades els obliga a abandonar l'illa.
4: És que quan arriba la seva data de jubilació prefereixen anar-se'n a la península, vendre el que puc que tenen aquí perquè li surt molt més a compte que seguir visquent amb els preus, que són força més cars que el resta de la península aquí a les illes.
2: Berruezo també ha assenyalat que és un problema greu el fet que hi ha persones grans sense família a qui els propietaris els incrementen el preu del lloguer, un augment que, diu, els pensionistes no poden afrontar.
1: Segrest a Inca, on cinc encaputxats varen agafar tres joves contra la seva voluntat i els varen apallissar a un descampat. Les víctimes han denunciat ja els fets.
5: Els tres joves han quedat malferit per cops i incisions amb arma blanca. Els fets varen passar fa uns dies quan les víctimes eren a la plaça d'Esbestià d'Inca. Devers les 11 del vespre, en aquell moment, un cotxe es va aturar i varen baixar cinc encaputxats que agafaren els joves contra la seva voluntat i els ficaren als maleters. Llavors el varen dur a una zona aïllada i allà els van apallissar. Tots tres han denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i ara la policia local està a l'espera de rebre per part dels investigadors les càmeres de vigilància de la zona.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat un grup de carteristes professionals que actuaven de manera itinerant a la platja de Palma i a diferents municipis de l'illa.
5: Hi ha 5 persones detingudes, 2 homes i 3 dones d'origen romanès. La majoria de les víctimes eren turistes d'edat avançada, els robaven les carteres i altres objectes de valor costant-se ell, camuflat de turistes.
1: Passen 19 minuts de les 7, escoltau l'informatiu vespre. El Consell de Menorca augmenta la pressió política davant Aena, fa front comú amb el sindicat per reclamar una nova torre de control física i demana una reunió amb el president del gestor aeroportuari. La infraestructura construïda fa més de mig segle no figura Carles Marquès en les inversions previstes per l'ENS.
6: El Consell de Menorca fa un pas més en la pressió davant Aena. Després de reunir-se amb els sindicats, el president insular Adolfo Vilafranca ha anunciat que traslladarà directament la reivindicació al president d'Aena, Maurici Lucena.
7: Té que venir aquest president d'Aena a Menorca, ens hem de poder seure amb ell a una taula i li hem de poder traslladar totes aquestes peticions que ja han aprovat el ple i les que recollirem ara, per exemple, de sindicats i, per tant, en qualque moment això té que avançar.
6: Els treballadors denuncien avaries elèctriques, filtracions d'aigua, problemes de climatització i deficiències estructurals. També limitacions de visibilitat i equips tan antics que, asseguren, ja costa trobar-ne recanvis. Cristina Llobert és delegada sindical del sindicat USCA.
8: Nos parece extraño que una infraestructura que sabemos que se tiene que cambiar, renovar, desde hace 20 años, dicho por ellos mismos, siga quedando fuera de estas inversiones. Esto es un aeropuerto, no un centro comercial.
6: Alerten que continuar posant-hi pedaços pot acabar comprometent l'operativitat de l'aeroport. Ramon Carreras és delegat de Comissions Obreres a l'aeroport de Menorca. Ramon Carreras és delegat de Comissions Obreres a l'aeroport de Menorca. El sentim.
9: Si mañana la torre de control, como ocurrió ya este mes de agosto, se queda sin radar, o se queda sin poder prestar servicios y se tiene que parar, o si no parar, como mínimo reducir.

0: En un 70 o en un 80% el tráfico, esto puede ocasionar unos problemas brutales.
1: La reunió d'avui és la primera de les diferents trobades que els sindicats mantindran durant els pròxims dos dies amb totes les forces polítiques de Menorca. L'objectiu, que Aena escolti la petició unànim dels menorquins.
2: IFACO ha recomanat no comprar bitllets d'avió de la companyia Volotea per risc de fallida de l'aerolínia.
3: La companyia ara per ara opera normalitat, tot i que s'ha acollit a un preconcurs de creditors, una situació que, segons l'Organització en Defensa del Dret dels Consumidors, suposa una manca de garanties per als viatgers. Lamenten una manca de regulació per garantir que les empreses tinguin assegurances per indemnitzar casos com aquests. Actualment, Volotea opera 25 rutes des de l'aeroport de Palma.
2: I la connexió aèria entre Palma i Nova York serà diària durant la temporada alta de l'any que ve.
3: Serà a partir de dia 26 de maig i es mantindrà fins al mes d'octubre. Ho ha anunciat la companyia United Airlines. La ruta més començarà a operar abans del que ha estat habitual fins ara. Els primers vols seran el mes de març, en aquest cas amb tres freqüències setmanals.
4: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: La xarxa 0-3 anys d'Escoletes està reunida en aquests moments a Inca per preparar les mobilitzacions del pròxim dia 6, quan hi ha convocada una vaga general i una concentració davant del Parlament.
3: Asseguren que no han aconseguit avanços per part de la Conselleria i que han presentat una desena d'esmenes al decret de mínims pendents d'aprovar. Reclamen un nou decret adaptat a la realitat actual amb menys infants per educadora i parelles educatives a les aules. També mostren preocupació per la falta d'informació sobre el procés d'absorció de personal de les escoletes municipals per part de la Conselleria. Dolores Márquez és la portaveu de Xarxa 03.
6: Però realment, amb un paper, no han aconseguit cap cosa, vull dir, no han aconseguit cap firma. No sabem si també el que és patronal per part de PIMEN, per part d'escoletes privades, també està fent pressions per darrere. No sabem exactament què és el que està passant perquè això sigui tan lent. Seguir fent renou perquè pensam que ho hem de seguir reclamant perquè nosaltres seguim en les mateixes condicions de feina i pensant que hem de seguir reclamant que qualcú ens escolti i que ens facin cas.
2: Reclamacions que passen per un conveni autonòmic. I avui ha entrat en vigor el nou decret sobre l'impost d'hidrocarburs. El descompte de la benzina augmenta fins a 20 cèntims i s'iguala així a la rebaixa que ja s'aplicava al dièsel.
3: Si ahir a les estacions de les Illes es pagava una mitjana de 2 euros i 3 cèntims al litre de benzina 95, que avui a Palma la benzinera més barata, una de baix cost a la platja de Palma, és d'un euro en 7 cèntims al litre i la més cara 1 euro en 70 cèntims al litre i la més cara, una BP Esfortí, a 2 euros. En el cas de la benzina, el descompte passa dels 5 als 20 cèntims. Pel que fa al dièsel, no ha baixat de preu, tot i que també se li aplica una rebaixa de 20 cèntims. Aquesta ja estava en vigor al setembre. Progressivament s'anirà reduint la bonificació de tots els combustibles. Al novembre serà de 13 cèntims i al desembre de 6. Només serà superior si la benzina o el dièsel s'encareixen més d'un 15%. A les benzineres, avui els usuaris estaven entre la queixa i la resignació.
7: Està increïblement car. 2 euros el gasoil és una passada. Però bueno, hem de posar benzina. Si no es volen moure, pues es lo que hay.
8: Sigue subiendo y bajando y subiendo. Pero bueno, toca pagar lo que toca. Ya está, es lo que hay.
9: Si estic a l'empleant cada dia, si tenen problemes. Però vale, jo gràcies a Déu no l'empleant molt poc.
2: I el decret del govern central manté una ajuda per al gasoil professional, però els pagesos ja han dit que és insuficient. Assaja, de moment, no anul·la les protestes previstes aquí a les Illes. La Conselleria d'Agricultura afegeix el descompte de l'Estat 10 cèntims extra per als agricultors i pescadors. En total destina 1,5 milions d'euros per al gasoil del sector primari.
3: A banda, la Conselleria tramita una partida d'ajudes de 13 milions d'euros, dels quals hi ha dues línies directes per al combustible de pagesos i pescadors. pescadors, 750.000 euros per al gasoil agrari i 750.000 més per al gasoil pesquer. Joan Simonet és el conseller d'Agricultura i Pesca.
10: L'ajuda de 20 cèntims que té que dona el govern central, nosaltres l'hem reforçada amb una ajuda de 10 cèntims més per aquest litre de gasoil que s'hauran consumit ara aquests darrers mesos. Cal dir que, juntament amb La Rioja, som les dues úniques comunitats autònomes que ha habilitat línies extraordinàries d'ajudes per complementar les de l'Estat.
2: I no deixant de parlar de notícies que afecten la butxaca del consumidor, perquè Felanitx avui ha començat una nova campanya de bons comercials per incentivar el consum i dinamitzar així el comerç local. Cada resident podrà obtenir fins a 30 euros de descompte en vals que es poden aplicar en compres d'un mínim de 20 euros. És el sisè any que el municipi posa en marxa aquesta iniciativa.
3: Els beneficiaris han de ser majors de 18 anys i estan empadronats a Felanitx. En el moment de la compra hauran de presentar el val en format digital en paper, juntament amb el DNI, per tal d'afavorir els diferents comerços adherits, n'hi ha 13 en total, i la diversificació de les compres, cada val s'haurà d'utilitzar en un establiment diferent. Rafael Rubio és el regidor de Comerç.
11: Totes les campanyes que hem fet aquests 5 anys enrere, totes elles han estat un ITSI, perquè han estat un estímul per consum, en el producte local, en el comerç local, en el comerç de proximitat, i creiem que en aquesta edició pues, també, no? I hem ampliat a tres bons perquè d'així de qualque manera se pot implicar que la gent visiti, a més dels seus comerços habituals, visiti qualque comerç més, no?
3: La campanya estarà activa fins al 31 d'octubre o fins a exaurir el crèdit disponible per obtenir el vals. Els beneficiaris han d'accedir a la plana web mou.felanitx.org per descarregar-los.
2: 3 minuts per arribar a les 7:30. Cinc-cents pacients d'Eivissa es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses. Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per rebre tractament. Gemma Guasch.
12: La unitat del dolor s'ubicarà allà on eren els paritoris de l'antic Hospital de Can Misses. Són 200 metres d'espai que s'adequarà perquè els pacients rebin els tractaments específics i que per ara només poden rebre a Mallorca. Manuela García és consellera de Salut.
13: Es una reclamación histórica, es la única isla en nuestra comunidad que no tenía una unidad de dolor y además eso supone una afectación importante para los pacientes que tenían que trasladarse a la unidad de dolor de Mallorca cada vez que tenían que hacer algún tipo de técnica o algún tipo de procedimiento que fuese un poco más invasivo.
12: La unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es poden traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca per al desenvolupament de determinades tècniques.
13: A priori trabajarán los profesionales de aquí apoyados cuando hagan falta por los de la unidad de dolor del Hospital de Son Espases.
12: També s'ha signat el conveni entre l'Associació Elena Torres i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes, depenent del govern, per a la donació de 90.000 euros que es destinaran a la investigació contra el càncer.
2: I una recerca feta a la UIB acaba de fer un pas important cap a la pràctica mèdica internacional. Dues molècules desenvolupades i patentades des de fa anys per investigadors de la universitat, el fitat i el teobromina, s'han incorporat per primera vegada a la recomanació de l'Associació Americana d'Urologia.
3: Es tracta de dues substàncies que poden ajudar a prevenir la formació de càlculs renals, la litiasi. El catedràtic de la UIB, Félix Grases, reconeix l'eficiència d'aquest tractament.
14: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt d'aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: Són les 7:30. La delegació del govern espanyol a les Illes rebutja la petició de l'Ajuntament de Palma de desallotjar l'acampada de la plaça d'Espanya pel dret a l'habitatge.
3: Tot i que asseguren que no han rebut la petició formal, consideren que aquesta acció queda emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns, a més de no alterar l'ordre públic, ja que és una concentració transitòria. La resposta cort que al·lega que la trentena de tendes impedeixen fer ús als ciutadans de l'espai públic, un moviment social que s'unirà a les 8 a una cacerolada a tota Espanya des de les balconades.
2: Tot això quan totes les mirades estan posades en Junts i Coalició Canària, que reuneixen a nit les seves executives per decidir si donen suport al primer decret de l'habitatge.
3: Parlant del decret que inclou el gruix de les mesures, el Partit Nacionalista Basc i Podem han anunciat que demà votaran a favor de la seva convalidació al Congrés. Per tant, falta saber què faran els independentistes catalans i els canaris. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, els ha pressionat perquè hi votin a favor o no s'hi oposin.
15: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
3: Per validar el primer decret, si Junts s'hi absté, seria necessari el vot a favor de Coalició Canària. El segon decaurà, ja que el PNB ha anunciat que hi votarà en contra.
2: I en aquest primer decret, que ja està en vigor, hi ha la pròrroga dels contractes de lloguer per 2 anys. A les Balears, 69.000 contractes es podrien veure's beneficiat d'aquesta mesura, segons el càlcul de Sumar.
3: Un fet que fa repensar molts propietaris treure el seu habitatge al mercat entre les mesures. Si un propietari no vol renovar el contracte després dels 5 anys, ho ha de comunicar en 6 mesos d'antelació.
16: Jo si tinc que llogar un altre pis no ho llogaré amb aquestes condicions, en absolut. Almenys això m'assusta, totes aquestes mesures que posen, no m'interessen.
17: Perquè crec que això produeix una espècie de que els que lloguen se'n facin una mica enrere, saps? I que tinguin por de llogar-lo.
2: I a Menorca, Front Comú per reclamar una nova torre de control per l'aeroport.
3: El Consell de Menorca demana una reunió amb Aena per exigir millores a la infraestructura aeroportuària. Els sindicats denuncien les nombroses deficiències d'un equipament que ha quedat obsolet.
2: A Eivissa, 500 pacients es beneficiaran de la nova unitat del dolor que començarà a funcionar a final d'any a l'Hospital de Can Misses.
3: Era una reclamació històrica que evitarà que s'hagin de traslladar a Mallorca per rebre tractament. La nova unitat es dotarà de treballadors de l'actual hospital, se'n captaran de nous i també es podran traslladar de Mallorca. De fet, rebran el suport dels facultatius de Mallorca pel desenvolupament de determinades tècniques.
2: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
5: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
2: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
18: Bon vespre.
2: El jugador del Mallorca, Pablo Torre, demana paciència a l'afició.
18: Sí, el migcampista, en declaracions a IB3 Ràdio, ha explicat que la clau per poder complir l'objectiu de l'ascens de primera és que hi hagi unió.
19: Mandar el mensaje de tener tranquilidad, estabilidad y bueno, sentir ese apoyo de la afición como lo sentimos en el estadio, porque bueno, sinceramente, cuando vienen con ganas es increíble el ambiente que hay y bueno, eso nos va a hacer ganar muchos partidos también.
18: Pablo Torre també reconeix que el seu rendiment té marge de millora.
19: También soy consciente de que en estos partidos no he estado a mi 100%, pero bueno, no siempre uno va a estar como quiere, ¿no? Evidentemente en mi cabeza está volver a jugar regularmente. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de como cuando jugué con De Michelis, que me sentí muy bien y bueno, va a llegar, pero bueno, espero seguir pues eso, haciendo goles, dando asistencias, que bueno, es lo que quiero para ayudar al equipo.
18: El futbolista del Mallorca té clar que la plantilla té nivell més que suficient per poder acabar la temporada dins les primeres posicions.
19: La liga es muy larga y lo que tenemos que fijarnos es en nosotros mismos, en mejorar. Y al final tenemos jugadores determinantes en la categoría que vamos a estar ahí arriba, pero bueno, nadie nos va a regalar nada y tenemos que seguir trabajando.
18: El Mallorca té diumenge una de les sortides més complicades de la temporada. El conjunt vermell visitarà el camp del Girona. Els catalans han guanyat 4 dels darrers 5 partits.
19: Bueno, a ver, al final siempre nos gusta jugar contra equipos buenos y creo que vamos a un estadio complicado, que si tú miras la plantilla del Girona el año pasado no te explicas cómo acaban bajando igual que nosotros. Y bueno, con la motivación esa de saber que vas a un campo importante contra otro rival directo y al final son los partidos que por lo menos a mí me gustan jugar.
18: I també a la segona divisió s'acaba de fer oficial Leo Messi és el nou propietari de l'Eldense. I un darrer punt de futbol, Nico Williams ha abandonat la concentració de la selecció espanyola. El jugador arrossega molèsties musculars i es perdrà els partits contra la República Txeca i Croàcia. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es posarà líder de la Lliga si guanya demà el Peníscola. Fernando Ripoll, bon vespre.
20: Bon vespre. El conjunt mallorquí arriba en ple de victòries al Palau de Sant Moix, on rep corresponent a la quarta jornada l'equip castellonenc que ocupa la dotzena posició i que només ha guanyat un partit de tres aquesta temporada. Si el Palma aconsegueix el triomf, superarà el Barça. L'entrenador Antonio Vadillo avisa dels perills del Peníscola.
21: Mañana nos van a exigir mucho, vamos a tener que hacer las cosas muy bien para sacarlo adelante. Un equipo muy, muy enérgico, muy, muy agresivo, con dos pibos muy dominadores donde se asocia muy bien con él. En las continuaciones, jugadores en las bandas peligrosos, tienen un buen balón parado.
20: El tècnic també ha destacat la importància de tenir una mentalitat forta en els moments importants.
21: A nivel mental tenemos que ser mucho más fuertes, porque los momentos decisivos se deciden. A nivel mental es una mentalidad muy importante, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
20: Per a aquest partit, Antonio Vadillo té la baixa de llarga durada de Luan Müller. Teniu una cita aquí per seguir en directe el partit entre Palma Futsal i Peníscola a partir de les 7:30 a IB3 Ràdio.
18: I en bàsquet, l'Azul Marino afronta aquest dissabte una cita històrica contra el València Bàsquet.
20: Així és, a la primera jornada de la màxima competició de bàsquet femení en el Palau Sant Moix a les 6:30. És el primer partit de la història del club mallorquí en aquesta lliga. Debuta contra el vigent campió de Lliga, Copa i Supercopa d'Espanya. Aquesta darrera aconseguida fa una setmana. La jugadora de l'Azul Marino, Blanca Millán, explica com afronta aquest partit tan especial.
22: Con muchísima ilusión y ganas, ¿no? Al final ya llevamos un mes más o menos trabajando y sabemos que el camino que se ha recorrido para llegar a un partido como el del sábado no ha sido ni fácil ni corto, ¿no? Entonces creo que todo el mundo con muchas ganas y con muchísima ilusión.
20: L'escorta gallega destaca la importància de l'afició i com afrontar els moments complicats durant el partit.
22: Nuestra gente, nuestra afición, y creo que eso pues da un extra, ¿no? de ánimos y de fuerza. Entonces, bueno, súper concentradas, haciendo el trabajo que tenemos que hacer, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, donde obviamente va a haber errores, pero ser capaces de pasar esos baches, ¿no? y sacar la victoria.
20: Per altra banda, la jugadora mallorquina del València Bàsquet, Elena Puello, explica què s'espera de l'Azul Marino i com serà el partit.
23: Bueno, pues yo espero un Azul Marino como cualquier otro equipo que va a jugar su primer partido de temporada, ¿no? Con esos nervios buenos, esas ganas de soltarlo todo en la pista después de haber trabajado toda la pretemporada, un equipo con mucho talento, creo que también con jugadoras con muchísima experiencia como Alba, y creo que lo van a dar todo, lo van a luchar, y por eso creo que va a ser un partido interesante, un partido bonito.
18: I demà comença una nova jornada, la primera FEP. El Palmer cercarà la segona victòria en dos partits. Després del triomf de la primera jornada contra el FIU i Mallorca, ara el conjunt mallorquí visitarà la pista del Caja 87 Sevillà, equip que entrena precisament l'extècnic del Palmer, Juani Díez. Íñigo Núñez és l'entrenador del Palmer Bàsquet.
24: Vamos a intentar conseguir, obviamente, la victoria en nuestro primer desplazamiento a Sevilla. Un partido que seguro se va a desarrollar en un ambiente fantástico, ¿no? Porque el primer partido del Caja 87 en casa, en San Pablo, va a dar lugar seguro a una atmósfera increíble. Hemos trabajado en ser un equipo que ataque y que defienda con más continuidad, pero fundamentalmente, más allá de lo mental, lo que tenemos que hacer es defender mejor.
18: I en tenis, Jaume Munà ha donat la sorpresa de la jornada de l'ATP 500 de Tòquio. Ha eliminat l'actual subcampió del torneig i número 12 del món, Taylor Fritz, i passa al vuitens de final. El santanyiner ha perdut el primer set per 7-6, però se n'ha refet i ha guanyat el segon per 6-4 i el tercer per 6-3. És Jaume Munà.
25: Ha sido un partido muy complicado, obviamente Taylor es un gran jugador, muchísimo respeto por él. Tres batallas en contra y hoy ha podido caer de mi lado, condiciones duras, partido duro, pero contento de haber estado concentrado en lo que tenía que estar, de haber podido mantener los momentos que he tenido ventaja en segundo y tercer set, y feliz de tener otra oportunidad mañana.
18: I ara als vuitens de final espera el portuguès Jaime Faria. Munar i Faria s'han enfrontat dues vegades a la seva carrera esportiva i el balanç és d'empat a un.
2: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
0: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1: La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
5: El minut a minut de la jornada... A l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.

0: Màxima precaució a la Comunitat Valenciana, també a Catalunya, davant la previsió de pluges torrencials i tempestes que poden arribar a acumular 300 litres en 12 hores. L'AEMET ha elevat a vermell l'avís per precipitacions extremes des de les 6 de l'hora baixa al litoral de Tarragona, al litoral i interior del nord de Castelló i també al litoral de València.
1: A Castelló les pluges ja descarreguen amb intensitat torrencial. A Argelita s'han acumulat 40 litres per metre quadrat en només 20 minuts i això dos ja se superen els 60 litres durant la jornada. La Generalitat Valenciana ha enviat 3 missatges d'alerta als telèfons mòbils i demana extremar les precaucions en els desplaçaments, evitar activitats a l'aire lliure i no acostar-se a zones inundables. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències de la Comunitat Valenciana.
2: Vamos a mantener la alerta roja hasta mañana para garantizar que no, por la noche no se produzcan cambios importantes de lluvias. Creo que todos tenemos que seguir transmitiendo que, por favor, limiten la movilidad, que si no es estrictamente necesario, no se desplacen de sus casas, que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados, que se mantengan también muy atentos a las personas vulnerables y con discapacidad.
0: L'alerta per pluges deixa més de 206.000 alumnes sense classe a la Comunitat Valenciana. La suspensió afecta els centres educatius de 33 municipis, sobretot a la província de València, on prop de 150.000 estudiants estan afectats.
1: A València Ciutat les classes s'han suspès a tots els centres des d'avui a les 3 de l'hora baixa. Diversos municipis han cancel·lat també l'activitat educativa durant aquest dijous i en algun cas la suspensió es mantindrà fins demà divendres. La Federació de Futbol de la Comunitat també ha suspès tots els partits i les restriccions també afecten el transport ferroviari. S'ha suspès la circulació de diverses línies de rodalies, així com els trens de mitjana distància amb origen o destinació a la ciutat de València.
0: Tot i que les Balears no s'han registrat precipitacions, emergències, l'1-2 demana precaució davant les pluges i tempestes previstes per les properes hores.
1: No continua activa l'alerta taronja pluges a Mallorca, més tampoc l'avís groc a Menorca. Es manté, sí, l'avís groc per pluges i tempestes. La mirada està posada ara a les Pitiüses. A partir de la mitjanit s'espera un nou episodi de pluges i tempestes que podria afectar Eivissa i Formentera, on s'activarà l'alerta taronja del Pla Meteoval. Aurelio Soto és el cap de Departament d'Emergències.
3: Que sean prudentes, que sean responsables, que en caso de lluvias intensas pues eviten los desplazamientos innecesarios y, por supuesto, que eviten cruzar torrentes o zonas que pueden ser inundables.
0: El mal temps, però, sí que ha provocat afectacions als aeroports de les Illes.
1: A Son Sant Joan s'han cancel·lat 6 vols i més de 340 han acumulat retards. A Eivissa, prop d'un centenar de vols, també acumulen retards, i a Menorca, una quarantena.
0: I no deixant de parlar d'aigua, però en aquest cas ben diferent, perquè Maó dona 3 mesos a Hidroval per posar en marxa la planta desnitrificadora de Malbuja. En cas contrari, rescindirà el contracte amb l'empresa concessionària del servei. Després d'haver rebutjat les seves al·legacions, li imposa una sanció de quasi 4.000 euros per posar en risc la salut dels ciutadans perquè no va avisar de l'excés de nitrats presents a l'aigua de la xarxa.
1: 2 anys després que Salut ordenés el tancament de les instal·lacions perquè no garantien la qualitat del subministrament, finalitza l'expedient en el qual es dona un ultimàtum a l'empresa concessionària. L'oposició s'hi ha abstingut. Virginia Victòria és portaveu del PP i Jordi Tutzó, portaveu d'Aramó.
4: Però la responsabilitat d'Hidroval no lleva la seva responsabilitat política. I avui li demanam que expliqui què ha fet l'Ajuntament durant aquests 2 anys i per què la planta encara no dona servei.
5: Però el que m'ho sembla encara més sorprenent és que assenyali que un incompliment d'aquest nou termini de 3 mesos es procedirà a la resolució contractual immediata. I aquí és on ens entren moltes dubtes. Que tenen un pla pensat des de seguit de govern en cas de que això passi? Tenen una previsió? És que es diu col·loquialment, tenen un plan B?
1: El Val Héctor Pons confia que la planta entri presta en funcionament.
6: Que esper i pens que no hi arribarem, perquè la planta, com ja saben, estava bastant avançat el procés i estic segur que l'empresa concessionària serà capaç de posar-la en funcionament en els temps que se li ha donat.
1: El contracte amb Hidroval finalitza d'aquí poc més de 2 anys, l'any 2029.
0: I I avui, dia 1 d'octubre, han entrat en vigor la reforma del Reglament General de la Circulació en canvis per als usuaris vulnerables. Els conductors de les motocicletes i els ciclomotors han de dur sabata tancada, casc i guants homologats, mentre els patinets elèctrics tampoc no es podran conduir sense casc i matrícula i mai abans dels 15 anys.
1: I pel que fa a les bicicletes, una de les principals novetats és que passaran a circular preferentment pel centre del carril. Si un cotxe el segueix, hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres. Les motos també podran circular pel vorat dret en determinades retencions i es regula el carril d'emergència. Quan el trànsit estigui pràcticament aturat, els vehicles hauran de deixar lliure la part central de la calçada perquè hi puguin passar ambulàncies, policies i altres serveis d'emergència.
0: L'advocada especialitzada en trànsit, Neus Canyella, recorda que això en concret ja es feia, però ara senzillament se li dona cobertura legal.
7: Jo crec que ja ho estan fent i per això pot ser que s'hagi posat ara en vigor reglament. És que tenen la possibilitat d'utilitzar sarcen dret quan hi ha un embús. Però, ojo, no sempre se pot fer quan les característiques de la via estiguin indicades i sempre a una velocitat màxima de 30 km hora.
0: L'incompliment de totes aquestes normes, a més, i això és també nou, es castigarà com a falta greu.
1: Per les autoescoles, en canvi, la norma ha quedat curta. Joana Ribas és la presidenta de l'Associació Balear d'Autoescoles.
8: No basta, ¿vale? Estes motos creen que és molt important pues, que se les obligui a dur quan les duen per les classes. Quan fan les classes de moto, duen un calçons, duen un traje, duen un airbag.
0: També des d'avui les barques recreatives de lloguer només es poden arrendar amb patró professional o algú en llicència, independentment dels metres d'eslora que tingui la nau. El sector nàutic veu aquesta mesura amb bons ulls, ja que pretén augmentar la seguretat a la mà. Les barques d'ús privat i esportiu queden excloses, però, d'aquesta obligació.
1: El canvi és que fins ara, si no tenies cap tipus de llicència, podies llogar una embarcació recreativa de fins a 5 metres d'eslora i menys de 15 cavalls de potència i allunyar-te dues milles des del port de sortida. Això ara ja no serà possible. El president de l'Associació de les Empreses Nàutiques de les Balears, Jaume Baquer, ha explicat que fa un any es prepararen per a la nova norma i que en alguns casos ha canviat les potències de les barques més petites per adequar-s'hi, tot i que considera que contribuirà a que hi hagi més seguretat a la mar, reconeix que les empreses notaran el canvi de normativa en la facturació.
9: Aquest tipus de lloguer d'embarcació era un període de qualque manera un degotis diari de petites quantitats, però que no s'aturava, i era una embarcació d'un cost relativament baix i una amortització ràpida degut a la seva activitat.
0: És un canvi normatiu que coincideix amb el final d'una temporada que el sector nàutic ha qualificat de difícil.
1: La punta de feina va començar tard per diferents motius, com ara el Mundial de Futbol, la inflexió, la situació geopolítica, el que sí que ha ajudat un poc més és que ha fet bon temps i que algunes empreses varen aprofitar l'eclipsi per fer preus més especials.
10: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Dos mesos després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, avui s'ha confirmat que els reis Felip VI i Letícia visitaran Ceuta i Melilla, serà dia 13 i 14 d'octubre. Així ho ha anunciat avui mateix la Casa del Rei a través d'un comunicat a la Zarzuela.
1: Buenos días, majestad. ¿Ya tiene fecha para ir a Ceuta, satisfecha?
2: Bueno, ya la conoce, ¿no?
1: Le hace ilusión, majestad, le hace ilusión.
0: El rei responia sempre quan els periodistes li han demanat si li feia il·lusió Ceuta i Melilla. Eren les primeres paraules del monarca després de conèixer-se aquesta notícia.
3: Segons ha destacat fonts oficials, aquest viatge està consensuat entre el govern espanyol i la Casa Reial. Es tracta d'un desplaçament històric, ja que serà la primera vegada que els reis visitin en dues ciutats autònomes d'ençà que Felip VI va arribar al tron el juny de l'any 2014. Per ara, la Zarzuela no ha ofert més detalls sobre l'agenda oficial ni sobre els actes que protagonitzaran els monarques durant aquestes dues jornades.
0: Mentrestant, a l'esfera política, nou enfrontament entre la Moncloa i el president de Ceuta per les telefonades entre les dues administracions els dies previs a l'entrada massiva. L'executiu espanyol ha fet públic avui el llistat de comunicacions per desmentir la declaració de Vivas com a testimoni davant l'Audiència Nacional. Segons aquest registre de la Moncloa, entre el dia 27 i 30 de juliol es varen intercanviar 9 telefonades amb el gabinet ceutí i totes varen ser ateses de manera immediata.
3: Aquesta rèplica arriba després que Vivas assegurés davant l'Audiència Nacional que té les proves d'haver intentat contactar amb Moncloa fins a 10 vegades els dies previs a la crisi per alertar de la situació i que només va rebre resposta en 3 ocasions. Des de Sevilla, el president saudí ha afirmat avui que té el registre de totes les trucades i ha lamentat que Pedro Sánchez només li telefonés en una ocasió.
4: Nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30. Estos son los hechos. Y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Unió Europea ha aprovat avui el controvertit reglament de retorns que permet la creació de centres de deportació de migrants en tercers països fora de l'espai comunitari. La mesura ha tirat endavant en l'únic vot en contra d'Espanya.
3: La nova legislació està dissenyada per agilitzar les deportacions i fer molt més ràpids els processos de devolució de les persones en situació irregular. El text ha rebut l'aval definitiu en un Consell de Ministres Europeus de l'Interior a Luxemburg, on ha tirat endavant en l'únic vot en contra de Espanya i l'extensió de Bèlgica.
0: I el primer ministre israelià ha donat detalls nous sobre l'incident ocorregut en el vol de la companyia Fly Dubai. Netanyahu ha dit que va ser un passatger israelià de professió lampista qui va evitar un altre 11S i que és massa prest per culpar ningú.
3: L'oficina del primer ministre d'Israel ha anunciat que augmentaran els controls de seguretat als pilots de vols internacionals en destinació al país. El succés és investigat ara per les autoritats sauties.
0: I a França, la protesta estudiantil iniciada fa una setmana continua anant a més. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha convocat un gabinet de crisi per fer-hi front.
3: Els manifestants continuen bloquejant instituts i universitat amb incendis en algun d'ells i enfrontaments amb la policia. L'objectiu de les mobilitzacions és reclamar més docents i millors condicions als centres educatius.
0: 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, s'acaba de posar oficialment en marxa, un acte inaugural en la proclamació del guanyador del primer premi de novel·la FLEM Magaluf i que ha guanyat l'escriptor Raúl Asensio per la seva obra No descendáis. El premi, una de les novetats de l'edició d'enguany, vol descobrir, Victòria, noves veus de la narrativa en castellà.
1: Així és, i el jurat ha triat l'obra d'Asensio per unanimitat entre els 175 originals rebuts. La novel·la, per la qual l'autor rebrà 10.000 euros, la publicarà a Reservoir Books. Asensio és coordinador del segell de no ficció de La Caja Books i autor del poemari Horizontes de Sucesos, Premi Complutense de Literatura i de l'assaig A l'Espera, Premi d'Investigació Literària Gerardo Diego. Amb aquest guardó, juntament amb la Residència Literària, també una novetat aquest any, el festival consolida el seu paper com a espai de creació de cultura.
2: Aún estoy conmocionado por la noticia, la verdad. Han sido 5 años de escritura solitaria y jamás habría imaginado que el resultado iba a ser algo así. Aún estoy asimilándolo y lo cierto es que contentísimo y agradecidísimo.
1: L'anunci del premi dona el sus formal a aquests 4 dies d'activitats al voltant de la literatura que posen Magaluf a l'epicentre cultural del cap de setmana.
0: Precisament demà els programes de Tèntol i l'Aviador es faran des del set d'aquesta casa d'IV3 Ràdio a FLEM a Magaluf.

0: El Fes Jaja, el Festival d'Humor de Mallorca, posa en marxa demà la seva edició número 17 i ho fa superant totes les xifres de venda d'entrades i en gairebé la meitat d'espectacles amb les entrades esgotades. Sandra Martínez.
1: És el cas, per exemple, d'Ernesto Sevilla, protagonista de les primeres de les actuacions i que ha venut les 2.500 entrades d'aforament. Un cas que, com dèiem, no és únic i que explica el que passa enguany, quan, abans de començar, ja s'està a punt de batre el rècord de les 16.500 entrades vigents fins ara. Albert López és el director de comunicació del festival.
2: Falten dos mesos perquè finalitzi el festival i estem a 400 entrades del nostre rècord. Són dades... La veritat que impressionants. I nosaltres produirem al voltant de 66 shows. De 66 shows, 30 d'ells estan esgotats o a punt d'esgotar-se. És a dir, el 45% de les funcions del còmput global estan esgotades.
1: Un èxit que per a López respon a una clara necessitat.
2: Si alguna cosa demostra... el context sociocultural i socioeconòmic en el que vivim avui en dia, perquè basta obrir les notícies, és que la gent necessita desconnectar, la gent necessita passar-s'ho bé i la gent necessita riure. Necessita riure.
1: I per riure, a banda d'Ernesto Sevilla, un cartell variat i amb noms propis destacats de fora i d'aquí.
2: Aquest cartell poden trobar noms com Neva Soriano, El Monaguillo, La Ruina, Dani Martínez o l'Ernesto Sevilla. Això pel que fa a un parell de noms nacionals que van de dir, però seguim comptant amb la millor comèdia internacional, no ens oblidem dels nostres, Agustín El Casta hi serà, la Clara Ingold hi serà, el Rubén García hi serà, el Jaime Gili també.
1: I també en Arconache, o Ignatius, o José Corbacho, Madó Pareta, Xavi Canyelles, la majoria d'espectacles es podran veure al Trull Teatre, però també a la Sala Ribori, al Son Namà, al Principal d'Inca, a l'Auditori de Sa Màniga i al Mar i Terra de Ciutat. Ai.

0: I sona Maria del Mar Bonet com ho va fer fa 50 anys a l'Olímpia de París. Avui hem sabut que l'artista repetirà espectacle dia 11 d'octubre a la mítica sala de concert.
1: Ho farà per rememorar el concert històric que hi va oferir el 25 d'abril de 1975 i que es va recuperar l'any passat en una nova edició en vinil i disc compacte. Serà un concert especial en què, a banda de presentar una selecció de les cançons més emblemàtiques d'aquella fita, interpretarà també alguns dels temes del seu darrer treball discogràfic, L'aigua no cansa, premi de la crítica dels Premis Enderrocs de la Música Balear.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 1 d'octubre en què Junts té la pilota a la teulada per salvar o fer caure els decrets d'habitatge. D'aquí una hora l'executiva reunirà per decidir si demà dona suport al primer decret d'habitatge, el que inclou el gruix de mesures i que també rebrà el suport del Partit Nacionalista Basc. Clàudia Mallia, bon vespre.
1: Bon vespre. Sí, pel que fa al segon decret, el més polèmic perquè inclou la renovació automàtica dels contractes de lloguer, té menys números de tirar endavant al Congrés per manca de suport. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un vídeo a les xarxes socials, pressiona les formacions perquè hi votin a favor o al manco no s'oposin als dos decrets.
2: Desde el gobierno hemos aprobado una serie de medidas que responden a una demanda social evidente, que es contar con instituciones que escuchen, que actúen y que den respuesta. Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protege, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre.
0: I la delegació del govern espanyol a les Illes rebutja la petició de l'Ajuntament de Palma de desallotjar l'acampada de la plaça d'Espanya pel dret a l'habitatge. Tot i que asseguren que no han rebut la petició formal, consideren que aquesta acció queda emparada pel dret de reunió i directament vinculada a la concentració de dilluns, a més de no alterar l'ordre públic, ja que és una concentració transitòria. És la resposta a Cort, que al·lega que la trentena de tendes que hi ha a la plaça d'Espanya impedeixen fer ús als ciutadans de l'espai públic. I a aquesta hora comença a tot l'Estat una cassolada per reclamar que es convalidin els dos decrets llei d'habitatge anunciat pel govern estatal, una forma de protesta que se suma a les acampades dels darrers dies a diverses ciutats espanyoles, entre les quals Palma. I màxima precaució a la Comunitat Valenciana i a Catalunya davant la previsió de pluges torrencials i tempestes.
1: La EMET ha elevat a vermell l'avís per precipitacions extremes des de les 6 de l'hora baixa al litoral de Tarragona, al litoral i l'interior nord de Castelló i al litoral de València. A Castelló les pluges ja descarreguen amb intensitat torrencial, per això la Generalitat Valenciana ha enviat 3 missatges d'alerta als telèfons mòbils. El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, demana extremar les precaucions.
3: Limiten la mobilitat, que si no es estrictamente necesario no se desplacen de sus casas, que no crucen terrenos que pueden ser inundables o vados, que se mantengan también muy atentos a las personas vulnerables y con discapacidad.
0: I Front Comú a Menorca per reclamar una nova torre de control per l'aeroport.
1: Els sindicats denuncien les nombroses deficiències d'un equipament que ha quedat obsolet. Una qüestió que el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, assegura que traslladarà directament al president d'AENA, Maurici Lucena.
4: Té que venir aquest president d'AENA a Menorca, ens hem de poder seure amb ell a una taula i li hem de poder traslladar totes aquestes peticions que ja han aprovat el ple i les que recollirà ara, per exemple, de sindicats i, per tant, en qualsevol moment això té que avançar.
0: I dues substàncies desenvolupades i patentades per la UIB que poden ajudar a prevenir la formació de càlcul renal s'han incorporat per primera vegada a la recomanació de l'Associació Americana d'Urologia.
1: La guia americana és una de les principals referències internacionals en el tractament i la prevenció dels càlculs renals, una patologia que afecta milions de persones. Pel catedràtic de la UIB, Fèlix Grasses, el reconeixement de l'eficàcia de les molècules avala dècades d'investigació.
5: Portem 30 anys treballant amb això i publicant damunt d'aquest tema. Han vist els resultats, han pogut comprovar aquests resultats i han vist que fins ara no hi havia quasi res. Fins ara, per tractar la litiasi, l'únic producte que hi havia a farmàcia era el citrat. Però el citrat és un producte bo per un tipus de litiasis, però per altres pot ser complicat.
0: Tot i que ara, en aquesta hora, les Illes Balears no es troben en avís precaució per demà, perquè l'AMT té previst activar l'avís groc a bona part de Mallorca per fortes pluges i tempestes, i taronja en el cas de les Pitius. És un mal temps que continuarà durant el cap de setmana. 8:04, les notícies tornen als butlletins informatius. Ara queden en la companyia del programa Entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

anys, un negoci de merceria per allò que les agulles també tenen cap. Vigilarem els caps de fibló, que ara en és època, pintarem caparrots i Napata Guilons descobrirà la vida dels caps de les tribus natives americanes. Vaja programa. Així que tothom atent, que no en quedi cap a fora, tothom escolta la ràdio.

0: I el cap de tot, en Joan Jiménez, en el control tècnic, perquè si en Joan juny cortes Aina Marlí dona per baixar-nos això, no sortim, no sortim, així que no tindríem res a fer. A veure, Aina Mar, què te venes cap si te dic cap?
1: Jo, si m'ho dius cap, pens amb un cap, amb una persona. Avui la veritat és que no m'ha inspirat res massa original, la paraula. Però sí que és vera que de temes relacionats en cap en tenim molts. Tu, Araceli, ja els has comentat. I, per tant, avui quan he sortit en un carrer he començat per demanar sobre la migranya i un mal de cap.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I vosaltres soleu tenir molt de mal de cap o no?
3: A mi no me suele doler, pero a mi madre sí. Y cuando le pasa esto, mi hermano y yo cogemos un pañuelo mojado y se lo ponemos en la frente.
4: Yo mateix. Jo.
1: Tens migranya?
4: A vegades me dona mal de cap quan sent molt de renou, però... I ja està.
5: Sí, la meva filla en té de migranya fa estona. He anat de metges per tot i ara mateix no.
1: Res ajuda?
5: No hi ha res, res. Tranquil·litat. I els metges li diuen tranquil·litat, fora ni vi.
1: Idò, per totes aquelles persones que mos heu contat que teniu mal de cap i migranyes, he decidit entrar a una farmàcia a demanar sobre el tema.
6: Cada vez es más común, y más en mujeres, porque con el cambio hormonal y tal, pues se verá que se produce más. Y también en el cambio de tiempo, en cambio de estación, también se produce mucho, porque claro, tema temporal i tot, pues lo produce.
1: I això pot sortir a qualsevol edat i quan la tens se te queda ja per sempre o se'n pot anar?
6: Se puede producir en cualquier edad, ¿vale? Es verdad que en el rango de 25-35 es donde más se produce, ¿vale? También el cambio hormonal de los 25 y luego de los 30-40, que es el sistema de la menopausia y tal. Y se puede controlar, no se quita. Se controla con medicación, con un buen tratamiento y con buenas pautas alimentarias, sobre todo.

0: el darrer que volem és donar mal de cap a qualcú. Ara escoltam a Cati, la madona de la perruqueria Vicenç, a la que he entrat per informar-me sobre com i quan mos han de rentar el cap.
1: Bueno, això també depèn de cada persona, el cuero cabelludo de cada un, i hi haurà persones que potser necessitaran rentar-se el cap cada dia, cada dos, cada tres, depenent del cuero cabelludo, si és un poquet més greixós, si és un poquet més sec, si ja hi ha una dermatitis, si hi ha un poquet de psoriasis.
0: I tema comprar xampús, recomanes anar a un súper i comprar el primer que trobem, això sobretot que ho fan els homes, aquest 3 en 1, aquest de tot, que amb un pot ja tens acondicionador i xampú i perucos i perucap, o convé mirar una mica més que fam.
1: Sí que és vera que hi ha molta tendència, sobretot els homes, de comprar-se qualsevol cosa que trobin en el súper, és normal. Però bueno, sí que és vera que cada... avui en dia hi ha molt producte per rentar el cap i sí que és vera que tot està un poc personalitzat ara. Ja t'estic dient que cada cuero cabelludo és el que és i no tothom ha d'emplear el mateix tipus de xampú.

0: Sí, avui amb aquesta secció de carrer segur que qualcú qualque cosa nova haurà après.
1: Aina Marc, tu que en el final de la segona hora demanes sempre a sa gent i demà que, jo te propos fer-li la mateixa pregunta avui a en Joan Carles Palos, director de Fita Fita.
0: M'ho pareix molt bé. I demà que, Joan Carles?
2: Demà, com cada divendres de temporada ja, d'excursió. I tinc programada una excursió per Artà, per Puig Negre, per lo que és la zona del Parc Natural de Llevant.
3: Cada passa és una fita, l'esperança dinamita, caminaré al vell camí.
1: I d'aquí camina molts camins, és en Joan Carles Palos, que contents estem de tenir-te aquí a Ivetra Ràdio. I que famós ets, és que érem a la redacció abans de començar aquí el programa en directe i no sentíem, Joan Carles, com estàs? Palos, com va? Per favor.
2: Bueno, això ho fa sa data, que te fa més conegut perquè fa més, tens més anys d'existència, però bueno, jo sempre que venc en aquesta casa me sent a casa i en família, sobretot. No?
1: Ho fa sa data i serà i... que te fas estimar, també.
2: Bueno, jo crec que sobretot és una qüestió de que tots disfrutant d'una mateixa professió i compartim una passió i això mos uneix.
1: Sí, i que la comunicació i la ràdio i la televisió que el podeu veure cada dimarts, no?
2: En els 5 dies, amb una secció de senderisme cultural, la qual explicam una ruta, donam informació, consells... Una secció de primera.
1: De primera.
2: De pinyol vermell, com diguin a les rondalles.
1: I te llegim també l'Ara Balears.
2: També.
1: Ah, sí, a top està en Joan Carles Palos i ara li deies a Aina, demà, si temps ho permet, teniu excursió i tu dius a la gent que s'apunta, heu de dur roba i calçat de muntanya, heu de dur aigua, vestament i berenar, heu de dur dinar de pa amb butxaca, roba d'abric i anorac, segons els temps, bastons de senderisme, opcional, crema solar, capell, tobeola i banyador, opcional. Jo només amb aquest paràgraf tenc un parell de preguntes. A veure, a una mateixa excursió,
2: sí,
1: te pots trobar en temperatures tan diferents com dur l'anorac i el banyador?
2: Bueno, jo poso roba d'abric i anorac segons previsió. Això vol dir que si tu aquell dematí t'aixeques i veus que fa més fred de la normal o que la previsió apunta que pugui la pluja, agafa un forro porrà, sí, un anorac, el que sigui. Si no, crema solar i capell, perquè segurament mos rostirem. És a dir, sí, tenim ara aquest yin-yang dels temps, no? Que per un costat te pot gelar i per l'altre te pot torrar com una gamba de soia.
1: Efectivament, segons les hores. I de què veren a un excursionista abans de partir?
2: Jo, particularment, som partidari del cafè en llet, una llesca de pa moreno torrat, amb tomàtica fregada, oli i sal, i un pot de cuixot o formatge, una cosa així. Berenar fort, per després ja començar el dia amb energia.
1: Perquè
2: ara, que no anunci, empieza el dia con energia.
1: Exacte, tal qual.
2: Bueno, això, jo recomano el pan boli.
1: I esberenar de mig camí, quin seria?
2: Fruits secs, fruits secs, o una barreta energètica, una cosa així, fruita, en l'estiu, sobretot ara en aquesta època de tardor, que encara fa calor, fruita, un plàtan, una taronja o una poma, fruita que sigui agradable i sobretot que... I que t'hidrati un poc.
1: Sí, sí, que no mos doni set. Sí. I és dinar de pa a butxaca, que és un bocata?
2: Un dinar de pa a butxaca, jo som d'aquells que diu que ha de... O sigui, s'ha de declarar bé, no immaterial, material de l'humanitat és pan sobrassada. Sí, i després hi ha molta veritat de pan sobrassada, perquè te pot torrar el pa, deixar que la sobrassada s'estengui i s'afongui damunt del pa, posar unes figues per damunt, el que tu vulguis, no? Però el pan sobrassada és un bé material de l'humanitat.
1: Per tant, tu te sols fer un pa
2: en sobrassada. És molt poc. Ja sé que no és molt sa,
1: no, però té tot, té tota aquesta energia.
2: Clar, és el que te fa gana. A lo millor en l'estiu,
1: ja,
2: no tant, però jo en l'hivern, vamos, les dues llesques de pan sobrassada...
1: Molt bé, que no faltin. I escolta, avui hem triat la paraula cap. Després,
2: preciosa.
1: En Aina i en Juny te faran preguntes relacionades amb cap, però posar en marxa fita a fita, t'hi vas tirar de cap? O t'ho vas pensar?
2: Totalment. No. Jo crec que en tot t'hi tires de cap, perquè si t'ho penses molt, no ho fas. I has de donar una passa, t'has de posar en marxa, i aquí sí que no només m'hi vaig tirar, sinó que gairebé m'hi tiraren. M'hi tiraren en el sentit que molta gent m'aconsellava tu arranca i després ja ho aniràs col·locant, no? Però arrencar, donar la primera passa i sortir. I de llavors ençà que ja fa 13 anys, per feliç i content en el projecte de Fita Fita, aquest senderisme cultural, familiar, que sobretot coneixes l'entorn, a peu, i llegir el territori. Aquest territori és un gran llibre obert que ens permet interpretar la nostra història i el nostre present.
4: I, Joan Carles, tant posar en marxa aquest projecte com anar d'excursió, és per això que diuen que la primera passa és la més complicada?
2: Bueno, jo crec que és la més conscient i a la vegada més agosarada. Sí, perquè tu saps que l'has de donar, però no saps quan la donaràs, no? I per tant, has d'arrencar. No hi ha viatge que no comenci amb una primera passa, això és una dita d'aquestes que ja fan història, i has de començar. Però sí, pot dir que potser se passa més complicada, però també se més necessària, perquè si no, no hauria excursió, no hauria caminada, no hauria coneixement i experiència.
1: I parles de coneixement, que no només és caminar, és conèixer. Sí. Jo crec que aquest és un dels valors que tu aportes.
2: Bueno, jo crec que, en general, l'excursionisme ben entès no només és una pràctica esportiva. Hi ha gent que ho entén com una pràctica esportiva, i és un repte de posar proves cos... No. L'excursionisme, jo crec que l'hem d'interpretar com una manera de conèixer l'entorn, la manera genuïna, a peu, perquè l'altre és molta velocitat, no? I l'excursionisme és sobretot una experiència viva, una experiència física, orgànica, però també intel·lectual, perquè t'ajuda a entendre l'entorn, a interpretar les coses que veus, des de la mateixa geologia, a fins i tot la composició de les pedres, o estructures que tu pots interpretar de mil maneres, però que formen part d'aquell paisatge, que és el que nosaltres denominem paisatge cultural, i que és el que forma part de la declaració de Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana.
1: Hauríem de caminar més, hauríem de tropitjar més, aquest paisatge
2: sempre,
1: nostre.
2: Sempre, perquè es caminar se mesura, tot dona se mesura de tot. És a dir, la distància, fins i tot és terapèutic, es caminar. Hi ha tribus en el món que mesuren un poc, de vegades, el malestar emocional d'una persona en funció de les passes que donen en una determinada direcció. Vull dir que és una qüestió que, quan tu estàs enfadada, què fas? Potser agafes porta i te'n vas a caminar.
1: Sí,
2: es va. Perquè necessites moure't. Perquè estàtica no resol res. O sigui, el sedentarisme no porta res. El que porta és el moviment.
1: I estudis un rellotge intel·ligent, sí, no?
2: Bueno.
1: D'aquests que diuen intel·ligents.
2: És més intel·ligent que jo, per descomptat.
1: Te diu de tant en tant, Palos, atura ja, deixa de fer passes.
2: No, però t'ho dona sonora bona, has complit els objectius, saps? És molt encoratjador, perquè, enhorabona, has complit els objectius que t'havien marcat avui, perfecte, no t'has perdut.
1: Ja, en Joan Carles li varen dir que feien sa paraula cap, i tot d'una te va sortir allò com un brollador de coses en cap. I hi ha una paraula que l'he hagut de cercar, i que m'ha parecut molt hermosa, que és capaire. Capaire, tot
2: capara, junt. Capara,
1: capara. Capara, perdona.
2: Capara.
1: Capara, capara, exacte.
2: Sí, el capara se fa servir molt en organització. El capara és qualcú que té una certa, diguem, ascendència damunt de la resta.
1: Sí. Cap,
2: per exemple, en el contraband, jo això ho he llegit molt en el contraband, els capares són els contrabandistes, realment els que manejaven el negoci. Perquè el que nosaltres acostumem a dir contrabandistes són els traginers, són els que duen la càrrega.
1: Exacte.
2: Nosaltres aquests els identificam com a contrabandistes. Però el contrabandista, diguem, per dir un nom molt conegut, és en Joan Marc.
1: Sí.
2: Joan Marc era contrabandista. El que passa és que era cap pare de merda del negoci.
1: Va.
2: Era qui realment conduïa allò.
1: Cap pare, exacte, tot junt.
2: I cap pare ho pot fer servir qualsevol... Per exemple, tu pots... No, tu series la cap mare, però bueno...
1: Tu series el cap pare de les excursions.
2: El cap pare és que fa cap d'aquella organització.
1: I tu series el cap pare de les excursions.
2: Jo som el cap pare de Fita Fita.
1: I a més a cada sortida del grup...
2: A part de ser responsable, clar, perquè el guia... qui guia una sortida, encara que no sigui que sigui una sortida entre amics, qui la guia és el responsable.

0: Que bé tenir-te, Joan Carles Palos. Tu ja t'has recorregut ses illes de cap a cap?
1: Gairebé, gairebé. I ha estat un descobriment, sobretot Eivissa i Formentera. Perdó. Els coneixia, però no els coneixia com els he conegut ara. I puc dir que Eivissa i Formentera són espais de la nostra geografia absolutament meravellosos. Especialment els mesos d'hivern. I no t'he dit jo després de Reis, que és quan he anat un parell de vegades a Formentera. No hi ha ni Déu. Ni Déu.
0: I tens aquestes calmes de gener.
1: Pot caminar 14 o 20 quilòmetres i trobar-te dues, màxim tres persones i ja és una gentada.
0: Beu un poquet d'aigua mentre escoltam aquests projectes muts que fan camí i ves pensant que mos proposes per sopa. Vinga, ei, Joan Carles Palos, què mos proposes per sopar? Ha de ser un pot de pim-pam. La gent en aquesta hora mos escolta i diu, jo què faig avui per sopar?
1: Buah, jo quan t'arriba a casa nostra i me topa amb aquestes circumstàncies, el primer que faig és agafar un recipient d'aquest de vidre, que serà el líder, i pos una tassa d'arròs, dues d'aigua, microones 10-15 minuts, tens arròs blanc a l'instant, això ja per un costat, i mentre allò roda dins les microones, pues, si tens un poc de ceba, tomàtiga, uns preves, tot s'ofregeixen a la pella i ho mescles amb l'arròs, i això és fantàstic. I si no, ceba tota sola, m'és igual. I si no, l'arròs blanc amb oli i sal, amb una miqueta de preva vermell, que és boníssim. És un menjar de pobre, però és meravellós. Ara, l'arròs blanc combina amb tot. És una cosa que marida en qualsevol... de tomàtica, salsa de tomàtica, amb un ou fregit. Els ous fregits són immensos, Ara ja me començo a entrar una gana.
2: Un pot de sobrassada.
1: Buah. Llongonissa, botifarró. Aquí ja...
0: I mira-la lo fina que està, en Joan Carles. Ja se nota
1: ara
0: que...
1: Ara ja comença a salivar.
0: Ja se nota que camina. I pastar per de demà, que feim? Aprofitar amb aquesta rosa blanca o què?
1: Per dinar.
0: Pastar per les dies següents.
1: Bueno, això sí t'arriba,
0: Ja.
1: Perquè és probable que ja no... No, però bueno, si aquestes coses se guarden en la gelera i sempre te poden servir tant per l'excursió, com si no te'n vol dur molt de menjar, en tornar, tot crespeixes. Però bueno, jo crec que, no sé si és demà o passat, que he quedat amb el meu fill per anar a fer un cachopo. M'ho han quedat de Rodríguez, tens la meva dona per Eivissa.
0: I cachopo és aquell cachopa,
1: com un llençol de plaça i mitja.
0: Sí.
1: I m'ho menjarem perquè tots dos som molt...
0: Si sobra res, pastàper.
1: I el que sobri, no ho sé. Però bueno, sí, pastàper també.
0: Vinga, ara en Aina Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes preparades per vostè.
2: Molt bé, estàs preparat, idò?
1: Me feis por.
2: No, no passis pena.
3: Una mossa gama.
1: No, ja m'ho imagino, però les preguntes aquesta... de vegades són més doloroses que les mossegades.
2: No. Bé, tenen a veure la paraula cap, que és la paraula de dia. I la primera és, quan tu te'n vas d'excursió, que t'estimes més anar cap amunt o cap a baix?
1: Cap amunt, sempre.
2: Cap amunt.
1: Perquè cap a baix normalment sol ser més dolorós pel genoll i l'esquena i és quan venen molt d'accidents, sempre quan baixes. Cap amunt sempre.
0: I més perillós, no? També, o no? Mon pare sempre diu, ho de baixar de costat, així.
1: Sí.
0: Per no acabar amb esculent terra patinant.
1: No totes les excursions tenen un grau de dificultat extrem.
0: No, ja.
1: Però jo sempre m'estimo més pujar que no baixar.
0: Molt bé. Sempre per amunt, Joan Carles.
1: Sempre. Sempre.
3: Sempre per amunt. I ara que xerraves d'aquest perill, dels accidents que poden succeir anant cap a baix, quina és la teva recomanació principal pels excursionistes per no tenir cap accident?
1: Tenir molt de seny i molta de cura. Sobretot no plantejar-te excursions que te superin. És a dir, que no siguis capaç de descometre tu en persona i amb altra gent, no? Perquè de vegades els problemes venen per voler fer més de lo que són capaços de fer o fins i tot d'entrar a zones que no coneixem, sense que ningú mos acompanyi això. Jo crec que, sobretot, lo important és tenir molt de seny i molta de cura per un mateix.
2: I per protegir-te del sol, què més, de capell o de gorra?
1: Bueno, aquí he de fer... He de baixar el cap, perquè no som de... Som més de capell. bueno, jo de capell, però no me pots crema solar. I la meva dona m'arrenya i em diu, acabaràs com una porcella en el foc. I amb la pell que farà crosta. Dic, però m'hauria de posar més crema. No, però bé, jo de capell, el capell, sí, la gorra no és suficient. Pensa que tenc un cap digne de ser de Vilafranca, sí, poble dels melons.
3: Sí, bé, i ja per acabar aquest qüestionari en torna la paraula cap, si t'arribes a perdre algun dia, a quin cap geogràfic de les illes te podrien trobar?
1: Buah! No ho sé, segurament per Vall de Mossa, que és el meu territori preferit. No? En el cap damunt d'Estès, sobretot, o el cap damunt de la Talaia B, ara dita Muntanya del Voltor. Però sí. I una paraula que no he citat, però que m'agrada molt, és capamunta. Que en el poble la fan servir molt. Una capamunta és una costa amunta. Aquesta capamunta, sí, capamunta. I a mi m'encanta. I de cap a cap, sí. Quan anem de cap a cap d'any...
0: Sí, sí, i em pensava que diries en juny que s'ha de fer el cap viu quan...
1: Ah!
0: Aquesta no l'has dit. Quan...
1: Sí. Aquí li ha... Araceli li ha sortit aquell...
0: És que es veu que hi ha moltes paraules xules, eh?
1: Has de fer el cap viu, que si no...
0: Has de fer el cap viu. Escolta, ja anem acabant, però mos imaginàvem en Joan Carles Palos, perquè a més fa moltes excursions per la muntanya, per la natura, però també moltes culturals. Ara aviat en tens una per el far de Portopí, no? I el castell de Sant Carles.
1: Sí, bueno, i abans n'hi ha un parell més, perquè, per exemple, aquest mes d'octubre, el dia 24 és el Dia Internacional de les Biblioteques, i per l'Ajuntament de Palma faré dos itineraris per les biblioteques emblemàtiques, per parlar de la història del llibre, la cultura, l'ensenyament, tot al voltant de les biblioteques. A part d'això, també, en Mallorca Literària, fem una aviat sobre el pare Ginart, el verger de la paraula, que anem per Artà, i també dia 31 d'octubre, el matí abans del vespre de les ànimes, fem el camí de la mort per Son Real, Santa Margalida, per parlar de costums, tradicions al voltant de la mort.
0: Que bo, fantàstic.
1: O sigui, i després ja al novembre farem a Sant Carles, castell de Sant Carles i el far de Portopí, i també una anada a Mahó, en el port de Mahó, per conèixer el patrimoni i la història d'aquest port, que els maonesos han d'estar ben orgullosos perquè és el segon port natural més gran del món.
0: Sí, i és fantàstic. Tot fita a fita, te podem seguir a fita a fita, tot
1: fitafita.com, la pàgina web, i allà la gent a totes les activitats.
0: I allà te seguirem i t'hem de dir adéu, ja mos agradaria que te quedessis.
1: I jo vos seguiré escoltant nit rere nit.
0: I de tu no desconnectis. Després de 5 dies connectes amb Entre Avui i Demà.
1: Fantàstic.
0: Joan Carles, gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.
4: A IB3 Ràdio, Entre Avui i Demà. IB3 Ràdio és participació.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
4: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Nosaltres també tenim escap ple de somnis, com aquesta cançó que ha triat Naina Marc, a qui li toca ara mateix passar pel seu prisma particular la paraula des dia, que és llarga, que és cap. Bé, és molt breu en si mateix, però són tres lletres, sí. Però si no ven el diccionari, sustantiu, és pronom, és de tot.
1: De tot, de tot.
0: A veure, és una proposició. Vinga, tira, Aina.
1: Gràcies, Araceli. Bé, és que aquest programa no tindria ni cap ni peus si no explicàs amb diferents significats de la paraula d'avui, que com ja sabem, és cap. En primer lloc, entenem aquesta paraula com la part superior d'un cos, tant humà com la dels animals on hi ha un cervell. En tenim de grossos, de petits, mos hi posam un capell o mos el gretam quan dubtam. I tot i que l'òrgan pensador és un cervell, mos referim a cap quan xerram de memòria o intel·ligència. Teniu cap a lloc, perdre-ho cap, no tenir cap ni peus o saber-se una cançó de cap, no saber-se una cançó de cervell. I bé, per classificar o diferenciar un càrrec a les feines i a la política, també utilitzam la paraula cap per referir-nos a la persona que comanda i dirigeix, és qui té la màxima responsabilitat.
2: Cap amunt, tu cap amunt, cap amunt. Cap amunt, cap amunt, tu cap amunt, cap amunt, tu cap amunt.
1: I espereu perquè encara no hem acabat. A més de substantiu, també és una preposició per indicar una direcció. Anam cap a l'esquerra o cap a la dreta, cap a baix o cap amunt.
2: Tu cap amunt, cap amunt.
1: I per una altra banda, més de dir que res o ningú, d'en cap. I si passam ara a uns objectes, cap és l'extrem o la punta, com per exemple un cap d'una corda, d'un clau o d'una agulla. En geografia trobam un cap de creus o un cap de formentó, per exemple. I a més, aquí a les Balears també utilitzam aquest mot per mesurar. Han comprat un menú per cap, o si hem de dividir una compta demanarem a quant mot surt per cap.
2: Tu cap amunt, tot això és fruit del deliri, la vida és fruit del deliri.
1: Esperam, idò, no haver-mos deixat cap definició i que no hi hagi quedat cap dubte.
3: Was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud.
4: I ara que ja som dins la tardor, hem de xerrar amb la paraula d'avui de caps de fibló, un fenomen meteorològic que cada vegada és més comú, a més d'una excepció molt curiosa de la nostra paraula del dia.
5: Doncs aquesta és una denominació exclusiva de les Illes Balears, que deriva de la paraula fiblar, que significa punxar, i suposo que és en referència a la seva forma cònica, que sembla gairebé com una banya a l'inrevés.
4: Acabant d'escoltar a Pedro Roger, meteoròleg d'IB3, que ens ha explicat com se creen aquestes grans tempestes.
5: Bàsicament, un cap de fibló neix quan una tempesta desenvolupa sobre una mà molt càlida i a causa també d'una entrada d'aire fred en altura. Aquesta diferència de temperatura és el que fa créixer la tempesta. Al mateix temps, els vents de les capes baixes poden començar a girar i els corrents ascendents de la tempesta estiren aquesta rotació cap amunt. A poc es va formant un embut que baixa del núvol i quan aquest embut arriba a tocar la superfície és quan es forma el cap de fibló, que en el cas de la Mediterrània també són més freqüents a la tardor, ja que en aquest moment la mà encara conserva gran part de la temperatura, ja que venim de l'estiu.
4: Justament aquest estiu han registrat temperatures marines rècord. Pot això traduir-se en més caps de fibló?
5: Tenir la mà calenta no significa automàticament que es formin caps de fibló, però sí que són unes condicions més favorables perquè es generin i també perquè les tempestes tinguin més energia disponible per poder generar-se. La temperatura de la mà és com el combustible per a aquest fenomen. A més de temperatura, més combustible tenim disponible. i si després arriba aire fred en altura, el contrast en el termòmetre és més gran i, per tant, les tempestes poden ser més intenses. Ara bé, un cap de fibló no depèn només de la temperatura de la mà. També cal que hi hagi inestabilitat atmosfèrica, corrents ascendents, el vent també ha de tenir una certa rotació, i per això una mà càlida per si mateixa no mos garanteix tenir més caps de fibló, però sí que és molt més probable.
4: Aquests fenòmens són altament perillosos i, a més, bastant difícils de preveure amb precisió.
5: No se pot preveure amb una precisió absoluta la formació d'un cap de fibló en un lloc concret. El que sí que es pot fer és identificar els sectors i els moments del dia que tindrien una major probabilitat de que es formin. És com, per exemple, les pluges de caràcter irregular, que també són típiques d'aquesta època de l'any. Tu pots saber quines zones és més probable que plogui, però no pots saber amb un 100% de precisió on caurà exactament aquesta pluja.
4: I a vosaltres us han dit mai que teniu el cap als núvols? Meteorològicament, un cap no només és una gran tempesta, també pot fer referència a la part superior d'un cumulonimbus, aquests grans núvols que apareixen quan hi ha tempesta forta i que apareixen fets de cotó. Què és el que està passant allà?
5: Doncs a l'interior del cap, que diguem, d'un cumulonimbus, el que tenim són forts corrents ascendents, que aquests transporten gotes d'aigua fins a zones molt fredes. Quan arriben en aquests espais, aquestes gotes es converteixen en cristalls de gel. A més, les col·lisions entre aquestes partícules també generen càrregues elèctriques, que és el que dona lloc als llamps, i per tant també a les tempestes. I quan aquestes partícules de gel ja es fan molt grans a causa de les pujades i baixades a l'interior del núvol, aquestes, quan ja pesen molt, comencen a caure, i ho fan en forma de calabruix.
4: I encara poden donar-li una altra volta a la nostra paraula del dia, perquè els caps, com a zones geogràfiques, tenen també les seves peculiaritats meteorològiques.
5: Anem, els caps geogràfics solen ser zones més ventoses. Quan el vent es troba amb un cap, que al cap i al fi és un punt de, una punta de terra que s'endinsa més dins la mà, doncs el vent es veu obligat a canviar la seva direcció i sovint amb aquest canvi de direcció també s'accelera. Per això, en indrets com el cap de Formentor o el cap de Cavalleria, els cops de vent poden arribar a ser més intensos que zones relativament pròximes.

0: Encara és massa prest per saber com anirà tota la tardor, però de moment una cosa pareix clara. Començam amb inestabilitat.
1: Anem, és complicat saber com serà tota la tardor, però de moment la començam amb inestabilitat i pluges. Hem de recordar que la tardor és precisament l'estació més plujosa estadísticament en el nostre territori. Encara tenim l'aigua de la mà molt calenta i quan es combina amb una entrada d'aire fred, que és molt típica, com hem dit, d'aquesta època de l'any, pot donar lloc a pluges. I aquestes, tot i que poden ser irregulars, també poden ser intenses. Unes pluges que, de moment, esperen que al llarg de la tardor es puguin donar, ja que és l'època amb unes condicions més propícies perquè passi.
0: I doncs ja sabeu, alerta i paraigua si heu d'anar en lloc aquest cap de setmana. Us deixem amb una petita previsió del temps que podeu esperar.
1: Doncs el que tenim és precisament un escenari molt inestable, el que tenim per aquest cap de setmana. Avui ja ha estat un dia de pluja i esperant que fins dilluns encara ens puguin acompanyar aquestes precipitacions, pluges que podran ser intenses, tot i que no afectaran a tot el territori en tot moment. I tot això estarà acompanyat també per tempesta, vent que pot bufar amb força i també tindrem una mà alterada. Per tant, de moment, al llarg d'aquest cap de setmana, el que ens espera és una situació complicada i plujosa.

0: Entre avui i demà, Araçal i Bosch. IB3 Ràdio és diversitat. La màgia del teatre torna a Palma. Del 30 de setembre al 3 d'octubre arriba l'onzena edició de Fira B, Arts Escèniques a Palma. Prop de 30 propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges als espais més emblemàtics de la ciutat. Espectacles gratuïts o a preus molt assequibles. Consulta la programació i reserva les teves entrades a firab.org.
1: Diumenge a les 7 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
2: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
1: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
3: Bon dia, com estàu?
4: Antonio per Pablo Torres, entra a l'àrea, però la Torre remata el pal!
1: L'emoció del partit.
4: El pal!
1: I el post en l'opinió dels protagonistes.
5: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
1: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
6: Yo siempre os digo, lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana.
1: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
7: Estàs a punt de covar-me.
8: Qui?
7: Que és emoció.
9: Què dius?
10: Mira.

0: A veure, Pataguiló, 8 i 42 minuts, com estàs?
1: Molt bé, amb moltes ganes de divagar una estoneta.
0: A veure, què mos has de contar avui? Perquè, clar, en Pat arriba aquí, nosaltres li deim la paraula. Ara, per on li du aquesta paraula? I com es cap?
1: I cap on, no?
0: Exacte, com es cap fa no sé quina espècie de... I on mos dus avui?
1: Sí, això me fa sinapsis molt rares, perquè... a mi m'ha dut tot d'una en els caps de tribus dels natius americans, per favor.
0: Aina Marc, aquesta no l'havies vist venir, eh?
2: No, aquesta no.
1: Caps de tribus meravellosos com Sitting Bull, Geronimo, Crazy Horse, Red Cloud... gent que eren grans filòsofs i crec que poc se'n parla, no? O sigui, nosaltres sempre xerram de grans civilitzacions antigues, com pugui ser l'Egipte, els romans, els grecs, inclús de la Xina, però mos oblidant sempre de que abans de que arribés en Cristòfol Colom allà a Amèrica a emprenyar una micona, hi havia grans, grans cultures allà.
0: I tu avui has vengut a descobrir-nos coses... que la majoria desconeixem dels natius americans.
1: Bé, anem a xerrar una micona d'aquests natius americans perquè realment eren dues cultures que havien de xocar de per si, perquè nosaltres, o sigui, els cristians, o sí, els cristians, a nosaltres, en Adán i Eva, els varen fer fora del paradís... I ens varen llançar en el món. En canvi, els indis t'expliquen la creació, per exemple, els navajos, que estan al Valle de la Muerte, que és, ja ho diu el nom, ells t'expliquen que el creador els va deixar allà perquè era el millor lloc on podien estar i on podien créixer i desenvolupar-se. És a dir, que la relació que ells tenen en l'entorn, en l'univers i amb el que ens envolta, és totalment diferent a la que tenim nosaltres.
0: M'encanta, és a dir, nosaltres ens expulsem del paradís, anava a passar la raó malament, i en canvi ells...
1: Els hi col·loquen
0: en el paradís.
1: Clar que sí.
0: Hauríem de començar així la vida.
1: Sí, efectivament, la seva relació amb la Terra, ells tenien molt comerç, hi havia grans rutes comercials que anaven des dels inuits, que són els esquimals, diguéssim, al nord de Canadà, fins a les maies i els azteques a Centroamèrica. Vull dir que res a envejar el ferrocarril que després posarien els colons, no?
0: Ja.
1: Ells tenien, que sapiguem, al Manco, 5 grans zones comercials, d'acord? O sigui, tenien... Per una banda, al sud-oest, el que seria Califòrnia i tal i qual, teníem els Anasazi, que és en idioma navajo, el que es diu les Naciones Pueblo, val? Que això reunia pues, els Hopis, els Zuñi, els Apaches, tal. Bueno, doncs aquesta gent comerciaven amb els maies i els azteques, els hi demanaven plomes de guacamayo, val? Plomes i també cacao, i, a canvi, ells els hi duien turquesa i obsidiana, que era una cosa que ells tenien bastant per allà, no? Tenien una història, els navajos, que després l'explicarem més tard, no? Però després tenim, per exemple, el Mississippi, que hi havia uns altres indis, que eren els Creeks, els Illiniwek, que de l'Illiniwek va venir el nom de l'estat d'Illinois, val? Tenien una ciutat que se deia Cahokia, val? Estem xerrant d'una ciutat que l'any 1050 se calcula que tenia uns 40.000 residents, que vivien, ojo, a cases, no a tipis, com nosaltres pensant, no com es de ses pel·lis, val?
0: No, ells vivien a... són ses cabanyes.
1: Ses tendes aquestes, no? Sí. Ells vivien a cases. De fet, tenien estructures de fins a 10 pisos a l'any 1050. Estructures... edificis ceremonials, no? I bé, entre suburbis, això, el que diem Palma i alrededores, val? Ells van arribar a tenir entre 50 i 100.000 habitants. O sigui, fins a l'any 1800, que Filadèlfia ja se va poblar i va ser una ciutat com Déu mana, no va haver cap metròpoli més gran a tot el continent. Estem xerrant de que l'any 1050 París era un poblet que tenia entre 3 i 10.000 habitants.
0: Imagina.
1: És a dir, eren una gent que ells comerciaven cap amunt amb els grans llacs, els hi duien coure i tal i pasqual, i després cap a baix se n'anaven fins també a prop de Centroamèrica. És a dir, tenien de tot. D'aquestes rutes, de fet, ha quedat un vestigi que tots coneixem, que és Broadway.
0: Ah, sí?
1: Clar, Broadway era la ruta comercial dels indis que travessava tot Manhattan, que Manhattan, per cert, és un nom que ve dels indis, sí. Val? Travessava tot Manhattan, quan varen arribar allà els colons, varen dir, ostres, això pues, va resseguint els rius i va esquivant els grans... O sigui, era un camí natural, el camí real, que deia el cantant, no me surt el nom, però és molt famós, vale?
0: No era en Rafael, no? No,
1: no, no, no era... Ostres, és de Harvest Moon.
0: Ah, bé, no sé.
1: És sí, un americà, okay. Bueno, és
0: va,
1: igual.
0: Ara sí.
1: El cas, que aquest camí el varen deixar allà i després, quan varen fer Manhattan i varen fer la quadrícula, varen dir, escolta, això ja ho tenim aquí, anem a deixar-ho. I ets l'únic que trenca tota la quadrícula de Manhattan, d'acord? Després, a l'est, al nord, el que és l'estat de Nova York ara mateix, i Niàgara, i el sud de Canadà, i tal i qual, aquests se van ajuntar sis tribus, vale? Que eren els Mohawks, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca i Tuscarona, i varen fer una confederació. I sabeu què va sortir d'aquesta confederació? Bueno, és idea,
0: sí.
1: Vale? Pues en Benjamin Franklin va estudiar aquesta lliga, aquesta confederació de sis tribus, i a partir d'aquí se va crear el sistema federal dels Estats Units. Sí que és vera que nosaltres dèiem, ah, això van agafar dels europeus, dels romans, però no! Ho van agafar dels indis, mal anomenats indis, però vamos, perquè és més curt que natius americans, d'acord? Ho van agafar d'ells, perquè cada tribu tenia les seves normes, les seves lleis, però a l'hora de defensar i d'estructura política s'encarregaven uns del nord, uns altres del sud, no sé què, patatim, patatant, i s'organitzaven i tenien normes comunes a les sis tribus i normes que només aplicaven a cada una. I en Benjamin va dir, calla, que això funciona. Diu, ara ho farem nosaltres, en 13. I de 13 pues, van arribar a 51 i així ho tenim.
0: Que fort. Escolta, abans de seguir, sí. Això, perquè puguis veure un glob d'aigua, qui no mos sortia era en Neil Young, però en Joan Jiménez ha d'estar ràpid.
1: Meravellós,
0: aquí el tens.
1: Gràcies.

0: Vinga, i de, la deixem de fons, eh? Mm-hmm. Pat Aguiló. Sí. I seguim perquè m'ho has comptat tres i deies que n'hi havia cinc.
1: I bé, d'aquesta tercera he de dir que han aconseguit des del 1923 tenir un propi passaport. Tot i que és una miqueta de Toys R Us, eh? És una miqueta una cosa simbòlica perquè ells se sentin amb una identitat clara i cultural, però no els hi serveix gaire. Eh? Però allà està. Com a quart, tenim la cultura maia. La cultura maia que ens han d'anar inclús més enrere, ens en anem de l'any 300, en els 900, hi havia ciutats com Palenque. Palenque, tan impressionant que quan la varen descobrir en el segle XIX, els europeus se'n feien creus d'allò. Deien que era increïble i que no ho havien pogut fer els indígenes en això. Aleshores, se varen començar a treure de sa màniga mil i una hipòtesi. Tipo, uns romans despistats que varen venir cap aquí, aquí hi ha uns jeroglífics, això devien ser els egipcis, i varen inclús arribar a conjeturar que això ho havien fet els extraterrestres.
0: No sigui cosa,
1: no? No sigui cosa que los maies hubieran hecho algo bien, no? Aleshores, hem de pensar que de Palenque, avui en dia, el que veiem és un 10% del que era. O sigui, segueix gairebé tot sepultat per la vegetació de la selva, no? I per la seva banda, els asteques o els mexiques, que quan Hernán Cortés va arribar a Tenochtitlán, era una ciutat de 200.000 habitants. Penseu que Madrid, d'on sortia en Hernán Cortés quasi bé, en tenia entre 3 i 5.000, no? I el seu rei, Moctezuma, ja tenia entre 7 i 10 milions de súbdits. O sigui, una cosa brutal. I per darrer exemple, xerrarem de la xarxa de les grans planícies, no? Que són els més coneguts. Aquests són els de ses pel·lis. Mm-hmm. Aquests sí que anaven en tendes, en tipis, que els hi deien, eren els sioux, que inclouen els Lakota, els Cheyennes, i aquests, bé, eren nòmades, després varen anar evolucionant, feien molt de comerç, varen muntar de Caldón, els quechuas, no, quechuas eren uns altres, però sí que es veu que, com que eren nòmades i se tractaven amb molta gent, varen haver de desenvolupar un llenguatge de signes, que era el llenguatge de senyes de les planícies, perquè així se podien entendre entre tribus que xerraven llengües completament diferents, i perquè han de tenir en compte que a Nord-Amèrica, Centroamèrica i Canadà hi havia un total d'unes 500 nacions allà i es parlaven 1.200 llengües. Per posar-ho en comparació, l'Europa d'avui en dia, l'actual, se'n parlen unes 230.
0: Ja.
1: Val? O sigui, un cas curiós d'aquestes llengües, potser dels més famosos, és el codi Navajo, els Code Talkers de la Segona Guerra Mundial. Va ser una idea fantàstica, varen agafar en principi 29 agents de la Marina, de soldats de la Marina americana Navajos, el 1942, i varen dissenyar un codi indescifrable. És l'únic codi militar actual, de la història actual, que no s'ha pogut desxifrar mai. Per què? Perquè la llengua dels Navajos, la diner visat, que en diuen ells, no tenia un alfabet escrit en aquella època. De fet, ara està escrit i pareix que hagis mullat el meu cap per damunt del teclat de l'ordenador. Perquè ho fan una cosa, tipus, l'apòstrofe és una aturada glotal, dues vocals és un canvi de to, és una cosa loquíssima. Val? Aleshores, varen fer aquest codi i van ser claus per batalles com Iwo Jima o Guadalcanal. D'això se'n va fer una pel·li, que era els Wind Talkers, d'acord? Res, això ho feien, enviaven comunicacions, val? I feien servir paraules que no tenien a veure en els codis militars. Una bomba era un ou, o un tanc era una tortuga, i feien unes coses raríssimes que els japonesos devien flipar.
0: No sabien per on tirar.
1: Devien dir, i nosaltres que pensaven que lo nostre era difícil.
2: Clar, perquè a Japó es Navajo no el devien ni saber lo que era, no? Aquest idioma.
1: No, jo crec que ningú sap lo que és el Navajo perquè, vamos. Però, en fi, tot això i molt més se pot veure a un documental, una sèrie documental meravellosa que se diu 500 Nations, que explica tots els aspectes de la societat nativa americana, que són molt interessants, val? I fins aquí arribaria el qui ho havia de dir d'avui.
0: Un moment, que encara mos queden 2 minuts, no vaig tan ràpid. Que clar, és que te volem... Tu mos has de dir adéu, això ho has escrit tu?
1: Sí, sí.
0: I de veres saps què vol dir? No mos estaràs insultant.
1: No. He de reconèixer que m'he enganxat en els vídeos i he començat a mirar i començaven ja té Zola i després ja té Vigini i és bon dia ja té Vigini i quan dues 5 deies això no ho havien dit ja o sigui, era una cosa complicadíssima però en el dinevisat que és com diuen ells la seva llengua, el navajo moltíssimes gràcies i fins aviat seria Taishi Ajehanisago Hagone. Tela, eh?
0: Impressionant, Pata Guiló. Sí.
2: Això, aquest tipus d'idiomes que són tan diferents, supos que com a lingüista han de gratar una part del teu cervell. No?
1: Això a mi em té absolutament al·lucinada. Saps? A més, nosaltres sempre tenim com a referència l'anglès i el francès, tu dius, bueno, sé dir yes i sé dir oui.
2: Sí.
1: Però quan arribes a un idioma on no saps dir ni sí ni no, mort en l'inda.
2: Sí,
1: ja
2: sí.
1: Està, ja has begut oli. Perquè, clar, quan dius que sí o que no, malgrat que no entenguis el que te diuen, no?
2: Ja, bueno. Sí, és complicat, és complicat. Supos que ja has de recórrer una mica a fer així amb el cap i esperar que t'entenguin.
1: Sí, en navajo és
0: Ogo.
1: I no, en navajo és Doda.
0: I, perdona un moment, tot això ho has après per preparar la secció?
1: Sí, clar.
0: Quina meravella. Quina
3: passada.
0: Quina meravella.
1: Que... Jo no som tan llest.
0: Sí que ho ets. Perquè a més dius paraules impronunciables i no te traves.
1: No, però sí que és vera que nosaltres hem heretat paraules d'ells, eh? D'estaïnos, que eren els que van tenir la mala fortuna de trobar-se amb en Cristòfol allà a l'Espanyola, que és el que és avui la República Dominicana, i a més ens han llegat paraules molt xules. Mm-hmm. Barbacoa, mm-hmm. Una...
0: Sacanó.
1: Un huracà, avui que xerraven d'escats de fibló, un huracà ve d'estar ahir, no?, també. I bé, nosaltres d'engandula, però hamaca també ve d'estar ahir. No? Que vos fesseu una idea de que ells vivien molt bé, feien barbacoa, s'estiraven... No.
0: Ja, a mi el que m'impressiona quan te sentia, sobretot comparar el nombre d'habitants d'una ciutat o una altra europea o actualment nord-americana, és que aquestes ciutats i aquestes cultures hagin desaparegut a un moment donat.
1: Sí,
0: no ha desaparegut, però pràcticament aniquilat.
1: I és que l'intercanvi va ser molt lleig i molt bèstia.
0: Sí, això impressiona. I és superinteressant el que has fet avui, que és canviar-nos aquesta mirada, també.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, no eren ells els pobrets.
0: Ja.
1: Tant de bons haguessin conquistat ells a nosaltres.
0: Sí, mos ha volat el cap avui na Pata Guiló. T'atreveixes a tornar a dir a tots els oients moltíssimes gràcies i fins aviat.
1: Hayashi, aheha, nitsago, hagone.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Continuen les protestes i reivindicacions al carrer per exigir que demà els decrets d'habitatge tirin endavant al Congrés. Avui, nova nit d'acampades a diverses ciutats, entre elles Palma. També s'hi han sumat les cassolades arreu de l'Estat, a ciutat en forma de repicada de claus. Tot plegat mentre es continuen coneixent detalls de la intenció de vot de les diverses formacions demà al Congrés. Després d'una reunió de l'executiva, Coalició Canària finalment votarà a favor del primer decret. És el que inclou el gruix principal de mesures i el seu èxit dependrà de si Junts finalment s'absté o bé hi vota en contra i, per tant, fa de caure el decret. En canvi, els canaris també han anunciat que votaran en contra del segon decret que preveu la renovació automàtica dels lloguers, així com també ho ha dit el PNB. Des de Madrid, la portaveu del sindicat de llogateres, Alicia del Río, demana als diputats que votin en favor dels ciutadans y no de los especuladores.
2: Si nuestras vidas inquilinas importan como para ser estables, o si no, si pensáis que el lucro de unos pocos especuladores está por encima de ello. Y eso es lo que le pedimos a los señores diputados del Congreso. ¿Qué van a votar mañana? ¿Qué van a votar mañana? Porque ¿quién podría negarse a la estabilidad de millones de personas en este país?
1: Però el dia ens deixa també altres qüestions. La xarxa 03 d'Escoletes es mostra indignada per la manca de resposta i predisposició, diuen, per part de la Conselleria d'Educació per negociar el decret de mínims que inclou el conveni autonòmic. Després de reunir-se avui per preparar la vaga del pròxim dimarts, asseguren que es plantegen més mobilitzacions. És Dolors Márquez, portaveu de la xarxa 03.
3: La proposta que ens ha presentat la Conselleria no du cap millora de l'anterior, ¿vale? I nosaltres el que feim simplement som suggerències de lo que se podria canviar de les nostres reivindicacions, però no veiem per part de la conselleria una predisposició per canviar res. Estem enfadades, molt enfadades, estem també indignades de veure la poca predisposició que té la conselleria. Per tant, dia 6, anem a per totes a la vaga.
1: En cultura, tret de sortida al Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, durant l'acte inaugural s'ha conegut que l'escriptor Raúl Asencio és el guanyador del Premi de Novel·la FLEM Magaluf per la seva obra No descendáis. El premi, una de les novetats de l'edició d'enguany, vol descobrir noves veus de la narrativa en castellà. Així ho ha rebut el mateix Asencio.
4: Aún estoy conmocionado por la noticia, la verdad. Ha sido 5 años de escritura solitaria y jamás habría imaginado que el resultado iba a ser algo así.
1: En la plana internacional, a França, la protesta estudiantil iniciada fa una setmana continua anant a més. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha convocat un gabinet de crisi per fer-hi front. Els manifestants continuen bloquejant instituts i universitats amb incendis en alguns d'ells i enfrontaments amb la policia. L'objectiu de les mobilitzacions és reclamar més docents i millors condicions als centres educatius. I el Regne Unit ha detingut un jove britànic iranià en relació amb un presumpte pla terrorista a la base aèria de Fairford. L'operació va ser frustrada el passat cap de setmana als voltants de les instal·lacions britàniques, que també són utilitzades pels Estats Units. Amb aquests apunts arribem a les 9:04. Tornem amb més notícies a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: història i de recorregut, una petita merceria de Palma que se diu La Veneciana. Pere Arbona, com estàs? Benvingut.
1: Hola, què tal? Bon vespre.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. El dia de traspàs d'un negoci com aquest, que és un dia més agre, més dolç, agre-dolç, com és aquest dia, Pere?
1: Sí, no, en principi lo important era que el negoci continués i així ho han aconseguit. Per tant, s'han de mirar les botelles mig plenes en lloc de mig buides. I per tant, és un dia alegre.
0: Sí.
1: Ja està, que amb una certa nostàlgia, però
0: sí.
1: Però el que dic, pesa més lo bo que la nostàlgia o la petita tristor de haver-ho de deixar, però bé.
0: Molt
1: o sigui,
0: bé.
1: Que lo important és això, que
0: Perquè
1: continuï.
0: se deixa per jubilació, no, Pere?
1: No, no,
0: Ah,
1: no,
0: val.
1: no, no,
0: No, ja te veia
1: és
0: un poc
1: ja...
0: jove, però em pensava que era per jubilació.
1: No, no, no, no.
0: Val.
1: És més que això per fer un pas a un costat
0: Val.
1: I que altres persones ho agafin i que ho tirin endavant ells, perquè
0: Val.
1: ja considero que he fet prou feina.
0: Ja. I aquestes persones són en José Manuel Zapata i na Diana Patricia Lozoño, que ara estaran al capdavant del negoci. Bé,
1: sí.
0: que se manté. És curiós com ha cridat l'atenció aquesta petita merceria de Palma, aquest traspàs, perquè, no sé, estem en un moment com que surten moltes notícies de la tanca, se traspassa, relleu generacional, aquí s'acaba, no? Estem com en un moment així, on això se repeteix bastant, no?
1: Sí, és un tema que clar, que les generacions que venen ara, clar, tenen altres perspectives, perquè un temps era això, hi havia l'ofici, i l'important era tenir el teu ofici, i avui en dia la gent el que vol és tenir experiències, viure, i clar, un negoci és bastant esclau.
0: Sí.
1: Per tant, ja en principi ja molta gent ja ho descarta, perquè el que realment li interessa ho enfoquen més de cara a tenir molt de temps lliure, al màxim de lliure possible.
0: Ja.
1: I des del moment que és un negoci esclau, ja no ho mires amb els mateixos ulls que potser fa uns anys
0: Sí.
1: la gent ho mirava.
0: I parlant d'agulles, on han estat sempre les agulles? Dins un calaix, en calaixets, en capsetes? Quan se guarden i se classifiquen les agulles?
1: Les agulles, hi ha molt de tipus d'agulles. Un temps venien en tubets, que ara molta gent encara demana el tubet, però ara ja són en blisters, ara venen en blisters, i clar, hi ha agulles de cosir, hi ha agulles de fer calça, hi ha que no són agulles, sinó agulles de cap blanc, i agulles de fer calça, que ja ho he dit, després agulles d'embastar, que no deixa ser com cosir,
0: Sí.
1: i hi ha molt de agulles de fantasia, i agulles d'aquestes que tenen les bolletes de les novies, aquestes que tenen la perleta, amb bolles de diferent color. Hi ha molt de tipus, a part de agulles específiques, agulles per enfilar perles, agulles per... També hi ha una agulla que és una agulla màgica que diuen per fer un punt rus, i
0: va, i tot això ho heu
1: hi ha molta
0: tengut
1: cosa.
0: i tot això ho heu venut i ho heu servit sempre,
1: Sí,
0: no?
1: clar, clar, clar, clar. Sí, no, precisament, sí, ho xerà amb la teva companyera, que més series a Palma, a Mallorca i a les Illes, tant especialitat com nosaltres, no en queia de cap, només quedant nosaltres. I era una llàstima que se perdés, però jo confiava en que qualcú ho agafaria, com així ha passat.
2: I Pere, com són els orígens d'aquesta merceria?
1: Sí, o sigui, en el principi ho duen unes altres persones que ja era gent gran, eren germans fredins, i el meu predí, que era de Solla, amb el crac del 29 tenien una fàbrica de teixits de Solla, i amb el crac del 29 tenien un soci que

0: que jugava amb bossa i se'n va anar a Norwich, a fàbrica, pues crec. I el meu pre se'n va anar de Sóller i se va instal·lar a Palma i va muntar una tendeta de teixits, aquí on precisament ara hi ha la merceria. I amb el temps, després mon pare ho va agafar i va anar fent feina en la merceria la veneciana, que estava en el carrer de Sindicat, i com que eren gent gran i tal, els hi va anar venent coses fins que va arribar un moment que els hi va dir per què no me traspassaves un negoci, que vosaltres ja sou grans i ja no. I a partir d'aquí, que sí, no, els anys 50 o 60, ja s'ajunten la història de Gerbona amb la merceria la veneciana, i a partir d'aquí fins ara. 88 anys, que han dit 80, però són 88.
1: 88, si no me n'han de deixar cap. No,
0: Sí, no, no.
1: 88, així mateix. I,
0: Exacte,
1: Pere, tu en quina edat vares començar a fer feina amb això?
0: sí, en principi, sí, un poc més en sèrio a partir de 8 anys, perquè de petits me'n recordo dissabtes o de baixa, que no teníem escola, pues, hi anàvem, però clar, anàvem allà a supost perquè no tenien on posar-mos, i mos enviaven precisament a la merceria, i allà era un pot de festa perquè estaves allà fent bonda. I però així un poc més seriós des de 18 anys, i ara en tens 58, o sigui que ja en fa 40. Així tot vaig estar me vaig treure una carrera, o sigui que vaig estar 5 anys estudiant i anant-hi en els temps lliures, i ja després ja vaig prendre la decisió de continuar el negoci fins ara.
1: I a què te refereixes quan mos has comentat abans que la veneciana és l'única merceria especialitzada de les illes? Què vol dir això?
0: Per exemple, hi ha merceries a pobles, però les merceries a pobles són una mica com les merceries de barriada, que precisament merceries de barriada cada vegada n'hi ha menys, que és que han de tenir un pot de tot. Han de tenir merceria, però també han de tenir calcetins, també han de tenir roba interior, també han de tenir pijames, camisons, i clar, les tendes tenen un espai concret, no?
1: Clar,
0: No,
1: sí.
0: no són, no són grans superfícies. I nosaltres hem acabat especialitzant-nos en merceria pura i dura. I, clar, segons quin tipus d'article, principalment en varietat i quantitat, no hi ha lloc de totes les illes que tinguin el sortit que nosaltres tenim, perquè han de tenir un pot de tot. I això és sí, aposta a dir que som la darrera merceria que hi ha, a part de que també la merceria és un article que és mal de vendre perquè són quantitats petites, i que moltes grans superfícies han fet una zona de merceria, però amb el temps han acabat per llevar-ho i mos envien els clients a nosaltres. O sigui, que en certa manera nosaltres vivim de roïssos d'ells, perquè ells no els hi surt rentable, perquè diuen, de tota manera, van cometre l'elàstic i que val, no 40 cèntims, no, no me compensa. I gràcies a això, nosaltres hem viscut fins ara, i és que ara ho han agafat. Espero que continuïn vivint
1: D'això.
0: d'això.
1: I ha estat difícil a l'hora de passar el testimoni, de fer el traspàs, haver d'explicar tants anys de feina,
2: tant de producte, tant d'objecte diferent, tot això, no sé si ho has anat explicant, els has deixat un manual d'instruccions, has dit, ja s'ho sabien, sí, no sé.
0: No, no, és que de fet en el contracte del traspàs s'inclueix sí. que
2: tu li has d'explicar tot.
0: Durant un mes he d'anar i els he d'anar explicant un poc. Més que res presentar-li els representants, les cases i també ensenyar-li com el dia a dia, el dia a dia de que quan falta això ho apuntes aquí, que et d'aquest proveedor i cada cert temps reposes i aquestes coses, o sigui, explicar-li un poc el dia a dia. I en un mes, més o manco se poden sortir, però el que bé, no sé si passes a altres feines, però en aquesta sí que mai acabes d'aprendre coses, perquè entre que surten coses noves i a vegades te n'enteres d'altres que dius, ostres, no sabia això.
2: Ja.
0: Sempre és un continu aprenent, no?
2: Bé, és que t'han dit la paraula agulla i mos has donat una llista com a 15, inclòs una agulla màgica, o sigui que això ha de ser meravellós, aquesta
0: a
2: bussetjar per tots els objectes que deu obtenir la Veneciana.
0: I inclús ja venen estrangers que clar, en el seu país ja no hi ha aquestes tendes. I clar, entren i però és que entren a un museu.
2: Sí, que se'ls obrin els ulls allò com a dos plats, no?
0: Sí, i punyen i toquen i mira.
2: Que bé.
0: I més que res, clar, el que passa que en el seu país ja no hi ha aquestes coses.
2: Idò, jo crec que, bé, avui hem xerrat amb tu a partir d'aquesta paraula cap, hem pensat amb el cap d'agulla, hem pensat amb aquest moment que vivia aquest comerç, aquesta merceria de la Veneciana de Palma, que és un negoci familiar, que és un petit comerç, que està a dins la ciutat més antiga i que sigui una crida també a tota la gent que mos escolta seguir comprant en el petit comerç, encara que és molt complicat per moltes coses, però hem de comprar, que en el final la força també la tenim els clients. I de Pere, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, molta sort per tot el que tinguis per endavant i això, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres i per donar veu en el petit comerç.
2: I d'aquí estem, una abraçada.
0: Molt bé, gràcies, adéu.

La merceria la veneciana és un dels molts exemples, com dèiem ara, seguir com a negocis després de tantes generacions, molts anys d'experiència acumulada. I parlant de negocis d'aquests que sumen molts anys i que en aquest cas també són en el centre de Palma, recordem Casa Julià, que és aquesta tenda de capells i complements que du generacions i generacions posant en marxa el negoci i aixecant la barrera cada dia.

0: Sílvia Estela, la copropietària de Casa Julià, que mos conta que pràcticament ja va néixer a dir la tenda.
1: He crescut entre capells, entre gorres, entre boines, sí. My world is real, I live and feel
0: and I can do. Amb ella comentam que dur gorres i capells té dues utilitats principals, la de donar estil i personalitat i la de protegir.
1: Bueno, pestaques, inclús, per exemple, la pelleta de damunt les orelles, que a vegades no pensam a posar molts crema solar. És a dir, el canvi climàtic també ens està afectant, per exemple, la salut en quant a càncer de pell. Ah, ja està. El que hem d'intentar és, si no tenim la protecció natural, que és el pèl, protegim-nos. I si la tenim, podem dur gorra i capell, que és un complement que destaca i te dona un estilasso increïble.

0: El cap, a més de servir per posar-li capells, està format per un crani, un os que mos ha permès estudiar l'evolució del cervell humà.
1: Un crani ens pot donar informació de quina espècie, davant de quina espècie estem, perquè els cranis han anat evolucionant des de les espècies més antigues del nostre gènere, dels nostres avantpassats, fins a l'actualitat.
0: Mos ha contat això la paleontòloga investigadora de l'IPES, Marina Lozano, que també mos diu com un nostre cap es va adaptant a la perfecció amb el nostre creixement.
1: Les nostres cries són cries que necessiten cura dels progenitors durant molt de temps, si ho comparem amb altres animals. Això és perquè el nostre cervell creix molt immadur, o neix molt immadur, i el cap està superben dissenyat perquè creixi al límit del que pot aguantar el canal del part d'un homo sapiens actual. She likes the way I stand,
0: if they say why, why. És a dir, el crani mos fa com a de casc protector per al cervell.
1: Que en realitat el crani és una part òssea que la seva funció principal és protegir el cervell. Llavors, segons el gran o petit que sigui o la forma que tingui el nostre cervell, és la forma que adquirirà el crani.
0: De capells a cap, de cap a crani, i ara anem de crani a cervell, amb el doctor Álvaro Ortega, que és neuròleg, a Son Espases.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio. Venga.

0: Entre avui i demà, Araçal i Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Diumenge a les 7 de vora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
3: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
2: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
4: Bon dia, com estàu?
5: Antoni per Pablo Torre, entra a l'àrea, però Torre remata el pal!
2: L'emoció del partit.
5: El pal!
2: I el post en l'opinió dels protagonistes.
6: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
2: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
7: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
2: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
8: Estàs a punt de covar-me.
9: Sí?
8: Que és emoció.
10: Què dius?
9: Companys, començant temporada, què poden fer?
11: No sé, per exemple, farmejar aura.
9: Què?
12: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
11: No, jo no soc la moderna és ella.
13: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
9: Però què fan exactament?
11: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
9: Però ho fan els joves o els no tan joves?
13: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
12: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà amb Araçal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Llançar-se de cap pot ser literal o també una expressió que vol dir prendre una decisió, assumir un repte, en determinació, normalment sense pensar molt en els riscos i en les conseqüències. A la història que ara vos contarem, una família s'ha llançat de cap a viure connectada a la mà, a la natura, de forma més pausada, més conscient. Com dèiem, s'han llançat de cap, però amb seny. En Joan Lozano és patró del Pelícano, un catamarà de 14 metres d'eslora, on viu amb la seva dona, Namila, el seu fill, que té 7 anys, i la seva filla, que en té 6. Varen salpar de Mallorca dia 28 de juny i avui hem xerrat amb ell, tot just acabaven de tocar terra, a Sicília, després de 48 hores de travessia.
1: Creuen que torna per una data, perquè pues, per temes laborals, que has de moure papers, excedències... Aquesta és una de les parts més importants per nosaltres, que m'haurà fet fixar una data en el calendari i arreglar el tema laboral, que en el nostre cas va ser 3 anys abans de la data de partida, aproximadament. Durant aquests 3 anys és com una petita carrera de fons que tu vas preparant tot. Hi ha molts aspectes que tenim en compte. Hi ha l'aspecte financer, de logística de la barca, hi ha l'aspecte de decidir on vas i quina serà la teva ruta. Hi ha una sèrie de coses que tu vas preparant i, clar, el dia 28 de juny és el dia que tu t'havies marcat fa 3 anys i arriba aquell dia. I passes de mirar aquella data com s'arribada i, de sobte, el dia 28 de juny ja no és la meta, el dia en què tu te'n vas, sinó que és el principi.

0: En Joan i na Mila ja se varen trobar a la mà en el lliurament de premis d'una edició de La Ruta de la Sal. La vinculació amb la mà era tan forta que varen pensar que una bona manera de conèixer-se i de fiançar la seva relació podia ser creuar plegats l'Atlàntic.
1: La veritat és que quan vaig arribar a l'altra punta de l'Atlàntic, jo li vaig dir a ella, aquest tipus de viatges no són per jo. Bueno, no quan vaig arribar, quan estem a punt d'arribar, dos o tres dies d'arribar. I aquest viatge no són per jo, això és massa, però tres dies després d'haver arribat ja estem pensant que quina pena que aquesta aventura s'ha acabat. Ja a partir d'aquest moment vàrem pensar algun dia tornarem. Llavors no ha estat un punt molt concret, sinó que vàrem pensar algun dia tornarem.
0: I varen tornar, se varen donar les circumstàncies, el mateix dia que un amic necessitava una casa on viure, varen veure la barca que els agradava, així que una passeta més cap a aquella idea que mai va deixar de donar-los voltes pel cap.
1: I se va donar com una cadena de fet, que me lo varen posar com molt fàcil, i me lo varen trobar sense bola, pues, amb la barca que tenia mare, que és un catamarà, algú que m'ho llevava a sa casa, perquè ho necessitava, també donàvem una mà, sense bola i sense decidir-ho, pues estem posant, diguem, una primera passa, una primera pedra per lo que podria ser aquest projecte.

0: I els nins diuen, Joan, que ho viuen d'una manera molt natural.
1: Sí, el nin va anar a viure a la barca i no tenia ni un any, no sabia caminar. O sigui, el nin no se'n recorda d'una vida que no sigui aquesta. El que sí que se n'adonen a vegades, pues, hi ha alguna anècdota que a escola, pues, un dia havien de dur una foto de casa seva. I, clar, la foto de nostres fills és una barca. I llavors ells són conscients de que no tenen una casa normal i de que la seva vida en aquest moment és un poc distinta. I sí que és vera que, de manera recurrent, molts demanen si un dia anirem a viure una casa, com ells diuen, una casa de terra. I els agrada fer molt de plans, de quan vivim a la casa de terra, doncs tindrem 7 cans, un mosque serà carinyós, la meva habitació serà de color verd i coses d'aquestes. Però no frisen, és com una conversa que a ells els agrada tenir i els agrada imaginar. Un poc aquesta és la relació que tenen ells amb el viatge.

0: I aquesta nova vida itinerant de la família Lozano Fortea a bord del Pelícano només acaba de començar. Encara queden moltes milles per endavant. La idea és passar a l'hivern a Sicília, en port base a l'Ícata, on els han dit que hi ha moltes famílies navegants com la seva.
1: Els nens que m'han trobat tenen com una mentalitat distinta i molt oberta a l'hora d'establir relacions. No hi ha problemes de nacionalitat, no hi ha problemes d'edat. Nins de 12 anys no tenen problemes en jugar i fer amics amb un nin de 6 anys com el nostre. No existeix aquesta barrera idiomàtica. S'adapten una a l'altra i se fan entendre. Tot d'una juguen, tot d'una socialitzen d'una manera molt natural, és molt espontània.
0: Com podeu imaginar, la conversa amb en Joan ha estat més llarga, a mi se m'acumulaven les preguntes. Qui sap si un dia podrem fer el nostre particular quadern de bitàcola radiofònic, però per acabar, una pregunta obligada en aquest programa. Joan, que te venes cap si penses en aquests mesos de vida a bord?
1: Mira, per jo és la intensitat en la qual se percep la vida i el valor que se dona en petits moments. Per lo bo i per lo dolent, eh? Quan té algo que no va bé o trobes un poc de mal temps o... Pues és intens. No som tots adults que estem navegant, que tot el que dur és una mica més fràgil o molt més fràgil. I això ho fa viure molt intens. Però la contrapartida de la Celi és que, pues, que ara jo estic mateix xerrant amb tu a la platja, em vaig a fa una estona, i veig els nins pues, cridant, botant, tirant-se l'aigua, jugant fent castells d'arena, de sobte te veus xerrant, que mira quina llum més guapa que hi ha avui. I això, pues, antigament, jo particularment, en la meva roda, la meva rutina, estàs massa cansat per apreciar-ho. Saps que existeix? Ho he apreciat en altres moments de la meva vida, ho enyorava, la veritat, i ho estic aconseguint. Tampoc saps si ho aconseguiràs aquesta vegada, però ho estic aconseguint que assaborir pues, aquestes petites cosetes amb una intensitat que d'altra manera la vida me tenia jo tan cansat que no ho apreciava.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: El benestar creix quan el suport a casa arriba cada dia de l'any amb més hores d'atenció integral a domicili, quan augmenten les places a les residències públiques i es reformen la Bona Nova, la Llar d'Ancians i a la residència de Sa Pobla, i quan hi ha més activitats per un envelliment actiu i saludable. El benestar es fa gran. Per a la gent d'aquí. IMAS, Consell de Mallorca.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera, plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls. És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
2: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Sitges entre avui i demà. Aina Marc, ens hem de demanar i demà què?
1: Idò, demà és divendres i quan he sortit en un carrer a demanar per plans de la gent que m'he trobat amb un nin i una nina que estaven ben contents perquè demà parteixen de viatge.
2: Em voy a ir de viaje mañana a Madrid.
3: Yo también voy a ir de viaje a Madrid y me lo voy a pasar muy bien.
1: I aquesta setmana podríem dir que és la setmana de les coincidències, perquè vaig dir que volia trobar gent que fes l'aniversari, i així va ser. Dimarts, que la paraula que vàrem tenir era cavall, i d'ho vàrem acertar de ple en totes les persones en les que vàrem xerrar per un carrer. Totes tenien relació amb cavall, fantàstic. I avui, quan he sortit, he tornat a trobar una nina que també munta cavall.
4: Mañana iré al cole, iré a montar a caballo.
1: Ah, sí?
4: En Somolina. Y iré a mi casa, haré los deberes.
1: I com sempre, han xerrat també amb un que demà els hi toca seguir en la rutina de cada dia, ja sigui fer feina o anar a escola.
5: Aniré a l'escola. I ja està, perquè no tinc que fer res més.
1: Després a casa i listo.
5: Sí.
0: Bueno, doncs pues demà segurament a les 9 del matí estiré aquí fent feina, perquè tenc un negoci i és el meu primer al·licient.
1: I res més, demà fer feina i després descansar.
0: El meu pilates, que això és una cosa molt important per jo, per la meva esquena, per poder estar aquí fent feina molt d'anys i venir a fer feina.
1: I acabam amb un home que mos ha contat el que farà demà i, a més, mos ha afegit que no és la primera vegada que se troba amb vivetres per un carrer.
6: Jo el mateix que deia, seure i si puc sortir, que miré un poquet sortiré.
1: Beníssim, i quan surts de vegades te trobes a la ràdio?
6: Sí, jo moltes vegades m'he trobat, ara no, perquè no hi puc anar, no puc anar tant a fora. En Esquerra de Trons i Betres ha sortit un parell de vegades que me demanaven herramientas del campo i totes les coses d'aquestes i...
1: I ho deixam aquí per avui, tornant demà.
7: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Ja sabeu que sempre necessitem ajuda per acabar de baixar la barrera del programa fins al dia següent. Andreu Company, escultor, restaurador, creador dels caparrots de la Pobla. Com estàs? Benvingut.
8: Molt bé. Bon vespre.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Si en Andreu Company li dic cap, que li venes cap primer de tot.
8: Hombre, supos que me crides per mort de cap, de caparrot. Però cap és una paraula que té molt de significats.
0: Sí, molts, però tu te venes cap tot d'un escaparrot?
8: Evidentment, el que tot més.
0: Aquests caparrots, per cert, les poses a veure? Hi ha talles de cap de caparrot o no? Són unisex, que diuen. Una talla
8: no,
0: única.
8: Bueno, aquí a la Pobla tenim el que són els minyons i llavors és el que són els caparrots grossos.
0: Sí, sí, sí.
8: I després màscares.
0: Cert.
8: Vinc a dir que sí. Aquests 3 anys.
0: Tot això tenim. I quan comença la teva relació d'amor, perquè jo crec que és una relació d'amor amb els caparrots de la Pobla?
8: Bueno, de petit, evidentment, de petit. Els hem vist tota la vida. Però la meva relació directament va començar com aquell que diu com a accident. Un dia xerrant en Sobalda d'aquell temps que era en Joan Carrasca Clion,
0: sí.
8: Joan Comas, me diu, tu, si passar res d'anar al museu, què passaria? Dic, hombre, dic, seria una feta, per dir-ho clar, una putada per la Pobla.
0: Sí.
8: Sobretot, segons quin tipus de fetge te trobassen, no hauria maniobra.
0: Sí.
8: I a partir d'aquí, jo ja els restaurava i tot això, però no m'hi ficava mai en fet de naus i tot això. I me diu, idò, per què no miro un poc d'aquest rotllo i em diu Barcelona, el demanen compra a Barcelona, l'Ingenio, i ell vaig anar cap allà i vaig estar dos dies en el senyor que els de fer i vaig veure que el que feia, bé, això ho controlarem. I quan va arribar a la polva em vaig provar ja de fer-ne un i a partir d'aquí ara ja tenim rèpliques de tot.
0: Que bé, que bé.
8: I mallors de tot.
0: I surten cada any una vegada o diverses vegades? Només per Sant Antoni o més festes?
8: No, bueno, no, els caparrots només surten la víspera de Sant Antoni i el dia de Sant Antoni és de matí.
0: Sí, sí, que és aquest dia de ball que se troben...
8: I no han anat mai al lloc més. Així com els dimonis, si han anat a Nova York, han anat a Alemanya, han anat a dimonis, sí que s'han volgut. Però els caparrots no han sortit mai de la pobla.
0: No han sortit mai de la pobla, però perquè no han volgut o no els hi han deixat?
8: No ho sé. La veritat és que tampoc no ho sé. Però crec que si haguessin de sortir, hauria d'anar a plenari.
0: Sí, no? Sí, sí. S'hauria
8: de demanar permís per fer tot.
0: És que això pràcticament és un bé d'interès cultural, pràcticament.
8: Sí.
0: I, a més, m'ho vas contar un dia fa temps i sé que ho has contat moltes vegades, que tens en Gepetto, aquest caparró que vas fer, el papà d'en Pinocho, que és un poquet el teu preferit, no?
8: Sí, és que vaig fer primer.
0: Clar,
8: o sigui, sí. El primer que vaig fer va ser aquest.
0: Sí, sí, i aquí tenim en Gepetto. Clar, jo recordo la primera vegada que el vaig veure allà vaig pensar... que tenen un Gepetto i un Groucho, no? També. Però, clar, en el final, escolta, és la festa, no? I aquesta és la festa del dia de Sant Antoni. De dimonis, quants en tens en el taller?
8: Bueno, ara de meus en tenc un parell.
0: Sí.
8: De n'hi-do 5 o 6 aquí a Camila.
0: Sí.
8: Però... van passant-se. O sigui, ara començarà el temps de començar a repassar-los i tenir-los a punt per ja per ser festes en Antoni, tenir-los a punt.
0: Per gener, clar, tu veus passar l'estiu i ja comences a tremolar, no? De feina
8: sí,
0: que
8: jo tinc... Sí, dins el mes de novembre, novembre, principi de novembre ja m'he de posar amb això, perquè si no t'agafes bou.
0: Ja, sí, sí. Ara te demanaré pas bou, però abans te volia demanar que vares sentir el dia que t'hi digueren Andreu. Em pensat que podries ser, o s'has coït, no sé molt bé quina és la cerimònia, però seràs esclameter de Sant Antoni. Com se te queda sa, com se te queda sa cara?
8: No, quedes un poquet, és molta depressió. Sí. Quedes un poquet que no saps què has de dir ni què has de fer, te fas compte que no te sortirà davant tanta de gent xerrar, una persona està acostumada a xerrar davant gent o no. Sí. Però, vamos, va anar bé.
0: Sí.
8: Jo estic content i la gent m'ha dit que tot vine molt bé.
0: Que bé. I de cap caparrot, però també és cap de bou de tilàpia que teniu a la pobla, que feis festes mes de juliol, que és aquesta peça arqueològica tan emblemàtica de bronzo que se situa en els segles IV, segon abans de Crist, i que t'han dit, Andreu, podríem fer alguna cosa amb el cap de bou de tilàpia. Jo ara tenim poquet temps, però no sé si hem de fer spoiler, caparrot o màscara?
8: Bueno, en principi no ho tenen clar.
0: No ho tenen
8: jo
0: clar.
8: Jo tenc preparat per fer una màscara o per fer un caparrot.
0: Mm-hmm.
8: Han de tenir una sèrie de reunions, hi ha bastanta gent que té opinions diferents i suposo que... Jo m'imagino que acabarem amb una màscara, però molt més pràctica, sí. M'imagino que sí.
0: Va, ja ho contarem tot això, que és molt interessant. I hem d'anar acabant, i t'he de fer dues preguntes habituals, que fa un home quan tu abans d'anar a dormir, això per dormir bé, alguna idea, algun costum?
8: La veritat, no, un tassó d'aigua de llefreda.
0: Mira, aquesta no me l'havia dit ningú.
8: I me'n vaig a dormir.
0: Perfecte, mira quin costum més bo i més guapo. Ja necessitem una cançoneta per anar ja baixant la barrera del programa fins demà. Què mos proposes?
8: Pues jo, és una cançó que em va marcar quan era jovenet, i una vegada haver sentit o escoltat la lletra i valentesa, era la cançó de La casa del sol naciente dels animals.
0: Idò, és una bona elecció. Amb aquesta anirem baixant la barrera del programa. Andreu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Andreu, company, una abraçada. Bona nit.
8: A vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit, i oients, demà mos trobareu a les 8 del vespre, com sempre, però en el segon canal online d'IV3, i podeu accedir a través de la web, a través de l'aplicació. Ja ho sabeu, que hi ha moltes maneres d'estar sempre connectats amb nosaltres, amb en Juny Cortés, Naina Marc, i avui en Joan Jiménez, en el control tècnic. Fins demà, bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Dia decisiu demà al Congrés dels Diputats, que tractarà de convalidar els dos decrets d'habitatge. El primer, que inclou la majoria de mesures, en té prou amb una abstenció de Junts per aprovar-se. De fet, s'està decidint a aquesta hora baixa en una executiva del partit. I això després que el PNB i Coalició Canària hagin anunciat que hi votaran a favor. En canvi, aquestes formacions votaran en contra del segon decret, el que preveu la renovació automàtica dels lloguers i que té més difícil poder tirar endavant. El sindicat de llogateres fa una crida a manifestar-se davant el Congrés durant el ple. La portaveu Alicia del Río també llança un missatge als diputats.
2: Si nuestras vidas inquilinas importan como para ser estables o si no, si pensáis que el lucro de unos pocos especuladores está por encima de ello. Y eso es lo que le pedimos a los señores diputados del Congreso. ¿Qué van a votar mañana? ¿Qué van a votar mañana? Porque ¿quién podría negarse a la estabilidad de millones de personas en este país?
1: Tot plegat mentre continua la pressió social als carrers. Quarta nit d'acampada a Palma, tot i la petició d'acord de desallotjar-la, una sol·licitud rebutjada per delegació del govern que nega que s'alteri l'ordre públic i considera que l'acampada està emparada pel dret de reunió. Els activistes condemnen així la petició de l'Ajuntament.
3: El Ayuntamiento diciendo que su primera noticia es que quieren mandar a la policía a echarnos. Es impresionante que su primera medida ante tal movilización sea vamos a desalojar a todo el mundo en vez de escuchar al pueblo.
1: Pel que fa a una de les mesures recollides en el primer decret que ja està en vigor, la limitació extraordinària de l'actualització de lloguers, aquesta afectarà més de 98.000 contractes a les Balears, en els quals hi resideixen més de 270.000 persones. Quedaran congelats un 27% dels contractes, un fet que suposarà per a les famílies un estalvi de 375 euros anuals. La majoria, però, el 72%, tindran una pujada limitada d'un 2%. Això suposarà un estalvi d'uns 92 euros anuals. Més temes. La xarxa 03 d'Escoletes es mostra indignada per la manca de resposta i predisposició, diuen, per part de la Conselleria d'Educació a negociar el decret de mínims que inclou el conveni autonòmic. Ara es preparen de cara a la vaga de dimarts, tot i que es plantegen més mobilitzacions. És Dolors Márquez, la portaveu de la xarxa 03.
4: La proposta que ens ha presentat la Conselleria no du cap millora de l'anterior, ¿vale? I nosaltres el que feim simplement som suggerències de lo que se podria canviar de les nostres reivindicacions, però no veiem per part de la Conselleria una predisposició per canviar res. Estem enfadades, molt enfadades, estem també indignades de veure la poca predisposició que té la Conselleria. Per tant, dia 6, anem a per totes a la vaga.
1: Unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació a Barcelona amb motiu del 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Els manifestants s'han concentrat davant la seu de la Prefectura Superior de Policia, on han denunciat la violència policial d'aquell dia, una protesta que ha acabat amb incidents. Han passat 9 anys des d'aquells fets. Precisament avui també s'ha celebrat la darrera jornada del judici del cas de Roger Espanyol, l'home que va perdre la visió d'un ull per l'impacte d'una pilota de goma. I acabem amb un darrer apunt. Màxima precaució a la Comunitat Valenciana i a Catalunya davant la previsió de pluges torrencials i tempestes. Continua l'avís vermell de l'EMET al litoral de Tarragona, al litoral interior nord de Castelló i al litoral de València. Tot i que a les Balears no s'han registrat precipitacions, Emergències demana precaució. Demà vista taronja per pluges i tempestes a les Pitiüses i groc al sud de Mallorca i a la Serra de Tramuntana. Hem arribat així a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Avui tenim un Premi Nacional de Música Coral. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'IB3 Ràdio.

Carme Rosselló i Carme Tobà són les titulars d'avui de la secció setmanal de Postveritat i altres drames. Ens proposen una reflexió sobre les biblioteques amb dues convidades que en saben molt d'aquests espais i també de les seves funcions socials. Després, l'anunciat Premi Nacional de Música Coral 2026 no pot ser un altre que Joan Company, que seran nosaltres als estudis. I per acabar, tindrem moltes propostes a fer durant el cap de setmana a la nostra agenda.

0: Tornant, avui tenim a Carme Tobà. Com estàs, Carme?
1: Hola, què tal?
0: Gràcies per venir. També a Carme Rosselló, com estàs?
2: Hola, contenta de tornar.
0: Molt bé, i avui mos proposeu parlar de biblioteques, que són espais on tots hi hem anat amb una certa freqüència, però que són molt més que aquests espais per anar a llogar llibres, no? I d'això parlarem avui.
1: Sí, la idea és que tenim dues convidades que mos diran quines són les possibilitats infinites de les biblioteques.
2: I per començar ens atarem amb una cançó que mos encanta, d'Anna Patti Smith, que just estic llegint el llibre del Pa dels Àngels, que no sé si l'heu llegit, però és increïble. I ella diu que quan era jove vivia a espais molt petits, a hostals, hotels, albergs, a pisos diminuts, i el seu temps lliure acostumava a passar-lo precisament a les biblioteques. O sigui que ja veiem que és un espai també de cultiu de grans estrelles, o sigui que començarem escoltant aquesta cançó de Dancing Barefoot i arrencam amb l'entrevista. Thank you.

0: I dona Patti Smith, saludam i coneixem també les convidades de les dues Carmes per avui.
1: No, Joana Bujosa, que ens acompanya amb molta il·lusió, és una companya que varen conèixer a un curs de pensament crític i ara ens hem retrobat aquí, benvinguda.
2: Hola, molt contenta de ser aquí. Gràcies per convidar-nos.
1: Moltes gràcies. I na Malena Tugores, que ja ens han dit que se la rifen per totes les ràdios, que està tot el dia fent entrevistes. Benvinguda.
3: No, gràcies a vosaltres per aquesta convidada.
0: La Malena és responsable de la Biblioteca de Sa Pobla sí. I moltes vegades intervé també en el programa per parlar de les activitats que fan i també de la seva feina i d'algunes recomanacions. De fet, aviat també ha de tornar a l'es programa. Bé, ja mos ho trobarem, però efectivament és molt aviat.
3: Espera-me l'espera.
2: Sí. L'anirem escoltant.
1: Sí, estarem atentes. Volíem començar amb una pregunta molt senzilla que aprofitarem per presentar. Vos presentareu un poc vosaltres, que és quina és la relació que teniu amb les biblioteques?
2: Val, pues la meva relació amb les biblioteques ha anat canviant una mica amb els temps. Evidentment, sempre les enteses com espais relacionats amb els llibres, la lectura o l'estudi, però personalment el que més he fet ha estat emplear la biblioteca com a lloc d'estudi i no tant per demanar llibres. Però el que més m'ha fascinat sempre és el fet que existeix un lloc on tu pots agafar materials, llibres, música, videojocs, revistes, de manera totalment gratuïta i que alhora aquests materials i la mateixa infraestructura en si, l'edifici, són comuns a tota la resta. Clar, aquest compartim els altres d'un implícites altres coses, no? Unes normes socials, unes cures, unes responsabilitats, uns deures, uns drets, tant amb el que té relació amb el material en si com amb l'espai. També en la resta d'usuaris de la biblioteca i tot això. I si comences a posar en valor tot aquest engranatge, ja te comences a relacionar d'una altra manera amb aquesta institució. Quan entres o quan hi penses, ja ho fas en sa ment i tots els sentits una mica més oberts. I això és el que m'ha passat jo, que he començat a entendre les biblioteques com a només, no només espais funcionals, sinó també comunitaris. Amb tot això implica, bé, el que han dit, moltes coses a molt de nivells, però el que més m'interessa jo és la part social.
1: I tu, Malena, quina és la relació que tens?
3: Bueno, jo soc responsable de la Biblioteca de Sa Pobla i a part de tot el que la Joana ha dit, que crec que és tot el que tots coneixem per una part, però sí. Que també que quan tenen dins, és més dins aquest món, veus que té moltes, molt més ventalls, no? Nosaltres des de Sa Pobla, per exemple, a la biblioteca el que feim molt és escoltar, mirar les necessitats dels usuaris, del municipi i un treball en xarxa molt potent perquè la biblioteca pues, sigui realment aquest espai o aquest recurs del municipi que sigui un recurs més, no?
4: I ara me demanava, Joana, jo entenc que tu tens un poc de vincle en la biblioteca de Sa Pobla, no?
2: Mm-hmm.
4: Llavors, una mica d'històric de quina és aquesta relació.
2: Uh-huh. Bé, jo estic totalment i completament enamorada de la Biblioteca de Sa Pobla i de la Malena Tugores, vull dir públicament. Després he anat descobrint que hi ha altres elements molt importants, evidentment, com les escoles, les associacions, els sindicats, etc., que hi fan molt

0: bona feina de col·laboració entre biblioteca i com que se'ls retroalimenten entre elles. Però és vera que el que va començar fent en el moment la biblioteca de la Pobla va ser una mica revolucionari. I xerren passat perquè en aquell moment era una novetat a Mallorca. Afortunadament, és vera que cada vegada són moltes més les biblioteques que s'assumen a poc a una altra manera de gestionar o dinamitzar aquesta institució. Al manco ho intenten. Llavors, quan jo l'any passat preparava el meu TFG de grau d'Humanitats, jo tenia molt clar que el que volia fer era una cosa relacionada amb la cultura. I per casualitat, perquè les biblioteques me criden molt l'atenció i perquè som una xafardera cercant biblioteques per Instagram, me va sortir la biblioteca de la Pobla. I clar, jo vaig flipar. Me vaig adonar que no tenia res a veure amb la imatge que jo tenia fins aleshores d'una biblioteca. La imatge que jo tenia era una biblioteca on s'ha de fer silenci, on hi ha llibres, clubs de lectura, qualque conte contes i quasi res més. Però de sobte em vaig trobar que en aquella biblioteca tenien una programació fascinant, tenien biblioteques humanes, que això és una activitat fantàstica, els llibres són les persones i expliquen les seves experiències vitals, que això ja és molt revolucionari.
1: Això és increïble.
0: Sí. Cursos i tallers de formació, exposicions, activitats intergeneracionals, multiculturals, suport per a totes les edats, suport educatiu, me refereix. I també se convertia en un espai, i això m'apareix també superinteressant, perquè la gent se pogués donar a conèixer i desenvolupar el seu projecte personal, sobretot enfocat en els joves, laboratori jove, no?
2: Sí, també.
0: Programes educatius dirigits a les escoles. Bé, una barbaritat. I vaig investigar una mica més i gràcies a la ràdio de la Pobla vaig poder descobrir que la persona que estava al capdavant de tot això hi havia una Malena Tuores. I aquí vaig tenir molt clar que el TFG havia d'anar sobre aquest tema, sobre quin impacte social pot arribar a tenir una biblioteca municipal i pública mitjançant la cultura. Val? Me vaig plantejar, se podria afirmar que les biblioteques poden transformar una mica la societat? Poden reforçar la cohesió comunitari? Poden generar capital social? Poden transmetre valors democràtics? I la resposta que vaig trobar és que sí. I un exemple d'això és la biblioteca de la Pobla.
1: Increïble, nosaltres ja, que fletxazos ja el començàvem a tenir, però on de venir, Malena?
2: Jo vos dic que quan me va... Bé, en Joana jo la vaig conèixer a una biblioteca humana.
0: Correcte.
2: Va venir a la Pobla, a una biblioteca humana, i me va explicar el seu projecte de posar en marxa el seu TFG sobre la biblioteca, i jo vaig dir, uau, però és que quan el vaig llegir, vaig dir, però és que ha viscut aquí cada una de les coses.
0: Gràcies. O sigui,
2: era tan fidel a el que passava dins el nostre espai que jo ho vaig passar tot.
0: Que guai, gràcies.
2: L'han convidada també a les jornades d'estudis locals, a Menci també el vol presentar, perquè, clar, és molt... diu molt del nostre espai i explica molt bé tot el que ha anat passant aquest temps.
1: Tu, Malena, quin valor creus que té disposar d'un espai així, d'una biblioteca pública que ofereixi tot aquest ventall que ara deia en Joana?
2: Jo crec que aquest ventall d'activitat no només són activitats, sinó que aquesta gent, perquè nosaltres el que fem és empoderar l'usuari, no? El que volem és que l'usuari vengui i no trobi una activitat perquè jo me fa ganes fer aquella activitat. Ara, per exemple, aquest estiu, que hem posat en marxa un projecte pilot aquest estiu, i aquest estiu, abans de començar aquest projecte, vam fer unes dinàmiques de com vols que sigui la biblioteca aquest estiu. No me posaré en marxa. Vam fer aquestes dinàmiques, vam sortir moltes propostes, de totes les propostes, els vam posar, les que havien sortit més votades, els vam posar en marxa. Com us assegura això, la participació? Perquè no és el que a nosaltres ens agrada fer, és el que l'usuari i el poble vol fer. Per tant, crec que és la manera que hauríem d'anar un poc cap aquí, perquè quan fem el que l'usuari vol o el que el municipi vol, és quan funciona.
3: Clar, justament. Jo pensava que jo també he tingut com una experiència en les biblioteques més associada a anar a estudiar, a consultar llibres, també algun pic a agafar pel·lícules o així, però més puntualment, i me deman que vosaltres sortiu d'aquest imaginari moltíssim, que han demanat aquest estiu?
2: Per exemple, els nens més petits, o no tan petits, volien jugar a futbol.
3: Vale.
2: I dic, val, com podem fer futbol, és una biblioteca, tenim un pati molt petit, i però sí que amb una taula podem dissenyar una taula per fer futbol xapes. Els vam fer una recerca d'informació, com podríem fer partits de futbol xapes, organitzar els torneig que ells se'n fessin càrrec, se posassin endavant, com ho podrien fer, que no tot, al final tot és un aprenentatge. I aquest aprenentatge el varen fer, ara tenim una taula per jugar a futbol xapes a la terrassa. Que va ser molt, molt constructiu per jo també, perquè, clar, és...
3: Clar, jo no se m'havia molt creativa.
2: No se m'havia sí. ocorrit, a lo millor, fer un... Però sí que arrel de que va ser una... També ens van demanar tallers en anglès, molt de tallers manuals, però per fer tallers manuals el que fèiem era dir, vinga, que vos fa ganes, però... O a vegades, qualque pare de... Mira, jo em va molt bé fer papiroflèxia, doncs pues, vos puc venir a fer un taller. I això també...
1: Ja, és la pròpia comunitat que entra sí. a oferir.
2: Abans jo cercava, ara ja ve la comunitat.
0: Això és molt important, és el que acabes de dir.
2: Sí, això està passant, i està passant... en coses d'aquestes, una veïna que ve i te diu, jo m'encanta contar contes, puc venir a contar un conte, contes, això mos passa. I també mos passa un usuari que té problemes, són col·lectius vulnerables i té problemes tal vegada un poc greus, el primer puesto que ara venen és a la biblioteca.
0: Wow.
1: Ara ja mos estàs, Malena, adelantant un poc aquesta informació, sí. no?, de que al final la biblioteca realment té una funció social, que potser és una cosa que les sí. usuàries clàssiques, com ara dèiem la Carme i jo, que anem allà amb el nostre ordenador a llegir, està en silenci, se mos escapa un poc de l'imaginari.
2: I també tenim aquest espai per poder estudiar.
1: Exacte. Sí.
2: Després vos ho contaré com ho tenim organitzat.
1: A mi em fa molta curiositat, vos volia demanar a vosaltres que esteu posades en el tema i que nosaltres venim aquí també amb molta curiositat, que quina és aquesta funció social de la biblioteca per les persones com us costa imaginar-nos.
0: La funció social d'una biblioteca és pues, un pal de cadena, Malena, no? Com a poder posar a disposició de tothom un espai i uns recursos que permetin aprendre, participar, sobretot, i relacionar-se. I això de relacionar-se crec que és especialment important en el nostre context actual, perquè, com tots sabem, vivim una societat cada vegada més individualista, cada vegada tenim com a més dificultats per crear i mantenir vincles comunitaris, i en el mateix temps tenim menys espais públics de trobada, i per això la biblioteca pot garantir que persones de diferents edats, orígens, llengües, situacions i interessos també diferents, pues, puguin compartir un mateix espai i tenir les mateixes possibilitats de participar i aprendre. Tot això mentre se genera un sentiment de pertinença i d'identitat, que és molt important. I això a la biblioteca se veu superclar, a la biblioteca de la poble. Perquè totes les activitats que fan allà, clar, tenen un objectiu cultural o educatiu, però és que en el mateix temps se generen altres coses, no? Com podria ser la confiança, les relacions, els vincles, entre persones que potser d'una altra manera no s'haurien relacionat mai. I, per tant, això seria una mica la funció social de les biblioteques, crear com les condicions perquè les persones puguin mirar-se en els ulls, escoltar-se i relacionar-se en igualtat de condicions, i això pot prevenir conflictes derivats de prejudicis, discriminacions, pot contribuir també a reduir les barreres lingüístiques, digitals, econòmiques o culturals que realment poden limitar la participació social de determinats col·lectius. Evidentment, la biblioteca no pot solucionar per ella mateixa totes les desigualtats que tenen pues, unes causes molt estructurals, però sí que les pot mitigar, pues, com? Pues fomentant la cultura comunitària, basada sobretot en la participació, el reconeixement mutu i l'accés equitatiu de recursos.
4: Parlem sobre biblioteques, bé, amb la responsable de la biblioteca de la Pobla i també amb la Joana Bujosa, que va fer el seu TFG sobre aquest tema amb les dues Carmes, que avui ens parlen en aquesta secció de postveritat i altres drames, que realment sempre aportau temes sorprenents, bé, no és que siguin molt sorprenents, però realment són temes que són molt interessants per aprofundir, per parlar i per veure aquests espais. Clar, supos que això que explica a Malena, se pot donar més a un poble, no?, que vos coneixeu més tots, o no sé si és extrapolable, tal vegada les biblioteques de barriada, o què trobes?
2: Jo crec que el caire social de les biblioteques hi hauria de ser per totes, independentment de com ets, perquè és evident que no tots tenen el perfil del municipi de la Pobla, de la biblioteca de la Pobla, però que si amb un anàlisi de situació tu pots mirar quin és el teu usuari, el teu municipi o la teva barriada. I el que és aquesta tasca social se comença en com atens a l'usuari.
4: Clar, aquí ja depèn un poc de la vocació, la motivació de cada bibliotecari, no?
3: Sí, just nosaltres teníem aquesta pregunta, no? Com canvia un espai de biblioteca depenent de qui hi ha darrere, no? A nivell organitzatiu, però també a nivell personal de la persona que està en estaulell, diguéssim.
2: Jo, bé, la meva experiència personal és que quan comença la biblioteca de la Pobla sí que hi havia un ambient molt conflictiu, hi havia un guarda de seguretat a la porta, hi va haver una temporada un poc complicada. Clar, jo s'adono en unes circumstàncies i aquest com a responsable de la biblioteca i jo vaig dir, necessita eines. Com puc atendre tot això si no tenc eines? I vaig estar cercant informació i l'universitat té el grau d'educació social, aquí on hi ha una assignatura que és dinamització de museus i biblioteques. I bé, vaig acabar el grau l'any passat.
0: Guai, enhorabona.
1: Això és vocació, eh?
0: Sí, totalment.
2: Però m'ha donat totes aquestes eines per poder atendre el perfil de la biblioteca d'avui en dia, perquè tenim clar que l'usuari de les biblioteques no és l'usuari de fa 20 anys. Les biblioteques eren més elitistes. Mm-hmm. Eren espais que només hi anaven els que havien pogut estudiar realment, o els que ho fa temps enrere. Avui en dia, pues, les biblioteques és un altre perfil i hem de tenir les eines per poder atendre en aquest nou perfil. Crec que el bibliotecari el que han de fer és formar-nos en sa caire social per poder atendre la nova realitat que s'està fent. S'està fent.
3: Just mos contaves que justament tu estàs fent moltes formacions a la xarxa de biblioteques i altres biblioteques.
2: També, sí. I és molt interessant perquè totes les biblioteques tenen aquest canvi, uns d'una manera i un de l'altra, i el que han de fer pues, és això, anar coneguent els nous perfils i anar formant-nos amb aquest caire.
0: Jo record un testimoni d'una aldata que no sé molt bé com era, però explicava això, que abans de que tu hi fossis, la biblioteca era super autoritari, com un lloc super insegur, i que hi havia com molt de conflictes, i me va impactar molt perquè va dir es que ara no només és un lloc de pau, sinó que na Malena m'ha donat les eines per jo poder resoldre els conflictes tota sola. Això també és superpotent. És una
2: perquè
0: passada.
2: Una de les coses que vàrem fer és, bueno, el que fa la biblioteca és empoderar aquest usuari, no?
0: Exacte, això és molt important. L'autonomia.
2: L'autonomia. Dona-li les eines. Nosaltres el que feim és acompanyar i donar les eines perquè ell pugui ser, l'usuari pugui ser autònom, independentment de la seva condició, de la seva religió, de la seva cultura. I clar, i nosaltres creem aquests espais perquè això pugui passar.
1: A mi això me sorprèn molt perquè és un tema que també nosaltres devem mostrar, i també històricament al final la biblioteca ha estat un espai de conservació de patrimoni, també un espai per facilitar l'accés a la lectura. I ara li anem sumant capes, no? És com que la tradició bibliotecària segueix allà, però se detecten unes altres necessitats socials i com a bibliotecaris vos adapteu a el que està necessitant ara el públic que ve.
2: Sí, Fla, té el que és la definició de biblioteques, de biblioteques, hi ha molts de punts que són aquests punts de caire social que sempre han estat. Val. El que passa que
0: no ha hagut interès,
2: sí,
0: ni recursos tampoc.
2: O que fins ara també el model d'usuari era un altre, no? Nosaltres per atendre tot aquest perfil d'usuaris el que tenim és en diferenciar els espais. Tenim la planta baixa, que és un espai en renou, que podem xerrar, socialitzar, conèixer-nos. El primer pis per fer treballs en grup, se pot xerrar un poquet, molt fluixet.
3: I a dalt
2: de tot, en el segon pis, és un espai en silenci. I que mos dona això? Molta diversitat d'usuaris. Pot venir tothom. Tothom que cerca un espai per venir a passar l'estona, o si volen venir a estudiar, pues, saben que tenen diferents espais que... O la mateixa persona pot venir una estona a cada espai.
3: I quin és el pis que té més, més ambientista?
2: La planta de baix... Bé, un cap vespre solen passar entre 160 i 200 persones a la biblioteca.
3: És que...
1: A més, un poble.
4: Està molt bé, és molt de mèrit, ja pots estar ben orgullosa. Sí.
2: I aquest... Els cap vespres, les plantes estan totes ocupades, totes. Però a baix sempre hi ha que... Sempre passa alguna cosa, sempre hi ha qualque cosa interessant, qualque històric que te toca de més a prop o que te fa participar. I sí que és vera que també hem fet quan teia que aquest usuari de que l'he ajudada... Perquè el que hem fet també és... quan hi havia conflictes, saber-lo gestionar.
4: Quins conflictes? I és que ara me sorprèn que hi hagi tant de conflictes a una biblioteca.
2: Per exemple, abans hi havia... Tenim a davant una plaça i amb molt de joves, col·lectius vulnerables, absentisme escolar, i que entraven a la biblioteca a lo millor molestar un poc. Jo que vaig fer? Vaig sortir de fora i els dic, i per què no entrau a la biblioteca i feim alguna cosa? Què vos faria ganes fer? I me diuen, si nosaltres no estudiant, quasi no xerrant la llengua, però què faríeu? Nosaltres de més jugar. Jo en aquell moment no tenia un joc de taula i el que els vaig dir, vinga, idò. Els vaig imprimir impressions per trobar diferències, que no haguessin de llegir i tal, i vàrem fer com una mica de competició i els se varen animar. A través d'una subvenció del Foment de la Llengua Catalana vaig comprar, després varen comprar una trentena de jocs de taula i a dia d'avui, això fa 3 anys, a dia d'avui continuen venguent. Com els va donar això? Que ells se sentien un espai seu, havien d'aprendre com viure tots junts, però se sentien també seu i a partir d'aquí, per exemple, en l'estiu passat varen venir i diu, mos ajudes a fer un currículum, volen començar a fer feina. Els varen ajudar i dos d'ells varen venir a dir-me que havien trobat feina. Això jo crec que...
4: No té preu, ja, sí, és que val un món. Val un món.
2: Sí. I clar, i s'adonen aquestes històries de dins la biblioteca, que al final t'enriqueixen a nivell personal, a nivell laboral
5: i a nivell de societat, de brutal, sí.
2: Clar, a nivell de comunitat.
3: Nosaltres xerraven de lo important i lo estrany que s'ha tornat, que hi hagi espais públics on no estàs consum pel mig, no? I que simplement són espais on podem anar tant a seure i mirar una revista com perquè sé que me trobaré en els meus companys de classe, com per fer un taller més específic, no? Que en aquest context actual no és tan obvi tenir aquests espais. I mos demanàvem una mica què pensàveu de tot això, quina és la potència que tenen les biblioteques per oferir aquests espais tan diversos, no?, que xerraran de les plantes.
5: Sí, jo, bé, el que hem comentat és que és superrevolucionari, perquè que avui en dia hi ha com un espai que s'escapi un poc de la lògica, no?, de molt diferent de la que domina molts espais actuals, el que han dit, no?, vivim en una societat digital, individualista, capitalista, i moltes vegades marcada per això, per la fragilitat de vincles i el debilitament dels espais col·lectius, i que existeix un espai de lliure accés i gratuït que fomenti el coneixement, el pensament crític, la comunitat, la participació, sense cap tipus d'interès monetari. Tot això és molt potent i és un espai on en principi no importa ni qui ets ni què tens. Tothom hi pot entrar, seure, aprendre, participar, o simplement estar, i ens posa a tots en igualtat de condicions, a la mateixa altura.
2: Sí. Jo crec que també és molt important perquè la biblioteca al final no fa falta tinguis res, no? Simplement pots venir a passar l'estona. Ningú te demana res. Te pots fer el carnet de la biblioteca, inclús les persones que no tenen la documentació. La seva situació regularitzada pot venir a fer el carnet de la biblioteca. Pot no tenir una targeta comunitària i tenir el carnet de la biblioteca.
3: Això és tan potent.
2: I això és molt potent, que crec que és important.
1: I vosaltres creus que, més enllà de les persones que ara mos estem sensibilitzant escoltant-vos, a nivell social, quina consideració creus que tenen les biblioteques? Creus que és algo que està top 1 a les nostres prioritats quan pensam en els serveis culturals? És una idea que quan pensam, ostres, algú que igual necessita un acompanyament social, pensam en la biblioteca com una resposta o no ho tenim molt integrat? Què trobeu vosaltres?
2: Jo crec que en un primer moment la gent no hi pensava en les biblioteques, però això la poble ha canviat.
5: Sí.
2: Però ha canviat perquè, jo què sé, per exemple, fem feina en serveis socials, en PAIMEL, en els centres educatius. Clar, que te vengui un professor i te digui, me podràs mirar si aquest alumne ve a la biblioteca? I tu li passes aquell informe, veurem si ve, perquè té una situació de maltrat a casa seva, no pot estar en el carrer i al final la biblioteca és el seu espai, és el seu refugi o la seva protecció, no? Que estigui dins, tot estem que estan dins la biblioteca, estan protegits. I clar, i nosaltres aquesta feina en xarxa mos ha donat aquesta capacitat de que ara ja la gent ve i me diu, l'altre dia va venir un nen que té una situació un poc difícil i me diu, Mo mare m'ha dit que vengui aquí i vos ajudi a fer el que sigui.
4: Oh.
2: Però que no surti de la biblioteca. Mm. I això jo crec que ho diu tot, de que són aquests espais.
1: I que ho anat ja allà fent escola, de lo que és aquest tipus de biblioteca, de que és un espai segur, és a dir, que sí. És vera que en un context concret sí que ja es comença
2: a pensar. És que a la poble també tenim el perfil de la dona marroquina, que si no té molt clar que aquell espai és molt segur, no els deixen venir. I hem fet molta de feina, però ara ja aquest divan passat vàrem fer un taller de teatre social i vàrem venir 45 dones marroquines. Ara estem fent un projecte en CEPA, a Pobla, Paimel i Biblioteca, on estem donant formació a diferents nivells i per poder abarcar o rebre tots els la gent que ho ha de menester, pues, segons el nivell, fan la formació a la biblioteca, en el CEPA, que també fan classes dins l'espai de la biblioteca, o Paimel. I així tenim cobert, pues, sense sol de pomós, perquè també és important que a vegades fem, vinga, nosaltres fem un curs de català, l'altre espai també el fa i l'altre també. Anem a juntar mos
1: i mos organitzem.
2: I això és el que estem fent.
0: Al final, la biblioteca és com un punt de referència, no? Entre moltes coses.
2: Sí, perquè xerràvem l'altre dia, Servei Social té un perfil d'usuari, Paimel en té un altre, els centres educatius té un altre perfil, però nosaltres els tenim a tots. Som aquest punt.
3: Clar, potencialment, no? Estan tots. I abans mos comentaves l'importància que tenen no només aquestes accions, sinó els projectes, no? I que això, evidentment, surt de persones motivades i sensibilitzades, però que després s'ha de quedar quan hi ha darrere una estructura i uns projectes i una planificació, no? Que això és important.
2: Sí, nosaltres, és veure que ara fem feina amb projectes, perquè el projecte fa que el que fas sigui sostenible en el temps. Perquè, clar, si no són activitats puntuals, fas un compte-compte o fas un club de lectura, però per què fem aquest compte-compte? Cap a on volem arribar, no? O per què fem aquest? I, clar, nosaltres fem feina en projectes i amb aquests projectes el que aconseguim pues, és un poc a tard, per exemple, tornem a posar el laboratori Ciutadà Ola, que ho vam fer ja l'any passat, el primer, i ha estat seleccionat per biblioteques hexagonals d'Iberbiblioteques a Madrid i mos ajuden a donar-li forma perquè sigui una manera de o sigui, que quedi dins la biblioteca i sigui una manera de funcionar de la biblioteca, que sigui que necessiteu, que hem de posar en marxa, anem a fer-ho junts, no? Això és la nostra manera de fer feina.
3: Que guai, sí.
2: I que quedi, no? Que quedi, que hi hagi qui hi hagi, pues,
3: clar, això
2: pugui funcionar.
3: Molt important, no? Com sí. Tenir aquesta estructura. I després teníem una curiositat, que no sé si molt la resoldreu, que és el tema històric, no? O sigui, en quin moment la societat considera que s'ha de generar un espai com una biblioteca pública o oberta? No sé si teniu alguna referència de...
0: Mem, jo sé que fa com a dues dècades les biblioteques quasi s'havien de conscienciar de tot aquest món de l'internet i a la vegada van començar com a veure que les persones nouvingudes trobaven la biblioteca com un punt, el que han dit, de referència, un punt on ser informats de recursos que els oferia el municipi i tot això ha anat increixent, ha anat cap a dalt. No sé...
2: Sí, abans també era com a més per guardar, no? Les biblioteques guardaven el nostre patrimoni.
0: Sí, també.
2: Però jo els explicava a la gent gran que varen venir l'altre dia, diu, però i nosaltres? I dic, vosaltres teniu un coneixement que si no el guardam, el perdrem. Mm. Perquè aquest coneixement se perdrà i és important, pues, que mos ho conteu i que quedi gravat i que ho puguem guardar a la biblioteca.
0: Clar, total.
1: Nosaltres fa molt poc vàrem estar a una conferència que mos va agradar molt i quan preparàvem el capítol vàrem dir, ai, hi ha aquesta idea que també la volem compartir perquè era una Marta Venceslau que ella xerrava de la funció de l'educació i deia que l'educació el que ha de fer és posar el servei de l'alumnat, el coneixement que és de tothom i que per tant també és de l'alumnat. I pensàvem quan preparàvem que les biblioteques també fan un poc això, que és posar el servei de la comunitat una cosa que també és seva,
2: sí.
1: Que és de tothom, no? I dèiem, que guapo també poder posar aquesta idea damunt la taula i fer aquest vincle amb aquesta Marta Venceslau, que l'estimam molt, i poder reduir també aquí. I per això ja anem tancant,
3: sí,
1: no?
3: Sí, anem tancant. Estem molt contentes d'escoltar-vos, sí, i amb ganes de concretar molt més què està passant ja en aquesta Biblioteca de Sa Pobla, però més enllà de la Biblioteca de Sa Pobla. Moltíssimes gràcies, Joana i Mariana.
0: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Sí, moltíssimes gràcies. I per tancar posarem una cançó com us l'han passat elles, perquè ja veus que tenen un esperit molt revolucionari i han dit, anem a posar aquesta fantàstica cançó de Sílvia Pérez Cruz per recordar-nos també el que està passant en els carrers, que no mos oblidem d'això, i una altra vegada tornem a connectar amb aquesta funció social. Moltes gràcies, ha estat un gust.
0: Gràcies, igualment.
4: I de per nosaltres un gust doble de tenir a Malena Tugores i na Joana Bujosa parlant de biblioteques que estimen tant, i també a Carme Tobán, a Carme Rosselló, avui les titulars d'aquesta secció de Postveritat i altres drames. Moltes gràcies a totes dues.
1: Gràcies.
4: Molt bona setmana i fins molt aviat.
1: Exactament. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. Gaudea!

0: I de tots mos emociona, com sempre, aquest himne universitari que avui hem triat també per saludar el nostre següent convidat, Rafel, que ha guanyat un Premi Nacional de Música Coral. Què trobes?
1: Efectivament, que estic emocionat quan vaig assabentar, quan mos van assabentar tots, perquè quantes vegades has interpretat aquesta peça? Joan Company, com estàs? Enhorabona, per començar.
2: Moltes gràcies. Moltes vegades. L'he dirigida, bueno, per exemple, els 46 anys que he estat en la coral universitària, cada any, com a mínim, un pic.
1: Que va acompanyat en Joan Company de Gavi Rodas, el nostre musicòleg de guàrdia.
3: Sí, entendido en todo tipo de música, menos la música coral, que hoy por eso he venido para aprender algo.
1: Com res, aquest Premi Nacional de Música Coral, un guardó que, recordem, és atorgat per la Associació Cultural de Can Coral, ni més ni manco, és a dir, els teus, els que més coneixen del tema. Per tant...
2: Tal vegada, com m'ha dit algú, diu, Joan, la sort que tens és que t'han votat el teu gremi.
1: Clar, però
2: és
1: això
2: a dir, directors, coros, etc. I la veritat, bueno, ja vaig quedar molt content, però vaig quedar molt sorprès, perquè és el segon any que se dona. L'any passat se va donar per primera vegada el Premi Nacional de Música Coral. El van donar a un compositor i director basc, Javi Busto, que possiblement és el compositor espanyol més interpretat a dins del món actualment. La seva música és per tot arreu. És a dir que... I bé, i enguany m'ha tocat a mi, amb molta sorpresa, però el que has dit, el varen votar gent del gremi, els meus col·legues.
1: Quants anys ha dedicat a la música coral, Joan? Els tens comptat
2: No, el va de comptar perquè enguany el meu poble de Sant Joan ha celebrat els 50 anys de la coral de Sant Joan.
1: Ah, i això dona una pista, això.
2: I que jo vaig fundar la coral de Sant Joan i es dic que fa 50 anys vaig fundar la coral de Sant Joan i en la coral universitària, que aquest curs que ara han començat celebrarà 50 anys, jo he estat 46 anys.
1: Ni més ni manco.
3: Ton pare ja cantava, no? T'encantes.
2: Sí, mon pare, tal vegada d'aquí m'ha vist l'avió de la música coral, la vocal, mon pare va cantar tota la vida i jo el vaig dirigir fins que va estar en condicions, com aquell que diu, en la coral de Sant Joan.
3: Ton pare cantava i vas conèixer la teva parella cantant també.
2: També, que m'ho saps, moltes coses.
3: Perquè m'ho has contat.
2: Ah, bueno, tens raó.
0: Perquè tu continues cantant, o quan tu ens fa director ja no canta més?
2: Bueno, jo, com veus, no sé si és el Covid encara que me va deixar... No, ha fotut, eh?
1: Aquesta petjada, no?
2: Exactament, aquestes petjades. Bé, jo vaig conèixer la meva dona, efectivament, a la coral universitària, i com va escriure un periodista fa molts d'anys, va fer un article, era el director provincial de tràfic, no me'n recordo, això no fa molt d'anys.
0: Un senyor que va estar molt d'anys, no?
2: Sí.
0: Ah, no me surt el nom, tampoc.
2: Però... Va fer un article i diu, mira, si tienes una mujer que te molesta un poco, envíala a la coral universitaria porque cuando regresa a casa ve, bueno, mansa. I és que la seva dona va cantar una temporada d'un altre i això. Bé, la coral en part també és una agència matrimonial.
1: Ostres, com gairebé tots els col·lectius, no?, que passen moltes hores junts.
2: Exacte. Tots els
1: col·lectius... Pot ser l'artisteo, que s'ha dit, més proclio, no?, en aquestes... La Victoria Morell, que ens estava mirant a través del vidre, també vol opinar. Entra, si vols. Si opina. No te sent, Victoria Morell, ben que digui.
2: Bueno, és...
1: És vera! Jo ho sabia, això, i no me'n recordava. La Victoria Morell, la nostra companya... documentalista i moltes coses més, no, diu que és la teva neboda predilecta, ho diu ella, eh? No sé si tu vols corroborar o negar-ho.
2: És ben vera.
1: És ben vera. Quantes en tens, però?
2: De nebodes?
1: Sí.
2: No, tinc un parell.
1: Un parell mallorquí.
2: Sí. Però ben Victori és especial. A més, ben Victori forma un grup d'aquests, són els meus fills, i són ells tres, que són un grup, bueno, això.
1: I canta bé, ella, no?
2: Ben Victori?
1: Sí. Mai m'ha cantat.
2: Sí que canta.
1: No, no m'has cantat mai Victoria Morell. No, bueno, només ho fa la intimitat. I després d'aquest premi, que, clar, tu estàs ara en una etapa, diguem, per dir-ho així, un poc més relaxada.
2: Sí, la veritat és que estic més relaxat. Bueno, el que passa és que actualment estic en contacte amb la música coral, evidentíssimament. Ja duc 3 anys, o 4 ja, a la catedral, a la Seu, com a mestre de capella de la Seu, que m'apareix que som el primer mestre de capella seglar que haurà hagut a la història. M'apareix, per el que m'haurien dit. I després també, des de fa ja 4 anys, prepara el cor del Festival Carrocat, que
1: també és veritat.
2: Cada estiu.
1: Mira, aquest no el tenia ara en el radar i és veritat. O sigui, tampoc tan relaxant no estàs.
2: No.
1: És veritat
2: no.
1: Que vas acabar l'etapa de la universitat i de més, però ens has estat...
2: I de Galícia. I vaig acabar de Galícia.
1: Mm-hmm. Això te dona més temps per pensar, per enyorar, per enyorar, diguem, aquestes etapes ja passades? T'ha donat per escriure, per exemple? Perquè, clar, tu pots escriure un bon llibre sobre totes les experiències que has acumulat en aquests 46 anys.
2: La veritat, has dit una paraula, enyorar. Jo enyoro, enyoro. Saps que durant 46 anys, tots els dimarts i dijous eren sagrats, és a dir, sempre. Enyoro, per exemple, ja vaig anar quasi bé periòdicament a Galícia durant 25 anys, a dirigir el cor de Galícia. I clar, i enyoro coses, evidentment, i enyoro músiques, enyoro persones, perquè, a veure, les corals, a més de passar gust, se creen un bon lligams de... Bueno, se diu de comunitat, i és veritat, de comunitat, de bones relacions, i sobretot el guapo és que, bé, la figura del director és a part, però tothom allà és anònim, però tots deim una paraula, i deim una paraula col·lectiva, comuna, que està guiada, conduïda per mestre, ja ho diu la paraula mestre, que ve de magister, de llatí, és qui mos guia, i simplement com a guia. I és vera, enlloc coses, escric. Més que escriure, escric poc, però escric, no és que escrigui sentències, però conviccions que he guanyat d'experiència aquests anys.
1: Però tipus aforismes? Reflexions
2: que tenen que veure en la música, tenen que veure en la part humana i sobretot tenen que veure en el món actual. Vull dir, aquest món... Sí, un món actual...
1: Que per la cara que poses no t'agrada massa.
2: No.
3: Un mundo que xirria, no? Ese seria el sonido, no? El que predomina, no? Actualmente.
2: I pens que la música... pot ser un lloc, un espai realment pacificador i sobretot de trobar-te bé, cosa que jo amb aquest món actual la veritat no convida molt i suposo que la majoria dels aquí presents estàu ben d'acord.
1: Totalment.
2: I Marco mira la música i dius, ostres, tu, cantam afinats, cantam en conjunció, amb harmonia i anant tots junts de cap a, bueno, a la producció d'aquella obra i això... No sé, a mi me dona molt de pau.
3: Joan, i escriure la composició, t'interessa això? No.
2: No.
3: Mai t'ha interessat?
2: Hi va haver un moment fa temps que me va interessar un poc, però quan veus que tanta música ben escrita, dius, mare de Déu, i tu què has de fer per aquí al mig? I actualment, bueno, jo, per exemple, Joan Sa Capella he estrenat obres de compositors mallorquins, en la cor de la universitat en vaig estrenar molta, però hi ha gent que té facilitat. Jo m'estim més en aquesta altra dimensió, que és de dirigir, conduir i sobretot fer escola. Fer escola, que és el que m'ha interessat. En la coral universitària varen crear la família coral, en d'haver 10 cors. A Galícia vaig fer el mateix, van fundar el cor infantil, el cor jove, això és el que m'interessa.
1: Estem entrevistant Joan Company, que està guardonat amb el Premi Nacional de Música Coral d'enguany. Ara tinc la curiositat, segons t'escoltava, m'ha generat la curiositat, Joan, que escolta Joan Company a casa seva de música?
2: Te sorprendrà, eh?
1: M'agrada que me sorprengui.
2: No, jo, per exemple, recupero hit parells de quan era jove, de música moderna,
1: sí, sí.
2: De música moderna, vull dir...
1: Pop, rock, punk...
2: No, pop, més bé pop, bé, letra que... Anem per pas de punk, ja tenim...
1: En Gavi, per això dic que tens un punk d'abans.
2: No, jo, quan jo escolto música diversa, vull dir, ara mateix, aquest dia, des de Bernstein, des de... que seran aquells de...
3: Los Panchos.
2: No, Los Panchos no. Bé, però vull dir, música moderna sí, també. Per exemple, en Van Morrison a mi m'encanta, i l'escolt de tant en quant. I bueno, i després de música de sa meva, jo som molt del moment. Si ara faig Bach, escoltaré molt de Bach. Si ara faig Mendelssohn o Brahms, depèn. Ara, jo som un devot, un fan del mestre, del gran mestre de la música, que és Joan Sebastià Bach. És a dir, aquest, sí.
3: Amb quina peça vas celebrar quan vas arribar a casa teva i vas dir, ostres, he guanyat el Premi aquest Nacional, ara em posaré aquesta cançoneta o aquesta obra i obriré un tassonet d'una botella de vi. Amb quina peça se pot celebrar un important guardó com aquest?
2: Jo diria amb un Osanna de Semisensi Menor de Joan Sebastià Bach.
1: Que bé, tenies pensada aquesta no. Resposta, no?
2: No.
3: Per què aquesta, en concret, i no l'anterior?
1: No has dubtat. No has dubtat ni un segon, ni mig segon.
2: No, perquè la segona vegada que la m'han demanat... No d'ara, sinó d'antic. Com pots celebrar, etcètera, sí.
1: Diuen que la música clàssica del futur, del futur no massa llunyà, són les bandes sonores actuals. Què opines? En Zimmer, en Williams, en Piovani, en Morricone.
2: Jo som un admirador de Morricone, però molt.
1: No m'estranya.
2: I sobretot, som molt admirador seu perquè els seus col·legues, quan ell era viu, quan componia, sí. Per exemple, en Godofred Petrassi, Petrassi, que era un dels grans compositors italians i tal, el va martiritzar, el va crucificar. Va dir que això era això no era música i tal. I jo, per exemple, a Morricone li tinc...
1: Em sembla meravellós.
2: És meravellós. És dir, i crec que la música que acompanya el cinema actualment, per exemple, un altre compositor anglès que té casa a Mallorca i ja li he estrenat música, Richard Blackford, també ha fet molta música per pel·lícules. Crec que és una de les funcions que té la música actual, que és acompanyar les imatges de pel·lícules. Igual que fa estona, els compositors, Haydn, Mozart, eren per cors.
1: Però eren les bandes sonores d'aquests balls, d'aquestes noces, d'aquests festells. Sí, sí.
2: I en Bach era la banda sonora de la música luterana, de la música religiosa.
1: Efectivament. Gavi, Joan Company, Premi Nacional, tu a més és d'aquest personatge ara que no m'ho sent, que se fa estimar, no?
3: Sí.
1: Per la seva proximitat, per la seva gestualitat, que també hi compta, perquè l'has vist sempre allà en projectes molt xulos.
3: Sí. Sempre ha sido una persona, pues eso, muy, muy fácil de hablar con ella, muy fácil de entrevistar, entregada a la buena conversación y muy querida por tu segunda casa, que siempre será la coral universitaria, y ahora la primera me imagino que es la capella de la SEU, ¿no? Me imagino que esa es, que supongo que has recibido felicitaciones de ambas partes. ¿No sigues en contacto con la coral, pese a llevar exactamente 3-4 años sin...?
2: Bueno, no, jo estic jubilat, però vamos, l'altre dia a la universitat em va fer una felicitació per mitjans xarxes socials i tal. El fundador, ets director de la Coral Universitària, ara pot esprendre, sí.
1: Joan Company, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Aviador. No fluixis, en el pròxim premi te volem tornar a entrevistar, i si no, en el projecte que sigui.
2: Moltes gràcies.
1: Jo te veig superjove, això de ara que has dit, no, m'he jubilat, ningú ho diria.
2: T'he de dir que la música ajuda. Que sí, ajuda a mantenir-se en forma. El primer contrabaix de l'Orquestra de Galícia una vegada, que era un de Perú, me diu, maestro, vos dormís en un frigorífic. I això fa des de 10 anys que m'ho va dir. Dic, mira, no sé on d'anc, perdó, que dins el món de la música, que és el que em dona vida.
1: Que guapo. Joan Company, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I tots tres ja estan preparats a l'aviador per aquestes propostes, recomanacions del cap de setmana. Ana Gornés Menorca, David Ventura, Eivissa Formentera i en Gavi Rodas, que no s'ha mogut del seu seient, s'ha mogut, però s'ha tornat a seure. Anna, com estàs?
5: Molt bé.
1: Vinga, idò, començam amb tu, que tenim aquest dies a Menorca.
5: Vinga, aquest dies a Menorca tenim el Festival de l'Humor. És una iniciativa del Teatre d'Esbor que ha decidit que aquesta temporada de tardor la volen dedicar a riure. I en concret, aquest divendres a les 7:30 actua en Tortell Poltrona, que és una gran referència.
1: Incombustible.
5: Exacte, jo vaig flipar, dic, encara sí, el tenim sí. Aquí, i és el que sí, que en plena forma, i fa justament una peça que es diu Que bèstia, per reivindicar una mica la figura del clown de tota la vida.
1: Molt bé.
5: Aquest pallasso que té un humor senzill, però que fa riure a tothom.
1: Sí, senyor.
5: Més coses, la CIM, l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, també comencen la temporada de tardor, i ho fan en Schubert i Tartini, una proposta que es diu Renéixer. Se serà divendres i dissabte, primer ho fan a l'Orfeó i l'endemà en el Teatre d'Esborn.
1: Uh-huh.
5: Més coses, en el Teatre Principal de Maó actua Ernesto Sevilla, ho fa amb un monòleg que es diu Jo Literal. Això es diumenge a les 7 del Fosquet i és una reflexió sobre la vida contemporània i la quantitat de coses ridícules que feim en el dia a dia. Una mica d'estand-up amb crítica social. I després avui comença ja en sèrio el Menorca Dog Fest, que durant el proper mes m'ho regalarà coses fantàstiques, com es diumenge que fan una projecció de la carn, aquesta pel·lícula de que vosaltres coneixeu bé, dirigida per Joan Porcel.
1: Sí, amb en Garau, també, en Lluís Garau.
5: Amb en Garau, exactament, de protagonista, que juga una mica en aquesta autoficció a partir d'una performance teatral, sí. On ell exposava unes videotelefonades que aleatòries que havia tingut amb desconeguts.
1: Mm-hmm.
5: És una peça que a l'Àntida va guanyar el Premi de Talent Balear i ara també ha passat pel Festival de Màlaga i ha obtingut un parell de reconeixements.
1: Sí, com a millor pel·lícula. I a més se fa en el Mercadal, no?
5: Aquesta la fan en el Teatre d'Esbor.
1: Ah, en aquesta en el Teatre d'Esbor.
5: Diumenge. Però de Mercadal podrem veure tots els curtmetratges de la secció oficial a partir de la setmana que ve. I també molt recomanable, hi ha una col·laboració amb el Cineclub de Ciutadella, dimarts i dijous, on fan un homenatge al cineasta Joan Alès, que va ser un superpioner del cinema experimental a Menorca,
1: sí,
5: i el seu arxiu és una mina que val molt la pena que surti a la llum i que ja que hi som l'aneguem a veure.
1: Molt bé.
5: Així que les pròximes setmanes, Menorca de Fest, per on tu vol.
1: Idò, anirem informant. Eivissa Formentera, David Ventura, què tal, David? Què tenim aquest cap de setmana?
6: Molt bé, aquest cap de setmana s'ha marcat per la nova edició del Sonora en Eivissa, que és així la batida butxaca del festival que faran de Duero.
1: Mm.
6: Divendres, Carpini Cafà per Oslo Ovnis, Comandant Tetuín i Tenda, entre altres. I dissabte vindrà Marlena, Totra Bonita, Anivi Suite, i també tindrem la quota local amb Estatuts de Sal i Peter Colors. Els concerts seran divendres a partir de les 6 de la tarda a l'Auditori de Calor de Sòlid i dissabte a partir de les 5 a l'escenari Benís Veí de Cala de Bou. I divendres també hi ha molta música perquè en Pau de Bon arriba a Eivissa per presentar el seu projecte De Bon Canta Suau sobre l'obra del poeta Pere Suau. Això serà a les 9 de la nit a Can Ventosa, a Vila, i l'entrada és gratuïta. També tenim dansa contemporània, el divendres és aquí amb la companyia de Daniel Abreu i dissabte l'Anna de Osa Més Mújica, una obra en aquest cas dirigida als joves. Les dues actuacions de dansa són a l'Auditori de Casserres, divendres i dissabte, les dues a les 8 de la tarda. També tenim música clàssica, en concret un concert centrat en la música barroca a Espanya i a Itàlia, interpretat per un grup liderat per la violinista Cristina Prats Costa. Si voleu sentir-la, serà dissabte a partir de les 8:30 de la tarda a Can Ventosa. I finalitzem amb una exposició fotogràfica a Formentera, que és Revelats, de la fotoperiodista i escriptora Pamela Spitz. La podeu veure a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera.
1: Molt bé, això a les Pituses i a Mallorca. Gavi, un minutet.
3: Pues mira, menos de un minuto. El domingo, no todo es literatura en el Festival de Literatura Espléndida de Magaluf, también hay conciertos, buena música. El domingo es el turno de Changuito, que pondrá la guinda. El sábado creo recordar que está Tiu, hay más sí. conciertos, se puede consultar en la web del festival. Otro festival que se hace en Peguera, recomendable, es el, no sé si lo pronuncio bien, el Whip Out Mallorca Surf Film Fest, algo así, y actúa, bueno, grandes nombres como L.A., la banda de Luis Alberto Segura. Esto es el sábado, y el viernes Es decir, mañana Los Coronas, viva, viva en la música instrumental sur.
1: Sí, señor.
3: Y acabo con Sarroqueta Festival, edición número 24, habla de Mala Memoria, en la Factoria del So, donde siempre, si no me equivoco, es el sábado.
7: Sí, señor, Gavi, de tot això a Mallorca. Gràcies, Anna, gràcies, David, bon cap de setmana. Clar, bon cap de setmana llarg, ara vos desig, perquè avui és dijous encara, però bé. En Gavi comença dimarts, de vegades, cap de setmana. Gràcies a tots tres.
3: Gràcies.
7: Adéu.
6: Adéu.
7: I d'on està Tuar de Sal, que com deia en David Ventura, toquen demà en el Sonorama Ibiza, acabant el programa d'avui. Demà més, i a més des del FLEM. Era una referència també d'aquest cap de setmana d'en Gavi Rodas, el Festival de Literatura Expandida que se fa a Magalufa cada any, que comença avui, s'inaugura avui, durarà fins diumenge, i nosaltres demà entrevistant Daniel Verdú, Desiré de Fez, també l'Anna Corujo, grans de la literatura contemporània, de la comunicació, del periodisme. Ens veiem aquí a l'Aviador.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Pràcticament 20 anys de carrera era el que duia Norah Jones en el món de la música quan es publicà aquest directe, Till We Meet Again. 20 anys i no ens havia presentat encara cap producció en directe. Recordem que la guanyadora de 9 premis Grammy publicà el seu primer àlbum, Come Away With Me, el 2002. Un àlbum amb el qual es posicionà directament al capdamunt de les llistes d'èxits amb unes ventes que superaren els 22 milions de còpies arreu de tot el món. I en aquell àlbum primerenc hi trobàvem aquest If Got To See You Again, que ara sentirem interpretat en directe.

0: Combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: De 8 i 47 minuts.
5: Són les
4: 8. Passen 24 minuts de les 10 del matí.
0: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclàctic, amb Ferran Pereira.

Till Meet Again, el primer directe en 20 anys de la filla biològica del sitarista hindú Ravi Shankar. Inspirada inicialment en les audicions de blues i de jazz de les grans com Billie Holiday, Etta James, Aretha Franklin, també Ray Charles o Joni Mitchell, entre d'altres. Avui sentim la seva producció més recent, en la qual podem sentir els èxits més sonats. After the Fall, el tema que originalment enregistrà el seu cinquè àlbum d'estudi, el Little Broken Hearts, és amb el que hem començat aquest segon bloc del programa. Ara seguirem en Just a Little Bit i Tragedy.

Just a Little Bit, una de les darreres cançons composades per Norah Jones tot just abans de ser enregistrada en aquest directe, i Tragedy, de l'àlbum Day Breaks del 2016. Són les dues que acaben de sonar en aquest enregistrament, que recull actuacions, com han dit, entre 2017 i 2019. Sempre amb una proposta musical elegant, seductora i amb un gust molt especial per la melodia. Flipside va ser el segon single d'avançament de l'àlbum Daybreaks, del mateix que hem sentit Tragedy, i amb el que recuperava el piano com a instrument principal. Ara el sentim.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs.
3: Ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Aquest tema que acaba de sonar sí que pràcticament no necessita presentació, Don't Know Why, una composició de Jesse Harris que marcà l'obertura del primer tall del seu primer àlbum i que es convertí tot d'una en una de les peces, un dels temes més famosos i reconeguts de l'artista. Bé, hem encetat la recta final de l'Eclèctic d'avui. Una sessió a la que esperem hàgiu gaudit de bon de veres. Nosaltres així ho hem fet des dels estudis d'IB3 Ràdio. Ens acomiadam amb Black Hole Sun, Eclèctic de dilluns a dijous, on tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa. Direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Tenta el número 1250. Heu de saber que avui és el Dia Internacional del Cafè.
1: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait.
0: Bon dia, sí, avui és el Dia Internacional del Cafè. El cafè, que és una de les begudes més populars i més consumides de tot el món. És, a més, el producte estrella dels cafès, dels bars, ara anomenades cafeteries d'especialitat. Sí, i si se beu tot sol, és un cafè negre. Si se beu en llet, és un cafè blanc. I si se beu amb aigua, és un cafè americà. I si, a més, hi afegim un glopet de licor, es converteix en un rebentat. A molt de bars s'hi serveixen cafès, perquè la paraula bar ve de l'anglès i significa barra o barrera. Aquest nom ve perquè a les tavernes angleses separaven la zona on venien les begudes alcohòliques de la resta del local amb una barrera. Aquí, d'aquesta barrera, en deim estacer, perquè és un espai destinat a tenir-hi tasses, tassons i botelles, estacer d'un bar o estacer d'un cafè. I si tenim un cafè típic a les Balears, aquest és el cafè Caleta, que se serveix a qualque bar d'Eivissa. El cafè Caleta es fa amb brandy, rom i cloves de cítric. Té un origen relativament recent, ja que data de mitjan del segle XX. Rep el nom de cafè Caleta perquè el varen popularitzar dos pescadors de sa Caleta, una cala que està situada al sud de l'illa d'Eivissa, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. I ara pot ser un bon moment per fer un cafè, així que vos convidam a veure-lo plegats, perquè ja sabeu que el cafè fa pair bé. Comencem.
2: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

com estàu? Ben trobats un dia més atent a l'aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, un programa que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també amb l'actualitat del dia. Avui, encetant més, és dia 1 d'octubre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: sí, un dia més aquí a taula. Miquel Juncabanam, ben tornat. Maria Pons, com estàs? Benvinguda. I Celestia Oliver, com anem?
1: Bon dia.
0: Avui encetant mes d'octubre, primer d'octubre. Fa una calor que no és normal, no sé si estem d'acord, que fa un dia d'això d'humitat. I ha de ploure, vol ploure, però no plou.
2: I fa gotes. I
0: sí, no cap
3: gotes. Sí, gotes n'ha fet.
2: Sí, gotes sí.
0: De fenet, sí. Aquest temps, però
1: ah, sí?
0: Bé.
1: Ha fet gotes.
2: A la Pobla, en Manco, jo quan m'he despertat de matí, el carrer estava ben banyat. I després, de matí, he vist que anaven caient gotes, però poca cosa més.
0: Sí,
2: no?
0: Poca sí, cosa, de tota manera, basca, que no vos... Exacte, fa basca i humitat. Que no vos faci pas mal temps, perquè demà serem a Calvià, serem a Magaluf, farem el programa en directe des d'allà, entre les 3 i les 5 del capvespre, com sempre, no tots serem en directe, en aquest festival FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, i Betres n'és el metge oficial, i nosaltres aprofitarem que serem allà a un escenari que m'han dit que és espectacular, que apareixerem allà... no sé, en Beyoncé.
3: Ah, mira que bé.
0: Les Beyoncé.
1: Nou escenari.
0: Sí.
3: Sense les Spice Girls.
2: L'any passat érem davall una piscina.
1: Exacte, aquests anys anteriors veiem la gent nedar. Sí, no sé quant de metres...
0: Han canviat d'hotel, però ho hem de dir. No és aquest hotel de ser piscina a l'aire.
1: Veurem altres...
0: És un que està molt a prop, però no el coneixereu. Exacte, perquè hi ha una piscina d'ones.
1: Ah,
0: que se pot
2: fer... Dui banyadors, que potser...
3: Ah, farem un cafico. Bé, bona man, que tal es diu, com està?
0: Aprofitarem per parlar molt d'autors, perquè n'hi passaran moltíssims aquest cap de setmana. De fet, avui comença i ja hi ha moltes activitats. Demà, dissabte i diumenge, són 4 dies d'actes literaris, de conèixer autors, novetats literàries i converses i pensament, i nosaltres també hi voldrem ser en directe. Així que demà, a partir de les 3, mos escoltareu des de Magaluf, i allà hi serem. Però bé, avui tenim altres temes, i Celestí, començant per tu.
1: Sí, perquè avui parlarem també d'un nou llibre d'assaig, concretament del el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani, que atorga per primera vegada atorgat a l'Ajuntament de Santanyí, i se tracta de l'obra Vestigis, laberint, empara en flames, d'Ana Lucía Pietrelli.

0: I quin assaig que ha escrit na Lucia Pietrelli, molt profund i amb molta intensitat. Avui en parlarem amb ella, Celestí.
1: Sí, perquè ens visita.
0: Exacte, visitarà aquí els estudis d'Iveta Ràdio. Però, Maria, tenim més temes.
2: Sí, perquè avui som dijous i, com cada dijous, cercam els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de ses dites nostrades que més feien servir aquí a ses illes. Avui sa cosa va sobre el dimoni cucarell.
3: Un dia de festa, una colla de lotets de joia anaven cantant i botant.

0: Metzanyonets s'hi posen prest, també ja pot fer rolls.
1: Estan prest, sí.
0: No sé si qualcú ja fem tant.
2: Amb aquest sentit, fem l'exivany, aquesta festa.
0: Clar, amb aquesta calor torrà, és de valents.
2: Per botifarró ben mal, igual.
0: Això sí.
1: Sant Joan s'hi han posat prest a fer matances.
3: Totalment.
1: O s'hi posen prest.
3: I és una festa que en Marimor diu que té 60 anys.
0: He llegit avui en el diari Tot Pla, que fa 60 anys que estava en marxa.
1: Jo entenc de congelats, aquí nostre.
3: Sí, no?
0: Home, això ja se fa durar.
1: Segur que dins congelador hi són.
3: La festa del botifarró.
1: No crec que els traguin descongelats.
3: Bé, Pantura Menci refresca un poc.
0: Potser els guarden per aquest dia, també.
3: Aquest cap de setmana i fa bon menjar botifarrons. En tot cas, una festa que serà ben divertida i que després en coneixerem més detalls. Però avui també hem de rebre les Marines de Tèntol, com sempre, na Marina Bennassa i na Marina Ullet parlaran de criança. I a la secció d'avui, un tema tan interessant com complex.
4: Sabem que hi ha moltes maneres de dormir. Se pot dormir tot sol, o en parella. Se pot dormir un llit gran, un llit petit, però sabiu que també se pot dormir fent collit? I això què és? Avui, a Ja Anirem, xerrarem de collit. Això és un

0: serà si demano cervesa.
1: Mira, si avui aquesta paraula, collit, que vol dir compartir llit.
2: Per ara vaig ben encaminat, eh? Crec que passaré a
3: l'examen, no?
1: Sí, sí.
2: Perquè aquesta pregunta la vaig contestar bé.
4: L'única que vas encertar, Celestí.
2: L'única, sí.
4: Miro per on.
2: Sí. Vaig haver de pensar bastant,
1: de fet, hi ha com una moda de compartir llit.
2: Que es collit, que es collit, que es collit.
1: Parlant de pares que comparteixen llit amb infants, no de parelles, sinó de compartir llit amb infants.
4: Dormint sornins.
1: El bo, no el bo, té el cos de bones, no en té.
2: En sé, i que ja són grans.
4: Jo també, en sé. Sí.
1: No, doncs, en xerrarem avui perquè és un tema ben interessant. Aquest. I dues hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
3: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
5: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar a Tento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
2: O també ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolIV3, o al Facebook de Tento.
4: O bé el correu electrònic,
3: o sorpresa,
4: que nosaltres, que tento @ivetresradio.com.
1: I de tot això teniu, per favor, contactau amb nosaltres i feis-ho, perquè ara hem trobat en Joan Carles Palos, que diu, ahir vos volia telefonar.
3: Ahir me volia telefonar, sí, per explicar-nos perquè tots els municipis d'Eivissa tenen
1: sant
3: o santa. I és perquè un bisbe volia recristianitzar Silla i per això tots els municipis tenen, van dedicats a un sant i després ja més endavant li van posar l'altre topònim i per això hi ha sant no sé què de tal.
1: De fet, ahir demanàvem per...
2: I com, és que no va telefonar?
1: Perquè...
3: Devia conduir o qualque cosa.
4: Sí, però oients, no ho d'estar en pagar.
3: Avui mos ho ha contat, avui mos ho ha contat i no ho podem contar aquí.
2: És que és de visita a la ràdio, ara ho hem de dir.
1: Sí, l'hem trobat aquí a centrar, que passat. Avui tenim un... No pengeu, que diuen. No bona nou, que avui tenim un convidat que serà molt bo. Ara tot d'una el coneixerem, Miquel Maria Volta, gràcies.
3: Sí,
1: ara. Perquè ara, com vos dèiem, hem de saludar també el nostre tècnic. Un home que avui fa anys.
2: Avui, però els fa avui. Redons.
1: I però redons, dit, ja li he dit, supos que t'has preparat una festa i una cançó d'aniversari, però m'ha dit que no.
2: Una està festa per avui, aquí, o una festa particular?
1: Les dues coses.
2: Més tard, o... Diu que no ha preparat res.
1: En la intimitat.
2: Ah, d'acord.
1: Bé. Facundo,

0: Tenaglia, molt d'anys, gràcies.
1: Molt d'anys, que són molts, eh? Bé, està bé, està bé, arribaria. Les són 40.
0: 40 anys,
1: són 40.
0: Va, fa compte nostre.
1: Està bé, està bé. Bona cosa.
0: Molt d'anys, clar que sí. Ara sí, però coneguem quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, moment de conèixer quin és el tema amb el qual jugarem, com es deia, amb el nostre convidat d'avui, Celestín.
1: Idò sí, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un tema que ens interessa a totes i tots. Agafau boli i llibreta, perquè avui parlarem de dobberets i de cultura financera. Mira per on.

Idò, si avui volem dedicar el programa a la cultura financera, en els dobbers, a l'economia, un tema que, com vos podeu imaginar, no és aliè a la nostra parla, perquè ja coneixeu la dita, qui té dobbers vola i qui no en té, redola. Això, malauradament, encara subsisteix al llarg del temps. No, sí. No està en desús aquesta dita. Bé, tenim prou cultura financera? Aquesta és la pregunta que ens fem avui. Estan prou informats de per què, per exemple, han pujat tant els preus de les cases a les Balears? Els dobbers són importants pel nostre dia a dia i com a tals tenen una gran presència, també ho dèiem, en el nostre llenguatge. Per exemple, se diu tenir possibles, tenir-ne molts, tenir lloc, ser un estofat, un botifarra, un bufarell, un bufa, quan tens molt de dobbers. O també pot ser de casa bona, de Can Verga, tenir més dobbers que pel, tenir blat a cambra, tenir el ronyó enclosos, que això és quan un els té estrets en els dobbers, que també passa, tenir més sous que una peça, són maneres de dir que una persona també maneja molt de dobbers.

0: Alerta, però, que hi ha moltes maneres de fer negoci. També podem fer el negoci de peix frit. Segur que el coneixeu. També se diu el negoci d'en Robert en ses cabres. I és a dir, que han fet un mal negoci, que han sortit perdent, que a vegades passa. Però avui no hi sortirem perdent perquè han convidat al nostre programa un influencer de les finances. És un felanitxer, és en Pere Canatoliver. Se defineix com a economista liberal, fa anàlisi econòmic i polític de Balears i d'Espanya i també parla de turisme, de salaris, d'inflació i d'habitatge. I també és professor d'economia i fa vídeos com, per exemple, aquest.
1: En uns anys hem passat de veure com un únic sou bastava per alimentar una família sencera i avui, en molts de casos, dos, ben injustos. De cada vegada generam més riquesa, però a la vegada tenim la sensació de que vivim pitjor. Sous que no s'equiparen en el nivell de vida actual, un accés molt difícil a l'habitatge i, sobretot, serioses dificultats per arribar a final de mes. Però què ha passat? Han estat les dretes, que va ser aplicat el capitalisme més radical, han fet que el sistema col·lapsés? O han estat les esquerres, que va ser d'ofegar amb impostos a les empreses i treballadors? Han eliminat qualsevol incentiu a la producció i han deixat a les famílies sense renta disponible per gestar? Som en Pere, som economista, i avui neix aquest canal amb tres idees. Entendre què mos ha dut fins aquí, entendre cap a on anem i, sobretot, què podríem fer, no per tornar enrere, sinó per al manco recuperar aquelles condicions de vida que fa anys sí que teníem. El meu compromís, per tant, no és formar-me en cap ideologia, tot i tenir les meves idees, sinó en explicar per què hi ha coses que funcionen i altres coses no funcionen. Així que allí, des del comunista més radical fins al capitalista més liberal, hi són benvinguts. Si estàs cansat de que te diguin el que has de pensar i prefereixes primer
0: aquest
1: entendre...
0: Aquest és en Pere, és en Pere Canet, això és el seu canal d'Instagram que fa aquest tipus de vídeo. I avui parlarem amb ell i també parlarem d'un tema que moltes vegades encara és tabú, els dobbers, l'economia, les finances... Curiosament, la paraula dobbers ve del llatí duplarium i significa que val el doble. És el primer sentit que trobam ja en el català antic. Més tard, però, significa que canvia a d'altres com val dos dobbers i més recentment passa a definir-se a qualsevol moneda o riquesa d'una moneda, els dobbers. I ja ho sabeu, trobam un reguitzell d'expressions relacionades amb els dobbers, com qui no té dobbers en bossa ha de tenir mel en boca, donau-me dobbers que els consells no omplen, o feina feta sols espera.
2: Idò, i sí, dit i fet, avui jugarem
0: bon tema
2: i parlarem de dobbers, que és un tema recurrent, xerram dia a dia, i per tant jugarem i parlarem amb la cultura financera.
0: Són les 3 i 23 minuts. Tenta. I hem de conèixer la pregunta del dia, però abans vos han telefonat de Porreres. Bon dia, amb qui parlam?
3: Hola, bon dia, dona Peloni.
0: Hola, Peloni, com estàs?
3: I bé.
0: Així m'agrada, gràcies per telefonar-nos. Tens... Hauries de baixar un poquet el volum de la ràdio.
2: Sí, perquè si no mos sentien repetits.
3: Que ja s'ha dit, sempre, des de molt petita, la sentida en qui té bo bola i qui no redala.
0: I és
3: no
0: bona.
3: En separar-lo del bé.
0: És així, Peloni.
3: L'has creada nova, Ida, no?
0: No. Sabeu que té diferents maneres de dir-se.
3: Ah, mira.
2: Variacions.
3: El que sí que te puc contar una història molt curiosa.
2: Conta.
3: Que me va contar un home major i m'encanta, és molt, molt acertada. Això és un senyor major que va quedar viudo i anaven ses nores a fer-li dinar a casa seva i que el tens, això ho has d'imaginar, fa molt d'anys. I a poc a poc va veure que el plat de sopa era més petit i que les jaquetes no estan gaire netes i llençols sense rentar i res, i la cosa anava magra. Li feia un poc cas i un dia va topar un amic seu i va dir, i tu? No estic molt content, les nores no me fan molt de cas. I li va dir, jo tens la solució, vine demà i te donaré la solució. Vam demà, se van veure i el seu amic li va donar una bossa plena de monedes. I li va dir, tu, cada vespre, treus la bossa de monedes del comodí, la poses damunt la taula i comptes les monedes. Ben comptades, un parell de vegades. I així ho va fer. I les nores aviat van sentir renal de monedes. Uep! I aquest home encara té cèntims. I a més, i ja aviat li anem a fer un bon plat de sopa, i m'ho emparem un paret, i xiqueta ben neta, i llençol canviat i net, i m'ho emparem un paret, i ell en sa clau d'escomodir dins de butxeca, i cada vespre comptar monedes, i ben aviat sa cosa va canviat, i va veure el seu amic, i li va tornar sa bossa de tot bé, i moltes gràcies, Déu t'ho pagui, molt bé, molt bé, i es dia que això monet se'n va morir, varen córrer ses nores al discomodí. I hi va haver una massa i una nota de paper que deia tot, aquesta massa és perquè la persona que ho doni tot en vida se pegui tot pescat. La història.
0: Boníssima,
3: és molt antiga, molt antiga.
0: Boníssima, moltes gràcies. Vinga. Per compte de molts.
2: Melani, podries venir aquí a la ràdio.
0: Sí, exacte,
2: no?
0: Tracas de venir un
2: estones. Dia. Sí, perquè això de xerrar per telèfon no... No lo seu.
0: Gràcies, sí. Pelani, de Porreres.
2: Pot venir.
0: Exacte, fins aviat.
2: Sí.
0: Adéu, bon dia, moltes gràcies. Ai, que divertida, na Pelani, aquesta anècdota que mos ha contat. És que ara els dos bé sempre han donat anècdotes també. Però bé, la pregunta del dia d'avui diu així. Hi ha una expressió metafòrica mallorquina que és el dobbé de sa panxa. Saps que és el dobbé de sa panxa?
2: Ho sé, sí.
0: És a dir, ens referim en el llombrígol, això que tenim les persones a sa panxa. El mot llombrígol ve del llatí umbiculum, que significa botó, centre d'un escut. Per tant, designam el dobbé de sa panxa amb una antiga metàfora heràldica. Però la pregunta és, sabeu quina d'aquestes paraules no és una manera de referir-se en el llombrígol a les Balears?
4: Ho giocato tre numeri al lotto, 25, 60 e 38, pensa un po' che successo farà, la canzone...
0: Celestiquina no és una manera de referir-s'hi.
2: I des guixa,
0: senti,
2: sí.
0: Et senti,
2: sí. O dau de mig.
0: O es dau de mig. Com no deim llombrígol? Guixa, senti o dau de mig? També mos podeu dir com ho deis vosaltres, eh? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
2: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliv3, o telefonant al 971-1399-00. I així vos sentim, com han sentit en Pelani. 971-1399-00.
0: Com li deis en el botó del mig, com és? No, es dobbé sa panxa.
2: Es dobbé sa panxa.
0: Es dobbé sa panxa. Què li deis? Li deis senti, li deis guixa o li deis dau de mig? Ara tornem.

0: Feim un tèntol.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no són tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
6: tinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: tornem a ser aquí, tot una coneixera amb el nostre convidat abans, recordant la pregunta, perquè avui tenim una d'aquelles paraules que se pot dir de moltes maneres, parlant del llombrígol, del dobbé de sa panxa. No sé per què està relacionat amb els dobbés, això és una cosa que si qualcú sap també mos ho pot dir.
1: Que redonat, és curiós,
0: sí.
1: No sé.
0: No sé. Quina d'aquestes maneres, però, no és correcta, no se diu a les Balears?
1: I d'oi és guixa, és cèntim, o és dau del mig.
0: Uh-huh. I de moment, el 60%, 64, mos diuen guixa, però jo crec que no han llegit bé la pregunta. El no.
1: No.
0: Cèntim.
1: Exacte, no. Un no...
0: amb un 9%, sí. I el dau del mig en té un 27%. Per tant, per avui el demanam, no se diu. És una manera de no referir-se. Dita la pregunta, ara sí, coneguem el nostre convidat.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: ha sigut moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la cultura financera, l'economia, els dobbers. Però abans de xerrar amb ell, s'haurà de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
5: Per favor, vostè qui és?
4: Qui és?
5: Com se diu? Vostè qui és?
0: Qui ets?
6: Som en Pere Genet Oliver i res, som economista i un amant de les finances personals. M'agrada molt tot el tema de l'economia, tot el tema de les finances, tot el tema de l'inversió, tot el tema també de política vinculada a l'economia, a la societat, i pergut de xerrar-ne, de divulgar-ne, i també, bueno, la meva feina, som professor d'administració i finances i també som assessor financer, ara baixes, tens dues feines.
7: Això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on ve, espera?
6: Jo som de Felanitx.
0: Ningú diria.
6: Ningú diria. Ningú
0: sí, tothom.
6: Era bo de saber. Som de Felanitx, en concret de Porto Colom. Jo vivia allà. Som de la mà. M'agrada moltíssim la mà, moltíssim. I som de 1988. Som mil·lennial.
8: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
0: On has estudiat?
6: Jo anava a Sant Cayetano, a Palma, perquè mon pare i ma mare feien feina allà a Palma i m'hi duen. I després vaig estudiar a la Universitat de Barcelona.
9: Treballa pel govern o pel seu compte?
6: Faig les dues coses. Des de matí som professor en el Grau Superior d'Administració i Finances en el Politècnic de Llevant, allà a Manacor, un centre integrat d'FP, i després som també autònom, m'ha dit que consultoria financera, sobretot més planificació econòmica. Intentar que la gent pugui estalviar i pugui, bueno, dur una tranquil·litat econòmica a les esquenes que us permetin viure en el dia a dia de la millor manera possible.
10: Ostres, quina passada! La teva vida és genial!
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Què has de m'estar, Pere?
6: No hem d'estar pràcticament res, perquè tot m'ajuda, sí, però el duc posat, però crec que tot m'ajuda a favor. De matí tenc molt bons companys de feina que m'ajuden, tenc molt bons alumnes, per sort, que també estan disposats a sumar a la causa, i també a la part financera, pues, la gent ve molt interessada, així que la veritat crec que ho ten tot a favor.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
13: Mira per on, xerrant de dos parets.
6: Quin grau de transparència...
0: Tota? La que vulguis.
13: Ah, la teva. No. Per part nostra, tota.
6: Pues, de professor... Aproximadament. He vingut a concursar, no?
0: Sí.
13: Jugues fort.
6: Saps què passa? D'això se'n podria xerrar i se'n podríem xerrar molt sobre el tema aquest de transparència econòmica, de que xerres des dos ves i la gent se fa un poc per enrere. Però de la part de professor, entre 2.000 i 3.000, i la part d'autònom que he dut des d'abril d'una facturació en viva de 10.000 euros, més o menys.
13: Per què has vingut a fer la declaració?
6: Bueno,
13: per què has vingut a fer la declaració?
6: No, però estic...
0: Això parlant de cada mes.
6: De professor, sí, de l'altre són un parell de mesos. No te puc dividir en mesos perquè és una...
13: Màxima transparència.
6: Hi ha mesos que van molt bé o que us hem planificat perquè sigui així, i mesos que són més de construir. Uh-huh. Però més a manco.
0: Molt bé, així. Gràcies.
6: No, ja ho veus.
14: Té fills?
6: Sí, tenc dos fills. Tenc en Elisa, que té 6 anys, i tens en Jaume i en Tetres.
14: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
6: Jo som del Mallorca. Del Mallorca tota la vida, des de que mon pare m'ha donat Lluís Sitjà i fins a hores d'ara. I bé, moriré sent del Mallorca. Possiblement a Mestiam.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
6: Jo som jugador de tenis taula. Jugué tenis taula amb Valeró. He jugat fa 25 anys que jugo. I també tots a guitarra.
16: Què he fet jo perquè em tractis amb tan poc respecte? Ni tan sols em dius padrino. Què puc fer per tu?
0: Què pot fer el padrino per tu? Ell.
6: No, s'allí ben igual. Si sou el padrino, sou vosaltres. S'allí ben igual. I de fet, vos dono les gràcies en nom de la meva dona, que vos escolta ja a l'hora baixa, ja a l'hora baixa, Maria Antònia.
0: Una ferrada.
6: I es fan molt, fan bo. Jo també, però ella té temps per escoltar-vos.
13: Clar, tu m'ho sents a través d'ella, per allò que te conta.
6: Efectivament, efectivament.
13: Està bé, és una cadena.
6: Efectivament.
17: Una actuació extraordinària.
18: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
19: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
14: Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
20: Un gran admirador del seu enorme talent.
21: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
22: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què? Què té que no tinguin els altres?

0: Nostre amic, ja poden saludar en Pere Canet. Oliver, com estàs, Pere?
1: Bé, molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt encantat de ser aquí.
0: Nosaltres encara més. Economista liberal.
1: Sí.
0: Així te defineixes?
1: Sí. Som... No... Un mínim d'intervenció estatal crec que hi ha d'haver, però amb excés crec que perjudica molt més de lo que jutja a favor de les persones.
0: Això és un dels termes que tractes també en els teus vídeos, aquest que fas a Instagram, perquè ara vols ser influencer de les finances o és una cosa per divulgar, divulgativa?
1: No. Jo, abans del canal que tenc ara, en tenc un també, en castellà, que és d'allà on ve la meva base de clients, que ho vaig convertir també en una newsletter, ja li envio un correu. I...
0: Cada dia?
1: Cada dia. I d'aquí pues, se deriva tot. Primer va ser aquest canal i després vaig decidir fer aquest canal d'economia perquè també m'apassiona i no puc dur el mateix grau d'implicació. L'altre, jo penjaria un vídeo cada dia. No puc, però...
0: No t'entens, en 3 de matí que fas feina assisti tu. BCFP,
1: sí,
0: formació professional.
1: Sí.
0: Dos fills, guitarra.
1: Guitarra la tenc aquí a nostra, allà penjada en simplificador i sona molt poig. M'agradaria ja sonar molt més.
0: Dos fills. Això també deu tenir mallorquinista. És que sac
2: I tens per pensar, perquè clar, en Pere, sobretot allò que és un gran pensador.
1: Molt. No.
2: M'agrada pensar, reflexionar,
1: però de quin és concepte de gran pensador?
2: Gran pensador.
1: M'agrada.
0: S'ha de pensar precisament en com invertir els teus dobbets, si els vols invertir, si tens capacitat d'inversió, si no, com estalviar, com viure en una societat tan complicada com
2: perquè, clar, pensam, a l'hora d'invertir els dobbets...
1: Primer de tot hauríem d'entendre que la cultura financera, tristament, és baixa, és molt baixa. La gent, a l'hora d'invertir, la majoria va com amb por, perquè, clar, dius, jo he fet feina, he estudiat tots aquests dobbers i ara me trobo en una situació a la qual, clar, jo aquests dobbers deixen d'estar en el meu compte corrent, allà on jo els veig, o deixen d'estar a dins de baix d'un matalàs, a dins d'un calaix, i què serà d'això? I la gent hi va amb por, però crec que, com se diu sempre, si no inverteixes, has perdut ja directament, és a dir, es poda de la inflació i la força que fa, que si tu tens els dobbers aturats, si enguany tu, per exemple, tens 100 euros, l'any que ve, els deixes aturats, seguiràs tenint 100, però el que pots comprar és el millor una cosa que avui val 98. Per tant, aquesta pèrdua te du d'alguna manera o bé a renegar-te en aquesta pèrdua o bé a invertir els dobbers en una cosa que te generi un rendiment igual, almenys, superior a la inflació. Si no, estàs en una situació com promes.
0: Però a la gent li costa invertir perquè té aquesta desconfiança també, però també li costa parlar de dobbers. És a dir, tu ara mos has dit el teu sou, però ets la primera persona. En fet, aquesta pregunta de paguen bé l'hem feta gairebé cada dia i ningú mai mos diu que cobra.
2: Clar, perquè també és un tabú xerrar de sou.
1: Sí, bé, jo m'entenc, al final hi ha un lligam, o s'ha fet així culturalment un lligam entre lo boig és un, o lo que val un, o així com un se presenta d'aquí ara des de més en relació als ingressos que té, i que té uns grans ingressos, però és que és una persona que tot li ha anat perfecte a sa vida, i un que té uns ingressos més reduïts, però és que qualcú que les coses li han anat malament, quan no té per què ser així. Per tant, per intentar evitar aquesta relació, entén perfectament que la gent se vulgui guardar aquesta resposta per ells.
0: És ben
1: normal. Ho tenc molt naturalitzat, no m'importa en absolut tota aquesta part de transparència. De fet, m'he trobat en xaros que la gent ha vengut. Ara ja amb els temps és més diferent, però venien i me deien, jo tenc un dobbes, però no me venien a xerrar amb quina quantitat exacta de dobbes tenim.
2: Uns.
1: Un dobbes. I així tu, pues, a jugar. I segurament que feim amb això. I, clar, bueno, crec que és una de les feines també que hi ha més de... Al final, democratitzar molt més la part de les finances i la gent se senti no tan fermada, que si guanya un dos veces un tipus de persona i si en guanya uns altres un altre tipus de persona.
0: En el teu canal d'Instagram xerres de moltes coses, és veritat que ara, com que fas també aquests vídeos en mallorquí, també parles de coses que són molt properes a la nostra comunitat, a Balears, parles d'habitatge, parles de inflació, parles de preus, moltes coses.
1: Sí, jo crec que és necessari, al final també, perquè un dels motius per què va néixer el canal és perquè crec que hi ha molt de fanatisme i... Jo ho entenc, però al final la situació és delicada, la gent està preocupada i a més està preocupada per un tema que li afecta en el dia a dia. O sigui, a nivell polític, un polític ho pot fer molt malament, robar, pot gestionar les coses molt malament i que la gent s'enfadi, però al final la gent s'enlleix amb el seu dia a dia i ja està. El problema està en que la gent no oblida que té moltes dificultats per poder accedir a un habitatge, la gent no se n'oblida que quan surten del xerrer té una restricció de mobilitat alta, la gent no se n'oblida que ja allà li costa més arribar a final de mes, i crec que aquesta divulgació més... M'intent posar mig, entendre tothom i intentar anar al meu punt de vista de la millor manera que puig.
0: Parlau, escoltau, en Pere Canatolivé, i un dels missatges que vares fer, per exemple, sobre l'informe PISA. Vols que l'escoltem un poc?
1: O puc dir jo ara, m'és ben igual.
0: Sí? Digue'l.
1: L'informe PISA, al final, és un examen que se fa a alumnes de 15-16 anys, això se fa ja de 3 anys, i aquí el que se miren són tres competències, la competència en ciències, en matemàtiques i en lectura. I el que se pot veure és que des de l'any 2022 fins ara, la davallada ha estat global. Molta gent se centra en que en Balears les coses estan per davall de la mitjana d'Espanya, que Espanya està per davall de la mitjana de l'OCDE, tots els països que formen part d'aquest examen, però realment jo crec que lo interessant és la caiguda tan forta que hi ha hagut a nivell generalitzat mundial de les capacitats de les persones per entendre un test, per respondre a resoldre problemes matemàtics o per entendre la situació de ciències. I això és el que a mi me fa preocupar, perquè de cada vegada crec que anam culturalment molt, molt per avall, i crec que darrere de tot això el punt d'inflació va ser l'any 2022 en la democratització de la intel·ligència artificial. Crec que molta gent, moltíssima, no només els alumnes que fan l'examen, en vez d'entendre un test, el passa a la intel·ligència i li diu treu-me les 10 principals conclusions. En vez d'intentar resoldre un problema, resolto aquest problema per jo i donen la solució. I això jo hi ha molt més en contra que a favor nostre. Ara bé, també penso que és perquè no ho empleem adequadament.
0: Creus, idò, que aquestes dades de l'informe PISA estan molt influenciades per la intel·ligència artificial?
1: Sí, clarament, la tendència, i també diria que hi ha un altre factor, que és el tema de les pantalles, de l'escroll infinit, que arriba, crec que, a molta gent a donar-li una dopamina que hauria de cercar amb altres coses més naturals a la vida, que hauria de estar un poc més avorrida i mirar quina altra cosa li pot donar al cervell.
0: A la intel·ligència artificial?
1: Sí, clar. Jo l'emplei per fer feina i m'ajuda. M'ajuda molt i m'optimitza molt de processos. Sí.
0: Però, a mesura, o exercitant el cap, no ho sé, perquè clar, han de conviure amb això.
1: L'aprenc molt per aprendre. És a dir, clar, quan sortia això, se posava damunt la taula, si el fet que s'havia de prohibir la intel·ligència artificial o s'havia de regular d'alguna manera. I un posava un símil i era el següent. Diu, també hi ha més accidents a la carretera perquè hi ha cotxes. Què han de fer? Han de prohibir els cotxes. No té sentit prohibir els cotxes per aturar els accidents. Els cotxes mos permeten arribar molt més en fora i de manera molt més ràpida i eficient. Per tant, el que han de fer és a la gent que aprengui a manar. I crec que la intel·ligència artificial passa exactament el mateix. Crec que mos pot permetre arribar molt més en fora, tant en els investigadors com a qui sigui. Ara bé, no la poden demonitzar. Crec que el problema és nostre per no saber-la emplear bé i cedir intel·ligència lliurement i que facem amb ella el que vulguem. Crec que el problema
2: però pensant bé, pensant prou, pensant com toca i alhora sabem gestionar, per exemple, els dos bés.
1: Bé, jo crec que si xerrant del món en general, crec que xerrant d'un món que no deixa gaire espai per el pensament, que la gent intenta ocupar de la manera més ràpida possible. Jo, moltes vegades tens la tentació, tantíssimes vegades, de treure el mòbil i posar-me a fer scroll infinit, que es xarrufa. Mm. Però si estàs avorrit una estona, te'n dones compte que el teu servei cerca l'alternativa per una altra banda i que treu coses molt positives d'allà. I crec que això s'ha perdut completament i la gent només està focalitzada i enfollada i avantany, però al final cerca el servei, cerca una ocupació, cerca com substituir-ho de la manera més ràpida possible, i ja, ja tenim un mòbil i venga.
0: I venga. Però hem de fer una pausa, però tu saps que aquí també tenim anuncis. Fem una petita pausa.
1: D'alguna manera s'ha de financiar.
0: Perquè encara tenim moltes preguntes per tu, eh, Tarrant? Molt bé,
1: perfecte.
3: Fem un tèntol. IB3 Ràdio és patrimoni. De dilluns a divendres a les 5...
0: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
0: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
3: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
0: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
0: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
0: Home, per favor.
3: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Ah, clar que és possible, tot és possible.
3: I Vetres Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
3: Xiu, xiu.
0: Fora.
4: Oh, no. I empugues, sí.
5: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
3: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
6: Bienvenidos a la segunda división.
5: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
7: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
8: En Tomàs,
9: ho pot dir.
5: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
5: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina. Sí.
3: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
12: Sentins.
13: D'on ves, simplement?
14: Que està ben forrada.
13: Antigament, per exemple, simplement deien en té molts. Aquest en ja volia dir que aquell home era una persona possible.
12: A vegades deim tenir nyoc. Té nyoc, que vol dir té la bossa plena.
15: Està forrat.
16: Sí, està forrat.
15: Està forrat. Ai, que... Va molt estufat.
13: D'on ves?
16: Duro. Un duro, que ara ja no existeix el duro. Hauríem de dir un euro, un forat.
17: D'on ves?
18: Els d'on ves són d'on ves.
19: D'on ves?
20: Molt ratlles, peix per fer brau, menut. I d'aquí ha passat a designar, lo que en castellà diuen calderilla, no?
21: Però els hi deim d'on ves, els hi deim sous, els hi deim diners, els hi deim besses.
22: I sempre en l'article 1, d'on ves.
19: A peta deim d'on ves. D'on ves?
23: Els d'on ves i els collons són per les ocasions.
24: Una persona que té molt de d'on ves li deim un botifarro, ben que dir... Sí, o un bufarell, ben que dir no... Ves això, ves un bufo.
25: Jo em presento així mateix. I l'altre ha nascut a casa rica, tu. Ha nascut a casa bona, que és.
24: Un bufo.
18: Sí, és botifarra del poble, és botifarra.
26: Llavors, el senyor, sí.
19: Sí, a Petra se diu normalment en el més ric, o sigui, per això de Can Berga.
27: Per dir Can Berga, haver sentit dir molt de pits.
28: Pot estar més forrat que en Berga, que ja vol dir que en té molts.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Espera, m'encuriosa i molt això que hem sentit ara, la quantitat de paraules que hi ha per referir-se a una persona que té molt de dobbers, també que en té bots. Però, clar, tradicionalment sempre hi ha hagut com a les famílies de possibles de dobbers, a cada poble, no? Tu t'agrada aquest vocabulari?
1: No m'agrada amb excés.
0: No.
1: Perquè penso que etiqueta moltes vegades en aquelles persones que entenen i que no entenen
0: que
1: no estan en una bona situació. Ah, ets un buf o tal. Crec que associen aquella persona que a lo millor a través de sa feina i de s'estalvi l'ha duit una bona posició econòmica i l'associa directament, no vull dir una mala persona, però una persona que sí que se situa en una posició per damunt des de més, o se vol d'una manera amb molt més orgull i per això estic bastant en contra d'aquestes dites.
0: Crec sí, que no, clar. Però clar, no la reflexen... cultura popular, pentures, perquè veníem de molt a baix i la gent que va fer dobbers va sortir tot
1: sí,
0: aquest...
1: Clar, sí, clar, si anem en els orígens és, possiblement és una altra història, però avui en dia jo ja que xerren la gent i traig gent que pues, ha fet feina en aquesta vida, me'n dono compte de que són la gent més senzilla, humil del món i el més probable és que tu ara estiguis un dia assegut de vora d'un que vaig amb unes sabates, amb una camisa de mi fora dada i no perquè sigui el que se diu un rata, sinó perquè no té aquesta vinculació entre dobbers i estatus i tal, i de fet moltes vegades inclús aquell que vol demostrar, a més, que ho fa a través d'un cotxe o un bon rellotge o el que sigui, crec que això li du moltes més conseqüències financeres negatives que no positives.
0: És a dir, tu tens un cotxe
2: financeres per
0: normalet...
2: Començar. Financeres per començar, sí.
1: Sí.
2: Conseqüències financeres.
1: Sí, conseqüències, clar, però això va associat a un deute... associat a un deute amb moltíssimes ocasions, si no el pot mantenir, però a més és un deute dolent, és a dir, l'has de pagar...
0: No recomanes com gastar dobbers amb un cotxe?
1: No, jutge te dugui... tu m'has tingut un bon cotxe, jo tinc un Seat León, però per aquí va la meva família de dins. Uh-huh. Jo aniria amb un... Jo no vull dir que en marge, però...
2: Un petitó, vaja.
1: Que les portes no lliguessin. És que m'apareix un atràs a nivell financer, que tu ara compris algo i l'endemà estigui un 30% menor de valor.
0: I amb el que sí que invertiries.
1: Se m'arrebé. En qualsevol cosa que revaloritzi el valor...
0: L'habitatge?
1: Si l'habitatge ha de servir per incrementar l'oferta en el mercat i que això ajudi a que l'accés a l'habitatge sigui millor i més fàcil per les persones, sí, crec que sí, perquè al final els habitatges han de sortir de qualque banda, és a dir, el govern no posa de manera massiva habitatges en el mercat. Per tant, si no ho fan les petites unitats econòmiques a través de la seva pròpia inversió, no ho farà ningú. Per tant, si qualcú diu que faré aquesta casa que està mig esbutjada, la reformaré i amb aquesta reforma permetré que qualcú hi pugui accedir, me pareix perfecte.
0: Mm-hmm. Clar, d'això és una de les coses que parles més d'habitatge i de preus i també de les xifres de com han augmentat en els darrers anys els preus de l'habitatge.
1: Sí. S'informa de... Jo tinc més dades. Ara no me'n recordo. La sèrie continuada de... No és valor catastral, és valor escriturat, és de l'any 1995. I fins ara els preus s'han incrementat un 550%, i s'ha multiplicat per 6,5. És una autèntica barbaritat, sobretot tenint en compte que els sous no han anat amb absolut darrere i que la gent que ho passa malament, no, allà de ser malament.
0: També has parlat de la polèmica que hi va haver les segones residències.
1: Clar, aquí el problema de les segones residències és que, com que és una normativa europea, és a dir, és un tractat internacional, afecta tots els ciutadans per igual. Per tant, si tu pots prohibir que una persona estrangera compri una segona residència, també per igual afecta una persona que sigui de la pròpia illa i, per tant, tothom que fos de Mallorca això no podria comprar un segon habitatge. Que jo, això ho deixa a criteri de cada un, si està bé o si està malament. Però de totes maneres jo tenc en dubte de aquesta mesura realment de ballar el preu o el de ballar tant com diuen. Perquè crec que si tu una persona que ara mateix té una segona residència, potser se planteja vendre-la algun dia, si li dius que mai més en podrà tenir d'altra, potser se frena moltíssim l'oferta, perquè ja ho que entengui una s'aferrarà amb l'enginat desesperat per no vendre-la. Clar, si l'oferta la davalles amb excés, no sé quina repercussió tindrà en el preu final. No ho veig tan clar. I això de ballar de manera massiva, almenys.
0: Pere, t'havíem preparat unes preguntes, mos queda molt poc temps, però en farem qualcuna.
1: Demanava jo.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: amb en Pere. Les Illes Balears troben moltes maneres de designar els dobbers. Van dir diners, dobbers, les pitiuses diuen sous. Aquestes definicions provenen del sistema monetari que va durar segles a la nostra economia i que va instaurar el rei Jaume II de Mallorca l'any 1300. Rei Jaume II, l'any 1300. La pregunta és, saps quin any va durar, fins quin any va durar aquest sistema monetari? Tens dues opcions.
2: Va durar 350 anys, és a dir, fins al 1658, o va durar 550, fins al 1858.
0: Aquest sistema monetari.
1: Ara pensava... diria que 1700... No?
2: 1858 o 1658. Va durar 350 o va durar 550
1: anys. No, entenc ni... idea. Ni idea. Zero.
0: I de va durar 550 anys el sistema monetari que va implantar Jaume II. Són molts.
1: Ho deia fer molt bé.
2: Sí, eh?
1: O sigui, clar, perquè les coses no duren 550 anys. No, si no s'exerrellassin abans, vull dir una reforma dura dues setmanes.
2: O ningú s'hi veia amb força.
1: O ningú s'hi veia amb força.
2: Encoratge.
0: Bé, aquesta és una de les curiositats, però vos engrescam.
1: Gràcies.
0: Que visiteu, si està, te poden trobar a Instagram.
1: Ho poden trobar a Instagram, a Janet Oliver, i si no, pere.janet, que allà hi ha de finances personals.
0: I aquesta és en castellà?
1: Aquesta és en castellà, si tenen client de clar, tot Espanya i inclús a Sud-amèrica i tot això.
0: També? Tant, de, sí. I de Pere, moltes gràcies per venir i sobretot moltes gràcies per perquè m'ho ha dit un pastissos. A més a més, d'un forn de fanís que jo m'encanta.
2: Sí, ara en acabar les tastarem.
0: Ho poden dir? De què?
1: Sí, ja és francès. Sí.
0: Fan unes mongetes de carn francès.
1: Espectacular.
0: Pere, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Ha estat un plaer.
0: I que poden seguir parlant de cultura financera.
1: Sí, sense por, lliurement i de manera tranquil·la. De manera que com més en xerrem, més bé m'aniran les coses. Problemes quan te vam allà.
0: Gràcies, Pere.
2: Gràcies
1: a vosaltres.
0: Arriben els serveis informatius i tornant a tornar.

començar aquesta segona hora de programa, segona hora de Tenta, aquí tenim totes les lletres, i ara tenim en Joan Jiménez, que és aquí amb nosaltres al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, amb la cultura financera, hem parlat de dobbers i d'economia, ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia del dia, saludem en Celestí Olivent,
1: Ana
0: Maria Pons,
2: com va?
0: I en Miquel Junc, com esteu? Ben tornats, també amb en Joan Jiménez, com dèiem, el control tècnic, amb en Joan, que demà serem en aquest festival de literatura expandida. Joan, tu també vendràs amb nosaltres, un escenari que m'han dit que és espectacular, així que veniu, per favor, a veure'm-vos. Allà a Magaluf és un hotel, se diu Hotel Wave, Melià Wave, Waves.
3: Inside Wave, sí.
0: Waves Valdiones.
2: Que modern.
0: No sé.
3: Durant banyador. Durant
0: sí, exacte, tot molt modern.
1: Dins zones, no?
0: T'imagines?
1: Inside Wave.
0: Tu sí vols fer una connexió en directe des de la piscina d'ones, estàs convidadíssim a Celestí.
2: Ah, d'acord, d'acord.
1: Sí, d'acord.
0: La bé, que trobis.
1: Ara bé, no sé, tenim micròfons aquàtics. Bé, aquàtics, seria.
0: Que se puguin banyar.
1: Que això se puguin banyar.
3: Que se puguin banyar. Jo m'hi fit dins la piscina.
0: Sí? Sí. Amb els companys tècnics.
2: Fa fent remull, però que no te tapi molt, així no perilli en la zona del seu micròfon.
0: Demà ho sabrem, perquè, com vos dèiem, serem entre les 3 i les 5 del capvespre a Magaluf fent el programa en directe en aquest festival de literatura expandida. Entrevistarem molta gent, molt d'autors que passaran, moltes autores també, sobretot, perquè moltes dones escriptores, perquè justament coincideix que demà seran allà i que avui ja comença amb moltes activitats. Però bé, aquest cap de setmana també passaran altres coses i ara pegarem un vot a Sant Joan, Miquel, perquè ja tenen tot preparat per la festa del botifarró.
3: Deuen tenir molt de botifarró
0: preparats.

0: de ports i senyors. I doncs sí,
1: Miquel, pegam un vot a Sant Joan.
2: I sempre que xerran de Sant Joan han de sonar Ànimos per Rec.
3: Home, no podia ser d'una altra manera, clar.
2: A més, aquesta cançó diu de ports i de senyors, eh? Sí. Ja va bé.
3: Sí,
2: ja, no. I doncs, anem fins a Sant Joan per parlar d'aquesta festa del Botifarró. Una festa que va impulsar fa molt d'anys la penya motorista d'aquest municipi amb l'objectiu de crear un espai per fer poble, per sopar tots junts. I amb els anys aquest esdeveniment ha anat canviant de mans, sobretot coordinat per diferents associacions del poble, fins al punt que fa uns anys va estar a punt de desaparèixer. Ens ho conta en Tomeu Gomis, que és l'organitzador actual d'aquest esdeveniment.
4: Aquesta festa la va fundar la penya motorista l'any 1956 i durant tots aquests anys diferents associacions i fa un enganxat segon any que la duim a la producció juntament amb Bar Restaurant M46, ja que bé, l'any passat no hi va haver cap associació que s'ha posat al capdavant per fer-la i van decidir amb en Rafel i jo fer-la per mantenir aquesta festa i perquè no s'ha perdut.

0: sí, sí.
1: I això, com ho explicava en Tomeu Gomis, que l'any passat no hi va haver cap associació que se volgués posar en el capdavant d'aquesta festa, i varen ser ell i en Rafael del bar M46 que varen evitar que aquesta festa del bot i ferró desaparegués, i varen intentar recuperar l'esperit festiu i col·lectiu amb el qual va néixer.
2: L'any passat varen comptar amb aquests d'aquestes bastant importants a nivell musical, com els DJs Joan Campos, per exemple, dissabte, i diumenge amb Antonio Ponya i Femnis, i la veritat és que va sortir, crec que la gent va quedar contenta, i enguany han decidit, pel més esquerra era pel més el mateix, el van tornant com el que fa, per mantenir-la, bàsicament. I hem apostat per omplir més els dos dies i fer-la per més rosseta.

0: no sé si posa en presta Sant Joan.
1: Sí, jo m'ha sorprès això, que no sigui en Sivan aquesta festa, que sigui dia 1 d'octubre, a principis d'octubre.
2: Però les torren?
1: Les torren, sí, sí, sí.
2: Els mengen cru, bé crus.
1: Bé crus, també. Jo m'agraden molt els botifarrons crus.
0: No són crus,
2: pas més gust, no són crus, però clar, quan se torren, clar, són bullits. Però també pas més gust d'un botifarró cru.
1: Jo m'agrada més. Jo
3: m'agrada més torrat, idò.
2: Tot i que també menja.
0: Perquè si fa poc que estan fets, clar, és que el botifarró té aquesta cosa de la caducitat, cosa que la sobrassada és més llarga, la caducitat, perquè com més conservada està, a vegades la gent li agrada fins un any, i jo conec gent que ha menjat sobrassada de 2 i 3 anys, però clar, botifarrons...
2: Un botifarró aguanta poc, un botifarró de casa.
1: No pots esperar molt.
0: No. Per tant, té aquesta cosa de conservar, però són boníssims i realment se poden menjar tot l'any.
1: Jo m'encanten els botifarrons i em menjo tot l'any, també.
3: Bon poble, Miquel.
1: Clar, i si són covents, millor.
3: Això per si ja vas. Aquí estic en el teu equip.
0: Ja va a gust de qui el fa.
2: Clar, perquè és un tema. Clar, si vas a matances, llavors has de tastar. Així està

0: regió del motor, cotxes i motos clàssiques, ja que la festa aquesta fou fundada per la penya, un treball que s'havia de fer com a botanys que s'ha fet, exposicions i activitats relacionades amb el motor. Hem pegat també en Sky infantil i hi haurà un número de, que es diu Mont Pirata, animació infantil, a càrrec de Circ Estròmboli. Llavors se comptaran les actuacions d'en Joan i Simó, de Gèminis, i llavors ja a les 9 el tribut dels Beatles. I que tot això també estarà acompanyat tant dissabte a la baixa com diumenge tot el dia de paradetes de diferents roba i bisuteria i algo d'alimentació també. Van reforçar el que seria també el que són torroneres de tota la vida. Paradetes de joguetes, dolços. Hi ha una parada de Sant Joan que ja l'any passat ja va fer bunyals i un guany torna a repetir.
1: Història, celebrant un 5-0 gloriós.
2: Idò, no només hi ha botifarrons,
3: no
2: eh?
3: Serà per
2: si no vos agraden els botifarrons, podeu menjar més coses allà. No?
3: Que complet aquesta festa.
2: De tot allà.
3: Vaja, això és quasi una fira.
2: Ho és, sí,
4: Això serà dissabte?
2: Dissabte i diumenge. Dissabte...
4: Ah, dissabte i diumenge, dos
2: sí,
4: dies.
2: Sí, serà dissabte, hora baixa i vespre, i el diumenge tot el dia.
4: Tot el dia, a la plaça de la Constitució. A Sant Joan, si voleu ja començar a menjar primers botifarrons, allà les trobareu, i també altres, que hi haurà altres coses abans
2: sí,
4: del botifarró.
2: Sí, hi haurà més embotits, i ja dic que hi haurà menjar de tot tipus, és a dir que si no vos agraden el botifarró no passeu
4: pena,
2: que menjareu segur. Eh?
4: Ja aquí aneu, menjau,
2: ah, sí, exacte.
4: Si vos agraden i sou... vos agrada menjar carn, perquè també hi ha gent que no li agrada, doncs és una bona oportunitat per fer-ho aquest cap de setmana a Sant Joan. Moltes gràcies, Miquel.
2: Moltes gràcies.
4: Aquest ha estat el tema del dia, però continuem.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Dia d'homenatge a la gent gran. Què entenem per envelliment actiu? És una manera d'entendre aquesta etapa de la vida en positiu, potenciant la salut, la participació i el benestar de la gent gran. Fixeu-vos-hi, hem dit gent gran i no deim persones majors ni tampoc gent major. Gent gran, sí. Mantenir l'autonomia, és a dir, la capacitat de prendre decisions sobre la pròpia vida i afavorir la independència en les activitats quotidianes contribueixen a millorar la qualitat de vida. També és important la participació social, a través de les relacions personals, les activitats comunitàries o l'aprenentatge al llarg de la vida. Tot plegat ajuda a mantenir-se actiu i connectat amb l'entorn. I no hem d'oblidar el benestar emocional, essencial per afrontar els canvis amb una actitud positiva i enriquidora. En definitiva, mantenir-se actiu és clau per gaudir d'un envelliment saludable. I tenim explicat, terme acabat.

0: I avui hem de conèixer un nou refrany marí, però abans convidarem a participar també les nostres marines. Marina Bennassa, Marina Huguet, com estàu? Ben tornades?
1: De tardor.
0: Ah,
1: de tardor.
0: Sí?
1: Sí, sí, a l'escola ha arribat la tardor, en el calendari també, encara que les temperatures no se n'hagin adonat.
0: No.
2: I què vol dir estar de tardor a l'escola?
1: Colors. Colors, fulles,
3: dites,
1: endevinades, tot això ja mos estan veient.
0: Ara tothom amb mànega curta i que fan curs.
1: Sí, perquè a més tu dius tardona als infants i el primer que te diuen és farà fred, dius sí, però d'aquí un temps.
4: Fulles que vol dir? Que feies triar els al·lots, allò que feien altres quan érem infants.
1: Els clàssics.
4: Triar fulles.
1: Sí, les fies, clàssic no maren.
0: Això no s'aperta mai.
4: I posar una cartolina.
2: Se poden fer mandales, se poden fer mandales de fulles. I saps què se poden fer de coses?
3: Això ja en ment nou. Fer mandales.
2: Això és una cosa més bé que es postar, però refent-ho.
1: Això és Instagram, exacte.
0: Bé, avui no parlarem de tardor a l'escola, però si voleu un dia en xerram, parlarem de compartir llit, que és un temazo, però haureu d'esperar un moment, perquè abans vosaltres vos agrada dir refranys, qualcuns en deus.
1: Sí.
2: Sí, sí,
0: així,
2: sí.
0: Així m'agrada.
2: Un exemple, qualque dia mos podeu enviar qualque àudio, si voleu.
3: I també els nostres oients, si mos
2: enviar. I els nostres oients, mos enviïn missatges per Instagram.

0: el nostre telefoni, no el que vulguin. Però bé, avui escoltam la veu d'un oient nostre que té 89 anys, que és la Magdalena Ballester.
1: El dimoni Cucarell en tenia unes bones ganes, toca l'ix clotell, que si no feia bonda li feien... el perrossaven.
0: Ah, bé, doncs, ella.
2: Ja feia gràcia, no? Ja feia gràcia.
3: Unes pràctiques, ara, això de tocar el clotell, que ja no...
2: No, ja no se pot fer.
3: No.
0: No s'usa.
3: Eren altres temps.
0: Mira, ja que xerraran de botifarrons, jo, mira, xerrant del dimoni Cucarell, avui està amb Temàtits, que és un personatge de la mitologia popular mallorquina, documentat en el diccionari, com sempre, català-valencià-balear, d'Antoni Maria Alcobé i Francesc de Borja Moll. Aquesta font el defineix com un dels dimonis importants de l'infern, segons la mitologia popular, i diferencia d'altres figures com el dimoni gros i els dimonis boets. El mateix diccionari també assenyala que Menorca rep el nom de dimoni Serenell, i una de les gloses populars que l'han fet més conegut és aquesta que sentíem. El dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa mare tenia ganes de tocar-li el clotell.
3: Però ho havia nascut ara, per tardor també, si va néixer en temps de magranes.
0: Exacte. També tenim les escales plenes de fruits de tardor ara mateix. Això també és un tema.
4: També toca. I sa magrana, que de fet és un fruit que va associat al dimoni.
3: També.
4: Sí, sí.
3: És així.
0: Bé, però no hi ha només aquesta versió de les magranes, en tenim més, perquè la tradició oral n'ha conservat diverses variants, i aquest mateix diccionari recull, per exemple, que Llucmajor, el darrer vers, era diferent, que era el dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa mare tenia ganes de tirar-lo en el bordell.
2: Encara pitjor.
0: Anem augmentant la violència. I després també hi ha la versió menorquina, protagonitzada pel dimoni Serenell, que diu: el dimoni Cucarell va néixer en temps de magranes, sa trutja en va tenir ganes i va fer molt de porcells. Thank you.

0: Aquesta la posaven els infants.
1: No? Ah, precisament estava pensant que aquesta no l'havia sentida mai.
0: No, i doncs d'en Guillem de Fa, que és boníssima aquesta.
1: Ostres! Mm. Ara ja queda malament.
0: No passa res.
2: Ara ho pot posar.
3: Però sí, ja ho saps.
0: També pots dir, és un conte.
1: Cada dia aprenen coses noves. Sí.
4: Clar, i més atentos. Que... Bé, aquestes variants són especialment interessants perquè ens mostren això, com funciona aquesta transmissió de la poesia oral i se manté l'estructura de la glosa, però canvien els versos, els personatges i, per ventura, també el sentit humorístic segons el lloc. I, en concret, a la tradició festiva mallorquina, com dèiem, el dimoni Cucurell va quedar incorporat en el repertori humorístic de les festes de Sant Antoni i les gloses que se canten durant aquestes festes i aquestes dates tan assenyalades, sobretot a pobles com el d'en Miquel.
5: Sí, sí, sí, de fet, aquesta del dimoni Cucurell va néixer en tenda Magranes.
4: Et se quedeix vosaltres. Que deies Esclotell, el bordell, que deies.
5: Esclotell, sí, sí. Pot ser que he sentit jo tota la vida, sí.
0: Clar. Mira, me n'envien una altra. Aquesta és de Santa Margarida, però.
5: Mira.
0: El dimoni Cucurell, a l'infern, està a les fosques i quan no té res que fer, en so per dalt mata mosques.
5: Ah, crec que també, crec que també l'havia sentit.
0: No s'esperava infantil,
1: aquesta. Aquesta també l'havia sentit.
4: No m'esperava, ara no m'esperava.
5: Sí, segons quines hores de Sant Antoni ja sí, no. Comencen a dir aquestes.
4: Herba. Bé, aquesta varietat que tenim, que està tan guapa. I la figura del dimoni, que va adquirir també una nova vida literària i musical en Guillem de Fa, que ara escoltam, que l'any 1965 es va publicar El dimoni Cucurell, un disc infantil, així que Marines vos ho podeu
1: apuntar,
4: de la col·lecció Discoteca Cavall Fort, que combinava aquesta narració de la història del personatge en la cançó del dimoni Cucurell. I posteriorment, en Manacorí va convertir la història en una obra teatral infantil que va estrenar l'any 1973 i uns anys després la va publicar en forma de llibre. Bé, en Miquel mos ha dit quina solia dir. Vosaltres quina soleu dir?
3: No, no, aquesta mateixa.
4: Esclotell?
3: Sí.
4: I vosaltres heu dit que no...
1: Nosaltres aquí això no la trobem, crec.
4: No estàveu familiaritzades.
1: No, en Bertimoni Cucurell sempre et se descapell, no?
5: No, però això d'en Guillem de Fa vos ha donat dues altres classes.
1: A ja m'hi he quedat l'oc, a més a mi m'agrada en Guillem de Fa, que no ho havia sentit mai.
5: Això és una cançó, llibre, teatre...
1: Sí, sí, sí.
3: En Guillem de Fa ho té, que és hipnòtic, eh?
1: Una unitat de programació sencera, ja ho tenim resolt.
4: Ja, per aquí, ja està.
0: Idò. Molt bé, Maria, moltes gràcies. Sumam aquest refrany, ja en tenim més, eh?
4: Sí, en tenim, de moment, aquest seràs quin. Tenim de moliner mudaràs i de lladre no te n'escaparàs. Hi ha un bon mostel, de gota a gota s'omple la bota i ostres vengueres que de casa, vengueren que de casa ens tragueren. Per tant, volem ampliar el nostre refranyer, així que mos escriguin, que mos telefonin, que mos enviïn àudios i n'afegirem més,
0: per favor. Doncs un altre refrany que tenim avui relacionat amb el dimoni Cucurell, però ara les Marines arriben amb un tema que se diu Collit. Ara en parlem.
6: Fem un tèntol.
7: IB3 Ràdio és... Joc net.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
8: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
9: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
10: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
11: El primer dia està com tot descol·locat, no?
12: Sí.
11: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
13: Anant de les proves d'un vol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
14: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
9: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
0: Oh, vinga, Marina, que han començat... Marina Bernassa, Marina Huguet, han començat a fer una enquesta de qui fa collit en aquesta taula. Amb infants, eh? Això sí.
4: Clar, és que deien que en Celestí va contestar el vostre qüestionari i va saber el que era collit, però que
2: va
1: fer un poquet de trampes.
2: No sé quantes, quantes preguntes tenies a l'avaluació, però crec que em va contestar 3.
1: Set. I socional, pot ser?
2: I aquesta la vaig contestar.
4: Sí, però crec que tu vas contestar en un altre sentit, no?
2: Vaig dir compartir llit.
1: No, ella va contestar. No, ella va contestar molt bé. Passa que va tenir ajuda tecnològica.
4: Això se deia el meu temps fer xuletes,
1: eh? Copiar de tota la vida.
2: M'havien enviat un WhatsApp. Clar, a la ràdio no m'ho veuen si mos envien WhatsApp, si he de contestar.
1: Clar.
0: Qualsevol és coses bones.
4: Fem un tideo. Ui, és increïble.
0: Però en compte si el creguessin, que és el que fem amb Bernins. Això mateix. Què has escollit, Marines?
12: Què has escollit? Escollit és una cosa tan senzilla com compartir el llit amb l'infant a l'hora d'anar a dormir. No s'ha de confondre compartir llit amb compartir habitació, perquè hi ha dues modalitats.
0: Ah, d'acord.
12: Una seria compartir habitació amb l'infant, allà on l'infant...
0: Això també passa.
12: Això també pot passar. L'infant té el seu espai a dins l'habitació, té una cuna, o té una cuna d'aquestes que són van acoplades en el llit, i però ella està a la seva cuna. I l'altre seria collit allà on ja mos fiquem tots a dins el llit de matrimoni, espero, a dormir.
5: Sí, perquè si m'és petit...
1: Sou molt optimistes. Se coneix que som l'única d'aquesta taula que té criatures.
0: Que fas collit.
12: Sí, tot això és d'oïdes, eh? Jo només ho vaig fer una vegada i no repetiré mai més de la meva vida.
1: Però està molt bé, perquè aquesta secció avui la duim molt, molt ben compensada. Tenim els dos punts de vista.
12: I tu estàs ben envoltada dels dos punts de vista.
0: Sí, bé, en Joan, el nostre tècnic, t'acompanya, Marina, també.
1: Sí, sí, m'he sentit recolzada en aquest sentit.
0: Practica escollit.
2: Una miqueta de suport. En el seu llit, clar, com que ara xerrant d'acompanyament. Sí, sí, sí.
0: Bé, ara mos explicareu si té coses bones, què significa, què suposa, què pot comportar per l'infant.
1: Partim amb els conceptes clars. Collit és aquest moment de compartir, no aquest moment de son. Com diu una Marina, allà, l'opció de compartir es matalàs, perquè mos entenguem, tens un llit i tothom hi va, o compartir l'habitació, però amb un altre llit separat, o bé amb un bres o un llit aferrat, però cadascú també té el seu matalàs.
0: Però també depèn de l'edat de l'infant.
1: No, sí, perquè, per exemple, el bres...
0: Aquí no entrarem a l'edat, perquè bé, hi ha infants que tenen 11 anys i encara fan collit.
1: Bé, però nosaltres avui xerrant de modalitats i aspectes tècnics.
12: Mos estendrem d'opinions personals.
1: És a dir, sí que, per exemple, el tema dels bres de collit, els bressors de collit que poden trobar actualment en el mercat són, o bé, aquest primer bres, que és més petitó, que és des del naixement fins més o manco a mig any, o bé, llavors, ja aquest bres un poc més gros, que sol tenir ja baranes, que també hi ha versions de collit i que podries estirar, segons lo gran que sigui la criatura, a no millor fins a 3. Si li agrada dormir molt enxovedet, pentura 4, apurant, si és petit.
0: Sí, però hi ha una edat límit
1: però,
0: aquí.
1: Però llavors ja passaries, sí, en tot cas, a aferrar senzillament un llit en el que li podries afegir baranes, perquè no caigués la criatura a estar.
0: Clar, és que aquí hauríem de diferenciar també l'època de lactància i l'època de no lactància, en el cas de que hi hagi lactància.
1: I quan t'acaba l'època de lactància? Ai, fineus!
12: Sí, aquest és un altre meló.
1: En la lactància hi passarem avui, però mos hi podem ficar un dia diferent, amb més temps i més calma dins el jardí de la lactància. Sí, perquè també dona molt de sí. Però sí, és vera, no seria el mateix, no serien els mateixos motius els que empenyen a la família a fer collit durant la lactància materna o artificial, perquè en el cap i la fi representa, sigui com sigui, una sèrie de despertars molt més freqüents en la nit, que una vegada que l'infant ja ha abandonat aquesta etapa de lactància.
12: Igualment, aquest és un tema que és molt, molt, molt, molt espinós, perquè nosaltres, encara que hem estat cercant, no hi ha el lloc que se faci un estudi pedagògic, científic, fiable, que digui si és millor una cosa o si és millor una altra. Vull dir, això també vendria depenent de cada família. Hi ha moltes coses que intervenen, tant el mètode de criança com la cultura. Hi ha cultures en què compartir espai forma part del seu dia a dia, però no hi ha lloc, per exemple, que digui que compartir llit fomenti o no deixi de fomentar, si no ho fas, l'autonomia, que és un dels motius pels quals molta gent defensa escollit, perquè diuen que així els infants són més autònoms, també tenen...
0: Més?
12: Sí, perquè quan tu comparteixes llit, representa que la vinculació amb l'infant és major, hi ha major confiança de l'infant cap en aquest món que l'envolta i se pot enfrontar a ell amb més seguretat. El que passa que sí que és vera que no han trobat el lloc que digués que això estava mesurat. És un tema que circula. hi ha moltes d'opinions diverses, i és veritat que és un tema una mica espinós, perquè a vegades les famílies se poden sentir jutjades tant si fan una cosa com si fan una altra. Si comparteixen el llit, perquè comparteixen el llit, i si no el comparteixen, doncs perquè no el comparteixen. Per això és un tema una miqueta delicat.
0: Però perquè les famílies decideixen compartir llit amb els seus fills?
12: Doncs hi ha molt de motius diferents. Per una banda, com hem dit abans, pot facilitar l'època de lactància, que són períodes molt curtes de son, i que s'infant dorm dues hores, tres, dues, tres i mitja, t'has d'aixecar i has de donar pit. Marina, que
4: no,
12: és la que no ha dit.
4: Que vull dir, no agafeu les franges horàries que agafem com a referència de res, perquè cada criatura
12: és un món.
4: Però com a referència estàndard
12: com a referència.
4: És una bona xifra.
12: Com a referència. Ja, bé, n'hi ha més i n'hi ha que menys.
0: Va, aquest podria ser un motiu.
12: Entre treure's a mitjana.
0: Però quins altres?
12: Pues un altre seria per poder fer vincle, per poder vincular més amb l'infant.
0: Dormint bé crea més vincle?
12: Diuen.
4: És a dir, el tema de la proximitat, el contacte... Exacte. Hi ha una qüestió de que científicament això sí que s'ha pogut comprovar, i és que tenir la freqüència respiratòria d'una altra persona a prop, això en els infants molt petitons, sobretot en els nadons, i fins i tot s'ha vist amb altres mamífers, s'havien fet estudis en ratolins, sí que rebaixa la freqüència cardíaca dels nadons quan estan angoixats. Llavors, és això...
2: Dona pau.
4: Dona pau.
12: Dona pau.
4: Sabre que tens a una persona que te cuida a prop, això dona pau. I com més petits són els bebès, hem de tenir en compte que quan no poden tocar, no poden notar, no poden veure, allò desapareix. Sigui una jugueta o sigui una persona. Per això també, a partir de, això estic xerrant sobretot a partir de la crisi de l'angoixa voltant en els 8 mesos, que és quan prenen consciència de que són éssers separats de sa mare, de sa figura cuidadora principal. Per tant, aquest sabre que de veres és perquè la veig, la toc, la sent en aquesta persona, dona pau.
0: Va, això podria ser un dels motius.
4: Aquest és un dels motius.
12: Però estem xerrant d'infants molt, molt, molt petits, molt que petits. Encara no han fet ni s'any. Després se pot...
4: Després saben qui són.
0: Sí, hi ha més beneficis, a part d'aquests?
4: Els aspectes pràctics.
12: Els aspectes pràctics, que se pot respondre més ràpid en el plor, l'angoixa de l'infant, i com he dit abans, per aspectes culturals.
0: I també per pares o mares que no s'han d'aixecar.
12: Exacte, que no tarda, pintura no tarda d'aixecar, o tot d'una hi arribes, i ja està, i els aspectes culturals. El que passa que sí que és vera això, de que se pot... no se pot dir que... El fet de dormir junts fa que una família pugui fer que un infant tingui més autonomia que un altre, perquè l'autonomia se treballa de moltes maneres diferents, i hi ha molts elements diferents que intervenen, no solament escollit. Podria ser que fos una cosa que pogués sumar, però hi ha molts altres factors que ho envolten.
0: Hi ha diferents tipus d'acollit, és a dir, hi ha els conscients, és a dir, que tu ja directament te poses en salat a dormir dins el llit, des minut zero, o primer colgues...
4: Un accidental.
0: Un accidental, que és que venen en el seu llit.
5: Avui, per exemple, que plourà al vespre, el millor...
4: Hi haurà molta gent haurà que no en feia comptes i collitarà.
2: Venen...
4: Clar, llavors també pot passar, i a mi, per exemple, això me toca viure, que l'infant dorm en el seu llit, però a mitjanit se desperta, te crida, tu hi vas... I, bueno, a mi els dematins me sones despertador una hora, jo...
0: I a vegades ets en el llit de l'infant.
4: Clar, perquè jo he anat a esperar que s'adormís i no, millor m'he dormit jo a banques de criatura. Llavors, una mica, no?, això que deien d'escollit accidental. Però sí, llavors és allò típic de que en la nit te fa por, te despertes, el que sigui, i anaves i te ficaves tu dins el llit.
0: Fins a quina edat és recomanable fer collit?
4: La bibliografia que han consultat...
1: Ai, aquest silenci, ai.
4: No se banya. I nosaltres no voldrem ser més que les persones que han publicat aquesta bibliografia. Així és que farem un mutis por al fora, que diuen en castellà.
12: Exacte, el que sí que hi ha algunes dades que sí que són més fermes, com la American Academy of Pediatrics i l'Associació Espanyola de Pediatria, que sí que donen algunes dades científiques que sí que mos poden tirar cap a un costat o cap a un altre, com a mínim mos poden fer reflexionar. Perquè els diuen que els infants en edats molt primerenques han de dormir damunt superfícies d'un gruix i d'una duresa específica, que és important controlar si l'infant està a boca de rosa o està a boca amunt, i això sí que els diuen que quan se fa collit amb infants tan petits, xerrant de nadons de mesos, sí que és una cosa que pot ser perillosa, perquè Ventura no s'està adaptant a la sanitat de l'infant, i després hi ha una altra cosa que és molt tonta, però és molt òbvia, però un infant puntura no se remenarà, però la puntura rodola.
5: I el pots esclafar.
12: I el pots esclafar. És vera que, sobretot les mares, crec que tenen un sis sentit superdesenvolupat, però igualment sí que se diu que puntura, més que compartir matalars tan petitets, puntura millor posar un d'aquests bressols que estan aferrats.
0: Sí, i que també no poden caure del llit, que això a vegades també passa, que s'infant cau del llit.
1: Que de tota manera, això de que s'infant caigui del llit, hi ha dos tipus de famílies, que són els que els han caigut s'infant del llit i els que els hi caurà, perquè passarà un moment
12: sí, un moment a l'altre, com més gran passi millor.
1: Exacte. Sí, això ja està. De totes maneres, sí que és vera que com a mesura de seguretat, a part de tot això que deia Anna Marina, del tema de la duresa de la superfície, també s'ha de tenir en compte que si hi ha medicacions, sobretot pastilles per dormir, perquè mos entenguem, abús de substàncies o persones que consumeixen tabac, tampoc no se recomana compartir el llit, sobretot amb nadons petits.
12: Clar. Qualsevol perquè cosa sí que pugui fer, que puguis estar més dormit de lo que...
1: Exactament. Aquí és quan entraria aquest risc que comentava Anna Marina.
12: Exacte. Això sí que s'ha d'anar amb vermell.
1: Sí, però bé, de vegades no millor no està de més, no? Fer consciència de moltes aquestes coses.
0: Clar, els temes que se poden donar molt a casos, hi ha molt de tipus de famílies, n'hem xerrat moltes vegades, sí. Hi ha molt de tipus de dormir, hi ha gent que dona separada, gent que dona junta, gent que està separada, vull dir que el pare i la mare, en aquest cas, pentures estan separats i els hi toca una setmana amb una setmana amb l'altra, amb un i dormen amb l'altre no, o dormen amb tots dos. Vull dir que tot això després pot dur controvèrsies.
12: Cada família és un món, jo també, depèn, sobretot en cas de famílies separades, crec que és important la comunicació dins el que sigui possible, però tant amb el dormir com en qualsevol altre aspecte de la seva vida. El dormir seria un altre aspecte més. També te poses d'acord amb els temes menjar, en principi, o t'hauries de posar d'acord. Per tant, amb el dormir també. Jo crec que el millor, en qualsevol cas, seria una certa consistència, perquè crec que l'infant crec que no és perjudicial ni l'altre, però crec que si vas alterant ritmes i canviant constantment, podria ser que l'infant pues, necessités una mica més d'estabilitat. De dir, o dormim junts, o no hi dormim, o posar unes normes de dormir junts el cap de setmana, o en ocasions especials, o el que sigui. Però una vegada més, jo no tinc fills. I jo estic xerrant des de la teoria i des de la ignorància, supino.
1: Jo només anava a afegir que, com deia Anna Marina abans, també hi ha una qüestió molt cultural, i és que nosaltres aquí actualment tenim com a molt present això de que nosaltres varen créixer amb el nostre llit, la nostra habitació, però hi ha altres bandes del món a les que això no se fa, no s'ha fet mai i no duvies de fer-se.
0: Per exemple?
1: Bueno, hi ha diferents tributs, sobretot... a Sud-amèrica, sé que hi havia diferents tribus, que ara no m'ho faceu dir perquè no recordo el nom exacte, que tenien per costum dormir tota la família a dins el mateix espai.
0: Que tinguis dos, tres fills.
1: Bueno, però vull dir tothom, encara que no hi hagi infants, me refereix, se dorm tothom en el mateix espai. I després, no oblidem que en la crisi habitacional que hi ha avui en dia, és que molta gent no li quedarà més remei que fer collit perquè no hi ha habitacions per tothom. Aleshores... hi ha de vegades, com dèiem abans, hi ha aquest collit accidental perquè hi ha una por, un mal son, una tempesta a mitjanit, i després hi ha aquest collit que ve donat també per les circumstàncies de l'habitatge en si.
0: Clar, el tema és quant de fills també pots pillar fer collit. És a dir,
1: jo...
0: Perquè a vegades també entre germans això pot ser un conflicte.
1: Jo havia vist... Depèn. Circulen imatges per internet, llavors ja ves a cercar, però eren prèvies a la intel·ligència artificial i en aquest punt darrer. Quan va néixer la meva filla, jo havia vist una foto d'una família que explicaven que tenien 7 criatures i s'havien fet mobles de mida per poder dormir 9 persones a la mateixa habitació.
12: Bon Jesús. Tinc una pregunta.
1: Que segurament no sabré contestar.
12: No,
1: però la demano.
12: No, a més l'estic guardant per el darrer minut perquè no m'ho doni temps a discutir-la.
1: I d'així esperarem que se diré morir i quan ho podem fer.
0: No, és quan vulgueu, perquè ja mos queda un minut.
1: I d'ahir, vinga, ara
12: és el moment.
4: Dali.
12: Quan se fa collit, se pareia aquí.
4: Ho he pensat, també, no ho volia demanar.
1: Ai, per favor, bona gent. Quan vosaltres éreu adolescents... Sempre vareu tenir una habitació disponible.
12: Però vaig agrair molt quan la vaig tenir.
1: Sí, clar que ho agraeixes, però...
12: I se va multiplicar les interaccions, també.
1: El món és molt gros, l'espai de casa també és molt gros i trobes moltes solucions quan tens ganes de trobar-les.
0: Bona resposta. No dificulta el fet de... el moment d'intimitat d'una parella?
1: Jo crec que no dificulta escollit, sinó el fet de tenir criatures i lo cansat que vas.
0: D'acord.
1: Més que el fet que el llit estigui ocupat.
4: Bé, si no, el dia té moltes hores, també, no?
1: Per
4: al final,
1: això, per això.
4: Se troben altres moments.
1: Si en tens ganes, trobaràs la manera. Era bona de contestar.
4: I per avall. No era per tant, Marina.
12: Però ara, la bé que ho he fet.
0: Bé, doncs, avui hem parlat del collit, si els oients me'l volen dir les seves, si fan collit, si no en fan, si troben que és una bona cosa, si no, si creuen que si en fan a partir d'una certa edat ha de tenir la seva independència de son, no sé.
1: Si tenen un rècord superior a 9 persones dormint juntes a la mateixa habitació com a base familiar.
4: Mm. Això sí que el corron que morten a l'Indo.
12: Sí, sí, sí, jo espero que la ciència ja... Els adolescents i cadascú a la seva habitació, pens jo, però bé, això ja, cadascú.
0: Gràcies, Marina.
1: A vosaltres.
0: Fins aviat. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
15: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
16: IB3 Ràdio és Dial.
17: Sí,
18: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
17: Què saps?
18: No has de venir a presentar el programa?
17: Quan?
18: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
17: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
18: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
17: I prepara el regreso, que torno.
15: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
19: Tento.
0: Ens queden un poc més de 10 minuts per acabar el programa i abans d'acabar-la vos hem de contar que el llibre Vestigis és la nova obra de l'escriptora Lucia Pietrelli, que parla de moltes coses i és el premi Blai Bonet d'Assaig.

0: I de vestigis, laberint amb par en flames és el títol content del nou llibre de Lucia Pietrelli, publicat a Dia Edicions, i que ha estat guardonat amb el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani, amb aquest primer premi que atorga l'Ajuntament de Santanyí, i a més ha estat un dels llibres més venuts en la 37a setmana del llibre en català que s'ha fet a Palma, que va tenir lloc la setmana passada en els Jardins de la Misericòrdia. Com en el seu llibre Deimos, la mitologia poètica hi torna a tenir pes narratiu sobre la mort i la memòria. Una mirada a vol d'ocell damunt les persones i els fets que conformen el nostre paisatge i els nostres records. Una exaltació de la paraula com a darrer món habitable.
1: I nosaltres en volem parlar amb la seva autora, Lucia Pietrelli. Com estàs? Benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: Moltes gràcies per ser aquí.
2: A vosaltres.
1: I clar, és que no havíem parlat prou d'aquell llibre i com que també vau presentar la setmana del llibre, però ja havia guanyat aquest premi d'assaig, aquest premi de Pensament Contemporani Santanyí, primera edició, Premi Blai Bonet, enguany coincidint amb el centenari. Blai Bonet està com a un tot...
2: Moltes coses.
1: Un floquet, eh?
2: Moltes coses, sí, bueno, em va fer molta il·lusió, clar. Em va fer molta il·lusió pel jurat que va confiar en el llibre i també pel nom, no?, del premi, per ser dedicat tant a Blai Bonet, que és vera que el tenc allà com a des de sempre, des de que vaig començar a escriure en català. Va ser un dels primers autors que vaig descobrir i sempre, no sé, l'he tingut com a autor de referència, no? Que si he de pensar en dos autors que m'han marcat molt en la meva trobada amb la llengua catalana, sí que diria la Mercè Rodoreda a Catalunya i en Blai Bonet aquí a Mallorca.
1: Ah, sí?
0: I que bé guanyar aquest primer premi Blai Bonet l'any Blai Bonet.
2: Sí, no? També, també.
1: Sí, i a més em fa llistó molt alt, perquè realment na Lluchia ha fet un assaig molt ben estructurat, molt ben pensat, molt lligat amb la mitologia, amb moltes referències literàries. Vull dir que això no se fa en dos dies, tampoc, Lluchia.
2: No, generalment no. Bé, és un llibre que clar, que té molta feina prèvia també de documentació, no? I de lectura. Una mica, bé, jo sempre quan escric un poc a les fronteres dels gèneres i en realitat la documentació sempre hi és, d'alguna manera, però en aquest cas encara més. I sí que hi ha moltes lectures, sobretot a nivell de mitologia, com dèiem abans, que és la meva gran obsessió, i sempre torna.
0: Clar, mitologia literària, mitologia poètica, clar, mitologia sí, des de moltes veus, no?
2: I... Sí, aquí n'hi ha de molt de tipus, no? Mm. Hi ha la mitologia del món antic, no? La grecolatina... Després ja, bueno, surten els contes populars també, no? amb el pòsit també que tenen de mitologia. Després hi ha llegendes d'Amèrica del Sud. Una mica, bé, llocs diferents d'on anar a pensar i repensar el tema d'aquest assaig, que són la mort, la memòria i segurament d'alguna manera també el llenguatge. Mm-hmm, no?
1: Clar. La mort sempre és un tema complicat i mira, avui precisament llegia, diu, darrers llibres que s'han publicat al voltant de la mort o que són recomanables si t'interessa el tema de literari o no, de la mort, o si vols aprofundir-hi. I justament hi havia un llibre d'en Blai Bonet que era per et seva.
2: Ah, mira.
1: No sé si clar, estaries d'acord.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Després també hi havia comiats d'en Barnes i també hi podria haver, òbviament, el teu llibre de vestigis.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, segurament. Clar, és un llibre que parteix, no?, d'una experiència d'una absència, no? I és com una manera de viure el dol pintura de manera diferent, no? Anant a cercar i fent investigació a voltant del tema, perquè és vera que la mort és un fet molt, molt sabut, però ho deia justament una Berta Creus a la Setmana del Llibre en Català a Barcelona, molt sabut però molt poc inculcat, no? Que sempre intentem com a esquivar-lo, i en realitat és aquí des de sempre. I des de sempre també en la literatura, no? Perquè els contes populars sempre tenien aquesta llavoreta de terror i de mort, no? Diríem, de final, poruc, que nosaltres avui dia hem anat modificant i una mica edulcorant, però hi era. I era molt important, crec, des de petita aquesta primera experiència amb el terror, d'alguna manera, amb la por, per saber després dur-la, no? Durant
1: que
2: tota la
1: vida.
2: Que
1: tu ja havies transitat en aquest tema, altres obres teves.
2: Sí, no, jo el tema de la mort el tenc bastant inculcat, jo sí. Clar, bé, des del punt de vista és un poc diferent, però sí que és... Depèn, no? És la mort, sobretot en relació al temps i a la memòria, el que també sortia a moltes obres meves, no? A Lítica o a Deimos, per exemple, és un poc el plantejar-se de quin rol té la memòria en conformar la nostra identitat i llavors a on se'n va la memòria nostra, no? Quan ja no hi som. Mm-hmm.
1: Sí, va sortir, crec, Deimos, perquè fa uns dies entrevistàvem a Laura Gós, que també en el seu nou llibre se planteja què passaria si tinguessis un fill però hagués de morir una persona per poder-lo tenir, i tu també, en el teu llibre, també plantejaves una distopia de no poder-ne tenir.
2: Sí, sí, sí, era una distopia en la que, clar, no existia la mort. I llavors, bé, totes les normes, no? Totes les coses més normals, entre cometes, de la nostra vida ja queden capgirades, i hi havia una manera diferent de relacionar-se amb el sexe, no? Per exemple,
0: perquè no hi ha temps.
2: No hi ha temps, i també la memòria arriba un moment en què ja el teu cos no la podia contenir. Llavors, aquests personatges de Deimos vessaven records, suaven durant la nit els seus records, i era una relació complicada, no? Amb el passat, perquè arriba el moment en què ja no és capaç de fer-hi front.
1: Clar, està molt bé. I ara, en aquest assaig, és quan també fas, doncs, un... com assentes totes aquestes coses, no? Que has anat treballant durant totes les seves obres i ho poses per escrit.
2: Sí, pot ser. Hi va haver un amic que em va dir, ai, mira, ara amb aquest llibre entenc molt millor altres llibres teus, no? Altres novel·les, tot i que aquest és el primer, no? Com assaig, però quasi com...
0: Tenies pensat que fos un assaig?
2: No exactament. Jo me volia posar a escriure una novel·la, però se veu que tenia aquest tema massa dins i m'havia de sortir, i no m'acabava sortint dins del marc, no? D'una narració, i quasi des del principi, quasi, ho vaig veure que tiraria cap a una altra banda. Però la veritat és que vaig passar molt de gust. És un llibre en què el procés d'investigació i de lectura vaig passar molt de gust, va ser molt bonic investigar sobre això. I sí que, d'alguna manera, se podria veure també un poc com un reflex de la meva poètica, no? Perquè sí que el que comentàvem ara, no? La memòria i la mort sempre han estat molt presents.
1: Dius, els llibres mai no s'acaben ni d'escriure ni de llegir. Vestigis, Laberint en Pare en Flames, fins ara el llibre que m'ha costat més de tancar.
2: Sí, sí, perquè suposo perquè seguia llegint, ja era com un imant. Quan veia algun llibre sobre aquest tema, l'anava agafant, el llegia, i llavors en el moment de tancar el llibre encara estava llegint altres coses sobre aquests temes, i cada vegada pensava, ai, és que això ho hagués pogut posar aquí o hagués pogut canviar una mica. Me va costar molt desfer-me, no? Allunyar-me d'alguna manera d'aquest text, perquè seguia trobant inputs, estímuls, no? Trampolins que hagués pogut posar-hi. I després, bé, jo en general sempre sóc molt dolenta en el moment de tancar les coses, perquè em fa molta por. Perquè em fa molta por les lletres aquí, negres sobre blanc, que no se poden canviar.
0: Però clar, a diferència de Deimos, era un conte, és més una rondalla, no?
2: Sí.
0: Aquesta és la diferència.
2: Aquesta és la diferència,
0: bé,
2: però...
0: Bé, entre moltes d'altres, evidentment.
2: Però el mateix...
0: Una història més tancada.
2: Sí, sí, sí, això segurament. Però és vera que jo m'obsessiono molt després amb les paraules, volia amb el llenguatge, no? I llavors sempre tenc por de que s'obrin adjectius, de que hi hagi alguna coseta que se pugui millorar, que sempre hi és, no? Això ho sabem tots. Però això em porta a revisar i revisar moltíssim, i llavors el tema de tancar no és el meu.
1: També hi ha molta poètica, molta poesia, com dèiem, moltes referències a molts d'autors. Ja ho tenies apuntat? O com l'has anat construït? Dius, clar, que és una feina de molt d'anys, aquesta.
2: És una feina de 2 anys, més o manco.
1: Hi havia... Bé, dic molts, dos, d'escriure, però molts
2: sí,
1: de,
2: sí,
1: de documentar.
2: Sí, no, segur, sí. Hi havia coses que jo des de temps tenia al cap.
0: Des del moment que tanques Deimos, perquè clar, Deimos que té ara dos
2: anyets. Deimos ara en té, sí, sí, 2 i mig. Sí, més o manco va ser poc després que vaig començar. I clar, hi ha coses que ja coneixia i que ja tenia apuntades i dins del cap, i coses que van ser més específiques de documentació per escriure aquest llibre. Però sí que, o sigui, jo tenia molt al cap una frase de Naciri Husvet, que diu: recordar, imaginar, oblidar, al·lucinar, no? Sabem sempre on acaba una d'aquestes accions i on comença una altra. I crec que en Vestigis el que he intentat fer és un poc això, barrejar records amb oblit, amb imaginacions i al·lucinacions sobre el tema, no, de l'absència i de la mort personal que m'ha tocat, i més enllà, no, de jo, que és lo important també, anar fora de tu, i allà, trobar també en quina fissura poder posar el verb escriure entre totes aquestes accions.
1: Sí, de fet, Naciri Husvet, que ara en parlaves, també ha fet un llibre que molta gent l'ha llegit aquest estiu.
2: Històries de fantasmes.
1: Exacte,
2: sí.
1: Tu l'has llegit,
2: sí, sí.
1: I t'ha agradat.
2: I m'agrada molt.
1: Sí, que sí. Parla un poc també de la pèrdua de la seva parella, però des d'un punt de vista també molt...
2: Sí, sí, sí.
1: Molt complet.
2: Molt complet i molt, molt interessant. Sí, molt.
1: Doncs avui tenim a Llucia Pietrelli. Abans que te'n vagis, te farem un paraulòmetre. Preparada? Ah, vinga, molt fàcil.
3: El paraulòmetre.
1: Una Llucia que ja heu pogut comprovar, és una gran lectora, també és escriptora, òbviament, també llibretera, vull dir que vius en revoltada de llibres, i ara Anna Maria te farà unes preguntes, amem.
4: Clar, a veure si sap triar, perquè, bé, començant, quin llibre estàs llegint?
2: Estic llegint el nou llibre d'en Gianmarco Griffi, que es diu Digressione, encara no està traduït aquí.
4: És a dir, en italià, no?
2: En italià, és l'autor de Ferrocarrils de Mèxic, que aquí també ha tingut prou èxit.
1: Llegeixen molt en italià?
2: Darrerament més.
0: Sí. Darrerament més?
2: Darrerament més.
0: Els havies deixat de banda una mica?
2: L'havia deixat, sí, des que tinc la meva filla, que llavors xerro més italià també perquè ella en sàpiga, i he tornat més també a la lectura.
4: Que bé. I com a prescriptora de drap màgic, quin és el llibre que més estàs recomanant ara? Perquè n'han sortit molts aquest mes, no? O sigui, ha estat...
2: El setembre és complicat.
0: Que recomanes, eh? Però no que te demanin.
2: Jo estic recomanant molt un llibre que no és d'aquest setembre, perquè encara no he arribat a llegir les novetats d'aquest mes. Jo estic recomanant molt un llibre que es diu La piel hembra, de l'Elaine Vilar, que és l'autora que se va fer famosa amb El cielo de la selva, i va sortir poc després de Sant Jordi, i és un 100 anys de soledat a la cubana, meravellós. Meravellós.
0: Més que el cubana, cielo.
4: Que
2: sí, a mi m'ha agradat molt més. I mira que m'havia agradat l'altre, però trobo que aquí ja és, bueno, brilla moltíssim.
1: També té una portada, aquest llibre, que ja
0: te
1: fa agafar-lo.
2: Sí, sí, bé, o te fa un poc enrere. A mi, la veritat, també. No sé si m'agrada molt la portada.
1: No t'agrada?
2: Me feia un poc... Sí, no.
1: Però, si més no te deixi indiferent.
2: Sí, això segur, això segur.
1: Te pot agradar més o manco, però sí. És allà.
2: I el llibre tampoc. El llibre tampoc.
0: Apuntat.
4: I estàs escrivint aquest dies o ara estàs en una fase que dius... descans?
2: Estic escrivint... Bueno, revisant. Revisant poemes, cosetes... estic com en ebullició, pensant molt i escrivint poc, però a nivell d'escriptura, això, revisant algun poema.
1: El teu nou llibre serà de poesia?
0: De
2: podria ser, podria ser.
1: No serà un assaig?
2: Això jo mai no ho sé, com si estic sempre allà que...
4: que surti, no? No, la teva clar, ment no deu aturar.
0: Ara l'assaig és un bon gènere, perquè clar, entra
2: sí,
0: tot, no?
2: No ho sé, a mi me van dir, vas passar de la germana pobra a la encara més pobra, de la poesia a l'assaig, i vaig dir, bueno, dic, no sé, pel mig també passa per la narrativa, però...
4: Així
2: que no ho sé. Jo, la veritat és que he gaudit molt amb el procés de Vestigis, eh? Mm-hmm. Però no tothom està d'acord amb el fet de que sigui un bon gènere, se veu.
1: No, i que ha deixat el llistó alt. A veure, quines obres bueno. se presenten en la segona edició del Premi Blai Bonet d'assaig, que per cert serà l'any que ve.
2: Clar, sí.
1: I serà el segon premi.
2: Sí, sí,
1: de
2: sí.
1: De pensament contemporani, molt bé.
4: Bé, ja per acabar, un llibre de capçalera que s'hagi de llegir sí o sí. Clàssic. Un clàssic referent.
2: De capçalera, la... Ai, ara torno a Itàlia, eh? Ara me fa com a Gràcia.
4: Home, s'agrada, això està molt bé.
2: I he pensat la història de Nelsa Morante. Fa poc l'han tornat a traduir, no sé si ja estava traduït o no, però fa poc ha sortit a Quaderns Crema, traduït en català. I bé, a mi Nelsa Morante m'agrada molt com a escriptora i aquest llibre en concret barreja la història d'Itàlia amb ficció. I és un llibre que m'agrada molt, molt, molt.
1: Mm-hmm. Molt bé.
0: Ja, molt bé.
1: Ja m'ho anàvem ben carregats.
0: Sí.
4: Ja tenim tasca.
1: Lucía, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquest premi, el primer premi Blai Bonet de Pensament Contemporani que atorga l'Ajuntament de Santanyí, que cada any fa aquests premis literaris, que són fantàstics, de narrativa, de poesia, ara també d'assaig i també de teatre. I res, a veure si aviat llegint coses teves, tot i que ara hem de pair això. A poc a poc, perquè també no
2: poc
1: de... tanta producció tampoc no és bona.
2: Tampoc no fa falta.
0: Ten presentació aviat?
2: Tenc una altra presentació el 28 d'octubre a Sant Joan, a dins del cicle tardoral de la Fundació Mallorca Literària.
1: Fantàstic, doncs sí. Apuntat queda. Lucía Pietrede, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I res, nosaltres hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Demà anirem a Magaluf. Allà mos trobarem, a les 3. Gràcies.
2: Fins demà.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Ens tiram de cap a un nou programa. No tenc cap dubte que vos agradarà. Xerrarem del mal de cap i de quan esdevé migranya. Coneixerem la història d'una família que s'ha llançat de cap, però enseny a viure la vida itinerant a la mà. Connectarem amb un home que acaba de traspassar el negoci familiar després de 80 anys, un negoci de merceria per allò que les agulles també tenen cap. Vigilarem els caps de fibló, que ara en és època, pintarem caparrots i Napat Aguiló ens descobrirà la vida dels caps de les tribus natives americanes. Vaja programa. Així que tothom atent, que no en quedi cap a fora, tothom escolta la ràdio.

0: I el cap de tot, en Joan Jiménez, en el control tècnic, perquè si no en Joan, Juny Cortés, Aina Mar, li dona per baixar-nos això, no sortim, no sortim, així que no tindríem res a fer. A veure, Aina Mar, què te venes cap si te dic cap?
1: Jo, si m'ho dius cap, pens amb un cap, amb una persona. Avui la veritat és que no m'ha inspirat res massa original, la paraula. Però sí que és vera que de temes relacionats en cap en tenim molts. Tu, Araceli, ja els has comentat. I, per tant, avui quan he sortit en un carrer he començat per demanar sobre la migranya i un mal de cap.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I vosaltres soleu tenir molt de mal de cap o no?
3: A mi no me suele doler, pero a mi madre sí. Y cuando le pasa esto, mi hermano y yo cogemos un pañuelo mojado y se lo ponemos en la frente.
4: Yo mateix. Jo.
1: Tens migranya?
4: A vegades me dona mal de cap quan sent molt de renou, però... I ja està.
5: Sí, la meva filla en té de migranya fa estona. He anat de metges per tot i que mateix... No.
1: Res ajuda.
5: No hi ha res, res. Tranquil·litat. I els metges li diuen tranquil·litat, fora nervis.
1: Idò, per totes aquelles persones que mos heu contat que teniu mal de cap i migranyes, he decidit entrar a